0: Plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: En el Plurals i singulars, avui ens visita en Ta Shau, és un escriptor de Malàsia que ha escrit El Sud, una novel·la protagonitzada pel Jai, un jove que viatja amb la seva família cap al sud del país per treballar en una granja que han heredat. En aquesta masia, en aquesta granja, en Jai coneix el Chuan i descobreix la seva sexualitat. Avui tenim aquí en Ta Shau i també tenim l'ajuda d'en Yannick, amb qui farem aquesta traducció d'aquesta entrevista. Anem a saludar-los. Ta Shau, bona nit. Good night.
2: Hello, nice to be here.
3: Un plaer.
1: I Yannick també, bona nit a tu per estar amb nosaltres.
3: Hola.
1: El llibre explica una història de l'any 1997 i ens agradaria saber com estava vista l'homosexualitat per contextualitzar tot plegat a Malàsia fa 30 anys i com es veu actualment.
2: First of all, thank you for inviting me.
3: Moltes gràcies per haver-me convidat. És un plaer ser a aquest programa.
2: In 1997,
3: com a mínim, el que jo en recordo, va ser una època en què l'homosexualitat doncs, era il·legal, com sempre ho ha estat a Malàsia. Ara bé, la comunitat LGBTQ sempre ha estat molt visible. Per tant, jo quan era jove sempre vaig viure aquesta dualitat. En primer lloc, veia moltes persones queer al meu voltant, però també sabia que des d'un punt de vista legal no teníem el dret a existir. De tota manera, en moltes societats on es dona aquesta dualitat, també veiem una certa cooperació. És a dir, que aquelles lleis no s'acaben complint mai. Les lleis contra la sexualitat no s'aplicaven. Ara bé, als darrers 5-10 anys, com ha passat a gran part del món, hem vist com s'han anat endurint aquestes actituds contra la comunitat queer. I això ve, doncs, per la religió i també, doncs, per les forces socialment conservadores.
2: And so we have this very uneasy situation.
3: És a dir, que tenim una situació una mica incòmoda, perquè gran part de la societat, crec jo, continua acceptant força la comunitat queer, però des d'un punt de vista legal s'ha complicat moltíssim la vida perquè puguin existir de manera doncs, oberta i orgullosa.
1: Anem a aquell any, a l'any de la història, a l'any 1997, i per com em dius, Tash, allà, diguéssim, a Malàsia, la gent sap que potser hi ha algú que sigui LGTBI, però no es parla. I sembla que del que no es parli no existeixi. És més o menys aquest silenci que fins i tot al nostre país també l'hem pogut veure anys enrere.
2: Sí, sí,
3: i tant. De fet, la novel·la en gran part parla del silenci i de com aquest silenci es va transformant en una sensació de vergonya, perquè aquests nois que tenen 16, 17, 19 anys saben que són gais i tenen aquesta sensació de vergonya perquè no saben què fer-ne d'aquest desig que senten l'un per l'altre. Jo el que intento fer en aquest llibre és mostrar com el silenci també pot ser alliberador. Al llibre, el que els passa és que es troben en una granja aïllada, lluny de la ciutat, també lluny de les persones que els poden observar, la mirada de la seva família, dels seus amics, i en aquest silenci, en aquesta llibertat que els dona aquest espai, no tenen cap vincle amb ningú més, i per fi poden sentir-se lliures amb els seus cossos, i per fi poden expressar el seu desig. Per tant, en aquest silenci hi ha vergonya també, però alhora els és possible descobrir el món.
1: També en la novel·la es parla de la família del protagonista, d'en Jai, d'aquest silenci. No sé com reacciona també la família en aquest món rural dels 190 a Malàsia davant el seu fill que inicia una relació amb el Chuan. Quina importància té als pares?
2: I don't know either. I mean, we don't,
3: jo tampoc
2: in the book,
3: sé com reaccionen, perquè en realitat al llibre
2: no one knows about
3: ningú
2: the sexuality,
3: sap, ningú coneix la sexualitat d'aquests nois. Jo intentava recordar com em sentia jo en aquesta edat i jo pensava que tothom m'observava, no? Estava molt cohibit de com parlava, com caminava, les coses que feia. Pensava que allò em trairia i tothom sabria quina era la meva sexualitat, quan en realitat, al cap de molts anys, he acabat adonant-me que a ningú li importava allò, perquè ells ja tenien els seus propis problemes. La meva mare tenia una crisi personal, com li passa a la mare de la novel·la, el meu pare havia perdut la feina. Per tant, en realitat, tots els membres d'aquesta família tenen les seves pròpies batalles, i són batalles que van lliurant en silenci, també. Per tant, és molt semblant als problemes o les batalles que tenen els joves del llibre.
1: Tu estàs parlant de tu mateix, també, Tash. Jo no sé fins a quin punt, en Jai, ets tu.
2: I think there's a lot of,
3: jo crec que en gran part hi ha molt de la vida d'en Jay, que sí que en sóc jo. Per poder recrear el personatge d'en Jay he hagut de fer memòria, no? I intentar recordar quina sensació tenia jo als 17 anys i adonar-te per primera vegada que tenia un cos i que tenia uns impulsos i que volia portar-los a la pràctica. Totes les emocions que li passen a en Jay són coses que m'han passat a mi, no? Aquesta combinació d'il·lusió, de desig, però també de por. De por i d'una possible vergonya.
1: I creus que el que li passa al Jay li passaria a altres punts del planeta? Perquè està passant a Malàsia, però veient una mica el món mundial, no? Els altres països, veiem que no és una cosa pròpia de Malàsia, sinó que li passa a molts altres països, també a Espanya, per exemple.
2: I think it's, the story is,
3: jo crec que aquesta història és molt malèsia, però alhora també molt universal. Aquestes persones són de Malèsia i van créixer en un lloc i en un temps concrets, però em sembla que les experiències sí que són universals. Aquest desig jove, i queer, crec que és universal. Què fas, no? Quan, perquè tu saps que allò és importantíssim, no? I acabarà condicionant qui ets tu la resta de la teva vida.
2: But you know also,
3: però alhora també saps que gran part de la societat doncs no aprovarà el que facis, fins i tot a l'Europa Occidental, no? Aquí doncs tenim proteccions des del punt de vista legal, i hi ha un seguit de convencions socials, no? Els nois quan fan 15, 16, 17 anys, l'únic que saben és el que s'espera d'ells, perquè la societat no para de dir-los-ho, no? Això és el que implica ser un home, ser mascle, i saben que si són ells mateixos, en certa manera acabaran decebent la societat, no? I, per tant, la seva família. O sigui, que aquest llibre va sobre com trobar la força en qui ets tu realment i trobar la llibertat per poder tenir una visió clara de tu mateix que sigui diferent de la que té la societat de tu.
1: Diguéssim que és aquesta lluita que pot ser internacional, no? De lluitar amb el que una persona és, amb la por a decebre a terceres persones i no viure el que una persona pot viure perquè té ganes de viure així, però que al final, doncs, els instints que tenim són els que tenim, no?
2: Absolutely, but it's not just about the instinct.
3: Però no és una qüestió només de l'instint de passar-ho bé, no? És l'instint de ser autèntic,
1: de ser. De to be.
2: Absolutely.
3: Sí, sí, tant.
2: To be honest to yourself,
3: de ser honestos amb nosaltres mateixos, de viure una vida honesta.
2: You know, going back to your first question,
3: tornant una mica a la teva primera pregunta, no? Com es veu l'homosexualitat a l'època en què jo era més jove, als 80-90? Jo coneixia moltes persones queer que alhora estaven casades, per exemple, a persones de l'altre gènere, i que tenien fills, i les seves vides eren una mentida. I jo sabia que allò era incapaç de portar-ho a terme. Jo havia de ser autèntic amb mi mateix. I és una cosa que sí que crec que és universal, independentment d'on visquis. Com trobes aquesta visió de tu mateix que sigui honesta? Crec que això és complicadíssim. Per a les persones queer, però també en el cas de les dones, per exemple, que apareixen aquí, no? Dones heterosexuals d'aquesta novel·la.
2: become independent.
3: Com guanyes aquesta independència, no? Com acabes sent autèntica i ser una dona moderna quan hi ha tantes pressions que t'imposa la societat, no? Les dones de la novel·la eren com les dones de la meva família i jo vaig créixer doncs, amb molta proximitat, les vaig observar sempre i veia com doncs, rebien totes aquestes pressions, no? Per seguir una mica les expectatives de ser dones dòcils, obedients i encaixar amb el patriarcat, no? Crec que tots vivim en aquesta lluita universal per ser lliures.
1: Parlaves ara de viure com una persona envolvida, no trair-se a un mateix, però tampoc trair a una tercera persona, perquè, al igual que a males aquí a Espanya, també molta gent es va casar amb dones, per exemple, i després tampoc estaven traint-les a elles, no? Perquè no eren felices, perquè no els hi podien donar el que elles necessitaven.
2: Yeah, absolutely. So, sí, sí. You know, very often, you know,
3: de fet, moltes vegades, el conformisme ja és una traïció. És a dir, pensem que estem doncs, fent feliç la resta de la societat quan en realitat estem causant una gran infelicitat a tothom. Gran part del llibre va sobre qüestionar les expectatives amb què vam créixer, no? Unes expectatives molt bàsiques. A què em refereixo exactament? La família, sobretot. Les expectatives que la família et va crear, no? Quan érem petits ens van dir que la família era el més important. Molta gent conservadora t'ho diu, no? La família és el més important, sempre. Quan en realitat el que fa la família és fer que cada membre d'aquella xarxa rebi una pressió que de vegades és insostenible, sobretot per a les persones queer. T'assignen un paper i et diuen, doncs mira, els nois es porten així, les nenes es porten així. I què passa si aquest paper tu no vols? Encara que siguis heterosexual, una persona cis hetero, què passa quan no volem ser la mare atenta, la dona obedient, o resulta que si ets un home cis hetero i l'únic que vols fer és passar el dia amb els teus amics, no tens ganes d'anar a treballar cada dia per guanyar diners, no? Guanyar-te el pa de la família i ajudar els teus fills. Tota la gent dins una família com pot aconseguir aquesta llibertat? I això és el gran interrogant del llibre.
1: El protagonista d'aquesta obra, del sud, en Jai, se sent també menystingut per ser d'una minoria ètnica. Quina és aquesta minoria? I saber a Malàsia si hi ha racisme o etnicisme, no sé si dir-ho d'aquesta manera, a la població i a la societat.
2: There is racism.
3: I tant, si hi ha racisme a Malàsia. És com se n'ha de dir. Malàsia té un sistema de discriminació que s'ha polititzat. És a dir, les persones d'orígens ètnics diferents doncs tenen també drets legals diferents. I en Jay, com el meu cas, doncs ve d'uns orígens ètnics xinesos. I això és perquè doncs, hi ha una comunitat immigrant des de fa molts anys instal·lada a Malàsia i, per tant, en Jay, com em va passar a mi, doncs creix pensant que ell és igual que la resta de ciutadans, no? Ell no és conscient en cap moment, com em passa a mi, que jo era diferent dels altres malaisis, fins que vaig fer potser 6-7 anys i per primera vegada algú em va dir torna-te a la Xina. Jo no tenia ni idea que m'ho deien a mi, de veritat, és que no ho entenia. Em vaig quedar com molt confós per aquella experiència. Però quan t'ho diuen moltes vegades comencen a fer-te sentir que sí que ets diferent dels altres.
2: When you're older,
3: i que després quan et fas més gran, quan tens 16 o 17 anys, que és l'edat que tenen els personatges,
2: what it means to be a minority with different political rights.
3: Veus, forma part d'una minoria amb drets polítics diferents. No tens el mateix accés als estudis, no tens el mateix accés als préstecs públics del govern, les subvencions, i això et canvia el vincle que tens amb el país. Des d'un punt de vista emocional, continues doncs, molt lligat al país, però només pots gestionar-ho un seguit de vegades. Quan la gent constantment et diu torna't a la Xina, hi ha una cosa dins teu que canvia, no? I també és aquesta etapa que està vivint en Jay i les seves germanes al llibre. D'un punt de vista emocional, ells se senten absolutament de Malàisia. Intel·lectualment saben, però, que hi ha alguna cosa i que no són iguals que els altres.
1: Estem aprenent molt de Malàisia gràcies a aquest llibre al sud, i jo estudiant una mica per preparar-me l'entrevista també he descobert que en aquesta època en què està basada el llibre, al final dels 90, hi havia un vicepresident a Malàsia que, si no m'equivoco, es deia Anwar Ibrahim, que el, diguéssim, el van cessar i el van acabar, diguéssim, condemnant per ser homosexual o alguna cosa així, és a dir, que més enllà de si havia robat o no havia robat, la condemna va ser per la seva orientació sexual. I això és una cosa que també ens pot xocar al nostre país.
2: Well, you know, this is one of the, doncs mira, the great scandals of Malaysian
3: és un dels grans escàndols de la política de Malàisia.
2: It was the only prosecution,
3: perquè va ser l'única causa legal en què es va enviar algú, es va jutjar algú per el que se'n diuen delictes d'homosexualitat en 30 anys. Ningú recordava cap judici semblant abans d'allò. I, evidentment, doncs, hi havia una gran càrrega política, no? El van detenir perquè ell era una amenaça per al primer ministre d'aquella època.
2: But you know, però, in Malaysia, everything is confused by
3: tot,
2: the convergence between politics
3: and money. Es confon entre aquesta cruïlla entre política i diners. I al capdavall té a veure amb qui controla la política, so, també controla els diners. En aquella època, aquest senyor es considerava una amenaça per als poderosos, i és per això que el van fer fora. En aquells anys, jo hauria dit que no representava l'actitud de tot el país envers l'homosexualitat, sinó que era un cas aberrant. Ara, en canvi, canviaria d'opinió. Ara hi ha hagut moltes més detencions per motius de sexualitat. I, per tant, la situació em sembla que ha canviat.
1: És el que ens deies abans, tornem una mica enrere, unes lleis que estaven però que no s'aplicaven, amb el cas de l'Anbar Ibrahim sí que es van practicar o sí que es van portar a terme, i ara sembla que tornem una mica a aquest cas, no?, utilitzar aquestes lleis per perseguir la comunitat LGTBI o queer.
2: Yes, I mean you can see this in many other countries.
3: You know, these ho veiem a molts altres països, no? Són lleis que hem heretat de l'època colonial,
2: which is not an excuse for their
3: cosa que no és una excusa perquè continuïn existint. No, la gent ara en parla d'aquestes lleis com un reducte d'aquest llegat colonial que ens van imposar aquestes potències colonials, però és clar, fa 60, 70 anys que som independents i hem passat per moltes etapes en què hem anat esborrant moltes d'aquestes lleis colonials. Ara bé, doncs ha estat convenient mantenir-les aquestes, no? És un d'aquests exemples. No és inevitable conservar aquestes lleis, perquè quan veus els veïns que hi ha a prop de Malàisia, els països fronterers, els que realment tenen aquest contacte, Singapur i Tailàndia, són dos països en què els darrers anys han alliberat les seves lleis. No? A Singapur ha descriminalitzat la sexualitat i Tailàndia també hi ha una llei de despenalització, i ara mateix eren lleis victorianes colonials. És molt senzill eliminar-les. Tailàndia sempre ha estat un país molt liberal, però ara, de fet, fins i tot ofereix protecció legal. És a dir, que és legal per les parelles del mateix sexe casar-se a Tailàndia i tenen frontera terrestre i marítima amb Malàisia i Singapur també. Per tant, no crec que la gent pot dir és una cosa cultural. No, no és cultural, és polític.
1: Aquest llibre, al sud, crec que és el primer d'una sèrie de quatre llibres, perquè el protagonista, en Jai, anirà evolucionant i crec que fins i tot se'n va a viure a Londres, no? I allà descobreix una mica la seva orientació sexual o la pot disfrutar sense aquests remordiments que podia tenir el seu país.
2: Yes, I mean,
3: sí.
2: My hope is that, you know, we will grow and experience
3: creixent i experimentant aquest pas del temps amb tots aquests personatges.
2: In a very meaningful way.
3: I jo crec que això aportarà un gran valor. El motiu pel qual volia escriure quatre llibres i no només un, és que em sembla que només som capaços d'entendre la història quan vivim dins d'aquesta història, no? En comptes d'esperar 50 anys i després rememorar el que ha passat. De vegades és més interessant viure la nostra relació amb la història i amb el pas del temps immergint-nos en aquell moment, convivint amb aquests personatges, que crec que és més interessant i més autèntic també per poder veure com, doncs, cada persona experimenta aquest pas de la història.
1: Doncs Tash Au, l'autor de El Sud, moltíssimes gràcies per venir al Plurals i Singulars de Ràdio 4 i també en Geni per fer la traducció, una traducció que vagi molt bé. Gràcies.
2: Thank you very much.
3: Moltes gràcies.

Doncs fins aquí el plurals i singulars d'aquesta setmana. Hem parlat de transfòbia i també hem parlat de diversitat sexual a Malàcia. La setmana que ve, més aquí, al plurals i singulars, a Ràdio 4. Recordeu, els diumenges a les 10 del vespre, a través d'aquesta emissora. Avui als controls tècnics hem tingut a l'Edu Ortega. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Quim Esteban. Bona setmana.

0: Badassina. Amb Conxita Casanovas.
1: Hola, molt bona tarda. Com esteu? Nosaltres a un Sant Sebastián de fàbula. Naomi Watts recollia ahir a la nit el Premi Donostia de mans d'un Juan Antonio Bayona que...

0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Som molt centrats en el Festival de Cinema de Sant Sebastià, però les estrenes no poden esperar tampoc, i tenim amb nosaltres algú que sap relacionar molt bé el cinema amb l'art, i que és Carles Martínez Agenjo. Molt bona tarda, Carles.
1: Molt bona tarda. Molta solemnitat, no? Aquesta cançó...
0: Això t'anava a dir, això és una ambientació de gran cinema.
1: Gran,
0: no?
1: Cinema, potser un punt massa patriòtic, com Steven Spielberg que salvar el soldado Ryan, pel·lícula de l'any 98, que es van dur 5 Oscars. Estem escoltant la música de John Williams, un dels grans compositors de la història del cinema.
0: Indiscutible.
1: I com podem vincular això sense que quedi massa patriòtic, però relacionant les arts, no? El cinema, doncs en aquest cas, podríem parlar de la fotografia. Un instant, pensem, no? El soldat Edward K. Reagan, d'infanteria de l'exèrcit dels Estats Units, apareix en primer pla amb l'aigua que li arriba fins al coll, estirat en una platja sota el foc alemany, no? Intenta sobreviure com els milers de soldats americans que hi havia a Normandia el 1944, un 6 de juny, a la platja d'Omaha. Aquesta cançó també es diu Omaha. I clar, el que l'Edward no sabia en aquell moment, de tensió pura, lluitant per la seva vida, és que a pocs metres Robert Capa li estava fent una foto en blanc i negre amb un carret de 35 mil·límetres, que el va convertir en un símbol, no?, de resistència en temps de guerra. I el llibre de memòria, Robert Capa, que es diu Ligeramente desenfocado, explica en detall que, doncs, què va sentir, no?, en aquell moment. Deia, la càmera buida em tremolava les mans en un nou tipus de por, el que em sacsejava el cos de cap a peus i em crispava la cara, no? Declaracions de Robert Capa sobre aquest moment, aquesta foto d'aquest soldat a la platja d'Omaha, no? I clar, això és un moment històric de la història de la fotografia. Va deixar frases tan icòniques com: si les teves fotos no són prou bones és perquè no t'has acostat prou, no? I aquella foto borrosa, clar, de sobte aquí hi ha una lectura, un factor que no s'ha tingut en compte i que crec que convé destacar avui, no? I és la meteorologia, perquè clar, quin temps feia el dia D, no?, en què aquests Estats Units es van enfrontar al Tercer Reich a les platges de Normandia. Doncs aquesta meteorologia és el tema de la nova pel·lícula, una de les pel·lícules destacades d'aquest cap de setmana, Tiempo de Victoria, que justament ens trasllada 72 hores abans del desembarcament de Normandia, i el temps, el mal temps, és el més important de la pel·lícula, no? I d'aquí... Per això intentem lligar, doncs, la foto amb el cinema a través d'aquesta pel·lícula i de la fotografia de Robert Capa. El cap del Servei Meteorològic Britànic, dels Estats Units, que interpreta l'actor irlandès Andrew Scott, ha de fer un pronòstic per decidir si envien les tropes a Normandia o no.
0: Ataquen o no ataquen.
1: Exactament. No? No? Mm. I aquest és el tema de la pel·lícula Tiempo de Victoria, que s'estrena aquest cap de setmana.
0: No mirem únicament el temps per saber si podrem anar o no a la platja.
1: Exacte.
0: Encara, no? Aquí es tractava d'un afer molt més important.
1: Un pronòstic transcendental.
0: El que li demanava Eisenhower.
1: Exactament, que interpreta Brendan Fraser, per cert, guanyador de l'Oscar el 2022 per La Ballena, un actor, doncs, que està tornant a tenir una segona vida professional molt bonica.
0: I com estan tots, en aquesta pel·lícula d'Antoni Maras, el repartiment és extraordinari. Recomano veure la pel·lícula per veure'ls, escoltar-los i realment apropar-nos, no?, a aquest moment històric.
1: Una pel·lícula sobre l'honor, també, aquest Tiempo de Victoria d'Anthony Maras, molt interessant, que jo crec que, doncs, en aquesta cartellera tan heterodoxa que tenim aquest cap de setmana, doncs podria donar un contrapunt a la pel·lícula de terror Resident Evil, de Zach Cregger, director de la pel·lícula Weapons, que és una de les més esfereïdores dels últims anys, i ara reinicia una saga que va ser de pel·lícules, amb Milla Jovovich, i que havia sigut de videojocs. Ara fan, doncs, el que es diu un reboot d'aquesta saga de Resident Evil, que doncs, segurament tindrà molts i moltes espectadors fanàtics o no fanàtics de la saga.
0: Això és un presitges, eh?
1: Exactament, ja. Totalment. Ja escalfant motors pel Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Catalunya.
0: Mentretant, seguim gaudint de tot el que ofereix el Festival de Cinema de Sant Sebastià, que és molt, eh?
1: Molt.
0: Aquí un es pot fer molts menús, eh? Algun en Ferran Adrià,
1: per exemple,
0: fins i tot.
1: Per
0: no?
1: exemple, és que hi ha de tot. Sant Sebastià té la seva secció culinària, no? De
0: cine, i sobretot no? moltes perles, eh?
1: Ara ho has dit, perles, perlac, com diuen al País Basc, i una perla claríssima d'aquest Festival de Sant Sebastià seria Fatherland, de Pavel Pawlikowski, un director de cognom impronunciable, però que recordareu per la pel·lícula Ida i per la pel·lícula Cold War, per aquesta fotografia en blanc i negre d'aquest cinema polac que fa tan solemne, tan romàntic al mateix temps, que podria recordar doncs, el cinema escandinau de Dreyer en certs moments, però en qualsevol cas parla i respira per si sol, no? El cinema de Pavel Pawlikowski, i amb aquesta pel·lícula Fatherland, de sobte el cine dialoga amb quin altre art? Amb la literatura, d'aquí, doncs de Thomas Mann, que interpreta l'actor Hans Zisler, amb la seva filla, i aquí trobem fent d'Erika Mann, doncs a la gran Sandra Hüller, d'Anatomia d'una caïda. Van fer un viatge a través de les dues
0: Alemanyes,
1: i la zona d'interès, tremenda. Quina gran actriu i com està agafant vol. Clar, aquí trobem les dues Alemanyes, no? Estàvem parlant d'Omaha, Normandia, ara de sobte parlem d'una Alemanya partida en dos, en aquests inicis de la Guerra Freda, i com doncs, aquest viatge entre un pare i una filla ens parla de la memòria, de l'exili, doncs, aquests intel·lectuals de la postguerra europea. Hi ha un moment que apareix un compositor, Hans Eisler, i és una pel·lícula doncs, que ens recorda el perill de les ideologies, el verí de l'extremisme i la importància d'aprendre sobre les tragèdies.
0: I una oportunitat també, aquesta pel·lícula que tu esmentes molt bé, fas molt bé de fer-ho, perquè per mi és una obra mestra indiscutible. Jo crec que serà una de les rivals de La Bola Negra als Oscars, en pel·lícula internacional, si entren, que esperem que sí.
1: Esperem.
0: I una oportunitat també d'apropar-se més a l'autor i rellegir a l'autor de Muerte en Venècia o La Muntanya Màgica, no? Thomas Mann.
1: Sí, sí, és a dir, com es va oposar des de l'exili al règim nazi, que havia segrestat el seu país realment, no? I jo crec que aquesta pel·lícula Fatherland de Pawlikowski doncs reivindica aquest pes de l'exili, però també aquesta independència, no? dels intel·lectuals, com deia, i és una pel·lícula doncs, sobre la memòria al cap i a la fi, que crec que és molt important que la puguem veure. Va guanyar el festival,
0: el premi a millor direcció. El millor director compartit amb els Javis,
1: amb els
0: també.
1: Javis, amb La Bola Negra, exactament.
0: Tornaran a trobar, eh?
1: Un exaequo.
0: Tornaran a veure les cares. Això sembla un western, eh? No?
1: Totalment. Western entre directors. Un duel de direcció. És que quin bon cinema que ens està donant aquest any.
0: Ho hem de dir, clar que sí. Clar i català.
1: Exactament.
0: Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per apropar-nos una vegada més al gran art del cinema.
1: Un plaer.

Fins aquí aquest va de cine fabricat a Sant Sebastià. Us donem les gràcies i també adeu-siau de part del fabulós Iker Estevez, que ha estat a la realització tècnica i control de so, Celia Pérez portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda Conxita Casanovas, que ja sabeu que els diumenges a aquesta hora va de cine aquí a Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Fins la setmana que ve, aquí seguirem feliços i contents amb el cinema entre les mans.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Comença la coartada d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Al Sota sospita som...

Cristian Stanescu y Laura González. I per avui et proposem un thriller d'infart, molta foscor, parlem amb l'Oriol Canals, i després una conversa lluminosa amb l'Estel Soler. De seguida et dono més detalls. Gràcies per ser-hi. Comencem.

0: La Susana Hernández torna cada setmana, ja ho sabeu, a parlar-nos d'històries fosques. I avui es fa acompanyar d'un autor que ja ens va fer esclatar el cor, l'ànima i la lluerna més famosa de Catalunya amb el seu anterior llibre, No ens deixava dormir, No dormiràs, i El cinquè cor és el llibre del que parlarem avui. Susana, Oriol Canals, benvingut de nou al Sota Sospita.
1: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí.
2: Anem a fer una miqueta de repàs, una sinopsi de què hi podem trobar en aquest llibre inquietant, evidentment, com tots els de l'Oriol, que és El cinquè cor. El dia que fa 50 anys, el doctor Jesús Maria Barceló, el cardiòleg més prestigiós del món, rep una notícia devastadora. Necessita un trasplantament de cor en menys d'un any o la cardiopatia que pateix acabarà amb la seva vida. Aquell mateix dia rep una capsa de regal inquietant. A dins hi ha 3 cors humans i 2 espais buits reservats per a 2 cors més. Una targeta acompanya el regal amb un missatge que glaça la sang. Feliç aniversari, Jesús. Benvingut a la realitat. Evidentment, els Mossos engegaran una investigació i també una periodista molt especial de la qual parlarem després, que és la Gabriela Palau. Aquesta és una miqueta la sinopsi i la targeta de presentació. Déu-n'hi-do, sí.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. Vull dir, ja, veus, té aquesta habilitat, no? L'Oriol, de primeres, que dius, what the fuck, quan comences a llegir. Que és una mica això, sí o
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, s'ha de provocar.
0: Sí.
1: S'ha de provocar una miqueta, sí, clar, és part de la gràcia, entenc que és part de la gràcia, suposo, no? Provocar una mica el lector per picar-lo i perquè tingui aquest coquet de començar el llibre. Els meus llibres sempre intento que la premissa o la primera escena sigui provocadora, intensa, i d'aquesta manera doncs, intentar atrapar la gent perquè s'enganxi.
2: Com se't va córrer aquesta idea, que és una miqueta macabro, hem de dir?
1: Una mica. Fa relativament poc vaig haver de fer una presentació i per escenificar els 3 cors vaig agafar 3 cors d'aquests que són antiestrès de, saps, de goma.
0: Per favor.
1: Vaig estar a punt d'anar a una carnisseria, però em van dir, aquest tio estarà d'agafar un cor així, però vaig pensar, aquest tio estarà tarat, em van dir. No, a veure, el tema era què m'interessava d'aquí. M'interessava explorar la medicina, el poder dins de la medicina i la corrupció que hi pot haver dins el sistema sanitari, on conflueixen la pública, la privada, els límits que hi ha. I partia bàsicament de 2 premisses. Una que és una certesa absoluta i l'altra que és una pregunta. La pregunta és fins on estem disposats a arribar per salvar una vida, és a dir, si tot s'hi val. I la segona, que és una certesa absoluta, que dic que és la medicina pot transplantar cors però no consciències. I a partir d'aquí, doncs, això diguem que m'ha servit de motor per engegar tota la novel·la i per fer-ne el guió.
0: Com se sent en Barceló aquest cardiòleg, no?, quan rep aquests 2 impactes, podríem dir, o notícies extraordinàries, tema cardiopatia, trasplantament, tema capsa, no sé, com bueno, el cos se't queda com un flam, això sí. No?
1: De fet, a veure, no és cap spoiler perquè passa la primera pàgina.
0: Sí, per això, anem a centrar-nos en aquesta primera part i deixar
1: final,
0: les sorpreses.
1: L'home es desmaia de l'espant, evidentment, perquè, ostres, tu només de rebre l'impacte de saber que comences una cursa contra la llotja per salvar la teva vida i de regal et fan aquesta capsa, doncs aleshores, clar, l'home, diguem que es posa un punt nerviós. Però a partir d'allà és quan comença a córrer el rellotge de la novel·la, val? A córrer aquest guió que tenia aquesta premissa que he explicat abans i que està feta doncs, una mica seguint l'estela dels llibres que ja vinc portant. És a dir, doncs, diguem que té una estructura similar al No dormiràs en quant a capítols curts i una lectura àgil. Suposo que aquest llibre, bueno, suposo no, n'estic convençut, que aquest llibre en quant a dilema moral és bastant més heavy que no pas el No dormiràs. I jo a l'hora d'escriure'l m'he sentit bastant més suelto, per dir-ho així. Segurament és com l'evolució, no? Entenc que vas acumulant experiència i m'he sentit bastant suelto a l'hora d'escriure, a fer doncs, recursos nous, no sé, m'he sentit molt bé.
0: No, molt bé.
1: Em preguntava molta gent si després de l'èxit de No dormirà si tindria pressió o no, no.
2: Era una de les preguntes que tenia.
1: Ah, mira, doncs, no, la veritat és que no. I ho dic d'acord, és a dir, jo sempre faig la mateixa broma, però és una broma, però en sèrio, és a dir, que la meva pressió és aixecar-me a les 3:45 del matí. matí en el diari i pencar. Això m'encanta, m'ho passo molt bé, m'ho prenc super seriosament i sóc molt disciplinat, però ho faig perquè m'agrada i perquè vull. I aleshores, doncs, això segurament és un avantatge.
0: Has tingut suport a l'hora de documentar-te persones? Perquè, clar, parlar dels límits de l'ètica mèdica, de la corrupció o de possibles zones fosques, no?, en aquest sistema sanitari, és quelcom complicat. I suposo que t'han d'assessorar mínimament, o has de conèixer-ho de primera mà, de segona mà una mica, no? Per poder exposar tot això que és complex.
1: El meu món és el dels mitjans de comunicació. Clar. Per tant, jo de cardiologia ni de medicina no en tinc ni idea. A veure, sí que és certa una cosa, que és que per circumstàncies familiars, diguem que tinc les visites hospitaleres molt incorporades. Per tant, com a usuari de sanitat pública, doncs tinc la meva idea i la meva experiència, però això no serveix com per fer un llibre així. Aleshores, per fer la part mèdica, m'ha ajudat molt la Georgia Sarquella, que jo crec que sense ella no hagués pogut fer el llibre. La Georgia és la cap de cardiologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, referència, m'atreviria a dir que mundial, de la cardiologia. Amiga del Valentí Fuster, una altra referència mundial. No em vaig inspirar en ella, que consti, però ella sí que doncs, em va ajudar moltíssim, i jo crec, amb la mà al cor parlo, que no hagués pogut fer aquest llibre sense la Georgia. I després, pel tema de trasplantaments, em va ajudar molt una amiga de la infància, que era la més llesta de la classe, perquè és que era així, que anys més tard es va convertir en la doctora Sandra Rovira, que és la cap de pneumologia infantil del Vall d'Hebron. La Sandra, en aquest cas, em va ajudar en el tema de trasplantaments. Ella controla molt tot el tema del trasplantament i tal.
0: Clar, i funcionament hospitalari, protocols i això, no? També,
1: correcte, correcte, vale. Sí. Correcte, amb el funcionament hospitalari, com funciona, quins protocols s'engeguen, de quina manera, quan tot el reglament, val? Sense elles dues això hauria estat impossible, doncs, perquè la medicina és un àmbit extremadament complicat. I a part d'això, doncs, només puc dir que hi ha gent de l'ICS, ja està, deixem-ho així, que m'ha donat un cop de mà amb, diguem, amb la part més fosca, però vaig intentar si volien sortir en els agraïments, però em van demanar per favor que no, i aleshores jo això ho segueixo.
0: Us podeu imaginar, de totes maneres, que amb aquest punt de partida, amb aquest impacte inicial, en aquesta investigació que es portarà a terme, etcètera, a veure a qui pertanyen els cors, què hi ha darrere d'aquest regal tan
2: enverinat.
0: Inquietant, exacte, enverinat, no? I després, doncs, que si secrets, interessos ocults, vull dir, tot allò que nodreix d'alguna manera un thriller com cal, silencis, venjances, vull dir, tot això que fa el xup-xup, sí, d'alguna manera, de la història, i suposo que hem de parlar també de la investigadora, no?
2: Sí, és una investigadora peculiar, que hem dit abans, és periodista, no és policia, tot i que sí que hi ha un policia, però és de la científica, que està per allà, a l'Omar. Parlàvem del sistema sanitari, de que hi ha una crítica, jo crec que força ferotge al sistema sanitari, però els periodistes tampoc queden molt ben parats.
1: Vaja. Mai els deixo bé.
0: Per què serà?
2: Tot i que és el teu gremi.
0: Exacte. Vull dir, per què serà? Precisament perquè coneixem des de dintre, no? O què?
1: Sí, a veure, què us he d'explicar? Què us he d'explicar? No, de debò penso que no és que em passi molt amb els mitjans. Sí, o sigui, a veure, em passo amb cert tipus de periodisme. I m'agrada carnissar-me amb cert tipus de periodisme. Però amb els periodistes, perdó que ho digui així, però que fan les coses com Déu mana, no m'hi poso, perquè fan les coses com Déu mana. I jo sóc un malalt del periodisme, m'encanta com a consumidor, llegeixo la tira de diaris cada dia, a part de per feina, per plaer, vull dir que si m'ho passo molt bé.
0: Qui és la Gabriela, però, en tot cas?
1: La Gabriela és la periodista d'investigació del diari La Tribuna, que és un diari fictici que és com el referent a Barcelona, i que es troba amb l'oportunitat de prosperar laboralment, però diguem que el director de La Tribuna és una mica malparit i que li exigeix resultats immediats, i ella, davant de l'oportunitat de la seva vida, farà el que sigui per tenir aquests resultats immediats. Aleshores, Doncs la Gabriela representa bastant les males arts del periodisme. Uh-huh. I a nivell sentimental potser també.
2: Sí, diguem-ne que una persona impecable no és que sigui.
1: No és una persona impecable, no.
0: Clar, la realitat és que darrere una investigació periodística com cal, persones, fonts, hores de feina, hi ha moltes coses, o hi hauria d'haver moltes coses, riscos, dificultats.
1: Sí, jo o sigui, tinc la sort de, com he dit abans, de treballar en un diari, he vist de prop temes d'investigació, mm-hmm. No els he portat mai, evidentment, perquè no és el meu àmbit d'actuació, però sí que companys veig com ho fan. I té que ser molt fotut anar-te'n a casa i posar el cap al coixí amb coses que has vist, coses que has sabut, o coses que estàs investigant, o entrevistes que has fet, que et deixen fet una merda. Mm. Que no, és dur, és molt més dur del que sembla. Clar. És a dir, que sempre la gent es queda amb la part bonica del periodisme, però tota la... Tot el que s'han hagut de menjar anteriorment, tela.
0: Això em passava, mira, ara que dius això, estava pensant, ja ho vaig explicar aquí, que vaig veure la pel·li Cronos, mm-hmm. I clar, vull dir, com dorms després de ser mosso, o sigui, sent mosso d'esquadra amb tot allò, no? O com, sí. Vull dir, és veritat que hi ha moltes vegades que nosaltres veiem, o el públic en general, o veus aquesta part com més romàntica de les històries i de les professions, d'atrapar els dolents, el que sigui, però enfrontar-te a coses que no saps, no dormir, tenir la responsabilitat de que molta gent depengui de tu, les vides de moltes persones, com reaccionen... Bueno, no sé, en aquella pel·li jo em vaig quedar...
2: Jo la vaig veure ahir i em vaig quedar patia. Molt impactada. Vaig plorar, jo veient la pel·lícula.
0: Bueno, a veure, la proximitat dels fets...
2: Sí, clar, evidentment, que ens toca molt.
0: El fet de que tot succeeixi en els llocs que passegem o que, uh-huh. o que no sé, jo sortia al meu antic carrer i bueno, impacta moltíssim les cares d'ells.
2: Sí. Està les molt ben feta, eh?
0: A mi m'ha agradat, també. Jo he sentit crítiques dispars,
2: jo
0: però...
2: Jo també, però a mi em va agradar.
0: Però vaja, que reflexa aquesta idea, no?, de bueno, de com de dur pot ser fer bé les coses o intentar fer bé les coses. Susana.
2: Sí, parlant de personatges, No dormiràs, potser hi havia personatges doncs, més malvats, personatges més nets, no? Mm-hmm. Per dir-ho d'alguna manera.
0: Yeah.
2: Aquí, malgui la redundància, no hi ha un pandanet.
1: No.
2: No hi ha ningú que surti ben parat. Però és més àcida, no?, la crítica aquí.
1: És més àcida, però... També si la persona, el personatge immaculat, allò que diguis, hòstia, el gendre perfecte, doncs fa alguna cosa molt dolenta per necessitat, perquè mm-hmm. també és divertit, no?
2: Sí, clar. Són molt més ambigus els personatges en aquest sentit, eh?
1: Jo crec que al final és allò de que davant d'una situació límit jo crec que a tots ens agradaria pensar que actuaríem superbé, de la manera més ètica possible, però després t'hi trobes i dius, bueno, i ara què foto?
2: Sí, clar.
1: Doncs una miqueta crec que també la gràcia és aquesta, és a dir, que tots tenim, evident, les dues cares, ningú és, o bueno, molt poca gent és supermalvada, però normalment una bona persona també pot tenir secrets amagats i cares ocultes, bueno. I tal. I però també una mica el que em feia la gràcia quan vaig construir els personatges era això, no era dir que gent que tu diries que és una bona persona en determinada situació i digui, i ara què faig?
0: Mm-hmm. Sí, clar, sí. És que si tots ens exposem tot el que som, compte, que vull dir que això ho has dit tu d'alguna altra manera, no sé si en alguna entrevista en algun lloc, recordo que ho has exposat, no? Allò de, bueno, tal qual ets, exposa-t'hi, a veure què.
1: Sí, és impossible.
0: A veure què, no? I és el que planteges també a través de certa relació clandestina, de, bueno, hi ha com aquesta doble moral, que és molt interessant també en el gènere d'explorar.
1: Clar, perquè, ostres, jo no li recomanaria a cap amic meu que... No, exposa't tal com ets. Sort. El Canals no ho farà, ja t'ho dic ara.
0: Yeah.
1: No, perquè, ostres, al final la gent jutja molt aviat... No és tan fàcil, no.
0: El llibre, suposo que d'alguna part, d'alguna manera, no, de l'èxit de No dormiràs, doncs ens portes al cinquè cor, vull dir que una cosa està condicionada per l'altra, de vegades. A mi m'agradaria saber si a l'hora d'editar han canviat les coses, és a dir, si per exemple vens d'un procés en el que et van dir no ves per aquí, ves per allà, els capítols tal qual, i ara diuen, em trec el barret, Oriol Canals, fes el que vulguis, ha canviat una mica? No...
1: Mira, he de dir en favor...
0: Això, a mi aquestes coses m'interessen, saps?
1: No, he de dir en favor
0: ara
1: de la meva...
0: Ara fan la pilota a l'editorial.
1: No, però he de dir en favor de la meva estimadíssima editora, la Núria Puyuelo, que mai em condiciona amb res. És a dir, jo li dono una... Primer, com que sóc un tio que intenta treballar molt de temps, pues, per tota la vida tal com la tinc muntada, i que sóc un escriptor de mapa, vull dir que li puc explicar tota la història abans, jo li explico abans la història, ell em diu que vagi fent, i aleshores ella, pues, amb algun comentari em fa, però normalment em marca molt poca cosa. I en el canvi en tema, entre el no dormiràs acabat i amb el procés del cinquè cor, no, què va. Sí que, per exemple, alguna vegada et diu, ostres, pensa això altre.
0: Yeah.
1: Però no, em deixa molta llibertat, cosa que li agraeixo eternament.
0: Que bé. Escolta'm, i és una manera també de fer purga o de fer teràpia quan un es posa a matar a través de la ficció.
1: Uai, i
0: saps?
1: Tant.
0: Ara,
1: vull dir... 20 anys de presó no surten a compte.
2: Jo recordo que no, em vas comentar que en el llibre anterior hi havia un cas, no?, d'algú que t'havia... d'algun cap que havies tingut, que sí. No t'havia caigut gaire bé.
0: Ah, sí? Llavors sí. Li vas posar... T'imaginaves aquella persona quan es queda amb un personatge?
1: Sí, bueno, el Víctor Alemany, que és el personatge del No dormiràs...
0: Sí, ostres, o sigui, el director d'orquestra era.
1: Director d'orquestra, sí. Era... autèntic fill de puta, sí, es pot dir, perdó.
2: Totalment.
1: I alguna vegada... Bueno, la Susana, pues, algun cop m'ho va preguntar, però m'ha preguntat, estàs inspirat amb algú? Dic, sí, amb un ex-cap meu.
0: Ah,
1: clarament, és a dir, no diré el nom en antena, perquè... Però, i vaig estirar molt el xiclet, evidentment, que jo sabia que aquest senyor no ha matat ningú, però realment és un fet claríssim que la vida real és una font d'inspiració bestial.
0: Clar, i ara has fet el mateix? Has buscat algú altre per d'allò? Doncs pues mira, a tu t'arrenco el cor.
1: No, en aquest llibre no. En aquest llibre sí que he creat el personatge tal com jo me l'havia imaginat, però en el cas del No dormiràs, per imaginar-me un personatge malvat, doncs vaig tirar experiència.
2: Abans comentaves que t'havies documentat molt lògicament, sobretot de la part de medicina, etc. Com s'han pres la crítica? Perquè, clar, t'han ajudat, t'han obert portes, que deies així una mica tèrboles, secretes, per dir-ho així, però ni els metges, ni els cardiòlegs, tots aquí ja queden bastant, bastant perjudicats. Algú t'ha dit, home, Oriol, t'has passat, o no? De moment no.
1: No, perquè, mira... O sigui, he tocat amb diferents llibres, he tocat a periodistes, ara metges, a músics, cada gremi té lo seu. Però com el meu, com el de tots.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, com els escriptors, com qui sigui.
2: Sí, sí.
0: Els escriptors, tela.
1: Tela, hombre. I el que no s'explica.
0: Estic envoltada, però, de vosaltres.
1: Però, a veure, l'altre dia escoltava una entrevista al Vicenç Lozano, i una de les fricades, segurament, que tinc és que m'agrada molt el tema del Vaticà. No sóc creient, no d'allò, però... tota l'estructura, la cúpula, tot el que tenen em sembla brillant. No sé, he aguantat 2000 i pico anys així i seguim marant i
0: aquí hi ha un talent ocult,
1: ocult, sí. I remenant les cireres penso, hòstia, doncs déu-n'hi-do, xapó per aquesta gent. Aleshores, és un tema que m'interessa molt. I escoltava una entrevista al Vicenç Lozano, que ell de tant en tant ha sigut crític amb l'Església. I quan li deien és que tu perjudiques a l'Església, dic, perdona. Dic, no, jo no perjudico l'Església. Dic, jo dic les coses que no em semblen bé de l'Església. Per tant, una mica el que deia abans, fots a parir els periodistes? No, foto a parir una determinada actitud.
0: I qui se senti ofès, escolta...
1: Pues potser té un problema.
0: Exacte.
1: I amb la medicina passa igual, és a dir, jo hi ha moltes coses de la medicina que adoro, o sigui, gràcies a Déu, la sanitat pública, visc que la sanitat pública d'aquest país s'ha de defensar a mort.
0: Sens
1: dubte. Sempre, i sóc ultrapro de la sanitat pública, però hi ha coses millorables. Deixa'm donar una dada.
0: Sí.
1: Una persona molt propera pateix una malaltia minoritària que només tenen 23 persones a Espanya.
0: Fixa't.
1: I 800 al món. El tractament és 1 milió de cada... Perdona, una persona de cada 2 milions de naixements. Vull dir, tens infinitament més possibilitats que et toqui la loteria. Aleshores, que això també hi ha un moment que ho explico jo, m'ha vingut de gust. Deixa'm dir-te, el tractament d'aquesta persona són 26.000 euros mensuals.
0: Uau.
1: Mensuals. Per què? Doncs perquè és una cosa molt poc investigada, perquè també ens hauríem de fer mirar això, perquè aquesta gent són, perdó, uns desgraciats. Vull dir, se'ls deixa a la mà de Déu, però sí que és veritat que hi ha una investigació i estan emparats per la sanitat pública, perquè si aquesta senyora visqués als Estats Units, cagada pastoret.
0: Exacte. Vaig a fer-te una última pregunta. Avui estem parlant amb l'Oriol Canals d'aquest El cinquè cor, nova novel·la de l'autor de No dormiràs, publicada amb Ros dels Vents. Què t'interessa a tu del gènere, més enllà dels girs de la història, de l'entreteniment, de matar un personatge que et cau malament o de tot això? Més, que tingui a veure amb la manera com entenem la moral, el monstre, la dualitat i el bé i el mal. Perquè moltes vegades allò, descobrir aquesta, no, Susana, vull dir, aquesta, com funciona aquesta part fosca de tots, que no és com ens han dit els bons i els dolents, que és molt més complexa, sí, sí, i que ens movem a la zona de grisos, a mi em sembla el més interessant, sí, no? Sí, i el sí, que em ve és de gust, però bueno, hi ha autors que s'acosten perquè volen fer el retrat social, sí, que en aquest cas hi és a través de la crítica, diguéssim, del sistema. Hi ha d'altres que, no, cadascú té una motivació. M'agradaria saber en aquest sentit quina és la teva a l'hora d'escollir el gènere i de jugar-hi amb ell.
1: Primer de tot perquè és el que a mi m'agrada, és el que més consumeixo. Us escoltava parlant de sèries, jo sóc absolutament fan d'aquest gènere i és el que més m'agrada. Però més enllà d'això, si aprofundim una mica més, crec que és una manera còmoda i fàcil d'explorar la part més fosca de l'ésser humà. Mm-hmm. És a dir, si tu mires en una sèrie i dius, hòstia, mira lo retorçat que és aquest tio, o llegeix en el llibre, mira que sonada està aquesta dona, o... Però després, una mica el que dèiem abans, acabes llegint notícies i dius, ostres, no estem tan lluny. És a dir, molts cops no estem tan lluny. Però si ho fem a través dels llibres, a través de l'audiovisual, és com més còmode explorar aquests límits. Jo crec que segurament a mi això em pica molt.
2: Els personatges, molts de les teves novel·les, en plural, són superambiciosos.
1: Sí.
2: L'ambició, tu la veus com alguna cosa que segons en quin moment pot arribar a ser perillosa, perquè és el cas de la Gabriela, és el cas de
0: que predisposa una mica aquesta part fosca, no?
1: Sí, per mi és nociu. Per mi és nociu. És a dir, tu pots tenir ambició en anar prosperant, però en el moment que passes una certa línia ja ets perillós.
0: En aquest món que ens diuen que l'ambició, no, és inherent i que si no arribaràs enlloc, és interessant aquesta
2: límits,
0: òptica.
2: No? Clar.
1: Sí, per mi ho tinc molt clar, a més. És a dir, aquest liberalisme emocional, per dir-ho d'alguna manera, sempre vull més, moment. Ostres, et pots conformar amb el que tens, per favor? Potser tens una vida genial, ja està. No, sí, aquest sempre voler més, a nivell econòmic pot ser, però a nivell laboral també. O sigui, hi ha molts nivells, no sempre és econòmic. I és una cosa que no m'agrada gens. O sigui, de veritat, m'agrada... Sempre dic que m'agrada ser un tio normal i sense més. No, aquesta ambició no la comparteixo, vaja.
2: Mm-hmm. Bueno, però com a partir dels personatges sí que funciona molt bé.
1: Bueno, això es puc matar,
0: Sens dubte. Doncs una recomanació de lectura, una proposta d'Oriol Canals, El cinquè cor, amb Rosa dels Vents, avui amb el Sota Sospita, amb la Susana Hernández, que ens l'ha portat perquè puguem gaudir d'alguns dels detalls que ens espera en aquesta lectura, que ja comença d'aquesta manera sorpresiva, i veurem com evoluciona la investigació, els personatges i els límits morals, tant del sistema com de cadascun dels protagonistes. Oriol, moltíssimes gràcies
1: moltes
0: per venir al Sota Sospita de nou.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Susana, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent, i no us el perdeu, que us ho passareu molt bé i patireu, lògicament, que és el que toca. Gràcies, Oriol.
0: És el que ens
1: gràcies.
0: Agrada.
2: Adéu.

0: Ja la tenim aquí, la nostra escriptora, sommelier, comunicadora, influencer, referent de moda, de bon viure, mare de dracs, dona casada, pregonera...
1: Això m'encanta, pregonera. No, és que quan has començat a escriptora dic, ja està parlant de la nostra superconvidada, que ho he subtitulat... La capacitat d'explicar-se. Ella és escriptora, actriu, dramaturga, productora cultural i també parlaríem això, de mil coses que ens agradaria compartir amb ella juntament amb un vi. Ara deixo aquest acceleradament del dia i em poso ja...
0: Ens posem ja en modo tranquil, reposat.
1: Això, que és el nostre moment per parlar, doncs, de... Clar, és que amb l'Estel podríem parlar de moltíssimes coses.
0: Estel Soler, benvinguda al Sota Sospita.
2: Moltes gràcies, encantada.
0: Compte amb tu. Teniu totes dues molts títols, moltes professions, podríem dir, no?
1: Sí, i a part vam compartir un espai juntes a l'Obrim Film, que a mi em va canviar la vida.
2: Programa amb el Cerdà.
1: I amb la
2: ens va unir. Ja ens mig s'havíem situat, però allò ens va unir.
1: Sí, sí.
2: Som una mica ànimes bessones separades al néixer, la Rosa i la Morena.
1: O sigui, no ho semblaria, no?
2: No,
1: en plan...
2: no, perquè alhora ens contrastem,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tu compres a Humana, jo sóc una fashion victim.
2: No, jo sóc Lidança, que encara és menys mainstream, fixa't.
1: Sí, sí, sí.
0: Ai, explica'm, això m'interessa, perquè és que a veure una cosa...
2: M'agrada molt que com a diferència entre nosaltres...
0: Com comencem aquí? Per aquí?
1: On comprem la
0: roba? No, però és que fins... O sigui, on
1: és una
0: comprem...
1: cosa molt profunda.
0: On comprem
2: és,
0: el pa,
2: és,
0: on comprem el menjar i on comprem la roba també és un acte polític de vegades.
2: Tot,
0: i també
2: no? I amb una dona més,
0: tot.
2: Sí.
0: Tot, sí. I ens defineix. Llavors, en aquest sentit, quina és la teva filosofia, Estel?
2: Bé, jo d'entrada dic que no jutjaré mai a ningú...
0: No, a ningú.
2: A ningú de la població. Els governs, sí, eh? Vull dir que entre nosaltres estic molt farta que ens caigui tota la responsabilitat sempre a sobre, no? De no compris a Shein, no compris a les plataformes que sabem que exploten treballadors, que contaminen... Molt bé, legisleu millor. No?
0: Exacte.
2: Permeteu-nos preus de vivenda que no ens facin haver de comprar les peces de roba a un euro, no? Això és veritat, però vull deslliurar la ciutadania. Per tant, jo també tinc els meus plaers culpables, però en general, mira,
0: totes
2: això que porto, que òbviament la Mary ja m'està gravant...
1: No, què t'he dit jo quan t'he vist?
0: Què
2: m'has dit?
0: Que estava molt fucker, ha dit.
1: Sí,
0: literalment.
1: No, és que, mira, hi ha un moment...
0: Això ho podem dir entre
1: mare...
0: nosaltres, que quedi clar, eh?
1: Sí, exacte. Hi ha un moment... Quan ets mare i els nens són molt petits, que tu no saps ni on tens a apuntar el nas.
2: O
1: sigui, que sobrevius...
2: Hi ha un moment llarg.
1: Molt, molt llarg, molt llarg, i a més es fa encara més llarg. I llavors, clar, jo t'he vist quan realment no sabies on estaves l'apuntar el nas.
2: Que em sortia llet dels pits,
1: sí,
2: és
1: sí,
2: així.
1: Sí, sí, sí.
0: Vas a algun lloc i de sobte estàs tot
2: així
0: allò.
2: Així era.
1: Sí, sí, i sense dormir, pobra i tal. Però és que... jo, la imatge de l'Estel, que, o sigui, jo ho he passat com ella, però estic com una pantalla més endavant.
2: Exacte.
1: I quan la vaig veure, rebre el Ramon Llull, que em va fer una il·lusió, o sigui, em vaig sentir tan orgullosa, era com si l'hagués guanyat jo, però saps el que més em va agradar de tot? L'entrevista de Melero, tothom, ai, que guai, l'Estel... No, a mi, quan el va agafar, la tia va portar un vestit apretat, que no és el seu estil, ara sí, ara ja sí, però abans no era el seu estil, saps? I llavors la vaig veure ja amb el seu vestit, i el va agafar, i el vas ensenyar a tothom, i en plan, m'ho mereixo. O sigui, és que em va encantar.
2: A vegades fas el gest per creure-t'ho.
1: Sí,
0: ja,
1: sí, sí,
0: bueno,
1: ho sé, però igualment ho fas. O sigui, és igual que encara que estiguis trista, somriu, que el cervell canvia.
2: Sí, exacte.
1: Em va encantar perquè jo sé l'esforç que et suposava i també, com a crítica literària, t'haig de dir que m'he llegit, ja saps que bueno, les dues hem estudiat Humanitats, no és peloteo, és que a mi em va agradar molt aquest llibre. Molt,
2: era,
1: molt.
2: Eres molt també lectora a qui podia tocar, no?
1: Sí, sí.
2: I tornant a la roba, que deixeu-me fer la minifaca. No, és veritat, compro...
0: És que ara la Mary ha tocat 5 temes de cop, saps?
2: Sí, llavors, sí. Jo torno a totes les pilotes. Les mares podem tornar a totes les pilotes. Sí, m'agrada comprar de segona mà aquesta economia circular, molt al Solidança. Això que porto, podem va costar 2 euros. Les sabates, tot i que no s'han de comprar sabates a segona mà, una mà, per moments puntuals ho vaig fer també, i és un projecte que ha rebut fins i tot una Creu de Sant Jordi, doncs fan integració social de persones amb risc d'exclusió, i allà ens n'adonem, quan jo hi vaig a comprar, compro per mi i per les meves criatures, la de tonelades de roba que genera, i que alhora té a veure amb la manera com vivim, perquè si sentim molts cops la necessitat de comprar, jo a vegades necessito comprar roba per calmar una ansietat, no perquè necessiti correcte aquella peça, i això forma part de l'engranatge de l'angoixa i l'ansietat permanent amb la que vivim. Aleshores, em consolo pensant que com a mínim no estic fent que es produeixi més roba. Tant de bo també comprar els nostres creadors i creadores que aposten doncs, per teixits, per fabricació feta aquí, però a vegades l'economia no ens ho permet i penso que la segona mà és una gran alternativa. I si un dia compreu el Shein o l'AliExpress, tampoc us m'aixequeu sentint culpa, perquè la culpa no és nostra.
0: Molt bé, amb aquest titular ens quedem, eh?
1: És que jo la vull per presidenta. És que m'agrada molt com a dramaturga, m'encanta com a poeta, però jo la vull com a política.
2: Ostres, o sigui, m'agrada política. El que passa és que hi ha una part de mi que crec que podria ser un animal polític, però també us diré que pel propi sistema jo seria un animal que sortiria molt ferit.
0: Sí.
2: Perquè m'afecten molt les coses, perquè crec soc molt innocent. Hi ha una, i jo crec que amb això, Tomeri, sí, les dues hi som juntes, sí, en aquesta innocència de encara continuar creient amb uns valors, amb una bondat, i em sembla que això va zero de la mà de la política, no?
0: Escolta, com es fa per demostrar que un pot ser bo en més d'una disciplina? És a dir, perquè moltes vegades quan pertanys a un gremi, en aquest cas el de la interpretació, en el dels actors i les actrius, i pertanys també a un altre, que és el de la literatura, moltes vegades se sent com una intrusió. I qüestionen la qualitat pel fet de tu ja tens un gremi en el que pertanys, no? Sí. I llavors jo crec que moltes vegades això és molt difícil de combinar i de demostrar que no, que pot ser talentosa en més coses. No sé com ho has viscut tu.
2: Jo he vist permanentment sentint-me estranya a tots els gremis i encara he vist intentant trobar el meu lloc al món. No sé, jo crec que també en això coincidim, perquè el fet de ser polifacètiques ens porta una mica a sentir-me almenys a mi dins i fora de tot. Té els seus inconvenients i té les seves avantatges, no? Vull dir que al final jo no intento demostrar que tinc talent, perquè a la primera que li hauria intentat demostrar és a mi, no amb aquella veu interna, i si m'ho intento demostrar és només per poder fer la passa següent, no per demostrar-ho al món, no? I em moc bastant, o m'he mogut bastant per dues coses, per la passió, que amb això també coincidim amb la Mary i que ho reivindico com a antídot per tots els mals actuals de la societat. O sigui, si jo crec que he superat depressions, he pogut passar pels antidepressius i deixar-los, si he pogut vèncer grans problemes que he tingut i que no els tinc només jo, sinó molta gent, és perquè encara estimo, encara sento passió per diferents coses de la vida, no? Aleshores, passar per diferents gremis o tocar diferents terrenys, en el meu cas dins la cultura...
0: Dins la cultura, vull dir, que tot té un sentit.
2: També ho ha portat la precarietat. És a dir, en realitat a mi m'hauria agradat, diguem-ho clar, a mi m'hauria agradat en el seu moment fer més coses com a actriu. Jo considero que la meva carrera com a actriu va fracassar o es va estroncar. No va anar més. A mi no em trucaven de càstings. A mi també hem d'anar aprenent a entendre que la façana és una cosa, el que es veu cap a fora, i la realitat és una altra, no? Llavors jo vaig decidir també per aquest camí, perquè també com a capricorniana cabra que sóc, quan foto unes quantes embestides a una paret i no cau, penso, no és el meu lloc, vés a fer-te el teu camí, no?
3: Sí.
2: I en realitat l'escriptura sempre m'interessava, i després tot el que he anat fent ha anat sent una barreja entre coses que m'oferien i com que no tenia diners les havia d'agafar i aprenia a estimar-les també.
3: Sí.
2: I coses que tu has buscat però que han anat molt més lentes. Aleshores, ja m'està bé que ningú em consideri 100% escriptora. No ets dels nostres. Doncs cap problema, al fons. Jo soc dels que estimo i dels que m'estimen, i llavors anem allà on ens estimen i ens anem fent un cercle de família, de gent que estimem en tots els àmbits, així que no em preocupa especialment.
0: Tinc una pregunta per les dues. Dues dones que s'exposen públicament, que sou conegudes...
2: Massa, no?
1: Massa,
0: i jo no sé si això de vegades pot tenir en algun moment donat un sentiment de calla, que hi ha diferència entre la meva imatge i pública i el que sóc, o tinc més pressió, no sé si estètica, no sé si de comportament, no sé si respecte al que dic o no, que quan ets una persona anònima. Això us ha condicionat?
1: Jo és que l'Estel és molt tal com raja. I jo també, la gent sí. que es pensa que sóc un personatge, dic, és que no em coneixes, perquè de veritat...
0: És que és un personatge, la Mary.
1: Encara fliparies
0: més. Però 24 hores al dia, vull dir.
1: Sí, no? És que... sí, sí.
2: Justament jo penso que com a dones sí que en això som molt similars i penso que ens hem emmirallat en moments diferents quan jo l'he vist publicar articles i esventrar-se explicant tal cosa que li ha passat greu, infame, dolorosa, l'he vist mostrar vulnerabilitat i penso que ens hem anat com tantes altres dones referents retroalimentant i també sé que ha patit les conseqüències d'això, les crítiques sobretot de tants homes que justament l'han volguda qüestionar en el terreny professional per coses que grates i no tenen cap motiu en aguantar-se, no? Aleshores sempre l'he vist absolutament valenta i en moments ella m'ha donat força, no sé si jo a tu també, però penso que justament som dues dones en aquest cas que no hi ha diferències entre la Mary i l'Estel que es veu públicament i la que podeu veure en privat.
1: També va ser una cosa molt estranya que a mi, per exemple, doncs, com tu dius, no, en el món del vi és... què fas? Has perdut professionalitat. Home, doncs sí, que jo t'estimi d'una manera o no, depèn de que em mostri com sóc, doncs també diu molt de les marques que confien en mi o no.
2: Totalment.
1: Però per mi va ser terapèutic, és més, jo crec que de dir les veritats allà em vaig donar compte doncs que havia de canviar de vida. Bueno, les dues vam canviar de vida i vam fer un pas endarrere, endavant, no sé, al costadet, una volta,
2: vam
1: el que
2: canviar,
1: vam poder.
2: Sí, sí, sí.
1: Però va estar molt bé. Jo m'emporto d'això a la Brinkhill,
0: que
1: estic contentíssima.
0: I una altra cosa, i els reconeixements, o sigui, si l'exposició us fa ser naturals, vull dir, no és quelcom que en aquest sentit us condicioni, els reconeixements condicionen, marquen, fan que després, no sé si hi hagi una exigència o un manteniment o res, simplement són això, una cosa bona que passa i au.
2: Nas d'or, no?
1: Sí, però...
2: Un dels milers.
1: No, però això em va anar molt bé.
0: Però Nas d'Or et va anar molt bé, però això fa molt de temps.
2: Molt
0: ja.
2: De temps,
1: em va anar molt bé perquè jo en aquell moment havia de fer, portava la comunicació als sommeliers i em van dir... estava entrevistant a la gent o tal i em van dir, clar, tu no et presentes, no? Perquè tu només saps escriure. Llavors, ara em presentaré. Ja veuràs, ja guanyaré, cabron. Saps? I ho vaig fer i em va anar molt bé perquè... vaig pensar, és veritat, soc molt intuïtiva en moltes coses, també amb el vi, però ja no només mediàticament, sinó també per creure-m'ho. I jo crec que a mi, com a dramaturga, també m'agrada molt, com a actriu, però a mi algo que m'encanta és l'Estel Soler, poeta, que posa les paraules, els sentiments que tenim en comú, que jo no sé, i a mi m'encanta el teu premi Amadeu Oller de poesia, clar, el 2011. És que l'Estel...
2: Del teu barri.
1: És molt jove, amb dones que somiaven ser altres dones. Quants anys tens tu ara? Quina anyada ets?
2: Jo sóc del 87, ara estic acomiadant els meus 39.
1: És que ella, jo sempre li dic, és que a mi em sembla molt, molt més madura que jo. Jo sóc molt més infantil que ella, saps? Ella és molt madura en moltes coses.
2: I en canvi a mi m'agrada que m'estiri de la mà de deixant aquesta nena i sortir de la meva contenció o rectitud, no?
1: És que tu ets molt precoç, has estat... O sigui, com,
0: clar,
1: o sigui
0: ja,
1: vas guanyar precoci. Aquest premi de poesia, quants anys tenia?
2: No, el premi hauria tenir, què, 21, 22.
1: Home, perdona.
0: Sí. Home, és molt
2: jove
0: per un premi de poesia.
2: Jo ja em sentia vella, us he de dir.
0: De debò.
1: Ui,
2: sí. Això faria un programa sencer.
1: Tens una vieja
2: de la vella que porto a dins
1: sí,
2: i tal.
1: Sí.
0: I a veure,
1: sí.
0: Vull dir, l'any passat el premi de les lletres catalanes a molt lluny, vull dir...
1: aquest tros de vida,
0: és una supermedalla, això, és per penjar-s'ho i dir... Hola, síndrome de la impostora, adeu, patada.
2: Ui, no.
0: Ai.
2: És a dir,
0: molt de l'os.
2: No, molta contradicció, com en tota a la vida, en la meva vida almenys. Jo he trigat molt a assimilar aquest premi. Vaig entendre que allò era important perquè ho veia en la mirada externa d'aquells que m'estimen, en els amics, en el sector, perquè també et cauen algunes patacades, tot i que la rebuda en general ha estat molt bona, però em va costar, continuo tenint un punt d'alienació i matar... Soc tan exigent, tant, que matar l'impostora és molt complicat. Jo crec que li he donat somnífers i l'he dormit.
0: Vinga, està de vacances,
2: la impostora. Deixa'm tranquil·la un temps, però... òbviament que canvia, que en una biografia marca un què, però m'ha costat, em costen molt els premis, els reconeixements. Bueno, soc d'assimilació lenta i jo crec que encara ho estic
0: molt bé
2: situant.
0: Aquest tros de vida, per cert, posava el focus en la figura de l'Helena, una científica, a precarietat laboral també, no? Sí. A partir d'aquí una sacsejada de vida tot cap per avall i temes interessants com la vida, la mort, la resiliència, sí. I molts d'altres.
1: És que saps què passa? Que comença
0: si no
1: ja...
0: l'heu llegit, aneu a buscar-lo.
2: Tenim un senyor que ven vins, un sommelier.
1: Sí, a l'Empordà, però clar, comença ja amb un avortament que tant l'Estel com jo hem patit, llavors a mi ja em trenca.
2: Veus?
1: És que totes ho hem patit, però ho diu i ho reflecteix també a la seva poesia d'una manera... És que em posaria a plorar, quan dius lo de la porta, he tancat la porta, és que em poso a plorar, sí. És que m'encanta aquell tros, o sigui, és com que connecto...
2: Sí, imaginar-nos com una casa, no? M'imaginava com aquesta casa buida, que l'han buidat, l'avortament em venia aquesta... la novel·la comença dient algú ha tancat la porta i tot això he ressonat com una casa buida, no?
1: I això... A mi això...
0: És molt potent,
1: Per mi això és la descripció... És
2: clar, perquè durant anys ens han parlat de de l'avortament com l'han buidada, de l'avortament o de quan hi ha...
1: Quan hi ha
2: histerectomia, no? Es diu quan t'ho treuen tot. Sí. És aquella dona que no pot tenir fills perquè la van buidar. Jo recordo com impactava això de petita.
1: Sí.
2: No? Quan molt poc en parlaven les àvies i les mares, però que utilitzessin la paraula buidar. Aleshores, si entenem que... gestar una criatura és donar-li llar, a mi em venia molt al cap la imatge de, molt bé, doncs acaben de buidar la casa per trasllat o per luminosi, i aquesta sensació de dona tarada.
1: Perquè
2: en el fons també hem vist sempre que nosaltres o les nostres mares, àvies, ocupaven la casa i els homes, els focus i el poder i les feines de fora. Aleshores era el moment en el que allò que t'ha dit del món per directe i indirecte, que és el que tu has vingut a fer aquí, d'alguna manera, que és ser mare, no ho pot ser, o veus que fracassa. Margaret Atwood, no?
0: Sí.
2: El conte de la criada, dius, estic taradíssima.
0: És que ho vius això, ho vius com amb una culpa, jo, com a mínim va ser amb el meu cas, no? Perquè hi ha quelcom en el teu cos que no està funcionant bé, i llavors és com que és culpa teva, perquè... si ho fessis bé, hauries de poder gestar i hauria de poder arribar a bon terme. Llavors, en el moment en què s'havies interromput l'embaràs per les raons X, que no són voluntàries, clar, que tinc malament en el meu cos. No sóc una dona com hauria de ser, i aquest sentiment hi és. Per sort, cada vegada en parlem més, cada vegada hem anat sabent, a mida d'explicar-ho, jo també, que una de cada dos li passa... I comencem a fer-nos un altre relat de la qüestió.
2: Sí, a mi una cosa que han passat moltes coses boniques... Mira, relacionant-ho amb el que deies del premi, jo el premi en si potser no l'he acabat d'assimilar, tampoc sé com s'assimila un premi, no? Però el que m'ha ajudat més, o per mi el... No et vull dir el premi, perquè el premi és el premi i tampoc sóc naïf i no vull dir el premi és la rebuda de la gent. No. Però al final, el que és veritat, que és més enllà d'aquella estàtua que és molt bonica i que la tinc allà, el trofeu, a mi el que m'ha impactat és les converses que han generat amb lectors i lectores després, no? Com, per exemple, una dona que em trobo a l'estiu, a Esterri, i que em diu, me n'he donat, després de llegir la teva novel·la, una dona que ja hauria tenir cap a 70 anys, me n'he donat que jo mai havia processat una criatura morta que vaig parir a l'any 50 llarg.
1: S'imagina.
2: Que, òbviament, em vaig quedar anestesiada i van avisar el meu marit per megafonia de vingui aquí. Vaig saber, com mitjadada per megafonia, que era una nena i que havia nascut morta. Aleshores, jo allò ho tenia tancat en pany i clau des de l'any 57, crec que em va dir, i al llegir la novel·la me n'he adonat que no havia fet espai per aquell dol.
1: Clar.
2: Estem parlant d'una de tantes dones, sí, de tants, sí, milers, sí, de casos. Sí, sí,
0: exacte, sí, igual. Sí, sí. I abans era encara pitjor per aquest silenci, a més, sí, no? I per aquest no permetre't que passis el dol que has de passar.
1: Totalment.
0: Quins són els teus referents literaris, Estel?
2: Ui, jo soc molt eclèctica, la veritat. De gèneres i d'escriptors, escriptores. Clar, jo què sé, és que et puc dir, els primers que em vinguin al cap, perquè em fan fer llistes
0: clar,
2: sempre.
0: Clar, no, si t'ho pregunto demà serà una altra resposta.
2: Poesia, per exemple, et podria dir, m'agradaria dir moltes dones d'aquí, per exemple, diré una d'aquí, Mireia Calafell, però alhora García Montero. M'agrada molt, òbviament, llegir teatre i, òbviament, m'agrada molt llegir els clàssics, però també els nostres dramaturgs, doncs Llàtzer García, no ho sé, la Clàudia Sadó, però tants d'altres del nostre país, costa triar. Després llegeixo també molt d'assaig, literatura també, però menys. Fixeu-vos que em costa, és el que em costa més llegir. Sol llegir més poesia,
0: sí, ficció,
2: i
0: ficció,
2: i teatre.
0: Sí, poesia,
2: sí.
1: Però també pot ser ara, perquè els nens són petits.
2: També, també. Perquè els nens són petits i perquè hi ha una pantalla que ens roba la capacitat de concentració.
1: Totalment, totalment. Però t'haig de dir que jo, que sóc una gran lectora de Lola i a lectures, va arribar un moment que tampoc no podia llegir res perquè
2: ni
1: no
2: allò.
1: Se'm quedava.
2: Clar.
1: I ara, aquests últims estius, tu encara estàs amb un ull a la piscina, saps? Ja veus, sí, que tampoc no pots, però he tornat a llegir i a passar-m'ho bé i pum, saps?
2: Sí, jo també, però me n'adono que ara mateix crec que he de culpar més el mòbil que els meus criatures.
1: Sí, sí, no, però això ja. També, tens raó.
2: I m'ho diuen grans amics lectors. Aquesta, mira, fa poc vaig estar... vaig fer dues coses molt saludables, anar a sopar sola i em vaig endur La mort i la primavera, que no me l'havia llegit,
1: sí,
2: encara,
1: sí.
2: I no me'l vaig acabar en aquell sopar, però l'endemà,
1: sí,
2: anant a sopar sola, no havia fet mai,
1: sí,
2: no? Mai, ho feia molt de temps. I després me'n vaig anar a Suïssa i com que allà no hi ha el roaming,
1: sí,
2: vaig fer viatges amb tren sense cap mena de cobertura,
1: sí,
2: ni d'internet,
1: sí, sí,
2: ni de telèfon,
1: sí, sí,
2: ni res. I allà em vaig estar llegint una antologia de teatre, que ara me'n recordaré d'un francès. Que no recordo. Dic, no m'ho puc creure, en un viatge en tren m'acabo d'empassar 3 obres de teatre.
1: Sí, sí, sí.
2: Per
1: sí.
2: què? Perquè no puc accedir a les xarxes a través del mòbil. Ja està, és
1: clar,
2: així de senzill.
1: Totalment. Sí, sí, sí.
0: Jo...
1: sí, sí.
0: Crec que és un exercici molt intel·ligent,
1: sí,
0: això, no?, d'intentar substituir quan es pugui la pantalleta, que al cap i a la fi moltes vegades doncs, no rebem més que un munt d'inputs que
2: sí,
0: simplement
2: sí,
0: ens distreuen i prou.
1: Però busca l'espai. Com...
0: Bueno, jo tinc un mínim de mitja hora diària de lectura.
1: Veus?
0: O sigui, obligatòria.
2: I a quina hora la situes?
0: Jo, abans d'anar a dormir, abans de posar a dormir la meva filla...
2: Ara t'anava a dir, perquè amb criatures com ho fas?
0: Bueno, però ella també té l'obligació.
2: Va,
0: vull dir,
2: clar.
0: Les dues ens posem juntes, cadascuna amb el seu llibre, i després de rentar-nos les dents és obligatori aquella mitja hora. Després ella va a dormir i jo em puc quedar més rato llegint o puc agafar el mòbil o el que sigui, depèn del dia. Però fer-ho juntes m'ha servit perquè ella agafi l'hàbit i jo llavors així un mínim diari faig.
1: És que totalment,
0: com a recomanació.
1: Com diu Umberto Eco, no? Els nens no prenen del que els hi diu, sinó del que veuen.
0: Del que fas.
1: També és una manera, no?, com ara a la nit que hem de començar a reposar, de baixar revolucions, perquè total veure més impactes, no?
0: No, perquè neurològicament no afavoreix, sí, després la
1: I
0: son.
1: I també t'haig de dir una cosa, això de sopar sola, jo és que com treballo assessorant hotels, sopo molt sola, que no ho faria mai,
0: i
1: a mi m'encanta. Ara només tinc ganes d'anar a treballar perquè sopant sola...
2: Penses
1: molt i parles molt amb tu mateixa.
2: Totalment.
1: I tens grans cites amb tu mateixa.
2: Totalment.
1: I a mi
2: totalment.
1: Em caic bastant bé últimament.
0: Últimament. És important caure's
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: que quan
1: sí.
0: una té allò, l'autoconeixement
1: sí.
0: pot fer que de vegades no t'agradis.
1: Sí,
0: llavors és important
1: sí,
0: ser compassiva
1: sí.
0: amb una
1: sí,
0: mateixa.
1: Sí, no, però hi ha vegades que estàs com més dau, més baixa, més català emprenyada i tal, i altres que...
2: Jo he començat també a fer lectures en veu alta amb la canalla.
1: Home, com perquè tu llegeixes molt bé.
2: No, però a mi em passa, clar, és que tot és difícil, perquè el de 9 anys llegeix sol,
0: sí.
2: però la petita està aprenent
0: no,
2: a llegir.
0: No,
2: aleshores,
0: clar.
2: no sé si puc dir els dos, llegiu mentre jo llegeixo.
0: Exacte.
2: Aleshores, estic intentant fer un capítol de llegir en veu alta, no? Però us diré una cosa, jo, el meu gran lament aquests dies és de dir, per què no vam ser mares als anys 80? Era molt més fàcil,
0: nenes. Sí.
2: Era molt més fàcil. Les dels 70, fins i tot, prendre's un còctel no estava quedar malament pels tractats mèdics de l'època, menjaven el seu sushi, els seus tots, i després no havien de lluitar contra aquestes pantalles. No. És un terror. O sigui, al final, per mi ser mare ara mateix, és esquivar tota l'estona això, no? La necessitat de com gestionem, vull veure dibuixos. Jo em vaig treure la tele de casa i he pensat, crec que és pitjor, perquè aleshores ara em demanen el meu ordinador per poder mirar allò que ja selecciono molt bé el què.
1: Sí.
2: És esgotador, dic, jo no puc educar perquè no, estic parant les bales.
0: Això m'ho diu ma mare, Déu també meu. Diu, abans feies i ja està, el que et donava de gana, o fins i tot deies no, per què no em dóna la gana? Perquè sóc ta mare, punt. I ara no pots fer-ho això tampoc. Has d'ajupir-te, parlar-li als ulls, explicar-li, no
2: sents?
0: Sé què. Diu, ara ho teniu tan difícil. Això m'ho diu ma mare, que
2: home,
0: em veu a mi, a la meva cunyada.
2: Diu,
0: i no tenies cap problema abans de fotre un crit, de tancar-te a l'habitació, no sé, era com...
2: No, i perdoneu, que abans...
0: I ja està,
2: no
0: passava res.
2: La Mary i jo dèiem abans que ens vam divorciar, jo ara em trobo moltes vegades sola, amb les dues criatures, aleshores és o preparo el sopar, o jugo amb vosaltres i parlem d'emocions, o faig la rentadora i a poc m'ajuden a col·laborar, però al final no pots estar tot.
0: No.
2: Abans, aquest escenari d'una mare divorciada tenia les criatures al vespre, mentre feia el sopar, mirant una tele, però una tele amb uns continguts que havien estat supervisats i eren absolutament de l'edat d'aquelles criatures si posaven el canal on hi havia aquells dibuixos.
0: Sí.
2: Clar, ara no. O sigui, ara la meva criatura, jo li dic, la mama necessita fer el sopar, o m'ajudes o em deixes fer el sopar.
1: Sí,
2: però si
1: i
2: el
1: tribo,
2: deixo entrar a internet... També. Si el deixo entrar un producte, em pot saltar el porno a la desquartització d'una persona o que li arribi algú que li digui, hola, enviem unes fotos despullat o despullada. És que, per favor, som aquí.
0: És una bogeria. És una bogeria i això ho fa tot molt difícil, és veritat.
2: Sisplau, jo em sento la culpa, no? De dir, de tant en tant, no ho estàs fent tan malament, però la veu majoritària és de... Déu meu, que mala mare sóc, és que no dono l'abast.
0: Mentre una fa el que pot, ja està. Vull dir, tampoc hem sortit tan malament, saps? Doncs podem reproduir el que han fet amb nosaltres. Vull dir, passa res. I si un dia els has d'enxufar a la tele perquè et ve de gust prendre't una copa de vi, que t'hagi recomanat la Mary, doncs escolta'm, també està bé.
1: Demà ho farem
0: millor. I prou,
2: exacte,
0: i ja està. Sí. Estel Soler, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Jo també, la veritat. Doncs mira, una altra persona que haurà de tornar un dia, per fer una segona part.
1: I un soparet.
2: Molt.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Avui tanquem el Sota Sospita amb Let's Get Married, un dels temes del nou àlbum de la Miley Cyrus, el Bass Persuades. De seguida arriba el Xavi Collado amb el Metropoli. Nosaltres tornem demà aquí a Ràdio 4 amb més Sota Sospita. Adéu-siau.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Bona nit, són les 11. A partir d'aquest moment comença l'edició 2383 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado des d'aquests micròfons, els de Ràdio 4. Una nit que vull parlar amb la Ivette Nadal. Ve per presentar el seu àlbum, es diu I això serà tot, amb la producció del Joan Pons i el Joan Colomo. Parlarem d'un musical que podem veure a la ciutat de Barcelona fins al dia 27 de setembre. Es diu Sonrises i Làgrimes, el musical. El podem veure al Teatre Apolo d'aquesta ciutat. Ja sabeu que l'any 1959, per primera vegada a Broadway, va tenir lloc la representació. I després l'any 65, amb la pel·lícula que va aconseguir 5 Oscars. Comença fins a les 12 de la nit al Metròpoli de Ràdio 4.
0: Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: Ivet Nadal, benvinguda, bona nit.
1: Bon vespre.
0: Com estàs?
1: Bé, contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Sobretot quan es presenta un disc, com és aquest, no? I això serà tot.
1: Sí.
0: Què vols dir amb aquest títol?
1: Aquest títol ve inspirat d'una de les lletres de les cançons, que diu, i això serà tot, pedres, ocells i flors, i parla de vegades, doncs, volem anar molt endins de les coses, molt reflexionar molt, i a vegades les coses quotidianes és el més important, no?
0: D'alguna manera, amb aquesta nova història que ens presentes, reforces molt el pes musical, no? I és més central que mai.
1: Sí, jo crec que fa molt temps que faig una mica el mateix estil de música i que em tocava que la veu i la lletra tingués un paper com d'un instrument més. És a dir, que crec que ho has llegit molt bé, amb el sentit que hi havia una intenció que el so fos més de banda que mai, no?
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè porto 20 anys fent-ho tot sola, no? Portant-m'ho tot jo, creant-ho tot jo, i necessitava repartir una mica el pes, diguéssim, no? I per evolucionar una mica, no? Musicalment, creia que feia com 20 anys que estava autoproduint-me i d'una manera com molt similar, i ja no em sentia tan representada, que és lògic, no? No és el mateix quan vaig començar amb 18 Clar. Anys que ara, no? Han passat anys.
0: D'alguna manera puc dir que arrenques una nova etapa tan sonora, musical com personal?
1: Tant de bo, sí, aquesta seria la intenció. És veritat que també si el títol juga amb els dos sentits, no? La part més poètica i la part més realista, de dir, això és el que jo ara puc oferir, és el que sóc, amb aquest so de banda, amb unes lletres una mica més narratives, però sí que és veritat que no sé si d'aquí 2 o 3 anys podré seguir cantant per motius meus personals de salut, i per tant, si va bé, endavant, no? Seguirem, sens dubte, sí.
0: Des del 2007 t'enfiles als escenaris, però què pesa més a la Ivet? La part de cantautora o la de poeta?
1: M'interessen tots dos mons, no? Sempre he volgut que anessin molt junts quan he composat les cançons, tot i escriure també els llibres de poesia, però aquest disc tenia clar que volia treballar amb productors que m'ajudessin a sortir una mica de la part més folk, no? I investigar una mica la part narrativa, no?

0: Estem escoltant pedres, ocells i flors. És d'alguna manera un homenatge a la teva família?
1: Sí, exacte. Aquest és l'únic text que no és meu, del disc. És un poema que va escriure la meva mare, per tant, és una història familiar. Jo el vaig voler musicar perquè em sembla que és un tema com molt, molt universal, no? De quan, què passa quan moren els avis, quan has de despedir una casa que no hi podràs tornar a entrar mai més, i tots els records que hi queden allà, totes les vivències, no? I vam fer aquesta cançó i vaig gravar el videoclip, no? També abans de vendre aquest espai familiar, no?
0: Per tu són complicats els comiats?
1: Sí, no m'agraden gaire els finals, sí, sí, és veritat que em costa... Sí, sí, és una cosa que em costa. Però endavant, la vida és així, no?
0: Tant físics com de coses, no? D'una casa,
1: sí.
0: De qualsevol història que et porti records.
1: Sí, sóc una persona que em fixo molt amb els detalls de les coses, del que sigui, d'un bar, d'una llibreria, de quan canvien un bar de lloc o un espai de recital important, doncs sempre tinc certa nostàlgia i acostumo a tornar a aquell lloc a veure com ha canviat, sí, sí.
0: És nostàlgia o és por?
1: Jo crec que és nostàlgia.
0: Sí?
1: Sí. Por no, nostàlgia.
0: Perquè tens por alguna cosa a la vida?
1: Doncs et diria que molt poc, ara ja.
0: Sí?
1: Sí, molt poqueta por.
0: Tampoc tens por a la mort?
1: A la mort sí, és l'únic, et diria.
0: I per què? S'acaba tot?
1: Jo crec que sí, per desgràcia, crec que sí. Suposo que tinc por a la mort des de que sóc mare, no? Ara ja fa molts anys que sóc mare perquè tinc un fill molt gran, no? De 17 anys, però... Però sobretot, sí, abans de jove no tenia aquesta consciència, no, de la mort, però com que he passat a la vida moltes experiències de malaltia, jo crec que m'he fet molt forta també en aquest sentit d'altres pors emocionals o de relativitzar altres problemes. No?
0: Mm. Davant les malalties s'ha de tenir sempre una posició positiva? Ho dic perquè hi ha gent que s'enfonsa molt ràpid.
1: Són fases.
0: Són fases, no?
1: Són fases, jo crec que tot està bé, no? És com a tots, no? Quan, jo què sé, se't mor algú, no? O quan t'enfades amb algú, tots són processos, no? És com un dol, no? I jo, per exemple, doncs ara amb l'esclerosi, doncs n'estic fent un, no? I és veritat que jo crec que una malaltia et fa estar molt, molt present i viure molt el dia a dia, no? I exprimir-ho molt a tope, no? En aquest sentit.
0: Segurament no ens donem compte, no? De les petites coses que tenim a la vida fins que ens passa, doncs, per davant una malaltia.
1: Sí, i també te n'adones que a vegades patim per coses que no val la pena patir o per persones que dius, ostres, això no val la pena, no? L'important és, no sé, la gent que t'estima, fer les coses amb passió, tractar-nos bé, no?
0: I viure el dia a dia. El dia a dia és el més important, no?
1: Totalment.
0: Amb quines petites coses de la vida tu gaudeixes?
1: Jo gaudeixo molt de llegir amics meus, no? M'agrada molt conèixer les persones que llegeixo. M'agrada molt escoltar o llegir poesia, però sobretot filosofia. M'agrada molt anar a veure exposicions de pintura. Sí, estar amb la gent que m'estima també, no?
0: Parlem de la producció d'aquest i això serà tot. Qui l'ha fet? El Joan Pons i el Joan Colomo?
1: Exacte, sí, sí, té una part que està feta per al Joan Pons, que van fer 5 cançons plegats, i llavors 3 que són del Joan Colomo.
0: I com ha estat tota la feina?
1: Ha sigut un procés... enriquidor i difícil, tot una mica, no? Sempre se m'ha titllat una mica que sóc més cantautora, més a prop de la poesia que de la música, pel fet de no ser instrumentista i pel sector potser no sóc tan considerada músic, no? I crec que amb en Joan Pons hem intentat treballar el so més de banda, no? I amb el Joan Colomo una mica la disbauxa, no?, entre cometes.

0: Què és el que expliques a Fràgil, aquest tema?
1: Aquesta cançó, per mi, és la que s'assembla més a les cançons que he fet fa anys, és la que potser conserva més aquest més esperit meu, més tranquil, més íntim. I és com dir, sí, potser tinc un aspecte fràgil, no? Però ostres, però soc valenta, però t'estimo, però per tu vaig fins a no sé on, no? És això que jo crec que la fragilitat i la fortalesa, no? Aquestes dues Fs, jo crec que a vegades van molt juntes, no? Els dos extrems.
0: La publicació de l'àlbum es coordina també amb la sortida del nou poemari, no? Es diu Els mots d'en Víctor. Què és el que expliques?
1: Mira, són aforismes, és a dir, són reflexions superbreus, inspirades en la poesia i també en la filosofia. I, bueno, per mi era important que sortís junt, no? El disc, o molt proper de dies, no? El disc amb el poemari.
0: Ara el taller de músics.
1: Ara m'ajudaran amb el manejament, sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Com ha estat entrar amb ells?
1: Doncs una mica, perquè ja et dic, porto 20 anys autogestionant-me tot, editorialment i de manejament, i em sentia cansada, no? I necessitava ajuda, no? I simplement, doncs, ens vam posar en contacte i em van voler ajudar, no?
0: De quina manera, Ivet, heu canviat o han canviat els cantautors i les cantautores amb els darrers anys?
1: Bueno, jo crec que la música en català ha canviat molt des del Covid, potser, et diria.
0: Sí.
1: Jo diria que sí, ha canviat molt, no? Des de que jo crec que hi ha molt accés a poder fer música digital, no? Poder fer música des de casa. Molt poca gent es gasta o fa inversió en produir un disc o en músics, tot es fa molt digital. I la figura dels cantautors també crec que ara no es valora tant, no? Crec que són uns moments difícils. Sí que hi ha més dones que mai a l'escenari, però amb un format més urbà i de gent molt, molt jove, no? Que està bé que hi sigui, però que no ho sigui tot, no? També. És a dir, que hi hagi més ofertes.
0: Hi ha molta oferta ara amb música en català, no? De fet, estem veient, doncs, una onada del nou rock en català, que això també està molt bé, no? Perquè és una manera de... Encara que a mi no m'agrada molt, no?, de dir el rock en català, el rock...
1: Sí,
0: perquè al final
1: seria,
0: és rock.
1: Qui seria,
0: no?,
1: el nou rock català? La Ludwig i tots aquests, no?
0: Per exemple, no? Hi ha molts ara que estan sortint i ho estan fent molt bé, no?
1: Sí.
0: Però al final és rock. Sí, en català, sí, en castellà, sí, en anglès.
1: Jo no sabia que es considerava que tornava com un rock en català. Em sembla bé, perquè jo crec que es fa molt poc rock, es fa molt pop últimament, que fa molt temps que es fa pop, no? Jo mateixa he fet un disc de pop i m'agrada molt el rock, no?, també. Sí, sí, no, hi ha bandes que jo crec que surten músics molt preparats, es nota que la gent estudia, que va al taller... A diferència de l'època del rock català, que eren músics més amateurs, entre cometes, ara hi ha grans instrumentistes, no?
0: És veritat. Hi ha una cançó que m'agrada personalment d'aquest àlbum, d'aquest... I això serà tot, que es diu A punts de l'escola de l'ànima.

0: Què expliques aquí, Ivet?
1: Mira, aquesta lletra no és meva, està inspirada en un llibre de filosofia d'un filòsof que es diu Josep Maria Esquirol,
0: sí,
1: que parla molt d'això. Ell és un filòsof que parla de la casa, que parla de l'escola, i em semblava que era, com que era una cançó que volia produir amb en Joan Colomo, i ell està molt a prop d'aquest punt naïf i d'un públic molt obert a les famílies, no? Em semblava que era interessant fer una cançó sobre l'escola, inspirant-me amb sentències que ell havia escrit en aquest llibre, no? I això ha sigut com un divertimento, i és un amic per mi molt important, el Josep Maria Esquirol, i em venia de gust, no?, que tingués una cançó.
0: Mm. Hi ha una entrevista que vas fer a la Fundació Esclerosi Múltiple, que el titular, jo crec que d'alguna manera, és, encara que és dur, és esperançador, no? Perquè dius, estoy agotado de tanto que me estoy cuidando. Què vas voler dir?
1: Sí, home, la vida m'ha canviat. Ara m'he de cuidar moltíssim, moltíssim. És a dir, per fer una cosa, doncs ara, abans de poder cantar, he de fer un entrenament que abans no havia de fer. He de fer exercicis de respiració, he de fer... Però no de meditació, eh? Bueno, tinc una sèrie de lesions que em provoquen precisament unes lesions a tot el tema de la parla, d'empassar fins i tot la saliva. Per tant, tinc una feinada pel meu dia a dia, no? I al mateix temps he de fer una hora de musculatura cada dia, no? He de fer un descansos que a vegades no m'avisa i el cos, doncs he de descansar. Estic treballant molt, també. Vull dir que estic cansada de cuidar-me, sí, clar. Estic cansada, però també és una sort poder tenir l'oportunitat de cuidar-te, no? Quan tens una malaltia, que n'hi ha altres que per molt que et cuidis, doncs no se sap, tampoc.
0: Com et dones compte d'aquesta malaltia? Hi havia símptomes abans?
1: Sí, jo portava 3 o 4 anys amb diferents símptomes, però una mica així, com tots sense massa lligams en comú, i portava 3 o 4 anys anant així de metges. Però és difícil, és una malaltia de difícil diagnòstic, no? Perquè és, ja et dic, són una mica com indefinits o inespecífics, no? I com que sóc patidora, vaig anar insistint fins que va haver-hi un metge que em va voler fer una prova com més intensiva, i jo vaig dir, noto que hi ha alguna cosa que no acabo de ser jo, no?
0: Parlaves del present, de viure el present, però com mires el futur?
1: No el miro.
0: No?
1: No el miro. No, vaig de mitja hora en mitja hora, sí. Sí, sí, no puc anticipar-me, no. Tant de bo que bé, i en molts sentits, en sentit artístic, de salut... No, visc el dia a dia.
0: I creus que les teves paraules poden ajudar molt a la gent que pateix, doncs, aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple, inclús l'anorèxia, perquè també has parlat moltes vegades de l'anorèxia.
1: Sí, en el seu moment, sí.
0: Fa bé als altres parlar d'això?
1: Jo crec que sí, a mi també em va bé ajudar en el que puc, i també a mi m'ajuda a escoltar gent que fa més anys que té experiències amb aquesta malaltia, no? Jo crec que el que va bé és parlar-ne quan tu en pots parlar i escoltar-ho quan tu pots escoltar, no? També.
0: Aquestes cançons del I això serà tot, són 8, totes tenen un fil conductor o cada una va per lliure?
1: Jo crec que són més narratives i van més per lliure. Totes sempre hi ha la idea molt d'històries d'amor, no? Jo crec. Sí, però crec que són, potser no són tan lligades com altres vegades he fet, no? Sí, jo crec que són més escenes quotidianes, em veig molt passejant per Barcelona totes les cançons, pràcticament, no? Sí, jo crec que són més ambigües una miqueta.
0: Això vol dir que t'agrada molt Barcelona?
1: Sí que m'agrada molt, sí. Sí, sí que m'agrada molt. No hi visc,
0: clar,
1: però m'agrada molt.
0: Per quin motiu? Què és el que trobes? Què té Barcelona?
1: M'agrada l'oferta cultural, m'agrada tot, els carrers, la gent, la moguda que hi ha, sí, hi vinc molt sovint, no hi puc viure, però m'agrada molt, me l'estimo molt, i aquí he crescut i he viscut moltes coses, no?
0: De què fugim, Ivet?
1: De què fugim? Bé, aquesta és una cançó que he fet per aquest disc, que també em ve molt de gust.
0: Cal tanca,
1: sí, sí, cal tanca, i molt ben acompanyada, no?, pel Santi Balmes, que em va fer molta il·lusió que volgués venir. Doncs, no ho sé, a vegades no vols acceptar un sentiment, no? I a vegades crec que fugim de sentiments, no? De dir, ostres, no vull posar nom a això, de què estem fugint, no? Una mica parla d'això, és una història d'amor com d'amagat.

0: El gest d'un petó és el cos demanant-te infinitud. Ja no tinc temps per assajar ni pels somnis.
1: El directe, Ivet, és molt fidel al disc?
2: És molt, molt, molt fidel. Jo crec que porto la banda, la millor banda que he portat mai. És molt fidel, però crec que és més rockero, que és més potent. Crec que fins al disc estic supercontenta, però crec que el directe és més maco encara.
1: És la vida, no?, de les cançons, el directe.
2: Sí, jo crec que té més vida i es veu més l'energia d'aquell moment, no?, i he agafat uns músics que toquen d'una manera una mica com rock progressiu, una mica. Crec que és molt especial, aquest directe. Em demana molta energia física, a mi, però crec que és molt especial.
1: Com et prepares abans del concert?
2: Abans del concert. Doncs nerviosa, estic més nerviosa ara que abans, sí, perquè...
1: Caram.
2: Bueno, quan et fas gran també...
1: Bueno.
2: També vas veient, no?, que les oportunitats és aprofitar-ho tot molt, no?
1: Digue-m'ho a mi.
2: Bueno, estàs estupendo.
1: Escolta, clar, el directe és molt important per un artista.
2: Sí.
1: Però el que deies, no?, tenen evolució aquests temes, aquestes cançons, però tu a l'hora de tancar el disc, quan el tanques, quan dius no faig cap arranjament més de cap cançó?
2: En aquest disc en concret... m'he deixat guiar molt pels productors, no? Perquè jo anava en un moment com molt esgotat artísticament, de dir, crec que el que havia de fer aquests últims 20 anys ja ho he fet, ja ho sé fer, i vull sortir de la zona aquesta de confort. És a dir, que vaig anar amb un material molt trencat a l'estudi, no? molt inacabat, no? I llavors va ser una mica els productors, no? Sobretot l'Ariel, que és una persona molt treballadora, molt perfeccionista, no? Va ser ell qui va posar una mica fi de dir això està molt bé així, no? I amb el Joan, doncs, tots dos són més dispersos, però també té una màgia molt potent, no? Crec que la suma amb en Joan.
1: Moltes vegades és complicat dir fins aquí hem acabat, aquí deixem el tema,
2: sí,
1: és el que escoltarà la gent. Hi ha artistes que en diuen que deixen un mes i mig, dos mesos, sense escoltar aquell tema, després l'escolten una altra vegada i fan canvis. Això és bo o és dolent?
2: Això també ho diuen molts pintors
1: també,
2: de quadres,
1: també, sí.
2: De dir, ostres, quan s'acaba un quadre i van posant capes i capes i ara, ostres, ara m'he equivocat i era millor abans. Sí. No, jo aquest disc l'he gravat durant 4 mesos, més o menys, que és a la vegada que he estat més temps a l'estudi. I, bueno, i teníem un calendari tancat i vam dir, arribarem fins aquí. I a partir d'aquí no es toca res. I ja està, no? I ho vaig programar així, d'aquesta manera, no?
1: Estem escoltant Som. Què som?
2: Som tot i som
1: tot.
2: Res.
1: És veritat.
2: Tot i res, sí. No, aquesta cançó, doncs, això és com un joc, no?, de tot el que podem ser, no?, i amb un vincle personal, amb tot, no?, amb els sentiments, amb pensaments. Tot i res està molt a prop, el tot i el res, sí.
1: Quan parlem de música, per tu què és? Què és la música?
2: Per mi és el meu llenguatge.
1: Sí?
2: És el meu llenguatge, encara que no sigui instrumentista, sí que és el meu llenguatge, no? I quan escolto una cançó clàssica m'imagino una lletra, per exemple, no? O m'imagino una nova melodia a sobre, no?
1: Dius coses cantant que no diries parlant?
2: Sí, i tant.
1: Clar.
2: I tant, hi ha molts missatges amagats a les meves cançons, i tant.
1: És molt més fàcil.
2: Sí, jo em sento molt més còmode a l'escenari que pel carrer, el dia a dia, no? Sí, tant.
1: Per tu és important la part de el visual, és a dir, el videoclip,
2: sí.
1: La part audiovisual és important de les teves cançons?
2: Aquesta vegada ho he intentat cuidar molt, hem fet un videoclip, crec que molt, molt maco artísticament i molt, molt personal també, i que el va fer el Carles Vila i el Marc Faro, i crec que van fer un treball molt maco, no? I sempre m'he intentat cuidar molt els dissenys dels discos, també, no? Aquesta vegada, per exemple, la portada és d'un pintor de Sabadell, el Ramiro Fernández, que hem fet un vinil molt maco. Sí, he intentat cuidar-ho dintre de les possibilitats que tinc, que m'ho porto i gestiono i financio tot jo, no? No hi ha cap empresa darrere, diguéssim, no? I així és més difícil fer les coses, però crec que sí que hi ha gust darrere, no?, quan triem les coses.

0: Doncs, Ivet Nadal, moltíssimes gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4 i molt d'èxit, i això serà tot.
1: Un plaer, moltes gràcies.

Arribem a les 12 de la nit. Demà, a partir de les 11, el Julio Iglesias Jr. al Metrópoli de Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, que tingueu bona nit. I recordeu, a les 11 demà, Julio Iglesias Jr.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: És festa perquè t'estimo i em perdon dins dels teus ulls. I dins els teus ulls camino pels negres carrers, corulls de gent que riu i que canta mentre balla la geganta, mig princesa, mig pagesa. Dins un blau de festa encesa amb el sol per tamborí. És festa perquè m'estimes. Cada balcó té un domàs, poms de clavells a les cimes dels plàtans i els campanars. Jordi Sarsenedes, festa major de tu.

0: La Comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
1: Bon dia, meravelles. Molt bon diumenge. Hola, Natàlia Sánchez.
2: Hola, Raül Balam. Estimat, ja tornem a ser aquí.
1: Sí, segon... capítol número 2, eh?
2: Dos. De moment en portem dos.
1: Bo, quina emoció, eh?
2: Estem emocionades, perdudes.
1: Jo estic, bueno... Mira, pell de gallina cada cop. Gallina de piel, eh?
2: Cada cop que
1: parlo de La Comanda o que la gent em parla de La Comanda, eh?
2: Ah, estem tenint molt bona rebuda, eh? Aquell primer programa des de la Boqueria ha agradat i molt. Us donem les gràcies perquè... aquesta abraçada que ens ha arribat. I molt. Avui, però, anem de festa major.
1: Sí, jo crec que hem passat tot l'estiu de festes majors. Hem tingut festa major, doncs... crec que el tret de sortida va ser per Sant Joan. Aquí sí. Es va destapar i van començar les festes majors. Però ara hi ha com dos tancaments molt grans, encara que continuen, perquè vindran les d'hivern, les de tardor i totes aquestes. Però acaben les d'estiu.
2: Acaben les d'estiu. El dimarts passat va començar les festes de Santa Tecla a Tarragona. Aquest pròxim dimecres comença la festa de la Mercè a Barcelona, sí que és una mica, és veritat, el 13 ja, bueno, ara sí. Ens calmem una miqueta, ara ens tanquem una miqueta a casa, ens tapem amb la mentona, bueno, però l'estiu que ve una altra vegada, perquè aquí som molt de festa major. Jo no sé si passa

0: a la resta d'Espanya aquesta cosa amb les festes majors, però aquí es viuen i molt.
1: És que ja no li diuen, no sé com li diuen les no sé com li diuen al resta d'Espanya les festes majors, però és que aquí quan li fiques amb una
0: la
1: paraula...
0: La setmana grande, no?
1: Sí, però quan li fiques major, és gran, és que al final s'implica tot el poble, sigui la gent gran, de la gent que estigui al casal de l'Esplai, siguin els nens, siguin els que entremig, els que tenen negoci, els que no tenen negoci, s'engalana el poble, la ciutat, i tots s'hi fiquen. A Barcelona també passa amb els barris, no? Cada barri té la seva festa major. I jo crec que és una festa que implica a molta gent. Les tresines ens ho van ensenyar molt, no?
0: Totalment. Tu t'impliques amb la festa major? Tu ets d'aquests que t'estudies el programa i no te'n perds ni una? O vas una mica més a la teva?
1: Jo ja saps que no sóc una persona molt de multituds i molt de gent, però m'agrada molt la festa major. Però saps què m'agrada a mi de la festa major? Primer el que es menja, el que toca menjar, perquè jo t'ensenya i et diu quan hi ets, però la missa solemne. És que jo sóc molt...
0: Què dius? Bueno, no ho hagués dit mai, Raül.
1: Bueno, no sóc creient, sóc molt poc practicant, però em fa molta gràcia perquè al final ens oblidem una mica que les festes majors estan implicades sota la capa d'un sant, una santa, una mare de Déu, o el que sigui. I jo crec que, bueno, és bo, no? El meu poble és Sant Jaume. Jo vaig néixer per Sant Jaume, el dia de Sant Jaume. I per això jo crec que m'agrada tant o em dona tanta satisfacció la festa del meu poble.
0: Ostres, això és molt fort. És a dir, la senyora Carme Ruscalleda va parir quan començaven les festes de Sant Pol.
1: Al tancar la botiga, o sigui, que encara va despatxar aquell dia la botiga.
0: Que fort!
1: I perquè jo no vaig molestar, vaig deixar treballar i a la tarda va ser a l'hora que vaig néixer.
0: Quan, és que ets molt prudent, tu.
1: Perquè,
0: fins i tot amb això,
1: teníem la botiga tancada perquè era festa major.
0: Que
1: o sigui,
0: fort.
1: El 26 ja no hagués passat això, i el 24 tampoc perquè s'obria per la tarda. O sigui que vaig tindre aquest respecte al negoci familiar a néixer quan era tancat.
0: Quina meravella. Escolta una cosa, avui però parlarem de les festes majors que van més enllà de les places de les viles. Avui parlem de la festa major que passa sobre les taules, perquè és cert que hi ha molts plats tradicionals amb les diferents festes majors. En parlarem, però abans...
1: Abans...
0: Hem de sortir un moment de l'estudi.
1: S'ha de sortir de l'estudi, perquè jo crec que toca sortir de l'estudi, perquè, clar, comença aquesta setmana que ve, comença una gran festa, la festa de Barcelona, i crec que toca anar a parlar amb dos protagonistes molt importants. Bueno, tres, perquè hi ha l'implicat que és L'Esplai.
0: Doncs mira, sortim de l'estudi perquè l'altre dia vam anar al celler de Gelida per parlar amb els pregoners de la festa de la Mercè d'aquest any. Ells són l'Antoni i la Meritxell Falgueras.

0: Doncs som al celler Gelida amb l'Antoni i la Meritxell Falgueres. Moltíssimes gràcies per rebre'ns, Antoni. Un plaer.
1: Que val, gràcies a vosaltres per vindre.
0: Amb la Meritxell ja fa molts anys que ens coneixem.
2: Sí, sí, ja veieu que el Toni, el meu pare, quan vens a la botiga li canvia la cara i tot, no? Ves, juga a casa i això es nota.
0: Fa molts anys que jugues a casa, Toni, però aquesta festa major faràs una cosa inèdita que no havíeu fet mai, és que sou els pregoners de la Mercè. Què suposa per vosaltres fer el pregó de la Mercè?
2: Pel meu pare, un estrès.
1: No, bueno, ha sigut una cosa que com diu l'Amèrica, ni escrivint la carta als Reis, ens ho pensàvem, no? I, a més, jo dic que potser Barcelona es mereixia una cosa més bona, però, bueno, mirarem de defendre el comerç de proximitat i el comerç especialitzat. Jo somio una Barcelona amb un comerç a cel obert i especialitat en moltes, moltes coses que la gent podria, jo crec que ens podíem definir diferent una ciutat que en vez d'haver-hi franquícies hi haguessin botigues molt especialitzades.
0: Deia el teu pare que potser Barcelona es mereixia uns millors pregoners. Jo crec que no, perquè que aquest any sí que vosaltres els pregoners és un reconeixement al comerç de barri, als locals històrics, que això ens fa falta i molt en aquesta ciutat.
2: Totalment, totalment, perquè si no és que l'única diferència una ciutat de les altres és la moneda i la llengua, perquè acabes veient totes les mateixes botigues, i a mi que m'ha agradat en el shopping, doncs que a Barcelona també, igual que vas a visitar museus o restaurants, que també, no?, aquestes botigues de barri, clar, nosaltres estem a Sants i és veritat que formen el tarannà de la ciutat, i també és una manera de relacionar-nos, no?, perquè no és el mateix un paquet a mig de la foscor que un bon dia, bona tarda, com estàs, què et puc recomanar, mira, el meu pare no ha estudiat màrqueting i ha vengut aquí més emocions que no sé què.
1: No, bueno, mirem d'atendre el client, no? Perquè de vegades aquest client normalment no ve, però el dia que té un compromís a casa, veus que ve i es deixa assessorar perquè potser li canvies tota l'estructura, perquè potser volia posar el bon cava a l'hora dels postres i li dius, no, no, posa-ho a l'hora de l'aperitiu, que ja veuràs quan la gent té set i no omplir mai a les copes perquè sempre estigui fresquet, tindre les ampolles a mà per poder-se posar un reget i tal, i que, diguéssim, a lo millor després, a l'hora dels postres, una garnatxa, una malvasia de sitges, un ranci, un vi, que llavors no tens tanta set, i diguéssim, perquè a vegades vas als casaments i veus això, que a l'hora dels postres es dona un millor cava, però queden les copes plenes i la gent llavors ja no té set, no? I una mica es donen patades. En canvi, amb un vi generós, doncs pot ser estupendo.
2: I també volem fer un brindis, però una manera metafòrica, que no vol dir amb alcohol, sinó vol dir mirar-nos als ulls i com una manera de relacionar-nos. Al final, jo crec que la tria de Toni Falgueres ha estat també per donar veu a tots aquests botiguers i botigueres que fan, doncs, això, no?, que la ciutat tingui una llum, tingui una olor també, no?, i que tingui això, no?, uns colors i que sigui al final també un mosaic de la gent que fa Barcelona sense sortir a les postals.
1: Tu estàs cantant la cançó del Joan Manel, del Serrat, que diu mil colors té Barcelona... Sí. I és veritat, i moltes olors, i molts barris, molta gent, molt bona gent, sí. I a més, aquesta gent que quan, no sé, algú entra, mires d'esmagar-te perquè per donar-li una cosa excepcional que pugui, diguéssim, reunir els amics i celebrar-ho, perquè també fer un brindis és fer brindis que per la salut, per la no guerra, per no sé, i estar de brindar sempre que es pot, perquè la vida és curta i el ciri és llarg.
0: I brindem també per les generacions, quarta i cinquena generació. Sí, sí. Fa molts anys que treballeu junts, no sé què has après del teu pare.
2: Qui treballa més i qui té més paciència és el meu germà, que sí que ha heretat més el tarannà botiguer del meu pare. Jo he agafat més les relacions públiques i la comunicació. El meu pare sempre diu que porta 50 anys de casats treballant amb ma mare, que llavors és com el doble, però sobre amb el fill, que és com el triple. No, jo el que he après molt d'ell, que clar, imagina't, ell feia aparadors quan d'ampolles, que aquí posava ampolles, no? Les robes sí que estem acostumats a veure aparadors bonics, però no amb gastronomia, no amb ampolles, que normalment són, és com més una fotografia. Després, això de saber, ell en seguida veu a la gent, és, sap degustar la gent, ja veu qui li fa mal la butxaqueta i que es vol gastar 10 euros, qui té ganes de vins a Uau, i sí, sí, sí. I després això, clar, el meu pare és megapancaire, va néixer literalment a la botiga, el seu pare també, llavors una mica ell ha estat autodidacta sense poder estudiar, però que al final és que ens dona lliçons de màrqueting a tothom, perquè al final el que es viu darrere un taulell, això no es coneix en un despatx, saps?
0: Ara la Maria ens parlava del Ferran, ens parlava de la Maria. Parlem del Ton Falgueres, del teu besavi, Antoni, que va començar amb el negoci del vi a Gelida. Sí, sí. Què creus que pensaria o diria al saber que sou aquest any els pregoners?
1: Home, jo crec que estaria supercontent, perquè jo crec que ho van tindre molt difícil, perquè figura't, tot un any per poder fer un vi, agafar el carro de torn, que era el carro que transportaven les botes, i baixar a Barcelona i vendre el vi, o sigui, tenia que ser difícil. La segona generació, segons el que he vist, el meu avi va tindre que anar a treballar al forn del costat, que eren els propietaris del local, per mantindre la botiga. I la tercera generació, que van ser els meus pares, ho van tindre encara més difícil durant la guerra, els hi van intervindre el vi, els hi van fer canviar el nom de bodega de Gelida, o sigui, de celler de Gelida a bodega de Gelida. Quan els hi van intervindre el vi, el meu pare va tindre la gran sort de poder-s'hi anar a arreglar, perquè se'ls hi espatllava i estava en edat militar, i amb el tema del vi i sucre que tenia es va poder anar bevent, feia com un mostillo, i quan anava a fer-se la revisió per anar al front el trobaven que era diabètic, i era gràcies al vi, i això ho va evitar d'anar al front. O sigui que sempre tenim una gran estimació al vi, perquè el vi en mesura sempre és bo. O sigui, o si no, el vi ja et castiga.
0: A veure, estem a pocs dies del pregó, hi hauran sorpreses, no?
2: Sí, però el que estem és molt nerviosos, però normal, no? Perquè si no, no seríem persones. Estem molt emocionats, esperem fer-ho bé, però clar, el meu pare el que és un gran botiguer, fa un gran esforç perquè a tots ens faria molt respecte, a tots ens fa, a mi especialment, i a veure, jo, la meva feina és que ell brilli, que es senti còmode, que sé que serà difícil en el saló de 100, i que puguem fer al final tot aquest brindis d'una manera física o espiritual amb la ciutat.
1: Jo crec que mirarem d'estar a l'altura, però, bueno, sóc un botiguer, no sóc ni un polític ni un advocat per poder parlar, però, bueno, intentarem fer-ho, ja dic, el millor possible. I, a més, de mirar de que, per exemple, el raïm, que és un producte que s'utilitza per fer vi, per exemple, jo he vist a Centre Europa que la gent beu un mos recent fermentat per poder ajudar al calendari d'advent, per poder preparar el cos per Nadal, doncs es veu aquest mos recent fermentat, que és com una kombucha, com un hidromel, com pot ser una beguda fermentada, però que si té, per exemple, 20 anys, es veu 20 got de mos, fa aquest règim durant 2 dies, 3 dies, i prepara el cos per Nadal. Però, a més, a la gent jove, per exemple, els nanos, jo, els meus van deixar el que tothom veu per veure, per exemple, suc de raïm, que jo crec que és un producte molt nutritiu, que té moltes avantatges i que no se'ls consumeix. Jo molts dies em faig un suc de raïm perquè crec que és una de les coses bones que tenim, i així podríem aixecar el preu que s'està pagant en el pagès, que és el més perjudicat, perquè em sembla que et sorprendré. Per exemple, saps que un quilo de raïm al Penedès es paga de 20 cèntims a 90 cèntims. I saps quan es paga, per exemple, en una regió com la Xampanya, que és la millor, me'n vaig extrem a extrem, però saps quan es paga?
0: A quant?
1: Pues un quilo de raïm a la Xampanya val de 6 euros a 10 euros.
3: veritat.
1: Queda sorpresa, no? Jo crec que només deixar anar això perquè la gent vegi que ho tenim d'apoyar i tenim d'apoyar la nostra pagesia.
0: Doncs visca els nostres productors, visca el raïm, visca el comerç de proximitat, visca el celler de Gelida i visca la família Falgueres. Moltíssimes gràcies per rebre'ns avui.
2: Gràcies.
1: No, ja que has sigut tan simpàtica, et donaré el secret, que no volia dir, però tu que ja et dic que has sigut tan simpàtica, Barcelona, quan volem fer cultura, aixequem el taló, però per la festa major aixequem el porró.
2: Visca!
4: Mil perfums i mil colors, mil cares de Barcelona, la que encerrà somiar, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla a la platja.

0: esquena i la que em dóna la mà.
1: La comanda.
2: Quina meravella, quina família tan maca. I que important aquesta aposta que ha fet l'Ajuntament de Barcelona a donar veu al comerç de tota la vida, perquè si perdem... Bueno, sempre ho reivindiquem, no? Portem dos programes...
3: En aquests dos programes que portem, sí, ho hem reivindicat molt i ho continuarem fent.
2: Home, al 100%, al final, una ciutat, un lloc, un indret, es coneix per la gent que viu i per les seves botigues i els seus comerços que passen de generacions en generacions. I no hi ha millors pregoners que una família que portin tantes generacions a Barcelona venent tanta felicitat, no? I al darrere, doncs, representaran tots aquests colmados i totes aquestes botigues especialitzades on s'hi pot anar a comprar, on sempre te'n pots endur una recepta. O sigui, que meravella.
3: Amén, amén. Escolta, anem a taula.
2: Anem.
3: Plats típics de festa major. Comencem, com no podia ser d'una altra manera, amb el plat típic de Sant Pol, que jo el desconeixia fins que tu me'n vas començar a parlar.
2: A Sant Pol es mengen peres farcides de Sant Jaume.
3: Buah!
2: Bueno, això és una cosa... Jo quan era petit era un plat que em costava, perquè menjar una carn tirana dolça doncs era una cosa que em costava. Però ara és una cosa que... Oh, és un plat que jo el necessito menjar, sobretot aquell dia. El preparo encara que sigui per mi i menjar-lo aquest dia. Si estem oberts a Barcelona, s'ofereix a Barcelona i dir, senyores i senyors, avui és festa en el meu poble i avui es menja això. És un rostit, tu has de fer un rostit de carn, és de xai i vedella.
3: Ah.
2: Fas un rostit tradicional, un cop el tens fet i el tens trinxat, que seria un rostit de carn per fer canelons, és el moment d'amanir-ho. Ho amaneixes amb ratlladura de llimona, amb clara d'ou i amb sucre i canyella. Clar, és una carn que ja la portes dolça. Es devia fer, és una recepta que ja és de l'època medieval, que es devia fer doncs per conservar més la carn. I fiques la clara d'ou perquè la necessites, aquesta carn la bulliràs després dintre d'una pera.
3: Uau.
2: Clar, tu ara agafes unes peres, normalment fem servir arcoline. Abans se'n feia servir una que es deia la de cuixa de dona. És una cosa una mica machista, la cosa, perquè eren una mica rugoses i recordava una mica
3: a la
2: cel·lulitis. Però els homes també tenim cel·lulitis. Algun dia t'ho puc demostrar, Natàlia Sánchez. Doncs es fa amb aquesta pera, tu la buides amb un bolero, amb una cosa que s'has de buidar les peres, la farceixes i llavors amb una paella amb llard la marques per segellar-la. I llavors, un cop les tens segellades, que has marcat aquesta carn amb la pera, que ja no es trauràs el tap, les bulls. Un cop cuites, les retires, les fiques a cap per munt perquè la mateixa pera doni pressió en aquesta carn i llavors et faràs la salsa amb el brou, amb una farina, un tipus maicena, rovells d'ous i sucre, et faries una crema freda, perquè llavors l'has de deixar refredar, i es menja tal fred, es menja ambient o fred, tornant d'embalat, agraeixes molt aquest plat.
3: Home, t'ho diràs.
2: I llavors es menja, és una cosa que és un aperitiu o un plat principal meravellós.
3: Tant com aperitiu com a un plat principal.
2: Sí, a casa ho mengem sempre perquè és per festa major, com que és el dia del meu aniversari, doncs jo escolleixo què pot haver i normalment doncs demanes un pollastre amb escamarlans, demanes una cosa que faci més festa a la taula, no? Però comencem doncs amb aquestes peres farcides.
3: Boníssim. I parlant de plats de festa major, en el cas de la Mercè, hi ha un dolç que a poc s'està convertint en una tradició. Parlem del pastís de la Mercè, un pastís impulsat pel Gremi de Pastisseria, Raül.
2: No, un pastís que més ensenya l'època de l'any que estem. Estem en un moment que hi ha una fruita reina que és el que corona aquest pastís de la Mercè.
3: Lluís Estrada Canal és pastisser i propietari de la pastisseria Canal dels carrers Montaner i Calvet de Barcelona i vicepresident de la Junta Directiva del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Lluís, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: La figa és la protagonista del pastís de la Mercè, oi?
4: Sí, és.
3: Explica'ns una mica, què és el que porta aquest pastís de la Mercè?
4: Bueno, és una... Si la base és una tartaleta, que porta una... Bueno, porta un cremós d'ametlles, porta una crema d'ametlles i porta les figues a dalt. Més que les figues, perquè és producte molt de temporada i, sobretot, la nostra pastisseria fem servir molt pastisseria fresca I era una manera també de reivindicar això, la pastisseria fresca, feta al moment, lleugera, que és una cosa que ens, que, bueno, que representa bastant a tots els pastissers.
2: No, però això està molt bé perquè és un pastís que quan tu el veuràs sabràs 100% que és el pastís de la Mercè, perquè al desembre no el pots fer pas perquè no existeixen les figues. Jo crec que està, que és d'una manera molt intel·ligent.
4: Exacte, sí, sí, busquem les dues coses, el que tu dius, que sigui fruita temporada, perquè, bueno, esclar, està en el millor moment, i sobretot que és un pastís de festa major, i quan és festa major, diguéssim que els àpats ja són... que nosaltres sempre estem a l'últim moment, i ha de ser algo que sigui lleugeret, que sigui fàcil de menjar, perquè clar, venim d'un primer, venim d'uns segons, venim d'àpats bastant contundents, i llavors clar, busquem això, que sigui una cosa que a part de que és el moment que toca i és quan les figues estan més bones, si a més les complementem amb aquesta crema, amb aquestes ametlles, amb aquesta brisa, doncs pues, molt millor.
3: I escolta una cosa, d'on ve aquestes postres, aquest pastís de la Mercè? Perquè tinc entès que sou vosaltres, des del gremi de pastisseria, qui ho impulseu.
4: Sí, va ser una xerrada així informal, que l'Olivier Fernández, que és el gerent del gremi, parlant amb el Jordi Vilà, que és, bueno, ja el coneixeu, que és un cuiner que defensa molt les tradicions, i estàvem amb el Toni Batxur, que estava aquí a Barcelona, i no era la Mercè, però a prop de la Mercè estàvem parlant, i parlaven d'això, de que les pastisseries, pues, que totes tenen les nostres diades, està explicant precisament això, de que cada ciutat té pues, un pastís típic per una diada, més hi ha les que fem a tot Catalunya, que inclús hi ha per barris, estàvem explicant tot això, i vam dir, ostres, pues, just per la Mercè no tenim el nostre pastís, i entre ells el van fer, el van presentar, i bueno, des del gremi ens passen la recepta a tots i cadascú fem la nostra recepta, que o sigui, la base sempre és la mateixa, però potser pues, cadascú té la seva crema pastissera que la fa la seva manera, doncs ho modifico una mica. També vam buscar això, que sigui una cosa que ja fem habitualment i que tots puguem quedar bé, i va sortir així d'un esmorzar.
2: Beneït esmorzar, eh? Gràcies, primer de tot, moltes gràcies. Segon, la rebuda de la ciutadania, què tal la gent? El disfruta? El ve a buscar?
4: Sí, sí, la veritat és que sí. De fet, el primer any vam... I clar, no saps com et funcionarà, i el típic xat que tenim de pastissers, tots trucant uns als altres, aviam si els hi sobraven figues, com ho tenien, perquè el primer any va ser una bogeria. Va funcionar superbé. És que, a més, a la vista és molt maco.
2: És
4: molt...
2: preciós.
4: És això, és que és com... O sigui, ho té tot, és fàcil, és bo, és...
2: Bueno, com... és com Barcelona.
4: Sí, sí, sí. I realment funciona molt bé. I també el que dèieu, que sigui una època concreta i després has d'esperar tot un any, doncs també crec que això... Bueno, nosaltres ho defensem i és una cosa que fa il·lusió. Com ara d'aquí a poc vindran els panellets, doncs això, el vens d'estiu, ja tornes a la rutina, però bueno, el primer és la Mercè, vinga, i quan vens a la botiga et trobes això, doncs la gent té ganes de provar-ho. Fa pocs anys que ho fem, però està funcionant superbé.
3: Sí, ara deies que fa pocs anys, que fa un parell o tres d'anys, no?
4: Sí, sí, sí. Diria que aquest és el tercer.
3: I escolta una cosa, ara aquest dimecres comença la Mercè, ja podem trobar el pastís de la Mercè a totes les pastisseries de la ciutat?
4: Totes no ho sé. Jo sé que... O sigui, el gremi ha demanat qui ho fa, i es pot buscar i es pot mirar quines ho fan. Jo crec que la majoria sí, però exactament no t'ho sabria dir si ho fan totes.
3: Entenc, Lluís, que pel web del gremi podrem trobar aquesta informació.
4: Exacte, sí, sí, sí, allò ho podeu trobar segur.
3: Lluís Estrada Canal, moltíssimes gràcies per atendre'ns a la comanda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bona, Mercè.
4: Merci, igualment.

0: La Comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
1: Però quina meravella, sí. Aquest pastís de la Mercè. Anem, però, ara a les festes de Santa Tecla, que van començar aquest passat dimarts, que se celebren fins al pròxim 24 de setembre. Recordem, aquesta festa major és Patrimoni d'Interès Nacional. Parlem del plat típic de Santa Tecla. Atenció, amb Moja Wack. Moja, bona tarda.
2: Hola, Moja.
3: Hola, bona tarda.
1: Escolta, quin és el plat típic de Santa Tecla?
3: Espineta amb caragolins.
2: Això és meravella, sí. Quan hi ha un plat salat típic, això és una fantasia.
1: No l'he tastat mai.
2: Jo tampoc, o sigui, estem
3: bueno,
2: aquí...
3: Jo us animo, i a més és un plat que jo interpreto com una mica d'aprofitament, no? Perquè és allò, l'espineta de la tonyina, que la guarden amb sal i després quan arriben les festes pues, fan pues, un bon sofregit amb els caragolins, afegeixen l'espineta prèviament dessalada... I és un plat de festa.
2: És un plat que sí, que es va fent de mica en mica, vas fent magatzem, per dir-ho d'una manera, per després fer una bona menja, no?
3: Exacte. De fet, bueno, doncs antigament es feia moltes coses així, perquè bueno, doncs no hi havia fred, no hi havia res, i per conservar doncs la sal és una meravella, no? Sí. I t'anaves guardant el millor pel dia de festa, per dia doncs, que menges amb la família, amb els amics, i no només n'hi ha un plat, hi ha beguda també a Tarragona per Santa Tecla.
2: Carai! Ostres, això ens ho has explicat, també.
3: No ens oblidem del xartrès.
2: Del xartrès.
3: No ens oblidem del xartrès. I la mamadeta, que es fa amb granitzat de llimona, xartrès verd, xartrès groc. Si passeges ara per la ciutat, tots els bars estan amb cartells de xartrès i servim mamadeta, que hi ha uns gots que es fan cada any, que es fa una edició, i, bueno, doncs, és una passada l'ambient que hi ha.
2: Home, no m'estranya que sigui patrimoni de la humanitat, eh?
1: Escolta, quina meravella. T'hem presentat així com molt de cop, Moja. Tu ets propietari i cap de cuina del restaurant El Terrat de Tarragona. Durant les festes de Santa Tecla, trobem en el restaurant Espineta amb caragolins?
3: No, perquè al ser un restaurant gastronòmic, bueno, sempre fem algo amb xartrès i tal, però ens costa barrejar conceptes, no?, a vegades. I bueno, doncs, sí que hi ha molts llocs a Tarragona que es troba, no?, aquest menjar popular, perquè són plats populars i que es fan a casa, no?, normalment. I a la nostra proposta ens costa una mica que encaixi perquè tenim menys degustacions i estructurats per temporada i de més. Una mica complicat. Però bueno, tinc ganes d'obrir un restaurant tradicional.
1: Mira!
2: Mira, ja tenim primícia. Sí, perquè al final sempre tira. Exacte. I al més que quan veus un plat que l'has viscut tota la vida, encara et fa més il·lusió, no?, preparar-lo un dia doncs, en un lloc i que tota la gent que passi per allà doncs, que pugui tastar un plat quan toca el dia que toca.
3: Sí, i a més a casa nostra cada vegada ens falta una mica més, no?, aquesta oferta de cuina de casa, de cuina de tota la vida, de cuina tradicional, que bueno, però la cuina catalana és molt rica i tots aquests plats formen part de la cuina catalana també, no? I, ostres, cada vegada a moltes ciutats del nostre país doncs, ens falta no?, aquesta oferta i aquí a Tarragona doncs, jo la trobo a faltar moltes vegades.
2: Doncs ja tenim aquí en Moja que ens ho arreglaràs tot això.
1: Escolta, Moja, avui et tenim per telèfon, però un dia... Quan vinguis a Barcelona ens truques. O vas als estudis bueno, de Ràdio Nacional a Tarragona, perquè tenim moltíssimes ganes de parlar amb tu de mil coses.
2: Això
3: bueno,
2: és cert.
3: No acabarem, perquè podem tocar tants temes.
2: Perfecte, perquè mira, aquí tenim una temporada molt llarga, tot just estem en el capítol número 2, i si ens has de tornar un dia, perquè tenim pensat un programa molt especial i tu formaries part.
1: Hem de parlar amb tu.
3: Sí, perquè parlarem de Roma, parlarem de Tarragona, parlarem del Marroc, perquè jo vinc del nord del Marroc, soc a Masí, bueno, hi ha moltes coses sí. Que podem parlar.
2: És que jo sempre
3: i ens ho passarem
2: dic,
3: bé,
2: sí,
3: sobretot.
2: És que Catalunya està posat en un lloc estratègic on t'han passat tantes cultures, han passat tantes cultures i s'ha quedat tot lo bo d'aquestes cultures que és una passada, que a vegades no pensem o no som capaços d'entendre tota aquesta riquesa que tenim culinària és gràcies a que molta gent va passar per aquí i que avui en dia doncs, tenim doncs, tota aquesta riquesa.
3: Sí, no, i a més és que es nota, s'analitzem una miqueta la cuina, el xup-xup, els sofregits, les espècies que aporta i tal, es nota moltíssim que aquí pues, han passat molta gent i han vist coses bones i això pues, és una riquesa molt gran.
2: I què és això, al final, que sempre que hi ha tots aquests problemes i tot, hem de pensar doncs, que el món gira durant 24 hores, però que les persones ens movem dintre i que tenim tot el dret de moure'ns i enriquir les cultures culinàries, que al final és el que ens fa grans.
3: I tant. Jo crec que bueno, pues un ingredient et canvia un plat moltes vegades, no? Un toc picant, un toc d'una espècie, un toc ja li dona un aire diferent, ja li dona un algo, ja... Pues aquesta és, no?, el punt de la diferència, no?
2: Sempre.
3: I al final és riquesa, és bo.
2: És bo, no, 100%, tot suma.
1: Ara deies que un ingredient pot canviar un plat, en el teu cas, un plat et va canviar la vida, perquè tu anaves per mecànic, però la crema catalana et va canviar la vida.
3: Pues sí, treballant, ja et dic, en un lloc de platja, d'allò, i sort de la vida, que hi havia un bon cuiner allà, i que, bueno, pues de tant en tant, tots sabem que els llocs aquests de platja on passen 1.000 persones no són a cuina, diguem-ne, com Déu mana, no? Però hi havia un cuiner per sort allà que el dinar de família pues, ho feia molt de carinyo, no? I bueno, pues vaig mostrar molt d'interès i al final, mira, ja van 20 anys.
2: Ostres.
1: Déu-n'hi-do. Premi Revelació
3: sí, sí, sí.
1: de...
3: Ja és que queden.
2: Clar que sí.
1: Sí. Recordem, el Moja és Premi Revelació de Catalunya 2025, un premi que atorga l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. És el responsable, propietari i cap de cuina del prestigiós restaurant El Terrat de Tarragona. A més, és president de l'associació Tarraco a Taula, una entitat que posa en valor el patrimoni de la cuina romana de l'antiga Tarraco. Avui, però, ens ha parlat de l'espineta amb caragolins, el plat típic de Santa Tecla. Moja, que acabeu de tenir molt bona festa.
3: Gràcies. Us animo a tots a venir a Tarragona i a passar-s'ho bé, perquè hi ha un munt d'activitats, es fan moltes coses al carrer, hi ha moltíssima gent i bueno, pues, això és són festes, no? I es nota moltíssim al carrer. Així que us animo a tots a venir a Tarragona.
1: Visca Tarragona, visca també el Moja.
3: Visca Tarragona i visca la Tecla.
2: I glòria Santa Tecla, clar que sí.
3: Gràcies.
2: Abraçada.

0: I el que no poden passar aquestes festes majors, Raül, és que s'obri molt menjar. I si s'obre menjar, l'hem d'aprofitar.
1: Primer s'ha de comprar amb cap. S'ha de comprar amb cap i no tirar... És pecat. És pecat mortal tirar el menjar, sempre.
0: Hem de parlar de malbaratament alimentari, perquè, atenció, obrin les agendes el pròxim 29 de setembre i fins al 1 de novembre, més de 100 restaurants de Catalunya participen en la 5a edició del Gastro Recap. I darrere del Gastro Recap, qui hi ha? Doncs ella, la que està a totes les salses. Ada Parellada, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Hola, Ada.
2: Moltíssimes gràcies per donar espai en aquest problema que ens afecta a tots i que és d'abast mundial, que és el malbaratament alimentari.
1: 100%.
2: És que és una cosa enorme. És a dir, sí que és veritat que a les cases es llença, però a nivell de la cadena alimentària es llença un de cada
1: tres aliments.
2: Un de cada tres aliments que es produeix, que això realment genera un impacte econòmic, social, mediambiental, bueno, ja t'ho imagines, eh?
1: Sí, és que...
2: Com si arribessis a casa després de fer la compra i portessis tres cistells i un el llencessis per la borda perquè mira, ai mira, saps què? No, ara no m'hi cap a la nevera. No, qualsevol
1: és que no som conscients. No som conscients de
2: no
1: tot.
2: No som conscients.
1: Jo sempre hi penso, sempre que vaig amb una gran superfície, amb un gran supermercat, i em miro totes aquelles illes de menjar i menjar i menjar, totes sempre estan tan perfectes, tan plenes, penso. Però això es menja. És que estic fart del menjar pels ulls. Hem de parar de menjar pels ulls.
2: Tantes coses amb una frase que m'estic ja entre emocionant i atabalant. Mira, la primera que...
1: No ens atabalem. Emocionem-nos molt, però no ens atabalem.
2: No, el que les vull recalcar, perquè has dit tres coses que són extremadament importants, no? Una has dit consciència, i és l'objectiu principal d'aquesta campanya que fem durant tot aquest mes d'octubre, i som més de 100 restaurants que hi participem. I l'objectiu és generar aquesta consciència, és a dir, si nosaltres podem posar aquest menjar que s'anava a llançar, perquè són àpats elaborats amb aliments rescatats, que vol dir aliments que estaven descartats del circuit comercial i que s'anaven a llançar a les escombraries. Si nosaltres hem pogut fer aquest àpat extraordinàriament
1: que no és dolent. O sigui, que hem de recalcar això, que dir que no és menjar dolent, és menjar que està en perfectes condicions.
2: Exacte.
1: És que hem de recalcar molt això, que estàvem llançant menjar bo.
2: Clar, són coses bones. És a dir, no, jo m'estimo molt el menjar, però mira què et dic, m'estimo més els clients. No els hi donaré mai una cosa que no estigui bé.
1: No, 100%. És perquè la gent que ens escolta tingui molt clar del que estem parlant, d'un problema mundial... Molt important, sí. Que no som conscients.
2: El malbaratament és exactament llançar menjar útil, perquè l'altre en diem mermes. Uh-huh. El que passa que és veritat que hi ha mermes, o sigui, quan en diem mimbes, mermes, això són coses que no es poden menjar i per tant s'han de llançar, però a vegades aquestes mermes sorgeixen per una mala gestió prèvia. Llavors, quan és una negligència, llavors sí que ho considerem malbaratament. Bueno, doncs tu has dit consciència. Objectiu principal de la campanya, precisament, la consciència. I després has dit una altra cosa que m'ha agradat moltíssim i que vull recalcar, que és la mirada. És a dir, quan tu vas a un establiment, sigui gran o petit, però sobretot quan són grans, i veus tantíssim menjar, i tu dius, per favor, és que això m'està ferint, perquè penso, perquè la mirada no és dir, oh, quin gust, tant cosa per menjar, no. La mirada és la que tu tens, Raül, és dir, què se'n farà d'això quan tanquin l'establiment? Això no hi ha capacitat d'absorbir tant volum.
1: Clar.
2: I aquestes dues coses són importantíssims d'esmentar perquè són la base d'aquesta campanya. I la tercera també has dit, mengem massa pels ulls. O sigui, comprem, no mengem, comprem massa pels ulls.
1: Hem de fer la llisteta. Primer s'ha d'anar comprant llista i llavors hem de reivindicar els taulells. Un tauler és el que té el menjar òptim que farà servir i que hi haurà un rodatge magnífic. No és aquests aparadors tan fantàstics que tens pizza pollastre filets, 10.000. Pizza pollastres a palets, 10.000. Sí, pizza pollastre sencers, 10.000. Pizza... Allà hi ha una mà de pollastres, dic aquí, però aquí quantes granges hi han de pollastres? Per això hem de reivindicar el taulell que tindran els pollastres que faran servir i que te'ls faran com tu vulguis, els vulguis a filets, els vulguis oberts per llibrets, els vulguis sencers, els vulguis de la manera...
2: Bueno, i el taulell, Raül, té una cosa que crec que és fonamental, que és que està... és la peça que després les passegen. O sigui, el tema de les passejat ja accelera la vida útil, o sigui, accelera la caducitat del producte. Mm-hmm. Quan tu talles, saps? Allò ja... És a dir, un pernil cuit, perquè ens entenguem. Quina és la durada d'un pernil cuit, quan tu parles de taulell, eh?
1: Sí, sí.
2: Quina és la durada d'un pernil cuit sencer? Doncs és una durada... un mes, no, un mes perfectament, perquè allò està cuit.
1: Sí, sí, sí, clar, està preparat per allò, sí.
2: Ara, aquest mateix pernil llescat,
1: que està...
2: escurces molt la durada del seu consum, saps? L'escurces moltíssim, no, per tant, estàs provocant amb el llescat, amb el espassejament, una acceleració de la seva caducitat i, per tant, un malbaratament més imminent. Sí.
1: Més...
2: Per tant, sí, el taulell, a més, normal... El bo del taulell, a més, encara t'afegiré una cosa. Si pot ser un taulell gestionat per la persona que per l'amo de la botiga, ostres,
1: clar,
2: tu...
1: Sí, sí, pel botiguer, clar.
2: Pel botiguer, allò va més com, saps? Va més alegre. Vinga, va, endú-t'ho avui. Quan ell veu que el producte està extraordinari, però, ostres, ja l'hem d'airejar perquè tal... Va, queda tu, que quasi bé t'ho regalo, que t'ho venga a bon preu. O sigui, ja fa perquè allò roti.
1: Clar, hi ha aquella gestió, i a més, quan estàvem parlant, ara estaves parlant d'aquest pernil cuit, quan te'l compres envasat, a part de malbaratament, de tirar un producte,
2: ara,
1: tot el plàstic, plàstic que genera. En canvi,
2: bona,
1: si et compres 100 grams de pernil dolç o de pernil en dolç, que també molta gent diu pernil en dolç, doncs llavors t'enduràs el paquet amb un paper que ja no hi haurà la caixa de plàstic, l'espongeta de sota.
2: O pots portar el teu tàper.
1: O 100%. Si mira, la peixateria de Sant Pol, tots anem amb el tàper, eh?
2: Veus?
1: Ella, la Maria Tomassa, et regala el tàper quan ets això. Diu, mira, et regalo el tàper, però llavors l'has de portar sempre.
2: Sempre. Veus, moltes... La gent, hi ha molta creativitat. Però és que és això, és el gran drama és que llences... El producte i l'envàs i això a doll ja no et passa, per tant més a favor encara de preservar aquest model de compra i ara volia dir una altra cosa i se m'han anat.
0: Mira, aprofito Ada per fer-te la pregunta, però exactament el Gastro Recap què és?
1: Ara.
2: És veritat. Sort que tenim una periodista aquí, eh?
1: Sí.
2: Sort que tenim algú
1: que ens guia, perquè si no malament, ens envalentonem aquí i volem arreglar el món en dos minuts.
2: Ai, sí, perdona. Aviam, anem al tema.
0: Anem al tema.
2: Som, com et deia, 100 restaurants que fem un cop de punt sobre la taula i diem, escolta, la restauració no pot quedar immòbil davant d'aquest problema i nosaltres també hem d'actuar. Has de saber que la restauració sempre ha sigut molt reàcia a parlar, perquè tot és fresc, i tot sempre... però que nosaltres hem de ser conscients que estem en un context d'emergència climàtica i també hem de contribuir. Per tant, el que fem és molt senzill. Els restaurants participants, que els trobareu a tot Catalunya, a la campanya, el que fan és oferir un dia, un àpat, amb aliments rescatats. Amb aliments, o sigui, el que fem és tancar neveres, espavilar-nos per buscar aliments que estan descartats, però, evidentment, amb la seguretat alimentària absolutament garantida, i cuinar aquell dia, fer nosaltres aquest exercici de descobrir, de veure amb l'esfereïdor volum de menjar que es llença, que això també impacta moltíssim en els propis equips de cuina, i després doncs, fer aquest exercici de creativitat, d'imaginació, de transformar aquests aliments respectant el nostre estil de cuina i donar-los i servir-los als qui s'han apuntat a l'experiència amb tota la prosopopeia que es mereix, que es mereixen tots els aliments. Si nosaltres som un restaurant d'aquells prosopopeics, doncs ho farem d'aquesta manera, servint-los igual, amb la mateixa estima com ho faríem amb un aliment convencional, perquè descobrirem que no hi ha diferència entre un aliment i l'altre, un cop passat per les nostres mans mestres. I és això. Llavors, per apuntar-te a viure aquesta experiència...
1: Això ens interessa a tots els que ens escolten.
2: Perquè, a més, pensa que l'atomització dels restaurants està per tot el territori, per tot el país, des de les Terres de l'Ebre fins al Pirineu.
1: I passant per Llançà. Clar. Sí, fer el triangle.
2: Aquesta és una campanya més àmplia que està impulsada per la Generalitat, per anar a apuntar-te, has d'entrar a la web de la Generalitat, i és gent.cat/gastrorecup. Val?
3: Perfecte.
2: Ho trobaran aquí.
0: Gent.cat.
2: Gent de Generalitat, un punt, cat de Catalunya, /gastrorecup amb u. I en allà, pam, obren i veuran doncs, tots els restaurants participants i s'hi podran apuntar. Que apuntar vol dir comprar l'entrada.
1: Comprar l'entrada per anar allà. Sí. A més, hi haurà un gran dinar d'aprofitament, no?
2: Val, i dins d'aquesta campanya... Aquesta GastroRecup forma part de la campanya Aprofitem els aliments de la Generalitat, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i aquesta campanya inclou, a banda d'aquests 100 restaurants que fem al GastroRecup, inclou un gran dinar, és a dir, un dinar popular que enguany es fa a Manresa, que és el 17 d'octubre.
0: Sí, el 17 d'octubre a Cervera.
1: Cervera.
2: Ai, Cervera, perdoneu! Veus? Ai, gràcies,
1: però podem anar
2: gràcies,
1: a fer el cafè llavors a Manresa, baixant. Home, o sigui, no hi ha cap problema, eh? O sigui, però s'ha d'anar, el 17 d'octubre s'ha d'anar cap a Cervera a fer aquest gran dinar d'aprofitament, clar que sí.
2: I una marató d'espigolades, que és una experiència també que us recomano moltíssim. El gran dinar és un dinar popular, gratuït, per tothom que s'hi acosti, en el qual doncs, una colla de voluntaris cuinaran amb aliments rescatats un àpat allà en directe. Ho cuinen en directe i ho reparteixen a tots aquells que s'acostin. I després hi ha l'espigolada, que és una experiència que us recomano moltíssim, que és anar al camp a recollir allò que ha quedat després de la primera collita. I observareu, comprovareu que és un volum inassumible, de veritat. Es recullen tones i tones d'aliments que no s'han recollit a la primera collita perquè no té estàndards comercials. En aquest cas sí que són, perquè són petits, són grans, tenen una petita maca o són estranys de forma. Llavors ja no entren, no s'encaixen bé i ja són descartats.
1: Que ja important, no sí. Que important són tots aquest, el GastroRecup i tots aquests moviments que feu perquè la gent prengui consciència de que som un país molt ric produint, però que no ens hi fixem gaire quan recollim.
2: I això també va en contra, exactament, i això va també en contra doncs, de la rendibilitat dels pagesos i també, evidentment, el fet de no collir tot o de no absorbir tot el que es produeix provoca que hàgim d'importar aliments. No. Ja m'explicaràs tu. Llancem sí, sí. I importem. Sí, és una paradoxa que a mi em fa petar el cap.
1: A mi hi ha una frase que m'encanta que es diu això és com el que té tos i es rasca els ous. I és que al final és això.
0: Portem dos programes de la comanda i és la segona vegada que dius aquesta frase.
1: És que és aquesta frase i jo crec que sortirà cada... Perquè al final la vida és això, no? Dic, veiem un problema, que hi ha un problema molt gran, però fotem una altra cosa i això està molt malament.
0: Escolta una cosa, Ada, hem d'entrar al web de la Generalitat, gent.cat/gastrorecup.
2: Sí.
0: Exacte, per agafar les entrades per anar a aquests 100 restaurants participants. En el cas del Sempruniana, és el dimarts 29 de setembre. Et queden tiquets o no?
2: No.
0: Ja està, eh?
1: Home, perquè és la impulsora. Hauràs de fer-ne dos o tres, ara.
2: I també tenim ple, ho tenim ple.
1: Però
2: nosaltres
1: això és molt...
2: tenim ple.
1: Però això està molt bé.
2: Fa 5 anys que ho fem amb la Generalitat, però prèviament jo ja portava 10 anys fent-ho unilateralment. de manera particular, perquè, mira, jo què sé, perquè m'indignava veure tot aquest volum i llavors jo volia que els meus clients visquessin aquesta experiència. I llavors un cop l'any ho feia de manera individual i sola, saps? Vull dir, bueno, individual és sola, sí, vull dir, de manera espontània, diguéssim. Llavors la Generalitat va conèixer el projecte i va incloure'l dins la campanya. Aprofitem els aliments amb el compromís de que ho ampliaríem al màxim de restaurants que s'hi volguessin adherir de tot el país, i així ha estat. En aquest any hem arribat a 100 i el nostre propòsit és que cada edició augmentem el número de restaurants participants, i és així com estem treballant, i perquè tots els restaurants un cop l'any visquin aquesta experiència dins dels seus equips, perquè genera molt d'impacte, com us deia, i també amb els seus clients.
0: Doncs Ada Parellada, un plaer, companya, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Abraçada ben grossa.
2: Igualment, i un agraïment infinit per donar-nos veu.
0: Home, només faltaria.
1: Home.
0: Que vagi molt bé,
2: vinga,
0: guapa.
2: Fins aviat.
0: Adéu, Ada.
2: Adéu, i aprofiteu-ho tot.
1: Sempre.
0: Efectivament, que important és això, Raül?
1: Moltíssim, moltíssim. No, la veritat que sí, ja, i ho dèiem ara, ho parlàvem amb l'Ada, que no som conscients de tot el malbaratament que hi ha en la indústria. I és molt trist, perquè al final és menjar que es podria haver aprofitat. Perquè al final, si vas sumant i vas estirant fils, hi ha molta gent també que passa molta
0: gana.
1: Completament. Per això hem de tenir, primer, el primer manament, tot el que et fiquis al plat t'ho has de menjar. Aquí, el del plat ja no s'ha de tirar res, però s'ha de comprar amb molt de cap. I les coses que vegis que a casa teva no tenen una vida i que potser els hauràs d'acabar llançant, es poden fer 10.000 coses, però 10.000 coses. Amb les verdures et pots fer purés i congelar-los. Amb les fruites i les hores et pots fer confitures. El congelador és el teu gran aliat, però que també has d'anar revisant perquè vagi. I a l'hora d'anar a comprar és primordial. I totes les grans superfícies també han de fer un gran pensament de com comprem.
0: Seny, estimat.
1: Seny.
0: Mira, aquest programa ens ha quedat molt seny i rauxa. Hem anat de festa major hem acabat amb el punt de seny que pertoca.
1: Els catalans som això. Som molt del seny, però som més de la rauxa a vegades, també.
0: I més nosaltres.
1: Sí, clar que sí.
0: Raül, un plaer.
1: Un plaer, com cada diumenge.
0: Ja està, quina meravella.
1: Ja està, capítol 2 fet. Anem cap al 3. Ja en tinc ganes ja d'estrenar-lo, com aquell que diu.
0: A veure quina aventura ens espera la setmana que ve.
1: I com sempre ens mengem els diumenges.
0: Ens els mengem. Vinga, adeu, adeu.
1: Adeu.
3: Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit,

0: fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet, un esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic. El crepitar del sofregit trenca el silenci, que s'apagui el món i que la poesia comenci.
1: Ràdio 4.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
1: El capítol d'ara fa una setmana ens van quedar a tocar del jaciment de Santa Coloma d'Àger. Avui entrarem, però abans dedicarem un moment a refrescar la memòria. És un jaciment que es troba als afores del municipi d'Àger, molt a prop de la Casa del Montsec, i en aquest espai, camuflada per les terres de conreu i fins i tot per la petita carretera que travessa el poble, es troba la necròpolis cristiana de Santa Coloma d'Àger i una antiga basílica que els habitants d'aquest territori van fer servir des del segle V fins al segle XI, és a dir, des del final del període romà fins a la plena edat mitjana. És el lloc d'enterrament d'una població rural, d'un espai de frontera que es va mantenir en actiu fins i tot després i durant la conquesta islàmica que va començar al segle VIII. El jaciment es va descobrir a principis del segle XX. Puig i Cadafalch ja va identificar els primers sarcòfags. Tanmateix, la investigació arqueològica va ser irregular fins que fa poc més d'una dècada el doctor Jesús Brufal Sucarrat, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en arqueologia andalusina i medieval, en va reprendre la recerca per redescobrir part de la història de la vall d'Àger.
2: De fet, arran precisament de l'arqueologia, intentem redefinir i reescriure la història d'aquest territori. És ben cert que Arnau Miratostes és la figura, o ha sigut la figura més coneguda, la figura més estudiada, però també és ben cert que a partir de l'arqueologia hem anat veient que tenim altres, diguem, habitants, tenim altres realitats, altres estructures que ens fan això, redescobrir, redefinir aquesta vall.
1: Si us hi fixeu, hi ha un nom que apareix sovint en aquest programa, és el d'Arnau Miratostes. Ara bé, ell no és ni serà el nostre protagonista principal i tampoc no el trobarem a Santa Coloma d'Àger perquè va ser precisament després de la seva conquesta que aquest espai es va deixar de fer servir com a lloc d'enterrament. És a dir, amb l'arribada d'Arnau Miratostes, moltes coses van canviar a la vall d'Àger, però com que el tornarem a trobar al llarg del programa, li hem demanat al nostre company Ramon Castelló que ens el presenti.
3: Arnau Miratost va néixer a l'Alt Urgell a principis del segle XI. Procedent de la baixa noblesa de la zona, es podria dir que és un home que es va fer a si mateix. Orfe des de molt jove, va créixer ràpidament a la cort del comte d'Urgell.

l'any 1031, fa un pas clau. Es casa amb Ersenda. L'origen d'Ersenda encara és un misteri, però s'ha especulat que podria provenir de la nissaga dels Fluvià. Ersenda no és una dona qualsevol del segle XI. És una autèntica estratega, capaç de dictar el seu propi testament i amb una visió política brillant. Junts, com a aliats i iguals, compren els drets del castell de Llordà, a l'actual Pallars Jussà, un lloc perillós que llavors marcava la frontera directa amb el món musulmà. Des d'allà comença una autèntica aventura militar. El gran objectiu d'Arnau Mir de Tost és la Vall d'Àger. No ho té fàcil. La conquesta, la perd i la torna a recuperar en diverses ocasions, en una guerra de desgast que va durar més de 15 anys. Quan finalment se'n fa amb el control definitiu, es converteix en el gran senyor de la zona. No només domina les armes, també repobla el territori, funda la col·legiata de Sant Pere i es fa imprescindible pels reis d'Aragó i els comtes de Barcelona, que en aquella època eren dues entitats polítiques independents. D'aquest matrimoni va néixer una nova branca familiar, la dels vescomtes de Cabrera i d'Àger, que generacions més tard, i després d'una intensa guerra de successió, aquesta branca arribarà a reclamar el mateix comtat d'Urgell. Però aquesta ja és una altra història.

0: Sense memòria. A Ràdio 4.
1: En el capítol anterior amb els arqueòlegs Jesús Brufal Socarrat i Àngela González Centelles vam descobrir que segles abans de l'arribada d'Arnau Mir de Tost, aquest ja era un lloc molt important per a la memòria social de les comunitats rurals de la zona.
2: Que tanta gent s'enterri d'entre segle VIII a segle XI al voltant d'aquesta basílica i, a més, amb molt poca superposició, o sigui, sembla que hi ha un cert respecte als enterraments d'època tardor antiga, val? Ens parla d'una memòria social que perdura durant 600 anys, vull dir que són molts anys. Llavors ens està dient que és un nucli important encara que sigui rural i petit.
1: Sabem poc de qui eren, potser els hereus de les poblacions hispanoromanes del territori, potser hi havia visigots. De moment són detalls que no es poden precisar.
2: Absolutament no hem trobat cap identificació i de fet és un dels problemes que tenim per saber qui eren, no? Perquè la gran pregunta que et fas sempre en aquesta època és si són visigots nouvinguts o si són hispanoromanos que ja vivien aquí, diguem. Que és el que ens sembla de moment, que són d'aquí. Però això ens ho dirà l'ADN, que estem pendent dels resultats. I a nivell cultural no tenim res que ens identifiqui, més enllà de que són cristians, pel tipus d'enterrament i per la basílica, clar, no tenim cap element que ens ajudi a identificar, a afinar la cultura o la procedència d'aquesta gent.
1: Ara bé, en els darrers anys, l'arqueòloga i antropòloga forense Júlia Oliver Busson ha començat a fer estudis bioarqueològics de les restes òssies trobades a la necròpolis de Santa Coloma d'Àger. Les restes no es conserven en gaire bon estat, però tot i així ens donen algunes pistes sobre com vivia la gent de la vall d'Àger abans de l'arribada del món feudal. Un d'aquests detalls és la presència d'un dimorfisme sexual molt marcat entre els esquelets. És a dir, les diferències físiques entre homes i dones són ben evidents. I això, curiosament, és una bona notícia, perquè quan les diferències en l'estructura òssia són tan clares, vol dir que aquesta comunitat no va passar grans privacions. Si durant la infantesa no hi ha fams ni problemes de salut greus, el cos es desenvolupa sense entrebancs i arriba a expressar tot el seu potencial. Són les noves línies d'investigació que ens permet la recerca científica allà on gairebé no ha quedat ni memòria ni registre escrit. Perquè, clar, quan parlem de Santa Coloma d'Àger no estem parlant d'un cementiri qualsevol. L'Àngela González Centelles ja ens explicava la setmana passada que en aquesta necròpolis hi podria haver fins a 3.000 tombes.
2: De fet, hi ha una acumulació d'individus que vam fer un cop amb en Jesús, vam intentar calcular en aquest camp amb la densitat d'individus que tenim i de tombes, quantes tombes podrien haver, i no crec que eren unes, no sé, 3.000?
1: 3.000?
2: Sí, només en el camp. Vull dir que la gent... I clar, si això t'ho imagines amb un poblament dispers, això vol dir que la gent venia a propòsit a enterrar-se aquí, perquè 3.000 persones vivint a Àger, ni ara ni mai.
1: Però un jaciment arqueològic no es pot entendre sense conèixer el seu entorn. I el problema en què s'han trobat els arqueòlegs fins ara és que tenen un gran cementiri, però ni rastre de viles o poblaments rurals. Senzillament no se sap on vivia tota aquesta gent. Fins a poc, però, s'han començat a trobar les bases de petites cabanes que probablement ens parlen d'un poblament dispers a la vall d'Àger entre petits grups de masies o cabanes.
2: Hem començat a documentar des de fa poc, realment, un altre tipus d'ocupacions que són els fons de cabanes, que són unes ocupacions de poques famílies amb poca població i que són unes poblacions agrícoles autosuficients. Són comunitats que tenen estructures productives, forns on s'ha documentat fons de dòlia, sitges, emmagatzematge. Són societats petites, potser formades per 4 o 5 famílies, i que els trobem tant en forma de cabanes com petites masies, que també són construccions amb murs, però que al final el registre ceràmic que trobem en els diferents tipus d'hàbitats és el mateix, que és ceràmica local, que és un dels problemes que tenim
3: per datar aquests jaciments.
1: I això és precisament el que estaven excavant els arqueòlegs quan a mitjans de juliol vam arribar al jaciment de Santa Coloma d'Àger.
3: Ara mateix, tota la zona de necròpolis on es van documentar sarcòfags, que potser són les coses més visibles, i les estances funeràries amb murs construïts en pedra, ara està tapat. O sigui, ara això no ho veurem, perquè el que estem obrint és la zona 6, que és una zona on vam documentar ja des de l'any passat tota una sèrie de cabanes, de fons de cabana, que ens comença a explicar una mica més sobre aquesta comunitat que comença el segle V, aquesta comunitat tardoantiga, on vivia, perquè fins al moment només trobàvem els morts. Llavors és prou interessant. De fet, per exemple, en totes les intervencions que havíem fet fins al moment, que era en zones de necròpolis, no havíem recuperat fragments ceràmics ni cultura material més enllà de les pròpies tombes i dels propis individus. Des de l'any passat estem recuperant molta ceràmica, que de fet ens parla també de si hi ha importacions, si no tenim importacions, ens parla de com vivien i no tant d'aquesta cultura de la mort que ja la teníem més ben entesa.
1: I ara reprenem el fil allà on el van deixar la setmana passada. Després d'una conversa climatitzada a la Casa del Montsec, ens vam anar a trobar amb la resta de l'equip d'arqueòlegs sota el sol de mig matí durant la tercera onada de calor d'aquest estiu. Doncs anem a conèixer-los i també anem a conèixer l'espai, que jo sé que abans he vist alguna pedra que dèiem, això què és això? I ens heu dit, no, això és un sarcòfag, no? O sigui que anem a buscar-lo.
3: Súper.
1: Vinga, fins ara.
0: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
4: Estem anant a la zona de cabanes, però clar, aquesta és una zona de cabanes, tot just en la necròpoli.
3: Sí, molt a prop d'on tenim la basílica i la necròpolis. De fet, el que estem veient, les cabanes les estem excavant des de l'any passat, i el que estem veient pel material que ens surt és que són coetànies a quan funciona la basílica i la necròpolis tardoantiga. Llavors, el que sabem de moment és que aquí hi ha una zona productiva, com a mínim. Tenim dues cabanes identificades i excavades pràcticament en plantes senceres. Són segurament productives perquè trobem moltes cendres, escòria de ferro, elements productius. Les formes que trobem també són molt productives. En un dels extrems de la cabana 1, que li diem, vam documentar les restes d'un forn. Llavors, tindríem com la part productiva d'aquest assentament. I ara la novetat d'aquesta campanya és que n'hem trobat una altra que tot just l'estem començant a excavar i a veure si aquesta continua sent productiva o ja trobem estructures més d'hàbitat.
4: Perquè aquestes cabanes, clar, suposo, igual és molt d'hora per conèixer la dada, no? Però se sap de quan a quan estan ocupades?
3: El material que ens surt estem entre segle V i segle VII. Hem d'estudiar-lo perquè aquest any ha sigut l'any que ens ha sortit més material. Hem d'acabar d'estudiar-lo a veure si podem definir una mica més. Pues una mica, el problema que tenim és el que t'explicava abans, que són societats bastant autosuficients, tot i que no vol dir que estiguin desconnectades del món, ni molt menys, però sí que es produïen la seva pròpia ceràmica, i el problema que tenim doncs torna a ser aquesta ceràmica de producció local que costa datar-la.
4: Per la datació que ens estàs dient de les cabanes, són una època molt primerenca, seria d'aquesta antiguitat tardana. Podria ser que encara tota la zona de la necròpoli no fos tan gran o tan extensa, no, o ja ho era. No és habitual que un espai d'hàbitat estigui compartint espai amb un espai de necròpoli.
3: És habitual en època tardoantiga. De fet, els pocs poblaments que ja s'han documentat a Catalunya d'aquest tipus, sempre trobes una zona productiva, una zona d'hàbitat, una zona de necròpolis, sobretot una zona de necròpolis, i el que sorprèn en aquest cas és que normalment aquest tipus de poblats no van vinculats a una basílica. Et trobes la necròpolis però no trobes un lloc de culte, si li volem dir així, i en aquest cas sí. I és el que ens fa ballar una mica el cap.
4: Clar, perquè igual estem parlant, clar, dir-li, no direm centre urbà, sinó centre rural, perquè sí que hi ha una estructura aquí, vull dir,
3: funciona
4: basílica, necròpolis i espai d'habitatge o de producció, ja parla d'una unitat, per les dimensions de l'època, molt més gran que aquesta població dispersa.
2: Bueno, és que en tenim,
4: un centre.
2: En tenim molt pocs d'aquests centres rurals, llavors per això és tan interessant, no? I clar, això ens hem d'imaginar que tota la necròpolis, aquesta que tenim de tombes antropomorfes amb tapes de lloses, no existia. Vull dir, només ens hem d'imaginar que aquí només ja tenim les cabanes, la basílica i una basílica que té la planta central al mig, però que ens resta descobrir al voltant, perquè el que estem veient és que ens apareixen estances funeràries on s'enterren amb sarcòfags i cada cop l'edifici es fa més gran.
4: Per cert, els enterraments són molt diversos, molt variats, molt diferents. Què hi trobem?
2: Hem documentat fins a 20, una vintena de sarcòfags entre els excavats dels anys 80 i els que tenim nosaltres, fins a una vintena de sarcòfags monolítics amb tapa doble vessant o tapa plana, que aquests sarcòfags, a més, es reutilitzen. Hi ha sarcòfags en els que hem documentat fins a 5 individus reduïts, no?, que van apartant l'individu que hi havia anteriorment i posen l'altre. Llavors, el que trobem in situ en posició anatòmica, diguem, és el més modern, no? Llavors, això primer ens parla de la reutilització de tombes. De fet, l'any passat vam trobar un altre tipus de tombes, que era una caixa amb els ossos recol·locats, on vam trobar els ossos llargs i el cap, un enterrament secundari, que en diem. Que això és molt típic.
4: Que ja s'havia traslladat, segurament. Vull dir, segurament es va fer un trasllat.
2: Segur, aquell el van treure. Segurament el que interessa és reutilitzar els sarcòfags, perquè el sarcòfag és un element que devia ser car, costós de fer, i segurament funcionaven com un nicho familiar. Clar. Segurament, no ho sabem.
4: En l'arqueologia de diferents èpoques, les necròpolis ens aporten informació sobre les societats que habitaven aquell territori. Aquesta necròpolis, que a més presenta tanta diversitat amb les formes d'enterrament, ens pot dir alguna cosa més? O el fet d'estar a les portes de l'edat mitjana, aquesta època de canvi en la que no tenim tant de coneixement, ens ho dificulta, ens pot fer perdre, igual no ens aporta tant sobre la societat del moment.
2: Bueno, el que ens explica, que és bastant important, és que aquí hi havia algú organitzant aquesta necròpolis, perquè la reutilització de tombes ja t'està dient que algú està controlant qui s'enterra, qui no s'enterra. Podria ser que aquestes cabanes fos de la gent encarregada de controlar la basílica i la necròpolis? Podria ser, també. I que no fos un gran nucli tampoc poblacional. Aquesta és una idea. I per el que deies de la diferència de tipologies que documentem, a part dels sarcòfags, documentem tombes construïdes, documentem tombes amb taüt de fusta, però tot això segueix la mateixa orientació, es disposa dintre dels mateixos murs i dintre d'unes mateixes cambres funeràries. O sigui, tot respon a un mateix moment o a una mateixa organització, per molt que el contingent canviï, la idea és la mateixa.
4: Jesús, i quan arriba Arnau Mir de Tost i que ja es canvia, es trasllada tot, se n'obliden d'aquest cementiri? Ens oblidem, vull dir, perquè el record dels morts, dels difunts, és una constant a totes les cultures, com a mínim les mediterrànies. I aquí què fem? Ens oblidem?
5: Clar, el detall, pel que em preguntes, és difícil de respondre, perquè, clar, és un fet molt de vida quotidiana i no tenim clar la resposta. És factible la hipòtesi que llances, si bé és obvi que amb l'església reformada que arriba, aquí ja no s'enterra ningú més, i s'enterren a dintre, al costat de Sant Vicenç, que d'aquí la veiem una mica més bé, el perfil, a baix als sols de vila, o sigui, no en contacte estrictament a dalt, sinó a la part baixa de la vila, que és una cosa molt habitual. Les esglésies es fan no tant a dintre, sinó que a una certa distància. Això és una cosa, un patró bastant habitual.
4: Però les esglésies anaven al centre de les viles?
5: No sempre.
4: O és posterior?
5: No sempre, i això és en contextos aquests de l'11 i del 12, que és que hi ha aquest espai, aquesta diferenciació, eh? No sempre és així.
4: Abans, quan hem arribat aquest matí, jo he dit que a mi m'era molt difícil identificar el que hi havia aquí. Al principi d'aquesta cala que teniu oberta, m'heu explicat que hi havia una pedra que era la resta d'un sarcòfag. Anem i me l'expliqueu?
5: Som-hi.
4: Bueno, no sé si hi ha algun altre que em voleu explicar millor que aquell, però a mi m'ha cridat l'atenció.
5: Bueno, aquell pot ser interessant perquè està en procés d'excavació i el veurem bé, perquè tenim els companys allí que estan treballant ara mateix.
2: Vale, doncs vinga. Sí, de fet hem obert aquesta zona per veure el contacte entre la zona d'hàbitats de cabanes i la zona on tenim les estances funeràries. A veure si veiem el contacte físic d'aquestes dues tipus d'estructures.
4: Aquí tenim un grup de quatre joves arqueòlegs. Abans de començar amb això, veig que teniu les carpes, que aneu buscant el petit, intentant fer una mica d'ombra en els espais on s'està treballant, i també amb difusors d'aigua. Abans d'entrar en el contingut del jaciment, aquest any, aquesta temporada, està sent molt difícil. La climatologia està fent molt difícil l'excavació.
5: A nosaltres ens ha agafat dues onades de calor, de moment. De moment encara no hem acabat.
4: I porteu pocs dies.
5: Portem una setmana i mitja, vam agafar la que s'anomena segona, estem a mig de la tercera, a més al moment més sensible, i sí, això afecta el ritme de tot, o sigui, del treball a camp, però també de les tardes i de les nits. De fet, com que qui promou això, la intervenció arqueològica, és l'Autònoma de Barcelona, estem en contacte amb el Servei de Prevenció, el Servei de Salut, que ens estan contínuament enviant protocols, responent dubtes i consultes. De moment, cal dir que en altres tot bé, en aquest sentit. Les carpes van molt bé. Fem un horari adaptat, per força, per força. Comencem a les 6 del matí i fins on podem arribar, francament. Perquè a partir de certa hora, com més a prop de migdia, més complicat es fa tot.
4: Però ens haurem de plantejar, o potser us haureu de plantejar de cara al futur més immediat, potser canviar les dates d'excavació. Això és viable?
5: És un tema que està sobre la taula i veurem la viabilitat segons el tipus d'excavacions. L'excavació preventiva que fa l'empresa ho respondran millor ells, però pel que fa a les de recerca és factible fer-ho, perquè al final nosaltres ens podem adaptar més bé, però les que són de formació amb alumnat, que són els cursos, les pràctiques de camp, hi ha feina a parlar dintre de l'organigrama de les facultats, i potser, i espero que tant de bo sigui així, més aviat que tard, el calendari acadèmic respongui amb aquesta necessitat climàtica.
4: Recordem als oients que aquest capítol de Sense Memòria l'estem enregistrant a la campanya d'excavació de Santa Coloma d'Àger. Ens ubiquem en una etapa, en un moment històric que aniria des de l'antiguitat tardana, segle IV, segle V, fins que ja comença ben bé l'edat mitjana, fins que entra en escena doncs, un personatge mític d'aquestes terres, que és Arnau Mir de Tost, però que passen moltíssimes altres coses. Hem vingut, Àngela, al tros o a l'espai aquell on es podia identificar el sarcòfag que ens has dit a primera hora d'aquest matí.
2: Bueno,
4: primer, me'l senyales i me'l descrius?
2: Sí, bueno, en aquest cas és una tomba segurament construïda, només veiem la tapa ara, que és de tapa de lloses, però no la identifiquem com la segona fase que té el jaciment de segle VIII a segle XI, que també va amb tapa de lloses, sinó que aquesta té una construcció a les parets, també hi posen lloses, i és una tomba encista o una tomba de caixa, que li diuen. I aquesta, el més segur, tant per la ubicació al cantó de les cambres funeràries com pel tipus de tomba, que és, segurament és una d'època tardoantiga, de la primera fase, diguem, del jaciment.
4: Abans m'explicaves que potser podria haver-hi en tot aquest espai unes 3.000 tombes. De les que heu descobert, investigat, tenen inscripcions, tenen algun tipus de gravat, tenen algun tipus d'identificació?
2: Absolutament no. No hem trobat cap identificació, i de fet és un dels problemes que tenim per saber qui eren, no? Perquè la gran pregunta que et fa sempre en aquesta època és si són visigots nouvinguts o si són hispano-romanos que ja vivien aquí, diguem. Que és el que ens sembla de moment, que són d'aquí. Però això ens ho dirà l'ADN, que estem pendent dels resultats. I a nivell cultural no tenim res que ens identifiqui, més enllà de que són cristians, pel tipus d'enterrament, i per la basílica, clar, no tenim cap element que ens ajudi a identificar, a afinar la cultura o la procedència d'aquesta gent.
4: Perquè una de les característiques, una de les coses que sí podem explicar, és que des de l'art d'antiguitat fins a l'edat mitjana, passant pel moment del poder o de l'ocupació musulmana, aquest espai es continua mantenint com un espai sagrat cristià. Tu ara feies referència a que no sabíem si eren visigots, hispanoromans. Abans, durant la conversa, parlaven una mica en la conversa prèvia, parlaven una mica de la continuïtat poblacional. Dels estudis que s'han fet fins ara, a veure, jo sospito, tinc la sensació i puc estar equivocada, però segurament presència de població visigòtica aquí no devia haver-hi molta. Vull dir, potser som en un espai on la població no va canviar molt, durant segles?
2: Segurament. Nosaltres ens inclinem més a creure que és una població hispano-romana, però sí que és cert que tenim Bovalà, que és visigòtic, i aquests sí que són visigots, perquè trobem els elements com les civelles, que és un element cultural, que de fet és bastant un fòssil director, diguem, no? I Bovalà, la basílica segurament és anterior, però el poblat al voltant, teòricament, és visigòtic, i és un emplaçament molt especial també, i de fet passa el mateix que ens passa a nosaltres, que tenen un poblat al voltant d'una basílica, i al voltant de la basílica també tens la necròpolis. Vull dir que al final l'organització, els elements els tenim iguals, tot i que nosaltres tenim uns fons de cabana construïts amb materials peribles, i ells no, ells tenen un poble construït amb pedra i amb murs.
4: Àngela,
2: ja ens agradaria tenir la basílica de Bovalà també, t'ho dic.
4: No? Àngela i Jesús, però més l'Àngela per l'època que li toca. És fascinant estar estudiant una època de la que tenim tan poques restes. Jo suposo que en algun moment deu ser frustrant, però com a mínim aquest interès per conèixer el desconegut...
2: Bueno, per això m'agrada a mi aquesta època, perquè hi ha moltes preguntes per respondre, no? I tenim molt poca informació, el que parlàvem abans també, tenim molt poques fonts escrites, i ja si te'n vas a les zones rurals, doncs encara és més... més gran és el misteri, no? I és molt xulo. I aquí, sapiguem que tenim aquesta segona fase de necròpolis...
4: Vols dintre... que ens movem?
2: Sí,
4: ens movem. Vinga. Sí, et deixem passar.
2: Clar, la importància d'aquest lloc, a més, ens la dona el propi jaciment, no? Ens la indica el propi jaciment, perquè la segona fase aquesta que tenim, que li diem segona fase, però és una continuïtat, això ja ho hem parlat, però que tanta gent s'enterri d'entre segle VIII a segle XI al voltant d'aquesta basílica, i a més amb molt poca superposició, o sigui, sembla que hi ha un cert respecte als enterraments d'època tardor antiga, val? Ens parla d'una memòria social que perdura durant 600 anys, vull dir que són molts anys. Llavors ens està dient que és un nucli important, encara que sigui rural i petit,
4: tot i que siguin hàbitats dispersos o societats molt disperses, sí que tenen en si una identitat.
2: En el seu ideari és molt important aquest lloc, perquè se segueixen vinguent a enterrar. No es superposa molt poc, i a més, quan fan la vinya la fan sobre les cabanes que ja estan enterrades, però no la fan sobre la basílica ni sobre el sarcòfag. La vinya la tenim documentada a segle XI, no? La vinya de Santa Coloma. Vull dir que també tenim una tercera fase, que és de vinya. Val?
4: Quan acabeu la campanya d'enguany, tot aquest espai, aquestes cales que teniu obertes, es tapen...
2: Es tapa tot.
4: Es fa amb aquest terreny?
2: Es tapa, es posa una capa de geotèxtil i es torna a tapar, perquè és la manera que es conservi. A més, aquí tenim un subsol que és un conglomerat, i a la que s'asseca es desfà, que és el que va passar amb una de les excavacions antigues. Es va deixar destapat i totes les tombes antropomorfes han perdut totalment la forma antropomorfa, perquè s'han anat desgranant, i llavors si ja estava sota terra ja ha durat 600 anys o 1.000 anys o els que siguin, és millor tornar-ho a ficar sota terra, i llavors l'any que ve tornem a passar i tornem a destapar.
4: Quina llàstima. Això és com a Mesopotàmia, com a les restes de Síria, no? Que quan es destapaven, vull dir, pel mateix tipus de material que estaven, s'anaven desfent.
2: Exacte.
4: Vull dir que... Per el que m'heu mostrat abans sobre Plànol, aquí teniu un territori immens. Això, quantes campanyes d'excavació hi ha?
2: No tenim prou anys de vida per excavar tants morts, em sembla. Bueno, depèn, si tinguéssim un contingent de gent, sí, però... Clar, tot el camp sabem que, com a mínim, tota la part sud-oest i tot el centre del camp, està tota aquesta necròpolis amb una acumulació brutal, o sigui que a dos pams surt una tomba, aquesta necròpolis d'entre segle VIII i segle XI. És interessant que respectin, doncs, el que dèiem, tota la zona de les cabanes, que entenem que les cabanes ja estaven abandonades al segle VIII, i allà segurament s'hi fa vinya, que a la documentació surt la vinya de Santa Coloma. Vull dir que estava a prop de la basílica que tenim aquí al cantó, no? Llavors, allà segurament tenien... És estrany que no utilitzin tot aquell tros. O sigui, alguna cosa hi havia, perquè si no s'haguessin enterrat aquí, perquè busquen estar molt a prop de la basílica i es van enganxant. Com pot ser que de cop aquí, tan a prop de la basílica, no tingui res? Doncs perquè alguna cosa hi havia, i segurament era vinya. O sigui, la vinya segurament ja la tenim des d'abans de la que tenim documentada.
4: I la vinya és important.
2: La vinya és important i, bueno, és important. Almenys sabem que tenia un altre ús, aquesta zona. Mm-hmm. Ens està parlant dels usos del tros que tenim de jaciment. Mm-hmm. Vull dir que la vinya que tenim documentada al segle XI segurament ja hi era al segle IX. No?
1: Què us agradaria trobar? Què és el que realment, si hi hagués un desig de per on voleu que aquesta investigació pogués continuar, què necessitaríeu?
2: El tenim bastant complert de moment, perquè el fet d'haver trobat les cabanes, tot i que no siguin gaire monumentals, trobar una de les preguntes que teníem és on viu aquesta gent, no? On són? Perquè no s'ha documentat cap vila romana, no? com a inici de no? I dèiem on viu tota aquesta gent. El fet d'haver documentat Habitat aquí per nosaltres és un regal i ens ajuda molt a entendre com funcionava aquesta primera fase. I després el desig que tenim, com o no, és obrir la basílica, recuperar la basílica i que aquest lloc sigui visitable, perquè és un jaciment que a més té els sarcòfags amb la basílica, és un conjunt que fàcilment seria un bon lloc per fer divulgació. No?
1: Però aquí, per poder... entrada territori i la carretera C12, que crec que és la que passa per aquí, no?
2: Bueno, però aquesta carretereta tampoc et creguis que... però...
1: Jesús.
5: Jo sí que tinc un desig.
1: Sí, t'indiques.
5: Jo trobar un personatge, un individu enterrat amb ritual islàmic, quedaria molt bé.
2: Mm-hmm. Sí, va, que se'ns embatuta... No,
5: quedaria molt bé perquè, clar, la cronologia 8-11 uh-huh. és a l'Àndalus, uh-huh. són, com hem dit abans, som dimnis, som mosàrabs, gent del llibre, però estan en un context d'una convivència, que és un concepte una mica difícil d'utilitzar pel període aquest, però si més no, estan sota el mateix marc polític. Aleshores, només un musulmà seria molt bonic.
1: Bueno, de fet, clar, no parlem de musulmans, però sí que parlem de la grafia, de la forma d'escriure. Una de les coses que no ens parem a explicar en moltes ocasions és que hi ha molts espais de la península, de Castella, a Burgos, monestirs, enterraments de reis, que fins i tot els textos estan escrits en àrab, tot i que siguin cristians. Vull dir que estem parlant d'una època de la història en la que les relacions entre les diferents poblacions que hi habitaven la península ibèrica, doncs potser era molt més propera i molt més amb un intercanvi molt més fluid i que es considerava molt més normal des del punt de vista cultural del que ara ens podem imaginar.
5: El problema d'entendre aquest passat de les famoses tres cultures és que la lectura es fa molt des del present i d'un present que ho sentim tot, no? Aleshores, clar, al final el fons és aquest, o sigui, són... si volem, els tres grups socials, més de tres cultures, tres grups socials, a banda dels esclaus, a banda dels eslaus, que conviuen. I clar que interactuen, perquè a més hi ha una posició de força que són els àrabs. Mm-hmm. D'acord? Aquest està claríssim, i si ets musulmà que tens més posició de força. O sigui, això no ho perdem de vista, que tenim un grup de persones que si són això musulmans o són àrabs i ben reconeguts, estan per sobre de la resta. Això no ho prenc de vista.
1: Perquè tenen el poder polític i administratiu, segurament. Vull dir, això és, això és igual per qui sigui el que el tingui.
5: Sense cap mena de dubte, i a més això, per el que us deia abans, que en certa mesura aquesta paraula convivència que tenim avui en dia ja l'invalida, perquè des que tens una estructura de força i que governes cap a uns altres, i aquests altres, doncs, bueno, tens moments de tots. Hi ha un... i va molt ràpid ara, però entre el 8 i el 12 les convulsions són contínues. Però, bueno, al final ja recordem passatges molt bonics d'aquesta, diguem, interacció entre uns i altres. Per exemple, aquest conflicte de la sal de Joseu i Aguilaneu, clar, és el governador de Lleida, musulmà designat, això és el 987, pel califa, que diu, tu, sembla que es diu Fèlix, ara potser em falla el nom, que és el jutge dels cristians, ves aquí dalt i fica pau a la conflicte que tenen els dos comunitats mosàrabs pel control de la sal i alhora emporta't el que ens deuen a nosaltres, no? O sigui, fixeu-vos com hi ha una, diguem, un diàleg entès d'una posició de poder, d'una posició econòmica, d'una posició social entre diverses persones, diverses famílies que aprofiten, actuen, protesten, es queixen. Al final estem parlant d'una societat molt normal.
1: Mm-hmm.
4: Exacte.
5: De Homo sapiens.
4: Mira, com que venim en les gravacions que venim fent aquest estiu, venim de trobar neandertals, venim de, de trobar Homo sapiens, perquè van conèixer... Bueno, no van conèixer, no. Van parlar de la Linya, la sapiens que, de la Noguera, la que van trobar a la Cova Gran de Santa Linya. Vull dir, a l'època medieval i abans de medieval continuem sent sapiens. Jesús i Àngela, jo abans d'acabar us proposo, podem parlar amb algun dels estudiants d'arqueologia que estan fent aquí les seves pràctiques perquè ens expliquin la seva experiència?
5: I tant.
4: Doncs vinga, els busquem?
5: Sí, sí, anem.
6: Bueno, jo em dic Clara, estudio a la Universitat Autònoma, tinc 28 anys i estudio arqueologia.
4: Vale, estàs fent el grau ara d'arqueologia. Sí. Suposo que aquesta no és la teva primera campanya.
6: No, és la segona, ja vaig estar l'any passat.
4: Aquí sí. Mateix?
6: Sí, aquí a Àger.
4: I què tal l'experiència, què tal l'excavació, l'espai?
6: Molt bé, és una, al final és una bona oportunitat per posar una miqueta en pràctica i tot el que estem aprenent a, al final al grau. La veritat és que per nosaltres, per als estudiants, és una oportunitat fantàstica.
4: Perquè els oients ho puguin tenir una mica clar. Tu què és el que estàs fent aquí a l'excavació? Què et dediques? Què has fet? Has trobat alguna cosa?
6: Bueno, jo més que res estic donant una miqueta de recolzament i sobretot aprenent moltíssim. Sí que l'any passat vam trobar alguna altra coseta en aquesta zona que us estava ensenyant l'Àngela. I ara que hem reprès tota la zona de, la, de les cabanes, doncs, bueno, anem tot un material que també és molt, molt interessant per posar-ho en comú amb tot el que hem après durant el curs. I, bueno, ara pues, és que encara estem una miqueta mig de la campana, així que no, no et sabria dir.
4: Estàs fent...
6: Sí, sí, bueno, clar, jo ara estic molt contenta perquè estic aquí amb, amb els meus companys amb la tomba i m'agrada molt, sobretot, aquesta part de l'excavació.
4: De fet, estàs treballant en la tomba de la que estàvem parlant amb l'Àngela i sí. Vull dir, sí, és un punt central, un focus central d'aquesta campanya,
6: sí.
4: A més de les cabanes.
6: Bueno, al final és això, com ho podem posar en comú i és molt interessant aquestes dues campanyes que hem fet perquè al final, no sé si també ho heu parlat abans, que és com l'espai dels vius i l'espai... doncs religiós i de l'amor i de més i a nivell visual per nosaltres, sobretot que som estudiants i veiem en paper i bueno, és una cosa més tècnica, no? Veure-ho aquí en directe i excavar-ho i al final també què t'imagines quan imagines arqueologia, no? De rascar una miqueta i de cop trobar-te una cosa i a veure la incògnita i doncs...
4: Però estàs fent ja... Mira, ara ja que ho dius això, clar, sempre posem el focus en la campanya, en el moment de l'excavació, que sobretot a l'estiu és força dura. Però després hi ha molta feina d'investigació. Has començat a fer feina de laboratori? Ho faràs més endavant?
6: Bueno, ho vaig fent. Des de l'Autònoma ens donen moltes oportunitats des dels departaments de fer, doncs, això, petites pràctiques al laboratori, d'identificar ceràmica, doncs, perquè ens posem una miqueta en la feina, no? Perquè aprenem a tocar sorra. Aquí aprenem a tocar el camp i al laboratori, doncs, una miqueta els materials. Però és que és anar fent, és una cosa que et vas trobant... I ens ho faciliten molt, des dels departaments, la veritat.
4: Fins ara has fet una època històrica, a més de l'antiguitat tardana fins segles previs a l'edat mitjana, però tens algun espai històric o prehistòric que et cridi més l'atenció o que et faci més ganes d'investigar?
6: De fet, quan vaig començar el grau, la meva com il·lusió i que és el que em va conduir una miqueta al grau era més a època clàssica, Egipte, tal, no? Que és potser el que des de... doncs, a les pel·lícules, tot això, doncs, que crida més l'atenció i un cop doncs, vam començar a fer les classes en medieval i de més, doncs, va començar a cridar més l'atenció aquesta època i la veritat és que estic molt contenta amb això. Evidentment, tot el que és clàssica, aquí a la península, doncs, toquem més Roma, grecs, però, bueno, aquí és idoni.
4: No sé si en el món de l'arqueologia serà igual, però en el món de la història m'han xivat alguns historiadors que queda molta feina per fer en medieval. O sigui, que tu ves pensant-ho.
6: I tant, bueno, és una època molt desconeguda. De fet, per mi, que és això, com a estudiant, jo tenia molt idealitzat, no?, l'arqueologia, amb tot el que és el clàssic i de més, i fins que no entres doncs, en aquest ambient acadèmic, es nota la falta de focus. En el que és pues, això, pel·lícules i ambientacions, que també hi ha molts biaixos, que això és complicat, però bueno, per això treballem, no? Doncs per desmantellar una miqueta tot això i donar llum al que no... el que no se sap.
4: Doncs ànims, a seguir estudiant, a seguir descobrint, i moltíssimes gràcies.
6: A tu.
7: Bon dia, em dic Lluc, i estic estudiant Arqueologia a l'Autònoma. Ara mateix he acabat el segon curs i començaré tercer l'any que ve.
4: És un grau de 4 cursos. No. És un grau, no?, de 4?
7: Sí, és un grau de 4 cursos.
4: Ja tens idea de quan arribi el màster, per on tiraràs, o encara no?
7: Sí, la meva idea és fer el màster en Arqueologia Subaquàtica a Càdiz. I, bueno, clar, és... Bueno, sempre he volgut fer com la part més moderna sobre pirateria, corsaris i tot aquest tema. I llavors, pues, aviam si puc acabar fent-ho, perquè hi ha poca feina, de moment, en aquest àmbit.
4: Anava a fer, potser és una broma, no sé si està, però, clar, ens trobem en un mes de juliol, en una onada de calor, en aquest espai supersec. Jo crec que l'arqueologia subaquàtica sona com un, gairebé com un paradís, no?
7: Ara mateix sí, la veritat. Una piscina sona ja un paradís ara mateix.
4: Mm-hmm. És la teva primera campanya aquí o has fet altres?
7: Aquí he fet només aquesta, però bueno, he estat en altres excavacions.
4: Aquí? Bueno, no sé, com a mínim època, si no em pots dir les excavacions,
7: sí,
4: per saber una
7: bueno,
4: mica.
7: Vaig començar a venir a batxillerat fent a Santa Maria Besora, a Santa Maria Veciana, a l'Anoia, i és una època de tarda antiga, també molt similar a aquesta, amb una necròpolis romana que teníem per la zona. Llavors vaig estar també a la Llacuna en període ibèric, que va ser el Puig Castellà, que he fet diverses campanyes, igual que a Santa Maria Veciana. I després he estat aquesta a Santa Maria Besora, que és una necròpolis que, bueno, té totes les cronologies possibles. En aquell moment em sona que estàvem excavant l'edat mitjana, i no sé si em deixo alguna, però més o menys aquestes.
4: Però tu m'acabes de dir que ja vas començar el batxillerat, és a dir, tu ja fa anys abans d'entrar a la universitat que ja ho tenies molt clar, no?
7: Bueno, va ser el primer batxillerat, perquè vaig tenir una professora, la Gemma Fortea, que és arqueòloga, i ara mateix està fent de docent, i vam estar parlant i això, i al final, doncs, va tirar molt cap a aquest camí. Ja m'agradava la història, he passat per moltes professions a la meva vida de voler fer, però al final vaig tirar cap a aquesta arqueologia més pràctica, més de camp. Estar sentat a una oficina durant 8 hores em mataria, això ho tinc claríssim.
4: Però saps que hauràs de fer molts informes i que, arribat el moment, hauràs d'enfrontar-te a molta burocràcia també fent arqueologia,
7: sí,
4: no?
7: Sí, totalment, totalment. Sóc conscient, però crec que val la pena tenir aquests moments de camp.
4: I que, ja per acabar, com està anant la campanya d'enguany? Com està sent l'experiència?
7: No, la campanya molt bé, tot molt ben organitzat, la veritat. I com estic a la... Bueno, estem allà dalt, a la cabana 1, llavors ara estem baixant estrats i estrats, sembla que ara comencem a veure el geològic i també comencem a veure un nivell d'ús. Llavors, bueno, no crec que li quedi molt aquella cabana, però de moment superbé.
4: Però suposo que a més té el seu interès saber que estàs en un espai que pot explicar coses noves que fins ara, o fins fa molt poc, no s'havia descobert, no?
7: Totalment, i pots arribar a fer volar la imaginació i dir, clar, és que estic trepitjant el mateix terra que està trepitjant una persona de l'antiguitat tardana. Estic agafant un clau que aquest clau s'havia fabricat, i és molt xulo si fas volar la imaginació.
4: Que encara no sabrem si era visigot o hispanoromà, però com
7: no.
4: A mínim... per acabar, quants quilos de sorra us emporteu a l'alberg quan acabeu el dia d'excavació?
7: Aviam, sorprenentment menys del que m'esperava, però Déu-n'hi-do el que t'endús a sobre, a la roba, sí, és molt bèstia el tema.
4: Doncs moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes
4: endavant,
7: gràcies a tu.
4: Ànims, i no sé, potser un dia d'aquests, quan estiguis per Cádiz, ens trobem per allà.
7: Que sigui. Adeu. Moltes gràcies.
4: Vicenç Villatoro, què fas aquí?
8: En aquests precisos instants no, però normalment estic escrivint, i escriure sol demanar informar-se. Sobretot si escrius, encara que sigui gèneres literaris, no gèneres, diguem-ne, acadèmics, necessites, com a mínim, no dir més bestieses a les imprescindibles. I llavors intentes veure on hi ha gent que en sap, que t'expliqui coses certes sobre les que tu puguis jugar, però que el fonament sigui cert i no sigui una pura invenció.
4: Explicarem als oients que, clar, avui estem enregistrant aquest capítol de Sense Memòria al jaciment durant la campanya d'excavació de Santa Coloma d'Àger, i, bueno, quan hem vingut ens hem trobat que tenien aquí a Vicenç Villatoro, i, clar, ens ha sorprès. Però, clar, estàs escrivint, sí, estàs documentant, i suposo que estàs aprofitant que estan els arqueòlegs aquí.
8: Sí.
4: Perquè això sí que és informació de primera mà.
8: Absolutament, sí. I pot ser que, diguem-ne, que el que parlem amb ells a mi em serveixi per una línia i mitja, eh? Però, bueno, però és una línia i mitja que està sustentada, sobre, per dir-ho així, sobre un fonament cert. Jo el que estic escrivint, que no sé què és, no és una novel·la...
4: Però es pot dir què és? O de què estàs escrivint?
8: Sí, és entorn del nom de Tosti i el Cent de Dàger, però és un gènere que crec que va inventat. I que, però que tinc ja una prova feta, que vaig fer un llibre que es deia Massa Foc, entorn de Maquiavel i Savonarola en la Florència dels Mèdici. Uh-huh. I és un intent de, a partir de fets històrics certs, plantejar temes de tipus genèric i fer-ho a través tant de diàlegs com de visites als llocs en la seva realitat actual. Per tant, es té un punt de llibre de viatges. Per tant, jo penso en l'amic Magris i el seu Danubi. Té un punt de biografia tipus Zweig. Té un... Això, si em sortís bé, eh? Diguem-ne, si em surt malament.
4: Bueno, però la qüestió és anar provant, vull dir...
8: No, i apuntar amunt, perquè si apuntes avall, arribes més avall, llavors. I després ja deixo un punt de per dir-ho així, d'hipotització històrica. Llavors penso molt en Steiner, en George Steiner, o en Carlo Ginzburg, ara que diguem-ne que fa poc que va morir. I intento fer això, i és un llibre que no sé quin prestatge anirà, però que espero que vagi algun prestatge.
4: Però a poc a poc, o sigui, la qüestió és acabar-lo i fer-lo. Sí. De fet, ara, parlar des del punt de vista dels viatges, comença a ser més... està més a l'abast. Jo ho trobo més literatura en aquest sentit, i la trobo molt interessant, eh? Vull dir, perquè és des del territori.
8: Un dels temes de fons, en aquest cas, és, per dir-ho així, l'imperatiu geogràfic. I això té a veure amb el que estem fent avui. És a dir, les poblacions canvien o no, però el territori més o menys és una dada fixa. I llavors, fins a quin punt aquesta dada fixa... és a dir, Pierre Vilar arriba a la història a través de la geografia, no? Mm-hmm. Doncs, sense la geografia, em sembla que no es pot entendre la història. Llavors, intentar explicar, per exemple, el Renoumir de Tost, i aquesta reorganització de l'espai, que significa ell, un espai que diguem-ne, que es torna a organitzar després de dos canvis molt importants, doncs... la geografia mana, el fet que aquí darrere ara en tinguem el Montsec i que talli com si fos la muralla de Jericó. Això vol dir alguna cosa? El fet que Terradets estigui allà, que sigui un pas natural, però un pas impossible? Per on van arribar, per on van marxar? I l'altra cosa que m'interessa molt és la violència. Uh-huh. És la violència. És a dir, com les relacions humanes... estan marcades per la violència, explícita o per la violència implícita. I això ens pot mereixer el judici moral que considerem oportú, però si ho treus de l'equació, l'equació no funciona, no resulta. No, escolti, ara intentaré explicar això, però com això de la violència és fastigoset i lleig i no ens agrada, ho traiem. Dius, molt bé, eh? Estarà vostè molt content amb la seva ànima, però no entendrà el que va passar. Mm-hmm. La violència és això, eh? La violència explícita, és a dir, les bufetades, però també les relacions de força. I això, bueno, quan estem parlant de Renoumir de Tost, és un gran heroi. Sí, sí, però per la gent, eh? Diguem-ne.
4: Però no, tenen.
8: Com la immensa majoria, sí. Diguem-ne, dels herois. Ara, quan estem parlant nosaltres, després ja no, estan a punt d'estrenar la pel·lícula sobre Ulisses. Gran heroi, i Homer i el fonament de la civilització occidental. Era una mala bèstia. Quan entra a Troia, pela en els fills d'Hèctor. És un animalot, però és un heroi. I és un heroi sobre el que construïm la nostra... quin paper li donem a la violència en tot això? I, bueno, per mi són temes que no és un assaig sobre això, eh? És parlar d'un període històric, parlar d'un espai físic, però tenim present aquestes coses que em sembla que no són ni de l'11, ni del 8... ni del 21, només, però també són del 11, del 8 i del 21, i per tant seran del 23, segurament.
4: Sí, sí, això... bueno, no entrarem ara perquè la conversa seria molt llarga, però fent història, puc dir que ja he fet un parell de capítols, o he parlat en un... he començat a fer preguntes sobre el moment de la creació del concepte dels estats, no de les nacions, sinó dels estats, vull dir, anant-nos a Pròxim Orient, sí, sí, i altres, sí, sí, espais de la... primeríssima història, no? I com la complexitat, com la formació de l'Estat va d'alguna manera parella o vinculada a diferents formes de violència.
8: De violència. O sigui, en això que dius és el punt d'intersecció entre la violència i la geografia.
4: Uh-huh.
8: I per tant, si me'n surto, alguna cosa ho hem fet.
4: Vicenç Villatoro, moltíssimes gràcies.
8: Al contrari, vosaltres, jo estic aquí d'accident.
4: Moltíssimes gràcies per aquesta casualitat.
8: Però jo estic encantat de la casualitat i de seguir.
4: Doncs anem a tancar el programa, anem a buscar els nostres convidats principals, que són els codirectors d'aquesta campanya. Àngela González, Jesús Brufal, arribem al final d'aquesta gravació sota un sol que ja comença a ser imponent, però encara serà pitjor en les properes hores, aquí a la Noguera, al Montsec. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos fet de guia.
5: No, gràcies a vosaltres per venir, pel vostre temps i per donar-nos una possibilitat de comunicar el que venim fent aquí des de la colla d'anys.
3: I moltes gràcies per fer el programa que feu. Està molt bé que es faci divulgació des de la ràdio televisió pública, superimportant, i moltes gràcies per fer-ho.
4: Bé, moltes gràcies per les teves paraules.
9: Gràcies.
4: I també...
9: Gràcies.
4: No vol que digues una pobreta.
9: No, jo no dic res.
4: Aquest és un programa que hem fet, com sempre, amb la col·laboració i la producció d'en Pedro Blázquez. Tornem a un proper Sense Memòria. Segurament ja des de l'estudi.
9: Gràcies.
0: Sense Memòria.

0: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio. El gato marinero, un vaso de flamenco, le gusta el pescadito, y siempre está soltero, mueve su culito,
1: como un ventilador, sacuda su pechito. Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
2: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
1: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: Ràdio 4.

0: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
1: Benvinguts i benvingudes a Sentit de viure. Com cada dissabte obrim la finestra a la nova longevitat. Un espai on aturar-se per escoltar és també una forma de pensar. Una ràdio on joves i sèniors comparteixen, doncs, allò que diem, criteris, idees que capgiren, noves mirades, veus que obren consciències, i des del combat de la informació contra l'edatisme, trenquem silencis. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social i sobre la dignitat de totes les edats, un espai on ningú sobra. I sempre recordem que l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú. Aquest és un sumari, com sempre, molt obert i holístic, ho intentem almenys, eh? On qui mana és el valor del contingut. Avui, com ho diríem això? On la longevitat esdevé memòria del clima, d'un clima que ja no tornarà mai més. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Bon dia. És dissabte. Són les 8 del matí. Alguns de vostès estan llevant en aquest mateix instant o també l'escoltaran el programa al llarg de qualsevol moment, a la tarda, al vespre, a la matinada, mitjançant la web, el web de Ràdio 4, a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. A veure, senyor Jordi Mazón. Bon dia, senyor Mazón.
2: Bon dia.
1: Vostè és doctor en ciència física, físiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC, és màster en climatologia aplicada, per l'UB, em sembla, i professor titular del Departament de Física, també de l'UPC. És docent, investigador, i investigador principal del tema d'avui, els testimonis del canvi climàtic, recuperant la memòria. Senyor Mazón, és un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres.
2: El plaer és meu.
1: I també és president, no?, de la... de l'àrea de...
2: De l'Associació Catalana de Meteorologia.
1: Correcte, molt bé. Bueno, per tant, insisteixo, gràcies per compartir aquest tema que ens sembla molt, molt interessant. Al seu costat, Marcel Costa, és professor de la Universitat de l'UPF, de la Pompeu Fabra, i és membre del projecte ClinCat, i també és fill de testimonis, com la Teresa Vila, que intentarem parlar amb ella, no? Senyor Costa,

0: entrevista. Un plaer tenir-lo.
1: Igualment.
0: Aquest dissabte al matí, gràcies.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom. Gràcies. Montserrat Barceló, que acaba de venir de França, on els francesos estan molt preocupats pel tema del clima i el tema de la bellesa i els sèniors. Ella és metgessa i assessora de Veristat. Senyora Barceló, què tal?
2: Bonjour.
0: Bon dia. Ara en parlem, no? Ens explicarà alguna cosa d'això de França.
2: Totalment, molt preocupats.
0: Molt bé. Antonio Martínez de Loyo, ell és president de la Comissió d'Advocats Sèniors al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el que és l'acrònim ICAP. Per tant, senyor Martínez de Loyo, Antonio, què tal? Com estàs,
3: molt
0: amic,
3: bé.
0: Estimat, company?
3: Encantat, Manel, i encantat els companys.
0: I els companys. Gràcies per ser-hi també a Manel Becerra, ell és historiador. Sí. Començava amb vostè, sí, president de la Unió de Jubilats de Pensionistes de la UGT. Senyor Becerra, està a punt l'acte del dia 1 d'octubre, eh?
4: Està quasi a punt.
0: Quasi a punt, eh? La Montserrat, la Lourdes Charles, no viu sobre aquest tema, eh?
4: Vive si me miren ella.
0: Sí. Senyora Charles, ella és presidenta de l'Associació Som Sèniors. No para, vostè, eh?
5: És que hem de convertir aquest dia tingui significat per tota la societat. El dia de les persones grans, el dia internacional de les persones
0: grans. Que no s'acabi el programa sense fer una falca d'això, eh? Però farem un programa especial el proper dissabte, no hi ha pas cap dubte. I José Ángel Martos, ell és periodista i és CEO de l'editorial Diàresis. Senyor Martos, José Ángel, bon dia.
6: Bon dia, Manel.
0: Tot bé, sí?
6: Sí, molt bé.
0: Heu descansat?
6: Esteu tots... No, ara estem en plena temporada alta.

0: Arriba el moment del pensament. Què vol dir això? Vol dir l'editorial, vol dir allò que creiem que està succeint. La memòria sènior del clima, un patrimoni immaterial que no podem perdre. No és part de l'UNESCO, com a patrimoni immaterial de la humanitat, però és el nostre patrimoni. Les persones grans no són només una de les poblacions especialment vulnerables davant del canvi climàtic. Són també, què són? Testimonis d'un clima que ha canviat. Les persones que avui superen els 70 anys van viure la infància i la joventut durant dècades en què l'escalfament contemporani encara no es manifestava amb la intensitat observada posteriorment, vol dir ara mateix. Conservem, doncs, records de l'hivern, les pluges, les nevades, els rius, les collites, els paisatges i les formes quotidianes d'adaptar-lo al fred i al calor. Aquest saber, però, constitueix memòria social, cultural i ambiental. Què vol dir això? Què vol dir? De què estem parlant? Quan desapareix una generació, desapareix també una part irrepetible de l'experiència viscuda. Preservar-la significa conservar una manera d'explicar com el clima condicionava els costums, els treballs, els aliments, els paisatges i les relacions amb el territori. La ciència treballa. La ciència conserva les temperatures en la seva memòria, en els seus estudis, en les seves investigacions, on les persones grans conserven també aquesta memòria de com aquelles temperatures formaven part de la nostra vida. Això ja ha canviat. Les persones, doncs, nascudes entre 1940 i 1970, són memòria, són patrimoni immaterial d'un clima que ja no tornarà. Aquest és el tema d'avui. Jordi Mazón, doctor en Ciències Físiques, com deien, de l'UPC, i que és investigador principal d'aquest tema, d'aquest testimoni del canvi climàtic. Quina és la seva primera reflexió, senyor Mazón?
1: Bé, la primera reflexió podria anar en la línia d'aquell, efectivament, com comentaves a l'editorial, les persones que entre l'any 40 i l'any 70 eren persones joves, va mirar la joventut, és una generació que és l'única que segurament en els propers segles no tindrem cap generació que hagi pogut viure o que viurà en una atmosfera amb tan poc CO2, entre cometes, com van haver entre l'any 40 i l'any 70. Per tant, són persones, una generació que es anirà perdent i que té uns records de com era viure en una atmosfera sense escalfar. I, per tant, són testimonis de com el clima ha canviat tota la cultura, o una part de la cultura, les tradicions, les maneres de fer, a l'entorn en què viuen. I els científics hem estudiat molt bé el clima a nivell de, a partir de dades meteorològiques i de models numèrics, però, en canvi, aquestes dades no reflecteixen el que aquesta gent ha viscut. I, per tant, gravar el seu testimoni crec que és una necessitat perquè quedi per a cara al futur aquests testimonis més vius, perquè no tornarem a tenir en el proper, en aquest segle XXI seguríssim que no, i en el XXII és possible que tampoc. Així que
0: és una... Per tant, estem davant, i no sé si és un titular, podríem fer-ne molts, però aquestes persones nascudes en 1940, entre 1940 i 1970, en el qual jo vaig néixer, el 51, hem viscut un clima que ja no tornarà, almenys en molt de temps. Anem a veure. Per tant, del record al coneixement, de record al coneixement, deia, quan la memòria complementa la ciència, quan la ciència està entrant a analitzar què està succeint. Aquesta és la raó de ser de testimonis del canvi climàtic. Recuperant la memòria climàtica a Catalunya, em sembla que es diu CleanCap, o Test CleanCap, que és la forma de desbrinar les dades, no? El projecte és un projecte ideal i desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya, Departament de Física, de l'UPC, que havíem dit, no? Per tant, la meteorologia pot establir quina temperatura feia, quan plovia o quan nevava. La memòria climàtica incorpora una altra dimensió. A veure, com es vivia aquell clima? Ho recorden? Ho recorden vostès? Quan es gelaven els basalts? Se'n recorden? Quan s'encenia la calefacció? En quin moment de l'època ho fèiem? Quan posàvem la manta al llit o la trèiem? Per exemple, no? Coses rutinàries de la llar. Com baixaven els rius? Com es collia? Per què no hi ha cireres, ara? Què passa amb les cireres? No tenen fred, no poden dormir i no poden créixer. Com es dormia a l'estiu? Caram, sembla que estiguem parlant de fa molt de temps, no? És d'ara mateix. CleanCap vol recuperar aquest record, documentar-lo, confrontar-lo amb les dades instrumentals i construir un arxiu social i audiovisual dins de la seva plataforma, que ja recull centenars de testimonis de desenes de la població catalana. Al principi és essencial el record. El record no substitueix l'evidència, l'evidència científica, de cap manera. L'enriqueix quan és documentat dins d'un context i contrastat. Marcel Costa, vostè és professor de la Universitat Pompeu Fabra i membre del projecte CleanCap. Quina és la seva reflexió?
2: Bé, la meva reflexió, complementant doncs, una mica el que ha comentat en Jordi, és que aquest projecte permetrà, per una banda, doncs, recollir aquest patrimoni material, que trobo que és una denominació molt interessant, no? Del que realment probablement serà de la gent gran, però també alhora amb una mirada cap al futur i cap a la joventut, perquè, de fet, aquests testimonis climàtics són les persones que més directament, en primera persona, ens poden explicar el clima que vam viure i el clima que tenim ara. Per tant, encara que, com molt bé suposo que sabeu, hi ha molts corrents negacionistes encara d'aquest canvi, doncs potser les dades a lo millor es poden manipular, però els testimonis, quan tants testimonis són coincidents, potser també ja comencem a generar dubtes. I pensant en això, jo crec que un detall important és que els joves actuals se n'adonin que aquestes castanyades amb calor o aquests Nadals sense pràcticament neu, que semblen normals, en realitat no ho són gens. Que, per altra banda, si ningú els hi testifica, podríem dir, en primera persona, probablement formi part de la normalitat, no? Bé, penso que és una reflexió en aquest sentit interessant.
0: D'acord. A veure, Montserrat, que acabes d'arribar de França, però abans de que ens expliquis alguna cosa de França, ho pots fer dins del programa. A veure, aquí es produeix, doncs, un canvi de perspectiva, jo diria que extraordinàriament important. Quan parlem del canvi climàtic, acostumem a situar les persones grans dins dels grups de risc, també, també perquè la calor ha generat molts víctimes, que ara en parlarem també. És correcte, però incomplet. La mateixa persona que pot necessitar més protecció durant una onada de calor és també dipositària d'algun coneixement immaterial extraordinari. La longevitat deixa de ser no només vulnerabilitat, i es converteix en una experiència acumulada, que vol dir memòria i capacitat de transmetre les realitats viscudes. Aquesta és la gran paradoxa climàtica de la nova longevitat. Les persones grans són especialment vulnerables davant del clima que arriba i al mateix temps testimonis privilegiats del clima que està desapareixent o que s'està modificant o que en molts anys no tornarà. Veurem. Això introdueix, doncs, una responsabilitat intergeneracional, sense cap dubte. Segons el meu criteri, els joves aporten nous coneixements, tecnologies i eines d'anàlisi. Les generacions grans aporten experiència, perspectiva, temporal i memòria. No és transmissió en una sola direcció, és un flux de saber entre generacions. Doctora Barceló, què pensa vostè? Ara que... Després m'explica allò de França, per això.
3: T'ho explicaré tot seguit ara, Manel. Jo crec que has tocat un punt molt clau. Mira, us explico que jo he estat 30 anys treballant amb assajos clínics i amb recerca, on sempre ens deien que havíem de posar el pacient al centre, no? I el pacient al centre volia dir que preguntàvem al pacient, tornàvem al laboratori, fèiem les modificacions, i alguna cosa no acabava de funcionar. Fins al dia que, sobretot amb malalties rares i amb medicaments òrfans, el pacient ja no va estar al centre, sinó que es va seure a la taula de decisions. Jo crec que exactament el mateix necessitem amb les persones grans. I, de fet, com tu deies, Manel, jo he estat ara a Cannes, al congrés més gran de tota Europa de Silver Economy. Allà s'ha presentat el Silver Valley a París, que ajuden a start-ups, i tenen 9.000 persones grans per co-crear, per ser voluntaris, per anar a qualsevol lab on es creïn solucions, on es creïn companyies que van destinades a les persones grans. Seure a la taula és clau. De fet, França està summament sensibilitzada amb el tema climàtic. Hi han mort quasi 8.000 persones, no les tenen encara totalment comptabilitzades, estem parlant de 8.000 morts pel canvi climàtic, i una de les companyes que més èxit ha tingut i que creuen que hi hagués hagut encara més morts és una campanya que es va dir "Una trucada pot salvar la vida". En aquesta campanya, les persones grans van participar. I són les persones grans les que explicaven les persones grans no tenim set a vegades, no bevem. Aleshores, aquesta trucada on te'n recorden si avui he begut, a mi m'ha anat molt bé. Les persones grans, a vegades, en moltes ocasions a França, no tenen aire condicionat. Sí, els ajuntaments han posat zones fresques a fora de la ciutat, però com arribar fins a aquesta zona? Algú igual m'ha d'acompanyar. Anar als metges a mitjans del dia. O sigui, moltes coses que s'han pensat gràcies a tenir les persones grans a la taula on es prenen les decisions, Manel.
0: Aleshores, aquí és un tema que tractarem ara, tot seguit, eh? Perquè les morts associades, les morts directes pel calor i les morts associades a la calor, que és un altre tema. L'estiu de 2026 ha reforçat l'urgència d'aquest debat. L'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha qualificat com el mes més càlid de la sèrie històrica espanyola, iniciada en 1961. Jo, amb això de les xifres, sempre les dic per orientar i no vull ser a vegades molt clau amb tot plegat, però sí a donar orientació. En temperatures mitjanes de 25 graus aproximadament, tant a la península com a les Illes Balears, i puntes de 40, no? Però el tema, jo crec que un tema important, que, no sé, els científics que tenim a la taula que hauran de dir, no es tracta únicament com la calor, sinó els 61 dies sota condicions d'onada de calor. Aquest és un tema molt important. La calor no és que faci un dia, sinó que ha durat 61 dies. El sistema europeu de mortalitat diària, que es diu MOMO, va estimar aproximadament 5.111 defuncions atribuïdes i associades a les altes temperatures a Espanya entre l'1 de juny i el 31 d'agost de 2026. Associades, directes o associades. Pots tenir una patologia diversa, pots tenir un infart o pots tenir mil coses que no són directament de l'escalfor, però que ajuden a que es produeixi. No? 937 al juny, 2025 al juliol i 2149 a l'agost. Si s'incorpora l'episodi de maig, el període ampliat arriba ja potser a 5.234 persones. No? Catalunya, el MOMO, estima 1.835 víctimes atribuïdes al calor de forma directa i indirecta entre juny i agost, davant dels 669 de l'estiu anterior. Per tant, a veure, el calor està actuant. No podem pas fugir d'aquesta situació. Però cal repetir una distinció imprescindible. Mort per cop de calor. Mortalitat estadísticament atribuïble a la temperatura potser és un excés de mortalitat. Cal diferenciar. No és el mateix. El rigor comença, però no convertir-se en una estimació epidemiològica. Una cosa és morir per un cop de calor i una altra cosa és per morir per calor associada, que són coses diferents. Però d'això en parlarem o intentarem donar alguna idea. Senyor Manel Becerra, des del seu vessant, des del seu posicionament intel·lectual, des de la seva visió urbana, què pensa?
4: Urbana, però d'origen rural. En aquest sentit, crec que és un projecte fantàstic que des de l'acadèmia, des del món científic, de la universitat, es miri al coneixement i a la informació preestadística. I en aquest sentit, crec que és un plantejament molt original i suposo que donarà molts de fruits. Perquè jo, per ser breu, vull fer èmfasi en dues o tres coses. Primer, que aquest coneixement preestadístic va també associat a una cultura del clima, amb les solucions i les adaptacions culturals que fan les societats per atendre aquesta situació, aquest context, no? En aquest cas, el nostre Mediterrani. I també jo crec que hi ha un coneixement i pot ser una font d'informació interessant com a cultura de la prevenció. O sigui, què feien aquestes generacions quan s'enfrontaven a aquestes condicions naturals, no? Que vull dir que és cultura de coneixement preestadístic, cultura climàtica i prevenció. I també una cosa que ha citat el director. Pot ser ara les persones grans tornem una mica a tenir aquell valor tradicional que havien perdut absolutament de ser depositaris d'experiència, depositaris de coneixement i tenir valor com un coneixement que pot ser útil a les societats presents.
0: L'eix del programa no està avui centrat en les víctimes del calor, però clar, no podem pas deixar-ho deixar-ho de banda. Avui es tracta de parlar de la memòria aquesta que estem fent des de la ciència, des de la universitat. No? Però Europa confirma aquest procés vulnerable. Euromomo, que és l'agència europea, comptabilitza, doncs, morts per calor. Vull deixar-lo clar, aquest tema, eh? Monitoritza la mortalitat per totes les causes i detecta quantes defuncions observades superen les esperades, no? Per diferents raons. Durant la setmana del 22 al 28 de juny de 2026, coincidint amb el pic d'una, diríem, intensa onada de calor, a Europa Occidental, Euromomo va registrar aproximadament 10.650 morts en excés de mortalitat en excés en 27 països. Més de 9.000 corresponien a persones de més de 65 anys o més de 65 anys. És a dir, aproximadament el 85% de l'excés detectat aquella setmana es concentrava directa o indirectament, associada o no a la calor, en edats molt avançades. La dada és extraordinàriament significativa, però no autoritza afirmar que totes aquestes persones morissin directament de la calor. Euromomo mesura excés de mortalitat per totes les causes. Això que ens quedi ben clar, eh? Per intentar ser rigorosos, no? La coincidència temporal amb l'episodi tèrmic és molt rellevant, però diríem que l'atribució causal exigeix anàlisis específics. A veure, senyor Antonio Martínez de l'Hoyo, quina és la seva percepció?
5: Que Euromomo medeix excessos de mortalitat i ens diu una cosa important, i és que aquest excés té rostre de persona gran. I això significa que ens fan una interpel·lació col·lectiva, no podem quedar neutres davant d'aquesta informació, perquè la calor resulta que colpeja sobretot sobre les persones grans i especialment sobre col·lectius que estan especialment desprotegits. Vull dir, les persones que viuen soles, les que tenen una salut fràgil, les que passen l'estiu en pisos sobreescalfats, les que no tenen aire condicionat o no poden permetre engegar-lo. I què fan? Què hem vist que fan les autoritats quan arriben aquestes onades de calor? Diu prudència a la gent gran. No és suficient? No val només dir sigueu prudent. Cap plantejar-se molt seriosament i a nivell de les administracions una actitud preventiva, una actitud que ha de ser activa i que passa per tenir uns censos actualitzats de persones vulnerables, per fer un seguiment dels serveis socials i sanitaris, disposar de refugis climàtics accessibles, habitatges més ben adaptats i, finalment, una autèntica coordinació entre administracions perquè la prevenció sigui realment efectiva.
0: De tot el que estem dient o comencem a dir, jo diria que, a veure, Lourdes, des de la teva reflexió, diríem que podíem anomenar la calor, bueno, jo no m'atreveixo a dir com el gran maltractador edadista, no? Seria una mica exagerat. Però com a metàfora editorial, potser també provocadora, diria jo, no? Com a definició jurídica no és possible, no? La calor és un risc ambiental i sanitari, però el calor en si mateix no té voluntat, ni té conducta. El debat canvia quan sabem que el risc és previsible. Aquí és un altre tema. I coneixem, doncs, allò que deia l'Antonio ara. No? Qui és més vulnerable? Una persona gran que viu sola i no té accés a un aire condicionat? Malalties cròniques, amb mobilitat limitada, medicació, calor no es poden bellugar, escassos recursos econòmics, o un habitatge que acumula molta calor perquè és molt petit o el que sigui, i no afronta la mateixa temperatura en les mateixes condicions que una persona amb recursos que viu a un barri diferent de Barcelona o de Madrid. Si vius al barri nord de Barcelona o al barri sur, la diferència poden ser molt notables, no? Aquí és més rigorós parlar de desprotecció, de desigualtat climàtica, en determinats marcs analítics, potser de violència estructural. Ja veurem. No és el tema essencial d'avui, eh? No, però cal posar-lo també aquí davant. La fallida apareix quan l'alerta exigeix però no arriba. Quan el refugi climàtic existeix però la persona no hi pot accedir. Quan sabem que viu sol però ningú truca. O quan salut, serveis socials, habitatge i comunitat funcionen com a compartiments independents sense una relació directa de coneixement, de flux del que està succeint. Prevenir no és només avisar que farà calor. És identificar, protegir, acompanyar i avaluar. Senyora Charles.
6: Diríem que com a metàfora podem anomenar la calor com a gran maltractador, però la calor no maltracta. El que fa mal és la desprotecció davant del canvi climàtic, perquè sabem que les onades de calor seran més freqüents i més intenses. També sabem que qui té més risc són les persones grans, sobretot si viuen soles, amb malalties cròniques, amb dependència, amb falta de mobilitat, amb pocs recursos. Però la pregunta és, estem preparats realment per aquest canvi climàtic? Perquè tenim alertes, tenim refugis climàtics, però l'alerta no refreda una casa. Ni un refugi climàtic resol on viu una persona quan aquest habitatge al mes d'agost es transforma en un forn. També em preocupa quan pensem en adaptar l'habitatge, pensem més vegades en l'ascensor, adaptar la dutxa, eliminar barreres arquitectòniques, però no estem pensant amb els graus que fa l'estiu. També em preocupen les residències, perquè no solament és qüestió de dir bé una onada de calor, o sigui, realment les residències, els espais, les ciutats que tenim, estan preparades pels propers anys que tindrem, perquè els termòmetres diríem que marquen la mateixa temperatura per tothom, depèn de la zona on estàs, evidentment, no? Però la capacitat econòmica no és la mateixa per tothom i per protegir-se. Per tant, protegir les persones grans davant d'aquest canvi climàtic no solament avisar, sinó és garantir que puguin viure en una casa, en una residència, en una ciutat que estigui preparada per aquest canvi climàtic que tenim a davant nostre.
0: Per tant, la ciència està, en aquest moment, fent què fa? Acumular coneixement, no? El canvi climàtic ens obliga, finalment, a què? A unir dues polítiques, que, o dues accions, que sovint expliquen per separat. Una, A, la protecció de la vida, i l'altra, la preservació de la memòria. Què està succeint? Què hem fet? On anem? Què ens diem? Què ens diuen aquells que han viscut entre 1940 i el 70, que els joves, els seus nets, els seus fills ja no reconeixen un temps i un clima? Davant la calor extrema necessitem, doncs, que, sí, evidentment, habitatges habitables, habitatges habitables, sistemes d'alerta, refugis, etc. També escoltar aquells que ens poden explicar com ha canviat el territori al llarg dels 70 o 80 anys. Això és el que estem, això és el que farem avui, no? Aquesta memòria climàtica no hauria de quedar reduïda a la nostàlgia, no. És coneixement social, és ciència, que podem dialogar amb les dades, diríem, científiques i transmetre-les a les generacions següents. La doble responsabilitat és, doncs, inseparable. Protegir, escoltar, saber, a partir de les persones que afronten més risc davant el clima que ha arribat. Escoltar les persones que viuen arreu del territori de Catalunya, a cada poble, a cada racó, al nord, al sud, a la muntanya, a la platja, que encara poden explicar-nos el clima que han conegut, un clima que potser no torna mai més. Tal qual, no? Que els joves ja no coneixen, o ja no coneixeran. Ho hem de dir, aquestes coses, i no ho diu sentit de viure, ho diu la ciència. La longevitat no ha de convertir-se en una explicació de la mort, no. Ha de ser una raó per protegir millor. Per tant, a partir del coneixement, tot ens podem protegir millor, que al fi les dades i les xifres de les víctimes, ara sabem què està succeint. Ara ens podem protegir, i la memòria d'aquí, i la memòria volia dir de què ha viscut més anys. Una raó per escoltar, una raó per aprendre, una raó per transmetre. Senyor Martos, té vostè el temps necessari per explicar-ho, però és un minut o dos, només, perquè segurament li daria 4 hores. Digui'm.
7: No, vull dir, les hem d'escoltar a les persones grans, als sèniors, i també, i sobretot, els hem de protegir, perquè són, totes les dades semblen indicar-ho, les víctimes principals del canvi climàtic. I, de fet, en aquest punt vull recordar que a l'arquebisbe i Premi Nobel de la Pau sud-africà, Desmond Tutu, ja fa gairebé 20 anys que va encunyar un concepte, va definir el concepte d'apartheid climàtic, que és, vull dir, els desastres climàtics no afecten d'igual manera a tothom, igual que l'apartheid racial no afectava o no afecta de la mateixa manera a tothom. Aleshores, les dades ens diuen, per exemple, a l'huracà Katrina, gairebé el 50% de les víctimes mortals tenien més de 75 anys. L'edat mitjana de les víctimes mortals al Katrina era de 69 anys. A la Dana, de la qual en aquest programa vam parlar moltíssim, vam tenir protagonistes, vam connectar a Paiporta, ja vam veure que la residència de Paiporta s'havia vist particularment afectada, que la gent gran tenia molts problemes. Així, doncs, les hem de preservar. I deixa'm dir-te una cosa més. Abans has dit, la calor no té conducta. Ara hi ha un nou corrent filosòfic que diu que sí que en té. Que el clima, que la natura, sí que té capacitat d'actuar o de reaccionar.
0: Té consciència.
7: Té capacitat d'actuar o de reaccionar.
0: No, jo pregunto, té consciència la natura? No,
7: potser bueno, té supraconsciència.
0: Ah, té supraconsciència. La nova longevitat ens convida, sens dubte, a mirar d'una altra forma. Amb sentit de viure a Ràdio 4 volem donar veu a aquesta nova mirada. Per què? Per què ho fem? Perquè Sentit de viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada dissabte al matí a Ràdio 4 i a qualsevol hora al web a la plataforma de RN Audio. Play, obrim un espai setmanal de reflexió, coneixement i diàleg sobre la nova longevitat. Som el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a comprendre el present i a projectar junts un nou sentit de viure. És un futur compartit entre generacions. És una societat on ningú s'obre, un compromís amb la informació, amb la dignitat de totes les edats i de servei públic. A Ràdio 4, la ràdio pública a Catalunya, la ràdio que t'escolta. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
8: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
0: Senyor Mazón, hem dit moltes coses, hem donat moltes xifres o algunes xifres per orientar la nostra audiència del que ha succeït amb la calor. No era el tema, no és l'eix central del programa, però calia, doncs, encabir algunes dades per entendre on estem. Des de la universitat, des del projecte, quan havíem dit al principi, les persones de més de 70 anys, okay, les nascudes entre 1940 i 1970, han viscut un clima que ja no tornarà. Vale? Expliquem-ho això d'una forma com, diria, molt més didàctica. Què vol dir això exactament?
1: Bé, a nivell científic, quan parlem de la pujada de la temperatura, el canvi climàtic, s'utilitza normalment un trentena i 30 anys, són les dades, el període mínim que l'Organització Meteorològica Mundial exigeix per poder definir un clima d'una regió. Per tant, tota una referència sempre es fa a la referència del canvi de temperatura respecte a la mitjana de l'any 60-90. Aleshores, entre l'any 40 i l'any 70, aproximadament, es parla d'un període d'anomalia zero, és a dir, que la mitjana de la temperatura no estava ni per sobre ni per sota de la mitjana entre l'any 60 i l'any 90. Per això parlem d'anomalia zero. A partir de l'any 70, la temperatura de l'aire comença a pujar, pujar, pujar, i fins avui dia, molt per sobre d'aquesta mitjana entre l'any 60 i l'any 90, 1990. Per tant, la gent que quan era jove o infant, i per tant viva actualment, que té memòria, va viure amb aquesta atmosfera en la qual la temperatura mitjana no estava ni per sobre ni per sota de la mitjana de l'any 60-90. És el que anomenem anomalia zero. A partir d'aquí, com deia, la temperatura comença a augmentar i cada cop més ràpid, més ràpid, més ràpid. Per tant, nosaltres el que volem, i amb aquest projecte el que volem posar de manifest, és la importància i que el centre de la visió més social, més humana, del canvi climàtic, és les persones avui vives que quan eren joves en aquest període. Perquè és un període que no tenia anomalia de temperatura. I sobretot és important el seu testimoni, perquè com també s'ha comentat abans, la gent més jove, la generació més jove que tenim actualment, la gent de primària, la gent de secundària, no troben, com abans comentava Marcel, que això és normal, que una castanyada sense fred doncs és la mar d'habitual, i que hi hagi dos mesos sense pluja a Barcelona, per exemple, doncs també bueno, doncs és el de cada any, i això no és normal. Per tant, que les persones sènior que eren joves en aquella època, que puguin testificar i puguin transmetre tot el coneixement i l'experiència d'aquella època a la gent més jove, creiem que és un punt de valor d'aquestes persones sènior i que aporten un valor que no aporta les dades científiques de les estacions.
0: Correcte. Anem parlant d'això que estem dient. Em sembla que ens anem a Vic. Senyor Dot, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Vostè viu a Vic, no? Em sembla?
9: Sí, bueno, estic a la Forest de Vic, però és Vic. Sí.
0: D'acord. No, estem parlant del que vostè ja sap, no? Vostè va viure el clima de Vic, que era un clima molt diferent ara. Què ens diria o què li diu vostè a la universitat sobre aquesta experiència seva en el seu moment i ara? Què és el que ha canviat?
9: Bé, jo diria que no té res a veure quan jo era jove amb el que tenim ara. Les temperatures eren molt més baixes aquí, nevava més, feia més fred, bueno, ha canviat radicalment pel que és per mi del que he viscut jo als meus 73 anys, quan tenia 10-15 anys, doncs no té res a veure amb el que tenim ara.
0: Vostè deia, ha dit alguna vegada, em sembla que ho he llegit, no és perquè jo ho sàpiga, que la castanyada era, vostè li escalfava les mans aleshores, ara ja no passa això,
9: Sí, jo les castanyes els comprava per escalfar-me les mans. No, ara no, la veritat és que els últims anys doncs, més aviat veus alguna la cua de buscar castanyes amb una màniga curta i tot.
10: Per tant, vostè... sí, digui, digui, perdó, digui, digui.
9: No, dic, jo el que veig que més ha canviat, i si ha canviat tant aquí en el cas la comarca, amb els anys que fa que tenim 70 anys de dades aquí a Vic, el que veig més que és la manera de ploure, el règim de pluges que tenim és diferent. Abans els llevants doncs, duraven molt més, un llevant ara pot durar 2 o 3 dies, o sigui, és allò de pressió que es posa a la Mediterrània i va enviant pluges. En aquells anys enrere duraven fins i tot 15 dies. No plovia cada dia, però plovia un dia sí, un dia no. Aquestes llevantades, si n'enganxaves alguna, per exemple, pel desembre, amb l'aire fred que hi havia aquí, doncs era una nevada assegurada. I l'última que vam tenir va ser el 2001, aquí es va arribar a 17-18 sota zero, i la veritat és que a partir d'aquí, doncs, de neu poca s'ha lligat. Si no hi ha aquestes llevantades, s'està lligat.
10: Em sembla que el Jordi Mazón, el científic, el físic, el Jordi Mazón li vol fer alguna pregunta o alguna reflexió.
1: Manel, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Escolta'm, aquí a la plana de Vic sempre es deia que la boira era un element pesat i que sempre estàveu emboirats. De la boira, què ens pots dir de la boira d'ara i la que era quan tu eres petit?
9: Doncs quan jo era petit recordo, hi ha una anècdota que és, per exemple, els guàrdies els municipals de Vic doncs, corrien amb el seu 4L i amb el megàfon a dalt a la teulada, a dalt al cotxe, dient a la gent que s'anés a casa perquè a 2 metres no veia res. O sigui, aquelles boires com les que tenien a Lleida, per exemple, doncs aquí abans hi eren, ara no. Ara cada vegada anem a menys i jo també ho sofrio molt amb la manera de ploure.
10: A veure, tenim alguna pregunta a la taula, Antonio, i em sembla que la Lourdes també, digues.
5: Pregunta no, història personal. Jo puc explicar que els anys que es consideren ara, a Puerto Llano, a la província de Ciudad Real, passava setmanes senceres sense veure el cel, per la boira baixa. Fins al punt de que jo aquí vivia en una colònia minera, per anar al centre, a l'institut, havia d'haver-hi una persona que caminava per la vora de la carretera perquè el conductor no veia ni de vora. Però no parlo d'un dia ni de dos, setmanes senceres. Això era conseqüència de dos efectes. Un era el de canvi, dirien, el clima diferent, i un altre, i és que a Puerto Llano era una zona de producció minera i tots consumien carbó. Això feia un efecte afegit. Però en tot cas, boira, aquelles. Jo que en soc, ni Londres ens guanyava amb aquelles boires. Setmanes senceres sense veure el sol.
10: Lourdes, volies fer una pregunta?
6: Sí, la cosa és que vosaltres heu convertit aquesta memòria de les persones grans, no?, en una font de coneixement climàtic. I el que voldria preguntar-vos és què poden dir les persones grans del canvi climàtic que no et poden dir una estació meteorològica, no? Perquè les dades també te les poden dir una estació meteorològica.
10: Aquí, sembla que aquí el Marcel potser afegir, no? Sí. Marcel Costa.
2: Sí, sí. Mira, doncs poden dir moltíssimes coses. La primera és... la percepció més directa de si feia més fred, feia més calor, més boira, menys boira, més pluja, menys pluja. Però, per altra banda, també com totes aquestes situacions climàtiques que es vivien en aquell moment o aquelles condicions determinaven la manera de viure i de celebrar les coses o de fer, per entendre'ns. I també amb una qüestió interessant, que, per exemple, davant de situacions, perquè hi ha alguns factors, per exemple, com les sequeres o les onades de calor que són pròpies del nostre clima, el clima mediterrani, però de manera puntual, per exemple, a diferència del que hem tingut aquest any, el 2026, no?, que ha sigut pràcticament una onada de calor contínua. I el segon detall que volia afegir és poden aportar-nos solucions de com, en una situació de menys disponibilitat d'energia, unes condicions més precàries, podríem dir, es feia front amb una onada de calor, ventilant les cases, pintant, utilitzant determinats materials, en fi, coses que probablement poden ser solucions que valdrà la pena revisar, per dir-ho d'alguna manera.
6: Jo soc de Lleida i la meva padrina sempre deia, lo que tapa el fred, tapa la calor. Mantra era això.
10: Escolti, senyor Marcel Costa, o professor de la Universitat Pompeu Fabra i membre del projecte, vostè té un exemple, Teresa Vila, no?
2: Sí, efectivament.
10: Teresa Vila és?
2: És la meva mare.
10: És la seva mare.
2: És la meva mare.
10: Bueno, per tant, no la tenim, però què li explica la seva mare?
2: Bé, la meva mare, poso una miqueta molt breument el context, té actualment 93 anys i durant tota la seva vida ha viscut, ara està en una residència, al barri de Sant Andreu. Per tant, una zona, podríem dir, que, pel que ell explica, no? És a dir, quan jo era nena, per exemple, per la Castanyada, hi havia a la plaça del Comerç una castanyera. La plaça del Comerç és el centre del barri, per tant, podríem dir, de les zones menys fredes, tot i que, com a barri, podríem dir, de l'entorn de Barcelona, no té tant efecte d'illa de calor, però diu, la castanyera anava molt abrigada, la senyora, només se li veia la cara, a diferència del que està passant ara, que doncs, a la cua, com ens deia el Manel, d'ot hi ha gent amb, amb màniga curta.
10: Manel, aleshores, només per acabar, per acomiadar la seva participació, què li diria als joves d'alguna cosa que ells ja no viuran mai més, en principi, no? Quin és el seu missatge, el seu aprenentatge? Què ens diu?
9: Bueno, com vols que t'ho expliqui, això ara els joves els podria dir...
10: Doncs, vostè explica els seus... Té nets, sí? Vostè té fills i té nets? Vostè,
9: sí,
10: senyor,
9: tinc fills i tinc sis nets.
10: Bueno, el net de no sé quants anys. Quants anys té un net seu, per exemple?
9: Bueno, el més gran té 12 anys.
10: Bueno, vostè el té davant de 12 anys. Què li explica del clima d'abans i del clima... El net ho entén, això? S'ho creu? Que vostè podia jugar boles de neu pel carrer o de gelades o boles de gel?
9: S'ho creu perquè sap que la meteorologia m'agrada molt i si ho explico és que és veritat. Però podria dir doncs, bueno, que les gelades i les gelades i les boires que hi havia abans doncs, que no hi són ara, i per exemple, que havíem arribat a 18 i 19 i 20 sota zero, i això sí que quan els dius això, però no els ulls, perquè diuen, ostres, això... Però no només amb el...
10: A Vic havien estat a 18 sota 0?
9: 18, no,
10: 18 2000, i 20 sota 0,
9: eh? Arribar a 18
10: això
9: sota 0.
10: Esperi un moment, perquè aquesta dada, senyor Mazón, això és una referència claríssima, no?
1: Bé, clar, i a més la plana de Vic, això Manel ho sap, és una cubeta i per tant allà s'acumula l'hivern i l'aire es refreda molt històricament a la plana de Vic.
5: A Berga també havien viscut, Manel?
10: Sí.
5: A Berga havíem viscut també sota 17 sota 0 moltes vegades.
10: Bueno, l'any 1900... A veure, espera, ara m'està venint la memòria. La formosa gelada de 1956, era?
1: 56.
10: Vam arribar a menys 32 al Pirineu? O
1: Estan Gentos va arribar a 32 sota 0.
10: Sí.
1: I durant moltes setmanes la temperatura de l'interior de la península Ibèrica va baixar i va estar molts dies amb temperatures molt negatives.
10: 1956, la Costa Brava gelada, suposo.
1: Hi ha testimonis que deien que el Mediterrani a la Costa Brava va començar a gelar la superfície de l'aigua del mar, sí.
10: A l'any 1956, no? Manel.
4: Sí, una mica per complementar la idea que ha plantejat la Lourdes, i no em vull ficar en el vostre terreny, eh? Però en el món historiogràfic s'estudia, per exemple, la sismografia històrica més enllà de les dades de Richter, per exemple, no? Per exemple, quan no es tenen dades, se'n va buscar informació als documents. En aquest cas, podem anar a buscar informació a les persones que encara estan vives. Per què? Perquè les condicions físiques condicionen conductes, cultures, reaccions, adaptacions, i ells, amb aquesta informació, que quasi que és d'antropologia cultural, poden obtenir informació científica i aplicable al coneixement científic. Per tant, jo crec que és molt interessant tot això que estem escoltant avui.
1: De fet, això que comenta és la clau del projecte, perquè el projecte, a la pàgina web que és del projecte, allà un pot entrar i pot veure els audiovisuals dels testimonis del canvi climàtic.
10: La web és CleanCat.
1: És cleancat.upc.edu.
10: I poden fer el qüestionari, eh?
1: Sí, exactament, això és on volia anar a parar.
10: Ah, correcte.
1: Llibre, que diu el Manel. I clar, que el tema és que en aquesta pàgina web hi haurà una pestanya que és el qüestionari, i allà hi ha unes 30 preguntes molt senzilles de respondre, que és fer clic, que estan preguntes dissenyades per l'equip, hi ha psicòlegs en l'equip i sociòlegs, i per tant que les respostes d'aquestes preguntes ens donaran informació per poder reconstruir i fer un projecte educatiu per nanos de primària i secundària i poder reconstruir d'una forma social i humana i cultural, etc, com ha canviat la visió més humana i social del canvi climàtic des dels anys 40-70 fins a l'actualitat. Per tant, animem a que la gent sènior pugui clicar en aquest qüestionari.
4: Demà ho faig.
1: Perfecte.
10: Demà ho fas. No sé què estaves dient.
11: No, Vic, si pots repetir, sisplau, a la web concretament.
1: És clincat.upc.edu.
10: Recordem, en seu cas ho torno a dir d'aquí una estona. Jo li dic a Manel Dot, es pot quedar amb nosaltres si vol, pot escoltar, igual li cau alguna pregunta més, però ara anem a preguntar, o anem a escoltar, millor dit. Uh-huh. Tenim diferents vídeos, tenim una altra connexió a Espinavell, però sembla que no es pot produir massa d'hora, massa fred, massa calor, no ho sabem. Però en qualsevol cas, ho intentarem fins al final. A veure, jo diria que de tot plegat, el Josep Maria Francesc, que és de jo, em sembla que el tenim... Ah, no, perdó, és el...
0: és una connexió que tenim amb Viladecans, em sembla, exacte, que és un vídeo que tenen vostès a la web, però que us serveix com a referència. Escoltem-lo, sisplau.
12: Doncs el que hem notat, la gent de la meva edat, bàsicament, i sobretot si estàvem en pobles o ciutats molt petites, és que feia molt més fred a l'hivern que el que fa ara, no? Vull dir, és típic recordar canonades que es trencaven, que penjava el gel, també l'estiment era molt diferent, anàvem amb abrics llargs, tot i que en aquella època fins als 10 anys feien anar amb pantalons curts, cosa que ara no es porta, no? Però portaves mitjons alts que pràcticament no tapava tota la cama, no? També el no haver calefacció a les cases, doncs recordes molt quan anaves a dormir que quan et posaves al llit feia un fred terrible. En alguns casos es feien bosses, unes bosses que et deien amb aigua calenta, i bueno, milloraves una mica, no? Però la sensació amb el pas de 50 o 60 anys bàsicament és el fred de l'hivern. A l'estiu no es nota tanta diferència. Ara,
0: bueno, aleshores, és per la història del fred, jo no sé si de l'aigua calenta, no? I jo recordo que algú es posava al llit, es vestia i desvestia dins del llit del fred que feia. Vostè feia això?
5: Sí, a Puerto Llano era impossible desvestir-se i posar-se el pijama a l'habitació, impossible. Llavors et ficaves vestit dins del llit i et tapaves i llavors començaves a treure la roba i a posar-te el pijama. Jo he anat a la Complutense a Madrid als anys 67 al 71 que vaig estudiar amb el pijama a sota, i el problema va ser que un dia les pijames li va trencar la goma i anava caient-se com s'anava a caminar.
0: Això, jo no sé si els nostres científics és un valor científic el que està.
1: I tant, això és un testimoni del canvi climàtic.
0: Ja el poden apuntar, perquè això és aquells que es vestien i es vestien dins del llit. Martos, què volies dir?
7: No, jo volia recordar una situació personal, que és quan li vaig haver d'explicar, o li vaig voler explicar a la meva filla, Valentina, que a Barcelona hi havia, i a la perifèria, moltes riuades. Però jo mateix, quan li estava explicant no fa tants anys, em sentia estrany com si li estigués explicant una fake news, perquè amb la calor que fa, amb lo poc que plovia fins que va arribar la Dana, això és anterior a la Dana, sembla que no et creuran. I jo, per exemple, sí que me'n recordo pels meus pares la gran riuada que va haver-hi a Cornellà. Nosaltres aleshores vivíem a Cornellà al setembre de 1971, que va ser un esdeveniment no només natural, sinó que fins i tot va tenir una transcendència, pues, no sé si antropològica, però política, a les darreries del franquisme. Però bueno, et sents raro explicant aquestes coses, com un dinosaure.
0: Bueno, jo em sent molt raro explicant-ho, fent un programa especial sobre això, perquè tinc la percepció que estem... Jo no sé ara, de memòria, el CO2, l'altre mirant, i també amb la ciència, el CO2 en 1770, en 1950, en 2020, com ha pujat, com ha canviat el CO2 amb aquests, des de la fase prèvia al procés industrial, diríem, no?
1: Bé, el CO2 es mesura en ppm, que són parts per milió. Per tant, vol dir que l'atmosfera es divideix en un milió de parts i es quantifiquen quantes d'aquestes parts és CO2. I actualment estem en unes 430-440 ppm per milió. Però si anem a l'època aquesta que estem dient...
0: En 1700, per exemple.
1: 280-300.
0: 280, i el 1960...
1: 300, és una 300, mica més. 320.
0: I ara estem a 400.
1: L'important és que els últims centenars, milers d'anys, estàvem sempre a unes 280-300 ppm. I constant fins a la revolució industrial, que va començar a créixer, però sobretot quan es dispara és a partir dels anys 70.
0: Que
1: es dispara.
0: Aleshores, jo tinc tantes preguntes que, senyor Costa, Marcel Costa, com ho expliquem això de les ppm, aquesta diferència del 1700 al ara el 2026, aquesta modificació que va creixent, això com ho explicaríem des del punt de vista divulgatiu, no pas científic?
2: Bueno, aquí hi ha una reflexió molt interessant, no? I, diguéssim, amb criteri científic, de dir, molt bé, quins factors poden explicar això? Que n'hi ha molts, perquè i alguns dels quals són naturals, per exemple, erupcions volcàniques, canvis hidrològics, però donen la casualitat que cap dels factors naturals que podria explicar aquest canvi s'ha produït. Sí que hi ha hagut algunes erupcions puntuals, amb una afectació d'un període molt curtet, però no hi ha cap factor, si exceptuem els humans, evidentment, que pugui explicar aquesta pujada de nivell de CO2. Per tant, malauradament, només quedem uns culpables.
0: I qui són els culpables?
2: I aquests culpables són, doncs, l'ús de les energies fòssils. Les energies fòssils, sí. Vol dir petroli, carbó, gas natural. Per què? Doncs perquè aquests minerals, encara que tinguin estats diferents, són tots tres considerats minerals o roques, doncs porten acumulat diòxid de carboni, CO2, que plantes o animals havien incorporat en el seu cos durant milions d'anys. Es calcula que aproximadament estem consumint, ara segurament ja deu haver pujat la taxa, però es calcula que estem consumint cada any el que s'ha acumulat durant un milió d'anys. Per tant, estem accelerant un milió de vegades un procés natural, que per altra banda seria un procés d'equilibri, eh? S'allibera diòxid de carboni a l'atmosfera i les plantes el capten i de les plantes passa la resta d'organismes.
0: Bueno, a veure, jo, en fi, senyor Mazón, per què no hi ha cireres?
1: Al Baix Llobregat.
0: Al Baix Llobregat, bueno, sí, on sí. Al Baix Llobregat, per què no hi ha cireres al Baix Llobregat?
1: Bé, la zona del Baix Llobregat, de Sant Climent, Viladecans, tota la zona aquesta del Baix Llobregat, després de la fil·loxera, quan va acabar la vinya, els pagesos van començar a plantar cirerers. I durant molts anys els cirerers aquí feien molta cirera. Per què? Perquè plovia i perquè l'hivern feia fred, i per tant, a sobre el fred d'aquest vegetal, doncs era suficient com per poder tenir a la segona primavera una bona collada de cireres. Ara, de fa uns quants anys, pràcticament de cirerers ja, si en queden per sobreviure, és anecdòtic, i la producció de cireres ha caigut en picat perquè no fa fred a l'hivern.
0: La cirera no pot dormir, diríem.
1: El cirerer, les hores fred són unes determinades, cada arbre té unes hores acumulades de fred perquè després despuntin a la primavera,
0: sí.
1: I al cirerer li falten hores fred. És a dir, aquí a la costa, al cirerer li falten hores fred per poder produir a les cireres que la primavera venen, i per això ens han d'anar a buscar a llocs més freds.
0: Bé, d'acord. Aleshores, bueno, anem un moment a Viladecans, a veure si el Vicenç Mazón ens explica allò que ell dia que quan eren petit jugava, que no us ho creu, deia el Mazón, que per ser és pare de vostè, em sembla, no?
1: És el net el que no s'ho creia.
0: Qui no s'ho creia?
1: El net.
0: El seu fill?
1: Clar, exacte.
0: Ah, d'acord. No es creia, doncs, que jugaven a tirar-se gel, que trobàvem els bassals del carrer, i el seu fill, net del seu Mazón, no s'ho creia. Escoltem.
13: Bueno, quan érem petits i anàvem a l'escola i els carrers encara no estaven tan asfaltats i que hi havia molts tolls d'aigua, doncs a l'hivern teníem un joc que era anar trepitjant aquests xarcos de gel, i el gel que replegàvem el li posàvem per l'esquena als altres. I així ens anàvem divertint.
0: Bueno, a la història jo crec que el senyor Mazón ens explica que coses que efectivament costa ja de creure pels nens i pel seu fill. Van jugant en els bassals amb boles de gel, no?
1: Bueno, és que aquest és l'origen del projecte, perquè això va ser un dia sopant en l'any de la pandèmia.
0: A veure, acaba de dir alguna cosa que m'interessa. Com neix el projecte?
1: El proteneix amb una conversa sopant a casa fa 6 anys, en el qual el meu pare, que és aquesta persona que parlava ara, el Vicenç, explicava això als seus nets, i el net petit, que en aquella època tenia 8 anys, li diu: quins professors més enrotllats que teníeu a la vostra època, que us deixaven anar al congelador a buscar gel per tirar-vos per l'esquena. I el meu pare, l'avi, diu: no, era gel que teníem, trobàvem pels
0: vessals del carrer.
1: I és que el meu fill, que ara té 15, no ha vist mai gelar pel carrer de Viladecans. Ha vist gelar o gel als vessals al Pirineu, però no a la costa.
0: Bé, veieu com la ciència pot florir també en calor, sense calor, de la forma més magnífica de la humanitat, converses entre avis, pares i fills, no? Montserrat i el Manel, volen tots dos.
4: Una pregunta rapidíssima. Ja hem vist que aquesta generació poden ser memòria del clima, cultura del clima, prevenció del clima. Com les persones grans o aquestes generacions poden ser factors que puguin ajudar a la conscienciació a favor de les pràctiques sostenibles?
2: Bé, aquí jo voldria afegir un detall interessant del projecte, que no s'ha comentat, però molt poquet, i és que també tindrà una component didàctica. Una component didàctica vol dir un projecte educatiu adreçat a escoles de primària i a escoles de secundària.
0: És veritat, té raó, que ho tenia anotat aquí, però té molta raó, que s'escapava aquest tema.
2: En el qual el que farem, doncs, justament és això, fer aquest pont, establir aquest vincle entre aquests testimonis climàtics i les noves generacions, perquè puguin entendre i perquè puguin, tant de bo, ho aconseguim, incorporar moltes d'aquestes coses que és expertesa, no?, acumulada.
1: Jo afegiria que també en el moment actual en què estem, en el que la gent més jove, potser una mica més grans que primària i secundària, segueixen segons quines tendències negacionistes, i no es creuen el que a vegades diu la ciència i ho posen en qüestió, o alguns polítics que diuen pues, això, que el canvi climàtic és una realitat i la gent jove ho posa en qüestió, bueno, doncs si posen en qüestió la ciència i algunes idees polítiques, bueno, escolta els avis, que els avis t'estan dient el que ells han viscut. Per tant, pots, no és bo, qüestionar la ciència ni l'evidència científica, però si la qüestiones, bueno, allà tu, però com a mínim no qüestiones el que diuen els teus avis.
10: Montserrat.
3: Bueno, ens teniu bocabadats amb aquest projecte sí, i segurament que els nostres oients també. La meva pregunta és, com podem fer que aquest projecte creixi? Aquests testimonis poden ser d'altres àmbits, o sigui, vosaltres us heu centrat en el clima, però és que és tan bonic aquest projecte i crec que té tant impacte que per què no el fem en altres àrees i en altres sectors, no?
1: Bueno, és una bona idea. Nosaltres, a més, per fer-lo créixer, també el que volem intentar és crear la figura de les escoles ambaixadores, en el qual els nanos de primària i secundària puguin ajudar els avis a omplir el qüestionari aquest que dèiem abans de la pàgina web, i també que facin, que gravin podcasts o àudios o vídeos més curts que els que tenim a la pàgina web i més casolans, perquè també es pengem a la pàgina web, perquè també quedi com un testimoni, un material audiovisual.
10: Patrimoni immaterial que dèiem. Lourdes.
11: Sí, jo tinc una pregunta, que és quin rol tenen les empreses, no? Perquè, clar, tenim aquí els poders fàctics, no? Que tenen el món del gas, del petroli, totes les companyies que tenen calderes, tots els sistemes de calefacció que tenim, tot això, participen totes aquestes indústries? Teniu alguna vinculació? O sigui, com es podem arribar a conscienciar? Perquè al final som consumidors i anem a comprar i hauríem de canviar tot el que tenim a casa, no? Per ser més coherents amb aquest canvi climàtic. Com ho fem, això?
2: Aviam, jo diria que aquesta línia de treball potser és més dificultosa si l'enfoquem amunt. Si l'enfoquem a la base, no. Què vull dir amb això? Vull dir que els consumidors i consumidores tenim un poder impressionant si ens ho proposem i si ens posem d'acord. Aquí ve la dificultat. Per tant, el consum pot marcar molt les tendències del que faci la indústria. Aquí, no sé si recordeu, fa bastants anys a Holanda la Shell es va filtrar que anaven a dinamitar una plataforma petrolífera que ja estava exhaurit al jaciment Mar del Nord. Es va fer una campanya de no reposteu amb Shell, no reposteu amb Shell. En una setmana es van aconseguir que canviessin els plans de la companyia amb el sobrecost que això va suposar, que va ser gran. Per tant, jo aquí diria, si ens poséssim d'acord tots els consumidors i consumidores, ja veuríem, si no...
10: Podrien canviar el clima.
11: Empatia.
10: Podríem canviar el clima.
11: Sí, empatia, sí, activa.
10: Llancem una proposta, no? Bueno, estem exaurint el nostre programa, però només li vull dir una cosa al senyor Dot, per acomiadar-lo, que em fa molt... Ara m'ha vingut a la memòria. Senyor Manel Dot, quan jo era jove, no fa gaire, anava per Vic, una tarda vespre. La boira era tan impressionant, que em vaig quedar a dormir en un hotel de Vic perquè no tenia valor per anar continuant per la carretera. O sigui...
9: Sí.
10: Recordo jo... Ara se m'ha vingut al cap, No me'n recordo.

ha estat memorable. Gràcies. Nosaltres, com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sènios, al qual l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem, sí, el dissabte vinent a les 8 hores, temps del sentit de viure. Especial Dia Internacional de les Persones Grans. Ens jubilem de la feina, no pas de la vida. Salutacions de José Gil i d'Aaron Serem a la taula de so. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar a qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RNA Audio Play. Els ha parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El govern d'Espanya negocia contrarrellotge amb la majoria de la investidura un nou decret d'habitatge per portar-lo al Congrés el més aviat possible. Tot després dels últims casos de desnonaments a l'Estat, entre els quals el de la Mari Carmen, de 87 anys, que han provocat un gran descontentament social i n'han atiat el debat polític. Des del sindicat de llogateres exigeixen al govern 5 mesures, entre les quals destaca la renovació automàtica dels contractes de lloguer amb indemnitzacions per als llogaters en cas contrari. Carme Carazo n'és portaveu.
2: Las migajas que nos pretendía ofrecer Sánchez ya no nos vale. Lo que hace falta es un decreto Mari Carmen que esté a la altura. La gente no va a parar de salir a la calle.
0: I avui traurà múscul en una manifestació a Madrid. Però el debat ja ha pujat dels carrers als despatxos. El govern vol aprovar dimarts vinent en Consell de Ministres un decret d'habitatge consensuat perquè el Parlament no el torni a tombar. Félix Bolaños, ministre de Presidència.
3: Y por eso estamos trabajando en un paquete de medidas potente, completo, para facilitar el acceso a la vivienda a personas que tienen dificultades económicas. Y en segundo lugar, para evitar desahucios tan traumáticos que tanto nos conmovieron como el del pasado miércoles de Mari Carmen.
0: El principal escull en la negociació fins ara ha estat en les exigències de Junts. Els junteires reclamen que el cost de protegir les persones vulnerables sigui assumit per les administracions i no pels petits propietaris, a més de desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. A casa nostra, la Paeria de Lleida ha aprovat l'ordenança de civisme que prohibeix el burca i el niqab als espais públics amb els vots de PSC, Junts i Vox. En contra, han votat PP, Esquerra i Comuns. Joana Cendra.
4: Amb la nova normativa, portar la cara tapada estarà sancionat entre 400 i 750 euros. Cristina Morón, regidora.
5: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
4: Junts i Vox hi han donat suport i, en canvi, Esquerra i el Comú la veuen masclista i excessivament punitiva. Finalment, el PP creu que la norma no prohibeix els elements. Javier Palau.
6: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui que ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició o per imperatiu.
4: Arrel Sant Ignasi i Càritas, de la seva banda, han demanat un canvi de mirada per acabar amb la porofòbia.
0: I l'associació Guatani ha anunciat que recorrerà la mesura. Murat el Bodoui n'és president.
7: Una mujer que lleva velo integral por creencia lo puede llevar. El ayuntamiento no tiene competencia para preguntar a la mujer que se lo lleva o no le lleva por voluntad propia.
0: De l'exterior, la Xina i els Estats Units han acordat establir un canal de diàleg sobre superintel·ligència per tal d'intercanviar punts de vista sobre els riscos i els beneficis de la intel·ligència artificial, un camp en el qual ambdues potències mantenen una competència estratègica. També han acordat prorrogar la treva arancelària fins al gener. Són els principals acords de la primera visita del president xinès Xi Jinping a la Casa Blanca, en què han mostrat una bona sintonia amb l'estatunidenc Donald Trump. I sobre els riscos de la intel·ligència artificial, ha advertit el Papa Lleó XIV en la seva visita a França.
8: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
0: Per a no perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixin i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent educar les ments amb un criteri ètic que sigui capaç de diferenciar el que és moralment bo.
8: Ce qui est moralement bon.
0: En esports, futbol, Girona ha guanyat a l'Albacete per 2-0 en el primer partit de la setena jornada de Lliga en segona divisió. L'equip gironí es situa provisionalment en tercera posició a la classificació. Quique Álvarez, tècnic.
9: Aconseguir aquests tres punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors, tot i que és veritat que bueno, que hem patit molt.

0: Avui a 6:45 el Sabadell juga a Balaídos davant el filial del Celta de Vigo. Aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga en primera divisió per l'aturada de seleccions. Aquesta nit Espanya debuta a la Lliga de Nacions davant Anglaterra, a Wembley. I a la Lliga F aquest migdia Badalona rep el Granada a Palamós i el Barça visita el Logroño a 6:45. Demà l'Espanyol juga a Coruña contra el Depor. En bàsquet comença la Lliga CB aquesta tarda a 6:00 Bilbao-Manresa i a 9:00 Barça-Coruña. Demà diumenge serà el torn per a Joventut Girona Lleida. I en automobilisme Fórmula 1, avui dissabte es disputa el Gran Premi de l'Azerbaiyán. George Russell amb Mercedes sortirà des de la primera posició. I és moment ara de mirar cap al cel. Aymed, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però continuen càlides. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 a Barcelona i 28 graus a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat amb núvols alts. Al final del dia, a la meitat sud, es formaran núvols baixos amb possibles boires. Bufa vent fluix amb més intensitat durant la tarda a la depressió central. Demà diumenge, temperatures lleugerament més baixes. És una informació d'AEMET.
0: El proper butlletí de notícies al punt de les 10. Ara es queden amb els companys de Son 4 dies.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
3: Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública. Què tal estan? Passen exactament 6 minuts de les 9 del matí. Ja ho saben, ho han escoltat ara mateix. Nosaltres no només som aquí perquè ens escoltin, sinó perquè aquest camí ha de ser la inversa i són vostès els que ens han d'escoltar a nosaltres. Per fer-ho, no només han de sintonitzar aquesta casa, sinó per nosaltres saber que són a l'altra banda, ja saben que poden utilitzar el telèfon habitual d'aquesta casa, el 900-454-455. Darrer cap de setmana de setembre, dissabte 26, per ser més exactes, del 2026, Capicua. Em deixen que expliqui una història, o més ben dit, diem-ho clara i correctament, em deixen que els hi faci una definició? Ucronia. Gènere literari o una manera d'imaginar la història en què un fet real podia haver passat d'una manera diferent. A partir d'aquí es crea una realitat alternativa, com si estiguéssim vivint en una altra circumstància paral·lela, com si, efectivament, tot el que hem après fins ara no fos real. Ucronia seria, sense cap mena de dubte, pensar què hagués passat si Federico García Lorca no hagués estat afusellat l'any 1936. Ucronia, sense cap mena de dubte, seria haver pensat, abans de tot el que va succeir desgraciadament en aquest país, que el que passava mai s'explicaria. I s'ha explicat? Ucronia, per exemple, també seria que algú hagués arribat a la conclusió que veure una senyora gran de 87 anys extreta de casa seva a pes de braços des d'un sisè pis a la ciutat de Madrid ara fa només unes hores no tindria conseqüències. No tindria conseqüències polítiques, no tindria conseqüències socials i, si m'ho permeten, no tindria conseqüències morals. Perquè si s'hi fixen, tants anys després, de l'any 36 quan va ser afusellat García Lorca, de l'any 37, un any just després que va morir per les ferides produïdes al front al que era el seu darrer amor, el senyor Rapun, bé, tants anys després, ha passat alguna cosa que ha fet que aquesta societat s'hagi mogut i s'hagi remogut i hagi dit al carrer, dins de les cases i també, per què no dir-ho, en els comentaris que potser estan fent a aquesta hora, quan passen 9 minuts de les 9 del matí tot esmorzant amb la família, que ja n'hi ha prou. Sí, ho sé, sé perfectament que el to del dissabte i el to del diumenge hauria de ser més simpàtic. Doni'm una oportunitat, oïdor de la pública, que també sóc simpàtica, hauria de ser més amè. Doni'ns una oportunitat, oïdor de la pública, que ho farem amè i entretingut. Però, home, precisament perquè som la televisió i la ràdio pública d'aquest país, tenim el deure i les ganes morals d'explicar-los el que hi ha. Comencem.
2: Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.
3: I amb Sergio Lezcano i també amb Luis Miguel Mendizábal i amb Julio Leal i amb Mònica Pavón i amb vostès, que són a l'altra banda. Aquesta és la ràdio que els escolta, la ràdio que intenta posar els punts sobre les diverses maneres que té l'entonació de completar una frase. Aquesta és la ràdio que aquest any està d'aniversari, 50, 5 dècades fent-lis companyia. I aquesta és la ràdio, sense cap mena de dubte, que se sent viva, viva, viva, molt viva cada vegada que sona al llarg de les 24 hores del dia. Nosaltres estem encantats de llevar-nos ben aviat dissabte i diumenge per donar-los a vostès el bon dia. Òbviament, al llarg de aquest cap de setmana havíem de parlar d'aquests dos fenòmens socials. L'estrena de La Bola Negra, jo hi vaig anar, encara estic impressionada, eh? Els hi dic amb la mà al cor. Clar que qui ho ha de dir, això és Conxita Casanovas, que demà la tindrem en directe al nostre programa, la nostra crítica cinematogràfica, però des d'un punt de vista d'observadora absolutament objectiva, els he de dir que em va sorprendre i molt que ahir, quan vaig anar al cinema a 8:15 del vespre a una sala de la ciutat de Barcelona, no hi cabia ni una agulla, i la majoria del públic era gent jove, gràcies a Déu, beneïts Javis, que han fet que la gent jove torni al cinema i que ha fet, sobretot, que la gent jove es pregunti per alguna cosa que en aquest país encara ningú ha explicat com de humana, que és la memòria històrica. Recorden que avui he començat l'espai explicant-los el que és l'ucronia? Els hi recordo per si s'acaben de despertar o acaben de llevar-se o acaben d'enganxar-se a la sintonia de Ràdio 4. Gènere literari o una manera d'imaginar la història en què un fet real podia haver passat d'una manera diferent i a partir d'aquí es crea una realitat alternativa i paral·lela. Doncs ahir, la realitat que potser fins ara no s'havia explicat com d'humana, els mateixos joves i no tan joves vam voler veure-la a través de la mirada dels Javis. En parlarem al nostre programa avui, però no només de La Bola Negra, no només del cas de Mari Carmen, aquesta àvia de 87 anys que va ser desnonada de casa seva a la ciutat de Madrid fa molt poques hores, sinó també d'altres circumstàncies que formen part del sumari que ara mateix els hi expliquem. Som-hi!

Recorden aquella frase que diu "Hi ha vida intel·ligent fora?" Els asseguro que sí, perquè la vida intel·ligent són tots vostès i en són molts, però m'ha produït una certa perplexitat que a la fi Donald Trump, si en aquest programa no parlem de Donald Trump, no és el Són 4 dies de Ràdio 4, ja ha batejat la intel·ligència artificial com superintel·ligència. Uau! Superintel·ligència, no s'ho perdin. La superintel·ligència que ha fet que algú molt llest intentés fer que la superintel·ligència li fes la feina bruta o la feina neta, en aquest cas, que és escriure-li una novel·la. Algú que es va presentar al prestigiós Premi Goncourt a França, bé, doncs ha estat enxampat i se n'han adonat de que efectivament tot el que ell havia escrit no ho havia escrit ell, sinó la superintel·ligència. Parlarem d'intel·ligència artificial i ho farem a partir de les 10 i 7 minuts amb Juan Francisco Jiménez, professor de Comunicació i Tecnologia de la Universitat Abat Oliva. Després viatjarem amb David Rull, amb Pablo Ignacio Dalmases. Parlarem dels amors de Federico, de García Lorca. Per què? Doncs perquè, com els deia, s'ha estrenat La bola negra i ell va escriure ja fa un temps un llibre imprescindible, Los novios de Federico, i avui, òbviament, tractarem aquest tema als Són 4 dies. Sexe, que ens encanta. Ens encanta. Ens encanta Elena Crespi i ens encanta el sexe. Escolti, perquè és que què no es pot dir això? Què no es pot dir a la ràdio pública quan falten 2 minuts per un quart d'hora del matí? Que ens encanta el sexe, que ens encanta sentir, que ens encanta donar plaer i que ens encanta rebre'l. Això forma part d'alguna de les coses que té el fet de ser lliure i el fet de sentir-se un ésser humà, de tenir pell. En parlarem, com sempre, com cada setmana, amb Elena Crespi. Passarà per l'estudi Mònica Bernabé, la periodista que acaba de tornar de Afganistan, i donarem un cop d'ull a tot el que té a veure amb la premsa, que té també una relació directa amb les tendències, la premsa social, amb Manel Ferrer. Ah, i a més, acaba d'entrar per la porta de l'estudi un bon amic, l'advocat Pablo Feu. Un minut i un quart de 10, vinga va, som-hi, que anem tard i tenim molta feina a fer en directe a Ràdio 4 i al Són 4 dies.

0: Així Dalí declava per la Mari Carmen des de la seva habitació de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on es trobava. Ella ha perdut el pis, però diu que continua lluitant. He hagut de defensar la meva casa com he pogut. I nosaltres pensem, com ella ens va dir el nostre bon amic i col·laborador habitual d'aquesta casa, en Pablo Feu, advocat especialista en habitatge, que si no hagués estat per aquest People Have the Power, com diu Patti Smith, si no hagués estat per aquest clam al carrer, probablement Mari Carmen hagués format part del llistat anònim de moltes altres persones, de moltes altres dones en situació de vulnerabilitat que són, bé, doncs, desnonades del seu immoble. Perquè, mirin, aquí damunt de la taula tenim unes xifres que ha recopilat l'equip d'aquest programa que són força aclaparadores. N'hi han moltes de persones que han viscut el que està vivint ara mateix Mari Carmen. A València, per exemple, hi han 30 desnonaments al dia. Hi han dones més grans que Mari Carmen, com per exemple una senyora de 88 anys que ha estat desnonada fa molt poques hores a Almeria, d'altres que han estat desnonades a altres zones d'Andalusia, on cada dia hi han desnonaments. En tres mesos, 616 desnonaments, i també una altra circumstància d'aquestes característiques que es va produir ahir a Valladolid. És un no parar. Amb nosaltres, Pablo Feu. Senyor Feu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per haver vingut en directe aquest matí aquí a la ràdio.
1: És un plaer, moltes gràcies a vostès.
0: A vostè. Ens està també acompanyant el professor Pasqual, que el tenim amb nosaltres. Ernest Pasqual, doctor Pasqual, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com està?
2: Bé, en una edat davant de... dels fets que estan ocorrent aquests dies i o l'acumulació d'aquests fets, perquè, com vostè diu, passen cada dia.
0: Passen cada dia, passen cada dia, i nosaltres continuem dient el mateix, no? Que és alguna cosa també ens deia ahir l'advocat Feu. Si no hagués estat per la pressió popular, per la pressió ciutadana, no sé pas el que hagués passat. Donde dije digo Diego i Urba Gestió, ahir, bé, ens va donar una bona notícia, si és que ens en pot donar alguna, dient que, bé, enviava una proposta a l'Ajuntament perquè pogués tornar a casa, però l'Ajuntament de Madrid ha descartat la proposta d'Urba Gestió perquè aquesta senyora pugui tornar a la seva llar i s'ofereix a mediar. Hi ha molts coneixements legals que a nosaltres ens escapen, perquè malgrat l'empresa diu l'objectiu és coordinar una solució que li permeti tornar amb una alternativa estable i assequible, és com surrealista que una vegada aquesta senyora ha estat ja desnonada, malgrat moltes persones anònimes i també altres personatges públics es van oferir a pagar la renda, fins i tot el músic James Rhodes es va, bé, oferir a comprar la casa perquè ella pogués viure allà, tot ha estat negativa. I ara, de cop i volta, Urba Gestió, que per cert aquesta empresa que és a Madrid, el seu telèfon mòbil ha quedat absolutament bloquejat de tantes trucades en forma d'amenaces, fins i tot els hi van enviar una capsa plena d'escarbats, atenció, ara ha dit que vol fer un pas enrere. Això és normal, des d'un punt de vista moral o amoral, no som nosaltres qui hem d'entrar a fer aquesta discussió, no? Però és, des d'un punt de vista legal, viable, senyor Feu?
1: Per mi, no. El que il·lustra és un claríssim síndrome del maltractador de manual. És a dir, algú que després d'actuar d'una manera lesiva, doncs tira cap endarrere, però no tira cap endarrere perquè se n'adoni que la seva actuació ha estat lesiva, sinó tira cap endarrere quan l'actuació lesiva es torna contra ell. Per tant, crec que faria molt mal a l'estat de dret en aquest moment que algú, com a mínim alguna institució pública, acceptés aquesta proposta, perquè llavors seria un doble guany d'aquesta... Jo domino el mal i domino el bé.
0: I domino el temps per fer el mal, per fer el bé, i domino sobretot alguna cosa que vostè m'explicarà si és correcta o és incorrecta. És a dir, la jutgessa que pren la determinació d'assignar aquesta execució és algú que, bé, aplica la llei. Mm-hmm. És a dir, que jo probablement ho estic entenent fatal, senyor Feu, el que Urbagestión fa és dir, d'acord, jo no només tinc els tempos per decidir quan aquesta senyora és a casa i és fora de casa, sinó que, a més, m'atreveixo a tenir els tempos per decidir per damunt d'un jutge, perquè entenc que, en última instància, la darrera decisió per aturar aquesta execució era judicial, si és que podia ser així, perquè vull llegir el diari El País, que hi ha un moment, en el que ho explicava en jutge, en el que hi ha un punt de no retorn. És a dir, que per més que el jutge vulgui fer una passa enrere, ja legalment això no és possible. És així?
1: Exacte. Aquí s'han comès... bueno, tot és una concatenació de... sota el meu punt de vista, d'errors en l'àmbit... en l'àmbit judicial, o com a mínim qüestions que el propi àmbit judicial podia haver evitat. M'explico. A veure, és veritat que la llei diu que la llei d'arrendaments urbans diu que quan una subroga per segona vegada en un contracte de pròrroga forçosa només se pot fer per un temps limitat de 2 anys, llevat que tingui una incapacitat superior al 65%, i es veu que aquesta senyora el tenia només fins al 50%. Uh-huh. Per tant, només podia estar 2 anys perquè era segona subrogada. Aquest termini es va complir i, per tant, el propietari va instar una acció de desnonament. La llei diu que pot fer-ho? Sí. Però si això arriba al Suprem, i això ha arribat al Suprem, el Suprem tenia la potestat, perquè el Suprem és un òrgan jurisdiccional capaç de generar font de dret, per tant, pot interpretar les normes d'acord... bueno, pot no, ha d'interpretar les normes.
0: Permeti'm, quan diu vostè que és un òrgan jurisdiccional que pot tenir font de dret, entenc també que pot crear el dret, vull dir, que des d'allà, a partir de tot allò que es pot legislar, es pot modificar una llei.
1: Exactament. No modificar... El Tribunal Suprem no pot modificar ni crear una llei, però sí pot interpretar-la d'acord amb el conjunt de les normes de l'ordenament jurídic.
0: I a partir d'aquí es poden modificar les lleis. I es pot crear jurisprudència, entenc.
1: Exacte. Pot crear jurisprudència fent una interpretació adequada, adequada a dret. I aquí la tenia. Tenia una oportunitat magnífica. A més, una oportunitat magnífica que no només salvava a la Mari Carmen, sinó que podia salvar a moltíssima gent com la Mari Carmen. Era molt senzill. Quan el pare de la Mari Carmen va signar aquest contracte l'any 53, regia una llei preconstitucional, afortunadament abolida l'any 75, que deia que les dones no podien contractar. Per tant, les dones eren poc menys que un objecte a efectes de contractació i necessitaven permís marital. Si això no s'hagués aplicat, si aquesta llei no hagués existit, el pare i la mare de la Mari Carmen haguessin pogut contractar conjuntament, amb la qual cosa, quan va morir el pare de la Mari Carmen, la mare no s'hagués tingut que subrogar consumint una subrogació. Quan va morir la mare, qui es va subrogar per segona vegada va ser ella, amb aquestes limitacions de 2 anys. Per tant, el Tribunal Suprem ho tenia molt fàcil. Podia haver dit no, tot això és treure avantatge, aquest fons d'inversió ha tret avantatge d'una aplicació d'una norma que era inconstitucional en el seu origen. Com que ara la Constitució prohibeix la discriminació per raó de sexe, ara, en l'any 2026, jo faig una aplicació constitucional de la norma i tinc la primera subrogació per no feta. I, per tant, hagués pogut fer perfectament aquesta interpretació, i si això hagués arribat al Tribunal Constitucional encara amb més motiu, i aquesta senyora s'hagués pogut salvar i hagués pogut salvar a moltes senyores com la Mari Carmen.
0: És a dir, que a mi em dona la sensació, i ara, òbviament, li donarem pas al doctor Pasqual i a vostès, que probablement volen dir-hi la seva, perquè és un tema que a tots ens implica, ens importa, i hem de saber molt bé la lliçó, perquè qualsevol de nosaltres podem ser Mari Carmen demà mateix, És a dir, aquesta no és una circumstància que queda molt lluny. No, és que qualsevol de nosaltres pot estar a la pell d'aquesta senyora. 900-454-455, telèfon directe de Ràdio 4 del Són 4 Dies. Si volen dir-hi també la seva, 3 minuts, 2 quarts de 10. Li dono pas immediatament, doctor Pasqual, però... ahir que Pedro Sánchez es troba a la ciutat de Nova York, va fer unes declaracions al respecte d'aquest escenari tan desagradable i tan trist, i va dir que és una desgràcia social. Home, una desgràcia social que, pel que jo entenc del que explica vostè, que vostè és advocat i, a més, és el màxim especialista en habitatge d'aquest país, és com una pilota calenta que es van passant de mà en mà, o és que sóc molt mal pensada, molt mal fixada, senyor Feu?
1: Sí, de fet, jo crec que l'assumpte aquest de la Mari Carmen i de la Olga de la setmana passada a l'Hospitalet, una dona que es va suïcidar quan la desnonaven, està marcant un canvi de paradigma. Jo crec que aquestes senyores, i espero que sigui així, al final siguin les grans guanyadores de tota aquesta batalla. Perquè està evidenciant un clamorós error i una clamorosa negligència dels poders públics en aquest país. I m'explicaré. La Constitució, fa 47 anys que la tenim, va establir tres articles que fins ara tothom està pensant que són antagònics i que es barallen entre si, quan no ho són complementaris. Són l'article 33, l'article 38 i el 47. Què diu el 33? El 33 diu que hi ha dret a la propietat privada. El 38 diu que hi ha dret a la llibertat d'empresa. Per tant, el que està dient la Constitució és que Espanya es constitueix amb una economia de lliure mercat. Llavors, el constituent va dir: compte, perquè hi ha actius econòmics que són delicats. I un dels actius econòmics delicats és l'habitatge. Amb l'habitatge es pot fer a negoci, perquè es lloga, es ven. Per tant, és un actiu econòmic que provoca rendibilitat econòmica i que genera, està dins de l'activitat econòmica. I va dir: com que jo estic reconeixent que Espanya és un dret de lliure mercat, hem de protegir aquest actiu. I va dir, va crear l'article 47, i aquest article 47 diu que tothom té dret a un habitatge digne, per tant, reconeix que l'habitatge, a més d'un actiu econòmic, és un dret, i diu: prohibeixo l'especulació, que és pròpia de l'activitat econòmica, en els habitatges. I per tant diu: són les administracions les que hauran de dictar les normes adients per garantir aquesta protecció. Què s'ha fet en 47 anys? Res. Una única llei, i és tèbia, la llei de l'habitatge del 23. Per tant, hi ha una negligència absoluta dels poders públics que ara s'ha evidenciat gràcies a aquestes dues senyores.
0: Una d'elles, com molt bé deia el senyor Feu, va perdre la vida, es va suïcidar a l'Hospitalet. Es deia Olga, no oblidem el seu nom. Professor, doctor Casajoana, suposo que està tan impactat com nosaltres ho estem escoltant el senyor Feu, que, escoltin, el senyor Pablo Feu, que és col·laborador habitual d'aquesta casa i fa més d'un any i mig, oi, senyor Feu, sí, sí, que tinc la sort de tenir la seva confiança, tenim la sort de...
1: Sort recíproca.
0: De tenir la seva veu aquí al Ràdio 4, és la persona que, d'alguna manera, bé, doncs, ha provocat que aquesta llei d'habitatge, ha provocat en el bon sentit, tingui continuant i contingut jurídic i pugui tenir també una solució en forma de llei. Doctor Casajoana, què diem? Pasqual, perdó, què diem?
2: L'he batejat, perdoni.
0: Sort que vostè és ràpid com el vent, perquè si no, un altre es queda en silenci 3 hores. Digui, què és el que es pot dir-nos a partir de tot el que ha comentat el senyor Feu?
2: Jo, si em permet, vostè ha dit que no estàvem per jutjar moralment o no. Miri, jo sóc professor bàsicament de teoria política, que és algo així, perquè vostè té a un expert advocat que li dona tècnicament la solució i que ha donat també, m'ha fet recordar els vells temps de professor de Constitucional. Però jo voldria llegir-la una petit frase, que és, bueno, o un petit paràgraf, en aquest cas el castellà, perquè el tinc en castellà, que és: sostenemos, podria ser en anglès, potser, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que asegurar estos derechos, los gobiernos son instituidos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. que siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva de estos fines, es el derecho del pueblo alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno, estableciendo sus bases en tales principios y organizando sus poderes en tal forma como a ellos les parezca más probable para efectuar su seguridad y felicidad. Vostè, que és una senyora il·lustrada, sap qui firma aquest paràgraf?
0: Doncs jo suposo que el deu signar...
2: És Sudèria, és Sudèria, senyora.
0: El deu signar a Abraham Lincoln, suposo, no ho sé, eh?
2: És Thomas Jefferson, Benjamin Franklin i John Adams. I és la fundamentació de l'estat nord-americà, de la independència de l'estat nord-americà envers als anglesos. I t'està dient, si un estat no li dona felicitat als seus ciutadans, és un estat fallit, bàsicament, no? I aquí jo li diria, podem pensar, o sigui, no hem de dir si és moralment o no. Està clar que és moralment irresponsable que una dona d'aquesta edat sigui desnonada. Està clar que una persona que li ha fallat tot, que és mare soltera, que té dos nenes, que tot està... no està complint amb el pacte fundacional per la que creem una societat. Per tant, hauríem de meditar sobre això. Estic totalment d'acord en el que s'ha dit a la taula i penso que bàsicament és un conflicte entre el liberalisme més extrem que ha permès jutjar en drets fonamentals i en la creència de que el mercat ho regula tot. No, el mercat no ho regula tot.
0: No, el mercat no ho regula tot quan, a més, aquesta empresa, que sembla, també li he de dir, senyor Feu i doctor Pasqual, que sembla que el botgí i, d'alguna manera, l'element abatir és aquesta empresa, no? Aquesta empresa Urbà Gestión, quan en realitat aquesta empresa, com molt bé diu el doctor Pasqual, no és un estament públic, és un estament privat. Aquesta empresa ara dona moltíssimes possibilitats de sortida. Explica que el dia 28, és a dir, dilluns, hi haurà una reunió a les 4 de la tarda amb aquest fons d'inversió i també l'Ajuntament de Madrid, a veure quina pot ser la sortida per la Mari Carmen i per moltes persones que formen part d'aquesta problemàtica que té la Mari Carmen. El que havien proposat era que s'incorporés al programa Reviva, que impulsa el consistori per reactivar el mercat de lloguer, l'immoble del carrer d'Alcalde Sainz de Barà del districte de Retiro, on vivia aquesta senyora, no pot entrar en aquesta solució perquè és la inclusió de la vivenda en el programa Reviva. L'estatus quo de la vivenda pròpia fa que no pugui complir els requisits legals recollits a la base d'aquest programa, no? I, clar, són paraules grandiloquents, i perdoni que li digui a vostè, senyor Feu, que tenen a veure amb el que aquesta casa s'havia donat la possibilitat de llogar-la amb una renta entre un 40 i un 50% per sota del preu de mercat, que Urbà Gestión havia buscat un compliment voluntari i una sortida acordada, que van fer tot el que van poder, van pagar les despeses de l'immoble i de la hipoteca sense demanar cap tipus de pagament a Mari Carmen Abascal, a la senyora Abascal, ni exercir cap tipus de molèstia a aquesta senyora. Clar, aquestes són excuses, no sé si de mal pagador, com diria el meu pare, però són excuses que dona una empresa, no? Una empresa privada. Clar, quan parlem de l'estament públic, aleshores les coses canvien, perquè trobem, com recordàvem amb aquesta cançó, un moviment social brutal com abans no havíem vist al carrer. Vostè em deia, i parlant per telèfon amb mi mentre preparàvem aquest tema, senyor Feu, una frase que em vaig apuntar: els fons d'inversió han fet fora els fons d'inversió. I em sembla que aquest és un gran titular que hem d'entendre tots. És a dir, el que ha passat amb Urbà Gestión pot ser un abans i un després en aquest escenari a partir d'aquesta frase: els fons d'inversió han fet fora els fons d'inversió?
1: Jo intueixo que sí. Jo crec que s'ha rebassat una línia vermella, s'ha quebrat l'estat social, s'ha quebrat gran part de les normes o de l'aplicació de les normes. Estem en un món que ens ha traslladat al punt de mira i ho ha fet fins al punt de posar en risc doncs les bases mateixes de l'Estat. Miri, hi ha una sèrie de normes que no es llegeixen mai, però que són importantíssimes perquè per tothom les dona per suposades. Però s'ha vist que no ho estan. La primera és que Espanya és un estat social, democràtic i de dret. I això, doncs, s'està perdent. S'està perdent perquè, com es veu, no és social i també, per molts exemples, està qüestionant-se molt que sigui l'estat de dret que és gaudeixi d'una salut immillorable. Aquí el que hi ha és un fracàs absolut del sistema provocat per una negligència claríssima dels poders públics i la gent ha dit ja n'hi ha prou.
0: És que ja n'hi ha prou perquè vostè parlava d'Olga, aquesta senyora que es va suïcidar a l'Hospitalet, el doctor Pasqual, però no podem oblidar a David, per exemple. David i els seus fills van ser desnonats a Vallecas d'un pis d'obra social. La radiografia dels desnonaments a Espanya, aquestes 4.000 històries que s'afegeixen a la de Mari Carmen, a la de David i la d'Olga, són en molts casos, doctor Pasqual, persones que viuen en situació de vulnerabilitat. I jo estava segura, digui'm ignorant, vostè que diu que soc tan il·lustrada, doctor Pasqual, doncs no en soc tant, perquè jo estava segura que la vulnerabilitat implicava que un llançament quedava automàticament paralitzat. Doncs no. La reforma del 1994 introdueix límits a les subrogacions pel mort del titular. Però són els jutges els que decideixen sobre el llançament mentre les administracions intervenen en serveis socials i alternatives habitacionals a l'afectat. És a dir, vostè el desnonen avui i el senyor Feu sap millor que jo que trobar una solució habitacional immediata, és a dir, ipso facto, és gairebé una entelèquia. Aquesta informació que ara estem sabent és la que a mi em preocupa, que no hi hagi una llei que prohibeixi que una persona en estat de vulnerabilitat no hagi de ser desnonada mai, doctor Pasqual.
2: El senyor Feu té raó. És un pols entre un estat protector i el desmuntatge de l'estat. I això ho hem estat veient des de la crisi de l'estat del benestar i totes aquestes polítiques que s'estan duent a terme en el desprestige de lo públic. No? Perquè vostè diu no podria ser, no hauria de ser. Evidentment no hauria de ser. El problema és qui paga aquesta factura, perquè en aquests tres articles hi ha una necessitat de que el públic posi límits a l'explotació d'un dret a una vivenda digna. No? El problema és que és aquest balanceig el que no es cobreix. Aleshores, els governs han sigut porucs en aquest aspecte i no han aprofundit en la protecció dels ciutadans. Per què? Perquè aleshores estaríem entrant en conflicte amb la propietat privada i sobretot perquè també els recursos són limitats. I fins a quin punt i en què gastem? Això és una pregunta interessant perquè ara Estats Units ens demana, per exemple, que gastem més en la nostra seguretat.
0: Uh-huh.
2: I precisament el president del govern va dir que no, no? Uh-huh. I això ha portat a un conflicte internacional. Els recursos són finits, senyora Tarragona, i per tant hem de saber en què els dediquem. Però queda molt clar també per mi, Vostè ha explicat des de la sensibilitat que el senyor Feu ha dit del Tribunal Suprem que hauria d'haver tingut en un moment determinat per interpretar la llei, que clarament és una llei franquista i d'un període sociològic on la dona estava sotmesa a l'home, a la pròpia administració, perquè que l'Ajuntament de Madrid digui aquesta senyora no entra dintre del pla i tal, una administració realment eficient no hauria de buscar qualsevol subterfugi legal, no dic saltar-se la llei, qualsevol subterfugi legal, i tenim aquí un advocat que sap que això sempre és possible, per fer compatible una i altra cosa, no? I li dic, i acabo, però li vaig a dir països ultrasocialistes o quasi comunistes. Canadà, Nova Zelanda, Austràlia, Singapur i Suïssa, per exemple. Tenen limitacions. Suïssa té una llei que es diu llei Kohler de limitació dels estrangers, és a dir, fons voltor, que puguin comprar residències i especular amb elles.
0: Fixi's que vostè està parlant d'altres zones del món, més concretament d'altres zones d'Europa, i ahir em recordava el doctor Feu el cas d'Eli Veralp, aquesta jurista i política nascuda a Munic, que forma part d'un partit d'esquerres progressista al Bundestag, i que proposa l'expropiació d'habitatges, d'obres i de corporacions immobiliàries, i això és jurídicament possible. Quan nosaltres estem parlant d'habitatges, d'obres i grans corporacions immobiliàries, estem parlant, òbviament, de fons voltor. I el que demana la senyora Gralp, i tothom comença a escoltar-la amb una certa perplexitat, però també donant-li la raó, és que això jurídicament és possible. Perquè, òbviament, aquests desnonaments invisibles que no es comptabilitzen, el desnonament de la persona que se n'ha d'anar de casa seva perquè t'apugen el lloguer, perquè no saps on anar, i això, evidentment, no es comptabilitza a cap lloc, també forma part d'aquest tant per cent elevat de persones que es queden sense res, perquè, atenció, el 65% del total dels desnonaments en aquest país venen derivats de l'impagament de lloguer. Tenim, senyor Feu, trucades d'oients que li volen fer preguntes. Per exemple, en Josep li qüestiona a vostè, o li vol fer aquesta pregunta. Per què a Espanya va sorgir i va morir la renda antiga? Que ja no n'hi hagi, diu, ha fet molt de mal a la ciutadania i per això passa el que ha passat a persones com la Mari Carmen. I la Rosa de Sant Feliu de Llobregat ha parlat amb la Mònica. Li ha explicat que l'any 1973 va haver de signar el contracte de lloguer del seu pis al seu marit. Com vostè deia molt bé, ella com a dona no el podia signar. És a dir, en el cas de la Mari Carmen, en el cas específic d'aquesta senyora, no només és una situació des d'un punt de vista social vergonyosa, perquè era una persona que estava en estat de vulnerabilitat, sinó que, a més, és masclista, perquè s'ha aplicat una llei masclista que feia que l'any 1973, la meva mare, per exemple, si no hagués tingut una situació social immillorable en aquell moment, probablement hagués tingut de passar per aquest malson. És a dir, Mari Carmen podia ser la nostra mare, senyor Feu, o la nostra àvia. I això no ho podem oblidar.
1: I encara queden moltes netes d'aquells...
0: Efectivament, efectivament.
1: Moltes Mari Carmens.
0: Efectivament, efectivament. Per què aquesta llei, com deia en Josep, bé, doncs no es va plantejar d'una altra manera, o més directament, per què va sorgir i per què va morir la renda antiga?
1: La renda antiga va morir, fixi's, a més, a mans d'un ministre socialista, que era el Miguel Boyer.
0: El Miguel Boyer, sí, senyor.
1: El famós decret Boyer. Va eliminar la pròrroga forçosa, que és com comúment es coneixen els contractes indefinits. Va crear una altra, que era la tàcita reconducció, que vol dir que si no dic res, continues, però si dic que t'acaba, que s'acaba, s'ha acabat. I a partir d'aquí va haver-hi la reforma del 94, que és la llei d'arrendaments urbans actual. Va morir, doncs, perquè no es va fer bé l'actualització de les rendes. I això provocava que les rendes quedaven congelades amb unes... Llavors eren pessetes, amb un valor de pessetes, que el que feia era provocava un efecte pervers, perquè com el propietari tenia una renda molt baixa, no invertia en l'immoble i els immobles es deixaven caure. Per tant, es va solucionar malament i es va generar això. Ara, jo crec que es podria, i crec que s'estan fent treballs en aquest sentit, tornar a parlar dels contractes indefinits, però aplicant uns criteris més actuals. No estic massa al cas, però crec que és quelcom que s'ha parlat o que en algun lloc es parla.
0: Es parla tant, senyor Feu, que, doctor Pasqual, i aquest seria el meu darrer comentari pels dos, Ho deia el senyor Feu aquest matí al nostre programa, m'ho comentava ahir quan estàvem preparant el Són 4 dies que estan sentint aquest matí aquí a Ràdio 4, que hi hauria un abans i un després, no només social, sinó també polític. El govern confia en aprovar aquest dimarts mesures potents antidesnonaments sense expropiacions. El ministre socialista Félix Bolaños defensa conciliar les posicions discrepants en matèria de vivenda de Junts i Podemos, i demana una alçada de mires als grups d'investiguda. De fet, Junts, aquestes desgravacions fiscals i aquestes exigències per aprovar el decret de vivenda, tenint en compte que tenim aquesta crisi habitacional, no sé jo si hauran de rebaixar una mica les exigències, tenint en compte que el govern i Junts en aquests moments d'ahir d'avui estan tenint ja contactes per aprovar el decret de vivenda. Doctor Pasqual, ràpidament, evidentment aquesta circumstància i el fet de que el govern espanyol hagi posat fil a l'agulla i aquest dimarts ja aprovi aquestes mesures, vol dir que ha saltat d'allò més privat, d'allò més social, al terreny més polític, oi?
2: Enllaçant amb el que he començat, que sembla un manifest de fa segles, que ho és, en canvi té tota l'actualitat que estem vivint. En quin sentit? És el poble el que està sorgint i dient no podem continuar així. Això és un problema greu, molt greu per als joves, per exemple, i no només per aquests desnonaments, sinó el propi accés a la vivenda. Ha saltat el terreny polític, òbviament, i en aquest terreny polític veurem si som capaços de conciliar uns interessos i no siguem il·lusos en aquest aspecte de tenedors, petits tenedors, en aquest cas, que poden tenir més esperit i més sabidoria que grans tenedors, però que representa Junts, i aquestes desgravacions fiscals i la visió més maximalista de Podemos o de Sumar, que poden impedir arribar a un acord, el qual seria molt dolent per la societat espanyola.
0: En parlarem la setmana vinent amb vostè, doctor Pasqual. Moltíssimes gràcies, una abraçada i fins demà, que el torno a escoltar i veure.
2: D'acord.
0: Gràcies, una abraçada, adéu-siau. Senyor Feu, per acabar.
1: Sí, aprofitant que sempre em deixes un micròfon, jo només voldria fer una reflexió d'un sol minut. I és... al mes de febrer hi havia un decret llei que va ser tombat a les Corts. Era un llei que parlava de l'escut social, donava un termini fins a final d'aquest any perquè en els casos extrems de llançaments que hi hagués vulnerabilitat social associada, doncs quedessin suspesos. Per tant, era un escut social d'un any mentre es buscaven altres alternatives. Això hagués evitat el desnonament de la Mari Carmen i segurament també el de la Olga, i segurament n'hagués evitat el desenllaç que s'ha tingut. En aquell moment es va tombar, i es va tombar per pur tacticisme polític, és a dir, per pur tacticisme electoral. Van ser tres partits que eren Junts, PP i Vox, amb una fotografia que avui em recorda molt a la fotografia de les Azores, però amb un àmbit d'habitatge. I com va passar llavors, ara tothom corre. Quan es provoca, quan els efectes d'aquell tacticisme electoral i d'aquesta aplicació gramatical i desprovista de desconnectades de la realitat provoquen lesions i lesions greus, quan s'està demostrant que l'especulació mata, ara tothom corre. A mi el que la reflexió que m'agrada de veure d'això és que l'estat social i de dret està viu. Això per un jurista és sensacional, perquè la gent ha reaccionat, o sigui, l'estat social ha reaccionat davant d'aquesta mala gestió pública, d'aquest tacticisme electoral interessat, d'aquestes aplicacions gramaticals desprovistes d'ànima, d'aquestes actuacions del poder econòmic desprovistes d'ànima, i crec que la cita que hi ha aquesta tarda a Madrid en reacció d'aquest estat social és un punt d'inflexió molt important del que crec que els poders públics haurien de prendre bona nota.
0: Jo sempre li dic al senyor Feu que som bons amics. Ell i jo, gràcies a Déu, tinc aquest privilegi, que ell és com el protagonista d'una pel·lícula de Frank Capra, N'hi ha una que es titula Mr. Smith Goes to Hollywood, Goes to Washington, perdó, que és la història d'un congressista americà que ha de parlar hores i hores i hores i hores i hores per convèncer el Congrés per una llei que afavoreix a la població, no? Doncs el nostre Mr. Smith particular és el senyor Feu, gràcies a Déu i per molts anys.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Pablo, moltes gràcies, ens veiem aviat.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vostè. Vinga, només 9 minuts i arribarem al punt just de les 10 del matí. La vida, ja saben vostès, que té molts tons diferents, té molts continguts diferents i molts continents diferents. Malgrat avui estem recordant, explicant i avançant alguna cosa que succeirà avui a Madrid, que passarà també a la ciutat de Barcelona, i és que, com deia Patti Smith, people have the power, la ciutadania té el poder i el dret lícit de sortir al carrer i explicar el que sent i, sobretot, cridar a favor del que demana. També hi ha moments a la vida que es poden recordar, moments que no es poden oblidar. I en aquest programa ja saben que cada dissabte rebem algú que apreciem, algú que admirem, i li fem una pregunta molt clara. Quin és el dia de la seva vida que li agradaria tornar a repetir? Que no és fàcil la pregunta i encara és més complicada la resposta. Avui tenim la sort de tenir amb nosaltres el rector de la Universitat de Barcelona, el doctor Joan Guàrdia. Som-hi!

0: Ai, quin dia de la seva vida li agradaria tornar a viure el doctor Guàrdia? Joan Guàrdia, bon dia.
1: Molt bon dia, Sílvia, molt bon dia.
0: Com està?
1: Doncs estupendament bé, sobretot avui, perquè es fa un dia preciós, un dia dissabte tanco, i dedicat una mica doncs, a preparar la setmana que ve, que és el que se sol fer el cap de setmana, almenys els professors és el que fem, dedicar el cap de setmana a preparar la següent.
0: I vostè, que no s'atura mai, que té una trajectòria vital bellugadissa, deixem-ho dir així, i que a part d'una trajectòria vital bellugadissa és rector de la Universitat de Barcelona. Miri, avui, i miri que l'he entrevistat a vegades, doctor Guàrdia, no li faré cap pregunta sobre el seu càrrec i sobre la seva passió, que és la pedagogia i l'ensenyança, sinó que entrarem dins del túnel del temps amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Vertigen de Hitchcock i li preguntaré: quin va ser el dia de la seva vida que va resultar tan feliç que tornaria a repetir, doctor Guàrdia?
1: Doncs, primer de tot, gràcies per la trucada i gràcies per la pregunta, que no és una pregunta gens fàcil.
0: Què va?
1: Gens fàcil. Haig de confessar que vostè m'hi ha fet pensar durant una força estona, perquè seleccionar-ne un no és gens fàcil. Bàsicament, això primer. Segona, perquè la percepció de felicitat, quan passa el temps, queda com disdibuixada, queda com... te'n fies més del record que no pas de la certesa, no? Però he arribat a un parell de conclusions que li vull transmetre, ja que m'ho permet.
0: Vinga, som-hi.
1: La primera, m'he donat compte que els moments feliços són com individuals en el sentit que queden gravats a la teva memòria. I que per allò que per tu és un dia de felicitat no necessàriament ho és pel que tenies al cantó, però que té una experiència molt, molt, molt, molt personal. La segona cosa que he vist és que sempre són primeres vegades.
0: Té raó.
1: Són primeres vegades. Després la situació es pot repetir una segona, si tens sort una tercera, una quarta, però ja no és el mateix. Per tant, les experiències de felicitat així intenses solen ser primeres vegades. I pensant en aquestes dues idees, doncs, he triat dos o tres dies de la meva vida que queden gravats com a dies molt feliços. Miri, el primer era la nit entre el 23 i el 24 de juny de l'any 76.
0: Uau!
1: Perquè, i vostè m'entendrà de seguida, va ser la meva primera revetlla de Sant Joan com Déu mana. Posi el Déu mana entre totes les cometes que vostè vulgui. Perquè era una festa en una casa amb jardí, cosa que a casa meva no se sabia ni que existia. Era una festa on hi havia molta gent jove, molt preparada, com aquelles festes que jo havia vist en alguna pel·lícula. I que vaig tenir la gran oportunitat de ballar amb la noia que m'agradava, la meva cançó preferida en aquell moment. Que si vols saber, segueix sent Angie de Rolling Stones.
0: Esperi un segon, que aquesta és la màgia de la ràdio. Vostè ha dit Angie de Rolling Stones, entrem dins el túnel del temps i que el doctor Guàrdia pugui tancar els ulls i pugui ballar amb aquella noia que li agradava escoltant aquesta cançó. Miri, doctor Guàrdia, miri. Déu-n'hi-do, eh? Com diria el meu pare, perdoni, doctor Guàrdia, ja sap que vostè i jo hem parlat molt del meu pare, que també va ser estudiant de la Universitat de Barcelona, amb el gran professor Estapé, vostè hem parlat moltes vegades d'aquest escenari. Escolti'm, aquesta, com diria el papà, era una cançó per arrambar, doctor Guàrdia, a l'Àngel, dediquen a l'Àngel.
1: Doncs, sí, no sé el que diria el seu pare en aquest sentit, però la descripció és correcta, però... la descripció és correcta, és correctíssima. Però no em negarà que, imagini's, aquella edat, 23-24 de juny, el dia del meu sant, a les dues de la matinada, i escoltant això ballant amb qui t'agrada, em pot vostè posar qualsevol altra situació comparable? Poques.
0: Cap ni una.
1: De fet, li haig de dir que hi ha un segon dia que tinc molt gravat com a dia molt feliç, i és el... Però és un altre tipus de sensació, era més comunitària i era molt maca. Va ser el dia que es va anunciar la Barcelona Olímpica.
0: I tant, i tant que
1: el 17 sí. El 17 d'octubre del 86. Perquè era una alegria contagiosa, era una alegria comunitària, era una alegria esclatant, era un dia... Jo estava treballant, preparant la tesi doctoral, i els ordinadors van parar, la gent va sortir, ens vam aixecar tots. És a dir, una d'aquells moments que queda gravada amb la història d'un mateix com un dia molt feliç, però a més comunitari. També la primera vegada que això succeïa. I si em permet, li afegiré una tercera, que és un dia també molt especial per mi, que és el 18 de desembre de l'any 20, quan vàrem guanyar les eleccions a la Universitat de Barcelona per primera vegada per tenir l'honor de dirigir-la.
0: Ai,
1: i com veu, ja veu, experiències sempre que són la primera vegada.
0: Doctor Guàrdia, escolti'm, tinc moltes ganes de fer un cafè amb vostè altra vegada, perquè com es nota que...

0: Vostra abraçada enorme. Molts petons i bon cap de setmana a tothom.
1: Gràcies, adéu-siau.
0: Adéu.
1: Adéu. Així, amb aquest moment que tots recordem. Ai, Barcelona!
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: El govern d'Espanya negocia contrarrellotge amb tots els socis de la investidura per tal de consensuar un decret d'habitatge que no torni a tombar el Congrés. Félix Bolaños, ministre de Presidència.
4: Y por eso estamos trabajando en un paquete de medidas potente, completo, para facilitar el acceso a la vivienda a personas que tienen dificultades económicas. Y en segundo lugar, para evitar desahucios tan traumáticos que tanto nos conmovieron como el del pasado miércoles de Mari Carmen.
2: Les negociacions han accelerat precisament després de l'expulsió de la Mari Carmen, de 87 anys, del pis on ha viscut tota la seva vida amb un lloguer de renta antiga, després de ser comprat per un fons voltor, fet que ha aixecat un gran descontentament social. Per a l'advocat Pablo Feu, especialista en dret d'habitatge, s'ha traspassat una línia vermella i assenyala els poders públics. Són declaracions al programa Són 4 dies.
5: Aquí el que hi ha és un fracàs absolut, absolut, del sistema provocat per una negligència claríssima dels poders públics i la gent ha dit ja n'hi ha prou.
2: Avui el sindicat de llogateres, que ha assessorat la Mari Carmen, ha convocat una gran manifestació a Madrid com a mostra de força, que finalitzarà davant el Congrés. I a casa nostra ha finalitzat sense acords concrets la primera cimera entre el govern i l'oposició sobre educació, tot i que s'han compromès a continuar treballant per millorar l'ensenyament i dotar-lo dels recursos necessaris. Laura Hurtado.
6: La primera trobada en el marc del gran debat de país que vol impulsar el govern en matèria educativa ha acabat sense cap acord concret. L'únic consens que es desprèn de la trobada en la qual s'ha parlat d'inclusió, pantalles i lectura és la creació de dos nous espais de treball. Esther Niubó, consellera d'Educació.
7: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, que pugui doncs, fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar, i per altra banda, un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%.
6: Hi han participat tots els grups polítics, a excepció de Vox, tot i això han sortit poc satisfets per la manca de concreció. Escoltem Mònica Sales, de Junts, Jordi Albert, d'Esquerra Republicana, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
8: Com era previsible, ha estat una reunió molt inconcreta i molt buida de contingut.
9: Lluny de servir per concretar o per arribar a possibles acords, ha estat una reunió simplement de presa de contacte.
10: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
6: La consellera tampoc ha concretat quan es tornarà a reunir amb els sindicats que demanen reobrir les negociacions.
2: I en aquest sentit, els sindicats educatius critiquen que el govern utilitzi aquest debat per desactivar les mobilitzacions i substituir les negociacions. La consellera Niubó, de la seva banda, en una entrevista que publica avui l'agència EFE, ha cridat als sindicats a deixar a banda la crispació. I més assumptes, perquè Renfe adverteix d'un robatori de dades d'usuaris a través dels servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment nom i adreces de correu electrònic, però no hi ha evidència que hagin pogut arribar dades bancàries o altra informació sensible. La investigació continua en curs i ja ha estat denunciat aquest robatori de dades. Renfe porta setmanes patint intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics. Segons Adif, no ha afectat a l'explotació de la xarxa ferroviària i la circulació de trens funciona amb normalitat. I si tenen un vehicle SEAT dels models Ateca o Tarraco, parin orella. El grup Volkswagen alerta d'un problema en la direcció d'aquests vehicles, que algunes fonts apunten també als models d'Audi i Volkswagen. Es tracta d'un cargol que pot presentar corrosió. Segons l'empresa, no s'ha registrat cap incident i es pot conduir els vehicles, però cal revisar-los. Es tracta dels models Ateca i Tarraco de SEAT fabricats des del 2016. I el Festival de Ceràmica Terrània obre portes aquest cap de setmana i ho fa amb un convent de Sant Francesc totalment remodelat que amplia l'espai dedicat a l'exhibició. Unes obres que, precisament, l'any passat van evitar que es pogués celebrar. Judit Huerta.
3: Són 22 anys d'un certamen que aglutina els principals ceramistes no només de Catalunya i Espanya, sinó que, per exemple, aquest any hi ha 5 artistes polonesos. L'exposició principal és la de la Núria Soleil, especialitzada en joieria ceràmica, però d'artistes n'hi ha 27 més, mostren, ens explica l'organització, obres petites, grans, utilitzades.

0: prioritàries per decorar, hi ha de tot. Quim Queralt n'és l'organitzador i explica que és un dels certàmens més prestigiosos de Catalunya.
1: És un festival doncs, que entre el sector doncs, ens el recomanem, conec algú que ja ha participat i va quedar content. Clar, aquesta sensació fa que pensem que sí, que el tenim força consolidat, són 22 edicions i sembla doncs, que ara, l'últim cap de setmana de setembre, si no tenim Terrània, falta alguna cosa, que és el que ens va passar l'any passat, quan hi havia les obres.
0: Terrània és, a més, un punt de trobada artística amb tallers més grans i petits. El festival es va crear amb l'objectiu de donar a conèixer una ceràmica sovint poc visible, més enllà de la tradició utilitària.
2: De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 11, a aquesta emissora, Ràdio 4.
3: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. La ràdio que t'escolta. Aquests som nosaltres. I qui som nosaltres? Ara mateix els hi explico. Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.
5: I amb Sergio Lezcano, i amb Luis Miguel Mendizábal, i amb Mònica Pavón, i també, evidentment, amb Julio Leal. I amb tots vostès que marquen el 900-454-455. Mirin, si acaben d'arribar, els he de renyar tendra, dolça i d'una manera molt agraïda, també, eh? Per què? Doncs perquè la nostra història radiofònico-eròtico-festiva comença a les 9:05 i no pas a les 10:07. Perquè si avui no han escoltat la primera hora del Són 4 dies, de debò que sento com una pessigada forta a l'ànima. Hem parlat del que sense cap mena de dubte és notícia i ho serà al llarg de les properes hores i setmanes, aquesta circumstància que tots ens va trencar una mica el cor, el desnonament de Mari Carmen a Madrid, que té sense cap mena de dubte, de fet, ja l'ha tingut i continuarà tenint conseqüències socials i polítiques. N'hem parlat amb Ernest Pasqual i també amb Pablo Feu, advocat especialista en l'àmbit d'habitatge, i hem recordat moments preciosos i precisos, que també n'hi ha molts a la vida, només faltaria, amb en Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona. Hem passat per la primera senyora que va abraçar el rector Guàrdia en una festa, la Revetlla de Sant Joan, de ja fa molts anys, i també altres instants de la seva vida que poden ser comuns a tots nosaltres. Ens agradi o no ens agradi, estimats oïdors del Són 4 dies, hem de basar-nos a tot allò que està relacionat amb la intel·ligència artificial, o com ha dit aquesta matinada passada el senyor Trump, la superintel·ligència. Però vaja, massa llestos no ho deuen ser, perquè l'escriptor que va presentar una novel·la per guanyar el Premi Goncourt l'han enganxat amb les calces a la mà, i perdonin, com dirien els clàssics. Per què? Doncs perquè sembla ser que la seva novel·la tenia una base fonamental, no de treball documental, comentarista meravellosament ben fet, no, sinó que tot semblava ser que formava part de l'entelèquia de la intel·ligència artificial. En parlarem immediatament amb el nostre convidat, que ja està entrant per la porta. Vinga, va, som-hi, fil a l'agulla. Era molt cool. Perdó, som en directe a Ràdio 4, el Són 4 dies. Era de guai, era de... Uau, tu sí que en saps. Tu sí que ets modern, tu sí que t'avances al temps, tu sí que saps el que és la intel·ligència artificial. Però ara no és ni tan cool, ni tan guai, ni tan... Uau. Saben que abans de que vostès se n'anessin a disfrutar d'aquest pont de la Mercè pels que viuen, són i treballen a Barcelona, que nosaltres ja el veuen, som aquí a la ràdio en directe com ha de ser i com passa la vida a través de la ràdio en viu, ja saben que vam veure aquella imatge inquietant, a mi m'ho va semblar, el president Pedro Sánchez assegut al costat del senyor Macron parlant de l'intel·ligència artificial. Per què? Doncs perquè el president del govern dimecres va presentar mesures per adaptar a Espanya a aquesta nova tecnologia i va anunciar que convocarà els agents socials per abordar-ho. Clar, que de casa vingueren, que de fora ens tragueren, no ens agrada massa. I no ens agrada gens ni mica que els propis CEOs, els propis enginyers, els propis executius que han creat la IA ara diuen o diguin que no ho tenen del tot clar. Què és el que va dir el president del govern amb un Macron que se'l mirava amb inquietud? Doncs va dir exactament això. Recordem-ho.
6: Bueno, yo creo que los riesgos de la inteligencia artificial llevan décadas en nuestra imaginación. En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso. Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso. No sin límites, no sin normas, no sin proteger aquello que nos hace humanos.
5: I el que ens fa humans és sentir i pensar per nosaltres mateixos. No m'agradaria portar la contrària al president del govern, Déu-nos en guard, però no només va ser Stanley Kubrick, va ser Steven Spielberg en aquella pel·lícula que es deia precisament Intel·ligència Artificial, en la que ell, d'una manera molt directa, ja posava alguns punts sobre les is d'aquest escenari i es feia algunes preguntes. Atenció, perquè parlava de riscos. I parlava d'una imaginació que s'ha fet carn entre nosaltres. Per aquesta raó i perquè és notícia de la setmana, hem convidat un bon amic, Juan Francisco Jiménez, que és director del Centre d'Intel·ligència Artificial de la Universitat CEO Abat Oliva. Professor Jiménez, bon dia.
7: Molt bon dia, Silvia, encantat d'estar aquí amb tu.
5: Igualment, gràcies per venir, tenint en compte que estem en ple cap de setmana de la Mercè, per aquells que són i treballen a Barcelona, li agraeixo molt que sigui amb nosaltres en directe. Què li ha semblat així d'entrada, el poso en un compromís, el que ha dit el president del govern? Perquè, és clar, és una mica com donde dijo digo, digo Diego, no?
7: En general, en termes generals, si analitzem els passos que està donant no només Espanya, el govern d'Espanya, sinó també el govern de Catalunya i diferents iniciatives que veiem dintre de l'estat espanyol, el que podem dir és que Espanya està sent valenta en quant a propostes normatives i propostes legals respecte a aquesta qüestió. No oblidem que ara mateix, per exemple, hi ha una llei en tramitació, que no sabem si sortirà en aquesta legislatura, sobre la restricció o la regulació de l'ús de smartphones, xarxes socials per menors. I és una llei que el que hem pogut veure fins ara és una llei valenta, és una llei que parla de 16 anys, és una llei que parla de limitar aquesta qüestió, també parla de la intel·ligència artificial i la intel·ligència artificial a les escoles, i podem dir que Espanya està sentint el que la evidència científica ens està dient, perquè al final no és una qüestió només política, també és una qüestió de ciència, de què ens està dient aquesta realitat. Europa, per exemple, no està sent tan valenta. Fa poc la von der Leyen va parlar de 13 anys, no? Com a edat de limitació dels menors, no? Però clarament tenim un desafiament davant. Al començament comentava Sílvia el tema de que era cool parlar de l'intel·ligència artificial. I ara no, perquè estem començant a entendre l'eina. Estem entenent aquesta tecnologia que està proposant, i llavors estem sortint dels nostres imaginaris previs i estem començant a tocar com està afectant a les nostres vides. I això anirà molt ràpid i en poc temps.
5: En poc temps i, a més, d'una manera, si m'ho permet, molt menys tenidora i molt maldestra, no? Perquè ja saben vostès que les oficines de totes les cancilleries des de fa 2 setmanes es té una espècie de neguit perquè els principals operadors del sector van dir que haurien de començar a plantejar-se ells mateixos, autorregular-se i, d'alguna manera, posar el fre de mà als seus desenvolupaments. Parlarem una mica del que va comentar també el president del govern el passat dimecres, però tot va començar quan un senyor molt valent, o com a mínim això considero jo, Jacob Coxon, que com vostès entendran ja és no multimilionari, no, bimilionari, perquè és un dels propietaris, en el bon sentit, de l'intel·ligència artificial, que ara també li preguntarem al professor Jiménez qui posa aquestes portes al camp. Ell havia treballat ensinistrant models d'intel·ligència artificial a OpenAI i acaba de presentar fa molt pocs dies la seva dimissió a Anthropic, preocupat per la manera perillosa en la que s'està desenvolupant la tecnologia. Ha dit, m'he passat els darrers 3 anys treballant i fent preensinistraments, investigant sobre la intel·ligència artificial i és evident que podria matar-nos a tots al final d'aquesta dècada. El que va dir aquest senyor, que no és un Illuminati, que és un gran enginyer de computació format a Stanford, no és qualsevol cosa. I a partir d'aquesta valentia, d'aquest pas endavant, és quan els governs s'han començat a preocupar. Professor, si en Jacob Coxon no hagués dit res, tots estaríem en el món de yupi i que cool i que guai utilitzar la intel·ligència artificial, no?
7: Clar, aquí hi ha 2 interpretacions d'aquest fet que ha omplert els mitjans de comunicació les últimes 2 setmanes. La primera interpretació és... és curiós que 3 dels competidors més importants dins del sector de la intel·ligència artificial, com pot ser Anthropic, OpenAI i Elon Musk, s'han posat d'acord en el mateix moment, després d'aquestes manifestacions, de dir, escolta, aquí hi ha riscos, frenem una mica aquesta qüestió. I després el president Trump vam veure que va dir, no, no, endavant, hem de continuar. Paral·lelament, aquestes companyies anaven a sortir a borsa i van dir que ja no sortien a borsa. Clar, aquí hi ha 2 interpretacions. Realment aquestes empreses tecnològiques estan preocupades pels riscos associats a la intel·ligència artificial o han vist que no és un bon moment per sortir a borsa? Necessiten continuar finançant la seva carrera? Sabem que són empreses molt financiades. S'està parlant de si hi ha bombolla o no hi ha bombolla econòmica dintre del tema de la intel·ligència artificial, perquè realment està rebent molts diners. Llavors hem d'entendre aquesta situació i no quedar-nos només amb l'eco que volem que volen que nosaltres parlem. Segurament estem parlant de que no era un bon moment per sortir a borsa. Trump té unes qüestions a fer al novembre, sabem com està la situació als Estats Units. No és un bon moment per sortir a borsa, però paral·lelament també sabem que quan una empresa diu és que és perillós el model en el que estic treballant, rep més diners. Perquè la gent pensa, si és tan bon el model amb el que està treballant, és que aquesta gent dirigirà el futur. Llavors, hem de mirar les coses amb una mirada molt difícil avui dia, no?
5: Doncs molt pragmàtica, professor Jiménez. Vostè, que sap que jo sóc una mica naïf i innocent, pensava, home, Jacob Coxon és el nou Robin Hood del segle XXI, un senyor que ha dit, no vull més diners, malgrat m'estic fent bilionari amb la intel·ligència artificial, jo els dic que això no és bo. Però és que no només ha dit això, és que ha dit que no podem subestimar aquest estri, que és una tecnologia molt poderosa, perquè ben aviat seran sistemes sobrehumans capaços de fer que qualsevol cosa sigui un hacker i revolucionar qualsevol camp de la nit al dia i adquirir poder i recursos reals. Abans de continuar comentant el que diu Donald Trump i el que diu el president del govern, deixi'm embrutar-me una mica en fang. Posem-nos a les preguntes que s'estan fent ara els oients de Radio 4 dels 104 dies. Li deia abans, professor, que jo aquest estiu he fet una bona volta pel món, com faig sempre, i li he de confessar que en algun moment la meva parella mirava el ChatGPT i mirava què és el que estàvem fent i cap on podíem anar, i jo li deia, no miris més, em dona la sensació que m'estan espiant. I ella em deia, és que ets impossible, sempre penses com a periodista. Pam! Sortíem de la porta de Brandenburg, immediatament ens arribaven 4 o 5 suggerències per anar a aquest restaurant, a aquest museu. Com sabien que estava allà? És a dir, ens està espiant l'intel·ligència artificial quan jo li estic fent una pregunta relacionada, per exemple, amb el Berlín d'entreguerres? Saben on sóc i què és el que estic fent? Arriba a aquest control l'intel·ligència artificial?
7: Aquesta personalització que ens donen aquestes eines, i ja ho vam viure amb Google, i ho vam veure amb Google Maps i amb les xarxes socials, aquesta personalització no és gratuïta. Això vol dir que tindran dades nostres per poder donar-nos una informació rellevant. Quan nosaltres sabem que dintre d'un quilòmetre hi ha caravana, quan estem anant en cotxe, és perquè generosament els cotxes de davant estan donant la informació a Google de que estan parats. I llavors aquesta informació es la torna a nosaltres Google. Llavors, jo crec que des d'un punt de vista objectiu veiem, vale, estem parlant d'una col·lectivitat que ens ajudem a través d'una eina i des d'aquesta perspectiva és positiva. Però clar, això té una cara B. Té la cara B de aquestes dades dintre de la lògica d'una empresa que busca la productivitat, que busca com s'utilitzen les meves dades, quines parts de la meva vida estan monitoritzant, quines parts saben, quines parts no saben. No ens llegim la lletra petita quan acceptem els termes de ús d'una eina, no? Però aquí està moltes vegades. Sí que és veritat que estem veient vulnerabilitats importants. L'altre dia, un TikToker important dintre del món de la intel·ligència artificial li deia a ChatGPT, una d'aquestes eines generatives, escolta, ara et donaré una imatge i m'has de dir de les 3 fruites que veuràs quina és la que té més calories. I no li va pujar la imatge i va posar la càmera davant de l'ordinador on sí hi havia aquesta imatge. I ChatGPT li va dir, el plàtan. I va dir, escolta, com ho saps si no t'he pujat la imatge? I la ChatGPT va dir, ah, és veritat, no m'has pujat la imatge, perdona, llavors no ho sé. Llavors vam veure una d'aquestes contradiccions. Està utilitzant la nostra càmera per visualitzar? Llavors, evidentment, i és una tecnologia que ens desafia moltíssim en aquesta qüestió.
5: Permeti'm, en aquest cas era un plàtan, però ara imagini que jo estic fent sexe amb la meva parella, no? I perdoni, jo és que sempre que parlo del mateix, sort que tinc un íntim amic i vostès també, que és l'Helena Crespi, sexòloga d'aquest programa, però què és el que ens pot despullar més íntimament el sexe, no? La relació que tenim amb nosaltres mateixos i amb les persones que estimem, amb les persones que tenim intimitat. Això vol dir que la càmera pot mirar, pot guaitar, pot enviar les imatges de la nostra intimitat. Qui diu fer sexe diu, per exemple, perdonin, tots ens emportem al bany al telèfon. I qui digui el contrari, si vostès, oients de Ràdio 4, em diuen que no s'emporten el telèfon al mòbil, ens estaran enganyant perquè tothom ho fa. Qualsevol privacitat, qualsevol circumstància que tingui a veure amb la nostra intimitat, pot sortir? No es pot veure?
7: Pot sortir. Aquí, establim una relació de confiança amb aquesta tecnologia i amb aquestes tecnològiques, perquè darrere d'això hi ha empreses.
5: Clar, però és una confiança que no és una confiança com la que tinc amb vostè, que gràcies a Déu l'he entrevistat 2.000 vegades. No, és una confiança amb un enter que no té moral.
7: Absolutament.
5: Que no té ni ètica ni estètica.
7: Absolutament. I jo crec que com usuaris no estem suficientment informats de com funcionen aquestes eines. Poso un exemple. Fins ara, els assistents de veu que tenim a casa, tots estem pensant en algunes marques, quan nosaltres li donem una ordre, posa música, encén la llum, el que sigui, el que està fent és escoltar-nos. Però per escoltar-nos l'ordre ha d'estar escoltant tota l'estona, també quan no li estàs donant un ordre. Dintre de les funcionalitats, tu pots dir, després de sentir-me, borra tota la informació que tens sobre mi. O pots no dir-ho. Si no ho dius, està guardant tota la informació del que estàs dient. Converses familiars, internes. Llavors, aquesta és una qüestió que hem de tenir molt present. La nostra intimitat és intimitat en tant en quant controlem aquests dispositius al nostre cercle d'intimitat.
5: És a dir, com un gran germà a nivell planetari.
7: Sí, així, aquí ja estem. Jo crec que el tema de la intel·ligència artificial no planteja aquest debat de nou, sinó que el fa reviure. perquè aquest debat ja el tenim des d'internet, no? De si ens miren, no es miren, les càmeres, què fan, els micros, tot això. El que passa és que la intel·ligència artificial extrema molt més aquesta situació.
5: Fixi's que Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha vetat absolutament la intel·ligència artificial. En canvi, la ministra d'Educació d'Estònia, del País Bàltic, Cristina Kallas, proposa redissenyar el procés d'aprenentatge sabent que els alumnes ja utilitzen la intel·ligència artificial a casa. No? És preocupant que no es llegeixin els germans Karamazov o no es llegeixin Washington Square de Henry James, i sí, es quedin només amb el resum que els dona la intel·ligència artificial, perquè aleshores es perd alguna cosa molt important a la vida, professor, vostè que és professor universitari, que és el matís, no? És a dir, el color blanc i negre també hi és un color gris. Però permeti'm ser bona, que no ho soc mai, quines circumstàncies positives ens pot donar la intel·ligència artificial? Perquè ja veiem que amb l'informe PISA les coses no han anat de gaire bé, eh? Vostè sap millor que jo.
7: Estem parlant ara d'educació,
5: sí,
7: entenc, no?
5: Sí, sí, d'educació. Doncs
7: pues, l'edat és molt important i no ho dic jo, ho diu també de nou l'evidència científica, abans dels 16 anys és una molt mala idea. Ahir la nova llei que va anunciar el nostre president Salvador Illa, que suposadament sortirà el pròxim any, parlava de menys de 14 anys no intel·ligència artificial. Clar, i aquí deixi'm anar a la qüestió objectiva de com es desenvolupa un cervell, la neurociència. La neurociència diu que una persona petita està generant moltes sinapsis, moltes connexions cerebrals per aprendre coses. Però als 11 a 12 anys, preadolescència i adolescència, es dona el que es parla la poda sinàptica. És a dir, el cervell comença a tallar, literalment, a perdre moltes d'aquestes connexions perquè ara vol ser funcional, vol agafar les coses que millor funcionen. Ja no vull tot, només vull el que funciona. Ara imaginem que en aquest moment de canvi cerebral fiquem una eina a la seva formació que és molt addictiva, primer, que genera dopamina, no serotonina, és a dir, no és esforç, és estímul, en aquest moment de canvi, i a més l'entrenem a l'alumne en pensar que no ha de pensar, sinó que hi ha una eina que pensa per ells. Clar, no estem fent els serveis que necessitarem pel futur.
5: No, per això la ciutat de Nova York i a Los Angeles es va prohibir el gener del 2023 l'accés de l'alumnat i del professorat a ChatGPT, poc després de l'estrena del chatbot que va encendre les alarmes del món educatiu per la facilitat de copiar els exàmens. És a dir, que en realitat, si un està copiant els exàmens, s'està fent, si em permet, trampes al solitari, no? El president del govern ha estat molt, molt directe en aquest sentit. Vostè parlava abans de Donald Trump, que el que ha d'intentar és no trencar més plats abans de les eleccions de mig termini. Però quan així Xi Jinping va anar a Washington per mantenir oberta la comunicació amb el president del govern, van parlar de la intel·ligència artificial, perquè és clar, Apple i Elon Musk són els que fabriquen a la Xina la majoria dels seus iPhones i Teslas. Així doncs que, home, són dos òrgans, si m'ho permet, arancelaris, que donen molta, molta capacitat econòmica als Estats Units, també a la Xina, i això fa que la intel·ligència artificial i els xips que es necessiten en aquesta intel·ligència artificial siguin impensables que puguin desaparèixer, no?
7: No hi ha cap d'ingenuïtat en aquesta pregunta, Sílvia, precisament perquè vas a la qüestió geopolítica. La qüestió geopolítica marca molt. Quan Trump desdiu els líders de la intel·ligència artificial, d'OpenAI, Dario Amodei i tota aquesta gent, és perquè ell té una altra lògica. Ell té una lògica d'una carrera de la intel·ligència artificial a nivell geopolític, on la Xina i els Estats Units estan corrent. I des de dues perspectives diferents. I Trump, que podem parlar molt de les seves formes, que deixen molt a desitjar, té un projecte polític molt lligat a un projecte econòmic. I és molt agressiu en les formes, però ell té molt, clar on va. I ell té molt clar el que vol per als Estats Units, i el que vol és una economia que continuï liderant també aquest sector. Aquest sector és el que marcarà els següents 50 anys.
5: Però fa de mal dir, provoca molta basarda, segur que els oients de Radio 4, els de Són 4 Dies, ara també s'ho pregunten, perquè l'utilització del ChatGPT doncs, pot ser com vam fer nosaltres aquest estiu per saber on es troba, per exemple, la sala de judicis número 9 a la ciutat de Nuremberg, o moltes persones utilitzen com a psicòleg. És a dir, tinc aquest problema amb la meva parella, amb un company de feina, amb la meva família, però és clar, ser escoltat pel xat GPT té els seus riscos, reforça l'egocentrisme i les idees paranoiques. És clar, que puguem arribar a la conclusió de que el xat GPT pot curar o pot aconsellar o pot fer que les ferides emocionals no siguin tan profundes, aquí estem entrant en un terreny molt perillós, professor.
7: De nou tenim el mateix problema que ja teníem amb la digitalització, molt més extremada, i ho dèiem en la desinformació, no? Aquestes càmeres eco que generaven les xarxes socials on tu senties només la teva opinió. Això que no fem als mitjans de comunicació, no? Que és confrontar una mica opinions diverses, no? Llavors, evidentment, això no és bo i la intel·ligència artificial continuarà en aquest sentit. Vaig sentir un analista que deia una cosa que em va agradar molt, que la intel·ligència artificial, el major risc que té, no és que ens tregui els llocs de treball, sinó és que ens tregui la democràcia. I això és molt important, i aquí és on s'està jugant realment les qüestions.
5: La democràcia, perdoni, professor, perquè puguin també, per exemple, fer que unes eleccions legislatives, democràtiques i equitatives no ho siguin tant?
7: Efectivament, al final la democràcia està sostinguda per ciutadans informats. I aquesta és la labor del periodisme. Si aquesta informació, informats i formats, evidentment, i aquí PISA també diria alguna cosa, no? Però quan parlem d'informació, la intel·ligència artificial pot impactar molt profundament amb això. Comentaves que la intel·ligència artificial es pot convertir en el millor amic, en l'assessor personal, en el psicòleg. Clar, és un algoritme que hi ha darrere entrenat i dirigit cap a una direcció concreta. Aquí hem d'anar en compte, de nou.
5: Ja gairebé per acabar, recordar que també la senyora von der Leyen va dir que de cara a la tardor, que la tenim aquí a la cantonada, la comissió presentarà la Llei d'Equitat Digital, o Digital Fairness Act, una iniciativa focalitzada a minimitzar l'arquitectura digital programada per enganxar-nos a les pantalles. Però atenció, perquè, esclar, Pedro Sánchez, d'acord, al costat de Macron, va fer aquestes declaracions en les que va fer aquesta comparació amb la pel·lícula de Kubrick, però també va dir, per posar-li alguna cosa positiva a la intel·ligència artificial, que és el que es dedica vostè, professor Jiménez,
7: que les té.
5: Doncs crear un motor econòmic i, d'alguna manera, de talent, no? Perquè el president ha dit que l'objectiu del govern és que, de cara al 2030, la meitat de les pimes tinguin integrada la intel·ligència artificial generativa en els seus processos perquè també es puguin fer les coses millor. És a dir, d'una banda, si l'utilitzem malament és absolutament terrible per nosaltres, però si l'utilitzem bé pot ser una bona eina d'aprenentatge, fins i tot.
7: Sí, això em recorda molt el programa NIU, que era Ninguna Empresa Sin Web, que recordo, que va fer en aquell moment el Ministeri de Digitalització. Bueno, sí, evidentment, doncs és la nova, el nou horitzó tecnològic, les empreses l'han d'entendre molt bé per implementar-ho, però no és una qüestió de que la intel·ligència artificial estigui dintre de la meva empresa, sinó com. I això és el més important.
5: Però pel com també cal persones com vostè. És a dir, que jo sé que estan fent una feina meravellosa, eh? La Universitat CEO Abat Oliva, i vostè n'és el director d'aquest projecte i d'aquesta realitat. També s'han de formar enginyers, persones joves que són els seus alumnes, que dins de l'intel·ligència artificial hi posin cor, ànima i ètica.
7: Ens juguem moltes coses perquè sigui així. La persona més que mai ha d'estar al centre de tota aquesta revolució, persones ben formades, ètiques, i no treure el factor humà dintre d'aquests processos, perquè aquest any ja no és una qüestió d'intel·ligència artificial generativa, sinó agèntica. Ja no li diem a la intel·ligència artificial el que volem que ens digui, sinó el que volem que faci. És a dir, la intel·ligència artificial, ara, la nova era de la intel·ligència artificial, és que ja fa coses directament sense supervisió humana. No pot ser. L'home ha d'estar present en aquests processos.
5: Ara imagini's, ja per finalitzar, professor, ara imagini's que hi ha algun oient del nostre programa que ens està escoltant i que està disfrutant d'aquest cap de setmana llarg i diu, home, jo fa 2 minuts he utilitzat el xat GPT per saber com puc arribar a Montserrat i m'expliquin l'origen de la Moreneta. I ara mateix aquesta família està espantada perquè he explicat que d'aquí 10 minuts li diran com prendre mató de Montserrat, no? I on l'ha de comprar? El xat GPT s'ha d'utilitzar amb seny, però com ho fem per utilitzar-lo bé? La meva darrera pregunta.
7: De fet, és obligatori, si volem viure el temps que estem vivint, viure en aquesta era de la intel·ligència artificial. Però quan sabem d'una qüestió i li preguntem a la intel·ligència artificial, contrastar amb el que sabem. I quan no sabem d'un tema i li preguntem a la intel·ligència artificial, anar amb molta cura i molta prudència, justament perquè no ho sabem. Quan sentíem aquesta frase de «es que lo ha dicho la tele», «es que lo he leído en WhatsApp», cuidado, perquè ara ve, és que lo ha dicho ChatGPT com una qüestió d'autoritat, de veu autoritària. No té aquesta autoritat ChatGPT. Busquem una segona font, no? El periodisme dèiem això,
8: sí,
7: de tres fuentes independientes.
8: Sí. Sí, sí.
7: Pues busquem una segona font.
8: Doncs busquem-la. Una d'elles, sense càmera de dubte, una veu més que autoritzada, la del nostre convidat, el professor Juan Francisco Jiménez, director del Centre d'Intel·ligència Artificial de la Universitat de CEU Batoliva, que estan fent una feina extraordinària. Gràcies, professor.
7: Gràcies sempre,
8: Sílvia. Ara que utilitzaré el ChatGPT, escolti, em pensaré en vostè i ho farem bé. Gràcies.
7: Gràcies.
8: Bon dia.

0: Jo ja sé que ara no és el moment, perquè a Escaleta, aquesta bíblia que tinc aquí damunt de la taula dels Són 4 dies de Ràdio 4, no toca el moment de la intimitat, del plaer, de la sexualitat amb la doctora Crespi, que arribarà, els he de dir, d'aquí una hora exactament. Però permeti'm, estimat oïdor de la pública de Ràdio 4, 4:05 d'11 del matí, a mi, Chris Martin, m'agrada tant. Tant, i no només com a músic, no només com a artista, no només com a escriptor, no només com a letrista, no només com a home absolutament solidari que ajuda i molt a moltes organitzacions no governamentals. M'agrada des d'un punt de vista, vostès ja m'entenen, com m'agrada viure altres circumstàncies, altres escenaris i altres moments tancant els ulls i viatjant, perquè a la ràdio, al cap i a la fi, la ràdio que els escolta, que és la nostra, viatgem. Jo sóc físicament aquí a Roc Boronat 127 i ara diré una cosa molt cursi i molt antiga. La meva veu està viatjant amb vostès cap a on són i cap a on van. Potser volen anar al que ens proposa ara mateix el doctor David Rull. Som-hi.
1: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.
0: I amb tots vostès, i amb el record del doctor Lluís Pastor. Recordo que la setmana passada, quan va ser amb nosaltres, es va enfadar una mica amb mi, en el bon sentit, quan li vaig dir: jo, Lluís, som molt bons amics, eh? Per antena et parlaré de vostè. I em va mirar com les cabres al tren, dient: què m'estàs comentant, si ens coneixem fa 30 anys? Doncs el mateix li ha dit el nostre estimadíssim David Rull, professor de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en egiptologia, i que tenim el plaer, l'honor i el privilegi de que avui s'estreni, entre cometes, esclar, com a col·laborador i com a veu autoritzada i més que nostrada al Són 4 dies. El doctor Rull ens farà viatjar a zones molt diferents del món. Doctor Rull, bon dia.
2: Molt bon dia, Sílvia.
0: Moltes gràcies.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: Estic tan contenta, tan feliç. Ens sentim tan honorats que vostè ens hagi dit sí a aquesta proposta, que és viatjar amb l'imaginació. Perquè si viatgéssim més, potser quan escoltéssim músiques com la que el doctor Rull ens proposa avui per començar, entendríem de què estem parlant i podríem posar en context el contingut i el continent del que estem parlant.

0: Llavors, això, la que cometré l'error d'explicar-los quina és aquesta banda sonora, David Rull, faci vostè l'honor.
1: Faré l'honor. Són els Ganawa, són un grup de personatges, de gent, un grup social que viu al sud del Marroc, els trobem en diferents regions, però particularment aquesta música que estem escoltant és d'un grup de Gnawa que viuen en un lloc que es diu Hamlia. Hamlia no li sonarà pràcticament a ningú, però està al costat de l'Erchevi. L'Erchevi és un dels grans mars de dunes que té el Marroc. Un lloc fabulós, no? Un lloc de pel·lícula, literalment. Uh-huh. I aquesta gent es van quedar atrapats allà. Va ser com un viatge en el temps. Eren antics esclaus, descendents d'antics esclaus que viatjaven per tot el Sàhara, des de Mali fins a arribar a Marrakeix, fins a arribar a les grans ciutats del Marroc, i quan les rutes comercials es van interrompre, es van quedar allà, com un paquet que ningú va arribar a lliurar mai. I s'han quedat allà, han mantingut les seves tradicions, la seva cultura, la seva música, que és molt important, que és aquesta que estem escoltant, i ens expliquen moltes coses amb la seva presència allà al sud del Marroc i amb fent això que fan, no?
0: M'encanta aquesta música perquè ens porta a llocs molt onírics de la nostra pròpia imaginació, malgrat aquest lloc, que és aquest mar de dunes al sud del Marroc, existeix. Però fixi's vostè que jo ja sap que tinc aquesta obsessió amb l'actualitat. Sentíem ara fa 39 minuts en el butlletí informatiu de les 10 tot el que està relacionat amb el que està passant a Ceuta. Bé, aquesta circumstància, aquestes rutes d'esclaus a l'antiguitat tenen una relació amb la crisi migratòria actual a Ceuta. Vostè em deia l'altre dia, dels esclaus del passat als migrants d'avui. És així?
1: Ben bé així. És a dir, segueixen pràcticament les mateixes rutes, s'estan seguint els mateixos itineraris des d'aquesta Àfrica que en diem subsahariana, aquest Sahel, que és una franja d'Àfrica que s'està literalment sucarrimant, s'està dessecant, i evidentment la gent doncs no hi pot viure bé i acaba fent el que fan, que és emigrar, i se'n van cap al nord, els parlen de que pot haver-hi un lloc amb una vida millor i al final doncs acaben seguint aquestes antigues rutes. Sí.
0: És a dir, que aquesta invasió, entre cometes, que alguns pensen que estan fent aquestes persones que arriben a Ceuta, és alguna cosa que no és nova, és alguna cosa que és tan antiga com el Vell Món, perquè ens diu el doctor Rull que ja ho feien els antics esclaus. Desgraciadament, aquells antics esclaus eren uns, i els hereus d'ells podrien ser aquests migrants que arriben a les nostres costes i que, desgraciadament, no tenen nom.
1: Uf, dius molt bé, és ben bé així. És ben bé així. I has posat el punt en una qüestió molt important, i és que ens referim a ells com subsaharians, migrants, uh-huh. És a dir, els deshumanitzem amb les pròpies expressions que utilitzem, no? I si anem una mica més endins amb el que estem veient a la premsa i tot, s'ha creat tot un discurs d'invasió, d'arribada massiva, Jo crec que no és tal, no? En un país de més de... Em sembla que som més de 40 milions de persones, 20.000, francament, hauríem de trobar on recomposar-los, no?
0: Si ho diu el doctor Rull, no li portaré jo la contrària. 4 minuts i arribarem al punt just de 3:15 del matí. Vostè em parlava d'escenes de pel·lícula. Aquí es va rodar la pel·lícula Sirat, no?
1: Sí, sí.
0: Que curiós, Sirat, que l'any passat als Òscar, ara que estem tots tan pendents de La Bola Negra, de si efectivament aconseguiran l'Òscar a millor pel·lícula de parla no anglesa, que ja tothom ho dona per fet, i que no s'emportin altres nominacions com millor pel·lícula, millor direcció, millor actor protagonista. Fa 365 dies parlàvem de Sirat, i d'alguna manera Sirat és l'escenari d'aquest lloc on vostè avui ens està convidant a viatjar amb l'imaginació.
1: Sí, és un lloc literalment de pel·lícula, és un lloc on tenim això, aquest mar de dunes, que és potser un dels més, tal vegada és un dels més bonics del sud del Marroc. Tenim paisatges de muntanya, com els que veiem, la pel·lícula Sirat va ser literalment feta en aquests indrets, no? Llocs de muntanya, llocs de desert. Ara, aquests darrers anys, gràcies a les pluges que hi ha hagut, s'ha format un llac que de vegades sorgeix allà al vell mig del Sàhara. És una cosa disruptiva i que et fa explotar el cap, no? de la bellesa. Un llac al costat de les mateixes dunes on els ocells, les aus migratòries, que són molt llestes, quan saben que hi ha aquesta aigua, en lloc d'agafar rutes més difícils, com seria baixar pel Nil fins a l'interior d'Àfrica, s'estalvien, fan un camí més curt i s'endinsen a Àfrica per allà pel Marroc. Llavors, és un lloc que pots estar veient literalment flamencs, aigua i les dunes reflexades sobre aquest llac.
0: Jo no hi he estat mai en aquesta zona de món, ja sé que vostè fa molt de temps que m'està renyant amb tota la raó del món, perquè hi hauria d'anar, però penso que quan un està en aquestes dunes, no?, en aquest mar de dunes al sud del Marroc, grans espais del Sàhara, que a més és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO des del 2019, esclar, suposo que l'energia, el context, la curiositat pròpia fa que ho entomem d'una altra manera, no, doctor Rull? Tot el que ens passa i tot el que veiem estant allà.
1: Et fa pensar. I és un dels grans valors del viatge, és a dir, o tal i com jo entenc el viatge, no? Que és, els viatges no són traslladar-se en l'espai, que ho són, sinó que són una forma de reflexionar, no? D'entendre el món, de reflexionar sobre què som, també.
0: I som el que mengem, el que escoltem. Espero que vostès escoltin Ràdio 4 al llarg de les 24 hores del dia i escoltin, evidentment, els Són 4 dies. I som el que veiem, el que hem escoltat i el que hem llegit. Esclar, si ara estem deixant sentir una de les bandes sonores, una de les músiques que implica bé tot el que ens explicava en el director de la pel·lícula Sirat, n'hi ha una altra de banda sonora que explica molt bé quin era el món l'any 1962, quan es va rodar. Pel·lícula dirigida per David Lean, amb un Peter O'Toole en estat de gràcia, un Anthony Quinn en estat de gràcia, un Omar Sharif en estat de gràcia, explicant la vida, obra i miracles de Thomas Edward Lawrence. Escoltin.

0: Ai, quina emoció. Si abans recordàvem que el lloc primer que ens ha proposat el doctor Rull és Patrimoni Material de la Humanitat per l'UNESCO des de l'any 2019, Ait Ben Haddou, que ho dec pronunciar fatal, perdonem, doctor Rull, a la vall de la Ounila, és Patrimoni de la Humanitat des de 1987. Gladiator, l'Odissea de Christopher Nolan de l'any 2026, on apareix com la ciutat de Troia, que en parlarem també d'aquesta pel·lícula, és l'escenari de Lawrence d'Aràbia, aquesta música meravellosa de Maurice Jarre. És a dir, que si un visita aquesta zona del món, es sentirà una mica com Peter O'Toole, doctor Rull.
1: Sí,
0: com ja ens agradaria, eh?
1: Ja ens agradaria. Aquí hem fet un llarg trajecte, que hem anat des d'aquestes dunes del sud del Marroc i de Hamli, aquest poblat on viuen els Ganawa, que són aquests antics descendents d'esclaus, que ens porten aquesta música mística, sufi, que són ells els que realment estan declarats Patrimoni Material de la Humanitat, aquesta música i aquesta cultura. Ens hem traslladat a un altre dels llocs màgics del Marroc, que són aquesta ciutat de fang. És una ciutat de fang que ha estat escenari d'això, de mil i una pel·lícules. La primera i la més gran de totes elles va ser Lawrence d'Aràbia, com bé has dit, i va crear un mite. La trobarem molt sovint a les pantalles, no? Quan coneixes el lloc i el vas trobant a diferents pel·lícules, dius, ostres, una altra vegada, no? Te'l trobes a la Nolan, és Troia, com bé deies. Quin lloc, no?
0: Home, la veritat és que la pel·lícula, que a més comença, no faig cap spoiler, oi? Si explico com comença la pel·lícula, amb la mort de Thomas Edward Lawrence, aquest senyor que podria ser un Ralph Fiennes, que també en parlarem, d'aquesta pel·lícula, en parlarem, doctor Rull, del pacient anglès, aquest meravellós i èpic món que va crear Anthony Minghella, amb un Ralph Fiennes també tocat per la mà dels déus, i una Christine Scott Thomas que te l'emportaries a casa immediatament, no?
1: Amb l'avioneta.
0: Oi que sí, amb l'avioneta, i amb Colin Firth, no oblidem. No oblidem Colin Firth, no faci triar entre Colin Firth i Ralph Fiennes, no faci triar entre els dos, però esclar, aquesta música ja convida a parlar d'aquesta zona on vostè hi veu un debat i una connexió, no? Aquest rigor històric del film de Nolan, encara parlarem de l'Odissea, del mite a l'arqueologia i el descobriment de Troia per Heinrich Schliemann. Qui va ser Heinrich Schliemann, en doctor Rull?
1: Va ser un arqueòleg alemany que va fer una cosa molt sorprenent i també molt simple, i és que va decidir que allò que explicava la Ilíada doncs podia ser cert i que podien existir els llocs, les localitzacions, no? La Ilíada i l'Odissea també, no? Aquests llocs dels que parlaven aquests poemes èpics on tenim déus i homes i déus, ell va dir, doncs, i si, no? I si existís? En aquell moment encara no s'havia descobert Troia, l'emplaçament de Troia, i llegint la Ilíada va acabar donant amb el lloc on se suposa que hi va haver aquest jaciment arqueològic.
0: Aquesta turó de Hisarlik, que es troba a Turquia, és una localització actual i ben viva, doctor Rull.
1: Ben viva, molt viva, i vivíssima, perquè ha estat viva
0: des de l'any de la Picó, com deia el meu pare.
1: Correcte. Fins pràcticament avui en dia, i de fet el debat actual no és on estava Troia, que estava allà, sinó a quina profunditat, perquè va haver-hi moltes troies que es van anar succeint unes damunt d'unes altres, no? Això que passa amb les ciutats, que les anem reaprofitant, i llavors hem de triar quin és el nivell exacte on es troba la Troia històrica o la Troia de l'època de l'Odissea i de la Ilíada.
0: Aquesta zona del món pot ser un exemple d'aquest comerç de les caravanes que va crear una espècie d'ONU, molt abans que existís la pròpia ONU, que era bé, com un reguitzell de diverses maneres d'entendre l'univers a través de la cultura de moltes persones diferents, i de moltes ètnies diferents.
1: Mira, Ait Ben Haddou és un poblet petit, superpetit, amb fet d'adob, és un lloc, diguem-ne, com molt petitó, allà al mig a la cara sud de l'Atlas, però ens explica una cosa molt bonica, també, i és que si seguim aquestes rutes de caravanes, que hem seguit aquest camí que feien les rutes caravaneres des de l'interior d'Àfrica fins a arribar a les grans ciutats del nord del Marroc, passaven totes per allà, i allà des de ben antic sabem que va haver-hi, per exemple, comunitats jueves antiquíssimes al Marroc. Els jueus van arribar abans que els cristians, que els musulmans, etc. I allà van fundar un petit regne, no és un regne, sinó és una petita ciutat, en la qual convivien tots. No? I això és un missatge també bonic. És a dir, els humans podem conviure en pau malgrat les nostres diferències.
0: I malgrat la manera com tinguem de veure la vida, el present i el passat. Parlant de passat, jo suposo que vostès a aquestes alçades de la pel·lícula ja han vist l'Odissea. Vostè l'ha vist, doctor Rull?
1: L'he vist,
0: sí. Li ha agradat? Sí. Ai, aquest silenci que m'agrada. Que m'agrada aquest silenci de cavaller elegant que és vostè.
1: A veure, m'ha agradat sí i no. És a dir, com a pel·lícula és una superproducció i està molt bé. Si, clar, si tens l'Odissea al cap i veus la pel·lícula, em dius, em falta, com es diu vulgarment, xitxa, no? Em falta profunditat, potser em falta discurs, no?
0: Ja que vostè parla de discurs, per si hi ha algun oient de Ràdio 4 que aquestes alçades de la pel·lícula encara no hagi vist la pel·lícula L'Odissea, permeti'm fer aquest joc semàntic i sintàctic com a mostra, aquest botó.
2: Después de años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y el hogar.
0: Uy, entre mis hombres y el hogar. A veure, vostè que ja sap que fàcil no sóc, que sóc una mica enrevessada, Matt Damon ja sona com a probable nominat als Òscar per la seva meravellosa interpretació, tot s'ha de dir, eh? Però esclar, tot plegat és una mica masclista, no troba? És a dir, aquest senyor que sembla que arribi a port perquè ell és un gran heroi, no, escolti, si no tingués totes aquelles com li diria jo, aquelles veus, aquelles històries femenines que el fan avançar, potser mai hagués arribat a port. Ho dic perquè, evidentment, Nolan ha aconseguit que els clàssics tinguin valor, però vostè pensa que la millor manera per entendre l'Odissea o la Ilíada és veure la pel·lícula de Nolan?
1: Mira, sens dubte no. I estic totalment d'acord amb aquesta visió, un pèl o una mica més que un pèl, potser masclista o reduccionista. No? Uh-huh. És una mica una Odissea de Superman, no? D'un superheroi i tal, i aquest paper de les dones, que és central, és central, no? Té una dona teixint i desteixint cada dia a l'altra banda i és una cosa que hauria de ser més o menys igual, no? Més igualitària. Això és cert. Ah, la pel·lícula per mi té un gran valor, i més després d'haver vist els resultats d'aquest informe PISA, i és que ha fet que molta gent, això em consta, s'hagi comprat el llibre, s'hagi comprat una Odissea i hagi intentat llegir-la, que és una altra cosa sorprenent, no? En un món en el qual els nois i les noies sembla que cada vegada llegeixen menys, doncs, si d'alguna manera ha estimulat la lectura, benvinguda sigui. Però sí que és cert que potser no és massa fidel, almenys en com jo l'entenc, aquest text.
0: Posats a demanar, ja que el doctor Rull és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona de Periodisme, doctor en Egiptologia, per això li diem doctor Rull, i per això el doctor Pastor és el doctor Pastor també, què podríem recomanar pels joves i pels no tan joves que poden d'entrada sentir una certa basarda a l'hora de llegir la Ilíada, pensant que serà complicada, que serà difícil? Què podríem recomanar? Quins són els textos o les reinterpretacions de l'Odissea que vostè recomanaria?
1: Mira, això has dit una cosa molt important, i és que aquests textos originalment eren textos, no eren textos, eren poemes orals, és a dir, es transmetien de manera oral. I l'oralitat té una cosa, una gran virtut, que és el que estem fent tu i jo ara, i és que s'actualitza d'acord amb els temps, amb el llenguatge, amb el que va succeint, no? Llavors, en el moment en el que es fixen, d'alguna manera és com un got d'aigua que quan deixa de córrer l'aigua, doncs es fa malbé. I de vegades Plató, ja ho deia Plató, que això de la cultura escrita, ostres, ens falla perquè perdem l'oralitat. Llavors, el que ha fet Nolan, de fet, ho veig també, i és la part bona que veig de la pel·lícula, que és que ha actualitzat l'Odissea per un públic, doncs, actual, que potser el seu nivell de comprensió i el seu nivell de visió del que és tot aquest clàssic, doncs pot ser aquest. Llavors, en aquest sentit ho veig molt bé. Què podem fer si tenim més ganes d'endinsar-nos en tot això? Seria directament buscar el text original. Què passarà quan entrem en el text original? Doncs que segurament naufragarem, perquè serà un viatge difícil. Difícil perquè apareixen déus que no coneixem, apareixen personatges que tampoc acabem de... no, noms estranys i tot. Llavors, hi ha algunes edicions, hi ha moltes edicions que són relectures de la, o adaptacions de l'Odissea per fer-la més fàcil.
0: Doncs serà qüestió de buscar aquestes noves maneres d'entendre l'Odissea. Vostè me'n parlava d'algunes, l'adaptació de Samuel Butler, traduïda per Xavier Pàmies, Stephen Fry, traduïda per Anna Llisterri, o la versió de Carles Riba, que es pot trobar a la Fundació Bernat Metge. Però vostè també em parlava de Joyce, no? És a dir, si parlem d'Ulisses, de Jim Joyce, que és aquesta obra que a mi em fa molta gràcia quan diuen me l'he llegit, no, escolti, llegir-se Ulisses de Joyce és gairebé un doctorat, vostè que n'ha passat un. Entendre el contingut i el continent semàntic, semiòtic, la manera com Joyce juga amb el futur, amb el present, i no saps mai si estàs aquí o allà, no és fàcil. Aquest Ulisses, vostè diu que és una narració viva, i és veritat, doctor Rull?
1: Ben bé així. És a dir, els dos extrems, potser, de l'adaptació de l'Odissea són el propi original i Joyce, no? Joyce, que... O sigui, l'Ulisses de Joyce és... sembla el contrari del viatge, no? Perquè és una cosa que passa en un mateix dia, aquella... no passa res, no? I llavors dius, i on està el viatge?
0: I el viatge és interior.
1: Correcte. Això ens porta... És una gran reflexió sobre el clàssic. I aquí vaig una mica al que dèiem, no? Realment el que importa és potser l'esperit i com el anem transmetent de generació en generació des de fa mil·lennis ja.
0: Doncs, escoltin, aquesta retransmissió es pot fer també a través de l'Odissea, de la Ilíada, com origen de la literatura occidental, i, com vostè diu en aquesta reflexió, el viatge com a element central de la nostra cultura, no? La nostra condició humana també és el viatge, doctor Rull.
1: Mira, nosaltres, el gran titular seria: nosaltres, com a cultura, com a civilització, ens hem construït a partir de la idea del viatge. A partir, és a dir, quan pensem en la mort parlem d'anar al més enllà, del viatge al més enllà, quan parlem de la vida, no? També la veiem com un llarg viatge, i això no és una cosa accessòria, una cosa que hagi sorgit així del no-res, sinó que hi veiem l'arrel més profunda que tenim. O sigui, la cultura occidental neix a Homer, i ja tenim el gran tema, no és un tema petitó, és el gran tema d'Homer, és això, una cosa que els grecs en deien nostos, que és... D'aquí ve la paraula nostàlgia, que és el viatge de retorn, però no un viatge de retorn de torno a casa amb autobús després de treballar, sinó que és...
0: Que també.
1: Que també.
0: Que també, eh?
1: És en aquest viatge de retorn amb autobús a casa després de treballar, què penso que ha passat, qui sóc, qui em trobaré i sobre com pensaré sobre mi mateix, què ha canviat en mi, no? I això és l'essència, i això és el que fa... Jo crec que avui estic aquí per això, gràcies a Homer, perquè en la cultura occidental el viatge s'ha convertit en l'eix, en un dels eixos centrals a partir dels quals expliquem les coses.
0: Jo els deia que és un luxe i un privilegi que el doctor Rull ens hagi dit que sí, el vam entabanar ben entabanat, i va dir: vindré a la ràdio cada 15 dies i explicarem aquests viatges. Doctor Rull, no sé si ara li trepitjo la guitarra o si això no ho hauria de dir, perquè... Però jo, Nefertiti i Tutankamon, la propera vegada que vostè vingui, ens hem de parlar.
1: Doncs en parlarem. I en parlarem molt, però potser haurem de fer un tracte, i és que...
0: Com vostè vulgui.
1: Parlem amb, no amb el doctor Rull, sinó amb en David Rull.
0: Va,
1: no?
0: Vinga, va, fem-ho bé. Després, David se m'enfadarà en Pastor, perquè em dirà: si en David li dius David Rull, a mi per què em dius doctor Pastor?
1: Doncs...
0: Ara m'heu xafat la guitarra els dos.
1: Doncs no haver-nos juntat aquí a tots dos, perquè...
0: Tot i que en Lluís Pastor, quan li vaig dir que això és el que deia el nostre mestre en comú, Josep Cuní, va dir: home, si ho diu el mestre Cuní, així doncs que jo li he fet com una mica el Jackson 5, dale la culpa al Boogie, li he donat la culpa al mestre Cuní, i ara ni un ni l'altre ni en Cuní. És a dir, no podré fer res del que volia fer. D'acord, de tu. Ens donem la mà?
1: Ens donem la mà.
0: Vinga, David Rull, a l'amic, el senyor meravellós, el savi, que cada 15 dies vindrà a la ràdio. Va, Pastor, que també et parlaré de tu, d'abril.

0: protesta per la gestió del govern de la crisi migratòria. Una marxa convocada per la societat civil espanyola amb el lema Per la dignitat i en defensa d'Espanya. En aquesta manifestació participen membres del Partit Popular i de Vox. Escoltem Miguel Tellado, Santiago Abascal.
1: Mire, yo creo que hay un sentir común, un sentir generalizado de que el gobierno de España no ha actuado de forma responsable. Ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima, porque el gobierno sabía lo que iba a pasar y no actuó. Y lo sabían porque había informes previos que lo advertían.
2: Y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno. Y en este contexto, pues el Partido Popular sigue sin aceptar la propuesta de Vox de un gobierno conjunto en Ceuta para enfrentar la invasión y para denunciar la traición también en el Congreso de los Diputados y sentar a Pedro Sánchez en el banquillo del Tribunal Supremo.
0: Una marxa en què tornen a demanar la convocatòria d'eleccions generals i l'expulsió de tots els migrants que van entrar de manera massiva i irregular a finals de juliol a Ceuta i encara hi romanen. I una altra manifestació, prevista aquesta tarda també a Madrid, és la convocada pel sindicat de Jogateres arran del descontentament social que ha provocat l'expulsió de la Mari Carmen, de 87 anys, del pis on ha viscut tota la seva vida amb un lloguer de renda antiga després de ser comprat per un fons voltor. El govern central accelera les negociacions amb tots els socis de la investidura per tal de consensuar un decret d'habitatge que no torni a tombar el Congrés. Félix Bolaños és ministre de Presidència.
3: Y por eso estamos trabajando en un paquete de medidas potente, completo, para facilitar el acceso a la vivienda a personas que tienen dificultades económicas. Y en segundo lugar, para evitar desahucios tan traumáticos que tanto nos conmovieron como el del pasado miércoles de Mari Carmen.
0: Per a l'advocat Pablo Feu, especialista en dret d'habitatge, s'ha traspassat una línia vermella, assenyala els poders públics per no haver solucionat aquesta situació que afecta moltes persones i retreu el tacticisme polític. Són declaracions al programa Són 4 dies.
4: Ara tothom corre. Quan es provoca, quan els efectes d'aquell tacticisme electoral i d'aquesta aplicació gramatical i desprovista de les desconnectades de la realitat provoquen lesions i lesions greus, quan s'està demostrant que l'especulació mata, ara tothom corre.
0: L'endemà de la cimera política sobre el present i el futur de l'educació a Catalunya, la consellera del RAM, Esther Niubó, crida als sindicats docents a deixar de banda la crispació i recuperar la confiança. En una declaració, en una entrevista a l'agència EFE, la consellera Niubó adverteix als sindicats que veu complicat reobrir els acords ja tancat en comissions obreres, la UGT i professora de secundària, que ja s'estan desplegant, com ara l'increment progressiu dels salaris, la incorporació de més professionals, el reconeixement de l'autoritat docent i la reducció de ràtios.
5: Però jo el que me gustaría es que en este debate de país el conjunto de docentes, el conjunto de la comunidad educativa se sintiera llamado, ¿no?, y partícipe de este debate, pudiera contribuir con las cuestiones, esas mejoras necesarias, esas reformas pendientes y que sea a partir de allí que podamos debatir y reconducir este clima pues ciertamente crispado que tuvimos el año pasado para convertirlo en un clima más constructivo y con la mirada en la próxima década.
0: La mort del reconegut arquitecte català Josep Joan Pera i Miret, atribuïda inicialment a un infart i que ha culminat amb la detenció de la seva parella, continua sota investigació. Segons ha pogut confirmar Ràdio 4, els investigadors dels Mossos sospesen una possible asfíxia de l'autor, Sergi Bassoles.
6: Sí, aquesta és ara per ara la principal hipòtesi que els Mossos tenen sobre la taula, però no l'única. L'autòpsia del difunt no va ser inicialment clara i en un primer moment es va atribuir a una mort per causes naturals, en concret un infart. No obstant això, una segona autòpsia, segons confirmen fonts de la investigació consultades per aquests micròfons, hauria dibuixat possibles indicis de criminalitat i, entre les línies d'investigació, una possible asfíxia. Tot plegat hauria portat a la policia catalana a detenir la dona dimecres al matí a Madrid. Una detenció, però, en la que també haurien tingut un pes rellevant la seva actitud el dia de la mort. No va trucar emergències i va ser el nebot del finat el qui va personar-se a l'immoble després de no aconseguir durant hores contactar amb el seu oncle. En accedir a l'habitatge va localitzar el cadàver i va avisar emergències. També el fet que la parella decidís aïllar-se de la família i l'entorn de la víctima després de la seva mort va despertar les suspicàcies dels investigadors. La dona i principal acusada es troba en llibertat provisional sota fiança de 80.000 euros, import que haurà de fer efectiu en un termini màxim de 3 dies.
0: I ha mort als 81 anys Eduardo Rodríguez Rodway, guitarrista i membre fundador de Triana. Ho ha confirmat la seva família en un comunicat, la seva mort en l'hospital.

0: de l'Universitari de Puerto Real, en Cádiz. Amb ell finalitza així l'existència d'aquesta mítica banda de rock andalús. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 12 a aquesta emissora, Ràdio 4.
1: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són quatre dies.

I amb tots vostès que són a l'altra banda de la ràdio, amb tots vostès que fan possible que aquesta història sigui una realitat, amb tots vostès que ja fa dues hores que ens acompanyen, 900-454-455, telèfon directe del Són 4 Dies. No els hi explicarem el que ha passat al llarg d'aquests darrers 120 minuts, hem de mirar endavant, i per mirar endavant hem de, sense cap mena de dubte, posar alguna cosa damunt de la taula, i el que s'ha de contextualitzar és el fet que la pel·lícula dels Javis, que es va estrenar ahir, ha venut, atenció, 17.000... Perdó, no, és que sóc de lletres pures. Deia 17.000 i no són 17.000. Són 175.000 entrades en el seu primer dia en sales espanyoles, recaptant 1,32 milions d'euros des de 410 sales. Recapitulem, que sembla que jo sigui una de les noies de l'1-2-3 i que estigui amb la calculadora, i no és el cas. Els hi explico altra vegada. La Bola Negra ha venut un estimat de 175.000 entrades en el seu primer dia a sales espanyoles, recaptant 1,32 milions d'euros des de 410 sales. Però no només això. Els cinemes de barri, que encara en queden i n'hi han, i és una meravella, han vengut tantes i tantes entrades que la prevenda ha estat la mai vista. Els hi poso un exemple. Els cinemes Renoir de Barcelona van vendre 10.000 entrades abans de l'estrena. Però els hi poso més exemples del fenomen La Bola Negra. Vostès ja saben que els que tenim una edat, quan érem petits, anàvem a les matinés. Jo me n'anava a les matinés del cinema ABC, del cinema públic, que desgraciadament ara ja no existeixen i s'han transformat en tendes de 24 hores liderades per que anem a comprar compulsivament, però potser en aquest temps que estem comprant compulsivament no anem al cinema, que és el que hem de fer, anar al cinema i llegir. Doncs bé, quan jo era joveneta, una nena, els pares em portaven a les sessions de matiner. Doncs han hagut de fer sessions de matiner, han hagut de, bé, pensar en aquestes sessions perquè totes les persones que volen anar a veure La Bola Negra ho puguin fer. Sigui com sigui, tot el que està relacionat amb aquesta pel·lícula és ja sinònim no només d'èxit, que és una cosa meravellosa per la carrera cinematogràfica dels Javis, sinó sobretot de curiositat al voltant de García Lorca.

0: no me encontraron.
1: Ja no me encontraron. Aquesta és una de les obsessions, no només d'una de les frases que es repeteix de la vida de García Lorca, i si no m'encuentren, sinó que també forma part de l'obsessió, gràcies a Déu, que ha tingut sempre Miguel Poveda al voltant de Federico García Lorca. Què hagués passat si el gran poeta granadí no hagués estat afusellat l'any 1936? Què hagués passat si ell, com tants altres, haguessin pogut viure la seva sexualitat d'una manera clara, d'una manera directa, d'una manera lliure? Què hagués passat si ell o Miguel Hernández no haguessin mort a la presó? Probablement tots dos haguessin continuat les seves carreres, haguessin escrit sobre la Guerra Civil, sobre la postguerra espanyola, sobre la repressió, i probablement la nostra vida seria una altra. En Pablo Dalmases ha publicat, i ja són dues edicions que porta ja aquest llibre a la venda, Los novios de Federico, gozos y quebrantos sentimentales de Federico García Lorca. I avui, que més que mai, després de l'èxit monumental de l'estrena ahir oficialment de La bola negra de los Javis, l'hem convidat per parlar-ne. Pablo Ignacio de Dalmases, bona tarda. Bé, en aquest cas, bon dia. Com estàs?
2: Bon dia, doncs molt bé, estupendo. Esperant veure la pel·lícula, suposo que aquesta tarda podré anar a veure La bola negra. De moment encara no puc opinar de la pel·lícula perquè no l'he vist, però tinc molt interès.
1: Tens entrades, Pablo? Perquè és molt difícil trobar-ne,
2: No. No, però és que no estic a Barcelona. En aquest moment estic a Sitges. Bé. I suposo que al cinema Prado de Sitges trobaré alguna entrada.
1: Doncs confiem en la divina providència, com deien els clàssics, que hi trobis una entrada, i ja en parlarem. Jo penso que t'agradarà moltíssim, perquè avui, quan començàvem el programa, l'editorial parlava de l'ucronia, aquesta modalitat narrativa que imagina desenvolupar escenaris alternatius a la història que coneixem, no? I jo penso que aquesta ucronia, que té molta tradició a la literatura espanyola, ho ha fet, per exemple, Max Aupa, el Teatro Español sacado a la luz de las tinieblas de nuestro tiempo, ho va fer també el propi Aupa, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, té una correlació directa amb aquesta pel·lícula que ens proposa. Què hagués passat si, Lorca hagués viscut, i sobretot què hagués passat si ell hagués pogut viure amb total naturalitat, com ha de ser, la seva sexualitat i la seva vida, no, Pablo Ignacio?
2: Doncs sí, la veritat és que hauria estat una realitat molt diferent. A veure, el primer de tot, com hauria estat la vida de Federico García Lorca si hagués pogut sobreviure a la Guerra Civil i tal? Mira, això és molt difícil, és molt difícil. Mira, a mi realment, a mi el tema de Lorca, aquest llibre que jo vaig escriure sobre Lorca, és un llibre que s'allunya molt dels temes que jo he tractat, que jo m'he dedicat més bé a temes d'història d'Àfrica, de la presència espanyola al continent africà, etc. Però no sé per quina raó, perquè a vegades hi ha casualitats que t'apropen a temes i a situacions diferents, doncs em vaig adonar d'un fet relacionat amb Lorca, que imagina tu, és un dels autors i dels personatges més estudiats i del que s'han escrit més llibres, l'autor més acreditat i més seriós i rigorós és Allan Gibson, no? Que precisament va dedicar un dels seus 9 o 10 llibres sobre Lorca, el va dedicar concretament a la seva sexualitat, que es diu Caballo Azul de mi locura, un llibre extraordinari que a mi m'ha servit d'informació per preparar el meu, perquè tal. Però clar, Gibson va tenir un problema, i és que va escriure concretament aquest llibre quan encara vivien els germans de Federico. I la família de Federico, imagina't, ja a les darreries del segle XX encara tenien els prejudicis de moltíssima gent, d'un sector, un percentatge molt important de la societat espanyola envers l'homosexualitat. I Gibson deia una frase que em va quedar gravada, que diu: hablar con la familia de Federico y tratar o sugerir siquiera sea de refilón el tema de su sexualidad és cerrar-se totes les portes. Clar, amb aquesta situació, durant el temps que van viure els germans de Federico, va ser molt difícil, doncs, investigar aquesta qüestió. Tot i això, doncs, Gibson ho va fer i va escriure aquest llibre que et dic que és meravellós. Però, clar, se li van escapar algunes coses, no? I jo vaig tractar, respectant el magisteri de Gibson, doncs, completar alguns aspectes del treball seu i del llibre seu sobre la sexualitat de Lorca. Fonamentalment, el que fa referència al seu darrer amant, que va ser un noi manxec, un noi d'Albacete, Juan Ramírez de Lucas i tal. I fixa't una cosa, em va cridar l'atenció un element que, tot i el que s'ha publicat sobre Lorca per moltíssims autors i moltíssimes coses extraordinàries, boníssimes i tal, hi ha un tema que cap havia posat de relleu i que a mi em va cridar l'atenció. I és el fet de que tots els amants de Federico, els amants estables, els que van tenir una certa continuïtat, amb una sola excepció, tots, després de la seva mort, van tenir un itinerari polític completament contrari a la raó per la que el van afusellar a ell. És a dir, tots, després de la Guerra Civil Espanyola, van ser franquistes, alguns falangistes i un, inclús, soldat a la divisió Azul. Va combatre a Rússia, a lluitar contra el comunisme. Imagina't, tot i que Federico li van matar teòricament per ser un home d'esquerres. Ell no era de cap partit. Bé, s'ha de dir que jo crec que la mort de Federico va tenir un component essencialment ideològic. És a dir, li van matar... Es van ficar moltes raons de tipus familiar, de tipus sexual, de tipus d'enveges provincianes...
1: I d'enveges també econòmiques, perquè no oblidem que García Lorca vivia i formava part d'una família burgesa. Però fixa't, Pablo, l'any 1932 Lorca escriu sobre un jove que li veten l'entrada al casino de Granada amb aquesta bola negra. Ell depenia només d'una votació pel fet de ser homosexual, no? La seva homosexualitat determina la seva exclusió i a partir d'aquell fragment, la bola negra construeix aquesta història sobre el desig, sobre allò que la societat obliga a ocultar no només a ell, sinó també a moltíssimes persones. El seu propi amant, Rafael Rodríguez Rapun, que és afusellat teòricament en la pel·lícula, no estic fent cap spoiler, aquesta és la manera com els Javis expliquen la història. En realitat, Rodríguez Rapun mora en un hospital a prop de Santander degut a les ferides, perquè ell, en el moment que sap que García Lorca és assassinat, va directe a apuntar-se al bàndol republicà i va directe al front, no? És a dir, aquesta és la manera com Rodríguez Rapun va intentar compensar aquella trucada que ell no va tornar a García Lorca quan García Lorca el truca, i la manera com aquesta bola negra ha estat creada per part dels Javis és a partir, tampoc ho hem d'oblidar, d'un text que va crear Alberto Conejero, el gran dramaturg que es deia La Piedra Oscura. És a dir, que tot el que ha ponderat la literatura de Lorca, la poesia de Lorca, ha començat per aquesta exclusió. El propi Rodríguez Rapun va deixar escrit que ell, fins que va conèixer Lorca, havia tingut relacions amb dones, però en el moment que coneix a Lorca es queda tan commogut, tan emocionat per la bellesa i per l'intel·ligència d'aquest ésser que era Federico García Lorca, que s'enamora d'ell. I jo penso que això també és important dir-ho, Pablo.
2: Sí, a veure, aquí hi ha moltes coses. Jo he llegit, conec des de fa temps i crec que l'esmento al meu llibre, el treball de Conejero. Conejero va escriure un conte, perquè és un relat curt, no és una novel·la llarga, sobre la mort de Rodríguez Rapun. Rodríguez Rapun era un noi, aquest és l'únic amant de Federico García Lorca que no va tenir un itinerari posterior ideològicament diferent, primer perquè el van matar i possiblement que si no hagués mort perquè hauria continuat sent socialista. Va ser l'únic realment amb una identitat política molt definida. Ara bé, jo tinc Conejero, i suposo que els avis, no puc opinar, ja et dic, per la pel·lícula, però encara no l'han vist, que es basa en el llibre de Conejero, fabula sobre un destí de Rodríguez Rapun molt lligat a l'amor de Federico. Jo, sincerament, cuidado, és una opinió personal, és la meva hipòtesi. En primer lloc, des del punt de vista sentimental, la relació entre Rodríguez Rapun, tres R's, com li deia el Rafael Rodríguez Rapun,
1: sí,
2: de tres R's, amb Federico, va ser una relació maca, perquè va sorgir com a membres de la barraca, van ser les dos els membres d'aquest equip de teatre que anava per tot Espanya fent obres als pobles i tal, i això. Però va ser una relació Jo diria que impossible. Si haguessin viscut els dos, no haurien pogut continuar. Rafael Rodríguez Alpunt no era gay. Hi ha un dels contemporanis seus que diu Federico sufre mucho con las traiciones de Rafael. Dice, y es que es normal, es que a Federico le gusta más una mujer que chuparse los dedos de las manos. No era gay. Possiblement Federico va aconseguir transportar-lo al llit. Però va ser una situació absolutament excepcional. Jo crec que Rodríguez Rapunt no tenia... Va quedar sugestionat per l'encant de Federico, per l'atractiu, perquè era un home encantador des del punt de vista personal, amb una simpatia, amb un savoir-faire, amb un canxo, diríem, extraordinari. Però, evidentment, jo crec que Rodríguez Rapunt no era gay. I si haguessin viscut els dos, cada un hauria seguit després el seu camí.
1: Sense cap mena de dubte. Fixa't que ha dit alguna cosa en Pablo Ignacio de Dalmases amb aquell llibre meravellós que ha publicat Editorial Cántico i que jo els hi recomano, Los novios de Federico, que a mi em m'ha sorprès moltíssim. Primer, que la família de Federico García Lorca, cada vegada que es parlava de l'homosexualitat del seu nebot o del seu fill o, en aquest cas, del seu tiet, no en volien ni parlar, i que fins i tot amics propers de García Lorca parlaven de el defecto. És a dir, quan ho he llegit en el teu llibre m'he quedat de pedra. En el llibre tu menciones moltes vegades
2: que fins
1: i tot amics de García Lorca, quan parlaven d'ell, sabent que ell era homosexual, parlaven d'aquest defecto, perquè ell viu una homosexualitat molt més lliure a Madrid, però Granada en cap cas s'amaga de la seva realitat i de la seva identitat.
2: Exactament. Escolta, és que ens hem de posar... Vivim el 2026. I a Espanya han canviat moltíssimes coses, però ens hem de posar en el context històric que va viure Federico. I et dic una cosa, no hi ha en el context històric de Federico als anys 20 i 30 del segle passat. Jo mateix, la meva mateixa experiència pròpia, jo he viscut tota l'evolució... Jo tinc 81 anys en aquest moment. Jo he viscut a la societat espanyola dels anys 50, 60, 70. Fins ahir mateix, l'homosexualitat era un tema absolutament tabú. La família de Federico tenia aquests prejudicis, però és que no eren una excepció, és que era normal en la societat espanyola. I ara et contaré una anècdota entorn a això del defecto de Federico. Això ho va dir un amic seu, que era Moreno Villa, i va ser el primer que va esmentar aquesta peculiaritat de García Lorca, en un llibre publicat a començaments de l'any 40. I com que no es podia dir ni tan sols la paraula homosexualitat, doncs diu un Federico, un defecto, no? I diu, més o menys, estic parlant de memòria, dice, los amigos de Federico y sus compañeros de la residencia de estudiantes lo ven con cierta aprensión por culpa de su defecto. Pero cuando habla, cuando interpreta, cuando toca el piano y tal, es tal su encanto que todo el mundo cae rendido a sus pies. Bé, i a mi em va fer gràcia aquesta, la forma en la que esmentava, perquè va ser, ja et dic, el primer que ho va fer. I ja vaig pensar, mira, ja tinc títol pel llibre, i el meu llibre tenia que titular-se El defecto, entre cometes, de Federico. Després gozos y quebrantos sentimentales, y en bandía la editorial. ¡No! De ninguna manera, porque eso no... Eso, se nos va a echar toda la comunidad LGTBI, el defecto y tal. Digo, pero si lo pongo entre comillas, si lo dijo... Bueno,
1: I a més a més, ell mateix ho deia perquè els seus amics ho deien. Sí. Luis Antonio de Villena, que vaig tenir el goig de treballar amb ell molts anys a Madrid, em parlava d'aquella conversa, i tu també en parles, en el llibre que va tenir en Vicente Alexandre, on ell explica com era tractat Federico García Lorca pel seu entorn. Però fixa't que ara m'ha vingut al cap... Som en directe a Ràdio 4, el Són 4 dies, parlant de la que és, sense cap mena de dubte, la notícia del dia, no només el fenomen del cap de setmana, sinó d'aquest any, l'estrena de La Bola Negra, amb un sold out absolut i amb el tot venut penjat a tots els cinemes espanyols, aquest llibre d'en Pablo Ignacio de Dalmases, Los novios de Federico. Hi havia una frase d'Alberti que deia: "Cuando Federico entra en una habitación, no pasa ni viento ni frío, solo pasa Federico". Clar, que això ho digués Alberti és alguna cosa que té tenia a veure amb la personalitat que ell tenia, és a dir, independentment de la seva identitat, perquè ell va viure a Nova York, va viure a l'Havana, va viure a la resta de Cuba, no podem oblidar Poeta Nova York, i com ell va viure, ho expliques en el teu llibre, Harlem i el Bronx, tota la seva sexualitat d'una manera molt més lliure, veritat, Pablo?
2: Clar, i tal, va ser un descobriment per ell a Nova York, i quan va descobrir a Nova York, ni més ni menys que els negres, la gent de raça negra, que es va quedar bocabadat, i va, el van seduir, suposo que s'ho va passar molt bé, a Nova York i després encara més a Cuba.
1: Allà ell va veure que la vida podia ser d'una altra manera, no? Parles molt d'aquest últim amant de Federico García Lorca, que va ser un dels seus grans amors, Juan Ramírez de Lucas. Ell li va dedicar el sonet Aquel rubio de Albacete. Ell tenia 17 anys quan Federico s'enamora d'ell i li hagués pogut salvar la vida, veritat?
2: Sí, hi ha una polèmica. Aquí hi ha una polèmica historiogràfica. A veure... Com saps, Federico era molt amic de Margarita Xirgu, que li havia muntat molts dels seus drames, els que havia escrit i tal. Bueno, Margarita, el gener del 36, es va embarcar per anar a Amèrica a fer una tournée pels països americans i va invitar Federico, li va dir, oye, tienes que venirte conmigo i tal. I Federico li va dir, sí, iré, pero tengo que resolver unas cosas, iré después de este verano. I aquí entra la polèmica. Alguns historiadors diuen que va endarrerir el seu viatge a Amèrica, que si hagués fet, si hagués estat en realitat, li hauria salvat la vida, doncs el va endarrerir perquè havia anat acompanyat de Rodríguez Rapunt, que com estava, era estudiant d'enginyeria a la Universitat de Madrid, doncs tenia que esperar els exàmens de juny i tal i qual. Hi ha altres que diuen que no, que ja, com que havia iniciat la relació amb Ramírez de Lucas, queria portar-se al Juan. I el Juan, com era major d'edat, doncs tenia que demanar permís al seu pare per obtenir el passaport. I clar, quan l'Eloi va arribar a l'Albacete de 1936 i li va dir al seu pare que volia que li donés permís per treure el passaport per anar-se a Amèrica amb un altre home, doncs el pare, imagina't, es va pujar la parra i va dir que de cap manera, que hasta aquí podíem girar, no? I bueno, i aquí està la polèmica. No va anar a Amèrica, viatge que li hauria salvat la vida, per culpa de Rodríguez Rapunt o per culpa de Juan Ramírez de Lucas? No se sap.
1: No se sap, però si va ser per culpa de Rodríguez Rapunt, Rafael Rodríguez Rapunt, les tres R's, com deies molt bé, i com deia Federico García Lorca, quan executen a Federico García Lorca, Rapunt directament s'apunta al bàndol republicà. Hi ha un moment a la pel·lícula que ja el veuràs, i no faig cap spoiler, Pablo, que un personatge li diu a l'altre. És que Rodríguez Rapunt, en un moment determinat, ja en una de les batalles més dures, ell va anar caminant sol al mig de les bales que anaven surant per l'aire perquè volia morir, no? Així doncs que potser Rodríguez Rapunt, segons el que expliquen a La Bola Negra, després de l'assassinat de Federico no tenia gaires ganes de viure. Margarida Xirgu, tu ho expliques molt bé en el llibre, va ser l'actriu protagonista de les grans obres de García Lorca, però va estar callada sobre aquesta relació fins que li va confessar ja de molt gran a Luis María Anson, quan aquest va publicar a ABC Los sonetos del amor oscuro. És així, veritat?
2: Bueno, el que li va confessar Anson la seva relació amb Lorca va ser Juan Ramírez de Lucas.
1: Juan Ramírez de Lucas, sí.
2: Sí, va ser ell. Si em permets, jo afegiria una cosa al tema de la mort de Rodríguez Rapunt. Ja sé que ara, i suposo que és una mica la hipòtesi que queda pendent a la Bola Negra, s'utilitza l'argument poètic meravellós de que el Rapunt es va encaminar a la mort doncs, per culpa del record de Federico i tal. Home, de veritat.
1: Més o menys, Deixem-ho més o menys.
2: Bueno, primer és una hipòtesi. Això no hi ha cap document ni cap testimoni que ho acrediti. Però, si em permets, a mi, des d'un punt de vista personal, em sembla inverosímil. És a dir, el Rodríguez Rapunt podia estar absolutament subjugat per l'atractiu personal de Federico. Però Rodríguez Rapunt no podia estar enamorat de Federico perquè Rodríguez Rapunt no era d'ell. Rodríguez Rapunt, jo estic absolutament convençut que es va a incorporar a l'Exèrcit Popular de la República perquè era un home republicà de les joventuts socialistes i que, com tants d'un bando o de l'altre, es van afegir al respectiu exèrcit per lluitar contra els altres, es va afegir per una qüestió ideològica. No perquè sentia un amor per Federico i com l'havien fusellat, doncs ell volia unir-se amb ell en l'eternitat. Sincerament, em sembla un llenguatge molt poètic, molt raonable per una pel·lícula, per una novel·la, però sense cap justificació. Des de l'ou no hi ha cap justificació, ni documental ni testimoni.
1: De fet, i no continuem per aquí, perquè si no al final t'explicaré la pel·lícula i m'agafaràs mania, Pablo Ignacio de Dalmases, que encara no té l'entrada, jo ja posaré quatre espelmes perquè em puguis aconseguir una, perquè fàcil no és, i els oients de Ràdio 4 dels 54 dies que encara no l'han vist, a la pel·lícula diguem que el final de Rodríguez Rapunt no és stricto sensu des d'un punt de vista històric el que va passar. I ja està, no dic res més perquè si no m'embolico. Pablo, ja, no perquè... Et faré un spoiler i em retiraràs l'amistat. A la pàgina 123 del teu llibre dius una cosa que va dir Federico que m'encanta. Y entonces Federico esbozó una de las teorías absolutamente originales sobre las facetas del ser del hombre. Hay tres categorías de personas, afirmó. El ente, el subente y el epente. El primero es el ser normal, nosotros, por ejemplo, el funcionario, el catedrático. El subente es el marica, el sarasa, el pájaro, el canco, el miserable ser que el hombre puede producir cuando cohabita con una mujer y que se embosca en yertos paisajes de cicuta. Finalmente se encuentran los epentes, que a diferencia de los primeros, crean pero no procrean. És clar, és que això és brutal. Pablo, ho he hagut de llegir tres vegades perquè em sembla brutal. El ente, el supente i el epente. Per acabar dient, de repente, clar, perquè és que és brutal, Pablo.
2: Sí, diuen els que van conèixer Federico que li agradava molt inventar-se paraules. I una de les paraules que es va inventar ell i que va quedar com un recurs per ocultar el que es volia ocultar, que era la condició sexual, és la paraula epente. I així els que sabien que eren homosexuals, quan parlaven entre ells davant de gent que no ho era, pues podien referir-se a terceres persones utilitzant aquesta paraula. Ja, per exemple, Federico, hablant com una suposició amb el Vicente de Xante. Oye, Vicente, ¿tú sabes que fulanito es un gran estudioso de las cosas epentes? Sí, es un gran epente. Lo tengo comprobado porque realmente se ha acreditado como epente. Y estaven parlant amb un llenguatge suposat amb un sentit que la gent no podia advertir el que significava. Sí. Es deia que, ja et dic, que Federico no en aquest cas, evidentment, però també en altres cas li agradava molt inventar-se paraules. Sí.
1: La veritat és que és fantàstic escoltar-te. No saps la quantitat d'oients de Ràdio 4 que estan marcant el 900-454-455 sentint aquesta veu, que ha estat una veu històrica, tot s'ha de dir, de Ràdio Nacional d'Espanya, i més concretament de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Jo vaig tenir el goig de conèixer-la quan servidora de vostès era mozuela, com diria Federico García Lorca.
2: Quin temps.
1: Jo era molt joveneta, acabava de venir de Catalunya Ràdio, tenia 31 o 32 anys i vaig tenir la sort de conèixer el senyor Pablo Ignacio de Dalmases, que la seva presència física era meravellosa i la seva cultura i la seva capacitat per explicar el que passava al món òbviament també era a l'alçada de les seves circumstàncies, que són altíssimes, no? Així doncs que és un luxe escoltar-te, Pablo. Quan vagis aquesta nit o aquesta tarda a El Retiro a veure aquesta pel·lícula, te n'adonaràs d'alguna cosa que a mi ahir sí que em va emocionar moltíssim, a part de la pel·lícula, eh? I és veure que el cinema estava ple a vessar de gent jove. Parelles heterosexuals, parelles gais, moltes persones que formen part del col·lectiu LGTBQ+, persones queer, i totes elles que eren tan joves, entre 25 i 30 i pocs, estaven plorant veient la pel·lícula. És a dir, quan va acabar la pel·lícula, vaig veure moltes persones joves, i moltes de la meva edat també, que eren menys, però eren més gent jove que gent de la meva edat, emocionats i commocionats. Tant de bo en La Bola Negra serveixi per el que tu has fet també, que és fer pedagogia d'alguna cosa que feia que algú, per ser diferent, hagués estat maltractat, invisibilitzat i sobretot, sobretot, com va ser el cas de Lorca, assassinat, oi, Pablo?
2: Doncs sí, i realment jo, en aquest sentit, aquesta evolució de la societat espanyola em resulta absolutament satisfactòria. Però, tot i això, tu saps que, malauradament, encara, un dia sí i un altre també, ens sorprenem perquè els mitjans d'informació ens porten la notícia de que en el poble, en la ciutat tal, s'ha produït una agressió homòfoba, una agressió xenòfoba, o sigui que l'acceptació de la diferència realment encara té moltes lagunes. Encara tenim que aprendre tolerància i acceptació dels altres, perquè, de fet, tots som el mateix. I, a la fi, jo diria que és una frase que m'agrada a mi, és una tonteria, però, bueno, té la seva justificació científica. En el fons, tot fa milions d'anys vam sortir del mar.
1: Tots vam sortir del mar i tots necessitem estimar i que ens estimin i que apreciïn la nostra identitat. Pablo Ignacio de Dalmas és doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster universitari en Història Contemporània, llicenciat en Ciències de la Informació. Bé, escoltin, tota la vida a Ràdio Televisió Espanyola, en aquesta casa, tant a nivell nacional com aquí a Catalunya. Forma part de la Real Acadèmia Europea de Doctors i de les Bones Lletres de Barcelona. És un erudit del que jo estic enamorada fa molts anys i que ha fet amb aquest Los novios de Federico un llibre meravellosament rigorós per entendre l'amor, l'home i la mort que va produir que ell fos assassinat en un temps en el que ser homosexual era un defecte. Gràcies, estimadíssim Pablo, ens veiem aviat, espero, i quan vegis la pel·lícula em dius si t'ha agradat.
2: Sí. Clar que sí, moltíssimes gràcies a tu per les teves generoses paraules. Has dit molt més de lo que jo em podria mereixer, de veritat.
1: No.
2: Ets molt amable.
1: No, de cap de les maneres. El César, lo que és el César, i tu ets això i moltes altres coses. Gràcies, Pablo, una abraçada als teus peus.
2: Una abraçada molt forta, fins sempre.
1: Fins aviat, gràcies. Los novios de Federico, gozos y quebrantos sentimentales de Federico García Lorca, editorial Cántico. Hi ha dues edicions i en portarà moltes més. Pablo Ignacio de Dalmases. Per cert, recordin que Mamdani, l'alcalde de Nova York, quan va parlar amb Pedro Sánchez pública i privadament, va recordar a Lorca que va viure a Harlem i que allà, a Harlem, a la ciutat de Nova York, va trobar també el seu espai de llibertat, passejant per Harlem, passejant pel Bronx, i allà va crear ell una de les... Bé, què li diria jo a vostè, estimat oïdor de la pública, una de les millors històries que ningú pot escriure mai, que és poeta a Nova York. Bé, 2:07 de 12 del matí. Tenim molta feina, molts convidats i moltes meravelles diferents per entendre que el món és divers i que aquí a Ràdio 4, a Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, la pública, 50 anys amb vostès, tenim l'obligació i la devoció de mostrar aquesta diversitat. Som-hi.
0: Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Sergio Lezcano, i amb Julio Leal, i amb Luis Miguel Mendizábal, i amb Mònica Pavón, que va amunt i avall com una daina, perquè aquest programa ja saben que és viu i que, a més, nosaltres som vitals. I que, a més, tot ho lliguem, perquè som molt pesats i molt insistents. Los novios de Federico parla de com... Alguns amics de Federico García Lorca deien que ell tenia un defecto. Elena Crespi, la nostra sexòloga, s'haurà posat les mans al cap, perquè jo, llegint aquest llibre, pensava com pot ser que la pròpia família de García Lorca no volgués parlar de l'homosexualitat de Federico. Elena Crespi, estimada, bon dia.
3: Bon dia. Què tal? Com estem?
1: Doncs mira, molt emocionada que hi vaig anar a veure La bola negra, ja t'ho dic ara.
3: Ai, quina enveja, encara no l'he vist, i tinc moltes ganes.
1: Elena... És tan impressionant. I mira que jo... saben vostès que m'agrada molt el cinema i que, vaja, per mi és bàsic i fonamental anar al cinema 2 o 3 vegades a la setmana. Però és que La bola negra és una pel·lícula amb una sensibilitat, amb una moral que no moralina, amb una claredat, amb unes ganes d'explicar un capítol tan poc conegut, desgraciadament, al nostre país, on la memòria històrica encara és una assignatura pendent, que te'l recomano molt i molt. Comencem ja a parlar amb tu d'aquest sexe que ens dona tan ple, però què et sembla que els propis amics de Federico, quan parlessin de la seva homosexualitat, parlessin de el defecto? No et sembla molt gros?
3: Em sembla molt gros, però contextualitzat en l'època, s'entén, perquè evidentment, si encara estem l'any 2026 batallant perquè la gent entengui que les diversitats en l'orientació sexual i tantes d'altres són la cosa més normal, i utilitzo la paraula normal expressament, del món, imagina't en l'època de Lorca, no? On estava molt més perseguit i tenia penalització, la gent no ho entenia, tots aquests estereotips sobre com havia de ser una relació home-dona i només podia ser una relació home-dona estaven molt marcats. Llavors, clar, mira, si en aquell moment segurament del càncer ni durien dir el mal dolent perquè no s'atrevien a dir càncer, imagina't amb una orientació sexual dissident.
1: Doncs aleshores, evidentment, encara era tot molt més problemàtic i molt complicat. Mirant. Molt més complicat. Mm. Escolta'm, parlem d'un tema que em vas passar l'altre dia, que penso que arriba una miqueteta tard, no? Anem una miqueta ja, no amb l'automàtic, sinó amb la primera, la segona, la tercera, la quarta i no arribem mai a la cinquena. L'OMS impulsa els anticonceptius masculins per aliviar la càrrega desproporcionada que recau sobre les dones. Un 75% de les parelles de 4 països d'ingressos mitjans i baixos, sembla ser que els ingressos són importants, està disposat a provar aquests mètodes. Anem una mica tard, no? Perquè, clar, ens hem pres píndoles anticonceptives tota la vida.
3: Sí.
1: I, home, jo penso que ja anem una miqueta fora de mida, no? Helena?
3: Sí. I a més, pensa que això, i l'altre dia ho llegia en un post d'una companya ginecòloga, de la doctora Laia Sánchez, que deia que això tot just està a les beceroles, és a dir, que porten temps com investigant, però quan es descobreix que els efectes secundaris són una possible baixada del desig i mal de cap, doncs tiren enrere ràpid quan aquests han sigut els mínims efectes secundaris que ha tingut l'anticoncepció femenina, i aquí no hi ha hagut cap problema, no? Però que d'aquí a que realment comencem a plantejar la possibilitat de que hi hagi un anticonceptiu masculí en la nostra realitat, encara queda, que de moment només s'ha provat aquest com estudiar, com en sèrio, diguéssim, la possibilitat, no? Però queda lluny, anem tard, no tardíssim, perquè, de fet, qui té el top de fertilitat en el nostre planeta, en la nostra espècie, són els mascles. Llavors, tots els esforços anticonceptius s'han vessat cap a la dona, i nosaltres, que som fèrtils durant una època en concreta, que en un moment donat deixem de ser-ho, i que oficialment som fèrtils, una finestra de 3-5 dies al mes, sent molt, molt, molt generosa, i tenint en compte que s'ajuntin moltes circumstàncies, en canvi ells ho són cada dia des de que comencen a ser fèrtils, doncs aquí potser ens hauríem de plantejar quin tipus de món estem construint, però bueno, un món de moment força patriarcal, encara, a veure si això en algun moment canvia.
1: Ai, a veure, perquè escolta, mira que fa anys, estimada Crespi, que per cert estàs molt refredada, cuida't, eh?
3: Estic com cuida't, una sopa,
1: ja ho veig, ja ho veig. No, escolta'm, només faltaria, perquè clar, és que les senyores que ja tenim una edat, que no és el cas encara de la Crespi, però sí la meva, els hi asseguro, com hem de intentar ser boniques i perfectes fins a l'extenuació, i sempre hem d'estar dissimulant. Aquí a Ràdio 4, i més concretament al Són 4 dies, si un té mal de cap, ho diu, i si un està refredat, com la doctora Crespi, que fa l'esforç d'estar en directe, doncs, òbviament, només faltaria agrair-li l'esforç i que es millori molt i molt. Parlàvem d'aquestes píndoles, però fixa't que ara, quan dèiem això de que ens volen com volen els altres, l'altre dia m'enviaves per Instagram que l'únic lloc paradisia, que un dels pocs que queden on podíem trobar talles generoses per les senyores curvi com nosaltres, doncs, Batua, adéu-siau, fins aquí podem arribar. H&M ha confirmat que deixa d'oferir les talles grans degut a una menor demanda. Per què? Doncs per l'efecte Ozempic, perdonin, eh? Perdonin. El 80% dels consumidors nord-americans que utilitzen GLP-1 espera necessitar roba nova degut a canvis a la seva talla. El 55% ja ha comprat roba i sabates, perquè els peus també es queden petits, atenció, diferents. I, clar, les talles grans ni estan ni se les esperen. Crespi.
3: Sí, de fet, fixa't, és que, a més, amb H&M que és una empresa que possiblement molt ètica no és, val? Perquè, a més, té com molts clars obscurs al seu darrere, però jo fa molts anys que gairebé no la trepitjo, però jo recordo, com a dona grossa que sóc, que allà era com el lloc on podia trobar alguna talla, no? Mm-hmm. Que, evidentment, a les botigues en general, les talles que desapareixen més són L's, XL's, XXL's, o sigui, les talles més grans que fabriquen en aquella botiga, perquè, clar, i ara que ens estem trobant aquest efecte en el que ser gorda és un acte de resistència, perquè ara, bàsicament, t'estan dient que si ets gorda és perquè vols, perquè, mira, amb unes punxadetes ho tindries resolt. Punxadetes que, a més, Sílvia, suposo que has vist que estan investigant que hi ha molts casos de pèrdua de visió sobtada últimament, ja ho va dir Robbie Williams fa uns mesos,
1: sí,
3: i ara cada cop hi ha més casos, és a dir, ens prefereixen malaltes sense visió, sense massa muscular, sense salut, que gordes. Doncs clar, com que ara mateix hi ha molta gent utilitzant això, alguns possiblement amb una bona recomanació i d'altres només per un tema estètic, les talles grosses doncs no s'estaran utilitzant tant perquè la gent s'està empetitint. Les dones ens estan empetitint, no volen que ocupem espai. Llavors, clar, fixa't, aquí hem, a més, clar, si tu ara, per exemple, ets una dona que utilitza una 3XL o una 4XL i veus la notícia de que aquesta botiga està eliminant aquestes talles, aquí hi ha una pressió extra perquè si tu ocupes una talla així, doncs encara pensis més en que t'has de primar, per tant, més possibilitats de que acabis buscant un GLP-1 per punxar-te o per prendre, per poder-te primar. O sigui que és una roda perversa de violència estètica cap a nosaltres.
1: Absolutament estètica i absolutament violenta. Per cert, acabo de veure dos titulars que no m'ha donat temps a comentar-te, Crespi, perquè portem un matí absolutament meravellós i embogit aquí a Roc Boronat 127, perquè anem amunt i avall canviant de temes, canviant d'efectes sonors, d'identitats musicals, anem amunt i avall tota l'estona. Però fixa't que això que dius de H&M és alguna cosa que també té a veure amb alguna cosa que publica avui el diari El País, no? Com que ens volen primes, hi ha moltes dones de la meva edat, més grans que jo fins i tot, jo estic a punt de fer-ne 59, que tenen trastorns alimentaris.
3: I tant.
1: Per què? Perquè és la generació que deixa de sopar. I avui El País en parla. Què passa amb els trastorns alimentaris i alimenticis de dones més grans de 50 anys? No? Se n'han adonat, els especialistes, que cada vegada hi ha més dones que tenen problemes d'artrosi, que tenen problemes de fortalesa als ossos, perquè diuen, bé, com hi ha aquesta capacitat per aprimar-me si deixo de sopar, doncs així, bé, rebaixo uns quilets, no? Que està directament relacionat amb menopausa, amb edadisme estètic i amb alguna cosa que la gent pensa que no passa als que tenen més de 60 anys, que és un trastorn de la conducta alimentària, Helena, que és el que s'estan trobant ara a molts hospitals amb dones més grans de 50 anys.
3: Sí, de fet, si acuréssim bé els criteris diagnòstics per poder diagnosticar, jo tinc sentiments contradictoris quan parlo de diagnòstic, crec que en algun moment és necessari per entendre'ns, però també hi ha un risc, però els criteris diagnòstics per poder dir que una persona té un trastorn de la conducta alimentària segurament parteixen d'una base que estan esbiaixats i que no són realistes. És a dir, hem normalitzat tantes conductes que, segons el meu criteri i el de tantes altres professionals, són conductes que estan vinculades directament a un TCA, segurament, i les xifres de TCAs no són pas petites, però amb tot allò que hem normalitzat, sobretot les dones, de fer conductes de risc amb el menjar, deixar de sopar, compensar, menjar-me o eliminar aliments sense cap mena de recomanació mèdica, doncs això està, jo diria que infradiagnosticat, és a dir, que n'hi ha moltes més, i jo et diria que dos comentaris, no? Entre les persones que jo tinc contacte amb TCAs sempre diuen que no coneixen i això potser estaràs d'acord amb mi, Sílvia, la majoria de dones que tenim a l'entorn sempre, tard o d'hora, hem fet alguna història rara amb el menjar, no? I quan tu estàs compensant, eliminant sopars, eliminant tipus d'aliments, això repercuteix en negatiu a la nostra salut, no? I un TCA, i aquesta és la segona idea, té un recorregut molt llarg. És a dir, és com jo sempre dic que jo vaig fumar, ui, que em cauen coses, vaig fumar durant molts anys i quan per fi vaig decidir deixar de fumar, tinc molt clar que el risc sempre hi és, que jo no fumo perquè no vull fumar, però que tinc com aquesta, em crida, no?, el tabac. En el cas d'un TCA, segur que hi haurà persones que l'han atrevessat i poden fer una vida absolutament normal, però en moltes i en la majoria, el TCA sempre està allà en forma d'ombra. I això vol dir que les dones que van començar un TCA a l'adolescència, per exemple, aquest TCA, d'una manera o altra, pot acompanyar al llarg de la vida. I cada cop més, les senyores potser també poden disparar TCAs a partir d'edats com molt més avançades perquè la violència és brutal. Ens hem de plantejar què estem fent en aquest món perquè estem en un moment molt crític pel que té a veure amb els cossos i a les conductes alimentàries que són perjudicials per a la nostra salut.
1: Parlava fa uns dies una revista americana, New Yorker, de les Almond Moms, que són les mares que donen ametlles, no?, que mengen ametlles. I s'estan trobant amb nenes de 14 i 15 anys, clar, que els hi diuen en alguns llocs, també aquí a Espanya, que retenen líquids. Perdoni, jo als 14 i als 15 anys... així estem de fermoses, tu i jo, Però la meva àvia Maria em feia uns entrepans meravellosos i un plat de verdura meravellós i un peix a la platja meravellós, però també uns canelons i unes mandonguilles i unes alegries, que escolti'm, així estem de fermosos tots els meus cosins i jo. Sigui com sigui, 14 o 15 anys que retenen líquids. Vaja, a la meva àvia Maria li diuen que tinc retenció de líquids als 14 o als 15 anys i t'asseguro que la persona que li diu té un problema gros. Helena, Paula Echevarría ha fet unes declaracions que dius, senyora, les escoltem?
3: Per favor.
1: Jo penso que és moment de dir, senyora, escoltem Paula Echevarría.
4: Se ha puesto como de moda otra vez la extrema delgadez, ¿no? Que lo vemos en pasarelas, lo vemos...
5: ¿Tú crees?
4: Bueno, yo veo...
5: Ah, yo no lo creo, ¿eh?
4: ¿Tú no la has visto? Ah, bueno, pero cuéntamelo.
5: No lo creo. O sea, yo creo que y lo veo por las adolescentes con las que convivo.
4: Ajá.
5: No las veo nada obsesionadas con estar hiperflacas. Y cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influs jovencitas, yo las veo comer como animales,
4: sí, ¿no?
5: Pero vamos, pero como animales.
4: Es que la generación Z es más guay para eso, ¿sabes? Más que las millennials, porque...
5: Creo que es más otra generación. O sea, yo creo que estamos la generación de Kate Moss... Que era, claro, como que nos vendían ese cuerpo, claro, como símbolo, sí, de la máxima belleza, esa, ah, extrema, sí, delgadez, tal.
1: Sí, sí, sí.
5: Pero yo creo que hoy en día no.
1: No,
5: fíjate,
1: nada.
5: Fíjate, hoy en día está otro tipo de cuerpos. Está, no sé, las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G. Creo que no son nada cuerpos...
4: Interesante.
5: Extremadamente delgados para nada. O sea,
4: no, son fuertes, son además.
5: Son bailan, mujeres.
4: Son poderosas, son.
5: O sea, son cañones.
4: Energía,
5: son, ¿no?, cañones del,
1: son
5: Colorado.
1: Son cañones, digo. Sí, pero... Son cañones del Colorado. No, a ver, yo no sé si Lola Índigo per ella es una señora grasoneta o Shakira es una señora grasoneta. Clar, están las señoras que ella teóricamente diu que mengen molt, que sí, que jo també veig menjar gent molt jove, però que després potser mengen a la taula, però després, com tu ens has dit tantes vegades, fan massa esport o tenen un trastorn de conducta alimentària i que la seva privacitat fan coses que nosaltres no veiem perquè aquell menjar no arribi a comptar calories, no? És a dir, sí, hi ha elles i després estem nosaltres les gordes. Helena, aquest és el titular, clar, del que diu, clar, Paula Echevarría, no? Vaja, que he entès, clar, jo, no sé, potser m'estic equivocada.
3: Sí, sí, a més és que és todo mal. És a dir, i aquí, clar, és todo mal. Però fixa't que el que pensa la Paula Echevarría, que entenc que, a més, ella està en un món on reben una pressió per, evidentment, no engreixar, no envellir, no? O sigui, enviant-li cert escalf i sentint també certa pena des d'aquí, perquè imagina't, no?, haver d'aferrar-te a aquestes creences que, malauradament, són comuns en molta part de la població, però... De totes les coses que diuen en aquesta entrevista, que jo l'he vist moltes vegades, perquè és que em sembla increïble, primera, aquest, el comen como animales, que és com, per favor, no? Mm-hmm. Què vol dir como animales? És que som animals, no? I comer como animales és menjar quantitats normals. Hem de fer menús Ozempic per poder menjar com les senyoretes representa que hem de menjar. I clar, quan a tu et diu que Lola Índigo, que Shakira no estan primes, que evidentment no se meten a 34, aquí és on t'està dient quin és per ella el paràmetre d'estar prima. És a dir, si Shakira no està prima, nosaltres som elefants. Si el paràmetre d'estar prima és algú que està més prima que Shakira, és que el barem, el que marca, el que és estar prim o gras, està per sota, no? Llavors, senyora, per favor.
1: Clar, no? I és evidentment... que a mi la talla 34 jo no recordo haver-me-la posat mai.
3: Ui, en la vida, o sigui, jo no, home, no, en
1: és a dir,
3: la vida,
1: 34...
3: Sílvia, ni a les mànigues del braç, ni a les mànigues del braç.
1: Perdó, amb totes les persones que ens estan escoltant que tenen talla 34, que de
3: només
1: debò
3: que
1: ho disfrutin com jo disfruto la meva talla 52, però dius, clar, home, talla 34, doncs pues va ser que no, saps com vull dir-te? És a dir, no sé,
3: clar,
1: quan vaig fer la primera comunió, potser, però ja era l'alta i la gran, no ho sé, quan vaig fer la primera comunió, potser els meus pares em van posar una talla, què, 36? Perquè 34, ja et dic jo que no. Aleshores, no, no. Comen como animales, primer.
3: Sí.
1: Animales, ja ho diu d'una manera una mica menys tenidora cap a les persones no humanes.
3: Sí.
1: Mal! Muy mal! I sí, després sí, sí, sí, diu-lo de la talla 34, que mirin, jo ja, perquè és que no vull continuar per aquest camí, perquè m'alteraré i no puc alterar-me. Però m'ha causat molta perplexitat. I també és veritat
3: total
1: que hem de parlar de Paula Echevarría amb aquesta dit bé. Ella parla del que coneix, òbviament, no? Nosaltres
3: sí, sí,
1: coneixem
3: sí, sí,
1: una realitat i ella en té una altra, però les
3: sí
1: dues poden coexistir sense cap problema.
3: Sí,
1: sense
3: sí
1: cap problema.
3: I aquí està el problema, Sílvia, vull dir que com tu deies, o sigui, la talla 34 no és el problema, si
1: no,
3: els cossos són diversos. Hi ha gent que entra en una 34, hi ha gent que entra en una 48, hi ha gent que entra en una 52, en una 58, els cossos són diversos, però el que no pot ser és que el barem d'estar prima només pugui ser la 34.
1: Clar.
3: I que aquest cos sigui el correcte. Impossible, perquè les que no ens hi hem ficat mai, no ens hi ficarem mai.
1: Mai, mai.
3: O si t'hi pots ficar
1: no,
3: és perquè t'has convertit en un esquelet, en una persona que no té massa muscular i que, però és que tot i així, jo mira les meves caderes meravelloses, encara que perdessin tota la xitxa que hi ha al voltant, jo no em ficaria mai una 34 perquè la meva constitució no la té. Llavors, aquest no pot ser el barem i aquest és el gran punt, no? Que després, a més, també amb la falta de respecte que parla de les persones gordes, no? I és com un, bueno, és com abans punxar-te Ozempic que està gorda, no? I aquí és on tornem a l'arrel, ens prefereixen malaltes perquè s'està veient que els efectes secundaris van en contra de la nostra salut, ens prefereixen malaltes que no pas gordes i saludables, perquè les gordes, evidentment, estar
1: no
3: gorda no vol dir que no estàs saludable.
1: Al
3: igual que estar prim no vol dir que sí que estàs saludable.
1: Una persona pot tenir un pes per damunt de la mitjana, que no estem dient que això sigui positiu, però és que tampoc és positiu estar en un pes per sota la mitjana.
3: Exacte.
1: És a dir, cadascú ha de fer el que ha de fer, que és posar-se en mans de metges, posar-se en mans de la salut pública
3: i
1: a partir d'aquí, a partir d'uns anàlisis, amb uns anàlisis a la mà, senyores i senyors, amb pròpers facents, arribar a la conclusió de si la 34 és la nostra talla o la nostra talla és la talla 52. Mira, malgrat
3: exacte
1: tot, Crespi, avui sé que està sent un beautiful day.

0: of love.
1: Jo fa una estoneta, Crespi, he dit quina és la meva filia musical, que és Chris Martin de Coldplay. És a dir, senyor Martin, entra vostè per la porta d'aquest estudi i jo ja no m'escolten més fins demà al matí a les 9:05. Però és que entra per la porta d'aquest estudi Bono o The Edge de YouTube i tampoc m'escolten fins demà a les 9:05. Perquè aquests senyors a mi em semblen sexis, interessants, intel·ligents i canten així de bé. Mirin, mirin, mirin, mirin, mirin. It's a beautiful day. Ho va ser per les persones que ahir eren milers de persones a la ciutat de Dublín, perquè per commemorar el 50 aniversari dels U2, Bono va decidir fer un concert sorpresa des de la balconada d'una cafeteria. Jo hagués fet qualsevol cosa per ser allà. I tu també. I tu també, Crespi.
2: Clar que sí, vaya sorpresot, no?
1: Home, tu imagina't, estàs allà passejant per Dublín, que hi vaig estar aquest estiu, llàstima, i va, i canten ahir. I van interpretar les cançons del seu repertori, evidentment, els U2 amb aquest Beautiful Day. Estimada Crespi, és beautiful fer ràdio amb tu i fer vida amb tu.
2: El mateix dic.
1: Continuem felices, gordes i...
2: Estupendes.
1: Estupendes. I,
2: sí,
1: com dirien els clàssics, salt del sol per Antequera. Gràcies, estimada. Ens escoltem la setmana vinent.
2: Un petonàcim
1: petó,
2: dissabte.
1: Cuida't. Adéu-siau. Adéu. Amb els U2, fins al migdia.
3: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: El govern d'Espanya accelera les negociacions amb els socis d'investidura per tal de consensuar un decret d'habitatge perquè...

0: miembro al programa Parlamento de Radio 5.
1: Por eso nosotras lo que le hemos propuesto al gobierno es que expropie las 650.000 viviendas que, según los cálculos disponibles, tienen los grandes propietarios, los fondos de inversión, las entidades jurídicas en España, y que claramente no son viviendas que usan las familias para vivir, sino que son viviendas que están en manos de la especulación, como es el caso de Mari Carmen.
0: Per aquesta tarda hi ha convocada una manifestació a Madrid que finalitzarà davant del Congrés. I a hores d'ara, milers de persones es manifesten pels carrers de Madrid com a mostra de suport al poble de Ceuta i per denunciar la gestió del govern d'Espanya de la crisi migratòria. La marxa ha estat convocada per Societat Civil Espanyola amb el lema Per la dignitat i en defensa d'Espanya. En aquesta manifestació participen membres del Partit Popular i de Vox. Escoltem a Miguel Tellado i a Santiago Abascal.
2: Mire, yo creo que hay un sentir común, un sentir generalizado de que el gobierno de España no ha actuado de forma responsable, ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima, porque el gobierno sabía lo que iba a pasar y no actuó. Y lo sabían porque había informes previos que lo advertían.
3: Y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno. Y en este contexto, pues el Partido Popular sigue sin aceptar la propuesta de Vox de un gobierno conjunto en Ceuta para enfrentar la invasión y para denunciar la traición también en el Congreso de los Diputados y sentar a Pedro Sánchez en el banquillo del Tribunal Supremo.
0: Una marxa en què demanen la dimissió del govern de Pedro Sánchez, de la militarització de Ceuta i l'expulsió de tots els migrants que van entrar de manera massiva i irregular a finals de juliol a Ceuta i encara hi romanen. Allà, a la ciutat autònoma, falten unes 4.000 places per acollir temporalment els migrants que malviuen als carrers i a les platges de la ciutat. L'endemà de la cimera política sobre el present i el futur de l'educació a Catalunya, la consellera del RAM, Esther Niubó, crida al sindicat docents a deixar de banda la crispació i recuperar la confiança. Laura Zurriaga, bona tarda.
4: Bon dia. La consellera d'Educació assegura que és difícil negociar sobre acords ja tancats a UGT, Comissions Obreres i professors de secundària que contemplen, entre d'altres, un increment progressiu dels sous i l'ampliació de la plantilla en 1.800 professionals. Esther Niubó s'obre, però, a dialogar amb la CGT i USTEC a la propera mesa sectorial.
5: Pero yo lo que me gustaría es que en este debate de país el conjunto de docentes, el conjunto de la comunidad educativa se sintiera llamado, ¿no?, y partícipe de este debate, pudiera contribuir con las cuestiones, esas mejoras necesarias, esas reformas pendientes y que sea a partir de allí que podamos debatir y reconducir este clima pues ciertamente crispado que tuvimos el año pasado para convertirlo en un clima más constructivo y con la mirada en la próxima década.
4: L'escoltàvem en entrevista a l'agència EFA. El sindicat USTEC, de la seva banda, manté les mobilitzacions al novembre si no s'atenen demandes com l'ampliació dels recursos per l'atenció a la diversitat, la reducció de les ràtios a les aules o la millora de les infraestructures. Yolanda Segura és portaveu del sindicat.
6: Està clar que encara doncs, queda molta feina a fer, malgrat s'hagin fet uns acords endavant, no? Uns acords que tiren fan unes passes endavant. Això no soluciona de forma estructural els problemes que tenim, i en la seva totalitat, vull dir, els problemes que tenim als centres educatius, i el que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
4: Sobre el grup de treball creat a la cimera d'educació de divendres que cerca avançar cap al 6% d'inversions del PIB, una de les principals demandes del sindicat, critiquen la falta de concreció del govern i recalquen que no pot substituir les negociacions.
0: Gràcies, Laura. I una investigació dels Mossos d'Esquadra permet rescatar al Pakistan una dona de Barcelona víctima d'un matrimoni forçat. La policia catalana, a més, ha detingut dos homes per tràfic d'éssers humans. Sergi Bassoles.
7: El malson de la víctima s'inicia l'any 2023, quan comença una relació sentimental amb un home que havia conegut a Barcelona. L'entorn familiar de la víctima va exercir pressions i amenaces constants perquè trenqués el vincle amb la seva parella, tot amb l'objectiu d'imposar-li un matrimoni amb un cosí resident al Pakistan. Unes amenaces que també es van traslladar a la parella de la dona. De fet, els dos detinguts estan també acusats del seu intent d'homicidi el desembre de 2025, quan el van assaltar a la sortida del negoci que regentava i el van apunyalar deixant-lo molt malferit. Una temptativa d'homicidi que es produïa després que la víctima fos enredada mesos abans, al setembre, per viatjar amb el seu oncle al Pakistan. El pretext que les dues famílies acabarien acceptant la unió i intervindrien per resoldre el conflicte. Un cop al país asiàtic, però, li van retirar el passaport a la noia i la van tancar un domicili sota estricta vigilància, tot amb l'objectiu d'acabar-li imposant el casament amb el seu cosí. Finalment, però, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia del Pakistan, van poder alliberar-la.
0: La informació torna al punt de la una en aquesta emissió.

0: Ora, Rádio 4.
1: Rádio 4.

0: Jo no sé si a vostès els hi passa tan ràpid com a mi el temps, com els hi passa a tot l'equip del programa, en Sergio Lezcano, en Julio Leal, a la Mónica Pavón i el Luis Mimendizábal, però tot just salpàvem de port a les 9:05 i, uau, només ens queden 55 minuts de programa. Així doncs que ja saben vostès que els hi vam dir fa, bé, 3 setmanes, quan ens vam estrenar, entre cometes, en aquest horari, que havíem de posar-nos les sabatilles esportives, i això és el que fem, perquè hi ha moltes maneres diferents d'entendre la realitat i d'explicar la informació, i nosaltres el que volem és, des de l'entreteniment, des del to lleuger del cap de setmana, posar-hi el rigor que cal, la ràdio pública així ho demana, i també la seriositat que cal. Per què? Doncs perquè si abans amb la doctora Crespi explicaven la situació de les dones que som diferents físicament, que tenim sempre damunt del cap aquesta espècie de mirada, una mirada absolutament coertiva, una mirada absolutament, a vegades també, per què no dir-ho, cruel. Imaginin vostès el que pot passar si una dona viu a la zona de la que acaba d'arribar la nostra estimadíssima convidada, algú que aprecio i admiro, la periodista Mònica Bernabé. Per anar fent bullir l'olla, escoltarem com un altre mestre, en Pep Morell, va crear una obra que jo els hi recomano, Vestida de Negro, per entendre la tasca de Mònica Bernabé amb les dones afganeses a Kabul. Escoltin-ne.
1: Però a mi m'agrada anar als partits de futbol a l'Afganistan perquè et trobes una situació que no pots trobar-te en altres llocs. Als partits de futbol a l'Afganistan pots trobar-te homes i dones junts en un mateix espai i mostrant alegria pel que fa al partit, al camp de futbol, no? Pot semblar absurd, no? Però les mostres públiques d'alegria no són normals. Si hi ha alguna mostra d'alegria, sempre és o a dins de casa, o per exemple en un casament, que també és un lloc tancat, però les mostres públiques d'alegria són molt difícils de veure, no? El futbol realment està generant canvis en aquest país, no? I pot ser una eina per impulsar canvis socials.
0: Per impulsar aquests canvis socials, que no sé si han arribat o no. Ella va ser el mes d'agost del 2026, és a dir, fa molt poc. A Kabul, quan la veia, sempre que la veig a Kabul, sempre sento com un pessic a la boca de l'estómac. No puc arribar a imaginar com pot ser aquest pessic per Mònica Bernabé. Estimada Mònica, gràcies per ser en directe. Quan falten 4 minuts per un quart d'una, aquí a casa teva, que és Ràdio 4. Com estàs?
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me una vegada més.
0: Gràcies per venir. Ja saps que t'admiro molt i t'aprecio moltíssim. Mònica, que escoltàvem això que li deies a en Pep Morell en aquest documental que jo els hi recomano tant, però jo no sé si la situació ha canviat. Jo penso que la situació ha canviat, perdona l'atreviment, a pitjor, no?
2: Sí, sí, ha canviat completament. Aquest documental es va gravar a final del 2014, o sigui, fa més de 10 anys. En aquell moment jo explicava que els partits de futbol, no?, podien ser un dels pocs llocs de trobada entre homes i dones i on es podia mostrar alegria. Ara això ni tan sols és així, no? Les dones estan tancades a casa amb l'arribada dels talibans al poder el 2021. La relació entre homes i dones és molt limitada. Les dones han estat apartades de la vida pública. Ni als camps de futbol ni en cap lloc les pots trobar. I les mostres d'alegria doncs encara són més reduïdes i en tot cas es limiten als homes, no a les dones.
0: Tu has tornat aquest agost passat a Kabul, vas viure allà entre 2006 i 2014, has tornat en moltes altres ocasions. L'any 2000, al llarg del primer règim dels talibans, ja vas arribar-hi i, evidentment, aquest any també hem estat commemorant el 25è aniversari de l'atemptat a les Torres Bessones. Allà va haver un punt d'inflexió, no només per la situació de les dones afganeses, que són les que més ho van patir, sinó per tot el que significa aquest règim talibà, que, com tu dius molt bé i com has explicat a tants llibres que has escrit, no només és una qüestió religiosa. Ens equivoquem, penso, Mònica, si ho valorem i ho examinem només des d'un punt de vista religiós, no?
2: No és només des d'un punt de vista religiós, sinó que Bueno, jo trobo que la comunitat internacional i els països europeus, inclòs l'estat espanyol, tenim molta responsabilitat del que està passant actualment a l'Afganistan, perquè, com bé has dit, quan van haver-hi els atemptats contra les torres bessones a Nova York, es va iniciar la intervenció internacional a l'Afganistan, bàsicament perquè ens interessava, perquè la nostra integritat física com a occidentals estava en perill, perquè el terrorista que va idear aquells atemptats vivia exiliat i asilat per règim dels talibans a l'Afganistan. O sigui, per això es va començar la intervenció, no perquè ens preocupessin les dones afganeses o la població afganesa. Els occidentals hem estat allà durant 20 anys, que van haver-hi canvis, però això no vol dir ni molt menys que la situació de les dones afganeses, la situació de la població fos acceptable i que no es violessin els drets humans, perquè en molts sentits miràvem els occidentals cap a una altra banda i vam deixar la població totalment tirada, no? Ara el règim dels talibans tenen més força que abans, tenen més força que el seu primer règim, d'una banda perquè es van quedar amb totes les armes que havien facilitat els Estats Units a l'exèrcit i a la policia afganesa, és a dir, tot això ho tenen ara, tenen drons que abans no tenien, tenen helicòpters que abans no tenien, tenen armes modernes que abans no tenien, i d'una altra banda, perquè de forma totalment sorprenent i vergonyosa, altres països estan començant a mantenir relacions amb el règim dels talibans com si fos un interlocutor acceptable, no? La Unió Europea, al mes de juny, va rebre a Brussel·les una delegació de talibans per negociar la deportació d'afganesos a l'Afganistan, no? O sigui, per una banda condemnem el règim dels talibans i diem que és terrible, i d'una altra banda estem negociant amb ells per deportar afganesos de la Unió Europea, no?
3: L'estatus quo geogràfic, geopolític d'Afganistan també ajuda, i m'explico. 2 minuts, 1/4 d'una, estem parlant amb Mònica Bernabé aquí al Són 4 dies. Òbviament, Afganistan és un país que està molt a prop de Qatar. És un país en què hi ha una prevalència amb el que està succeint als països del Golf. I tu deies que Qatar, que és aliat, no ho oblidem, dels països occidentals, un dels que dona recolzament al règim dels talibans, deies que una de les coses que t'ha sorprès és que els taxis a Afganistan eren de color groc i ara són color blau cel com a Qatar, és així?
2: Sí, bueno, això és un petit detall, no? És una petita anècdota, no? Els taxis a Kabul sempre han estat, com bé has dit, de color groc, no? Quan ja vaig arribar vaig dir, però i això? I ara com que tots els taxis són de color blau cel, no? A més, tenia en compte que els taxistes són gent no amb molts recursos, per tant, canviar el color de taxi suposa una inversió, no? Això també posa en evidència que ningú gosa portar la contrària als talibans, no? Perquè saben que se la juguen, no? I curiosament, el color que s'ha escollit per aquest canvi és just el mateix color blau cel dels taxis de Qatar, no? I no només això, aquest que podria ser una petita anècdota, no? Sinó que Qatar actualment està construint un complex residencial a Kabul de desenes d'apartaments que lliurarà, cedirà al Ministeri d'Habitatge talibà un cop estigui enllestit, no? I com bé has dit, cal recordar que Qatar és el nostre aliat, no? I jo crec que des d'aquí no ens podem arribar a imaginar com és el règim dels talibans. O sigui, que cap dona pugui... doncs tu i jo no estaríem aquí, actualment.
3: Per suposat.
2: Estaríem a casa. No podríem fer res més. Les dones no poden ni tan sols anar a un simple parc a passejar. Quan surten pel carrer, han d'anar amb la cara tapada. Aquest cop els talibans no han dit que han de portar el burca, però has d'anar amb la cara tapada. I veus que totes les afganeses van amb una mascarilla. Jo, quan vivia a Kabul, cap dona a Kabul anava amb la cara tapada. Portaven el vel, això sí, però tu no veies dones amb la cara tapada. Ara veus totes les dones amb la cara tapada. O bé amb una mascareta d'aquestes del coronavirus, per entendre'ns, o bé amb el niqab típic dels països del Golf, països àrabs del Golf, que això és una indumentària que mai les dones a l'Afganistan havien portat, no?
3: És important que ens diguis això. Ara continuarem parlant d'aquest maltracte, d'aquesta manera que tenen els talibans de silenciar, de matar en vida les dones, dones que no poden anar a l'escola, les dones que no tenen prou diners i que les famílies no es poden permetre el luxe de que vagin a escoles, per dir-ho d'alguna manera, privades, ara ens ho explicaràs, no? Doncs a partir dels 12 anys s'han de quedar a casa, no? Però sense fer comparació, perquè no és comparable, aquest és un programa que està agafant el pols a l'actualitat. Quan tu viatges a aquest tipus de països o tens persones del teu entorn, com és el meu cas, d'una íntima amiga iraniana, te n'adones que la indumentària, la manera com es vesteixen, la manera com les tapen, la manera com s'han de tapar davant del món, forma part d'una manera de viure. I avui escoltava el butlletí informatiu d'ara fa 17 minuts, alguna cosa que feia que parlessin del burca aquí a Catalunya i més concretament a Lleida, no? I m'agradaria que escoltessis el que diu la Cristina Morón, que és regidora de l'Ajuntament de Lleida. Evidentment no estem parlant del mateix status quo ni la mateixa situació. Estem vivint a Espanya, a Catalunya. Vostè, senyora Bernabé, està davant del micròfon de Ràdio Nacional d'Espanya, a Catalunya, jo també. Però quan estem no explicant el que significa un burca o el que significa un niqab, potser ens estem equivocant. Escoltem a la regidora.
4: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
3: Les normes també protegeixen llibertats, Mònica, deia la Cristina Morón.
2: A veure, jo, quan es parla del burca aquí a Catalunya, jo, sincerament, no he vist mai cap burca a Catalunya. Burca, el que és el burca?
3: El burca que tu has vist a Afganistan.
2: El burca afganès. El burca és, sí, bàsicament, sí, afganès, sí, sí, no? O sigui, un vel que cobreix completament el cos amb una reixeta als ulls per poder veure. Sí que pots veure ni caps, o sigui, un vel que cobreix tot el cos i tota la cara i només deixa veure els ulls, això sí que ho he vist, o algun cas de dona que va amb un vel negre pel davant per també cobrir-se els ulls, però no un burca com a tal, no? Això ja seria un altre tema, seria obrir un altre meló. Jo, precisament, al diari Ara, perquè jo treballo al diari Ara, mesos enrere vaig publicar un reportatge sobre la situació de les mesquites aquí a Catalunya, i es podria dir que les mesquites al conjunt de l'estat espanyol, perquè la normativa que regeix és la mateixa, no? I una de les coses que em va cridar és que no tenim ni idea dels imams que hi ha a les mesquites a Catalunya, ni d'on venen, ni què expliquen, ni quina és la seva formació, ni què estan ensenyant, ni què estan promovent. Jo crec que en aquest sentit tenim un problema. Jo no defensaré una norma de prohibició del burca, però sí que defensaré que hem de saber què s'està promovent en aquests centres, en aquests espais de culte, de la mateixa manera que estaria en contra que un capellà, no?, pugui ensenyar als nens o pugui promoure, doncs, que, doncs, jo què sé, no? Tota una sèrie de normes totalment restrictives i retrògrades que no s'ajusten als drets de les dones en aquesta societat, no?
3: T'agraeixo moltíssim que ens ho hagis dit, perquè és una de les notícies del dia i pensàvem que tu ens podies fer el que acabes de fer, contextualitzar el que significa això que ara estàvem comentant, no? Si parlem de les dones afganeses, les dones que són a Kabul, aquestes dones estan apartades totalment de la via pública i de la vida pública. Les nenes no poden estudiar a partir dels 12 anys, no surten de casa. És l'únic país del món on les nenes no poden tenir accés a una educació secundària ni tampoc anar a la universitat. I les dones que volen estudiar, això que tu i jo hem fet, i la Mònica i tantes dones que ens estan escoltant, si ho fan, poden ser, bé, directament, no només repudiades per la família, sinó que poden morir, no? Mònica?
2: Sí, l'Afganistan és l'únic país del món on les nenes no poden estudiar a partir dels 12 anys. No sé si la gent es pot fer una idea, no sé si la gent té filles de 12 anys, o sigui, nenes que quan acaben el sisè de primària s'han de quedar a casa i ja no poden fer absolutament res més, no? Les dones, i sobretot les noies joves, no surten de casa o surten només quan és necessari, perquè també hi ha una policia talibana de la moral que va pels carrers, a més és bastant curiós veure-ho perquè són talibans que van una mena de bata blanca, com si fossin metges, no? I llavors van controlant si les dones van vestides com ells consideren que han d'anar vestides.
3: I si no van vestides?
2: No es poden detenir, no? A més, aquests talibans van acompanyats d'una mena de policies dones que les fiquen en furgonetes, no? i se les emporten, no? Detingudes. No? Llavors, clar, és un estrès anar pel carrer, perquè dius, bueno, a veure si em trobo amb una d'aquestes patrulles i consideren que no vaig suficientment tapada. No? Llavors les famílies, hi ha una noia jove, diuen, mira, millor que no surtis de casa, millor queda't a casa perquè no ens la volem jugar. No? Pel que fa a l'educació, s'ha promogut l'obertura de centenars d'escoles islàmiques, o sigui, de madrasses. Quan els talibans van arribar al poder el 2021, hi havia 5.000 madrasses a Afganistan i actualment hi ha 31.000 madrasses a l'Afganistan, o sigui, han crescut el nombre de madrasses de forma increïble, no? Que això també vol dir que els talibans d'aquesta manera intenten transformar la societat afganesa, no? Hi ha madrasses de noies que, curiosament, les noies no poden estudiar a partir dels 12 anys, però sí que poden anar a la madrassa a estudiar l'Alcorà, no? Amb això no li posen problemes als talibans. El que sí que està passant és que en algunes madrasses, de forma clandestina, s'està ensenyant les matèries de l'educació secundària perquè els talibans no poden controlar que s'ensenya a les aules de totes les madrasses del país, lògicament, no? Això vol dir que totes les madrasses ho fan? No, ni molt menys. Això vol dir que totes les noies van a les madrasses? No, ni molt menys, perquè les famílies han de pagar perquè les noies estudien en aquestes madrasses, no? I no tothom s'ho pot permetre, no? Sí que s'ha obert aquesta petita escletxa, però ni de bon tros. Això vol dir que les noies puguin estudiar, encara que sigui de forma clandestina.
3: Clar, perquè aquestes noies, 7 minuts i 2 quarts d'una, en directe amb Mònica Bernabé, aquí els 104 dies de Ràdio 4, aquestes noies tenen somnis, com tenen somnis les noies de 12 anys que ens estan escoltant, no? Com tenen somnis vostès, pares, mares, padrines, avis d'aquestes noies de 12 anys, que volen que aquestes nenes siguin el que vulguin ser, que vulguin treballar del que vulguin, però que puguin triar. Aquestes noies somien amb ser metgesses, amb ser professores, fins i tot presidentes d'Afganistan, les has fotografiat, les has gravat. Com t'ho has fet per... Sé que no ens pots explicar com has entrat, evidentment aquesta pregunta no te la faré perquè seria absurd i a més molt poc educat per part meva fer-te-la, però com has pogut fer-ho? És a dir, no entrar, Mònica, sinó poder parlar amb totes aquestes persones, perquè explicaves que a Afganistan, atenció, oïdors, no existeix un cens de població des de l'any 70. És a dir, hi ha gent que no té caret d'identitat, que són persones absolutament indocumentades, no? Que no estan en un cens i que així, doncs, són molt fàcilment manipulables i poden desaparèixer d'una manera molt fàcil, Mònica.
2: Doncs sí, com ho he fet? Doncs precisament el fet que les dones hagin d'anar totalment... Ara la majoria de afganeses van vestides de color negre, que això no era abans així, i com he dit, amb la cara tapada, no? I això, doncs, ha jugat a favor meu, he de dir, no? Perquè, doncs, jo el que he fet, gràcies als meus contactes, també amb l'ajuda dels meus contactes, doncs m'he vestit com... El nom del documental és...
3: Vestides de negre. Del qual
2: has parlat inicialment, Vestida de negre. El Josep Morell, el director, va posar aquest nom al documental perquè jo, quan vaig viure a l'Afganistan del 2006 al 2014, ja anava vestida sempre de negre perquè era la manera de passar més desapercebuda. No perquè ningú m'obligués, sinó perquè jo ja vaig veure que això feia que la gent pensés que jo era afganesa. Doncs he fet la mateixa estratègia, vestir-me amb una túnica negra, amb un mocador negre i amb una mascareta a la cara de color negre, no? O sigui, exteriorment semblava una afganesa més, per tant això m'ha ajudat, i amb l'ajuda dels contactes que tinc, doncs he pogut visitar diverses d'aquestes madrasses per a noies, algunes de les quals feien aquestes classes clandestines, i les noies que he entrevistat eren precisament noies que estudiaven de forma clandestina educació secundària en una d'aquestes madrasses, no? Han parlat a càmera mostrant la seva cara, no? Que hi ha gent que també ha dit, home, i com que has mostrat la cara d'aquestes noies? Doncs precisament perquè, com tu has dit, no hi ha un cens de població, és a dir, no hi ha un control de la població, i a més el fet que vagin aquestes noies amb la cara tapada quan surten al carrer, precisament mostrar-la, és difícil que les puguin, identificar.
3: Perquè sempre van tapades.
2: Sempre van tapades. He de dir, però, que jo mateixa va ser la primera que em vaig sorprendre quan vaig començar a fer les entrevistes a aquestes noies, les respostes que em donaven, no? Perquè tu les veus, clar, aquestes noies van completament vestides de negre, també, i quan surten al carrer amb la cara tapada, i quan comences a fer-les preguntes i dius, ostres, aquestes nenes, doncs això, una fins i tot em va dir, jo vull ser presidenta de l'Afganistan perquè estic farta que les dones haguem d'estar, una noia de, no sé, que tenia 14 anys, estem fartes que les dones, les noies, haguem de viure d'aquesta manera, no? Unes respostes d'una maduresa total, no? I jo també voldria dir que a mi em fa molta ràbia perquè des d'aquí es condemna molt el règim dels talibans, ens trenquem les vestidures de la situació de les dones a l'Afganistan, però què s'està fent? Què s'està fent des d'aquí? Més enllà de, malauradament, negociar amb els talibans. Quines iniciatives s'han dut a terme per exemple, promoure l'educació online? Hi ha iniciatives, però són totes petites iniciatives impulsades per associacions o per persones particulars. Hi ha alguna universitat que se li hagi passat pel cap a l'estat espanyol de promoure l'educació online? Hi ha algun govern europeu que se li hagi passat pel cap? Hi ha alguna iniciativa de beques per a noies afganeses perquè puguin estudiar a la universitat? Això es va fer amb els ucraïnesos. O sigui, menys parlar i més fer. Perquè això tampoc ho estem fent.
3: 2 minuts i arribarem al punt just de 2:15 del migdia en directe a Ràdio 4. Són 4 dies, entenen perfectament perquè admirem a la Mònica Bernabé, perquè jo sé que escoltar-la amb ella és... uau! Pensa en veu alta des de la capacitat de saber del que parla i parlar del que sap. Mònica, has passat por?
2: He passat una mica de por, només en un cas que pot semblar bastant absurd, però una nit que estava a l'hotel, un home va intentar entrar a la meva habitació, ho va intentar 2 vegades, i clar, et trobes allà, cal recordar que a l'Afganistan no hi ha cap ambaixada occidental, tampoc hi ha una ambaixada espanyola. Els meus contactes afganesos, el fet de que un afganès es relacioni amb un estranger ja el pot posar en problemes, per tant, trucar-los tampoc no era una opció, perquè els podia posar en problemes amb ells. I llavors te n'adones de la situació d'impunitat total i que estàs completament sol, perquè on pots demanar ajuda, no? Perquè les autoritats són els talibans, o sigui, no demanaràs ajuda als talibans, no? Llavors, en aquesta situació vaig entendre, no?, la situació de la població afganesa, de, vale, si jo em rebel·lo, jo tinc un problema, i on vaig? On vaig a demanar ajuda, no?
3: I per què aquest home va intentar entrar 2 vegades a la teva habitació? Vas poder esbrinar? Va ser
2: no,
3: un error?
2: És que no sé qui era. Primer, no vaig obrir la porta, lògicament.
3: No, lògic.
2: No tinc ni idea. No tinc ni idea, no? Vaig posar una taula i una cadira darrere la porta, això sí.
3: Ben fet, ben fet.
2: He de dir que ja totes les nits havia posat una cadira darrere la porta perquè ja he tingut d'altres experiències similars a l'Afganistan. No era la primera vegada, no? Però clar, en aquesta situació era, val, què faig? A banda de la cadira, després vaig afegir la taula.
3: Sort que tens aquest sentit de l'humor, eh? Que ve directament lligat, és proporcional al teu coratge i la teva valentia. Fixin-se que hi ha una cosa que la Mònica explica en aquesta última visita que ha fet a Kabul, i és que a vostès potser els semblarà alguna futilesa, però a mi no em sembla una futilesa en absolut. I és que una de les dones que formen part d'aquest reportatge és propietària d'un centre d'estètica clandestí. Per què? Doncs perquè els talibans van decretar el tancament de tots els centres d'estètica i perruqueria per a dones l'any 2023. Per mi no és un detall menor, en absolut. No és un detall menor en absolut, perquè No només t'invisibilitzem, no només no tens dret a estudiar, no tens dret a tenir la teva pròpia llibertat, sinó que tampoc tens dret a tenir cura de tu mateix i tenir dret a veure't com tu vulguis veure't a través del mirall. És a dir, no només t'invisibilitzem des d'un punt de vista físic, invisibilitzem la mirada que tinguis teva quan et miris al mirall, que és la perversió més gran que se li pot fer a una persona. Per això dic que per mi no és un detall menor, aquest.
2: No, no és un detall menor, perquè a més els centres d'estètica i les perruqueries eren un dels pocs llocs que quedaven on les dones doncs, podrien reunir-se
3: i parlar amb una trobar-se certa... juntes.
2: Sí, trobar-se juntes. No? Llavors, amb aquest tancament, doncs ara doncs no hi ha cap excusa perquè una dona pugui sortir al carrer, no? Val, diràs, bueno, hauran d'anar a comprar, no? A l'Afganistan normalment fins i tot els homes van a comprar. És a dir, poques dones surten de casa per comprar. Llavors, quina raó tens per sortir de casa, no? Llavors, realment és bastant cridaner, no?, com han sorgit aquests centres d'estètica clandestins, que és bàsicament a cases particulars, doncs hi ha aquests centres d'estètica i les dones van d'amagat, doncs totes cobertes amb la túnica negra, amb la cara tapada amb la mascareta i el vel, i simplement doncs, van a arreglar-se els cabells o doncs, això, no? a fer-se qualsevol cosa al centre d'estètica. No?
3: Que també és il·legal, no oblidem. Ens queden només 6 minuts, Mònica. Suposo que amb tot aquest material que tens, a part dels articles que podem llegir al diari ara, alguna deus estar preparant, no sé si es pot explicar o no.
2: Doncs ara per ara estic preparant absolutament res més, no estic preparant un altre llibre. De fet, cada llibre que he escrit, al final d'escriure, perquè escriure un llibre és molta feina.
3: Molta feina, sí.
2: Sempre dic que és quan vaig escriure el primer vaig dir, és el primer i l'últim llibre que he escrit.
3: Doncs no va ser el primer i l'últim, estimada.
2: No va ser així.
3: No, gràcies a Déu, no.
2: Després em vaig liar una altra vegada, no? De moment no tinc cap projecte immediat vinculat a Afganistan, no? Però lògicament continuo explicant doncs, el que he vist en aquest viatge tan recent, no?
3: De tot el que has vist en aquest viatge tan recent i en els altres viatges, què és el que et va provocar més tendresa? Ja no et diré el que et va provocar més horror que em puc imaginar, però que et va provocar més tendresa.
2: Doncs el que em va provocar més tendresa va ser aquestes noies que vaig gravar de la madrassa, aquestes noies adolescents, tan jovenetes, perquè amb elles la mirada, no? Malgrat que són noies, són adolescents, doncs feien tonteries, no? Lògicament, no? Es reien entre elles, al moment de gravar-se tenien vergonya, no? Típic, no? Però tenia una mirada trista, no? I elles deien, bueno, potser, una d'elles, la meva mare em diu que potser en uns anys els talibans ja no estaran, i llavors jo encara tinc possibilitat doncs, d'això, d'estudiar, de treballar, no? Que ara tenen aquesta, diu, bueno, potser, no? Jo estic aquí venint a la madrassa, estic estudiant de forma clandestina, i qui sap, no?, què passarà. Jo sóc força pessimista, no? Sóc força pessimista. També és el que mai no se sap el que pot passar a l'Afganistan, perquè els canvis sempre han estat molt radicals històricament. Però sóc força pessimista perquè l'Afganistan ha desaparegut de l'agenda internacional, o sigui, tant se'n fot l'Afganistan actualment. I sóc força pessimista perquè s'està blanquejant el règim dels talibans i perquè, és el que he dit abans, no? Fins i tot la Unió Europea, que defensem que som els grans civilitzats, defensors dels drets humans i bla, bla, bla, bla, estem negociant amb ells. O sigui, un règim, i a mi una de les coses que més m'ha sobtat és que des d'aquí, no? I fins i tot jo pensava que els talibans eren, bueno, quatre matats, no? Quatre fanàtics que estan portant el país de forma caòtica i tampoc no saben ben bé què fer, no? I quan he anat aquesta vegada he pensat, no, és que aquesta gent té més força del que creiem.
3: Saben el que et porten entre mans.
2: Saben el que porten entre mans i tenen suport al darrere, no? I això és el que em va impactar més, no? D'aquesta, no sé si capacitat de gestió per part d'ells o que algú els està ajudant a gestionar el país, no? A gestionar a favor dels seus interessos, lògicament, no? A favor dels interessos de la població afganesa. I això fa molta por, realment fa molta por, perquè són gent molt fanàtica. Fanàtica fins al punt que la música està prohibida a l'Afganistan. l'Afganistan. És a dir, aquesta música de fons que estem escoltant, això seria impensable a l'Afganistan. Poses la televisió i l'únic que sents a la televisió és doncs, recitacions del Corà, imams parlant, no? Dius, bueno, quin futur, és a dir, quina societat, quines generacions es poden formar a partir de tot això, aquest matxaque constant, no?, d'aquest discurs fanàtic per part del règim, no?
3: Un país que no deixa escoltar música, un país que no fa que les seves dones, nenes, joves puguin anar endavant i puguin estudiar i puguin triar lliurement què volen fer amb les seves vides, perquè, senyores, no arribem a cap conclusió que no sigui la correcta. La senyora Bernabé, servidora, Mònica Pavón, les senyores que ens estan escoltant poden fer el que vulguin amb les seves vides, perquè tenim dues coses bàsiques i fonamentals: educació i independència econòmica. Si no tenim ni educació ni independència econòmica, no podrem decidir mai. I si no podem decidir mai, sempre estarem sotmeses. I si estem sotmeses, no hi haurà res que pugui fer-nos anar endavant. Així doncs que jo penso que d'una vegada per totes hem de parlar clar del que significa aquest país i del que significa per les dones viure en aquell país. Mònica Bernabé, als seus peus de nou, que és com un bucle. Jo cada vegada que veig ja la Mònica Bernabé...
2: Una mica exagerada,
3: no,
2: també.
3: No, exagerada no, ja ho saps tu. Bucle, continu i perpetu. Gràcies per venir, Mònica.
2: Gràcies a tu.
3: Una abraçada ben forta i felicitats.
2: Gràcies.
3: Vinga, gràcies. 30 segons i arribarem a 2:15 d'una del migdia. En aquest programa anem d'una cosa a l'altra, amb una facilitat, que és com és la vida, eh? No es pensin que no, la vida són contrastos, i aquí el Dani, el Són 4 Dies de Ràdio 4, també vivim per i amb els contrastos. Som-hi.

0: Toc, toc, toc, són aquí. Espero i desitjo, perquè la nostra història eròtico-radiofònica festiva ha començat a les 9:05. Ja sé que fa molta estona, gairebé 4 hores, però, és clar, si ens han sentit, escoltat, percebut, han participat d'aquest gran espectacle de la vida, que és un programa de ràdio en directe, ara l'últim tram no ens poden deixar sols. I no ho poden fer primer per aquesta meravellosa música que embolcalla la veu i l'alegria del nostre estimadíssim Manel Ferrer, aquest gran periodista que té ull per veure el cor, però no només els batecs, sinó totes aquelles notícies socials i també que estan relacionades amb la televisió. Els hi dic que, malgrat sempre tenim un to alegre, havíem de començar amb una notícia que a mi m'ha deixat aclaparada, però anem a pams. Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia. Són aquelles notícies que sobten moltíssim, sigui quines siguin els protagonistes, és veritat, perquè jo crec que la pèrdua d'un fill sempre és una cosa que commou a qualsevol, eh? Uh-huh. Ja siguin doncs famosos o no famosos, però en aquest cas, si encara coneixem a la família i són persones doncs prou reconegudes, estem parlant de Cindy Crawford, que ha hagut d'acomiadar el seu fill Presley després de que hagi perdut la vida just en els dies que estava complint el seu 27è aniversari, és a dir, que havia estat el seu aniversari fa molts pocs dies. Era un noi que ell mateix va explicar, i també la seva mare va explicar en diferents entrevistes, que havia tingut problemes de salut mental molt grans, tot derivat per problemes d'addiccions a les drogues, i ara estava en un centre i sembla que estava recuperant, estava anant molt millor. De fet, la pròpia Cindy Crawford va publicar un missatge a les seves xarxes i explicava que estava molt content de l'home amb el qual s'estava convertint el seu fill, de tot el que havia superat, i justament doncs feia uns dies coneixíem que havia perdut la vida justament en aquest centre on s'estava recuperant d'aquests problemes d'addiccions.
0: És una notícia molt trista, primer perquè ell era molt jove, 27 anys, segona perquè Cindy Crawford ha dit una cosa que és molt punyent, no? Sempre et veuré com el meu nen petit. I tercera perquè, clar, no tothom fa informació social de la manera tan elegant que la fas tu, Manel, i hi ha alguns canals de televisió, sobretot la revista People i el canal, per dir-ho, un ras i curt interactiu de People, que han explicat els detalls de com van trucar el 911, de com s'escoltava la desesperació dels que estaven atenent-lo. Clar, aquest és un exemple més de que s'hauria d'anar molt de compte quan es parla de la mort, perquè independentment de que aquest noi fos el fill d'una de les dones més guapes de l'univers, el seu pare no es queda enrere,
1: no,
0: tot s'ha de dir,
1: no,
0: perquè
1: no.
0: El seu pare guapíssim, però home, s'hauria de tractar amb una mica més de tendresa.
1: I jo crec que hi ha línies vermelles que no s'haurien de creuar, és a dir, aquí a la televisió, aquí a Espanya, a Catalunya, hem vist a vegades titulars molt forts, imatges molt dures que s'han emès a la televisió, però als Estats Units ens passen la mà per la cara, però sobradament, i allà ni es pregunten per l'ètica, allà directament tiren i després ja veuen com ho solucionen. De fet, aquesta família, el que ha demanat la família és doncs que no es parli dels motius de la seva mort, que això ja s'han passat molts mitjans de comunicació pel forro, parlant clar, però és veritat que aquest noi, Presley, tot i tenir 27 anys, ja havia treballat en el món de la moda i abans de posar-se malalt i de caure les addiccions havia treballat per Dolce & Gabbana, per Burberry, Moschino, és a dir, havia fet un munt de publicitat i ja estava començant a despuntar en el món de la moda també i com a actor, és a dir, que apuntava maneres aquest noi més enllà de ser el que es diuen, no? Que diuen ara un nepo baby, que és un fill de famós, més enllà de passar, que això està molt de moda també, aquest concepte dels nepo babies ara mateix.
0: Els nens de la Shakira, que es treu a tot arreu.
1: A tot arreu?
0: Però ja.
1: Però clar, és que sabíem que aquests nens, com es deien, gairebé el DNI des que van néixer aquestes criatures.
0: Ja van néixer aquestes criatures en Sasha, que té un nom molt rus,
1: trobo. I Milan, que té nom a goma d'esborrar.
0: De goma d'esborrar, sí.
1: I ja els coneixíem que, vaja, que acabaven de néixer aquestes criatures, no? Però aquest noi, malgrat tot ser fill de pares famosos, ja apuntava maneres i tenia certa gràcia a l'hora de treballar.
0: Clar, això és que està aquesta molt bé. És una família molt talentosa, perquè la filla de Cindy Crawford, Keira, és també una molt bona actriu que, a més, la morbositat fa que ja saben vostès que Cindy Crawford i Richard Gere van ser parella.
1: Sí.
0: I ara el fill de Richard Gere, que es diu Homer, pels Homer Simpson,
1: sí,
0: atenció.
1: Mira.
0: I no només perquè el pare de Richard Gere es digués Homer, sinó que ell sempre ha dit que va ser una barreja de les dues coses, no? Un record, o en aquest cas, un respecte cap al seu progenitor i també la sèrie de televisió americana. Bé, doncs, tots dos, Homer Simpson i la filla de Cindy Crawford, estan junts treballant en una sèrie de televisió, en Eufòria, no? Així doncs que aquest noi, que desgraciadament ha mort als 27 anys, sembla ser que tenia una carrera llarga i plena de futur. Descansi en pau, és una notícia molt trista.
1: Sí.
0: La que ve ara no fa riure.
1: No fa riure.
0: Gens ni mica.
1: Gens ni mica, no. Perquè el resultat és decebedor, diria, de principi a fi.
0: Desastrós.
1: Desastrós.
0: Primer, posem en context musical el que explicarem. Perdona.

0: loca.
1: Senyor, sí. Com la loca, loca, loca, no, perquè, escolti, no. Jo també ploro altes hores de la matinada.
2: I no soc, passa res.
1: Exacte,
2: soc
1: no com res. Bridget Jones, clar, i no passa absolutament res.
2: Aquesta referència.
1: No? Clar.
2: Estem parlant del grup Andy Lucas, en aquest cas estem parlant de Lucas, val? Que això és important perquè el grup s'ha dissolt i encara hi ha gent que no sap quin és un i quin és l'altre.
1: Jo no,
2: que
1: jo
2: això
1: no
2: és un
1: sabia.
2: Problema, perquè, clar, vostè va a un concert d'aquest senyor, no sap si és Andy, si és Lucas, o són els dos, o no és ningú, perquè realment...
1: O és una àguila bicèfala, com diria Antonio Gala, que no sap si veu bé.
2: Clar, el 2026 no està sent l'any de Lucas, de ninguna manera, perquè s'ha dissolt el grup. S'ha separat de l'altre, de l'Andy, que eren com germans a tota la vida. Se li va desmuntar, literalment, el nas, perquè no sé què es va fer al nas i va ser una cosa horrorosa. Ara resulta que s'han anat a fer una operació fora d'Espanya i aquesta operació que es va fer a Turquia, que se'n va anar sol a Turquia, quan va tornar ara a la televisió, en prime time, es va treure totes les venes.
1: Horrorós.
2: I ha ensenyat el resultat d'aquesta operació i jo no sé si la família, abans d'anar a la tele, potser l'hauria d'haver advertit i dir, escolta, no vagis a la tele perquè el resultat és nefast. Però, clar, en el moment aquell que ho ensenyen per la tele i el presentador, Santi Acosta, es veu amb l'obligació de dir-li que ha quedat molt bé...
1: No, és que no
2: has de saber
1: molt
2: mentir
1: bé.
2: Molt bé, també, perquè això et quedi bé i natural i que aquella persona no noti que l'estàs enganyant. És a dir, el resultat ha estat fatal. Fatal i no ha quedat bé. Ell justifica que això trigarà encara setmanes i dies
1: no,
2: en posar-se a lloc.
1: No,
2: Jo no vull ser pessimista i no seria que li digui a aquest home que això no anirà segurament a millor.
1: Clar, perquè és que, a més, és tot és que passa que tot és molt d'una ignorància supina, no? Veiem aquest senyor que segur que és un bon músic.
2: Sí.
1: A mi Andy Lucas no estaria en el top 10 de la meva música preferida. Tots els tot s'ha de dir. A mi Andy Lucas, amb tot respecte als oients de Ràdio 4 que són presidents del club de fans d'Andy Lucas, a mi Andy Lucas, ni Andy, ni Lucas, ni juntos, ni por separado. Però esclar, tu veus aquell senyor embolcallat amb venes, no?, que es pensa que és una espècie, no ho sé, de fantasma de l'òpera, o d'El Santo,
2: sí,
1: com la sèrie de Roger Moore, i que es va traient venes i venes i venes, i veus aquell nas que no pots fer altra cosa més que mirar-li el nas. Clar, perquè ara ja aixeco el cap i estan fent un reportatge de com estan anant al Festival de Cinema Sant Sebastià. Clar, veus a Brad Pitt, perdona, eh? Perdona,
2: no,
1: Brad Pitt.
2: No, és el mateix resultat.
1: No, amb aquesta història meravellosa d'amor i de supervivència entre una persona humana i una persona no humana. Si els agrada tant com a mi els gossos, no hi vagin perquè ho passaran fatal, tot i que Brad Pitt fa un paper meravellós.
2: Sí.
1: Bé, doncs clar, veus a Brad Pitt que està envellint amb dignitat
2: totalment.
1: I veus aquest senyor que ha anat a fer-se a Turquia.
2: Clar.
1: Aquesta operació que dius, home, no sé.
2: Però això inclús, Sílvia, a mi sembla antic, perquè abans la gent anava a Turquia a fer-se operacions, a jugar-se la vida de cabell.
1: Clar.
2: Inclús havia com un turisme de l'alopècia, perquè els pujaven a tots en un avió i se n'anaven allà, els operaven, després els passejaven en un vaixell, això és real,
1: i
2: els hi feien com turisme durant aquell cap de setmana.
1: I volvien com melenon.
2: I tornien, de veritat, és a dir, sortia la gent de l'aeroport del Prat Calba, directament, perquè t'has de rapar, se'ls emportaven allà i tornaven amb el melenon.
1: Ai, Déu meu, quin
2: quieto. I com havien d'estar 4 o 5 dies, ens aprofitaven i els ensenyaven com la ciutat i tot. Era com un pack turístic i tu marxaves calb i tornaves amb cabell. Això
1: I
2: és una fantasia.
1: És una fantasia,
2: home,
1: absoluta. Com diria el Raül Balam,
2: sí,
1: seria
2: sí,
1: Hola
2: sí.
1: Maravilles.
2: Total, total.
1: Perquè, esclar, no només tornaves amb cabell, sinó que t'havien donat una volta pel Bòsfor amb aquell mal de cap que deus tenir, perquè, és clar, això no t'incerten cabells com
2: qualsevol cosa.
1: Fer un mal de cap horrorós, vas amb aquella ventada i tornes amb cabells. La vida, estimats oïdors, del Són 4 dies, és estranya.
2: Certament, certament.
1: Molt estranya, perquè d'Andy Lucas, no es pensin, ens n'anem als Gemeliers. Qui són els Gemeliers? Ara ens ho explica el nostre estimadíssim Manel Ferrer. Són germans i són d'Oviedo, titular.

0: Déu meu senyor.
1: Què els ha passat a aquests nens?
0: No
1: perquè
0: sé,
1: eren nens.
0: Però o sigui, la poesia no, no seria...
1: No és el seu fort. De fet, aquestes criatures, aquests nens, que ja són adults, majors d'edat, es van fer famosos en un programa de Juan y Medio quan eren nens.
0: Ah, és veritat!
1: Que era com un Lluvia d'Estrelles Kids, no? Anaven
0: sí,
1: els nens
0: sí, sí.
1: I lluitaven doncs, per aconseguir com una carrera musical. Aquests nanos van guanyar aquest programa, que són germans, són bessons a la vida real, i van guanyar aquest programa. Clar, aquests nens es van fer famosos amb 7 anys. Van començar a fer concerts, gires, CDs, perquè van enganxar el moment que encara s'estaven venent CDs. Per tant, van guanyar pasta. Què passa? Que la família es va trobar amb una fortuna amb aquelles criatures que jo entenc que anar a l'escola ja era com una cosa secundària totalment.
0: Clar, però atenció. Atenció amb la dada que ens acaba de donar el nostre estimadíssim Manel Ferrer. Eh? Aquests nens van néixer a Oviedo, coneguts artísticament com Gremelier.
1: Sí.
0: Els noms són Jesús i Daniel.
1: Sí.
0: Passem de Andy Lucas a Jesús i Daniel.
1: Sí.
0: Aquest seria el titular. Però clar, aquests nois comencen a fer música als 7 anys. Jo no vull ofendre els fans de Gemelier de cap de les maneres, però és que no són Mozart.
1: No.
0: Dius, a veure, no és Mozart aquests,
1: no.
0: Aquesta gent.
1: Jo crec que la gràcia d'aquests nois és que són, lògicament, no anava a dir iguals, però molt similars. Llavors feia molta gràcia perquè eren així petitets i tenien la seva gràcia, els portaven a la tele. Ara s'han fet adults, aquestes criatures.
0: I ja no són iguals.
1: I ja no són iguals.
0: No, ja no.
1: Tampoc tenen la gràcia cantant que tenien quan eren petits, però clar, es van forrar perquè expliquen que amb 7 o 8 anys els seus pares ja els hi van comprar la seva primera casa.
0: Com?
1: Sí, amb 8 anys tenien inscrits aquests nens una casa.
0: Home, perdó, eh? Nosaltres que venim d'aquest horror, que és veure aquella senyora tan gran de 87 anys
1: sí.
0: que van desnonar a Madrid, que jo encara no m'he recuperat, que és una vergonya nacional que això estigui passant
1: totalment.
0: En un país desenvolupat com el nostre. Passem a que dos nens amb 7 o 8 anys ja tenien ingressos, com diu el Manel, per tenir la seva pròpia casa.
1: Però clar,
0: els pares han de tenir molt de cap,
1: clar,
0: eh? Per
1: clar, una casa
0: això.
1: Comprada trinco-tranco, és a dir, no una hipoteca, no, comprada directament la casa d'aquestes criatures. Els pares t'ho vagin molt bé, han de tenir molt de cap, perquè clar, en una altra família potser entren els diners i tal qual com entren, surten.
0: Van,
1: aquí
0: sí,
1: van
0: senyor.
1: Tenir la bona idea, la bona pensada d'en aquell moment comprar una casa i aquests nanos continuen treballant, ara ja menys com a artistes, com a cantants, ara són compositors d'altres artistes i estan una mica més dedicats doncs, a darrere de l'escena, però han aconseguit doncs, allò que van guanyar quan eren nens, d'avui encara viure d'això, que això és difícil, perquè hi ha alguns sí. que perden el cap i les fortunes aquestes s'esfumen i els hi passa per davant. Per tant, però m'ha sobtat de 7 anys tenir la teva casa, que això és una cosa que és forta.
0: Jo en tinc 58 i encara estem buscant.
1: Fins
0: així, doncs, que atenció, poca broma. Som en directe aquí al Són 4 dies amb en Manel Ferrer, bé, anant aproximant-nos desgraciadament ja al final. M'ha agradat molt Pablo Echeverría,
1: sí.
0: perquè si l'altre dia, te'n recordaràs, Manel, parlàvem de la fortalesa de Naomi Watts
1: sí.
0: I de Carmen Machi. El dia al Festival de Sant Sebastià, en aquesta 74a edició, que han d'haver papers per dones de la nostra edat, és a dir, entre 58 i 65 anys, Paula Echeverría ha dit que va decidir parar-ho tot als 43.
1: Sí, de fet, parar la seva trajectòria, la seva carrera durant més de 4 anys, i ho ha explicat molt bé perquè diu jo he tingut la sort de poder-ho fer, però això no és lo habitual. És a dir, a molts llocs, si tu decideixes deixar de treballar, després tornar-te a reenganxar a la roda laboral, és molt complicat. I diu, jo ho he pogut fer, he pogut dedicar-me a la meva família, estar amb els meus fills, també perquè explica que va arribar un moment de la seva trajectòria que estava fent tantes sèries, tantes pel·lícules, tantes coses, que es va donar compte de que no estava visquent la seva vida personal, que això és molt fort, que et passi realment i que te n'adonis, i va decidir aturar-ho tot i dedicar-se doncs, a això, a la criança de les seves criatures, a la seva família, i ara doncs ha tornat amb moltes sèries, a més, podent recuperar tot plegat, que aquí t'explico una dada que a mi m'encanta, a veure, Sílvia, si tu també, que Paula Echeverría, quan fa sèries de televisió, que n'ha fet inclús d'època en aquesta casa, televisió espanyola, ella sempre porta perruca. I diràs, per què?
0: Per què?
1: Perquè no es pot tallar el cabell. Per què? Doncs perquè és imatge d'una marca de xampús molt famosa.
0: Oh!
1: I no pot, sota ningú concepte, fer-se res al cabell, ni canvi de color, ni tallar-se'l, ni retocar-se'l, ni el serrallet, absolutament res. Només pot fer-ho amb els professionals d'aquesta marca de xampús. I si ho fa, doncs la penalitzen d'aquest contracte que té cada any, em sembla que són uns 350.000 euros que guanya per ser imatge d'aquesta marca de xampús.
0: Home, 350.000 euros és una xifra important.
1: Val la pena per no tocar-se el cabell.
0: Però que no et puguis tocar ni els cabells.
1: Clar, t'ho imagina't, qualsevol cosa, qualsevol cosa. Llavors sempre fa servir perruques per les sèries per no, doncs, trencar aquest contracte.
0: Mira,
1: que té.
0: No les sabíem, aquestes coses. Sí, no tinguéssim a Manel Ferrer, no ens assabentaríem ni de la meitat. M'he deixat el cor esturat durant uns segons quan he sentit que Paula Echevarría, senyores i senyors, no pot tocar-se els cabells perquè la marca de xampús, que comença amb P i acaba amb...
1: Exacte, és Pelope. Pelope, ja ens entendreu a casa, doncs no se'l pot tocar sota ningun concepte.
0: Sota cap concepte.
1: Sota
0: molt
1: cap
0: bé.
1: Concepte.
0: Molt bé. Escolti'm, parlava en Manel de les sèries que ha protagonitzat Paula Echevarría en aquesta casa, però és que la 2CAT, casa nostra, en català, estrena temporada amb noves propostes de cultura, entrevistes i un debat.
1: I un debat, és a dir, hi ha moltíssimes coses que estan passant. De fet, tindrem moltes novetats aquesta temporada pel que fa a la 2CAT i la 2 aquí a Catalunya, perquè s'obrirà moltíssim més l'oferta i s'estan preparant nous formats. El que sí que sabem que torna Punts de Vista amb la Tània Sàrries i també noms propis amb l'Anna Clerc, que són les grans novetats que tenim en aquests propers dies.
0: Doncs la Mònica Pavón ha fet una tasca extraordinària per saber com són els Punts de Vista, programa que està presentat per la gran Tània Sàrries. No se'l poden perdre. Escoltin, escoltin.

0: Hola, són dies de festa i a nosaltres ens agrada celebrar-los com ha de ser, amb cultura. És l'hora de la cultura, és l'hora de Punts de Vista.
1: És l'hora de l'alegria de Tània Sàrries. A mi també, molt. És una molt bona companya, a més a més. Actrius com la Forastera, Zoe Stein, Núria Prims, l'actuació del cantant francès Rémi Fa en català, i també vam poder veure la setmana passada la bona amiga Anna Loss, que acaba de publicar Lo que nunca conté, que l'Anna Loss té una història, té una sèrie per explicar tot el que ha viscut com a periodista de societat, que va ser entrevistada per la gran Anna Claire. Noms propis, escoltin-ne.
2: Avui en Noms propis coneixem Anna Loss, periodista i escriptora, i una de les veus que millor ha retratat la vida social i cultural de Barcelona. Des de la publicitat fins al periodisme, passant per l'edició i la ràdio, ha fet de la curiositat i el carrer la seva manera d'explicar el món. Després d'una experiència vital límit que li ha canviat la mirada, continua escrivint i impulsant projectes amb la mateixa energia de sempre. Avui ens presenta el seu darrer llibre, Lo que nunca conté, on obre les portes d'un univers ple d'històries, noms propis i molta vida.
1: Home, hi ha tants personatges i tants noms propis que ens agradarien entrevistar. Hi ha l'Anna Claire segur que també. Oriol Pla, per exemple, que hem sabut aquesta setmana. Premi Nacional de Teatre, no? Doncs, home, hi ha molts noms que també estan plens de curiositat i que podem veure a la Doscat.
3: I s'ha d'agrair que encara es facin programes de televisió d'aquests pausats, reposats, que et permeten reflexionar, que no passen ràpid, no? A vegades ara estem acostumats a que passin tantíssimes coses a tantes pantalles en poc temps, per tant, que això passi a poc i que puguem pensar i que la tele ens aporti també reflexions, jo crec que és una cosa que hem de celebrar.
1: Abans de parlar de Javier Bardem, que ha fet aquest búnquer amb Penélope Cruz, que apunta maneres també a premis internacionals després de passar pel Festival de Toronto, abans de parlar d'aquesta sèrie que ha produït ell i que es podrà veure a HBO Max, qui va molt ràpid és Cristina Pedroche zapeando, que
3: va
1: això
3: molt
1: és
3: ràpid.
1: Un bòlid.
3: Res, va rapidíssim. De fet, estava també justament fent com un descans, portava mesos, de fet, ja gairebé un any sense sortir a Zapeando, ha tornat a Zapeando i ha renovat el seu contracte de cadena a Matres Media, que li permetrà de nou tornar a presentar les campanades. Contracte de cadena són els bons. És a dir, si algú ens està escoltant des de casa, els de cadena és on hi ha money.
1: Clar, perquè allà cobres, estàs blindat.
3: Clar, i cobres encara que no estiguis sortint en aquell moment en pantalla. Ah, que això és important. Tu tens un sou fix anual i encara que no tinguis un projecte assignat, tu cada mes cobres els teus calerons.
1: Ah, molt bé, mira,
3: això està molt bé. I llavors torna a Zapeando, farà un programa en prime time per decidir i tornarà a fer, lògicament, les campanades d'Antena 3, que és un dels booms de la seva carrera.
1: Ella i els vestits.
3: Ella i els vestits.
1: Que dius, a veure, és que no sé.
3: A mi em cansa això,
1: a mi també m'agota molt.
3: No sé si és
1: molt.
3: Una opinió poc popular, però a mi el tema del vestit ja...
1: A mi m'agota molt i, a més, em sembla que és molt poc feminista.
3: Totalment.
1: Perquè, és clar, estem al segle XXI, senyores, som molt més que la roba que portem i només faltaria que l'esquer del nostre talent passi per la roba que portem. A mi el tema aquest em treu molt de polleguera.
3: A mi també.
1: Així, doncs, que una vegada més, a mi que et dono la mà encaixada, parlem igual i pensem igual.
3: Exacte.
1: HBO Max, The Sprit, com sona The Sprit? Com serà The Sprit? The Sprit serà la nova sèrie produïda per Javier Bardem. I bé, no ha estat fàcil. Hi ha hagut una picabaralla, Manel?
3: Hi ha hagut picabaralla i de molts calés, inclús et diria de milions d'euros, perquè no només HBO Max ha volgut la sèrie, estava també darrere Netflix, Prime Video, Paramount, Apple TV, havien moltes plataformes que volien aquesta sèrie i al final HBO el que ha fet per quedar-se la sèrie és prometre-li tota una temporada d'episodis, és a dir, no ni 4 ni 5, tota una temporada, que això ja no es fa perquè no se sap el rendiment d'aquestes sèries i això ha fet que finalment aquesta sèrie de Javier Bardem doncs es pugui veure a HBO, que la veurem segurament en aquest 2027, als inicis del 2027.
1: També en veurem una altra. Se'n recorden vostès de Ozark? Doncs la ficció nova està creada per Bilb Dubiquiu. Escolti'm. Ozark, dirigida per Matthew Vaughn, està ambientada a Miami, una ciutat que la sèrie presenta com el futur gran centre financer dels Estats Units, i Bardem fa de multimilionari. Ja farà por, eh?
3: I a més li fa, jo crec, el personatge totalment, o sigui, me l'imagino totalment, serà com un d'aquests lobos financieros del Wall Street, i jo crec que tenim moltes ganes. A mi sempre em fa molta il·lusió veure els actors i les actrius de casa nostra despuntant en projectes internacionals i aquest reconeixement que tenen, lògicament, també de portes cap enfora, per tant, és una molt bona notícia.
1: És que Javier Bardem, El cabo del miedo, de Cape of Fear, fa tanta por, senyores i senyors, si encara no l'han vist, en Guillem F. Maria els hi va recomanar ja fa mesos, Apple TV, si no vaig desencaminada, s'ho perdin. La producció està prevista per començar el 2027.
3: Exacte, això ha de començar el 2027 i segurament no la veurem fins a primers del 2028, és a dir, hi ha un temps encara per preparació, per producció, per la gravació i per la promoció d'aquesta sèrie.
1: De moment Bardem hi és, així doncs caldrà la pena veure-la.
3: Oi tant, oi tant.
1: Manel, gairebé és la una del migdia, ens n'anem. Gràcies.
3: A fer el dinar, gairebé, hem d'anar ja, perquè se'ns acumula, se'ns tira el dia a sobre.
1: A fer el dinar, tot i que no és escopinyetes, ara amb una cervejeta
3: és
1: sense
3: veritat,
1: alcohol.
3: Aquesta prèvia.
1: Oi que sí,
3: sí,
1: les patatones fregides.
3: Les
1: farcides.
3: Perfecte.
1: Unes braves.
3: Oh, soc molt de braves, jo de
1: també,
3: bones braves.
1: De bones braves. Sí, doncs vinga, va, Manel, que la vida són dos dies.
3: Que vagi
1: anem
3: molt bé.
1: Vermut. Vinga, gràcies. Nosaltres, ja saben, tenim un programa que es diu Són quatre dies i la vida, a vegades s'ha de viure com si fos l'última jornada de la nostra existència. Així doncs que visquin d'una manera viva i sobretot escoltin la ràdio pública, pública, pública. Demà a les 9:05 hi tornem. Gràcies per ser-hi en nom de tot l'equip. Sergio Lezcano, Mònica Pavón, Julio Leal, Miguel, Luis Miguel Mendizábal i servidora de vostès, que ja em coneixen, no cal ni que els digui el nom. Gràcies per ser-hi. Fins demà a les 9:05. Adéu.
4: És la una.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: 20.000 persones s'han manifestat a Madrid com a mostra de suport al poble de Ceuta i per denunciar la gestió del govern d'Espanya de la crisi migratòria.
7: Pues espero que tomen nota, que para eso están tomando nota y que por lo menos que vayan sacando a la gente, como sea. Si tienen que cambiar la ley, ellos la cambian de un día para otro, todas las leyes. ¿Por qué no la han cambiado ya?
8: Y que también sepan los ceutíes que evidentemente no les vamos a dejar solos, que no están solos, que hay muchos españoles que están con ellos.
6: La marxa ha estat convocada per Societat Civil Espanyola amb el lema per la dignitat i en defensa d'Espanya. En aquesta manifestació han participat membres del Partit Popular i de Vox. Escoltem a Miguel Tellado i a Santiago.

0: del Tribunal Supremo.
1: Una marxa en què han demanat la dimissió del govern de Pedro Sánchez, la militarització de Ceuta i l'expulsió de tots els migrants que van entrar de manera massiva i irregular a finals de juliol a Ceuta i encara hi romanen. A la ciutat autònoma falten unes 4.000 places per acollir temporalment els migrants que malviuen als carrers i les platges de la ciutat. I per aquesta tarda hi ha convocada una altra manifestació pels carrers de Madrid pel dret a l'habitatge. L'expulsió de la Mari Carmen, de 87 anys, del pis on ha viscut tota la seva vida amb un lloguer de renda antiga, després de ser comprat aquest pis per un fons voltor, ha aixecat un gran descontentament social. El govern d'Espanya accelera les negociacions amb el soci d'investidura per tal de consensuar un decret d'habitatge perquè no el torni a tombar el Congrés. Óscar López, ministre.
2: Y yo espero que alguien alguna vez escuche ese grito de la calle, esa manifestación que vamos a ver hoy, esa gente que está reivindicando, porque no todos son iguales. Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox, con su voto.
1: Les negociacions avancen amb Junts, que proposa la prohibició dels desnonaments només en habitatge de fons voltors i desgravacions fiscals per als lloguers i les hipoteques. Per a Podemos, l'habitatge està generant una profunda escletxa de desigualtat, un problema estructural que requereix mesures contundents. Ione Belarra, secretària general, en declaracions al programa Parlamento de Radio 5.
3: Por eso nosotras lo que le hemos propuesto al gobierno es que expropie las 650.000 viviendas que, según los cálculos disponibles, tienen los grandes propietarios, los fondos de inversión, las entidades jurídicas en España, y que claramente no son viviendas que usan las familias para vivir, sino que son viviendas que están en manos de la especulación, como es el caso de Mari Carmen.
1: El jutge Juan Carlos Peinado es jubila. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la retirada forçosa per edat del magistrat als 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Gairebé desconegut per l'opinió pública abans d'assumir el cas de la dona de Pedro Sánchez, Peinado ha posat punt final a la seva carrera judicial tancant una instrucció que ha marcat l'agenda política iniciada fa més de 2 anys arran d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado ha acordat aquest dilluns enviar a Begoña Gómez a judici amb jurat popular juntament amb la seva assessora, Cristina Álvarez, que serà jutjada per malversació de fons públics. El magistrat va elevar l'expedient a l'Audiència Provincial de Madrid, que és qui s'encarregarà del futur judici. I repassem ara notícies de l'exterior en format més breu amb Laura Zurriaga. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Activats avions de combat espanyols per la presència d'un dron rus prop de la frontera amb Romania.
4: El Ministeri de Defensa ucraïnès ha alertat de la presència d'un dron a la ciutat de Balcove, a Odessa, molt a prop de Romania. Els dos F-18 espanyols s'han limitat a tasques de vigilància i no han hagut d'actuar. És la segona vegada, però, en menys de 48 hores que s'activen avions de combat espanyols per aquesta situació. En els darrers 2 mesos l'OTAN ha activat fins 20 vegades alertes d'emergència. Per altra banda, aquest dijous Finlàndia i Suècia han interceptat diversos avions de combat russos que sobrevolaven el golf de Finlàndia.
1: Els Estats Units es preparen per una possible invasió militar a Cuba.
4: Segons un document intern al que ha tingut accés la cadena nord-americana CBS, l'exèrcit nord-americà ha demanat a les unitats de reservistes si podrien tenir preparat policies militars, sanitaris i personal de suport en un termini de 3 a 4 mesos. La darrera escena de tensió entre Cuba i els Estats Units s'ha produït a l'Assemblea de l'ONU quan Trump ha titllat l'illa d'estat fallit.
1: I la Xina i els Estats Units acorden establir un canal de diàleg sobre superintel·ligència per tal d'intercanviar idees sobre els riscos i beneficis de la intel·ligència artificial.
4: Tot quan just avui hem conegut un nou incident tecnològic. Uns models d'intel·ligència artificial de l'estatunidenca OpenAI han accedit a diverses webs del govern dels Estats Units sense autorització. Bloomberg avança que han entrat a les pàgines de la borsa, comerç i educació i en alguns casos han transferit dades. L'empresa alega que estudia què pot haver passat.
1: De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 25 minuts a l'edició cap de setmana de Ràdio 4.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4.
0: La ràdio

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Esforços a contrarellotge per aconseguir que el Consell de Ministres de dimarts aprovi el decret antidesnonaments, com ha reclamat Sumar, després de la setmana convulsa pel desnonament d'una anciana de 87 anys a Madrid i el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet després de ser desnonada. Casos com el de l'Olga, a qui la situació desesperada li va provocar problemes de salut mental, i el de la Mari Carmen, desnonada del pis on ha viscut 70 anys i que ha pagat religiosament el lloguer de renda antiga que tenia, han estat un revulsiu tant al carrer com als despatxos. El PSOE negocia amb Junts, que es va oposar al decret antidesnonaments juntament amb el PP i Vox per tal d'assegurar-se que ara sí pugui tirar endavant. I Sumar ja avisa que no n'hi ha prou amb un decret amb mesures parcials i descafeïnades i que, si és així, es plantarà. Casos com el de l'Olga i la Mari Carmen, malauradament n'hi ha més, molts més, evidencien que tenim un greu problema d'habitatge i que no es pot deixar a l'albir del mercat, perquè l'habitatge és un dret fonamental i, si ets vulnerable, encara més. Us recorden els sindicats de llogateres? En aquesta edició cap de setmana parlarem amb la portaveu Carmen Arcarazo. Insisteixen en l'amenaça d'anar a la vaga general si no surt endavant el que ja es coneix com a decret Mari Carmen. Es tracta d'evitar que hi hagi precisament més Mari Carmen i més Olgas.
2: Por favor, lucha. Y lo que quiero es que este problema que tenemos con todos los contribuyentes se elimine de una sola vez para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Mari Carmen.
3: Yo tinc 52 anys, soc monoparental, tinc dues filles, d'un pare que no paga la pensió. Quan et quedes a l'atur i no pots pagar la hipoteca, el banc es queda al pis i llavors arriba un fons voltor que el compra i no et vol fer el lloguer social. Porto dos anys lluitant contra un desnonament que sé que arribarà, causant un pou molt profund i només pensant en suïcidar-te.
0: De seguida entrem en matèria, però abans la informació de servei. Primer cap de setmana de la tardor, amb ambient encara d'estiu, però sembla que la situació comença a normalitzar-se. Aymen Dole García.
4: Bona tarda. Avui dissabte a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. Màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà diumenge, temperatures similars. 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol, però molta tensió al litoral. Allà s'esperen núvols baixos amb possibles precipitacions febles. També durant el matí, núvols baixos i boires. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Barcelona i 16 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Amb el Sergio Lezcano als comandaments tècnics, el Santi García contra el central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Ho destacàvem en començar. Esforços a correcuita per mirar d'aprovar el decret antidesnonaments, que no ha prosperat fins ara en el Congrés per l'oposició del PP, Vox i Junts. El PSOE negocia amb els catalans per assegurar-se els seus vots amb la idea d'aprovar el decret al Consell de Ministres de dimarts que ve. Tot plegat després del que s'ha viscut aquesta setmana amb el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid que havia pagat sempre el lloguer de renda antiga del pis on ha viscut 70 anys. Aquí a Catalunya tenim un cas encara més punyent, el de l'Olga, veïna de l'Hospitalet, que s'ha suïcidat després de ser desnonada amb les seves filles, una menor. L'Olga havia explicat el seu cas públicament. Fa 2 anys va participar en una comissió del Parlament sobre salut mental.
3: Jo tinc 52 anys, soc monoparental, tinc dues filles, d'un pare que no paga la pensió. Quan et quedes a l'atur i no pots pagar la hipoteca, el banc es queda al pis i llavors arriba un fons voltor que el compra i no et vol fer el lloguer social. Porto 2 anys lluitant contra un desnonament que sé que arribarà, però també sé que jo, amb uns ingressos de 600 euros, no puc accedir a cap vivenda. Evidentment, l'atur es va reduint i arriba un moment que no pots cobrir les necessitats bàsiques. Perdó. Causen un pou molt profund i només penses en suïcidar-te. Perquè la vulnerabilitat, senyors, mata.
0: La vulnerabilitat mata, deia l'Olga. Com l'Olga o la Mari Carmen, n'hi ha moltes persones al nostre país, milers de desnonaments l'any, que es podrien frenar amb lleis adients com la que es vol tirar endavant. Joaquín Calvente.
5: Amb més de 6.000 desnonaments, Catalunya concentra un terç del total de desallotjaments de l'Estat el 2025, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Però ha estat els casos de la Mari Carmen a Madrid i de l'Olga a l'Hospitalet els que han sacsejat la consciència col·lectiva sobre aquest drama que viuen moltes famílies. Pau Segura, portaveu del Moviment per l'Habitatge de l'Hospitalet, en declaracions a Ràdio 4.
6: És que ens sorprèn que no passi més, el que ens diuen totes les famílies. No sé què fer, no sé com viure, com puc treballar, com puc mantenir la meva família, és una inestabilitat absoluta.
5: Per a l'advocat Pablo Feu, especialista en dret d'habitatge, s'ha traspassat una línia vermella i s'ha quebrat l'estat social. Assenyala els poders públics per negligència i retreu el tacticisme polític que ha impedit aprovar mesures abans. Són declaracions al programa Són 4 dies.
7: Ara tothom corre. Quan els efectes d'aquell tacticisme electoral i d'aquesta aplicació gramatical i desprovista, desconnectades de la realitat, provoquen lesions i lesions greus, quan s'està demostrant que l'especulació mata, ara tothom corre.
5: Arran d'aquests casos, augmenta la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez perquè posi fil a l'agulla.
0: El PSOE negocia amb Junts per assegurar-se els seus vots per tal que pugui sortir endavant el decret llei antidesnonaments, unes negociacions que s'estan fent en plan discret. Pel que sabem, Junts vol deixar clar que no es pot actuar igual contra els propietaris individuals que contra els fons voltor. Elena García.
8: I sense rebaixes fiscals als propietaris, Junts no validarà el nou decret de Sánchez, però el to de Puigdemont és ara més conciliador que mesos enrere, i les mesures les mateixes. Desgravació del lloguer i de la hipoteca i dels comptes d'estalvi dels joves per habitatge habitual. Suspendre els desnonaments a persones vulnerables amb pisos de fons voltor. Exonerar de l'IRPF els majors de 65 anys a residències, amb vendre el propi. O la cancel·lació de la hipoteca si el banc la traspassa a un altre per import inferior al pendent. Junts vol falcar els petits propietaris. Deixa clar que la interlocució és amb el PSOE i Nogueras assegura que ho veu amb bons ulls, sense resposta encara, emplaçats Junts i el PSOE a les properes hores.
0: Carme Argarazo és portaveu del Sindicat de Llogateres. Benvinguda.
9: Hola, bon dia.
0: Vosaltres ja heu deixat clar que si dimarts el Consell de Ministres no aprova el decret antidesnonaments, que ja es coneix com a decret Mari Carmen, anireu a una vaga general.
9: Anem per parts. Primer, que el decret Mari Carmen no només contempla mesures antidesnonaments, no? Sinó que contempla una bateria de mesures que pensem que són de mínims indispensables perquè aquesta mena de casos no proliferin. Això què vol dir? Això vol dir, efectivament, mesures estructurals contra els desnonaments, però també vol dir que els contractes es renomen automàticament, no? Vivim en un país on tu pots haver pagat religiosament el teu lloguer durant 15 anys, que si s'acaba el contracte et poden fer fora de casa sense donar-te cap mena de causa, de justificació, simplement et poden fer fora. Això, que ens pot semblar normal a nosaltres, és una absoluta anomalia a nivell europeu, no? La majoria de països tenen contractes indefinits o bé, per expulsar algú de casa seva, has de trobar una justificació. I és per això que nosaltres proposem que els contractes siguin renovables automàticament i que, per tant, si algú, si un rendista pot fer fora un llogater de casa seva, o bé ha de tenir una causa justificada o bé l'ha d'indemnitzar. Per tant, aquest punt número 2. Després, punt número 3. Estem plantejant també en aquest decret de Mari Carmen una reforma de la LAU per regular els lloguers de temporades, lloguers d'habitacions i evitar moltíssimes estafes a les que estem exposats els llogaters, no? Crec que tots sabem que si els preus no baixen tant com haurien segons la regulació, es traiem una fuga massiva de contractes cap als lloguers de temporada, que són lloguers escombraria. I per tant, això s'ha de solucionar. I per últim, el que també cal és congelar el preu del lloguer dins dels contractes, no? El sou no s'actualitza anualment de manera automàtica, però els lloguers sí. I això ha de canviar.
0: Hi ha molts casos com el de la Mari Carmen, malauradament, i aquest decret, si arriba a aprovar-se en el Congrés, estan fent esforços perquè així sigui, arriba tard, no s'ha pogut evitar aquest desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, tot i que ara hi ha moviments, el propietari del pis li passa la pilota a l'Ajuntament perquè es pugui fer un lloguer social, però l'Ajuntament diu que això no entra dins dels paràmetres, en fi, que la cosa està ara mateix en l'aire, però hi ha un altre cas que és encara més punyent que el de la Mari Carmen, que és que defendia molts, ja ho hem dit, però em refereixo al cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, sí, que es llevava la vida fa uns dies després de ser desnonada amb una filla menor. Sí. Ella havia explicat públicament la seva situació desesperada, l'hem sentit abans, però no va trobar una solució al seu cas. Què ha fallat aquí? Que és un fracàs del sistema.
9: Doncs jo en aquest cas he de ser molt franca. Si Junts per Catalunya, PP i Vox no haguessin tombat la moratòria de desnonaments ara fa uns mesos, segurament l'Olga estaria viva. I ells no poden dir que no ho sabien, perquè vam parlar, i sobretot amb Junts per Catalunya, vam parlar dies i dies i dies, i els vam dir, sabeu què vol dir tombar un decret que el que fa és aturar els desnonaments de gent vulnerable? Sabeu què vol dir exposar una persona vulnerable a un desnonament, a que la facin fora de casa seva, a la gent més pobra de la nostra societat? Sabeu què se li passa pel cap a la gent quan es troba en aquesta situació? I tot i així van decidir tirar endavant i tombar-ho. Per tant, sé que les paraules poden sonar molt dures, però jo realment em pregunto com pot dormir Míriam Nogueras, Jordi Turull aquests dies, sabent que realment una dona s'ha suïcidat per una decisió política que ells han pres, que ells han votat.
0: L'Olga a l'Hospitalet, la Mari Carmen a Madrid, la Sílvia a Barcelona, hi ha molts casos, són símbols d'aquesta crisi de l'habitatge que patim a Espanya, però jo em pregunto i et pregunto, aquesta pobresa immobiliària té nom majoritàriament de dona?
9: A veure, primer de tot, és evident que la nostra societat, qui té les feines més precàries, més insegures, i qui a sobre té normalment una càrrega de cures de fills, són les dones. De fet, el que veiem és que les dones monomarentals, les dones que tenen fills al seu càrrec i no tenen altres suports, són la gent més empobrida de la nostra societat i, per tant, la que té més problemes d'habitatge. Això no vol dir que només les dones pateixin aquest problema, no? L'habitatge, jo crec que ha canviat molt en aquest país la situació en els últims temps, i no és que la gent vulnerable tingui un problema d'habitatge, sinó que per culpa de les lleis injustes que tenim, fa que qualsevol persona que visqui de lloguer tingui un bon sou o un mal sou i es troba en una situació A o B, es pugui trobar en una situació de vulnerabilitat. Per tant, sí, evidentment, les dones i sobretot les mares solteres es troben en una situació especialment vulnerable, però en el nostre país qualsevol persona llogatera es pot trobar en una situació de vulnerabilitat i cada cop és més així, no? Cada cop importa menys quina feina tens, i importa més si tens accés a la propietat, a l'herència o si et toca viure de lloguer.
0: 4.000 desnonaments l'any a Espanya, una llei en el calaix contra els desnonaments que podrien evitar tot això i un sindicat de llogateres donant suport a les persones que estan en aquesta situació. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres. Gràcies.
9: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
0: I l'endemà de la cimera de partits sobre educació, que no va donar fruits concrets, la consellera Esther Niubó ha fet una crida als docents a passar de la crispació a la construcció. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE, on avisa als sindicats en lluita que és molt difícil reobrir acords ja tancats amb la resta de sindicats. Des d'USTE, com a sindicat majoritari, li recorden que el que ha de fer és escoltar els docents. Laura Zorriaga.
10: La consellera d'Educació alega que els acords assolits amb UGT, Comissions Obreres i professors de secundària, que contemplen, entre d'altres, un increment progressiu dels sous i l'ampliació de la plantilla en 1.800 professionals, ja s'estan desplegant. Esther Niubó s'obre, però, a dialogar amb la CGT i USTEC a la propera mesa sectorial.
11: El camino, digamos, a seguir va a ser el despliegue de este acuerdo y, por otro lado, pues por supuesto, con los sindicatos con los cuales aún no hemos llegado a un acuerdo, la voluntad es de mano tendida y, por lo tanto, ofrecer una agenda de trabajo que sea compartida y que sea viable y que vaya de acuerdo y que tenga en cuenta pues los otros acuerdos que se han puesto sobre la mesa.
10: El sindicat USTEC amenaça amb noves mobilitzacions al novembre si no s'atenen demandes com l'ampliació dels recursos per l'atenció a la diversitat, la reducció de les ràtios o la millora de les infraestructures. Iolanda Segura és portaveu.
12: Està clar que encara queda molta feina a fer, malgrat que s'hagin fet uns acords endavant, no? Uns acords que tiren fan unes passes endavant. Això no soluciona de forma estructural els problemes que tenim, i en la seva totalitat, vull dir, els problemes que tenim als centres educatius, i el que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
10: Assenyala assegura que el grup de treball encaminat a assolir el 6% del PIB en inversions, una de les principals demandes del sindicat, no pot substituir les negociacions.
0: Parlem ara d'una realitat que encara ens sorprèn, la dels matrimonis forçats. Avui n'hem conegut un cas d'una dona de Barcelona rescatada al Pakistan. El cas es va destapar gràcies a l'intent d'homicidi de la seva parella, un home pakistanès, un resident a Barcelona, que ho va denunciar. La família no acceptava aquesta relació, li volia imposar un matrimoni amb un cosí resident al Pakistan. van enganyar la dona per anar fins allà i un cop en aquest país li van retirar el passaport, la van tancar en un domicili i la van sotmetre a vigilància permanent. Finalment, però, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional i també la del Pakistan, van poder alliberar-la. També detenir dos familiars acusats de tràfic d'éssers humans i per la tentativa d'homicidi de la parella d'ella. L'entitat Valentes i Acompanyades reclama la creació d'una unitat específica de prevenció i atenció als matrimonis forçats a Catalunya. La reivindicació arriba després de rescatar una altra jove, una gironina de 18 anys, filla de pares gambians, que havia viatjat a Gàmbia pensant que hi passaria les vacances d'estiu. Però què va passar, Gemma Esteve?
13: Un cop a Gàmbia, el pare de la jove li va retirar el passaport i el NIE per intentar casar-la amb un home més gran. La noia va poder alertar una educadora social de Girona que va contactar amb Valentes i Acompanyades. Amb el suport de la Fundació Oasu Àfrica, es va activar un operatiu que va permetre garantir la seva seguretat i retornar-la a Catalunya. Ara viu en un altre municipi per seguretat. Per la presidenta de Valentes i Acompanyades, Carme Vinyoles, aquest cas posa de manifest la necessitat de crear una unitat específica de prevenció i atenció als matrimonis forçats. L'entitat reclama recursos i professionals els especialitzats perquè les joves puguin dir que no i, si cal, trencar amb l'entorn familiar.
14: Bàsicament el que ens fa falta ara és que moltes més joves que estan vivint en aquests moments aquesta situació es puguin resistir, puguin dir que no, crear aquests serveis i que moltes més noies sentin que tenen els recursos suficients al seu costat com per poder dir no i acabar amb aquesta pràctica.
13: L'entitat és l'únic servei especialitzat d'aquest tipus a Catalunya i en 12 anys ha treballat en uns 600 casos. Només l'any passat va rebre uns 300 indicis o alertes de possibles situacions de matrimonis forçats.
0: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pérez continua en llibertat sota fiança de 80.000 euros, quantitat que haurà de dipositar en un termini màxim de 3 dies per tal d'eludir la presó preventiva dictada pel jutge. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació de la mort del conegut arquitecte i, segons ha pogut confirmar Ràdio 4, els investigadors de la policia catalana sospiten d'una possible asfíxia. Sergi Bassoles.
15: Aquesta és la principal hipòtesi que els investigadors tenen sobre la taula, però no l'única. L'autòpsia del difunt no va ser inicialment clara i en un primer moment es va atribuir el decés a una mort per causes naturals, concretament a un infart. No obstant això, una segona autòpsia, segons han confirmat fonts de la investigació a aquests micròfons, hauria dibuixat possibles indicis de criminalitat, en concret el d'una presumpta asfíxia que hauria portat a la policia catalana a detenir la dona dimecres al matí a Madrid, d'on era ella. Una detenció, però, en la que també hauria tingut un pes rellevant l'actitud de la dona el dia de Sant Esteve de 2025, quan va morir l'arquitecte. No va ser ella qui va trucar emergències, sinó el nebot de l'autor, qui després d'hores intentant comunicar-se amb el seu oncle va personar-se a l'immoble on va localitzar el cadàver. Que la parella de Josep Joan Pere i Miret decidís aïllar-se de la família de la víctima després de la mort d'aquest hauria despertat també les suspicàcies dels investigadors. La segona autòpsia, doncs, és una de les claus d'aquesta causa sota secret de sumari que està oberta, recordem, per delicte d'homicidi. La dona i principal acusada es troba en llibertat provisional sota una fiança de 80.000 euros, import que, com a màxim, haurà de consignar dilluns si no vol acabar privada cautelarment de llibertat.
0: La pitaia, o fruita del drac, és un cactus tropical amb moltes propietats antioxidants i vitamines. Una empresa catalana, a Valls, ha iniciat la producció aquí d'aquesta fruita. Es diuen pitaies catalanes. Laura Zurriaga.
10: A Pitaies Catalanes, un sistema de drenatge permet reaprofitar l'aigua de rec reduint el consum mensual en un 40%. Aida Aragonès, cofundadora.
16: Nosaltres gastem 1.000 litres al mes per poder regar tot l'hivernacle, que estem parlant d'unes 3.200 plantes. És un conreu molt sostenible. I, a més, reciclem amb el drenatge i fertirrigació, reciclem aigua i tornem a recuperar uns 400 litres.
10: Els fundadors han posat en marxa un cultiu entre tradicional i hidropònic que multiplica la producció per 5.
16: Normalment es cultiva en una alçada, fa com un efecte palmera, la pitaia, i nosaltres cultivem amb 5 alçades. Per tant, també estem presentats en el rècord de quilogram per metre quadrat, ja que l'hem multiplicat per 5.
10: El proper pas per als joves agricultors és la construcció de dos grans hivernacles bioclimàtics. Fins ara el cultiu ha estat exterior i ha estat tot un èxit, diu Aragonès, perquè el cactus s'adapta molt bé al clima català.
16: És un cultiu que podem revolucionar l'agricultura. No deixa de ser un cactus molt productiu i, a més, al final no deixa de necessitar un clima tropical, que és cap a on estem anant per sequera i canvi climàtic.
10: Defensa la cofundadora que la producció de quilòmetre zero equival a més sabor en la fruita.
16: Des de que es cull fins que arriba a casa teva són 24-48 hores com a molt, per tant, podem permetre'ns collir-la en el punt òptim de la fruita.
10: El projecte està obert al públic general i també a la pagesia, que pot comprar esqueixos i replicar el model de cultiu.
0: Lleida viu de ple aquest cap de setmana les festes de la tardor, que s'allargaran fins dimarts vinent, festivitat de Sant Miquel. El barri històric de la ciutat es converteix en el centre neuràlgic d'aquestes festes, on la cultura tradicional i el talent local són els protagonistes. Pepa Sant Genís.
17: Música, talent local, cultura popular, arts escèniques, esport i portes obertes als equipaments culturals. Fins un centenar d'activitats és l'oferta de les festes de la tardor de Lleida, amb la participació d'una cinquantena d'entitats. La nit del foc és un dels espectacles més esperats. Aquest any, amb novetats, però no és l'única. Xavier Blanco, regidor de festes.
18: Una de les grans novetats d'enguany serà precisament la celebració de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons de Catalunya. Una altra de les novetats importants és un canvi d'ubicació, que serà a la Gran Nit de Foc, que recupera anteriorment a la Rambla d'Aragó com a escenari de l'espectacle.
17: El barri històric serà l'epicentre de les festes de la tardor, amb l'objectiu de revitalitzar aquest barri de la ciutat de Lleida. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
19: Festes de la tardor al centre històric ens permet consolidar la nostra confiança amb el centre històric de Lleida. És una forma que els lleidatans i les lleidatanes tenim de dir creiem en el centre històric.
17: Les festes de la tardor acabaran dimarts, festa local a Lleida, amb el tradicional castell de focs.
20: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Continuen les festes de la Mercè, que acabaran demà a la nit amb l'espectacle piromusical. Avui hi ha diversos concerts programats, com el de Love of Lesbian, a la platja del Bogatell. Serà el concert de comiat del grup, després de 25 anys sobre els escenaris. De moment, una aturada temporal, però indefinida, per tal d'agafar aire i provar aventures en solitari. Aquesta nit, l'última oportunitat d'escoltar-los en directe per un temps, els Love of Lesbian.

0: Això serà aquesta nit a la platja del Bogatell i ara mateix aquí a Esports. Tret de sortida una nova temporada de Lliga ACB que obrirà avui al Manresa. Àlex Carrazo, bona tarda.
1: Bona tarda. Comença aquest cap de setmana la temporada 26-27, on el València Bàsquet defensa el títol aconseguit a la darrera final davant del Barça, i una temporada que enceta precisament un dels 5 equips catalans que de nou estaran a la màxima categoria del bàsquet estatal. Ho farà el Manresa a la pista del Bilbao Bàsquet a les 6 de la tarda. Anem amb una prèvia d'aquest inici de la Lliga ACB amb el nostre company Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge.
2: Què tal, Àlex? Bona tarda. El segon equip dels 5 catalans, Bàsquet Manresa, que més s'ha reforçat per aquesta temporada, tu ho has dit ara, en Zeta, aquest nou curs a Miribilla. 10 cares noves per a un nou projecte que torna a tenir per segon any consecutiu l'al·licient de jugar a Europa dimecres que ve. Perdó, arriba el seu debut de l'equip del Bages a l'Eurocup a la pista del PAOK. Avui a Miribilla aixeca el teló Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez, els únics que han continuat, també per suposat el tècnic Diego Ocampo, tercer any a la banqueta manresana i protagonista fa dies al quart temps de Radio 4. L'escoltem.
3: Tenemos un modelo de club, estamos intentando irlo construyendo y reconstruyendo en función de las necesidades. Todos tenemos claro lo que queremos conseguir, cada temporada ganar 12 partidos y seguir en la Liga ACB, porque es algo histórico, ¿no?, que una ciudad que no es capital de provincia esté muchos años en la ACB.
1: I també avui arrenca, Jorge, el camí del Barça, que rep el Lleida Corunya al Palau a les 9 de la nit.
2: 11 cares noves presenta aquest Barça en una de les revolucions més grans que se'n recorden a la història de la secció, que enguany, per cert, està celebrant el seu centenari. Un bàsquet físic i molt atlètic és el que aspira a jugar aquest nou Barça d'Alexander Sekulić, que ve del pal de perdre la Supercopa d'Espanya contra la Penya, però dijous va guanyar l'Efes d'Istanbul en el seu debut en Eurolliga amb un partidàs de dos dels pocs veterans que hi queden, Darío Brizuela i Kevin Panther. La fortalesa del Palau esdevindrà clau per a la temporada de l'equip, en paraules del tècnic Sekulić.
4: I can't wait for this energy of Blaugrana. I wish we can have full arena, as many as fans possible.
2: Dijous passat feia el tècnic eslové aquesta declaració d'intencions després de guanyar l'Efes. Deia que per aquesta nit a les 9 espera el mateix ambient contra l'Eima Corunya.
1: Mirem ja demà diumenge on jugaran els altres tres equips catalans. Al migdia, el Joventut visita la pista del Breogán a les 12 després d'aquesta victòria, aquest títol de la Penya a la Supercopa d'Espanya.
2: Sí, senyor, immillorable manera de començar la temporada per als verdinegres, guanyant a casa seva la Supercopa d'Espanya i trencant una sequera de 18 anys sense títols. Ricky Rubio continua i s'afegeix com a soci Nicola Provitola, que ha tornat per la porta gran sent l'MVP de l'esmentada Supercopa, un projecte, a més, amb 7 cares noves, entre les que també destaca l'alè pivot Eli Ndiaye, cedit pel Real Madrid. Al capdavant de tot, Dani Miret, un altre que ha passat aquests dies pel quart temps i que ens explicava com pot funcionar aquesta societat Ricky Lapro.
5: Ho juntes amb un bon vestidor, amb un equip d'un nivell molt alt, la resta de companys, ja que evidentment la cirereta del pastís doncs, és el lideratge del Ricky i la màgia del Ricky amb la del Nico, i això és el que ens permet com a equip ser consistents 40 minuts.
1: A les 5 de la tarda el Girona rebrà l'UCAM Múrcia. Jorge.
2: Amb l'objectiu de no patir una temporada històrica per a la institució gironina, primera participació en l'Eurocup FIBA i també en competició continental després de ser dotzer l'any passat. Clara demostració que el projecte de Marc Gasol està més que assentat en la màxima categoria. 8 cares noves, però la mateixa dels darrers 2 anys a la banqueta, Moncho Fernández.
6: La ACB, que és sense dubte la nostra competició més important i d'on posarem tot el focus, però la competició europea ha d'estar també perquè la nostra gent gaudeix una mica de jugar el partit en el mig de la setmana i aquestes coses.
1: I el darrer equip català que farà acte de presència en aquesta primera jornada de la Lliga ACB serà el Força Lleida, que debuta al Roig Arena enfront al vigent campió, el València.
2: la tercera temporada del conjunt lleidatà a l'ACB, 6 fitxatges, però el que és més important, la continuïtat de jugadors claus com Melvin Egim, Bateman o l'Oriol Paulí. Nascut a la terra ferma el 1990, per 6a temporada consecutiva, Gerard Encuentra tornarà a ser el capità de la nou i el pavelló Barris North, com ens explicava ell mateix l'altre dia a Ràdio 4, el full de ruta per on passa la salvació.
7: Que tots els socis hagin renovat l'abonament. Veure l'altre dia la Lliga Catalana 2.000 persones que es desplacen a Tarragona a veure l'equip. Bueno, jo crec que el motor està clar que continua sent la gent, no? I ara jo crec que el que ens tocaria és intentar retornar-los aquesta entrega que estan tenint tota la ciutat amb nosaltres.
1: Doncs pendents estarem d'aquí en endavant dels 5 equips catalans que estaran aquesta temporada a la Lliga ACB. Gràcies, Jorge.
2: Una abraçada.
0: Canviem de pilota. No hi ha futbol de primera aquest cap de setmana per la que juga la selecció espanyola. S'enfronta a Anglaterra.
1: 8:45 de la nit, escenari immillorable, estadi de Wembley a Londres, Anglaterra-Espanya, partit corresponent a la primera jornada de la Nations League. Serà el primer duel de la selecció després de guanyar el Mundial aquest estiu. Luis de la Fuente.
8: Será lo que sea, ¿no? Pero relajación te garantizo que no, porque conozco a estos futbolistas, sé que queremos, que quieren seguir ganando, que quieren seguir haciendo historia, que queremos seguir creciendo, porque es que es la única manera de cumplir objetivos. El ánimo de mejora, la actitud ante la mejora tiene que ser siempre constante, y este equipo lo tiene.
1: Per aquest partit, el seleccionador ha descartat Fresneda, Víctor Muñoz i el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. Recordem aquest primer partit de la selecció, 8:45 enfront a Anglaterra. Més de futbol, a segona divisió, el Sabadell visita el camp del Celta B, un equip filial que l'entrenador del conjunt vallesà, Ferran Costa, va valorar molt positivament. I el Girona va obrir ahir la jornada 7 amb la victòria a Montilivi 2-0 davant de l'Albacete, Josep Guardiola.
9: Si alguna cosa té el Girona de Quique Álvarez és que sembla haver-se adaptat a la segona divisió de manera ràpida. Ahir tenia moltes baixes, fins a 10, però no es varen notar. L'equip segueix sense jugar bé, però segueix guanyant 2-0 ahir davant d'un Albacete que va ser superior, però el gol d'Abel Ruiz a l'inici de la primera part i el davant de Vic a les acaballes d'aquest primer període varen acabar sentenciant l'encontre, en el qual el Girona va patir jugant malament, però com dèiem, va acabar guanyant. Ho reconeixia el mateix tècnic, Quique Álvarez.
10: Ja sabia amb el tipus d'equip que teníem davant, que era un equip que, bueno, bastant pressionant i que robava bastant. En aquest sentit, nosaltres en pilota no hem estat molt bé. Hem perdut bastantes pilotes que ha fet que bueno, tant primera com segona part, pues, ells ja s'han corregut i ens hagin fet molt mal. No, no seré jo qui digui el partit que hem tingut. Jo crec que hem tingut una certa sort en certs moments de partit, perquè ells ens han fet molt mal.
9: Més enllà de la victòria, el partit em va deixar els debuts d'Unai i de Mate i la tornada de Porto, que va ser rebut amb una magnífica ovació a l'estadi de Montilivi després de 10 mesos lesionats. El Girona suma 13 punts a la classificació, ha dormit com a tercer i comença a mirar ja el futur immediat. Partidàs diumenge vinent també a Montilivi davant del Mallorca.
1: Aitana Bonmatí reapareix aquesta tarda amb el Barça després de recuperar-se de la lesió i el Barça de futbol sala va empatar a 2 al Palau davant del Gimbi Cartagena.
0: Gràcies, Àlex.
1: Bona tarda.

0: Són les dues. Pendents de les negociacions Junts-PSOE per tal que pugui tirar endavant el decret antidesnonaments i evitar casos com els que acabem de conèixer de la Mari Carmen a Madrid, desnonada als 87 anys, i l'Olga, que es va suïcidar a l'Hospitalet després de ser desnonada amb les seves filles, una menor. A l'edició cap de setmana hem parlat amb Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
1: Si Junts per Catalunya, PP i Vox no haguessin tombat la moratòria de desnonaments ara fa uns mesos, segurament l'Olga estaria viva. I ells no poden dir que no ho sabien, perquè vam parlar, i sobretot amb Junts per Catalunya, vam parlar dies i dies i dies, i els vam dir, sabeu què vol dir tombar un decret que el que fa és aturar els desnonaments de gent vulnerable? Sabeu què vol dir exposar una persona vulnerable a un desnonament, a que la facin fora de casa seva, a la gent més pobra de la nostra societat? Sabeu què se li passa al cap a la gent quan es troba en aquesta situació? Jo realment em pregunto com pot dormir Míriam Nogueras, Jordi Turull aquests dies, sabent que realment una dona s'ha suïcidat per una decisió política que ells han pres, que ells han votat.
2: La portaveu del sindicat de llogateres ha explicat que el decret antidesnonaments, conegut com a decret Mari Carmen, contempla diverses mesures, més enllà d'evitar els desnonaments.
1: El decret Mari Carmen no només contempla mesures antidesnonaments, no? Efectivament, mesures estructurals contra el desnonament, però també vol dir que els contractes es renomen automàticament, no? I que, per tant, si algú, si un rendista pot fer fora un llogater d'aquestes

0: ja tancats amb la resta de sindicats. Des d'USTEC, sindicat majoritari, Yolanda Segura li recorda que el que ha de fer és escoltar els docents.
1: Y que podamos debatir y reconducir este clima pues ciertamente crispado que tuvimos el año pasado para convertirlo en un clima más constructivo y con la mirada en la próxima década.
2: Està clar que encara doncs, queda molta feina a fer, malgrat que s'hagin fet uns acords endavant. Això no soluciona els problemes que tenim als centres educatius. El que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
0: Els sindicats mantenen les mobilitzacions.
3: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pera continua en llibertat sota fiança de 80.000 euros, import que haurà d'ingressar abans de 3 dies per tal d'eludir la presó preventiva dictada ahir pel jutge.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació. Segons ha pogut saber Ràdio 4, una de les principals hipòtesis amb què treballen els investigadors és una possible asfíxia, tot i que no és l'única línia oberta. La primera autòpsia va atribuir inicialment la mort a causes naturals, però una segona exploració forense hauria detectat indicis compatibles amb una possible acció criminal. Aquest nou informe forense, doncs, podria tenir una de les claus del cas. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'homicidi.
3: I rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona a la que la seva família volia sotmetre a un matrimoni forçat amb un cosí.
0: Els Mossos i la Policia Nacional ho han pogut evitar i han detingut dos homes a Barcelona acusats d'un delicte de tràfic d'éssers humans i d'intent d'homicidi de la parella de la víctima, que és qui va denunciar els fets. L'entitat Valentes i Acompanyada reclama la creació d'una unitat específica de prevenció i atenció als matrimonis forçats a Catalunya. La reivindicació arriba després de rescatar una altra jove gironina de 18 anys, filla de pares gambians, a qui també volien sotmetre a un matrimoni forçat al seu país.
3: Previsió del temps per a les pròximes hores, a Emet Noelia García.
4: Bona tarda. Avui dissabte a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. Màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà diumenge, temperatures similars. 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol, però molta tensió al litoral. Allà s'esperen núvols baixos amb possibles precipitacions febles. També durant el matí, núvols baixos i boires. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Barcelona i 16 a Girona. És una informació d'AEMET.
3: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3. Bona tarda.
5: Edició cap de setmana. Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes un dissabte més al Més que Esport, amb dos nous temes, ja sabeu, en aquest nou format d'aquesta temporada, relacionats amb l'esport i els seus valors, i fins a les 3 en punt de la tarda aquí a Ràdio 4. Avui amb la Marina Agudo i la Elena Ramos al control de so. Avui obrim els micròfons del programa una nova iniciativa de l'Hospital Neurorehabilitació Goodman amb l'esport com a protagonista, i a la segona part ens acompanyarà un esportista d'elit, llegenda d'un esport minoritari però important com és el voleibol, per parlar de la vida després de l'esport. El nostre primer tema resumeix perfectament l'esperit més genuí del programa, els valors de l'esport i l'esport com a eina de salut, superació, integració i solidaritat. En els nostres 12 anys d'història han passat per aquí moltes persones a les que l'esport els ha ajudat a superar els moments més difícils de la seva vida i sovint, malgrat els canvis que el destí els hi ha portat, s'ha convertit en un estil de vida i en una porta oberta plena de noves oportunitats. Doncs en aquest sentit, avui us parlem dels primers jocs esportius interhospitalaris per a persones amb lesió medul·lar de l'Estat espanyol.

Entre els passats 8 i 10 de setembre va tenir lloc la primera edició dels Jocs Esportius Interhospitalaris Activa't, organitzats per Goodman Hospital de Neurorehabilitació. Es tracta d'una iniciativa pionera a l'Estat que pretén promoure l'activitat física i l'esport adaptat com una part fonamental

0: fonamental del procés rehabilitador i sobretot de la vida després de l'alta de persones amb lesió medular. 47 d'elles, procedents de 10 hospitals de l'estat espanyol, van compartir 3 dies d'esport, convivència i intercanvi d'experiències acompanyats de 33 professionals dels seus hospitals de referència. Els jocs van incloure la pràctica de 21 modalitats esportives adaptades, com el bàsquet, el ciclisme, el rugbi, el tir amb arc, la natació i el curling, repartides entre les instal·lacions del complex esportiu municipal de l'Hospitalet Nord i la seu de l'Institut Gutmann a Badalona. A més, les sessions van comptar amb el suport de figures d'alt nivell, com Sergio Garrote, medallista paralímpic en ciclisme adaptat, i Paula Leitón, medallista olímpica en waterpolo.
1: Doncs ja tenim aquí els nostres convidats per parlar d'aquests 7 jocs, d'aquesta primera edició, per tant una iniciativa absolutament nova i pionera, de la que ens parlaran en Carles Llepes, especialista en programes d'activitat física adaptada a Gutmann i coordinador de l'esdeveniment. Què tal, Carles? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé,
1: gràcies. Com estàs?
2: Molt bé.
1: Una experiència pionera.
2: Espectacular.
1: El resum del que va passar fa uns dies és espectacular.
2: Sota el meu punt de vista, i crec que sota el punt de vista de tots els participants, espectacular. I a l'hora de ser pioner, el primer cop que es feia a Espanya, pues no puc dir res més que gràcies a tots els participants i a tota la gent que ho va fer possible.
1: Doncs en tenim un aquí, dels participants. Ens acompanya l'Alexis Martínez de San Vicente, que va participar, que és doncs una persona amb una lesió medular. Com estàs, Alexis? Bona tarda.
3: Pues molt bé, bona tarda.
1: Espectacular o no?
3: Sí, sí, efectivament, com deia el Carlos, també des de sota el meu punt de vista, van ser unes jornades molt intenses i molt espectaculars, molt increïble.
1: Escolta, abans que ens expliques una mica la teva història, com et vas assabentar, com arribes tu a ser participant d'aquesta iniciativa pionera?
3: Bueno, jo després d'anar seguint tot el procés, diguéssim, més agut de rehabilitació, vaig arribar a Gutmann, no? I allà, pues, a mesura que anàvem fent pues, tota la rehabilitació i tot el que... des d'allà a l'hospital pues, ens anava pues, dient, pues, va haver un dia que el Carlos, no, em va dir, escolta, que estem organitzant això, i tu, pues, al ser una persona molt activa també i que estava tot el dia pues, intentant també fer pràctica esportiva, doncs se'm va convidar pues, a participar-hi.
1: I què vas fer? Quins esports?
3: Ostres, doncs uns quants, la veritat. La veritat, uns quants. Natació, per exemple, atletisme. Vam fer rugby, jocs col·lectius també, vòlei, bàsquet, vam jugar... Bueno, la veritat és que una multitud d'esports.
1: Sí, són 21 en total, oi, Carles? El que no sé és si tothom feia tots o que depèn, no?
2: Bé, com anava, havia, això? En principi hi havia 3 modalitats d'esports. Una eren competitius, els esports individuals els vam fer competitius únicament per trobar una mica de caliu o d'aquest pique sano perquè la gent s'esforcés una mica més.
1: Que hi hagués un al·licient,
2: més, tot i que la competició no era el més important per nosaltres, ni molt menys. Els altres eren participatius, és a dir, quan tu deixaves de competir en l'esport perquè t'havien eliminat o perquè ja no et tocava en aquell moment competir, doncs anaves a la resta d'esports tots coordinats i dinamitzats per esportistes i entrenadors d'aquell esport, d'esport adaptat. I llavors anaves allà i els provaves, t'ensenyaven, t'explicaven la normativa, com ho feien, com jugava. Llavors jugaves amb ells.
1: Clar, perquè potser no havien jugat mai, no havien fet mai aquest esport.
2: Segurament no l'havien fet mai, alguns dels esports. I després vam fer uns esports de divulgació, per exemple, a l'esquí no es podia fer, lògicament, a l'Hospitalet.
1: No, no tenia un neu, no? No havia nevat aquell dia.
2: No vam trobar com fer-ho pràctic, però sí que amb la gent de Play and Train ens van portar una cadira, uns vídeos, i també s'explicava una miqueta com es pot esquiar després d'una lesió medular.
1: Gent de Play and Train va estar ja fa anys aquest programa, que estan a la Molina, oi?
2: A la Molina.
1: Doncs hi van estar i ens van explicar coses molt interessants.
2: Per tant, els usuaris anaven passant d'una prova a l'altra sense cap mena d'obligació a fer-les totes, i és cert que s'havien d'adaptar una miqueta als esports que més s'ajusten a les seves capacitats, però era totalment lliure i la gent anava provant. L'Alexis segurament dels 21 va provar 18.
1: Perquè ja se'l veu, és una persona activa. Explica'ns una mica, Alexis, quina és la teva lesió, com ha estat, què va passar?
3: Sí, jo tinc una lesió medular toràcica 6, és a dir, tinc la vèrtebra 6 de la zona toràcica, és on hi ha l'afectació, i vaig tenir l'accident esquiant, bàsicament.
1: O sigui, parlant de neu. Bueno,
3: vaig tenir un moment de desgràcia i bé, pues, vaig tenir aquesta lesió el 31 de desembre de l'any passat, va ser.
1: 31 de desembre, sí, del 25?
3: Del 25.
1: O sigui que fa relativament poc.
3: Fa poc. Una mica més de 9 mesos, sí, sí.
1: Una mica més de 9 mesos. Interpreto que tu eres una persona, i continues sent, molt activa abans. Tu esquiaves de forma recreativa? O havies...
3: Sí, no, recreativa. Sí.
1: Algunes feies altres esports?
3: Feia diverses pràctiques esportives. Uh-huh. Sempre he sigut una persona molt activa en aquest sentit. Uh-huh. I realment per mi ha sigut tota una experiència el fet de canalitzar, la meva rehabilitació, o mentalment, no? Doncs m'ha ajudat molt el fet de poder seguir practicant esport.
1: Clar, clar.
3: Forma adaptada, lògicament.
1: Perquè Goodman utilitza molt l'esport, Carles.
2: Sí, per nosaltres al final era donar una continuïtat al que fem en el nostre dia a dia dintre de l'hospital, però clar, fet a lo gran i fet a nivell estatal, que era com el nostre repte. No?
1: Paraules majors.
2: Eren paraules majors, no ho havíem fet mai. Però és cert que ens hem adonat que els nostres pacients, els nostres participants, estaven molt habituats a aquest tipus d'activitats.
1: Clar, clar, perquè Goodman utilitza l'esport com a rehabilitació. Sí.
2: I que altres centres, potser per la seva idiosincràsia, pels seus professionals, doncs no tenen aquesta sort de poder fer tanta pràctica esportiva, i al final els vam juntar tots aquí i tots els hospitals, eren 10 hospitals a la resta de l'estat, tots els participants van gaudir de l'esport adaptat.
1: Alexis, tu portes mesos només. Com ha estat aquest canvi de vida per tu, i què ha suposat l'esport per ajudar-te?
3: Doncs ha sigut un canvi bèstia.
1: Clar, no.
3: Molt
1: no cal
3: bèstia,
1: que ho juris,
3: perquè,
1: és clar, evident. Va amb una cadira de rodes, el nostre convidat.
3: Sí, sí, jo de fet el que és l'abdomen i les cames no tinc ni sensibilitat ni mobilitat.
1: Clar.
3: I això ha fet que sigui un xoc molt important a nivell mental, sobretot, assumir la situació actual, pues té el seu procés, lògicament, i poder-lo, digerir amb el que és la pràctica esportiva, doncs per mi ha sigut com una eina, sobretot mental, d'afrontar tot aquest procés. I m'ha ajudat molt.
1: T'ha ajudat molt. També ajuda la música a vegades, Vinga.

0: Immensible és una cançó que sona molt en aquest programa. En aquest cas ens l'ha demanat el Carles Yepes, perquè això el Sergi ja ho sap, que demanem cançons als nostres convidats, però sona molt perquè reflecteix força aquest esperit, no? Per què, Carles?
1: Sí, una mica em va sorprendre quan em van demanar quina cançó podries fer dels jocs. Em va venir Invencibles per dos motius. Una, perquè, com deia l'Alexis, han de començar la seva nova vida.
0: O sigui, nova vida total.
1: La lesió no els ha destruït, sinó els ha posat una trava en la seva vida, però som invencibles i al final hem de seguir endavant, i l'esport era una eina. I per un altre costat diu, junts anem més fort, sí, o anem més lluny.
0: Anem més lluny, sí.
1: Era també l'objectiu, no?, de juntar moltíssima gent, tant professionals com pacients de tota la resta de l'Estat, perquè ens hem d'agrupar en bé de les persones amb discapacitat, perquè entre tots hem d'aconseguir que les persones amb discapacitat, no només de Catalunya, sinó de tota la resta, tinguin possibilitats de fer pràctica d'activitat física i esportiva com una eina de salut, primer, i després, pues, si volen competir i fer esport de competició, perfecte. Per això deia que, com deies, que l'Alexis, que porta només 9 mesos aquests jocs...
0: Sí, és poc, no? És poc per aquesta nova vida, o no?
1: Clar,
0: que t'ho has trobat molts anys,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una de les coses peculiars és que els jocs aquests estan dissenyats per ells, per gent que comença. No volíem esportistes.
0: No volíem gent
1: que ja està. Volíem gent que comença en aquest mundillo, que trobi l'esport com una via d'escape després de la seva lesió medular, i per un altre costat treballar tot el tema de l'autonomia personal. Van sortir de la seva àrea de confort, vam estar en un hotel, hi havia gent que viatjava de Canàries, era el primer cop que volava, amb transports, van sortir del món hospitalari per trobar-se amb la realitat. I a mi em va agradar molt des del primer dia que tot eren inconvenients, que totes les demandes, jo aquí no podré, jo això com ho faig, jo a aquest hotel no me n'en sortiré. El segon, tercer dia, que tot eren somriures i esport.
0: És fantàstic. Escolta, parlant d'Invencibles, en tinc un aquí a l'altra banda del telèfon, que a més a més ha passat doncs pel que ha passat l'Alexis, i ara és campió paralímpic només de ciclisme. Sergi Garrote. Sergio, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Marga. Bona tarda,
0: Carles.
2: Que bé
0: escoltar-te.
1: Bona tarda.
2: Sempre un plaer.
0: El Sergi ha estat moltes vegades en aquest programa. Hem seguit la teva carrera fil per randa des d'abans de que et conegués gairebé ningú, cert?
2: Exacte, Marga. Va ser la meva primera entrevista, va ser amb tu.
0: Sí.
2: Sempre ho recordaré.
0: Doncs li hem dit, escolta, vols participar un moment? I ha estat encantat de fer-ho, perquè tu vas ser un d'aquests esportistes d'elit que vas donar suport a aquesta iniciativa, que els hi vas fer, no? Alexis, us vas fer una xerrada.
3: Molt maca, sí? La veritat, i molt motivadora.
0: Perquè, Sergi, tu has estat en la situació que ara ens explicava l'Alexis.
2: Exacte, jo me'n recordo perfectament, i d'una manera molt especial, perquè jo vaig entrar a Goodman quan Carles començava la seva trajectòria professional a Goodman.
0: Sí, m'ho he dit, els dos alhora.
2: Exacte, i això fa més enllà que el que va ser una carrera professional pel Carles, sí que amb amics ara mateix, i quan em truca per aquest cop del que sigui, del que li faci falta, sempre pot comptar amb mi, perquè va ser un dels pioners, una de les primeres persones que em van posar al meu abast al món de l'esport, fins i tot quan encara no es coneixia el ciclisme paralímpic com el coneixem, com el handbike, ni tan sols existia. I ens va posar, en aquell moment, fa més de 25 anys, el món de l'esport al nostre abast, com a eina, no?, per inclusió dins de la societat, del que ara en parlem, no?, tant de la inclusió de la inclusió, i com aquest esperit referent, que és el que porta Goodman en la seva empresa, que és el que va fer en el seu moment Ludwig Goodman, i que el Carles agafa el seu esperit per fer uns jocs interhospitalaris aquí a l'estat espanyol.
0: Carles, pots saludar, que ja fa 25 anys que sou amics.
1: Sergio. Quines paraules més maques, tu, no me les mereixo, ja, no sé què dir-te. Campió paralímpic i diu aquestes coses, però és cert, al final jo tinc un gran record del Sergio, vam començar junts, jo no sabia res del món de la discapacitat pràcticament.
0: Ell tampoc sabia gaire.
1: Ell tampoc, i hem crescut, mira, el campió paralímpic i jo organitzant uns jocs i cridant-lo amb ell perquè ens faci un speech als nostres pacients.
0: Escolta, Sergio, ja sé que ja vas fer aquest speech, però què li diries ara mateix a l'Alexis, recordant la situació que tu vas passar? No sé si acabarà ser campió paralímpic, d'alguna cosa...
3: Ara mateix no és una cosa
0: que
3: estigui al meu punt de mira, però,
0: el més important, clar, el més important no és això, i Sergi, sinó que això, aquesta adaptació a aquesta vida diferent, no? Què li diries?
2: Sí. Jo li recomanaria que gaudeixi del camí, sigui, quan s'arriba, i mira, el Carles va ser testic d'un dels Jocs Paralímpics a París, que va estar amb certs pacients de Goodman, amb el Salva van estar a París i van veure les meves proves. Jo sempre comento que això és un moment de la història. Igual que l'accident, no t'has de deixar tan sols per un moment del que vas patir en aquell moment, quan va ser un mal moment, o del millor moment de la teva carrera esportiva, sinó del camí que t'emporta cap enllà, o sigui, ja sigui dins del món de l'esport o sigui dins del món personal. Sempre el món de l'esport, perquè el món de l'esport ha d'acompanyar sempre. Després la competició és més opcional i després uns jocs o una alta competició a l'alt nivell és més selectiu.
0: És evident que sí, no?
3: Totalment d'acord. Vull dir, el fet de, com diu el Sergio, de l'acompanyament, no? Que l'esport sigui un acompanyant. Ja ho era abans de la lesió i continua sent.
0: Clar, en el cas del Sergio també la bicicleta ja hi era abans.
2: Exacte.
0: Però ell va pensar que no tornarien amb bici, no?
2: Mai. Jo mai m'hagués imaginat que hagués pogut gaudir tant del que he gaudit dins de la handbike. Però bueno, sempre amb aquest esperit de que ja sigui handbike, sigui natació, sigui vòlei, sigui el que sigui, rugby, esports competitius amb col·lectiu individual, la gent ha de gaudir del món de l'esport i ha de tenir com a eina el món de l'esport i dedicar-li temps, perquè això és un estil de vida i és saludable.
0: Això és el més important i aquest és l'objectiu, no, Carles? Crec que eren 47 persones.
1: Nosaltres parlem de 50. Aproximadament
0: 50 persones de lesions diferents, no sé com seria el perfil.
1: Pues el perfil era molt variopinto. La veritat és que estaven dissenyats per persones amb lesió medular, però teníem gent jove, no sé, el Fabricio, que té 18 anys, i hi havia gent de 60 anys.
0: També.
1: Perquè el que dèiem, l'objectiu no era la competició, no era trobar esportistes paralímpics, sinó era que ells trobessin un camí saludable a la vida, que l'esport és una eina més i que treballessin la seva autonomia personal. Per tant, hi havia gent de 18 a 60 anys amb caire a rodes a motor, gent que caminava, gent amb caire a rodes manual, cadascú amb les seves capacitats, i tots junts van poder practicar moltíssims esports.
0: I què en diries tu d'aquests jocs, Sergio, abans que t'acomiadem, perquè sé que vas fer la xerrada, però què et sembla aquesta iniciativa, com vas viure doncs, aquest moment, entre el 8 i el 10 d'aquest mes de setembre, quan es va fer?
2: Doncs mira, per mi va ser molt motivadora, perquè és tornar un altre cop a aquest esperit de que el Carles va somiar de poder fer aquests jocs interhospitalaris, i en el seu moment el nostre doctor Ludwig Goodman va somiar també en aquell moment, fa més de 50 anys, de tot el que podria ser una persona amb discapacitat dins del món de l'esport, no? Doncs això és el relleu. Persones com el Carles són inspiradores perquè les noves i les futures generacions de persones que estiguin amb una lesió medular o amb una discapacitat puguin practicar esport d'una manera saludable, fins i tot arribar a la competició, i per què no somiar un dia en l'alt nivell, en l'alta competició, i per què no gaudir d'uns jocs paralímpics.
0: Per què no? Com ho ha fet i com ho està fent? Que, per cert, abans d'acomiadar-te, què tens ara? Que estic una mica perduda
2: doncs,
0: en el teu calendari.
2: Ara estem descansant, replantejant el que serà l'any següent i entrenant, com sempre, te'n pots imaginar. I, bueno, doncs, el futur està per escriure, com sempre dic jo.
0: Doncs, ja saps, qualsevol dia tens la porta oberta del Més que Esport perquè tornis a venir. Gràcies.
2: Gràcies, Marga. Gràcies, Carles. Una abraçada enorme. I Alexis.
3: Gràcies, Sergio.
2: Un petó ben gran, una abraçada.
3: Igualment, una abraçada.
2: Gràcies per tot.
0: Adéu.
2: Gràcies, Marga.
0: Doncs un plaer tenir sempre el Sergio Garrote, tot un campió paralímpic, però sobretot una gran persona, que és el més important, no? el que compta aquí. Seguim uns minuts per parlar d'aquests jocs que deies tu espectacular. La realitat va superar el que tu imaginaves, no? Què és el que més et va agradar, Carles?
1: Com deia el Sergio, això és un somni fet realitat. Jo vaig tenir l'oportunitat de portar un grup de pacients a Stockman de Ville, on el senyor Ludwig Goodman va iniciar el que ara coneixem com els Jocs Paralímpics.
0: Els Paralímpics, sí, va ser ell.
1: Va ser ell, i encara ho segueixen fent els jocs, aquests jocs interhospitalaris al Regne Unit. Jo hi vaig participar amb un grup de pacients, i el Salva, que és un company, també va venir amb mi, i quan tornàvem a l'avió dèiem, això ho hem de fer al nostre país, això ho hem de fer nosaltres.
0: I això fa quan?
1: 4 o 5 anys.
0: Sí, heu trigat 4 o 5 anys a portar-ho a la realitat.
1: S'havia de madurar, trobar els diners, trobar... Clar. Quan ho vam vendre a la direcció de Goodman, en seguida ho vam veure amb bons ulls. Quan ho vam vendre a les direccions dels diferents hospitals també, i al final quan ho veus és quan tens el fill ja a les teves mans, molta feina, moltes històries, però, com t'he dit abans, espectaculars. Hem vist néixer. I, a més, l'altra història és que volem que això tingui una continuïtat.
0: Clar, que no siguin els, siguin els primers, no els únics.
1: Primers de molts.
0: De molts.
1: I sembla ser que Corunya ja ha agafat el relleu i d'aquí 2 anys, si tot va bé, anirem a Corunya.
0: Seria cada 2 anys.
1: Sí, la idea és fer-ho cada 2 anys. Mm-hmm. És que és molta feina. Que els centres no, no ens dediquem a això.
0: Clar, clar, clar.
1: I és molta feina.
0: Teniu altres feines. Escolta, i com definiries tu, Alexis, com ha estat aquesta convivència amb altres pacients, amb altres persones com tu, que potser algunes coneixies de Goodman, però d'arreu de l'estat, no?
3: No, ha sigut molt positiu. És a dir, al final, poder compartir l'esport, no?, amb altra gent, és, també comparteixes la vida, en el fons, no? Uh-huh. I veure gent que ve de tot arreu a intentar, no?, pues a familiaritzar-se amb l'esport de nou i de més, per mi ha sigut, veure-ho, ha sigut molt interessant, perquè tothom estava com molt disposat a provar, a tenir aquesta convivència, i ha sigut molt gratificant.
0: I el fet de conviure amb altres persones que han tingut segurament situacions similars a la teva, què significa?
3: Correcte, no? Sana, en el fons, no? Perquè t'ajuda a relativitzar les coses, la vida, no?, en general, i això et dona com confiança en el sentit de tirar endavant.
0: Perquè tu ets una persona jove, quina edat tens?
3: Jo tinc 41.
0: 41 anys? El que dic, una persona jove, tu ja no estàs a Goodman, o?
3: No,
0: no.
3: O sigui, tu estàs just el juliol vaig tenir l'alta.
0: El juliol, perquè una de les coses que explicàvem, Carles, és que es tracta de la vida després d'estar en una institució, en un hospital d'aquest tipus, la vida real, no, Carles? O sigui, després de l'alta.
1: Sí, això era que s'enfrontessin a la realitat.
0: Clar,
1: a la
0: perquè
1: vida
0: allà
1: real.
0: Estan una mica en una bombolla.
1: Clar, en els centres hospitalaris, i més a Goodman, pues estàs en una bombolla, clar, tothom te n'entén, com deia l'Alexis, compartir entre iguals, comparteixen mals, entre cometes, i tothom t'entén, la instal·lació és totalment accessible, és un oasi dintre, però la realitat no és aquesta.
0: Clar,
1: la realitat
0: clar.
1: És la que es van trobar aquests 3 dies i la que es trobaran, lògicament, a la vida real. I era enfrontar-los a això, a 3 dies de superintens que s'havien d'enfrontar al seu dia a dia. Però és que una de les queixes, entre cometes, és que no tenien quasi temps ni de dutxar-se. Pues això també...
0: també
1: tenim
0: passa.
1: Un timing, t'has d'espavilar o has de... Potser t'has de llevar a les 6 del matí per poder participar. Pues sí, pues t'has d'organitzar la vida amb la cadira i sabent les dificultats que té, però tots ho van fer. O sigui que...
0: Escolta, perquè tu com estàs vivint fa molt poc, o sigui, et van donar l'alta al juliol, però com estàs vivint aquesta vida real amb la cadira?
3: Doncs és tot un procés i requereix el seu temps, no? Llavors al principi tot se't fa una muntanya, en el sentit de que, ostres, penses que no pots, que t'han d'ajudar...
0: Tens família? No sé si ets pare...
3: Sí, no tinc família, sóc solter. Arrel, diguéssim, de la lesió, doncs, vaig tenir que tornar a casa als meus pares, perquè on estava vivint doncs, no podia seguir. I llavors, tota aquesta adaptació, no? Pujar un cotxe, baixar, anar al bany... Al principi és un món.
0: Clar,
3: és un món.
0: Llavors, costa,
3: a base de pràctica, jo ho he agafat com un repte una mica tot plegat, no? De dir, ostres, vinga, va, a veure si pots. I ara és a veure si ho fas millor, no? Ja més o menys ho fas, però a veure si ho fas millor. Llavors, en base a això, vas aprenent i vas optimitzant el temps, vas optimitzant els teus recursos, la teva energia, i llavors vas veient de quina manera pots trobar un dia a dia relativament fàcil dins de la lesió que comporta.
0: De l'actual condició.
3: Correcte.
0: No? Seria una mica com un repte esportiu, no? Que comences...
3: Sí, té una mica
0: un paral·lelisme, no?
3: Sí, així és.
0: Bé, ens queda molt poquet. Continues fent esport fora dels jocs?
3: Sí,
0: tant i tant. Què fas?
3: Jo ara actualment estic jugant a tennis.
0: Estàs jugant a tennis.
3: Que em va enganxar.
0: El tennis és un dels esports, això ho sap el Carles segur, que en cadira de rodes més funciona i més, no? I és més igual, no, Carles?
1: Sí,
0: perquè només que vota 2 vegades.
1: És l'única
0: no?
1: diferència. I també un dels nostres objectius és aquest, no? Persones com l'Alexis, que després vol seguir competint. Nosaltres tenim convenis i amb federacions, amb clubs, amb entitats, i és la manera d'enganxar-los. O sigui, ell ja va conèixer el tennis a Goodman, amb l'Andrea, que és l'entrenadora, i ja té la continuïtat, ja entrena amb ells.
0: I competeixes?
3: Bueno, encara
0: o
3: no.
0: Competiràs?
3: Estic encara en fase d'entrenament.
0: Havies jugat a tennis quan caminaves?
3: Molt poc.
0: Molt poc.
3: I clar, quan vaig provar-ho, a més amb la cadira... té com un al·licient més, o sigui, el fet d'anar amb la cadira no significa que... O sigui, òbviament és una adaptació del tennis, però al final l'esport és un esport en si mateix.
0: Clar, és un esport en si mateix, i molt espectacular. A mi és que m'agrada el tennis en general, però el tennis...
3: I a mi m'ha agradat molt, o sigui, la sensació que em dona, no?, el fet de jugar amb la cadira, donar-li la pila, no?, és gratificant, francament. Llavors, pues, és un dels esports que estic ara molt a sobre perquè m'agrada, i a part pues, també estic fent natació,
0: Que també és bona, no?
3: Sempre l'he feta, també, sí. I és algo que comparteixo molt amb el meu germà, inclús amb el meu pare, i és una cosa que segueixes compartint, no?
0: Clar, que podeu fer en família.
3: Correcte.
0: Doncs acabarem amb una música per ell, que és aquesta.

0: És el gran Queen i aquesta Bohemian Rhapsody que ens ha demanat per què, l'Alexis, que és per tu aquesta cançó.
1: Per diversos motius. Un d'ells és una peça que vaig descobrir de molt petit i, i em va com enganxar. No? I
0: dic, és preciosa.
1: I allà doncs, ja em vaig enganxar Queen, diguéssim. Ja. No? I més enllà d'això, veig que és una peça que al llarg dels anys ha anat com madurant, no? En el sentit de que és com una peça en moltes peces. Llavors això... Quan ho veu comentant, ho dic, ostres, és com la vida en si mateixa, no? Clar. Dins de la vida hi ha diverses vides.
0: I tant.
1: I jo us vaig pensar que era una peça adequada en el sentit que ara comença una nova vida, doncs comença un nou tram d'aquesta peça, no? Llavors en vindran de més, no? Però de moment ara ve un altre.
0: Doncs et desitgem que aquesta nova vida sigui fantàstica, que tinguis molta salut, molts anys per gaudir-la.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes coses que et facin il·lusió, com el tennis en cadira de rodes o qualsevol altre esport, i suposo que d'aquí 2 anys, on serà d'aquí 2 anys?
2: Perquè això... En principi a Corunya.
0: En principi a Corunya, perquè això anireu canviant de seus, sí. No? És la idea, no?
2: Així és.
0: Doncs que també hi aniràs, suposo, no?
1: Jo m'encantaria, en qualitat del que sigui, del que pacient, sigui. D'ajudant, ja els hi vaig dir... cap al que necessitin, em trobaran.
0: S'apunta. Per tant, content, no, Carles?
2: Molt content. I si em permets 30 segons d'agraïment. Jo estic aquí en representació de Goodman, però el coorganitzador és el doctor Medina, que va ser el meu cap de rehabilitació durant molts anys, ja l'amic, i hem estat treballant colze a colze perquè això sortís endavant. I molt agraït a vosaltres per la difusió i a tots els participants, tots els centres, i he de citar la Diputació de Barcelona, que s'hi ha posat molt de cara i ens ajuda moltíssim.
0: Doncs gràcies a tots dos per venir, que vagi molt bé. Fins una altra.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I una mica de Queen, i continuem aquí, al Més que Esport de Ràdio 4. Fins ara.

0: I de l'esport com a eina de salut i inclusió a la vida després de l'esport, un altre dels temes habituals del programa. La nostra convidada d'avui ha fet del voleibol la seva vida i gràcies a l'esport ha viscut grans experiències internacionals, jugant a Itàlia i Alemanya i sent internacional i capitana de la selecció espanyola. Amb la selecció, precisament, va disputar el seu darrer partit el mes d'agost de 2025 al Mundial de Tailàndia, un campionat del món que no jugava l'equip espanyol des de feia més de 40 anys. Després del Mundial es va retirar per la porta gran als 34 anys. Es diu Maria Segura Pallarés. Maria Segura Pallarés va néixer el 10 de juny de 1992 a Barcelona i es va formar a la cantera del Futbol Club Barcelona abans de donar el salt a l'elit del voleibol internacional. La seva primera aventura va ser a Itàlia, on va viatjar la catalana per jugar a diversos equips entre la primera i segona categoria del voleibol del país transalpí. Allà la Maria va adquirir l'experiència que la va portar els darrers anys a Alemanya, on és una llegenda, especialment a Stuttgart, on ha competit les darreres 6 temporades fins la seva retirada l'any passat. Maria havia pensat retirar-se un any abans, el 2024, però la classificació de la selecció espanyola pel Mundial de Tailàndia, que es va fer l'agost de 2025, després de més de 40 anys d'absència, va fer que ajornés un any la seva decisió. Així, Maria va tenir al final somiat retirar-se després d'un Mundial i aconseguint una victòria sobre Bulgària. Maria Segura, capitana i referent de la selecció espanyola, va finalitzar la seva carrera amb més de 300 partits internacionals. Doncs aquí ens acompanya la Maria i és un plaer que estigui amb nosaltres. Què tal, com estàs?
1: Hola,
0: bona tarda.
1: És meu. La veritat que moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: A tu.
1: I res, molt, molt contenta de poder xerrar una estona amb tu.
0: Un any, fa, que et vas retirar. Ha passat molt ràpid o molt lent?
1: Puf, ràpid, et diria. Sí, ha passat de tot.
0: El cert és que la vida passa ràpida per tothom i en tots els aspectes. Però, clar, ho dic en el sentit que tu has estat molts anys, no sé quina edat vas començar a jugar a voleibol, però m'imagino que petita.
1: Sí, petiteta. Jo vaig començar a l'escola Sadako als 10 anys, més o menys.
0: 10 anyets. Sí, i, clar, gairebé tota la teva vida, excepte aquest últim any i els 9 primers, fent una cosa que ara has deixat de fer. Per tant, és l'inici de la vida després de l'esport.
1: Exacte. Sí, és el que jo dic. Si nosaltres diem molt, tens la vida d'esportista i tens la vida de no esportista. Clar. Pues ara ha començat la meva vida de no esportista després de això, pues 34 anys fent quasi només això.
0: Per què vas començar a jugar a voleibol? No sé si havies provat altres esports de més petitona o no, directament al voleibol.
1: Jo era bastant colinquiet. I
0: encara ho ets, eh?
1: Sí, encara sóc. I la veritat que no parava quieta, estava sempre fent mil coses, pujant als arbres, jugant a pilota tot arreu, i era la típica noia que estava sempre jugant a futbol
0: amb els nens
1: al pati. I jo volia jugar a futbol, però al final a l'escola no hi havia equip de noies, i llavors em van dir, bueno, per què no proves el vòlei? Ets alta, que sempre havia sigut la més alta de la classe i tot.
0: Sí, quan m'adeixes?
1: 1,83.
0: 1,83 és molt.
1: I sempre el típic, bàsquet, i llavors dient, me'n vaig a vòlei. Totes les amigues anaven al vòlei i vaig dir, pues vinga, anem a provar el vòlei. I ja des del principi va ser com molt fàcil. Tothom sí que és veritat que em deia, ai Maria, que tu pots arribar.
0: Que se't dona bé.
1: Sí, se't dona bé. I jo, arribar on? Dic, jo jugo això perquè m'agrada i ja està. I enllaçant ja, me'n vaig anar al principi al Club Vall d'Hebron i després d'allà al Club Vall d'Hebron jo ja entro a la Plume, entro en selecció espanyola i allà ja comença com una mica tot. I res, llavors me'n vaig anar al Barça per prendre-m'ho més professionalment. La veritat que vam fer uns 3 anys molt bons. Vam arribar a terceres de Lliga i...
0: O sigui, a la màxima categoria.
1: Exacte, màxima categoria, a terceres. I llavors, a partir d'allà, jo l'últim any tinc a Marta Gens, una gran jugadora del voleibol espanyol, i ella em diu, Maria, si tu vols marxar, has de marxar.
0: És el moment, no?
1: Sí. I sí que és veritat que ja estava enllaçant amb selecció espanyola, estava amb tot, llavors jo ho tenia molt més clar i vaig dir, pues mira, marxo.
0: I te'n vas anar a Itàlia.
1: Me'n vaig anar a Itàlia.
0: A Itàlia el voleibol...
1: Sí, Itàlia és, jo et diria, la millor lliga del món.
0: Sí?
1: Sí. Després també tens Turquia i altres lligues que estan ara ascendent, però Itàlia és la cuna, diguéssim, del voleibol.
0: Del voleibol.
1: Sí. I per mi era un dels somnis, jugar a Itàlia. I per això vaig marxar, perquè vaig dir, mira, tothom m'està dient que puc arribar, doncs veiem fins on arribo. I la veritat que...
0: Va anar molt bé.
1: Va anar molt bé, sí, sí.
0: Va anar molt bé, després va venir a Alemanya. Bé, ara anem parlant, però és curiós perquè tu deies, no vas començar perquè d'entrada perquè volies fer esport, perquè eres un cul inquiet i t'agradava bellugar-te.
1: Sí, sí.
0: Perquè eres alta, doncs el voleibol era una bona opció. Mm-hmm. Però clar, una nena no comença pensant seré campiona o viatjaré jugant aquest esport o em faré famosa o el que sigui.
1: O sigui, ni la més remota idea.
0: Clar, però et ve com rodat, no?
1: Sí, ve com una mica d'allò de dir ah, bueno, pues vale, pues Blume, sí, pues selecció catalana, guanyem els campionats d'Espanya, amb la selecció espanyola de sobte pues titular i ja allà pues coincideix que hi ha un canvi de cicle també molt gran. I ja entro des del principi allà. Llavors ha sigut com molt de... Jo no sabia el que era el vòlei, perquè nosaltres no veiem a la tele de voleibol, no teníem xarxes socials que poguéssim veure què és el voleibol fora d'Espanya, tampoc hi havia internet per ficar-nos a cap lloc, i bueno, a mi em diuen, juga, i jo, pues, juguem.
0: Ara que dius no hi havia tot això, que efectivament no hi era encara, i és ara, i encara ens costa veure voleibol, no? O sigui, sabem que el futbol i altres esports s'ho mengen gairebé tot i que hem tingut aquí a la presidenta de la Federació Catalana,
1: mira.
0: I hem parlat de voleibol, i ens ha dit que està, doncs, una mica en auge, no? Que cada vegada hi ha més nenes, nois també, perquè aquí és a l'inrevés una mica, no?
1: Uh-huh.
0: En altres esports es busca potenciar l'esport femení i aquí hi ha més noies que nois que juguen a voleibol.
1: Exacte. Et diria inclús que, bueno, jo la Maribel la conec personalment.
0: Sí, la Maribel Zamora.
1: Sí, exacte.
0: Que va venir aquí al programa.
1: I porta treballant molt bé. Les seleccions catalanes des dels últims anys són els campions del Campionat d'Espanya amb diferència. La selecció espanyola es nutreix de la Blume i es nutreix de jugadores catalanes i jugadors catalans que han passat per la Blume. Llavors sí que et diria que, per exemple, Catalunya i la Federació Catalana està fent una feina excepcional. Ens falta una mica això de que hi hagi aquesta injecció una mica de medis de comunicació i de que una nena petita o un nen petit pugui veure que el vòlei pot jugar, que
0: en el vòlei t'hi pots dedicar
1: i digui, buah, pues, a mi m'agradaria.
0: Abans parlaves que quan eres petita jugaves a futbol al pati amb els nens, perquè a més no hi havia equips cap femenins,
1: sí.
0: I això que tu ets jove, però clar, això ha canviat molt els últims anys, no? Ha canviat molt. I ara que deies això, que els nens o les nenes vegin que es pot jugar a vòlei, i va arribar un moment que les nenes van veure que es podia jugar a futbol.
1: Exacte.
0: T'ho dic perquè no sé si tu hagués nascut uns anyets més tard, no gaires, potser series una Alexia Putellas o una Aitana
1: pues
0: Bonmatí.
1: Ojalà, però sí, a mi el futbol m'encantava i sempre estava allà jugant amb ells i després més tard es van posar amb mi les dues companyes que sempre anàvem juntes a l'escola i estàvem sempre allò, al pati, nosaltres anàvem a jugar a futbol. Sempre futbol, sempre, jo sóc culer i des de sempre ha sigut la que ha jugat a futbol. Sí, sí.
0: I què en penses d'aquest canvi que hi ha hagut en el futbol femení?
1: Bueno, que m'alegro que faltaven referents femenins. Vivim aquí a Espanya que el futbol és el primer esport.
0: És l'esport de massa, sí.
1: És una potència,
0: hi ha, sí.
1: Exacte. No. Però sí que ens faltaven referents femenins i s'ha demostrat que a la mínima que s'ha donat una ajuda, un suport i se'ls ha donat una veu, selecció espanyola femenina campiona ja des de fa molt temps, el Barça també, i a nivell europeu i a nivell mundial són un referent mundial.
0: Parlant de referents, tu podries ser un referent per les nenes que comencen el vòlei, no?
1: Ho ets. Sí, podria dir que sí.
0: Capitana de la selecció espanyola.
1: Correcte.
0: Tinc entès que a Alemanya ets una estrella. Stuttgart, especialment Stuttgart, no?
1: Sí,
0: on has estat molts anys. Hi ha moltes nenes ara que et veuen com a referent, tu creus?
1: Sí. Sent sincera, sí, jo crec que sí. Jo crec que ara que, per exemple, hi vaig estar amb la selecció sub-19, sí que és veritat que em veuen com un referent, m'encanta parlar amb elles i ens vam sentar i vam estar xerrant durant 2 o 3 hores sobre tot de temes que a elles els hi poden interessar o de la meva carrera. I també de nenes petites, sobretot això de... Jo crec molt en que si tu tens un referent que t'hi puguis fixar i que puguis seguir una mica el camí aquest, que elles també puguin arribar. Llavors, sobretot en el vòlei, jo sempre els dic, si voleu jugar, seguiu, sortiu, proveu-ho, si funciona bé i si no, podeu tornar a casa.
0: Clar.
1: Però sobretot no us quedeu amb aquesta coseta de no sortir i de no intentar-ho perquè realment val molt la pena.
0: Uh-huh. I això ho fas perquè tens contacte amb les nenes que jo... O sigui, què estàs fent actualment? Anem a parts.
1: Bueno, jo actualment...
0: Perquè clar, com que ja m'ha dit només començar, no tinc hores al dia, sí. No?
1: Jo estic actualment... Jo quan vaig tramitar una mica la retirada vaig començar a treballar en una agència de màrqueting esportiu allà a Stuttgart,
0: sí.
1: Bàsicament perquè després la retirada no fos tan forta, llavors feia només una hora al dia o dues hores al dia o quan podíem anavellar a l'agència.
0: Andaves aclimatant a la vida posterior.
1: Exacte, que fos una mica el canvi menys, el menys brusc, sí, possible. I a part, tu quan jugues a fora a l'estranger necessites una agència de representant. I llavors a mi la meva representant, que també per mi va ser molt important tenir un referent femení que sigués manager, em va dir, mira Maria, jo crec que se't donaria molt bé, m'agradaria que entressis a formar part de la nostra agència. Llavors jo ara em dedico a això.
0: A representar jugadores?
1: Exacte.
0: Que el volei no ha desaparegut per res de la teva vida.
1: No, no, no, per res. O sigui, jo vaig dir... No he tornat a jugar.
0: Et tornava a preguntar.
1: Exacte. No, he jugat un cop. O,
0: ni a la platja?
1: O dos. No, a la platja no. Em van convidar a un torneig de voleig gespa i vaig dir, mira, aquest no l'he jugat, aquest sí que te'l jugo.
0: Ah, sí?
1: Sí, i molt divertit. I amb una marca també que està pujant ara, que és tot això, tota la gent que s'hi vulgui posar, que vulgui fer coses noves, innovar i tinguin somnis, a mi m'encanta ajudar. I això, i sobretot amb les jugadores, de que elles puguin confiar en algú i puguin tenir aquesta manera de parlar amb mi i que jo també les guio una mica i també les ajudi a sortir fora, és algo que realment m'agrada molt.
0: Tu dius que ets, perquè ho sabem, una referent per les petites. Tu vas tenir alguna referent? O va costar una mica aleshores?
1: Mira, la Marta Gens a mi em va ajudar molt. Sí que és veritat que jo quan vaig estar a la selecció espanyola, jo sempre li dic, jo quan vaig arribar que era un apoyo, hi havia una de les veteranes que sí que és veritat que mira que sempre m'agafava i al principi m'insistia i que sí bronca, que no bronca, que sí, no sé què. Però sempre em va agafar sota el braç. Aquesta és l'Anna Correa.
0: Anna Correa.
1: Sí, i ella em va ajudar moltíssim. Per exemple, una de les coses que em deia era, Maria, segueix treballant, sigue haciéndolo, tal, no sé què, perquè ho necessitaràs, i sempre em va marcar molt d'ajudar-me i no ajudar-me.
0: Doncs ella segur que ets una de la gent que tu estimes. Porto

0: La gent que estimo, i t'estimo molt, com diu la cançó Cas Grasses, és el primer tema que ens ha demanat la Maria Segura. Ja sabeu que els nostres convidats i convidades ens posen la seva música. Sí. Per què aquesta cançó, Maria? On et transporta? Veig que t'emociona una mica,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Ufa.
0: A veure si ens ho pots explicar. Vinga.
1: Perquè és una cançó que a mi em porta molt a casa. Uh-huh. La família ha estat una part molt important per mi.
0: Un suport importantíssim sempre, no?
1: I sempre has estat allà. Uh-huh. I aquesta cançó sí que és veritat que els últims anys, quan va començar a sonar, que ja era quan jo volia retirar-me,
0: sí.
1: Ells m'han acompanyat durant tota la meva carrera. En els moments més durs són els que has estat allà i realment són els que no es veu massa. Uh-huh. O sigui, l'esportista es veu quan guanya, quan perd, clar, i tal, però darrere clar. Tenim un suport importantíssim. Han sigut els meus amics més íntims i que, de fet, ens anem ara al concert de Boques Grasses amb totes.
0: Ah, sí? Sí? Amb totes les amigues.
1: Sí, exacte.
0: Amics.
1: I que van sortir del vòlei, que van sortir del Barça, uh-huh, i tal, que hem mantingut el contacte, però és això, aquesta cançó és preciosa, també l'associo molt a la selecció espanyola, que jo he dit que ha sigut l'equip de la meva vida. Uh-huh. Que... Però això, sobretot per tota la gent que ha estat darrere, que sempre m'ha recolzat, que sempre m'ha estat empujant, que la vida d'esportista és molt solitària. Uh-huh. I poder tenir la família al costat i no sentir-te sol a milers de quilòmetres és algo molt difícil i ells ho han aconseguit. Llavors, per això és tan important.
0: La gent que estima la Maria, la gent que estima el So Cas Grasses, que és avui el primer tema que escoltem. Maria, parlant de la família, perquè, clar, un esportista comença de petita, com tu deies, mm-hmm, i llavors ja estan els pares per portar-te amunt i avall, no? per anar als partits. Després, com tu dius, la gent que has anat doncs, adoptant al llarg del camí, companyes, mm-hmm, companys, amics, amigues, que segurament és el millor que et queda de l'esport, tot totalment. I que et queden títols, et queden grans partits, et queda aquest darrer mundial que ara en parlarem, però m'ho diuen molts, i el que queda són les persones.
1: Sí, jo... És que és això, al final tu passes molt temps entrenant i tot, però al final la gent que coneixes gent de tot arreu, de tot el món, cultures diferents. Jo me'n recordo els amics i família que han vingut a Itàlia, o gent que també ha vingut ara d'Alemanya a Barcelona. És que és amb qui ho comparteixes, jo crec, tot el aquest camí. Uh-huh. Llavors és això, després al final sí, les medalles et queden allà, però quasi no te'n recordes del moment.
0: Ja.
1: Te'n recordes d'algun, però no te'n recordes realment de va passar això, te'n recordes de tot el que has viscut amb aquesta persona. Llavors, uh-huh, jo crec que és el més maco que m'ha donat l'esport, que m'han donat aquests anys, i coneixes moltíssimes persones, a més amb el vòlei, que cada any estàs un lloc diferent i tens 14 noves companyes i, clar...
0: Que això t'anava a preguntar, és que potser estem acostumats a altres esports, no? El vòlei, ho explicàvem al principi, tu comences, mm-hmm, i arriba un moment que te'n vas a Itàlia. Tu te'n vas sola a Itàlia?
1: Sí, me'n vaig sola.
0: Sola, i tenies quants anys aleshores?
1: 21-22.
0: 21-22 anys, sí. O sigui, molt jove. Mm-hmm. Te'n vas sola, una aventura, i jugues amb diversos equips, no? Sí. No te'n vas a jugar amb un equip, jugues amb un, després un altre, mm-hmm, un altre.
1: Jo vaig saltar cada any d'una a una altra.
0: Cada any anaves, o sigui, sí. No passaves més d'un any amb un
1: no,
0: equip.
1: No, a mi m'hagués agradat, però sí que és veritat que, clar, jo vaig arribar a l'Olbia. I a l'Olbia doncs, era l'equip de baix, després de sobte em van cridar a l'equip de dalt de la Lliga, mm-hmm, que era la segona divisió, després vam arribar a la final i em van cridar ja per la primera
0: divisió. La U,
1: exacte,
0: no? Sí.
1: La U, que era el meu somni. Clar, jo no podia dir no, me quedo. O sigui, yeah, és que anava creixent.
0: Anaves evolucionant,
1: exacte,
0: no? Anaves creixent.
1: Llavors, amb això es va donar que vaig anar saltant any a any. Mm-hmm. Llavors sí que és veritat que un dels motius perquè jo arribo a Stuttgart i em vull quedar a Stuttgart, jo hi havia un moment que jo ja volia guanyar títols, uh-huh, i...
0: Perquè a Itàlia... Anaves pujant de categoria, diguéssim,
1: sí,
0: però no guanyant títols.
1: Sí, a Itàlia o tens un nivell molt, molt alt, uh-huh, o és molt difícil ja estar a dalt.
0: De tot.
1: I llavors a Stuttgart em diu, nosaltres la volem, perquè jo havia fet un any a Dresden i després
0: sí,
1: vaig tornar a Itàlia.
0: Sí,
1: exacte.
0: Equip alemany, sí.
1: I llavors jo quan arribo a Stuttgart... que era hem fet bastants anys dins dels 8 millors equips d'Europa, uh-huh, i llavors vaig dir, jo aquí m'hi vull quedar.
0: Uh-huh. Et va agradar Stuttgart? Sí, et va agradar el vòlei alemany? Et va agradar...
1: Em va agradar tot, i també el fet de poder quedar-me a un lloc...
0: Una estabilitat.
1: Una estabilitat, que això també és molt important per mi, i també poder ser una mica bandera del club. Llavors, jo volia ser una persona important a un dels clubs on jo estigués.
0: I ho vas aconseguir, perquè ja em diuen que ets una llegenda.
1: Sí.
0: Et coneixen pel carrer i aquestes coses.
1: Sí. Ha sigut molt gratificant, ho he passat molt bé. Jo ho vaig donar tot pel club, perquè jo sóc així, i la veritat que el club va respondre molt bé i vam aconseguir coses històriques, que vam fer el triplet de que no l'havia aconseguit mai ningú.
0: Ah, molt bé.
1: Entrant dins dels 8 equips milions d'Europa, guanyant equips turcs, guanyant equips italians, que eren de nivell mundial.
0: El triplet, en aquest cas, quines
1: el
0: són?
1: La Lliga? És Supercopa, Copa i Lliga.
0: Supercopa, Copa i Lliga.
1: Sí. I era algo que no ningú havia aconseguit, amb un equip de persones espectacular, que és això, que és el que et queda després. I seguim en contacte, ens seguim veient, llavors és algo com supermaco.
0: I com vas viure a Alemanya? També anaves sola? O...
1: Sí, sempre he anat sola.
0: Sí, tu has anat sola a Itàlia, a Alemanya. Sí. Suposo que parles italià i parles alemany.
1: Correcte.
0: Que són altres coses que et dona l'esport, i, no? Els idiomes, conèixer cultures...
1: Exacte. Parles al final anglès, alemany, italià...
0: No, l'anglès ja el dono per suposat.
1: Tot. Sí. Però, de fet, algo curiós, quan jo arribo a Itàlia no parlava italià.
0: Tu no sabies res d'italià?
1: No.
0: Vas entendre una miqueta, no? És més fàcil que l'alemany.
1: Exacte. No? Però me'n recordo que... No, l'alemany és una cosa...
0: És molt difícil, no?
1: Molt difícil.
0: Però el parles.
1: Sí. El xaburreo, que es diu. I quan arribo a Olbia, sí que va ser com el primer cop més fort. Jo arribo allà, m'envien a sopar perquè vivíem totes a un hotel, comparteixo taula amb les 14 que érem. Clar, tot era italià. I jo estava allà al sopar i dic, buah.
0: Però pasta i pizza.
1: Sí. Vaig dir, on m'he ficat? Maria, tot bé de voler sortir i tal, però és que ara...
0: Ja. A vegades costa, també costa, no?
1: Sí.
0: Adaptar-se als llocs, estar sola, la família, els amics, casa teva...
1: Exacte. I res, me'n recordo d'arribar a l'habitació... trucar a mon pare i posar-me a plorar.
0: Vine'm a buscar.
1: Sí. I després res, em va durar 5 dies i estava perfecta, però sí que és veritat que per ells, per exemple,
0: per
1: meu pare i meva mare...
0: Tens germans?
1: Sí. I tenim una relació única.
0: Sí?
1: I molt maca, la veritat.
0: Suposo que et visitaven a vegades.
1: Sí, sempre han vingut tots. Sí, sempre han vingut tots.
0: I t'han seguit una mica pel món.
1: Sí, de fet, en el Mundial van venir.
0: Tailàndia,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do que no està aquí al costat,
1: sí.
0: No?
1: Va sortir i van dir... ens venim a Tailàndia a veure't.
0: Els pares i els germans, quants germans s'entens?
1: Jo tinc el meu pare, que està casat amb la Toni, que és la seva dona, i després van venir els meus dos germans que tinc i el Pau, que també és el meu germà. I llavors van venir tots, i meva mare no va poder venir... però m'estava seguint amb la seva parella un muntó.
0: La distància.
1: Sí, estaven sempre allà.
0: I, per tant, van ser testimonis de l'últim partit de la teva gran i brillant carrera,
1: sí,
0: no? L'últim,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: va
1: sí.
0: ser el... Quin dia d'agost?
1: 28 d'agost.
0: 28 d'agost de 2025.
1: Sí, contra Bulgària.
0: Contra Bulgària. Vau guanyar el partit.
1: Vam guanyar el partit.
0: Perquè clar, vosaltres anàveu al Mundial 30 anys després, no estàveu entre les seleccions que podien, doncs, optar títols.
1: Sí,
0: total. Però guanyar aquell partit ja era molt important.
1: Era algo... O sigui, si a mi m'haguessin dit un any abans, Maria, escriu en un full en blanc quina retirada vols, o sigui, no t'ho hagués ni pogut escriure.
0: No haguessis escrit una cosa tan fantàstica.
1: Exacte, perquè va ser retirar-me en un Mundial guanyant, i sí que és veritat que el partit em va sortir molt bé, i tenint allà a tothom a prop, va ser com, bueno, és que no puc demanar més.
0: Un somni fet realitat.
1: Exacte.
0: No? I què s'ha sent en aquell moment? La gran alegria d'haver aconseguit acabar d'aquesta forma, o una mica també la tristor de dir, però és que aquest món s'acaba?
1: No, perquè sí, entenc el que vols dir, però la retirada la vaig treballar moltíssim, que crec que és un tema tabú que s'ha de parlar més.
0: Sí, important, eh?
1: Sí, molt important.
0: Perquè aquí parlem fa 11 anys o 12 de la vida després de l'esport, i esportistes ho han passat malament.
1: Molt. Ara estem preparant una gala amb 3 esportistes més a nivell esportiu en una hora de retirada, que la farem al CAR de Sant Cugat el 22 d'octubre.
0: Ah, mira, ja en parlarem.
1: Sí, exacte, ja, ja et passaré i estàs convidadíssima.
0: Passa'm la informació.
1: Però res, la vaig treballar molt amb la meva psicòloga esportiva, l'Obdúlia, i la veritat que em va anar molt bé. Òbviament va ser dur, però vaig tenir molt temps de retirar-me i de fer aquest adéu dolç, agridolç, però és que quan vaig acabar va ser, ja està.
0: Ja està,
1: o sigui,
0: clar.
1: Jo m'he pogut despedir de tot, m'he pogut despedir a temps de la... Ja tenia molt planejat.
0: Uh-huh. Sí, però... perquè tu t'haguessis retirat un any abans.
1: Clar, exacte. Llavors jo vaig tenir un any per poder dir, vale, aquest és el meu últim campionat alemany, aquesta és la meva copa, aquesta és la meva última Champions League.
0: I assaborir-ho d'alguna forma,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, exacte. Uh-huh. Jo m'empapava de tot el que estava passant en tot moment, de dir, és que és l'última vegada. Clar. Llavors poder tenir la sort aquesta de saber-ho.
0: Uh-huh. Sí, perquè molts esportistes que han passat per aquí durant 12 anys de diferents esports i de totes les modalitats, doncs molts diuen és un privilegi poder decidir quan et retires, perquè sí, a vegades et retiren les lesions.
1: Totalment.
0: O et retiren sí, perquè ja no et volen a l'equip.
1: Totalment, sí, sí. És molt important això de... Jo sé que he tingut moltíssima sort de poder decidir-ho, però també és molt important... No es tracta de l'últim any preparar-ho, sinó dels últims anys, quan ja creus que t'estàs apropant a aquest moment, començar a preparar-ho.
0: A preparar-te sí, una mica a llarg termini, no?
1: Sí, perquè és important.
0: Això tu ho has fet.
1: Sí, igual que et prepares físio, preparació física, entrenaments i tal, hi ha un moment que has de dir, bueno, doncs em queden 4 anys o em queden 2 anys, doncs...
0: Vaig anar preparant el camí, i també n'hem parlat moltes vegades, a nivell de què voldré fer després, estudis, no sé... Tu has estudiat?
1: Sí, sí, jo vaig estudiar INEF, i després vaig fer un màster, i ara estic fent un altre màster.
0: Estàs fent un altre màster, per tant, preparar-se, que això és una cosa que ara els esportistes ja ho tenen una mica més clar, perquè fa anys deixaven totalment els estudis, i després passava el que passava.
1: No, a mi els meus pares va ser l'única condició que em van dir, Maria, juga el que vulguis, però estudiar has d'estudiar.
0: Has d'estudiar.
1: I sort d'ells, perquè si no...
0: Si no, potser ho haguessis deixat, perquè estaves tan centrada, no, en allò, però veig que l'esport sempre formarà part de la teva vida.
1: Sí, l'esport és algo... Sí, sí, és algo que m'ha agradat molt des de sempre i és passió i per tots els esports, o sigui, veig els Jocs Olímpics des de la inauguració
0: ja,
1: com fins
0: passes tot.
1: A tot. Sí, llavors sí, és molt important.
0: Sí. Escolta, i diries ara que ha passat un any que has fet una transició sana, diguéssim? Bé,
1: sí,
0: o has
1: sí,
0: passat malament en algun moment?
1: Sí, es passa malament.
0: Sí.
1: No, és òbviament tot flors i violes, es passa malament perquè tens molts canvis, perquè et sents de sobte, bueno, i ara què faig? O de què serveixo? O coses així.
0: Clar, i em diuen que sempre he fet això i tenia una rutina i ara no la tinc.
1: Exacte, no tens rutina, també has d'entendre que el teu cos canvia. També, per exemple, jo el fet d'estar a Stuttgart em va ajudar també com a, bueno, tenia la feina i tal, però jo volia venir aquí a Barcelona. Llavors, al venir aquí a Barcelona, igualment que és veritat que tinc uns amics increïbles i família increïble, i clar, també has de reconnectar amb tota aquesta part que tothom té rutines i tu no.
0: Anava a preguntar ja gairebé per acabar, perquè el temps se'ns passa volant, Maria. T'anava a preguntar, tu has estat temps fora, a Itàlia, a Alemanya, i si no, viatjant amb la selecció espanyola, jugant aquí i allà, el fet de tornar a casa, que és Barcelona, no?
1: Sí, sí.
0: I quedar-te i estar més estable, i tot això costa o no? O ja et venia de gust?
1: Per mi era un somni de tornar a casa.
0: Tot i que has viscut bé.
1: No, he viscut genial, la gent d'Estutgar ho sap, a Itàlia també, però per mi era un somni. Jo tinc tots els amics aquí, encara que també esparcits pel món, però tota la família aquí, i jo ja desitjava des de fa molts anys, de fet era una raó de pes quan vaig decidir deixar-ho, perquè jo també volia tornar a casa a temps per seguir vivint una mica la meva vida.
0: I ja m'has explicat, i amb això acabem, el que estàs fent ara, però no sé si tens altres objectius, o sigui, ara tens 34 anys, ets molt jove, que és el que passa amb els esportistes, no? Que acaben una professió, però altres estan començant, no? Pràcticament.
1: Sí.
0: Quina és la teva idea de futur?
1: Jo crec que jo sóc bastant així. Jo, igual que no sabia que em dedicaria professionalment al voleibol, perquè no, jo vaig fent les que ve per davant, ara tinc el màster, m'encantaria seguir treballant, connectar amb l'esport, això seguríssim, i mira, et diria això, l'únic que sé és que seguiré connectada a l'esport.
0: Seguiràs connectada a l'esport i a aquesta cançó.

0: Una cançó molt connectada a l'esport, perquè se sent a molts pavellons esportius. Per què l'has triat per acabar aquesta entrevista?
1: Perquè aquesta era la cançó que sempre sonava a Stuttgart, ha sigut la cançó que sempre sonava, que jo em posava la música al vestuari, és la cançó de les victòries, és una cançó que em, que em transmet moltíssima alegria i que em transporta a tots els anys de Stuttgart, que han sigut preciosos per mi.
0: Una bonica història amb el voleibol i la Maria. Acabem aquesta música que ens porta alegria a tots i energia, i esperem que això és el que tinguis a la vida després de l'esport, Maria. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Un plaer.
0: A tu. Adéu.
1: Adéu.
0: Doncs amb aquesta música que sona tant també en l'àmbit esportiu, Sweet Caroline, us deixem avui, que passeu molt bona setmana i fins dissabte vinent. Adéu.

0: Son las 3.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Sumar tensa la corda amb el PSOE dins del govern de coalició i amenaça en plantar-se i no assistir al Consell de Ministres de dimarts vinent si no s'aprova el decret d'habitatge o si no inclou mesures efectives per a fer front a la crisi d'habitatge o en són descafeinades. Sira Rego, ministra.
2: No vamos a aceptar una salida cosmética o un parche y vamos a ir con determinación y, por supuesto, ya nos plantamos una vez y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
0: Les negociacions dins del govern i també amb la majoria de la investidura s'han accelerat arran del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys expulsada del pis on havia viscut tota la seva vida amb un lloguer de renda antiga en ser comprat per un fons voltor. Des del sindicat de llogateres també exigeixen que el decret antidesnonaments inclogui mesures estructurals i de protecció als llogaters. Carme Arcarazo, portaveu en declaracions a l'edició cap de setmana de Radio 4.
3: El decret Mari Carmen no només contempla mesures antidesnonaments, no? Efectivament, mesures estructurals contra el desnonament, però també vol dir que els contractes es renomen automàticament, no? I que, per tant, si algú, si un rendista pot fer fora un llogater de casa seva, o bé ha de tenir una causa justificada, o bé l'ha d'indemnitzar. Estem plantejant també en aquest decret Mari Carmen una reforma de la LAU per regular els lloguers de temporades, lloguers d'habitacions i evitar moltíssimes estafes a les que estem exposats els llogaters. I, per últim, el que també cal és congelar el preu del lloguer dins dels contractes, no?
0: Per aquesta tarda han convocat una manifestació a Madrid que finalitzarà davant del Congrés. I aquest migdia unes 20.000 persones han manifestat també a Madrid com a mostra de suport a Ceuta i en defensa de la integritat territorial d'Espanya i per denunciar la gestió de la crisi migratòria per part del govern de Pedro Sánchez i demanar la seva dimissió. En aquesta manifestació han participat membres del Partit Popular i de Vox. Escolten a Miguel Tellado.

0: banquillo del Tribunal Supremo.
1: També han demanat l'expulsió de tots els migrants que van entrar de manera massiva i irregular a finals de juliol a Ceuta i encara hi romanen. Des del govern d'Espanya estudien mesures per accelerar el retorn d'aquests migrants al Marroc i retreuen l'actitud de PP i Vox davant d'aquesta crisi. Óscar López, ministre.
2: Porque a Ceuta no se le apoya manifestándose en contra de insultando a nadie, se le apoya con medidas. Y yo lo que sé es que hay un gobierno que se ha volcado en poner espacios, en poner recursos, en poner funcionarios, en poner medios. Eso es lo que hace el gobierno. Y veo a otros que están en el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer.
1: A Ceuta falten unes 4.000 places per acollir temporalment els migrants que malviuen als carrers i les platges de la ciutat. L'endemà de la cimera de partits sobre educació, la consellera Esther Niubó ha fet una crida als docents a passar de la crispació a la construcció. De la seva banda, el sindicat majoritari, USTEC, manté l'amenaça de vaga. Laura Zurriaga, bona tarda.
3: Bona tarda. La titular d'Educació assenyala a EFA que és difícil reobrir els acords, diu, tancat amb UGT, comissions i professors de secundària, i alega que ja s'estan desplegant. Vostè que els considera insuficients i reclama més recursos per a una educació, inclusiva la baixada de ràtios a les aules i la millora de les infraestructures. Esther Niubó, consellera, i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Y que podamos debatir y reconducir este clima, pues ciertamente crispado, que tuvimos el año pasado, para convertirlo en un clima más constructivo y con la mirada en la próxima década.
5: Está claro que encara doncs queda molta feina a fer, malgrat s'hagin fet uns acords endavant. Això no soluciona els problemes que tenim als centres educatius. El que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
3: Per al doctor en pedagogia Enric Prats, cal un pacte que garanteixi l'estabilitat del sector a llarg termini. L'escoltem a la qui parlem de la DOSCAT.
6: Hem de confiar en el docent. La pedagogia la fa el docent, no la fa el polític. El polític ha de posar les condicions perquè allò sigui possible. A partir de què? A partir d'un programa polític a mitjà i llarg termini que es pugui estabilitzar, que es pugui mantenir, que es pugui avaluar constantment. Però, clar, si anem canviant de Conselleria d'Educació de manera contínua...
3: Recorda Prats que en 15 anys hi ha hagut 8 consellers d'educació.
1: I en esports, Fórmula 1, l'anglès George Russell a Mercedes s'ha imposat el Gran Premi de l'Azerbaijan disputat al circuit urbà de Baku. L'italià Kimi Antonelli ha finalitzat 5è i continua com a líder del Mundial d'Automobilisme. Carlos Sainz ha estat desè i Alonso ha hagut d'abandonar per un problema mecànic. I en futbol, Lliga EFA, el Badalona ha perdut davant Granada per 0-1. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 4 a aquesta sintonia. Ràdio 4.
7: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
8: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

Tots els artistes han de tenir consciència social? Aquests dies aquesta pregunta ha tornat amb força. Al voltant de tot el que ha passat, ho haureu escoltat, en el concert de... Bé, els concerts d'Ed Sheeran. La polèmica va començar després que Macklemore, que participava a la seva gira nord-americana, utilitzés l'escenari per posicionar-se sobre Palestina. Després va quedar fora de la gira, enmig de pressions dels promotors i dels responsables d'alguns dels estadis. Clar, Sheeran ha acabat reconeixent errors, parlant de censura de forma molt tíbia i pronunciant-se també sobre el que està passant a Gaza, segurament d'una forma una miqueta equidistant. Però més enllà d'Ed Sheeran o de Macklemore, el debat és molt interessant, tot el que està passant aquests dies, perquè, bé, ens preguntem si un artista està obligat a tenir una opinió sobre tot. Quan tens tants de seguidors, quan tantes persones t'escolten, al final, en definitiva, també pots aprofitar aquest escenari per reivindicar moltes causes i no fer veure que al final no pertanys a aquest món. De fet, han estat molts artistes al llarg de la història que ho han fet. Billie Holiday va cantar Strange Fruit quan, parlant davant del públic, va denunciar el linxament de persones negres als Estats Units i va alertar

que això tenia conseqüències. I, òbviament, Nina Simone va compartir la lluita pels drets civils en una part innegable de la seva música. I com molts altres, Víctor Jara va entendre la música com una eina de transformació social, o el mític Bob Marley, que va intentar convertir un concert en un espai de reconciliació en una Jamaica profundament dividida. Bé, en tenim molts exemples al llarg de la història. Però en aquest programa, no marxeu perquè n'estic convençut que no quedareu indiferents amb l'entrevista que tindrem a continuació, perquè dècades després continuem veient artistes que decideixen intervenir en els debats socials, d'altres no ho fan, però és que això, històricament, fa molts anys, ja se'n parlava. I és que hi han hagut moviments que han posat sobre la taula la importància d'aquesta reivindicació social. Som el D'on ets tu, en aquesta tarda de dissabte. Benvinguts una setmana més a Ràdio 4.

Aquesta tarda marxem fins al Regne Unit a mitjans dels anys 70, a una societat que estava canviant profundament i que encara no sabia gairebé com assumir tots aquells canvis. Després de dècades d'immigració procedents de les antigues colònies britàniques, les ciutats angleses eren ja molt més diverses. Famílies arribades del Carib, de la Índia, del Pakistan o de Bangladesh formaven part de la vida quotidiana del país. Però és que aquesta transformació formava part de la vida quotidiana. Era una qüestió més. Però, clar, l'augment de l'atur, un conflicte social cada vegada més gran, va posant el focus a aquest col·lectiu, a les persones migrades. Bé, no sé si us sona ja aquesta història. En aquest context, la immigració va començar a ser utilitzada políticament com una explicació fàcil pels problemes del país, i un partit, o un moviment, el National Front, que és una formació d'extrema dreta, va créixer durant aquells anys i va intentar convertir el malestar social en una batalla sobre la identitat britànica. Però és que aquesta disputa sobre què significa ser britànic no es lliurava només als mitjans o a les urnes. També es vivia als barris, en la manera de vestir, fins i tot, a les revistes juvenils, en els clubs i, sobretot, en la música.

La Gran Bretanya dels 70 estava vivint una explosió cultural extraordinària. Les comunitats caribenyes havien fet del reggae, del dub i del sound system una part essencial de la vida urbana, mentre una nova generació de joves blancs, molts d'ells de classe treballadora i sense grans perspectives de futur, començava a trobar en el punk una manera d'expressar frustracions, de ràbia, de rebuig i de, fins i tot, de l'ordre establert, tot això passava. I és que, enmig de tot això, hi havia una contradicció interessant. Aquella nova cultura, juvenil, era enormement permeable. El reggae entrava als clubs punk, els músics blancs escoltaven música jamaicana, les escenes es barrejaven i les influències anaven d'un costat a l'altre. Però políticament res estava encara decidit. El punk dels primers anys no tenia una ideologia única, sinó que hi havia, bé, una irreverència, un nihilisme, una voluntat de provocar i una fascinació per tot allò que pogués escandalitzar a la generació anterior. Alguns joves convertien aquesta rebel·lia en una actitud anti-autoritarisme, en una manera fins i tot antiracista d'aquell moviment, de tot el que passava. Bé, en definitiva, una generació que culturalment es fascinava per ser una societat que estava en constant conflicte. I ara estem escoltant a David Bowie. David Bowie, segurament moltes de les persones que ens estiguin escoltant doncs el reconeixeran. I és que l'any 76, enmig de tot aquest panorama, estava immers en el personatge de The White Duke, Duck, probablement l'etapa més fosca i controvertida de la seva carrera. Poca gent ho recordarà, però és que en diverses entrevistes Bowie va afirmar que el feixisme o fins i tot Hitler provocarien doncs una o intentava normalitzar aquests moviments provocant una enorme polèmica. Aquell mateix any, una fotografia de la seva arribada a Victoria Station va ser interpretada per alguns mitjans com una salutació nazi, tot i que Bowie va negar que aquesta interpretació de la imatge continués siguent discutida.

0: Escoltàvem Bowie, que es va posicionar amb arguments totalment racistes. Personalment, jo quan vaig conèixer que darrere d'aquesta figura s'amagava aquestes reivindicacions, fins i tot aquesta exaltació, em va sorprendre moltíssim. Però, bé, va passar una altra cosa durant aquests anys. Una altra persona, un altre cantant, Eric Clapton. L'any 76, durant un concert a Birmingham, Clapton va fer una intervenció racista des de l'escenari i va demanar suport a Enoch Powell, que Powell era un dels polítics que més havia marcat el debat britànic sobre la immigració. Però clar, com el marcava? Doncs d'una manera profundament racista. 8 anys abans, el 68, havia pronunciat un discurs que es coneixia com el Rivers of Blood, en què advertia que la immigració podia conduir el país cap a un conflicte racial. El discurs li va costar el càrrec al govern a l'ombra del Partit Conservador. Però clar, aquí Eric Clapton ja s'havia posicionat i va començar des d'aquesta mirada, des d'aquest Birmingham, amb discursos profundament racistes. Mai va acabar demanant disculpes. És més, es va reiterar en aquesta actitud racista.
1: I was asked, would you come down and photograph the punk night? Suddenly, the clash come on and bang! There was this incredible cultural explosion going on.
2: It was a scary moment because punk could have gone either way.
0: I enmig de tot plegat, un fotògraf activista anomenat Red Sanders va llegir aquelles declaracions de Clapton i va escriure juntament amb altres activistes una carta a la premsa musical. La carta no era només una condemna a Clapton i pel seu posicionament racista, sinó que es feia una pregunta molt més profunda sobre el rock britànic. I és que es preguntava com una cultura que havia après tant del blues, del soul, del reggae i de la música negra, doncs acabava convertint-se en una música que amb interpretacions com les de Clapton profundament racistes, i acabava amb una crida a organitzar un moviment que reconvertís de dalt a baix el que ells reconeixien com el verí racista dins de la música. I aquí neix un moviment. Neix Rock Against Racism.

0: Arriba aquella hora de la tarda que, com heu sentit, tenim la sort que ens visita l'Ana Lucía. L'Ana Lucía Olivos és activista social, experta en intermediació laboral, tot el que té a veure amb l'àmbit intercultural. Sempre et presento diferent, Ana Lucía.
1: Sí, sí, bueno, està bé.
0: Sempre faig com una innovació.
1: Tinc moltes cares, sembla.
0: No, això està bé, això està bé. Escolta, Ana Lucía, avui tu en la nova temporada vens a presentar-nos una nova secció que es diu Canviem la mirada.
1: Exacte. Bueno, primer de tot, bona tarda a tothom.
0: Sí,
1: això.
0: Bona tarda, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé, molt bé. L'estiu bé?
0: Bé,
1: sí,
0: fi,
1: bueno, ara sí, ja no, sí. ni ens en recordem
0: ni
1: en gaire.
0: Exacte, ja no sé ni on queda l'estiu.
1: Ja, no sé. Sí, sí. Ara han de pensar el següent.
0: Exacte. O en el Nadal, en rei ja serà Nadal.
1: Exacte, ja no ara posarem l'arbre, no et preocupis, exacte. Demà passat ja comencem.
0: No, ben fet. Doncs escolta, Nòrdia, canviem la mirada. Tu què ens vens a explicar amb la secció?
1: Nova secció. Bueno, nova secció. És una secció que ara l'he volgut donar doncs, una miqueta més de matís, no?, quan vingui aquí amb vosaltres. I, doncs, serà el títol és Canviem la mirada, no? Perquè sí que és veritat que en el programa, no?, i també de les edicions anteriors, la manera de com parlem de la migració potser a vegades és una mica molt més tècnica, no?
0: Clar.
1: I les persones que ens escolten doncs volen entendre, no?, el món de la migració, també de la interculturalitat i la diversitat, no des d'un punt de vista tan tècnic, sinó algo com més de la mà, no?, més de casa. Llavors, el que jo proposo, no?, en aquesta secció és canviar aquesta mirada, no? Canviem-la i anem a posar els focus en les coses més petites i a partir d'allà potser, no?, podem anar al concepte una miqueta més de
0: poc
1: reflexió.
0: A poc, no? Una poc miqueta es pot dir canviem la mirada o migració per a dummies.
1: Sí, podria ser.
0: Una mica migració per a dummies.
1: Per a dummies, sí, jo crec que sí. Perfecte. Però m'agrada més canviem la mirada.
0: Sí, és més català. No
1: és més català,
0: no,
1: exacte.
0: No cal paraules per no angleses per definir coses que es poden dir en català.
1: No.
0: Molt bé, escolta, i crec que en aquesta primera secció tot el que ens vens a portar, és a dir, cada secció el que farem serà analitzar des d'una perspectiva diferent, des d'una mirada diferent.
1: Exacte.
0: I tu el que ens vens a portar és l'escola. Anem a parlar de l'escola.
1: Exacte.
0: Amb aquest mes de setembre que comença el curs escolar.
1: Sí.
0: Crec que serà molt interessant aquesta reflexió que ens faràs sobre com comença el curs escolar des de la mirada de les persones migrades.
1: Exacte. Sí que és cert que ja fa unes setmanes, no?, doncs molta canalla ja ha començat l'escola, però sí que és cert que hi ha d'altres doncs, que encara s'estan com mig adaptant, no? I de fet, quan plantejava aquest inici com de curs, no?, perquè jo també és veritat que he començat també aquesta setmana a treballar i doncs, és com l'inici de tot, no? M'ha servit també com per mirar-me cap endins i posar sobre paraules moltes de les situacions que passat 35 anys encara passen, no?, a l'escola. Llavors, aquest canviem la mirada és anem a focalitzar què és el que passa, no?, quan hi ha nens i nenes doncs, que arriben per primera vegada a l'escola, no?, amb totes aquestes pors, no? Al final, tu quan comences algo sempre et fa com de tindré amics, tindré amigues, cauré bé, què faré, què estudiaré, no?, però hi ha nervis per les persones migrades, no?, per les famílies que migren i que porten els seus fills i filles aquí, doncs també està aquesta part de, quina por, perquè sabran pronunciar el meu nom, voldran jugar amb mi a futbol, i si a mi no m'agrada jugar a futbol, què podré aportar, no? Llavors, totes aquestes reflexions, no?, és el que avui també parlarem, i m'agradaria també portar la meva experiència, perquè algunes vegades ho he dit, jo vaig venir aquí quan tenia 5 anys i clar, la meva mare ja estava preparant, vaig arribar a l'abril de l'any 92 i bueno, clar, a l'abril encara és època de col·le i la meva mare ja ho tenia tot com molt preparat per jo començar l'escola, no? Llavors em van posar a les poques setmanes, primer de primària. Jo anava amb el meu uniforme, recordo... És veritat que tinc com records com molt de flash, això és un altre moment de teràpia, segurament.
0: Sí.
1: Però...
0: Ja però... comentarem.
1: Aprofundarem, sí.
0: Sí, ja parlarem de l'uniforme. Un dia. El que vulguis.
1: Llavors recordo això, aquests nervis de la nit, de preparar l'uniforme, de que estigui tot bé amb la motxilla nova, que estigui tot perfecte, no?, la carmanyola, portar-la tal... I el dia següent... anar a l'escola per primera vegada amb la meva cosina, que va amb ella van venir també molt petitones, i no recordo realment que la directora ens fes com un recorregut de l'escola. Potser sí, però no ho recordo. El tema és que jo sí que recordo molt bé Jo anava de la mà de la meva cosina, superpetitones, i a l'hora d'entrar a classe, la profe, a més que en català, perquè tothom ens parlava en català, no enteníem absolutament res, ella va venir a dir que jo entrava sola, que no entrava amb la meva cosina. Llavors ens van separar des del primer dia de curs. Llavors jo anava al primero A i ella anava al primero C, no? I clar, per primera vegada va ser com molt traumàtic, perquè era la meva zona de confort, estar amb la meva cosina, parlar doncs, el castellà que parlem, no?, al Perú, i de cop entrar en una classe que no coneixes a ningú. Llavors, doncs, bueno, jo crec que aquestes pors també, no?, i aquestes situacions...
0: Amb quina edat vas arribar, és a dir, aquí a Catalunya?
1: Amb 5 anys.
0: 5 anys, eh?
1: Sí, era petitona.
0: Amb 5 anys, i tu recordes aquestes imatges amb la,
1: sí,
0: amb la teva cosina,
1: sí,
0: que es van separar?
1: Sí, exacte.
0: És curiós que tinguis com aquest record molt present, no?,
1: molt,
0: de, dels 5 anys, després de anava a dir tant de temps, però tampoc tant.
1: Bueno, tampoc sí, tant. Sí, tampoc, no traurem tampoc... los trapillos.
0: Sí. Després de tan poc temps, encara ho recordes.
1: Sí, no, és veritat que hi ha com records que es queden, no?, com a sí, flashos aquests. I després el que recordo també molt bé és a l'hora del pati, quan sona aquell, la típica campana, sí, de jo buscar la meva cosina al pati entre tanta gent, entre tanta canalla, i buscar-la, abraçar-nos i plorar les dues perquè no estaven entenent absolutament res i que la gent ens fes una mica el buit també, perquè, clar, érem la primera vegada que veien, bueno, nenes racialitzades, a més que la meva cosina, el seu pare, és d'origen xinès també. Per tant, ella... És que som molt diferents, però som cosines germanes, eh?
0: La teva cosina és... de
1: xine, és peruana, xine... però per la família del seu pare...
0: Xinesa,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. Llavors ella, doncs clar, és com un poc xinita, també.
0: Clar,
1: i
0: clar,
1: jo, molt morena, doncs clar, érem la diversitat en una escola i un pati que tothom anava i ens mirava superraro.
0: De quina època estem parlant?
1: Del 92, l'any 92, uh-huh, fixa't.
0: I
1: clar, vam haver de repetir...
0: Any dels Jocs Olímpics, on de fet Barcelona i Catalunya s'havia d'obrir al món, no? I,
1: exacte.
0: I aquesta mirada... Bé, és curiós perquè tampoc fa tant de temps i quan tu mires quan mires enrere... te n'adones que Catalunya, al final, amb tota aquesta connexió amb la immigració, ha estat un aprenentatge concentrat en molt poc temps, però és curiós el que expliques, no?, que va ser ahir, fa 30 anys,
1: sí, sí, sí,
0: tu vivies aquesta experiència a l'escola, que tot era com molt exòtic, amb la teva cosina...
1: Exacte.
0: Xinesa,
1: peruana, exacte.
0: I tu peruana, no?
1: Sí, sí, no. I a més que després, amb el temps, em van arribar a posar la moreneta al col·le.
0: Què?
1: Llavors em deien la moreneta en el col·le.
0: Què vol dir? Et van dir la moreneta?
1: A mi em deien la moreneta en el col·le. Sí. Llavors, clar,
0: però
1: jo no entenia res.
0: La moreneta com al·lusió a la moreneta?
1: A la moreneta de Montserrat.
0: De Montserrat?
1: Sí, sí, sí. Llavors, clar, jo al principi deia, però per què em diuen això? Saps? Perquè no entenia com les tradicions que era el que... No? I li vaig explicar a la meva mare i llavors ella sempre ha volgut doncs, no fer-me sentir menys ni res, eh?
0: Sí.
1: Però em deia, tu hija, no te preocupes, és la manera... Tu sabes que és una virgen tan bonita i tan preciosa que tienen en Catalunya i és perquè ellos te quieren mucho y te quieren desde ese punto de la divinidad. Llavors, clar, per mi mai ha sigut un insult fins que amb el temps... No? Després, no? I amb els estudis, penso, clar, a mi em dèiem la moreneta, mira.
0: Que fort, eh? La moreneta.
1: I la moreneta.
0: Tu això que no mires en perspectiva, que després que...
1: Bueno, clar, jo m'he adonat amb molts anys després. O sigui, jo he sigut la moreneta fins al primer de l'ESO, o segon de l'ESO.
0: Però t'ho deien com si fos una cosa...
1: No, però era...
0: Era com un insult, o...?
1: O sigui, ells ho deien com per fer la gràcia, però no ho... O sigui, el to de la manera... No, perquè hi ha vegades que depèn de... Tu ets la moreneta, no? No, però deien... Ei, Andalucía, moreneta! I llavors sempre es va quedar així, el mote.

0: És curiós escoltar-te perquè penses com han canviat les coses i com aquest concepte ara, no?
1: Sí, exacte.
0: Ha agafat un matís totalment diferent.
1: Totalment diferent. Jo crec que a dia d'ara, no? Si un familiar meu m'agafa i em diu en el col·le, m'estan dient la Moreneta, que seria la primera que vaig a l'oficina de no discriminació, que l'altre dia en parlàvem,
0: sí.
1: I diria, bueno, però què està passant en aquesta escola, no? Mm. Però en aquella època era, bueno, com una cosa normalitzada que es digués. I com que la meva mare sempre va treure doncs, tota aquesta part com més en negatiu, doncs per mi era de, bueno, doncs ho diuen amb carinyo. I vaig créixer així.
0: Mm-hmm. Ja et dic. Mira, anem a fer una cosa. Tu tens una professora que és amiga teva, que és una educadora que està a les aules d'acollida.
1: Sí, exacte.
0: A les aules d'acollida, per qui no ho sàpiga, són aquestes aules que el que fan és acollir aquests infants...
1: Que arriben o que fa molt poc de temps que estan aquí, que han arribat a les ciutats, com per adaptar-los, no? Fins que no després arribin a posar-se al nivell que els hi tocaria, no?
0: Uh-huh.
1: Clar, de fet, pensa que jo en el seu moment no vaig tenir aquesta aula d'acollida. Jo vaig fer classe d'abril al mes de juny, però després al setembre vaig repetir tot el primer de primària, perquè, uh-huh, clar, jo havia fet només una part del curs. Però clar, al setembre doncs, jo ja entenia molt bé el català, doncs era diferent, eren altres maneres d'acollir.
0: Mm-hmm. Doncs mira, la Blanca és professora, educadora de l'aula d'acollida i ens ha explicat la seva experiència.
2: Hola a tothom, sóc la Blanca Sánchez Trenado, mestra d'aula d'acollida a una escola concertada de Barcelona, ubicada al costat de Sagrada Família, és a dir, en una zona molt cèntrica. I actualment la nostra escola compta amb dues aules d'acollida, una per primària i una per l'ESO. A primària tenim actualment 18 alumnes nouvinguts i a l'ESO en tenim 11. I sota la meva experiència us vull explicar que els primers dies d'un alumne d'aula d'acollida són massa per a ells i elles. Moltes vegades arriben a l'escola sense haver-los pogut anticipar ni qui serà el seu tutor o tutora, quina serà la seva classe. Aleshores, arriben a un país nou, a una ciutat nova, un barri nou, casa nova, escola nova, amics nous, espais nous, idioma nou. Aleshores, són dies molt, molt feixucs per ells i elles. I el que més agraeixen és algú que els parli i es dirigeixi a ells canviant la mirada. Vull dir, baixem una mica d'exigència dels primers dies perquè moltes vegades per la logística del centre ja volem que aprenguin ràpid, que se'n recordin d'on està cada cosa, no? De que comencin a treure tots els materials.
0: Ara ens explicava la Blanca la seva experiència. De fet, després també ens explicava que al final el més important de tota l'experiència és també tenir empatia i posar-te en el lloc de l'infant.
1: Exacte, és que és molt important. I jo crec que s'han de fer com petits gestos, no? En el moment d'aprendre el nom bé d'un nen o d'una nena, no? Doncs preguntar si necessita ajuda, a l'hora del pati agafar i dir jugues amb nosaltres, són gestos que, a més que els nens i les nenes, o sigui, juguen, no? O sigui, és... jo crec que són aquests petits gestos que poden ajudar, no?, a que aquestes persones no ho visquin d'una manera com tan traumàtica, sinó que vegin també l'escola una part seva i una part on ells també es vulguin educar, no?, que és molt important.
0: Em crida l'atenció també de tot el que expliques, la importància del pati.
1: O sigui, tu parles
0: de les educadores, però també parles del pati com un element molt important.
1: Sí, perquè és que en el moment que pots retrobar-te, no?, retrobar-te amb les companyes, en el meu cas doncs era la meva cosina, no?, sí que és cert que després, amb el temps, al Perú es diu, l'esmorzar es diu la lonchera, no? Tienes que llevar una lonchera, no? Que és la carmanyola de tota la vida. I llavors, clar, la meva mare doncs, em posava pues, el aguacate, con la tostadita, con el juguito, no? La poma doncs, estava molt bé tallada i jo estava amb la meva carmanyola i clar, per ells em mirava i em deien però jo tinc un entrepà de fuet, no? Fins que un dia, d'una manera d'apropar-se també, era doncs, bueno, jo et convido, això és l'aguacate, que en Perú li diem palta, no? Esto es en mi país se llama palta, no? Llavors, doncs, bueno, és una manera també com de reconnectar amb altres

0: Doncs, molt interessant aquest... jo crec que es demostra de forma molt pràctica l'objectiu de la teva secció, de canviar la mirada.
1: Exacte.
0: Per tant, un últim alegato, no? A totes aquestes persones, aquest mes de setembre, que és el mes escolar, a totes aquestes persones que, bé, que tenen contacte amb infants migrats, perquè, clar, hi ha una realitat a Catalunya que aquest país ha anat canviant molt, i és la matrícula viva. La matrícula viva és tot aquest alumnat que es va incorporant al llarg del curs i que es va sumant perquè són alumnats que segurament venen de col·lectius refugiats, perquè les migracions han canviat molt.
1: I tant.
0: Fa uns anys, als anys 90, que tu explicaves, les migracions eren migracions amb processos potser més estables.
1: Sí.
0: Però ara són processos més traumàtics, perquè menors no acompanyats... Persones ucranianes que fugen de la guerra, persones que fugen també del conflicte d'Afganistan, cada cop es veuen també més refugiats climàtics i cada cop hi ha més matrícula viva, és a dir, alumnat que no s'incorpora a l'inici del curs, sinó a l'hora del curs. Per tant, un missatge per totes aquelles persones, educadors, educadores, o fins i tot persones que ens estiguin escoltant i que ara estan fent un canvi de mirada a través de la teva experiència.
1: Doncs jo diria que a tots aquests educadors que tenen una gran responsabilitat també, no?, de tenir tants nens amb aquesta diversitat que és... doncs, tan maca, no? Almenys jo ho visc així, que és una cosa molt, molt maca, aquesta diversitat, doncs que comencin a fer aquests petits gestos, no?, d'apropar-se, de si per exemple hi ha un dia que allà, doncs, al seu país d'origen celebren, doncs que també donin aquest protagonisme. Crec que també és important conèixer, no?, les festes que es celebren, què és el que es menja, no?, algú com... què és el que poden sopar, per exemple, al Nadal, no? O per què altres cultures no celebren el Nadal, no? O quin altres tipus de festivitats també poden fer. Llavors, bueno, és una manera també d'apropar-se i de començar a trencar també per als nens i nenes que estan allà a la mateixa escola i de començar a obrir aquesta mirada, no?, i fer aquest canvi. I després això expliquen als pares, i els pares també, al final, clar, fan també aquest canvi, no?
0: Molt bé, doncs escolta, Ana Lucía Olivos, moltíssimes gràcies.
1: M'encanta que em diguis el meu... Clar. El segon no t'ho saps, el meu segon cognom.
0: Comença amb P.
1: Sí, Pairazamans.
0: Pairazamans. Home, si ara jo... que he guanyat.
1: No, mira, un ceviche.
0: Un ceviche, mira, em sembla molt bé. Em sembla un bon premi. Doncs Ana Lucía Olivos...
1: Pairazamans.
0: Pairazamans. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Molt aviat.

Avui ens acomiadem amb Fairuz, una de les veus més estimades i reconegudes de la història de la música àrab. La seva veu és un reflex d'una època en què Beirut volia ser un pont entre Orient i Occident. Va ser una dona que va ser capaç de travessar fronteres i durant la Guerra Civil Libanesa, mentre el país quedava dividit, les seves cançons continuaven sonant als dos costats, per tots els racons de Beirut, perquè Fairuz no pertanyia a cap bàndol, sinó era de tothom. La cançó que escoltarem ara, i amb la que acabarem el programa, es diu Kifak Inta, que ve a preguntar i tu com estàs. És una cançó que va sonar durant aquella època i que avui moltes dones recuperen, perquè bé, els connecta des d'aquesta nostàlgia que sempre Fairuz provoca. Bé, pregunta com estàs, m'han parlat de tu, encara em recordes, es pregunta la Fairuz, i bé, és una cançó que ens connecta amb la nostra millor essència. O sigui que, com sempre, en aquest programa acabem sempre descobrint artistes d'altres indrets del món. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Sumar amenaça amb no assistir al Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge o si aquest no inclou mesures efectives per fer front a la crisi. Cira Rego, ministra.
2: No vamos a aceptar una salida cosmética o un parche y vamos a ir con determinación y, por supuesto, ya nos plantamos una vez y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
0: L'executiu espanyol accelera les negociacions per consensuar un decret d'habitatge que no torni a tombar al Congrés de Diputats arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, expulsada del seu pis després que comprés un fons voltor. Junts proposa prohibir desnonaments únicament quan els pisos siguin propietat precisament de fons voltors i també desgravacions a lloguers i hipoteques. Per a Podemos es tracta d'un problema estructural que requereix mesures contundents com l'expropiació de pisos als grans tenidors i també als fons voltors. Manifestació multitudinària a Madrid en suport a Ceuta. 20.000 persones s'han concentrat segons la delegació del govern.
3: Con Ceuta ya es insostenible cómo se están comportando y que convoque elecciones ya.
4: Esto es una invasión.
0: PP i Vox han participat de la marxa a l'ultradreta acusat al govern de promoure una invasió migratòria mentre els populars reclamen eleccions anticipades. Miguel Tellado, PP, Santiago Abascal, Vox.
5: Que el gobierno de España no ha actuado de forma responsable, ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima, porque el gobierno sabía lo que iba a pasar y no actuó.
6: Y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno. Y en este contexto, pues el Partido Popular sigue sin aceptar la propuesta de Vox de un gobierno conjunto en Ceuta para enfrentar la invasión y para denunciar la traición también en el Congreso de los Diputados.
0: L'executiu espanyol insisteix que treballa per solucionar la crisi migratòria. El ministre Òscar López confirma que les mesures per agilitzar les devolucions estan damunt la taula, però desconfia que es puguin aprovar per un possible bloqueig.
7: El traïdor a la gente es el PP. El gobierno está haciendo y desde luego esa medida, como otras, están encima de la mesa para agilizar y para devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
0: A Ceuta falten unes 4.000 places per acollir temporalment els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma. I a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida als docents per passar de la crispació al consens.

0: a convertir en un clima més constructiu i con la mirada en la pròxima dècada.
1: Està clar que encara doncs, queda molta feina a fer, malgrat s'hagin fet uns acords endavant. Això no soluciona els problemes que tenim als centres educatius. El que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
2: Per al doctor en pedagogia, Enric Prats, cal un pacte que garanteixi l'estabilitat del sector educatiu a llarg termini. L'escoltem a l'Aquí parlem de la 2CAT.
3: Hem de confiar en el docent de pedagogia. La fa el docent, no la fa el polític. El polític ha de posar les condicions perquè allò sigui possible. A partir de què? A partir d'un programa polític a mitjà i llarg termini que es pugui estabilitzar, que es pugui mantenir, que es pugui avaluar constantment. Però, clar, si anem canviant de Conselleria d'Educació de manera contínua...
2: I un apunt que a Novelles els bombers de la Generalitat han activat 10 dotacions arran de l'ensorrament del sostre d'un habitatge. S'ha fet una primera atenció a les persones afectades in situ i s'han extret d'entre les runes perquè poguessin ser ateses pels serveis d'emergències. I als esports en Fórmula 1, l'anglès George Russell amb Mercedes ha imposat el Gran Premi d'Azerbaiyán disputat al circuit urbà de Bakú. L'italià Kimi Antonelli ha finalitzat cinquè i continua com a líder del Mundial d'Automobilisme. Carlos Sainz ha estat al desè i Alonso ha hagut d'abandonar per un problema mecànic. Coneguem ara la previsió del temps. Aimet Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui dissabte a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. Màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà diumenge, temperatures similars. 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol, però molta tensió al litoral. Allà s'esperen núvols baixos amb possibles precipitacions febles. També durant el matí, núvols baixos i boires. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Barcelona i 16 a Girona. És una informació d'Emet.
2: Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4. 50 anys en català. I amb tu.
7: Caldo.

0: Quan pensem en un poble, sovint ens ve al cap una determinada imatge. Pagesia, tradició, família, església, festa major... I potser també una certa idea que allà les coses sempre han estat d'una determinada manera. Però els pobles també han estat i són espais de dissidència, de comunitat, de resistència i de maneres molt diferents d'entendre la vida. Avui volem parlar de ruralitat, de persones LGTBIQ+, de les persones que han marxat, de les que s'han quedat i de les que han tornat. I si fos veritat allò de que encara tenim una idea més estreta del món rural? Comencem.
1: Vida Verda. Amb Marc Solanes.

Benvingudes i benvinguts al Vida Verda, un espai per entendre el món que ens envolta, els reptes ambientals que afrontem i les persones que treballen cada dia per construir futurs més justos, sostenibles i habitables. Avui parlem de ruralitat, de diversitat sexual i de gènere, i ho fem a partir d'un número molt especial de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, el número 56.

0: dedicat precisament a la ruralitat, al món queer, a la diversitat i, evidentment, a la sobirania alimentària. La revista parteix d'una idea que m'interessa especialment, i és que la ruralitat no és homogènia. Els pobles no són només aquell imaginari que sovint expliquem des de les ciutats. També hi ha hagut sempre persones i formes de vida que han desbordat les normes de gènere i de sexualitat d'aquell moment. I aquí apareix una paraula que utilitzem força avui, queer. D'avui en parlarem, i sobretot de com casem aquesta paraula, queer i ruralisme. Avui tenim aquí amb nosaltres a l'estudi el nostre col·laborador, que torna una temporada més amb nosaltres, el Gustavo Duch. Hola, Gustavo, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: I també ens acompanya el Jordi Coig, professor d'Espais Rurals de la Universitat de Barcelona.
2: Hola, bones.
0: Avui parlarem de queer, d'espais rurals, de moltíssimes coses que ens porteu preparades. Vosaltres sou els experts i les expertes. Però abans de res, m'agradaria començar el programa amb una entrevista al Marc, que és un dels organitzadors del festival Gaillard. Hola, Marc, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Primer de tot, què és el festival Gaillard?
3: El Festival Gaillard, què és? Doncs el Festival Gaillard és un, com molt bé diu el nom, és un festival que és una diada artística, d'acord? És un festival artístic a l'entorn rural. De fet, és un poble o passa, diguéssim, som del municipi de les Piles i nosaltres, el nostre terme és Sant Gaillard, on som 7 cases i tenim una petita església. I d'alguna manera, d'aquestes 7 cases, doncs som 6 veïnes i veïns homosexuals, no? I parlàveu de festes majors, de pobles i religió, i justament això, doncs de la festa major, i del que vingués de mossèn, vam dir, per què no fem un altre festival nosaltres, on ens sentim més representats tots plegats, no? I va ser això, com va néixer el Festival Gaillard, amb un àmbit enfocat cap a LGTBQ+, i la propera data serà, el proper festival és el 19 de setembre.
0: Marc, hem començat parlant de ruralismes i de sobte estem parlant d'un festival. Què tenen a veure els festivals amb la lluita?
3: Doncs el nostre festival té com un dels objectius, a través de l'art, poder sensibilitzar i apropar la manera de relacionar-nos, d'estimar-nos lliurement, no? I sobretot ho veiem que des de la ciutat de Barcelona, on alguns hi som, doncs està molt clar tot el que és la comunitat LGTBI, però l'espai rural sí que costa, no? I tenim companys doncs, que, doncs, com heu dit, no? A la seva adolescència doncs, van marxar i bueno, a la seva última adolescència, als 19-20 anys, van marxar i ara tornem, no?, d'alguna manera. I en aquest sentit també el que volem és això, a través del festival, el que fem és, a través d'aquest any tindrem pintura, fotografia, humor, literatura, teatre, dansa, concerts de música, acústics, espectacles de màgia per nens. Tot això amb un aire que ve, o bé l'artista és de la comunitat o bé l'obra que realitza està sensibilitzada amb la comunitat LGTBQ+. Llavors el que intentem és apropar i sensibilitzar d'una manera oberta, pública i gratuïta a tothom que es vulgui apropar i gaudir d'una jornada, una diada amb nosaltres com és el Festival Gaillard.
0: Els festivals entenem que és una forma de lluita, evidentment, i a més el festival torna al poble, no? Un poble on molta gent ha hagut de fugir, evidentment, cap a la ciutat perquè no s'estan compresos allà. Llavors, vosaltres el que feu és tornar a portar tot allò als pobles, no? Que és fins i tot, no sé, és una forma de reivindicació molt potent, no?
3: Sí, de fet, és una manera molt maca i tenim moments molt únics. Per exemple, un dels moments que vam omplir va ser amb un noi que, bueno, ell representa, ell fa espectacles d'alguna manera trans i, com el seu poble de la seva adolescència, doncs va patir rebuig, no? I quan va tornar i va fer l'espectacle, ara és una figura nacional fent aquest espectacle, i ho va petar al poble, no? I van venir totes les 10 amics i tota la seva família. Per tant, aquesta reivindicació de, bueno, ens ha costat trobar-nos-hi, i sobretot el que hem de fer també aquesta lluita de mantenir-ho, perquè avui ho tenim, estem lluitant per aquesta seguretat i aquest vincle i aquestes relacions saludables, però les hem de saber mantenir, perquè en el nostre país no sempre ho hem tingut, segur, i a l'entorn mundial on vivim, pues no estem gaire segurs a tot el món. Per tant, aquí, al nostre entorn, hem de protegir-lo, no? I sobretot gaudir-lo d'una manera, com fem nosaltres, molt artística i, com sempre diem, molt pacífica.
1: Marc, com lligueu l'existència d'aquest festival amb aquesta idea de la celebració? La celebració és resistència?
3: La celebració és resistència. De fet, més que la celebració... Si ho fem per, podria, ara pensava, no? Pensava en el punt de l'entrevista, pensava que és un festival, però podria ser una diada, també, no? Sí. Com una celebració, realment. I crec que és una manera de donar visualització, veu i tacte i sensibilitat cap a la comunitat, no? Llavors, en aquest sentit, sí que ho veiem com una lluita, perquè obrim i acollim a persones, no? Pues que no sempre ho han tingut fàcil, i fins i tot estem acollint també aquestes transgeneracions, no? És a dir, ara l'etapa dels adolescents és diferent, però aquestes persones de la comunitat que tenen 60, 70 anys van viure realitats molt diferents i es sorprenen, no? I ho diuen, sovint. Tant de bo jo hagués tingut això a la meva etapa jove. No? Llavors és una manera d'obrir-ho i de donar-li espai i temps i importància.
0: Jordi, l'objectiu final, al final d'aquests festivals, no? Entenem que és també el fet de que en algun moment, esperem, puguem celebrar festivals on tothom se senti segur. De vegades no hi ha la sensació de que creant aquestes bombolles encara es crea més separació? És a dir, caminar cap a l'objectiu final es fa més difícil?
2: Hi ha una part, no, del discurs social que sí, que contribueix a entendre que l'aparició d'aquests espais poden ser espais gatitzats, no? Però la realitat és que en els entorns rurals és especialment necessari i important que apareguin aquestes festivals, iniciatives, accions concretes, efímeres, que durin més en el temps, perquè al final el que fan és visibilitzar una realitat que ja ha set sempre, però que tradicionalment ha estat molt amagada, no? De manera que fins a cert punt, aquests espais, que són espais segurs, no? Espais de trobada, i espais on les persones hi poden ocupar-hi un espai d'una forma conscient i obertament tranquil·litzadora, també són espais que permeten obrir i mostrar unes realitats que fins al moment no es mostraven del tot, quedaven molt invisibilitzades i que al mateix temps s'acabaven naturalitzant els espais més urbans, no? De manera que contribuïa a diferenciar aquests entorns més rurals versus aquests entorns més urbans. De manera que el queer, no? La dissidència no és patrimoni de la ciutat, és també patrimoni d'aquests entorns més rurals, i per això són tan necessaris aquests espais.
0: Marc, abans d'acabar amb tu, que sé que tens pressa, ens agradaria tenir-te aquí tota l'hora, però no pot ser. M'agradaria preguntar-te si vosaltres, arrel de la celebració del festival, heu notat que s'ha incrementat aquesta politització de bueno, doncs totes aquelles persones que no s'haguessin plantejat mai el fet de fins i tot acceptar que se celebri una cosa així al seu poble, i a mesura que van passant les edicions i els anys, doncs noteu que hi ha un efecte, no?, de taca d'oli?
3: Sí, aquí jo crec que sí que estem fent aquest efecte de taca d'oli, perquè el nostre, com deia, el nostre festival és un entorn molt familiar. És a dir, tenim activitats per nens, venen familiars. De fet, me'n recordo que un company italià va portar la seva mare i li va sorprendre i va desitjar que Itàlia també pogués existir aquesta convivència familiar, d'amics, amb aquest entorn de família i festival, no? I fins i tot, un company, també me'n recordo, que va fer el seu espectacle trans i va dir: és el primer cop que el meu fill, amb 2 anys, em veu fent un espectacle trans. Llavors, crec que això ho hem de normalitzar, però sí que és cert que hem de seguir la lluita, perquè per sempre tenim els companys de l'OE, que és l'Orgull es Plugui, que el primer any que vam fer un festival, nosaltres vam fer el 2019, el primer, però ells el primer any que el vam fer, a l'Espluga Francolí, a l'endemà es van trobar cartells homòfobs, no?, al poble. Llavors, això hem de seguir treballant, hem de seguir portant, i no hem de fer bombolles, tot el contrari, no? És a dir, s'ha de ser obert, inclusiu, però sí que és cert que el target, no?, és a dir, el públic objectiu és el LGTBI. I alhora també aquests festivals ajuden a trencar silencis, no?, silències incòmodes. Hi ha gent que potser no s'obre obertament a dir el que a les persones que li agraden, doncs poder donar espais i entorns més segurs i més còmodes. El qual, com hem dit, a les ciutats és una realitat, als pobles és una altra, I m'atreviria a dir que també a regions, no? A Catalunya i a Barcelona vivim situacions encara prou bones, altres regions de l'estat espanyol o del món, doncs és molt més greu.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Marc. Et deixem, que sabem que tens pressa i has fet mans i mànigues per atendre'ns. Molta sort, molts encerts, i ens retrobem en un altre programa de ben segur.
1: Que vagi molt bé el festival, Marc.
0: Hem parlat amb el Marc i després d'aquesta petiteta entrevista amb Gustavo i sabent que parlem de sobirania alimentària, estem relacionant molts conceptes, festival, sobirania alimentària, queer. Per què ho ha dedicat aquest número?
1: Clar, la revista Sobirania Alimentària, de fet la pròpia sobirania alimentària, la ruralitat, són termes de crítics amb el sistema hegemònic actual. El propi món rural, com deia abans el Jordi, encara té que lluitar contra aquesta hegemonia de la ciutat. Nosaltres parlem de les camperols, dels petits camperols i camperoles que estan conservant llavors perquè no volen entrar a formar part de les llavors industrials amb les patentes, gent que està dedicant-se al comerç local per garantir l'alimentació de la població en comptes de pensar en negocis agroexportadors. Estem parlant de les desobediències i, per tant, teníem que parlar de les desobediències dels efectes. I aquí és on lliga directament l'interès a fer aquest número.
0: Jordi, què creus que ens aporta una mirada queer per entendre el món que ens envolta i que habitem?
2: Jo crec que és una mirada necessària i ens aporta a entendre les desigualtats que dibuixen i que configuren el territori, no? És a dir, la mirada queer no deixa de ser una variable més a tenir en compte a l'hora d'entendre el com es redefineixen les relacions i l'arrelament de les persones al territori. Quan veiem el per què els territoris queden deshabitats, no? Sempre hi ha el discurs més institucional, més capitalista, no? Que parla, per exemple, del desenvolupament econòmic, de les xarxes de comercialització, la localització de les grans indústries, però no es parla, no?, de les dinàmiques socials, el per què les persones del col·lectiu LGTB marxen d'aquests entorns més rurals, no? Aquesta mirada queer permet ficar el focus sobre dinàmiques que no es tenien en compte, no?, i que expliquen el per què aquestes persones també marxen i acaben habitant entorns rurals, urbans, i els entorns rurals queden molt limitats.
0: Perquè, clar, la paraula queer, per exemple, a nivell de mitjans, cada cop s'utilitza més. Jo crec que hi ha, a vegades, un error de concepte o un error d'entendre què significa o potser engloba masses coses, segons diversos sectors. Tu què en penses?
2: Jo crec que està bé. Al final engloba tot el que és la dissidència. Crec que això és important, no? Sobretot en un concepte, en un moment de segle XXI, on cada vegada hi ha més realitats i més identitats alternatives. De manera que jo crec que aquest concepte queer serveix per explicar o per aglutinar totes aquelles identitats que existeixen, però també aquelles que existiran i que vindran en un futur. De manera que és un concepte interessant que permet donar resposta a tots els reptes socials i identitaris que poden tenir les persones.
1: Al final tenim una crisi d'habitant al món, com aquesta societat hegemònica, industrialitzada, patriarcal, heteronormativa, ens està demostrant que no encaixa amb el sistema vida, no afavoreix la reproducció de la vida, i hem de tornar a trobar altres fórmules d'habitar en el planeta.
2: Totalment.
1: Jo penso que és aquí on el queer ens aporta aquesta creativitat, aquestes altres visions, ens recorda que som interdependents, ens recorda que no hi ha només un sistema d'afectes, ens recorda que hem de posar en el centre tenir cura, ens recorda que hem de fer comunitat, i tot això avui en dia, amb el que estem veient, no?, els resultats de les eleccions d'Alemanya d'aquest cap de setmana, El queer és la provocació que ens ha d'ajudar a sortir d'aquests cànons.
2: Totalment.
0: Jordi, tu precisament has estudiat conceptes com el tema del sexili, no? A mi m'agrada molt aquest concepte perquè crec que representa molt bé el que vol parlar, no? Quan parlem de sexili, de què parlem? Només de persones que marxen dels pobles perquè pateixen LGTBI-fòbia? O de què estem parlant exactament?
2: Clar, el concepte del sexili és molt interessant perquè sempre es presenta com una realitat lineal i això s'ha de tenir en compte que no és així, no? El sexili popularment és conegut com aquell procés, no?, on persones del col·lectiu LGTB o persones amb identitats heterodissidents decideixen marxar dels seus entorns més immediats, normalment pobles o ciutats petites, per anar a espais més grans, ciutats mitjanes, ciutats més grans, on puguin expressar-se i viure en plena llibertat la seva pròpia identitat, no? Però moltes vegades es presenta com un procés lineal, és a dir, on una persona marxa d'un punt A i se'n va a un punt B, però això, a mesura que ho vas estudiant, te n'adones que no és cert, no? I el sexili es dona en unes etapes concretes, és a dir, també no es pot utilitzar el sexili per definir l'entorn rural, perquè l'entorn rural és un conjunt d'experiències i vivències que es construeixen al llarg de tota una pròpia vida, no? De manera que una vida adolescent o una vida jove pot explicar-se o pot relacionar-se amb un procés de sexili, perquè en aquesta etapa vital les persones joves busquen unes realitats o unes experiències que poder tenen unes dificultats per trobar en aquests entorns rurals, no? De manera que marxen per trobar aquests espais. Però no, el sexili no defineix la totalitat del teu procés de vida. Jo mateix, jo sóc d'un municipi rural, jo considero que vaig sexiliar-me a Barcelona. No et sexilies només per la identitat sexual, l'orientació, el que sigui, sinó marxes per molts motius, és multifuncional, no? És a dir, marxes per estudiar, marxes per unes millors condicions laborals, marxes per la teva identitat, però jo he tornat, no? És a dir, el sexili, en el meu cas concret, per exemple, va molt vinculat a una etapa de creixement individual i d'experimentació, no? Ara bé, no defineix la totalitat del meu procés. De manera que aquest sexili s'ha de contextualitzar molt bé i s'ha de saber des d'on es parla, no? Perquè moltes vegades es pot contribuir o pot facilitar aquesta dicotomia entre aquests entorns urbans com aquests espais d'oportunitat, de llibertat, la panacea, no?, de les persones que són del col·lectiu LGTB, i aquests entorns rurals com aquests entorns deprimits, tradicionals, vinculats a la religió, molt més caducs, podríem dir, i aquest sexili no defineix només aquests dos entorns, no ha de contribuir a definir aquesta dicotomia diferenciada entre territoris, sinó que s'ha d'entendre com un procés concret en un moment concret que pot definir períodes concrets de la vida de les persones.
1: Parlem de situacions de desigualtat, d'injustícies, i justament tu estàs tirant endavant projectes a Ripoll.
2: Mm, sí.
1: A Ripoll i a Campdevànol. I també amb persones migrants.
2: Sí.
1: I persones migrants també del col·lectiu LGTBI. Quan es sumen aquests dos factors en el medi rural amb pobles com Ripoll, què passa?
2: Clar, és interessant veure la reacció, no? Al final, tots aquests eixos de violència són interseccionals. Quan sumem, per exemple, la variable migració, racialització, gènere, expressió de gènere, és una bomba, no? Podríem dir. Amb l'experiència, amb aquests projectes, sí que hem vist que aquestes persones migrants, quan arriben a la ciutat és molt impersonal. Després, tots aquests eixos que són vinculats a la racialització i a la migració pesen molt en l'arrelament, no? I aquests espais rurals, tipificats com aquests espais pròxims on tothom es coneix, passen a ser un espai d'oportunitat, perquè sí que poden expulsar aquelles persones en un moment concret de la seva vida que han nascut en aquestes comunitats, però aquesta proximitat també permet que persones migrants que són la carn de canó de desigualtat de l'entorn urbà vinculat a aquesta impersonalitat de l'entorn puguin entendre, puguin arrelar-se i puguin acomodar-se en aquests entorns més rurals. En un cas com Ripoll és paradigmàtic, no? Perquè al final la imatge mediàtica, política, el discurs polític vinculat a poder a aquests usuaris concrets, en aquests perfils concrets, és molt dur. El discurs social també és molt dur, però la realitat és que no deixa de ser un discurs. Les persones de Ripoll, jo puc dir, perquè els conec, soc d'allà, no són racistes, perquè són les persones que han acollit i hem tingut situacions molt concretes de que les persones que han arribat s'han sentit especialment acollides per aquests mateixos habitants. Habitants que moltes vegades la seva pràctica amb el seu dret a vot no coincideix. És a dir, hem de tenir clar que pot ser que siguin votants que estan triant una elecció política molt concreta que va en contra d'aquestes persones, però que al mateix temps, socialment, donen suport suport a aquestes persones i els hi han portat roba en períodes concrets, els han acompanyat a comprar bombones de butà quan han hagut de desplaçar-se i no tenien mitjans. Vull dir que és paradigmàtic i és curiós, i també és una porta de veure que hi ha una oportunitat.
0: Us trobo moltes vegades amb totes aquestes persones immigrades que també un dels motius de pes sigui aquest exili que tu comentaves?
2: Que hagin arribat aquí, sí, et refereixes? Sí. Sí, normalment són totes, han marxat del seu país per situacions de persecució vinculades a l'expressió de gènere, orientació sexual, i que arriben aquí amb la intenció de poder viure aquesta llibertat. Sí, sí.
1: Uh-huh. De fet, en el número de la revista, perdoneu, hi ha un article justament d'una persona queer de Palestina i que ha tingut que viure tot aquest aquestes violències, no? Imaginem, no? O sigui, no sé si podem fer aquest exercici d'empatia i complementa molt bé el que esteu explicant.
0: Hi ha una altra història que també ens permet comprendre i ampliar les mires del relat que avui estem debatent aquí a l'Vida Verda. Connectem amb Estel. Ell és organitzador i fundador de Fada Fornida. Bona tarda, Estel.
4: Hola, bones.
0: Fada Fornida, què és això?
4: Doncs el Fada Fornida és un esdeveniment anual que organitzem un grup de persones trans de Sant Hilari i Sacalm, que és un poble de les Guilleries, i la iniciativa va començar el 2022, portem ara 3 edicions, aquest any l'hem celebrat el 4 de juliol i l'hem dedicat a la memòria de la lluita ecologista en contra de la MAT, i a la memòria de les persones LGTBIQ+, que han passat pel poble.
0: Estel, tu vas ser una d'aquelles persones que va haver de fugir?
4: Sí, bueno, jo vaig marxar als 18 anys per estudiar a Barcelona, però diguéssim que, bueno, com hem estat dient, no? El sexili, pues, és un procés que poca gent nascuda fora dels centres urbans se n'escapa, i per mi tornar al poble és sempre una lluita. Jo no em relaxo quan vaig al poble. De fet, jo sóc tornar més cansat. I també penso que el poble ha patit, com arreu, no?, la desaparició progressiva de persones alternatives, sobretot pel que fa a la política. Han marxat els punquis, el trabuc de Sant Hilari va tancar, no n'ha aparegut cap de nou, d'Ateneu, i doncs això també es nota, no?, perquè tots aquests nodes que també estaven al poble abans, doncs provocaven que d'alguna manera a nivell social s'avancés una mica més, i això ja no passa. I pel que fa als boscos, no?, que és una mica el que a mi em retenia al poble o que m'hi feia tornar, sobretot, que és l'entorn natural, per posar aquí una divisió molt binària, però tot el que és la muntanya, no?, els rius de Sant Hilari, a mi és el que em feia tornar. I també amb el canvi climàtic cada vegada ens estem trobant amb entorns més catastròfics, sobretot en aquella zona, no?, que era, clar, una reserva.
1: Estel, precisament al fil del que estàs explicant, que també hem detectat elaborant aquest número de la revista, hi ha un lligam molt estret entre les lluites LGTBI i les lluites en favor del territori, davant dels macroprojectes, davant de les situacions de crisi que estaves explicant. Quin enllaç faries entre aquestes dues realitats? Per què aquesta coincidència?
4: No et sé dir la resposta aportant informació, no?, com de, mira, és per això, no t'ho sé dir, però aviam, les persones queer hem estat, jo penso, en situacions molt precaritzades, llavors, evidentment, hem estat al capdavant de moltes lluites. Jo crec que aquí és una mica com de, sí, lògic que hi hagi la vinculació. I el cas, no?, com que puc jo dir de Sant Hilari, jo penso que al final hi ha un arrelament al territori que traspassa el que és la gent. Potser, no?, el fet de que nosaltres estiguem als, entre cometes, marges, perquè als marges no estem, però nosaltres, com el no tenir, no?, una cadira a la taula del poble, suposo que també fa que valorem molt més els altres espais, no? No ho sé.
5: A més, Estel, em sembla especialment interessant el cas de per exemple, el Regne Unit, no?, sobretot amb moviments transfeministes i agraris, que expliquen una miqueta tot això que dius, no?, aquests marges on aquestes persones queer sempre han estat apartades del sistema, no?, sobretot d'aquest sistema més capitalista, i com aquests entorns verds, podríem dir, no?, aquests entorns més rurals, al final són espais blancs on aquestes persones poden construir vides alternatives al sistema, no? Estic pensant en persones normalment dones trans dels entorns metropolitans que, cansades de viure aquesta exclusió, aquests marges, decideixen del capitalisme, decideixen marxar en aquests entorns rurals perquè són espais on elles, des de l'autoorganització personal col·lectiva, poden desenvolupar projectes alternatius totalment fora del sistema, però no perquè el sistema venen de que el sistema les ha expulsat, però elles decideixen també començar projectes nous fora del propi sistema, no? I aquests entorns rurals són entorns que poden permetre, no?, aquest arrelament d'aquestes persones queer en aquests espais fora del mateix sistema, no?, a través, per exemple, de l'autoproducció alimentària, de la producció de materials necessaris per poder construir, per poder desenvolupar mitjans personals, entre altres. De manera que jo crec que aquí també hi ha un enllaç interessant, no?, entre aquestes identitats dissidents i aquests territoris menys capitalitzats, menys capitalistes, com poden ser els entorns rurals que estan més fora d'aquest sistema més concèntric de l'entorn metropolità.
1: No sé què penseu, si us plantejo, seguint aquest punt, les connexions també en el sentit de que s'està defensant la diversitat de la vida, i la diversitat dels afectes s'assembla molt a defensar la diversitat de la natura, i una connexió, si voleu, més des de l'ecologisme i el món queer, en tant que la natura ens explica constantment que la vida és queer, que la vida són multiplicitat d'afectes que fan que que al final la vida es pugui reproduir. Jo tinc un petit tort i tot menys heteronormativitat. Les tomaqueres la seva reproducció és dintre de la pròpia tomaquera tallant els dos sexes. Les carabasses, al contrari, no? Una flor mascle i femella, i entremig ha d'haver un polinitzador. Les cebes són clones, es reprodueixen via clones, i després et trobes a les cuques de llum, que és una metàfora del poliamor, no? No sé si d'alguna manera, no sé si les metàfores funcionen, també trobeu aquests lligams.
5: Sí, sí, totalment. Al final això va molt vinculat a l'ecofeminisme, no? A entendre com ens relacionem amb el territori i al mateix temps també com ens relacionem amb els cossos de les persones, no? Què diu l'ecofeminisme, no? Bueno, doncs de la mateixa manera que explotem el territori, que el modelem segons les necessitats que tenen les persones humanes, estem fent exactament el mateix amb els cossos, no? No deixem que els cossos es construeixin d'una forma personal, individualitzada i pròpia, no? Sinó que al final estem constantment coartant la llibertat de les persones i dels seus cossos, i estem fent que aquests cossos hagin d'encaixar en un cànon molt concret, no? De manera que al final veiem com ens modelem socialment al mateix temps que modelem el territori, no? I aquest tracte extractivista del territori també el fem sobre els cossos de les persones.
0: M'agrada molt el que deies, Gustavo, perquè amb aquests exemples ens adonem que la lluita va molt més enllà. La lluita és diària i la lluita de vegades és farragosa. Precisament, Estel, quan parlàvem abans d'entrar al programa, m'explicaves que heu rebut amenaces, que has viscut situacions molt complicades, i m'agradaria preguntar-te com és de difícil, no?, aquesta conciliació entre aquesta lluita política i aquesta vida personal, i no, aquesta barrera que moltes vegades és difosa, i no sé si en algun moment t'ha portat a decidir abandonar per esgotament.
4: A veure, en un poble se sap tot, no? Tothom sap de quina casa vens, més o menys, no? Com que una mica costa l'anonimat. Llavors, tot el que és referent a la lluita política, a exposar-se quan diguéssim que les idees no s'alineen amb les de la massa, sempre comporta un cert risc. A mi m'agradaria dir que realment les persones que viuen al poble, que estem involucrades una mica, no, amb el festival i tot, clar, hi ha situacions molt diverses, no? Però en general no, hi ha gent que no participa a la vida social del poble en absolut. I això és una cosa que la gent s'hi ha acostumat, i a mi em sembla que és desastrós, perquè no hi ha dignitat per a aquestes persones. Ho sento, però per mi també les persones migrants del poble també estan en aquesta situació, no? I de fet ens encantaria poder com treballar juntis, que alguna vegada com que ens hem trobat però no hi han hagut propostes encara. I per mi també, sobre el tema de les amenaces, tampoc m'agradaria donar-los un micròfon, però sí, és a dir, a veure, nosaltres sobretot crec que aquestes amenaces, entre cometes, venen arrel de detectar i assenyalar enemics, perquè al final d'enemics en tenim. És una cosa que no podem... jo crec que aquí no podem ometre, no? En el moment en el que nosaltres existim i hi ha persones en les que això no els hi sembla bé, doncs jo crec que aquí hi ha un context d'enemistat. I jo crec que és això, no? És que sí, crec que, vaja, no sé si no ho puc dir, bueno, pues, too late, no? Però Aliança Catalana, que crec que és un perill bastant, bastant gros en el nostre territori, perquè sobretot en aquesta zona de les Guilleries, de Girona, està guanyant molta popularitat. I a l'hora que nosaltres assenyalem això, també és quan comencen els problemes, no? Això i autodefinir-nos com antifeixistes. Perquè bàsicament crec que és aquí on la cosa comença a complicar-se. Si nosaltres ens definíssim com a festival queer rural i punt, els partits de dretes i d'ultradretes també es podrien apropiar d'això i participar-ne. Nosaltres no considerem que aquestes persones tinguin cabuda dintre de la nostra proposta. I al final aquest rebuig suposo que és el que no encaixa amb la narrativa de no, aquí ha d'haver-hi espai per tothom, no? Que es malentén per democràcia, vamos. Jo no crec que hi hagi d'haver-hi espai per tothom. En aquest cas, pels feixistes, nosaltres no tenim espai.
0: Precisament el que comentaves, Estela, et volia preguntar si heu notat o heu rebut intents d'apropiació, precisament, per part de la ultradreta reaccionària.
4: Per part de l'ultradreta no, però per altres partits sí. És a dir, jo crec que ara potser menys, però fa un temps estava més de moda tot aquest tema. Llavors tothom volia la medalla amb l'arc de Sant Martí penjada, no?, en el seu partit, a la seva empresa, el que fos. Jo crec que ara ja s'està passant de moda, cosa que fa una mica de por. Veurem què passa, però sí. Sí, clar, que ha passat.
0: Doncs, Estel, estem molt contents que hagis estat avui aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molta força i molts ànims.
4: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Estel.
6: Amb Marc Solanes.
0: Això ens porta de nou al món rural, perquè potser la qüestió no és només si les persones LGTBI poden viure en aquests pobles, sinó quin tipus de pobles estem construint. Estem parlant de model, estem parlant d'estructura, no estem parlant de pedaços. Jordi, en els darrers anys han aparegut molts festivals, com els que hem vist ara. Està passant alguna cosa als pobles?
5: Sí, jo crec que la gent ha deixat de constantment autocensurant-se, no? De manera que cada vegada hi ha més persones que no s'identifiquen amb la norma i que volen poder-se quedar a viure en el seu municipi, no? I també social, políticament, fins a cert punt hi ha un clima on les persones comparteixen la necessitat de que aquesta realitat s'ha de ficar sobre la taula i que se n'ha de començar a parlar, no? Després, això no és intencionat, no és per el desig del polític X o de l'entitat no sé quina, sinó el problema ve de l'arrel de fons, és que els pobles es buiden. Després s'han de buscar estratègies diferenciades per evitar que aquests pobles es buidin, que els pobles petits comencin a aplicar o a donar suport a iniciatives LGTB. No és perquè siguin més els LGTB friendlies del món, sinó és perquè també entenen que és un eix que els hi dificulta el poder sobreviure, de manera que fiquen a sobre la taula estratègies per intentar, igual que intenten atraure empreses, intenten evitar que les persones LGTB marxin d'aquests entorns. De manera que, bueno, socialment hi comença a haver aquest clima. L'altre fet és la realitat de les connexions. És a dir, venim d'un territori que estava amb una orografia complicada, que dificultava, no?, que les persones poguessin viure en un entorn i desplaçar-se per anar a treballar a l'altre. Aquesta proximitat també permet que persones del col·lectiu LGTB visquin en els seus municipis d'origen més rurals i que es desplacin cada dia, no?, i que part de la seva activitat social la puguin mantenir al seu municipi i també la puguin desenvolupar en aquestes ciutats més obertes, podríem dir, fins tirant de tòpics, no? Però sí, tot això ha anat canviant i s'ha anat reconfigurant.
0: Els i les oients que ens escoltin es poden sorprendre, perquè estem parlant de moltes coses, de moltes petites bombolles que cada cop es fan més grans, alhora que hi ha certes tendències polítiques radicalment contràries que també estan pujant de forma molt ràpida. Està havent una polarització palpable en aquest sentit també?
1: M'agradarà escoltar el Jordi. Jo el que diria és que d'alguna manera aquesta realitat nova que s'està travessant i que estem gaudint i valorant positivament, com és la presència o la visibilització queer en el món rural, va en paral·lel de la revalorització del ruralisme. Hi ha molts moviments que estem defensant la vida rural. I això també en els últims anys crec que és visible i que la gent ja parla de la del problema potser no és la Catalunya vaciada, la Catalunya buida, sinó el problema és la Catalunya plena. S'està recuperant la dignitat d'aquests valors i aquesta sabidoria o aquesta manera de viure en el món rural. I no sé si és una qüestió de polarització, sinó que torno a que s'estan obrint necessàriament les mirades per trobar altres maneres d'habitar en el planeta. I de la mateixa manera que els efectes ens ajuden a generar comunitat, la vida rural ens apropa també a si volem, una utopia postcapitalista, no? On tu no necessitis consumir constantment, on no tinguis o que puguis aprovar-te de les teves energies, dels teus aliments, etc.
5: Sí, totalment, i polarització al 100%, una mica vinculat amb el que deia l'Estel. Jo crec que hi ha el concepte també de l'homocapitalisme, no? I és que aquestes corrents més reaccionàries estan aprofitant un discurs mediàtic que ha calat moltíssim dins de la mateixa comunitat queer, sobretot LGTB, dient o donant a entendre que els drets s'han aconseguit, que una persona LGTB pot desenvolupar una vida plena igual que una persona que es consideri heterosexual, no? I tot això s'ha capitalitzat, és a dir, aquells espais que eren de resistència, de trobada, de participació comunitària, s'han transformat en senzillament espais d'oci despolititzats, no? De manera que això dificulta moltíssim que hi hagi aquest encaix entre aquestes persones que habiten el territori i que tinguin una participació política activa, no? Mediàticament s'ha aconseguit que el col·lectiu LGTB entengui o que cregui que els drets estan aconseguits i que no hi ha necessitat d'haver de fer política activa perquè ja han assolit exactament la mateixa base que tenien les persones heterosexuals tradicionals, no? De manera que tot això ha contribuït a que aquests partits amb aquests discursos neofeixistes, extremistes, calin a dins d'aquests grups, no? Perquè al final, per què hem de continuar reivindicant, per què hem de continuar lluitant si ja ho hem aconseguit, no? Estan aconseguint desarticular tota l'arrel de base, que és l'única capacitat que tenim de base per poder desarticular aquests missatges missatges d'odi, no? De manera que bueno, a través d'aquesta capitalització, d'aquest sistema més capitalista dins del col·lectiu LGTB, s'està contribuint a despolititzar-lo i a desmantelar una miqueta tota aquesta estructura de base.
0: Com preveus el futur més proper amb aquests avisos dels partits que probablement sortiran electes a les properes eleccions, ja sigui municipals, ja sigui autonòmiques, estatals, amb aquest panorama europeu, no? Com deia el Gustavo abans, també amb les eleccions a Saxònia. Quan tot això canviï, la lluita es farà més forta?
5: Jo vull ser optimista. Nosaltres venim de 3 anys, no? Que ja ho hem pogut testejar i ja tenim l'experiència adquirida de veure-ho. La meva experiència és que la realitat és que políticament les coses van per un camí, el discurs institucional és un, però que la base no, la base és la que coneixes, les persones, el teu veí, que saps que ha pogut triar una elecció que és contrària als teus drets, a les teves llibertats, al mateix temps, el dia que no et queden ous per fer una truita és el que et diu: ei, titan, entra a casa meva a buscar-ho, no? De manera que jo crec que sí, que la base s'autoorganitzarà, que a Ripoll hem pogut veure com persones que defensaven obertament certes formacions, a dia d'avui hi han coses que els hi han xirriat, no? Al final s'ha ficat al centre de la Diana el dret a poder opinar. Aquelles opinions que no són vàlides s'han censurat automàticament, no? Tenim el cas del Casal Popular de la Metxa, que és un espai que podríem dir que és un dels espais LGTB de la comarca i un espai d'autoorganització. A través de tergiversar al màxim el reglament municipal, les ordenances municipals, s'intenta tancar, no?, aquest espai, o es dificulta que aquest espai pugui fer activitats socials gratuïtes com qualsevol altra entitat, no? Perquè políticament no és desitjable que passi. Bueno, hi ha persones que això al principi ho defensaven i quan han vist que està passant, doncs s'encén una llumeta que diu: alerta, que poder no estem anant cap al bon camí, no?, realment. De manera que, bueno, la societat no canvia, la societat està més, jo crec, és més intel·ligent del que la gent vol pensar. I per altra banda, bueno, políticament sí que ens anirem cap a un camí que serà dur, però bueno, la base es reactivarà.
1: És veritat, estem preocupades per l'auge d'aquests partits polítics, però alhora jo veig també que cada vegada hi ha les mobilitzacions que hi ha hagut en favor de Palestina i com Palestina està travessant a tota la població. Palestina no només és el territori de Palestina, no? Està d'alguna manera interioritzada dintre de molts cossos, com deies tu abans, Jordi, però també les revoltes de la terra, els moviments en lluita a favor del territori, els moviments en defensa dels serveis públics que estem veient aquests dies, i també aquest nou ruralisme, aquesta defensa dels pobles. Això, si ho sumem tot, no necessàriament hem d'imaginar-nos el que potser diuen els mitjans o les xarxes socials.
5: Clar, hi ha la necessitat d'explicar, no? Sobretot, perquè sí que tens una estructura política que intenta apropiar-se, quan li fèieu la pregunta a l'Estel, no? En aquest cas, per exemple, Aliança Catalana, jo crec que no s'ha apropiat de certs projectes transformadors, però tenim, per exemple, Revoltes de la Terra, no? Que sí que ha intentat apropiar-se de nosaltres som els defensors dels pagesos, no? Però després hem de poder explicar que això no és cert, perquè la gent ho vegi, no? És a dir, aquest partit on decideix, on té capacitat de decidir i impulsar mesures que protegeixin o que incentivin els circuits de comercialització curts, ha fet alguna cosa? No ha fet res. Ha protegit a través de modificacions del POUM municipal perquè el poc espai agrari que tens productiu pugui ser espai productiu? No, tampoc ho ha fet. Està impulsant cases petites en aquests espais, no? Eliminant el poc sol que queda productiu. De manera que tot això s'ha d'explicar. És com un sí. Mediàticament, des del micro, tu pots dir que defenses els pagesos, però després la teva acció política demostra que ni protegeixes el sol, ni incentives circuits de comercialització curts, ni una marca comuna de producte de proximitat local, ni inverteixes tampoc en el mercat, ni setmanal, ni cobert. És a dir, s'ha de poder explicar que les coses no funcionen, no estan tirant.
0: Hem parlat de diversitat sexual, de gènere, de territori, de comunitat, de cures, d'agroecologia, fins i tot hem parlat de com organitzar el nostre hort, encara que sigui petitet, de forma política, no? Al final, el que explicaves, Gustavo, tot són accions polítiques, i fins i tot aquesta petiteta acció de com ens organitzem, doncs el nostre petit raconet, doncs té un efecte i sobretot va calant. Gustavo, podem redefinir també què entenem per sobirania alimentària quan parlem de diversitat?
1: Clar, finalment la sobirania alimentària neix contra els monocultius, contra aquesta agroindústria, i ja no estem parlant de monocultius agraris, sinó monocultius de pensament, com deia fa molts anys la Vandana Shiva. Al final, la defensa de la sobirania alimentària podríem dir que és allò que sigui conrear la diversitat. Mira, m'agrada aquesta definició, conrear la diversitat.
0: Jordi.
2: Totalment d'acord, totalment d'acord, la veritat. És això, no? Són aquests espais, al final la sobirania alimentària és aquesta capacitat que tinguis, no?, per autogestionar-te, per poder desenvolupar des d'una forma localitzada. Sobretot per mi això és superimportant, entendre que és una forma localitzada de saber on i el per què des d'aquest espai i les oportunitats que dona, no? Per el que dèiem anteriorment, no? Aquests casos, per exemple, del Regne Unit, d'aquestes dones transsexuals que s'instal·len en aquests entorns rurals, fugint de la norma, no? Doncs aquesta sobirania alimentària els hi permet desenvolupar projectes fora del mateix sistema, de manera que està tot interconnectat.
0: La revista, en una de les seves seccions, en la part de Conversatorio, titula que és molt important que la sobirania alimentària es revisi i es posi les gafes arcoiris. Fins ara, la sobirania alimentària ha estat contaminada per aquest heteropatriarcat?
1: Tot el que té a veure amb l'agricultura és clarament, l'agricultura dels últims segles clarament ha estat contaminada, sí, per el patriarcat. De fet, la dona camperola ha estat molt invisibilitzada amb les seves tasques. Les organitzacions agràries han estat sempre en mans del gènere masculí. La mateixa dialèctica de l'agricultura, no? El tractor més gran del poble i la dimensió és molt pròpia també d'aquests sistemes agraris. Però justament la sobirania alimentària, encara que neix en aquest entorn, ha tingut la sensibilitat, en la mesura que ha anat avançant el temps, d'entendre que conformava aquesta diversitat. La sobirania alimentària està defensada per un gran moviment, que és la Via Campesina, que són més de 200 milions de famílies en tot el planeta, i dintre de l'organització interna de la pròpia Via Campesina hi ha l'assemblea, diguéssim, general, però hi ha l'assemblea queer sempre en paral·lel, perquè està incorporant tota aquesta visió. És que no podria ser d'una altra manera. És una incorporació molt, molt, molt orgànica. Neix del propi discurs.
0: Hem pres una petita mostra de temperatura de com està la lluita, Jordi. La lluita està en un bon moment ara mateix.
2: La lluita està, no sé si està en un bon moment o no, la lluita hi és, la lluita jo crec que té ganes de seguir i de reivindicar un canvi de model de territori i social necessari per poder desenvolupar un territori just, equilibrat, etc. No sé, no et sé respondre si està en un bon moment o no. Jo crec que hi ha hagut moments més forts on la lluita comunitària ha estat més a l'ordre del dia, i jo crec que els enemics de la lluita s'han diversificat. És el que dèiem, no? Tenim un sistema capitalista brutal que permet desarticular part d'aquesta lluita, un discurs institucional i polític que ara mateix tampoc no rema a favor, i després un model social individualista generalitzat que en part tots hi contribuïm i tots hi participem en aquest individualisme, que ens està portant, no?, a debilitar-ho també. Ara bé, el mapa, no?, de Plumas de Pueblo, per exemple, ens ho mostra. La lluita hi és, la lluita està activa i la lluita està desmetropolinitzada, podríem dir, que de manera... Jo sóc optimista a futur.
0: Gustavo, acabes també amb un missatge d'optimisme. Com a mínim, la meva sensació és que morta no està aquesta lluita.
1: No, gens. Jo tinc la sort de que em criden per anar a fer xerrades i conèixer projectes aquí a Catalunya. Aquest cap de setmana passat amb la Gran Pagesada, gent de de la noia, i era la gent jove que estaven recuperant i agraint la lluita de fa 20 anys dels seus pares perquè no es posés en marxa tota una sèrie de polígons a la zona de l'Espelt. Aquesta gent jove ha incorporat tots els valors que estan dient. I ho detectes, ho visibilitzes, perquè la lluita LGTBI també és molt visual, és molt d'exposició, i els cànons que trenquen, que es trenquen des d'aquests doble component de l'ecologisme i dels efectes, permite un potencial de desobediència, que és justament el que necessitem.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Gustavo, moltíssimes gràcies, Jordi, per haver vingut. També gràcies al Marc, també gràcies a l'Estel, gràcies a totes les persones que van fer possible la revista, gràcies a totes les persones que lluiten. Des d'aquí, des de la ràdio pública i en català, hem intentat donar aquest petit espai i aquesta veu a la lluita LGTBI, al món rural. Hem intentat mirar el món rural des d'un altre lloc, recordar que no és un paisatge fix, ni una postal, ni una manera d'entendre la vida, que els pobles també canvien, que es transformen i que també inventen noves maneres de fer comunitat. I potser al final d'això va tot plegat, no? De poder viure en un territori sense haver de deixar enrere una part de qui ets, de poder arrelar, de poder marxar si vols, de tornar quan ho decideixes, de quedar-te i de trobar-hi espai. Sembla molt difícil, i potser avui encara més, hi ha moments en què sembla que tot allò que havíem avançat es pugui desfer en un instant. Però precisament per això no podem deixar de lluitar ni un segon ni un minut. De vegades n'hi ha prou amb deixar de defensar allò que hem conquerit perquè tot es pugui ensorrar en qüestió de segons. I malgrat tot, sempre val la pena continuar. Continuar fent xarxa, continuar ocupant espais, continuar explicant-nos, continuar dient que hi som. Per molt que intentin callar-nos, perquè un territori viu no és aquell que no canvia, sinó que és aquell que és capaç d'acollir la vida que hi passa. Això ha estat Vida Verda i ens retrobem el dissabte vinent.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada aquesta setmana a Madrid, anima la ciutadania des de l'hospital a anar a la manifestació d'aquesta tarda a la capital espanyola per impulsar canvis legals. L'escoltem.
2: Este es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes injustas que han permitido mi desahucio. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto Maricarmen.
0: Precisament l'executiu espanyol accelera les negociacions per consensuar un decret, el decret Mari Carmen, d'habitatge, que no torni a tombar el Congrés arran del seu desnonament. Óscar López, ministre.
3: Y yo espero que alguien alguna vez escuche ese grito de la calle, esa manifestación que vamos a ver hoy, esa gente que está reivindicando, porque no todos son iguales. Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox, con su voto.
0: Sumar amenaça amb no assistir al Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret o si no inclou mesures efectives. Junts proposa prohibir desnonaments únicament quan els pisos siguin de fons voltors i per a Podemos es tracta d'un problema estructural que requereix mesures contundents com l'expropiació de pisos als grans tenidors i als fons voltors. Catalunya lidera la xifra de desnonaments al país. Amb més de 6.000 llançaments, concentra un terç dels que es van produir l'any passat a tot l'estat. L'Olga, veïna de l'Hospitalet, es va suïcidar després de ser desnonada amb les seves filles de la casa on havia viscut 20 anys. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, a l'edició Cap de Setmana.
4: Si Junts per Catalunya, PP i Vox no haguessin tombat la moratòria de desnonaments, ara fa uns mesos, segurament l'Olga estaria viva. I ells no poden dir que no ho sabien, perquè vam parlar, i sobretot amb Junts per Catalunya, vam parlar dies i dies i dies, i els vam dir, sabeu què vol dir tombar un decret que el que fa és aturar els desnonaments de gent vulnerable? Sabeu què vol dir exposar una persona vulnerable a un desnonament, a que la facin fora de casa seva, a la gent més pobra de la nostra societat? Sabeu què se li passa pel cap a la gent quan es troba en aquesta situació?
0: De l'exterior, els Estats Units rebutgen el pla de 7 dies presentat per l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Bona tarda, Joaquín Calvente.
5: Bona tarda. El pla contempla un alto el foc de 7 dies, l'aixecament de bloqueig naval als ports iranians, la fi de les sancions al petroli iranià i l'alliberament dels actius congelats. Després es produiria la reobertura d'Hormuz, però el president estatunidenc Donald Trump ha estat clar. He rebutjat l'acord, diu. Volen obrir l'estret immediatament perquè estan perdent moltíssim. Estem guanyant de manera espectacular. Tenim el control total de l'estret d'Hormuz. Ens surten quantitats enormes de petroli.

0: instat a posar fi a les amenaces d'agressions militars contra Cuba i al bloqueig comercial, un gest que ha agraït el canceller cubà Bruno Rodríguez a través de les xarxes socials. Cuba no és una amenaça, ha dit, el bloqueig sí que ho és.
1: Gràcies, Joaquín. I dels serveis, els expliquem que Adif ha represa el servei de les seves pàgines web després d'hores suspeses per un ciberatac com a mesura preventiva. Segons l'operadora, ja està garantida la seguretat dels portals d'Adif i d'Adif Alta Velocitat i tornen a estar operatius. Recalca Adif que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. Més qüestions. A Canovelles, al Vallès Oriental, 4 persones han estat afectades per l'esfondrament d'un sostre en un habitatge unifamiliar. El servei d'emergències ha traslladat un home en estat greu a l'Hospital de Sant Pau i 2 homes més ferits lleus a l'Hospital de Granollers. La quarta persona és un menor que ha resultat il·lès. L'avís s'ha rebut cap a la 1 de la tarda. Els bombers de la Generalitat han acudit amb 10 dotacions, entre les quals el grup d'estructures col·lapsades. És tot per ara. Tornem amb més informació, ja ho saben, al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Catalunya Express. Amb Joan Arenas.

És el nou single del Sexeni, un single que es faig per presentar la seva activitat en els pròxims mesos, que passarà per un concert ben aviat que anunciaran no sé quan, però ben aviat. Estigueu molt atents perquè hi haurà notícies amb Sexeni.

Com va? Bona tarda, benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. També pots escoltar-nos en format podcast a la nostra pàgina web o bé a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. El que intentem és explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquestes, les cançons més destacades de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui a la segona hora tindrem en Jordi Sugranyes. Ell és el crac del Sona Nou, és un periodista musical que és de fa molts anys, i quan dic molts anys vol dir molts anys, es dedica a seguir l'escena emergent del país, va a desenes de concerts cada any i fa un seguiment exhaustiu de la convocatòria del concurs Sona Nou, que cada any tria doncs això, les bandes que han d'ocupar un lloc en el panorama musical català. La final es va celebrar aquest passat dimecres a la plaça de Catalunya de Barcelona. En Jordi Sugranyes evidentment hi va ser i va fer dels nostres ulls. Ens explicarà com va anar aquesta final de l'edició d'aquest any del concurs Sona Nou, que ja us dic que van guanyar una banda osonenca joveníssima que es diuen Pla Moguda. Ens ho explicarà a la segona. Però és que en aquesta primera tindrem ocasió de compartir uns minuts amb l'Oriol Puig, que ha tornat i que té ganes de fer una batalla, com sempre, aquí al Catalunya Express. Avui hem triat un tema que dona molt de sí, perquè hi ha moltes cançons que parlen de mitjans de transport. Per tant, cançons que parlen de motos, de bicicletes, de cotxes, de trens, autobusos, de vaixells, de tota mena, és el tema que avui hem triat a la nostra batalla de PDs, que arribarà just després d'una novetat de Marcos, que torna a donar el clau amb aquesta cançó que es diu Fatxenda.

0: Això és el Catalunya Express, i aquesta és la sintonia que dona pas a la nostra secció, la que compartim, no sempre, amb l'Oriol Puig. Oriol, què tal?
1: M'estàs fotent les banyes o què?
0: T'haig de confessar, Oriol Puig, que t'he fet el salt.
1: Sí? Ara no som fidels ni en això, tu. No hem tingut un consentiment de relació oberta, aranyes, eh?
0: Però tu i jo vam quedar que la nostra era una parella oberta. I
1: no,
0: que...
1: no ho hem quedat, això.
0: No?
1: No s'ha parlat, això, tio.
0: Doncs jo he tirat pel dret.
1: Ja veig. Aquí.
0: I confesso... Bueno, de fet, els oients ja ho saben. Que
1: demano el divorci a davant del micro o no cal? Després, això?
0: No, però això negociem-ho. Jo penso que... Clar, m'he sentit molt sol.
1: Clar, sí.
0: I he buscat carinyo.
1: He buscat carinyo, alternatives.
0: Exacte.
1: I m'he buscat... Però no tan bones.
0: No, home, no, per suposat.
1: L'audiència ho sap, això.
0: Són d'allò, són... Bueno,
1: pedaços.
0: Pedaços. Però finalment estàs aquí. Clar, és que... On t'has ficat, Oriol Puig, que portes una temporada que, escolta, des que és prim, s'ha convertit en un sex symbol i se li gira feina.
1: No, era igual de guapo gros que prim, això cal dir-ho.
0: Sí, no, igual, guapo és la mateixa persona, exacte. Però puguis que no, ara hi ha un punt
1: d'atracció. Ara si em poso de perfil no em veus passar, potser.
0: Exacte. Però bé, has tornat, eh?
1: He tornat, estic aquí, oh, amb ganes de seguir una nova temporada més, ja no sé quantes són, perquè ja hem perdut el compte.
0: No, millor que no ho comptem.
1: Però aquí hi ha molt de gust estar aquí a Ràdio 4, la primera ràdio que va emetre en català, i això s'ha de recordar sempre.
0: Fa 50 anys.
1: 50 anys,
0: ja. Hòstia, que
1: no havia nascut.
0: No havies nascut, hòstia, estàvem aquí.
1: Home, altres ja... sí que havien nascut.
0: Exacte. No, vull dir que amb aquest que s'escolta hi ha molta gent que no havia nascut.
1: Vale, sí.
0: El cas és que, com l'Oriol, doncs, cada setmana plantegem un tema i busquem cançons que en parlen. Com sempre, a principi de temporada sempre surt el recurrent de...
1: Sí,
0: parlem
1: tornar.
0: De cançons que parlen de tornar.
1: L'original he sigut jo, eh?
0: Exacte. Però després ho vam mirar i vam dir, ostres, ho hem fet 4 anys seguits. Potser que canviem.
1: Sí, sí, sí.
0: I avui també tornem a tenir un tema que ja l'hem tocat, però que també dona molt de sí.
1: Sí, és divertit.
0: I és divertit. Per tant, avui hem pensat de buscar cançons que parlen de mitjans...
1: De transport. Correcte.
0: Bicicletes, motos, cotxes, patines... Tot, ho tocarem tot avui.
1: Sí.
0: Ja havíem tocat aquest tema, però crec que amb aquestes cançons no. Segur que no, perquè la cançó que escoltarem d'entrada és de la Trinca, de la companyia Elèctrica d'Arma, del seu disc L'Atlàntida, que van publicar a l'any 1981. La d'Arma, que té més anys que Ràdio 4, home, va néixer abans que Ràdio 4, i les ha vist de tots colors i ha passat per tots els estils. I a principis dels 80, doncs clar, era aquella època, doncs això, que es barrejava doncs la música rock amb la seva influència de la música mediterrània, i van crear un àlbum, L'Atlàntida, que tenia aquesta cançó que tenia un punt de juganer i de ballable i de funky fins i tot. Es diu Esperant l'autobús.

0: Esperant l'autobús, un mitjà de transport públic que... Com va bé, però no sempre va bé.
1: Haig de confessar que no sóc molt d'autobús.
0: No.
1: Jo confesso, avui confessarem, i la veritat és que...
0: Hauria hagut d'obrir-te en canal, aquí.
1: Sí, no, però això de viatjar amb autobús sempre m'ha fet cosa, això de deixar la maleta baix i estar dalt. No sé, sóc una mica paranoic amb aquests temes. No, no.
0: Ja.
1: Ja, suposo que si fos d'Osona seria diferent, no? Perquè jo us moveu molt amb autobús, no?
0: Jo fa anys que no agafo un autobús.
1: Bueno, però a veure, vas tenir la teva boca segur, no?
0: Sí, per anar de Manlleu a Vic, sí, hi havia un autobús. De fet, encara hi és, eh? Però tampoc no he estat mai gaire d'autobús, eh? Tens raó. Però vaja, és un mitjà com un altre.
1: I
0: escolta, he vist com va Rodalies, jo crec que és més fiable una línia de bus que no pas una línia de Renfe o de Rodalies, el que sigui. Avui amb l'Oriol estem buscant cançons que parlen de mitjans de transport, i ja veieu que n'hi ha de tota mena, començat amb l'autobús, però i ara seguirem amb què?
1: Amb la que sí que utilitzo més, la veritat, amb el que més em moc, que és la moto.
0: No? La moto, tu ets motorista.
1: Soc motorista, vaig amb moto des de fa... Bueno, de molts anys, la veritat, per moure'm per ciutat és el millor, inclús per moure'm en vies interurbanes, per mi és el millor i més efectiu. Ara, utilitzeu el transport públic.
0: Però ets de Vespino o ets de motarra?
1: No, era motarra tampoc, tinc una moto normaleta.
0: Normaleta.
1: No cal entrar...
0: Cubicatge?
1: Cubicatge 125.
0: 125? Ah, bueno.
1: Sí, sí.
0: No tens una 125, em sembla.
1: Bueno, és igual.
0: És una mica més potent la que tens, diré
1: jo.
0: No,
1: no, no.
0: Bueno, ara no es va fer el xulo.
1: Que no és més, són 125.
0: A veure, una Scoopy no és, eh?
1: No, és una Honda CBR 125, però no hi ha més.
0: Ah, vale, vale.
1: Però 125.
0: Clar, quan parlem de motos, sempre ve al cap una cançó, però...
1: Rumbetes, no?
0: Atenció, exacte.
1: Sí, la cançó que us ha vingut al cap vindrà després en la secció...
0: No fem spoiler encara.
1: A la secció pureta, però... A la secció rumbeta, que és la meva... pues res, una cançoneta dels Arrels de Gràcia. Que
0: cançó molt curiosa, aquesta, ja.
1: Eh?
0: És una cançó molt curiosa,
1: sí,
0: aquesta.
1: Sí, a més, no només la toquen els Arrels de Gràcia, sinó el seu pare, que el pare del Jonathan Ximenis, que és el líder d'Arrels de Gràcia, el seu pare va ser un dels palmeros de Paret, van fer també el duo Chipén amb el Peret Reyes, estem parlant de Llumitos del Pichón, i res, el seu pare també la toca molt, doncs així també per promocionar la cançó del seu fill, i és una cançó que ara molts grups de rumba també fan, perquè la veritat és que és bastant animadeta i
0: curiosa.
1: Sí, tu te la van voler comprar, la moto, o no te la van comprar?
0: La moto, no me la van comprar, a mi la moto.
1: Doncs mira, com el Jonathan de Arrels de Gràcia.
0: Exacte, escolteu. Una moto.

La foto amb els Arrel de Gràcia, avui buscant cançons que parlen de mitjans de transport. Però clar, la moto, la cançó com a la moto, com a tal, abans ho deia l'Oriol, ha fet una mica d'espoiler, però és que clar, correcte, la primera cançó que ens ve al cap és una altra moto, una moto que va publicar l'any 1979 en Pere Tàpies. I una història que explica aquesta cançó, que segurament tots els motoristes doncs, us hi sentiu identificats. Aquell moment en què agafeu de paquet algú, que sol ser una noia piteruda, que s'agafa els mitjalins, potser, o no, i tu notes els sospits, els de l'esquena, i aneu ben agafats. Això és el que explica la cançó La moto d'en Pere Tàpies. En aquest cas, és un trajecte per les costes del Garraf. Escolteu.

0: 1979, tot un clàssic de l'àlbum 400 Pendons, aquesta cançó, que ja forma part una mica de l'imaginari popular.
1: Correcte.
0: La moto d'en Pere Tàpies.
1: I ara anem a escoltar una cançó que vaig a desmentir que la lletra sigui meva.
0: Ah!
1: No, perquè, clar, en algun moment ja la cançó...
0: Sí.
1: La gent, quan l'escolta, ja se n'adonarà, potser ja pensarà perquè pot ser una cançó meva, perquè l'audiència ens coneix perfectament.
0: Sí, per bé o per mal.
1: Exacte, els milers de persones. Ara, quan sortim cada dia a la ràdio, demanem, sisplau, que no s'acumulin a la porta d'entrada, perquè llavors a la sortida és dificultós amb els cotxes i tal, i els nois de seguretat ja estan una mica cansats.
0: Sí,
1: per tant, això no és una mica d'espai, però bueno, com que ja ens coneixen tant, anem a escoltar una cançó dels Pets, que es diu Un cop de cotxe.
0: Cop de cotxe, que això és una, es diu molt a comarques, això.
1: I tant.
0: No?
1: Sí, ho dic molt
0: anem,
1: aquí.
0: Quedem allà...
1: Un cop de cotxe. Cop de cotxe. Cop de cotxe. Era...

0: Els pets, un cop de cotxe, una cançó que avui ha triat l'Oriol, que és el protagonista de la cançó.
1: Em dic Oriol, sí? No treballo el tros, no tinc una parella que treballi el Bershka, ni vam viure al carrer número 15, al carrer Canyelles, però és una cançó que m'agrada molt.
0: T'agrada molt, és veritat. A més, és una cançó de cotxe, que és un mitjà de transport segurament el més utilitzat per tothom, i no sé si tu ets d'aquests que t'agrada conduir i que els trajectes en cotxe, condueixis molt o no, et serveixen per rumiar.
1: Molt. I sí? Per escoltar música, i sobretot per escoltar ràdio. Escolto més ràdio que música, evidentment. Escolto Ràdio 4,
0: per
1: no
0: favor.
1: Pot ser d'una altra manera.
0: Perquè deus tenir un dial espatllat i només s'agafa Ràdio 4, no?
1: No cal ni dial espatllat. Jo ja vaig comprar un cotxe i li vaig dir de fàbrica que només soni Ràdio 4.
0: Mira, ara em ve de gust explicar una cosa que em va passar no fa gaire. Vaig llogar un cotxe fa res, un parell de mesos. I el vaig anar a buscar un dissabte a la tarda. Vaig a l'oficina, em donen les claus, entro, vaig al garatge, engego el cotxe, poso la ràdio i m'escolto a mi!
1: T'imagines entrar amb algú, amb el del concessionari, què està passant aquí?
0: Se'm va posar
1: la pell de gallina,
0: per no dir una altra cosa.
1: I anaves a dir, estava a Estocolm!
0: No, va fer una il·lusió terrible.
1: Sí, clar.
0: Engegar un cotxe, pum, i t'aparegui Ràdio 4, i a més a més coincidir que estava sonant el meu programa. Va ser fantàstic. Ja ho volia explicar, i ho he dit. Bé, doncs això, hi ha molta gent que aprofita els trajectes en cotxe doncs, per pensar, per escoltar música, per rumiar. I els músics, molts, ho han confessat alguns d'ells, els trajectes de cotxe també ho fan servir doncs, això, com a font d'inspiració, quan estan allà empescant-se una lletra, doncs a vegades aquest moment de conduir, perquè hi ha un moment que condueixes de manera automàtica i el teu cap està a una altra banda. És el que explica una mica aquesta cançó dels Iglú, que són grans compositors i grans productors. La cançó es diu El cotxe blau.

0: meravellosos i glum, aquesta cançó que es diu El cotxe blau. Avui amb l'Oriol estem en aquesta batalla de pedres buscant cançons que parlen de mitjans de transport. I hem fet l'esforç de no repetir-nos, no fer cançons totes de cotxe, sinó que hem tocat una mica tots els pals i tots els mitjans de transport.
1: Correcte.
0: Ara amb què anirem?
1: Ara et toca a tu.
0: Ah, em toca a mi, és veritat.
1: Ah, no, em toca a mi.
0: Et toca
1: sí.
0: A tu.
1: Haguem de ficar...
0: Em lio jo sol.
1: Ara anem amb un mitjà de transport que a part de ser sostenible, és el que hauríem d'utilitzar totes i tots per la ciutat, que és la bicicleta. I jo crec que si parlem de mitjans de transport, també... A més, és una cançó que, curiosament, vam escollir els dos, perquè
0: és típica. Perquè és un altre tòpic, diguéssim, del gènere de cançons que parlen de mitjans de transport.
1: Clar, bé, si us dic a vosaltres que ens esteu escoltant una cançó de bicicletes, qui no us ve el cap? Exactament.
0: Quin punt?

0: bicicletes, els Blaumut. Avui estem buscant cançons que parlen de mitjans de transport i ara em toca a mi, Oriol, i atenció perquè vaig a posar una cançó que és un autèntic clàssic del món del rock. Una cançó que pensa que la va composar un músic de jazz a l'any 1951, en Tiny Bradshaw, i que després han versionat artistes com els Yardbirds, Led Zeppelin, Aerosmith, Guns N' Roses...
1: Quasi res.
0: Munt de gent. Metallica. Munt de gent. No cabríem mai. Aquí la va fer popular Los Sirex a la dècada dels 60, amb una cançó que es deia El tren de la costa. Segurament te'n recordaràs. I després, a finals dels 70, l'orquestra Plateria van fer l'adaptació al català. Escoltem la versió de El tren de la costa a càrrec de l'orquestra Plateria.

0: El tren de la costa, l'adaptació de l'Orquestra La Plateria d'una cançó que aquí va popularitzar Los Sirex, però que en realitat és una cançó que han cantat i han versionat desenes d'artistes de tot el món, partint d'això del rock més clàssic, quan es va publicar l'any 1951. Una cançó que parla d'això, del tren de la costa.
1: Correcte. Un dels mitjans de transport en ciutats, sobretot a Barcelona, però jo crec que arreu del nostre país s'està popularitzant molt i cada cop més, i de fet genera tanta polèmica, són el que li diuen vehicles de mobilitat personal, amb paraula tecnicisme, però que realment són els patinets de tota la vida, ara elèctrics, no?, per anar més ràpid, que ara matrícula i assegurança i tot això que et demanen. Bueno, i llavors hi ha una cançó tradicional infantil, una cançó popular dels Països Catalans, que han versionat molts artistes, que ha passat de pares a fills. No?
0: Clar.
1: I clar, si tu vas al cel,
0: en
1: patinet... Fes-me un bon lloc, no? Anem a escoltar la versió dels The Penguins, que és la que més m'agrada.
0: Som-hi! Si tu...

0: en un got.
1: Els Penguins, amb aquesta cançó, que és un clàssic de l'animació infantil i que, de fet, és original catalana,
2: sí, sí,
1: aquesta cançó.
2: Sí, sí, catalans, sí, sí. De
1: ens ha sorprès, per dir, no, això...
2: Sí, em pensava que era, no? És com la del Puffer and Drunk Magic, que tothom es pensava que era d'aquí, no?
1: No, això és Pete Seeger.
2: Sí, de fet, ho vaig explicar... Crec que va ser una secció, no?, que vaig trencar els somnis de molta gent quan realment és la cançó d'una persona que consumeix cannabis i de Puff, en anglès, escalada,
1: sí.
2: I de tantes escalades...
1: Bueno, això són teories de la conspiració, no, mai revelades.
2: Tu no li poses el nom de calada, tu li, a un gat li diries calada, calada. Si li dius calada en un gat...
1: Un dia et portaré aquí el senyor Estivill, ja et discutiràs amb ell, a veure si ho aclarim o no.
2: El doctor Estivill...
1: Sí.
2: El doctor Estivill una nit...
1: Algun porro s'ha
2: fumat? No,
1: per dormir.
2: No parlo de drogues il·legals, però jo he treballat de cocteler en una festa
1: Eduard,
2: privada.
1: Eduard, que no passa res, que ens perdonis, que ja ho sé.
2: Jo vaig treballar de cocteler en una festa privada on el senyor doctor Eduard Estivill estava allà vaig tombar a base de caipirinha, ja ho he dit.
1: En sèrio?
2: En sèrio. Em sap molt greu.
1: Jo sóc un gran cocteler de caipirinhas, pues t'aviso. Un dia hem de fer una competició.
2: De fet, va prendre tanta caipirinha que es va acabar la catxassa i li vaig fer caipirosques després, que és el mateix amb vodka.
1: Exacte.
2: Imagina't.
1: Carai, tens
2: anècdotes. Podria fer algun llibre, jo crec.
1: Bueno, doncs escolta, de cocteleria.
2: Les meves memòries, volum 50.
1: Cocteleria creativa per tombar gent.
2: Hi havia una cocteleria, sí.
1: Exacte. Bé, doncs hem tocat molts mitjans de transport, però encara ens en falta algun. Per exemple, l'avió. I cançons d'avió n'hem trobat, n'hi ha unes quantes, però segurament la més tòpica és la que escoltarem. Una cançó que es va publicar a l'any 1986, a l'època prèvia de les companyies low cost, que van aparèixer a mitjans dels 90. Fins aleshores, anar a avió era una cosa, doncs, això, de classes pudientes. No tothom podia agafar un avió perquè volia una pasta. I anar amb avió era una experiència, doncs, que et senties una mica especial, perquè hi havia unes persones que et servien.
2: Jo recordo el primer cop que vaig agafar un avió.
1: Jo recordo que en les meves bones èpoques em posava fins dalt de Bloody Marys, per exemple.
2: A l'avió.
1: Clar, podies prendre un Bloody Mary a 5.000 peus d'alçada i et senties especial. Tot això se'n va anar a la merda als 90, quan van néixer les low cost, i després, quan va haver-hi la pandèmia i vam començar a carregar gent als avions com si fossin animals,
2: correcte,
1: doncs ha deixat de tenir aquella gràcia. Però als 80, a l'any 86, encara tenia certa gràcia i cert glamour, i és el que explica la Trinca en aquesta cançó del seu disc Trinca, Sexe i Rock and Roll. La cançó és Puja l'avió.

0: Puja a l'avió, la cançó de la Trinca de l'any 1986. Encara ens falta mitjans de transport. Ens en falta un i molt important, que és el vaixell.
1: Sí, potser el que més he utilitzat aquest estiu.
0: Sí? Ah, sí. Bueno, clar, perquè tu tens moto, però també tens sí, vaixell. Sí, sí, sí. Tens un iot.
1: Tinc un barquet, no, tinc una petita, bueno, humil barqueta per passar l'estiu perfectament al Cap de Creus i gaudir de l'entorn.
0: Els típics 10 metres d'eslora.
1: No, sí, home, ja m'agradaria. Bueno, no m'agradaria, jo el que tingui està a sobres, però no faria
0: normal, la meitat. Lo normal a la Costa Brava.
1: La meitat.
0: És que és un dandy, jo. Quin te'l veieu?
1: Hi ha una cançó de la iaia que es diu El meu vaixell, que m'agrada molt, però era massa lenta.
0: Massa lenta.
1: No l'he volgut posar. He buscat una altra, en aquest cas és de...
0: Tot un clàssic.
1: Sí, exacte, avui anem de clàssics, eh? Avui la mitjana de publicació de les cançons ha baixat dràsticament
0: escolta,
1: a la mitjana.
0: Però escolta, que està bé que la gent sàpiga el que s'ha publicat.
1: No? Culturitzar, no? Perquè sí. Aquests programes de música, que acostumen a posar la música que surt ara... No?
0: És la nostra feina. La manera, és que pensa... clar, tu però no escoltes el programa, però...
1: Com que no escolto?
0: A part de la teva secció hi ha altres...
1: Ah, sí?
0: Són 4 hores.
1: El programa no és la meva secció, només?
0: No, hi ha la teva secció i una cosa que ho embolcalla, i aquesta
1: que són els taloners.
0: Exacte. Aquesta temporada, com que Ràdio 4 fa 50 anys, dedico una hora cada setmana a repassar els 10 èxits de cada any. Començant pel 76 i anar fent.
1: Per quin any vas, ara?
0: Bueno, porto dos programes, porto tres programes. Aquesta setmana fem el 78.
1: Quan hagi nascut, jo m'avises.
0: Ja t'avisaré. Quin any vas néixer, tu?
1: El 85.
0: Ui, ja arribarem.
1: De fet, podríem fer l'especial, si vols, aquella setmana, dels 85... Amb mano a mano, les 10... Quantes poses? 10?
0: 10 cançons. M'ho estic passant teta, eh? Perquè vas a buscar aquell any i intentar esbrinar les 10 cançons més destacades d'aquell any i és un exercici interessant. Sí, sí. Jo crec que a més, té un punt didàctic que està bé i té un punt de celebració als 50 anys. Molt total, què portes? Que no m'ho has dit encara.
1: Una cançó de Lluís Llach que parla del vaixell que es diu Vaixell de Grècia.
0: Vinga, va, som-hi. Sí.

0: mateix
1: por. Des de l'any 1974, aquesta cançó que utilitza aquesta... aquest vaixell de Grècia com a metàfora de la cerca de la llibertat i la... O sigui, que estem igual.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, el vaixell encara no ha arribat a port.
2: I estem, encara l'estem esperant. Queda molt lluny, i
1: ai, Déu meu. El cas és que és pràcticament la cançó que tanca avui aquest espai. Ens en queda una, que és aquella que li donem el privilegi de ser...
2: del fals consens.
1: De ser la que sona sencera i que consensuem, que no consensuem.
2: El fals consens.
1: Exacte, fals consens. Però vaja, repassant, hem escoltat cançons que parlen d'avions amb la Trinca, que parlen de patinets amb The Penguins, que parlen de vaixells amb el Lluís Llach, que parlen de trencs amb l'Orquestra Bateria, de bicicletes amb els Blau Mood, de cotxes amb els Iglu i els Pets, de motos amb el Pere Tàpies i Arrels de Gràcia, i amb autobusos de la companyia Elèctrica d'Arma. Per tant, hem fet un bon repàs amb mitjans de transport. Però...
2: i ara amb què tornaràs a casa?
1: Tornem a casa a peu.
2: Molt bé, em sembla
1: que és un mitjà de transport, escolta, el més ecològic impossible.
2: Correcte.
1: I he triat una cançó d'en Roger Mas que es diu Caminant.
2: Em sembla genial.
1: Que és la millor
2: molt
1: manera, la manera més ecològica i més sana d'anar amunt i avall.
2: Correcte.
1: De fet, els japonesos, algú deia, sabeu per què els japonesos no trobaràs cap japonès prim, ai, gras, vull dir, a part que sigui un d'aquests de sumo, eh? Perquè caminen molt. La cultura japonesa és d'anar a peu als llocs. I per això la gent està prima. No com aquí, que som uns gordos sabosos, menys tu. El cas és que avui acabem aquesta batalla de PDs que hem recuperat a l'Oriol Puig amb una cançó d'en Roger Mas, acompanyat de l'Orquestra Ciutat de la Cobla Ciutat de Barcelona. La cançó es diu Caminant. Oriol, gràcies. Fins la setmana que ve.
2: O com, sí, quan tu, quan tu ho diguis. Sal, faràs el salt també la setmana
1: que ve. Fins la setmana que ve, però no ho sé.
2: Potser tens el pla B la setmana que ve, saps?
1: No ho sé.
2: Ara
1: ho pensarem, això.
2: Va, una abraçada. Adéu.

dolces, les que venen tu en flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en català.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en català.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenas.

Un nou repte per Sara Roy. Aquesta cançó presenta el que serà ben aviat el seu nou àlbum. Es diu L'error més bonic. Ens deixa a prop de les notícies de les 6 i arribarem amb Soc un bohemio i la seva nova cançó, Un dia qualsevol d'agost. Sí.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Concentració aquesta tarda per l'habitatge a Madrid. Convocada pel sindicat de llogateres, l'objectiu és exercir pressió sobre el govern perquè s'aprovi l'anomenat decret Mari Carmen contra els desallotjaments. Precisament, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada aquesta setmana, ha animat a la ciutadania des de l'hospital a participar-hi.
2: Ese es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado estos días. Quiero que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
0: L'executiu espanyol accelera negociacions per consensuar un decret d'habitatge que no torni a tombar el Congrés. Òscar López, ministre.
3: Y yo espero que alguien alguna vez escuche ese grito de la calle, esa manifestación que vamos a ver hoy, esa gente que está reivindicando, porque no todos son iguales. Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox, con su voto.
0: Pel que fa als partits polítics, Sumar amenaça amb no assistir al Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret o si no s'inclouen mesures efectives. Junts proposa prohibir desnonaments únicament quan els pisos siguin de fons voltors i Podemos reclama mesures contundents com l'expropiació de pisos als grans tenidors i fons voltors. Novetats pel que fa a la mort del conegut arquitecte Josep Joan Pere i Miret. Els Mossos posen el focus en unes lesions compatibles amb una possible asfíxia. Tot plegat a l'espera que la seva parella i investigada per l'homicidi de l'autor pagui la fiança de 80.000 euros interposada pel jutge per eludir la presó preventiva. Sergi Bassoles.
4: Sí, hores d'ara, aquesta seria, segons fonts consultades, la línia de treball que pren major força. L'autòpsia del difunt no va ser inicialment clara i en un primer moment es va atribuir el decés a una mort per causes naturals. Ara bé, un segon informe forense detallant aquestes mateixes fonts hauria començat a dibuixar possibles indicis de criminalitat, entre ells unes petites lesions cervicals compatibles amb una asfíxia. Indicis que haurien motivat que la policia catalana detingués dimecres al matí a Madrid Belén López. I tot plegat, sumat a les contradiccions en els diferents interrogatoris, tant policials com judicials, estarien estranyent el setge sobre ella. Mentrestant, com dèieu, la parella de Josep Joan Pere i Miret es troba en llibertat sota fiança de 80.000 euros, diners que té de termini fins dilluns per dipositar si vol esquivar la presó preventiva.
0: En clau d'educació, la consellera Esther Niubó ha fet una crida als docents per passar de la crispació al consens. Niubó ha assenyalat a l'agència EFE que és difícil tornar a negociar els acords tancats amb UGT, comissions i professors de secundària perquè ja s'estan desplegant. USTEC els titlla d'insuficients i manté l'amenaça de vaga si no s'atenen les seves demandes. Recordem més recursos per l'educació inclusiva, que s'abaixin les ràtios i també que millorin les infraestructures. Escoltem Esther Niubó, consellera, i Yolanda Segura, portaveu del sindicat Catostec.
5: Y que podamos debatir y reconducir este clima, pues ciertamente crispado, que tuvimos el año pasado, para convertirlo en un clima más constructivo y con la mirada en la próxima década.
6: Està clar que encara doncs, queda molta feina a fer, malgrat s'hagin fet uns acords endavant. Això no soluciona els problemes que tenim als centres educatius. El que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
0: I en clau cultural,

0: gràficomes.
1: I els esports? A punt de començar l'enfrontament entre el Surne Bilbao i el Kids Anas Manresa en la primera jornada de la Lliga Endesa d'ACB de bàsquet. I a la Lliga F, el Barça s'enfronta a aquesta hora al Logroño United a les Gaunes. A la segona part, el resultat és de 0-2 a favor de les blaugranes, un partit que, ja saben, poden seguir a través de Teledeporte. És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
3: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

L'escena emergent que empenya amb força aquest és un exemple, una banda usonenca també joveníssima, es diuen My Halis, també han protagonitzat un dels premis, el Premi Berkami del Sona Nou. Avui amb en Jordi Sugarells repassarem com va anar la final d'aquest passat dimecres que es van endur els Plat Moguda. Ara arriben Lluna Plena, Ets una enganxina.

0: Aquest passat dimecres es va celebrar a la plaça de Catalunya de Barcelona, com un dels actes de la Mercè d'enguany, la final de la 26a edició del certamen Sona Nou. Una final que van compartir, en la que van participar, el grup Beni Dolores, Orella 2, i una altra banda, que és la que se'n va endur el premi, que són Pla Moguda. Nosaltres hem encarregat al Jordi Sugranyes, que tots coneixeu com el crac del Sona Nou, perquè fos els nostres ulls en aquesta final de Plaça Catalunya, i ens explica una mica com va anar aquesta convocatòria. Jordi, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Clar, s'ha d'explicar, Jordi, que tu no només vas a la final, sinó que crec que segueixes tot el desenvolupament de la convocatòria i tens un grup on feu les apostes i feu el seguiment, oi?
1: Sí, procuro anar a tots els concerts que puc del Sona Nou. Aquest any es van organitzar 10 concerts preliminars, dels quals vaig anar a 9, per tant me'n va faltar un. Em vaig anar a les 3 semifinals i finalment doncs, ahir vaig estar a la final, no? Sí, tenim un grup de WhatsApp en el qual anem discutint doncs, el desenvolupament del concurs i de tant en tant anem fent porres, no? A veure, doncs, a veure qui es classificarà per aquesta vegada, qui serà el guanyador. I bé, doncs jo l'he encertat, és a dir, jo vaig pronosticar que els Pla Moguda serien els guanyadors i així va ser. El que passa és que no sé exactament el jurat si es van barallar molt o no per tal de decidir si van ser els... Si va ser fàcil o no, no en tinc ni idea, no?
0: Jordi,
1: sí.
0: Perdona, digues què volies dir.
1: No, dic que jo crec que van guanyar els Pla Moguda per una benedicció papal.
0: Sí.
1: És a dir, el dia 10 de juny, dia en què van actuar el preliminar a l'antiga fàbrica d'Am,
0: sí,
1: va ser el dia de la visita del Sant Pare a la seva família, a pocs metres de l'antiga d'Am.
0: Sí, a prop de l'antiga fàbrica d'Am, oi?
1: Que vaig arribar allí amb moltes dificultats perquè estava tallat al carrer Rosselló. Per tant, jo diria que va ser una benedicció papal dels tres grups que van actuar aquell dia a la d'Am i un dels tals eren els Pla Moguda.
0: Ara entrem en detall d'aquesta final i una mica el perfil de cada un dels tres finalistes, però tu que has seguit tot el concurs des de la presentació d'aquesta convocatòria fins ara que s'ha produït la final, hi ha alguna banda, algun grup que tu li veies possibilitats i que finalment ha caigut i que creus que potser en una altra ocasió els veurem guanyar?
1: Jo crec que el Joan Quadern havia d'estar a la final per la frescor i per l'originalitat de la proposta, a banda de ser de Reus, no? Que això també...
0: Ah, això és important per tu, eh?
1: Perquè el tinc a prop, l'altre dia me'l vaig trobar passejant el gos pel barri, per tant és fàcil trobar-me el cantant, no? Però sí que, ja dic, per la frescor i per l'originalitat i perquè és un personatge que és un pastor de cabres i que...
0: Ah, sí?
1: I que treballa de pasturant cabres, és a dir, que te'l trobes a les muntanyes de Prades amb el ramat i que es veu que els hi canta les cançons abans que el públic persones, no? I abans que els éssers humans els hi canta els éssers animals cabres.
0: Bé, doncs no descartem que en una pròxima edició del concurs aconsegueixi com a mínim entrar a la final i ser un dels finalistes.
1: Bueno, i si no, la seva trajectòria musical anirà per altres bandes i,
0: sí?
1: I ens sentem a parlar i tant. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Va, farem seguiment d'aquest reusenc de pro.
1: No, que és de Barcelona, és nascut a Barcelona.
0: És de Reus.
1: Sí, no, ara el tenim afincat aquí a Reus, perquè treballa en aquesta població de... entre la Selva del Camp i l'Albiol, el pasturant cabres, però es veu que ell aquí a Reus, en la vida que té, és estudiant al Laboratori Musical, que és una acadèmia de guitarra i de piano i de cantants que hi ha aquí a Reus.
0: Està bé, Jordi. Escolta, com és l'ambient d'una final del Sona Nou al mig de la plaça de Catalunya el dia que comencen les festes de la Mercè? Quin ambient s'hi respira?
1: Home, doncs aquest any un ambient d'estiu, tot i que ja estàvem a la tardor el dimecres, però l'ambient és que primer es va omplint de mica en mica, és a dir, no cal demanar invitació, és de lliure accés, i es va omplint de mica en mica i comences a veure cares conegudes entre el públic d'altres preliminars, no? cares de gent que ja ens trobem a l'antiga Adam sovint, no? i també altres altres participants del mateix concurs, d'altres grups que també ens anem trobant allí en aquesta final, no? Els My Hallies, no?
0: Exacte, d'això volia parlar, perquè a banda dels tres finalistes, que ara explicarem com els hi van a la final, hi ha dues bandes més, aquesta que esmentes, els My Hallies, que també tenien premis, van endur el premi Berkami. Els My Hallies són biguetans, oi?
1: Sí, segons sembla, són de la comarca d'Osona, i també hi havia el Dan Peralbo allà al mig del públic, és a dir, que hi ha...
0: Que és fent de germà gran o què?
1: Doncs no ho sé exactament, però em vaig trobar doncs, diversos músics. Ara, jo que sé, ara estic pensant amb el Daniel Agret dels Amics de les Arts.
0: També hi era.
1: El Miqui Santamaria, que havia participat substituint amb un músic dels Orelladors al preliminar, també.
0: Ah, sí?
1: Sí, també va estar l'antiga dama en els preliminars. I bé, era un ambient de molts músics, eh? de molta gent, però molts... I la participant andorrana, no?
0: L'Eugènia Correia. Volia preguntar per ella, sí. Perquè és un premi que s'afegeix nou, aquesta edició del Sona Nou, crec, no? El Red Carpet.
1: Sí, exacte. Haurà d'anar a Mallorca, va dir que era el febrer que anirà a gravar aquest, el que sigui, no? Uh-huh. És a dir, sí, l'Eugènia estava per allí i també la vaig saludar, i tant.
0: Doncs anem al detall. Si et sembla, escoltem una mica d'Orella 2.

0: Els Orelladors és una formació de Mata de Pere que ha estat finalista aquest any. Ells es defineixen com una banda de rock experimental, crec que m'has dit.
1: Sí, ells es fan en definir com rock alternatiu.
0: Rock alternatiu. Es nota molt els nervis en una cita com aquesta, quan les bandes estan a l'escenari, o creus que ja estan prou foguejades que no arriben a la final com per actuar amb certa solvència?
1: No t'ho sé dir, però jo penso que dalt de l'escenari sempre hi deu haver nervis quan es tracta d'una final, no? Que no saps exactament si t'enduràs un primer premi o què. En el cas d'aquest dimecres, els Orelladors van tenir la col·laboració de la Martina Morán, que va participar com a corista, no? Mm-hmm. A veure, els Orelladors, jo els tenia clitxats ja, no?
0: És a dir, jo també, perquè va passar pel programa, tenen un disc publicat l'any 2024.
1: És a dir, el Roc Badia, que és el guitarri veu dels Orelladors, sí, també havia estat el guitarri veu dels Atrets. No sé si et sonen un grup que es deia Atrets.
0: Atrets, o sigui, ara mateix no, però m'ho crec.
1: Van participar al Sona Nou de l'any 2001.
0: Ostres!
1: Aleshores, els Orella, com a Orelladors, hi van participar l'any 2002. És a dir, que aquest grup ja no era nou entre nosaltres.
0: S'ha recorregut des del 2002, ja havien participat, devien ser molt joves. En aquella època.
1: Ell, el Roc Badia i el Gerard Casulleres, sí, i el teclista, també havia participat a molts Atrets, és a dir, que eren dos components ja que ja venien, eren un grup de pop fusió de Terrassa, els Atrets. Mm. Aleshores, tal com et deia, el Miqui Santamaria va substituir el baixista. És a dir, en el preliminar, uh-huh, va substituir el baixista Eric Elias, no? És a dir, que van haver de tirar d'un senyor guitarrista, no?, en aquest cas.
0: Està bé. Deia abans, els Orelladors tenen un disc publicat amb temps rècord de l'any 24, que es deia Interludis, pel que entenc que no hi ha cap norma en el Sona Nou que impedeixi participar-hi si tens alguna cosa publicada anteriorment. Em pensava que no era així, però veig que sí que és possible.
1: Jo s'ho miren, és a dir, des de l'organització es miren que no formin part d'un disc gràfica, que no... Per l'escola, amb aquestes coses s'haurien de preguntar a l'organització si tenen... Jo m'he fixat també amb el saxofonista, el Quim Anglada, no? És a dir, em va fer retornar molts anys enrere. Jo me'n recordo dels Grec, aquella formació de pop dels 80.
0: Parlar dels Grec.
1: Bueno, sí. A mi el saxofonista aquest em va recordar aquella cançó de Barcelona, la nit és clara, que van publicar l'any 80...
0: La nit és clara, però això és de l'any 83-84, Jordi?
1: 87,
0: però encara. Bueno.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, però ha plogut, des d'aleshores.
1: Una mica, sí, em va recordar aquella cançó, dic, ostres, els Grec, i el saxo aquell, sí.
0: Va, anem a Benny Dolores, qui són i com ho van fer?
1: Els Benny Dolores és un grup ja més jove, no? Que es defineixen com a punk rock i que van participar al preliminar del 17 de juny, quan el seu pare hi havia marxat, i van compartir escenari amb l'Elo i amb l'Enric. Aleshores ja notava que eren de Barcelona per aquesta cançó del Barna Sarna.
0: Barna Sarna.
1: Però a mi... Sí, però a mi el referent, el que em van recordar, ja no van ser els Grecs, sinó va ser una formació més cap aquí, però sí que dic, ostres, em sonen amb uns participants del Sona Nou de fa uns 10 anys. No sé si recordes dels Pentinat Lula.
0: Pentinat Lula, em sona el nom de la banda, no sabia dir què feia ni com tocava, però sí que em sona.
1: Que tornen a estar actiu ara.
0: Ah, sí?
1: Però que van estar amb el Sona Nou de fa uns 10 o 11 anys. I, no sé, dic, ostres, no sé, aquella actitud, no?, em va recordar.
0: Benny Dolores va estar finalista d'aquesta final i finalment se'n va endur el premi Joventut. Però el guanyador, el que es va alçar amb la victòria en aquesta final del Sorau, la seva 26a edició, són una banda que també és osonenca, que crec que són d'Orís, d'un poblet molt, molt petit, pujant cap a Ripoll, que es diuen Pla Moguda. Escolteu-los.

tu pulses dreta d'Espanya, et prometo que no és gens el meu tipus, mama. No sé què em va passar, em va començar a tirar les canyes, com que una cosa em va posseir per les entranyes. Us ho juro que és algo raro, que està fora de mi, que he perdut el control. Jo em miro al mirall i et dic, què et passa, burro? Com pot ser que en el teu llit t'hagin fet un puto gol? Que t'has begut l'enteniment, que estàs com una cabra, que això és pitjor que ser el Madrid i no del Barça?

0: Això és Pla Moguda, ja veieu que és una banda de rock 100%, sense gaires manies. No sé si influenciats pel Dan Peralbo. Jo crec que alguna cosa deu haver-hi, perquè el Dan és de Torelló, Uris està molt a prop de Torelló, jo crec que algun vincle deu haver-hi entre el Dan Peralbo i els Pla Moguda. No sé si ho vas veure, certa complicitat allà.
1: També està apuntat que a la fitxa del grup, que són també de Sant Hipòlit i Poc de Voltregà, no sé si deu estar molt a prop.
0: Està a prop, sí, està tot allà, eh?
1: Sí, sí. Bé, doncs, a veure, els Pla Moguda van sortir, van ser els tercers en sortir a l'escenari, i a mi el que em va recordar molt, o sigui, de cada actuació vaig tindre un flash d'algun altre grup que em recordava, els Brams, amb el Titot, no? És a dir, aquell caminar per l'escenari, que no s'està quiet, que va d'una banda a l'altra, i sobretot pel seu pentinat, no? De que no té un pèl de tonto, no? Que el cantant, no? que en aquest cas el Jani que també s'emporta la tovallola per aixugar-se el suor, com també fa el Titot, no? Dels Brams, no? Que van cantant, però que van suant i es va aixugant la suor, no? I en aquest cas, doncs, no sé, esperàvem la cançó de la Fatxa, no? És a dir, era la cançó insígnia del grup, la cançó que jo crec que és la que els hi ha donat l'empenta definitiva per guanyar el concurs, com ja els hi va passar amb els de Gruixuts l'any 2007,
0: sí.
1: que els de Gruixuts tenien la cançó de... Com es deia? Aquella que deien que volien...
0: Punt Diari.
1: Exacte,
0: la cançó del Punt Diari...
1: Sí, és a dir, jo vull sortir al Punt Diari.
0: Exacte.
1: I si em piques a l'Enderroc, digue'm que he de fer per entrar-hi, vull guanyar el Son o Nou.
0: I el va guanyar.
1: De Gruixuts... Exacte. Els de Gruixuts tenien una cançó que ja deien que volien guanyar el Son o Nou i que des del preliminar que van fer, doncs ja volien... Jo crec que els membres del jurat ja els hi van entrar directe. Doncs també crec que ha passat el mateix en aquest any 26. Des del preliminar aquest de la benedicció papal que et deia, jo crec que la cançó La Fatxa ja va entrar directament a les solides del jurat i va arribar la cançó aquesta fins al final guanyant-la.
0: Clar, escoltant els finalistes i veient qui ha guanyat, queda clar que el jurat aquest any ha apostat pel rock, una mica en la línia del que estem veient. Les noves propostes, moltes d'elles tornen cap a aquest estil musical, oi?
1: Sí, potser sí. potser sí, però...
0: Estaves parlant la teva confirmació, però tu no tens tan clar.
1: jo crec que l'any que ve hi tornarà a haver grups sense guitarres i que l'Urban ha afluixat potser sí una mica, però que jo crec que no tornarem a veure grups com Finger Flowers o com els Tiats, però sí que no quedaran eliminats del tot, eh? Jo crec que no.
0: Recordar que els Pla Moguda, que són els guanyadors d'aquesta 26a edició del Son o Nou, s'enduen com a premi l'enregistrament d'un disc als estudis Camaleo de Tordera, que editaran en vinil 200 còpies, gravaran un videoclip a Televisió de Catalunya, un contracte discogràfic, campanyes de publicitat, una gira de concerts a festivals com l'Acústica, el Mercat de Música Viva, la FIM de Vilaseca, el Festival Ítaca, el Caps Music Festival de Tarragona i les Festes de la Mercè, i a més tenen l'opció d'entrar a diferents radiofórmules i ser portada de la revista Enderroc. Això és una empenta, però a partir d'aquí se suposa que la feina l'han de fer la banda i la seva companyia de discos. A més, crec que, a part d'aquest disc que diuen que se'ls hi finançarà, no sé si és un disc que encara han de gravar o ja tenen gravat, perquè crec que estan promocionant un treball discogràfic, aquesta genia.
1: Doncs no ho sé exactament, jo aquestes coses d'últim moment no ho sé, però vaja, si guanyen un premi d'aquestes característiques, és molt possible que ho tinguin tot lligat abans.
0: Clar.
1: Ho tinguin tot lligat, però que la gravació com a tal s'hauria de fer després, si no? Doncs,
0: clar.
1: No ho sé, però vaja, hauria d'anar així, no? Bueno.
0: Per en Jordi Sugranyes, el tracte de Son o Nou, ja per acabar, just els guanyadors, el Pla Moguda, per tu?
1: Per mi sí, justament ahir ho comentàvem amb altres components, altres no components, no, altres persones de mig del públic i sí, estàvem pels Pla Moguda, sí, és a dir, i a més és el dels tres grups d'ahir, potser són els més comercials, no? En els que tindran més facilitats per sonar en emissores comercials, no? És a dir, em costa d'imaginar que puguin sonarien igualment, però que a banda de la cançó de la Fatxa sonaran altres cançons que van tocar ahir la nit i tant, sí.
0: Doncs estarem molt atents a com evoluciona aquesta formació que es van dur ahir al Premi Sona Nou, aquesta 26a edició. Jordi Sugranyes, moltes gràcies per ser els nostres ulls en aquesta final i per fer-nos la crònica aquí al Catalunya Express d'aquesta finalíssima que va tenir lloc dimecres passat. Gràcies.
1: Molt bé, fins una propera.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Catalunya Express, amb Joan Arenyes, a Ràdio 4.

Si comença a parlar molt sovint, et contesta al moment, et diu que t'estima, al cap de dues setmanes, ai, cuidado. I tu t'ho creus, i et quedes allà en plan, ai, serà ell. No!

L'empordanès Ernest Prana, amb quina sort, després ha arribat des de Terrassa, Mary Prata i Love Bomber. Arribem al final del programa d'avui amb el veterà Jordi Gas i la seva nova proposta. Es diu Déus. Nosaltres tornem demà, a la mateixa hora, entre les 5 i les 7, aquí, a l'FM de Ràdio 4. Fins demà, adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Concentració multitudinària aquesta hora per l'habitatge a Madrid, convocada pel sindicat de llogateres. L'objectiu és exercir pressió per a que s'aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, en referència a la dona de 87 anys desallotjada per un fons voltor aquesta setmana. Alicia del Río, portaveu del sindicat de llogateres.
2: Estamos gobernados por los buitres. En este país estamos gobernados por los buitres. La vivienda debe ser un derecho y no un negocio. Necesitamos una regulación valiente que lo proteja. Necesitamos caminar hacia un nuevo modelo de vivienda que elimine la especulación y garantice el derecho. El primer paso para todo esto es este mismo martes. Exigimos que se apruebe el Real Decreto Mari Carmen, que contiene las siguientes medidas. En primer lugar, los contratos indefinidos, porque las vidas inquilinas deben ser estables.
0: El Reial Decret Mari Carmen blindaria els lloguers indefinits, inclou també la congelació dels preus dels lloguers, posar fi al lloguer de temporada o habitacional i exigeix una moratòria efectiva, és a dir, que no hi hagi desnonaments sense alternativa habitacional. La proposta ha estat presentada als grups polítics. Si no s'aprova dimarts, asseveren des del sindicat de llogateres, continuaran les manifestacions. I en clau política, l'executiu espanyol accelera les negociacions per consensuar un escut contra els desnonaments i la pròrroga dels lloguers, un decret que va tombar al Congrés fa mig any amb els vots a favor de PP, Junts, en contra, volíem dir, i Vox. Óscar López, ministre.
3: Y yo espero que alguien alguna vez escuche ese grito de la calle, esa manifestación que vamos a ver hoy, esa gente que está reivindicando, porque no todos son iguales. Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox, con su voto.
0: Pel que fa a Junts, proposa prohibir desnonaments únicament quan els pisos siguin de fons voltors. Mentrestant, Podemos reclama mesures contundents com l'expropiació de pisos als grans tenidors i Sumar amenaça amb no assistir al Consell de Ministres si no s'aprova el decret o si no s'inclou mesures efectives. Un apunt, Catalunya concentra una tercera part dels llançaments que es produeixen anualment a l'Estat. L'any passat en van ser 6.000. I de l'exterior a Veneçuela, diverses ONGs defensores dels drets humans informen de l'excarceració d'una vintena de presos polítics. Joaquín Calvente, bona tarda.
4: Bona tarda. El nombre de presos alliberats és encara indeterminat perquè són les ONGs les que estan fent el recompte. I s'ha produït tan sols unes hores després de la finalització de la segona ronda de diàleg entre el chavisme i el grup opositor designat pels Estats Units. És un dels tímids avenços d'aquest procés, a més del desbloqueig de 60 llocs webs opositors, als quals ja es pot accedir sense restriccions al país. No s'ha basat, però, en el calendari electoral, que és l'objectiu final d'aquest procés. A preguntes dels periodistes, el cap de la delegació chavista, Jorge Rodríguez, tan sols ha enumerat els comicis contemplats per la Constitució.
5: Claro que habrá elecciones. Mira, habrá 4 elecciones.
6: ¿Cuándo?
5: ¿Qué tenemos por delante? Ya, apagate la cara. ¿Qué tenemos por delante? Elecciones parlamentarias, elecciones de alcaldes, elecciones de gobernadores y elecciones presidenciales en el lapso que establece la Constitución.
4: El chavisme nega que hagi impedit el retorn de la líder opositora María Corina Machado.
0: Gràcies, Joaquín. I a Ceuta, prop d'un centenar de menors han estat traslladats a comissaria per evitar que es vulneressin els seus drets. La policia ha conduït un operatiu a la zona del Guanó, on s'albergaven en un infrahabitatge. Aquest matí els han posat en autobusos per reubicar-los, evitant la situació de carrer a la que s'enfrontaven i així accelerar els triatges. També a Madrid, prop de 20.000 persones s'han concentrat en recolzament a la ciutat autònoma aquest migdia, una manifestació en la que han participat PP i Vox que reclamen eleccions anticipades. Escoltem Miguel Tellado, PP, Santiago Abascal, Vox.
7: Que el gobierno de España no ha actuado de forma responsable, ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima, porque el gobierno sabía lo que iba a pasar y no actuó.
8: Y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno. Y en este contexto

0: és de 44 a 38 a favor dels bascos. I a la Lliga F, el Barça ha guanyat a les guanes al Logroño United per 2-0 amb xuts de Maïssa Baja, la davantera més jove a marcar amb el Barça, i Patri Guijarro. És tot per ara, tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia, Ràdio 4. Bona tarda.
1: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Territori Clandestí. Amb Consol Saez.
3: Què tal? Molt bona tarda, encara amb la ressaca del Mercat de Música Viva de Vic, que no ens dona temps ni tan sols de pair-la, perquè ja som dintre de la programació musical de les festes de la Mercè, a la ciutat de Barcelona, de Santa Tecla, a Tarragona, moltíssima i frenètica activitat musical, cultural, de la que ja anirem parlant aquí al nostre espai. Espera't, espera't, que se vienen cositas, que diria l'Oriol Rossell. Mireu, avui dintre del Cultures Paral·leles us parlarem d'una iniciativa que han dut a terme des de la central del circ, Artefacte, i també la gent de l'Antic Teatre. I és que des del 3 fins al 17 d'octubre el circ sortirà al carrer, a les places, als balcons, a diferents espais del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, de la mà de Interrupcions, fira de fenòmens, habilitats, pensament i circ. De tot això i més us parlem ara en uns minuts, però ho dèiem, necessitem una miqueta de calma, i hem pensat que fora bona idea que avui al nostre espai doncs l'obrís la Maria Coma. I és que la Maria Coma edita nou treball discogràfic, el primer disc Impresa Duc la rebel·lia, però millor que ella mateixa ens ho presenti.
4: Hola, sóc la Maria Coma i estic estrenant la cançó Impresa Duc la rebel·lia. És una cançó realment única en el meu repertori per ser tan coral, plena de veus, amb unes col·laboracions meravelloses de 30 dones cantants. Hi ha el cor Bruckner, hi ha quatre veus solistes que som l'Anna Ferrer, la Neus Borrell, l'Helena Terrats i jo mateixa, i a la percussió hi ha el Tramele Valle i el Pau Ballbé. Aquesta cançó neix d'un poema que vaig escriure pensant en dues dones, les meves àvies, que tenien una cosa en comú per mi bastant remarcable, i és que les dues van parir 9 fills. Clar, jo, havent nascut en una normalitat així, sempre m'anava preguntant coses com què hi havia d'elecció, què hi havia de destí i com els cossos viuen un rol així, però sobretot realment reconeixent la força d'aquestes dones per sostenir aquestes vides.

El cor Bruckner, Anna Ferrer, Helena Terrats, Neus Borrell, acompanyant a la Maria Coma amb aquest Impresa Duc la Rebel·lia, un tastet del que serà el seu nou treball discogràfic que sortirà ja el 2027. I parlant de rebel·lia, cultura paral·leles.

0: Fixa't en Dani Granados, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Consol Saez.
0: Que dèiem a l'inici del programa que encara portem la ressaca del mercat de música viva de Vic d'aquest passat cap de setmana. D'aquí 24 hores, perdoneu, ja veieu com estem, portarem la ressaca de la programació de les festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona, Santa Tecla, Tarragona. I espera, que això és un no parar. El cap de setmana passat, el dissabte, dintre de Cultures Paral·leles, i ja que érem al Mercat de Música Viva de Vic, parlàvem d'aquesta iniciativa dels músics al carrer, que fa doncs, que tu vagis allò transitant pels carrers, les places, les cantolades de la capital de l'Osona i vagin sortint músics i músiques d'arreu, no? I avui parlarem, jo no sé si d'una iniciativa que potser comparteix una miqueta filosofia amb aquell projecte de músics al carrer i que es tracta d'Interrupcions. Fira de... És que m'encanta el nom. Interrupcions. Fira de fenòmens, habilitats, pensament i circ, que tindrà lloc del 3 al 17 d'octubre a diferents espais del barri de Sant Pere, de Santa Caterina i també de la Ribera, i on el circ especialment serà protagonista.
1: Saps aquella proclama de els carrers seran sempre nostres, que ens han dit tantes vegades? Doncs si algú seran els carrers, són espais necessaris per la cultura, no? I que a més s'han reivindicat històricament com així. Quan es pregunta a la ciutadania, quan es fan enquestes, no?, que l'Ajuntament de Barcelona ha fet i altres institucions, i es pregunta quin és el teu espai cultural preferit, doncs una àmplia majoria identifica l'espai públic, ja sigui la platja, el mercat, la plaça, un carrer, no? I en aquest sentit, el Mercat de Música Viva, els últims anys, ha recuperat aquesta tradició de la música al carrer, i Interrupcions el que fa és, en un context com la ciutat de Barcelona i en un barri, no?, com és Santa Caterina i la Ribera, tensionat, no?, per la pressió turística, doncs reivindicar la cultura no com un espectacle per la resta, sinó com un pretext per trobar-nos i per gaudir d'aquest espai públic que és de tots i de totes.
0: Doncs hem de parlar d'aquest Interrupcions i ho farem amb l'Anna Bosch, que hi ha gerent de la central del CIR, responsable del projecte Arxiu del CIR. Anna, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per venir, l'Esther d'Artefactum també ha treballat a la central del CIR i ha col·laborat precisament amb l'Arxiu. Esther, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I la Laia Cabrera, que és creadora i artista escènica, a més s'incorpora amb aquestes iniciatives de teatre comunitari de l'Antic Teatre, que també està darrere de tot aquest projecte. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Prendre el carrer una altra vegada, i en aquesta ocasió amb el que més ens agrada, amb les eines de la cultura i més concretament amb el circ. Com surt aquesta idea i a qui trobem darrere d'aquest projecte?
3: Doncs mira, agafant una mica el títol aquest que deies, no?, de Fira de Fenòmens, Habilitats, Pensament i Circ, i com el connectem també amb l'arxiu, va ser, aquesta fira existeix, va ser una fira que es va realitzar o desenvolupar a l'any 1984. Per agrupacions de circ, entre elles una de les agrupacions que l'estava com muntant és el Circ Perillós, que la va coordinar, i vam agafar, vam posar pensament dintre, perquè la vam variar una mica, no?, el títol, però sí que volíem recuperar aquest espai, no?, de pràctica de circ al carrer. Aquesta fira es va fer a la plaça Catalunya de Barcelona, i en aquell moment, en aquesta dècada, es produïen moltes pràctiques de circ al carrer de forma espontània, hi havia com molta vida, no?, i també com d'alguna manera amb aquesta recerca que hem fet per l'arxiu del circ, ara també l'Anna una mica ens pot situar més en context d'on surt la proposta, doncs sí que ens hem inspirat en aquest moment, no? de dècades, dels anys 70, anys 80, bueno, finals dels 70, anys 80, anys 90, per tal de crear aquest programa.
1: Clar, programar, no? un cicle o un festival a partir de la idea també de recuperar la memòria és fonamental, no? Perquè d'alguna manera exemplifica aquest objectiu de que la memòria no és només un fet que succeeix, sinó que activa coses en el present, no? En aquest sentit, Anna, també des de la Central del Circ i des de l'Arxiu del Circ esteu fent una tasca molt important, no? per recuperar aquesta memòria, per endreçar-la i per activar-la en el present, doncs això, com un dispositiu que no només té la capacitat de crear pensament, sinó d'interrompre la vida, l'espai públic, per dir la vostra, no? Què és el que està proposant aquesta memòria del circ en aquest festival?
4: A veure, és que has tret com molts temes, no, sobre la taula. Un és el propi projecte de l'Arxiu de Circ, no? Que per primera vegada hem tingut la capacitat i els recursos com per posar aquesta memòria, sí, com per posar aquesta memòria en ordre, en solfa, i posar-la accessible per la ciutadania, i sobretot com per donar-li un valor de que val la pena identificar-la, documentar-la i posar-la accessible per tota la ciutadania i pel propi sector, no? Només això ja ha sigut superimportant per nosaltres, i està sent una feina que la teníem concebuda per un temps determinat, no? És una de les 14 mesures, de fet, del Pla Impuls del Circ, que el que venen a fer aquests plans d'impulsos és que donen recursos econòmics a un sector artístic, en aquest cas el circ, com per activar mesures concretes que aquell sector ha identificat que necessita, no?, per aconseguir aquest impuls desitjat. Plans d'impuls del circ, bueno, els plans d'impulsos en general s'activen, els activa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i en aquest cas el del circ s'ha fet en col·laboració amb l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya. Llavors, l'arxiu del circ és una d'aquestes mesures que el propi sector, no? Això va ser molt interessant en la gestació d'aquest projecte de l'Arxiu de Circ, que el propi sector va reconèixer i va dir, bueno, en aquest pla d'impuls concret anem a organitzar-nos per aconseguir això, no? Per aconseguir que aquesta memòria, doncs, primer s'identifiqui i després es posi a disposició. Llavors, només aquest procés ha sigut superbonic, superinteressant i ens ha desbordat, no? Perquè pensava en un moment, no, quan plantejàvem el projecte, pensàvem que en 3 anys tindríem la cosa com molt ja avançada. Estem acabant el tercer any i és com, hòstia, però si ens falta moltíssim, no? O
1: sigui, fer un arxiu és una tasca...
4: És una tasca infinita. Però a la vegada, doncs, li vas veient a mesura que vas avançant tot el potencial que té justament això que deies tu, tot el potencial que té, no només recollir i ordenar i classificar la memòria, sinó activar-la, no? I llavors, aquest interrupcions... que ara us passo la paraula per seguir parlant d'interrupcions pròpiament, el que ve a fer és això, no? És activar la memòria, perquè una de les coses que teníem molt clares quan vam començar amb aquest projecte de l'arxiu, que és que no volíem... Bueno, el projecte de l'arxiu s'acaba materialitzant amb una web, amb una URL, on estaran tots aquests materials que hem identificat, recollit, digitalitzat i posat al servei de la ciutadania i del sector. No volíem que fos una URL que quedés morta. Sí, que algun dia ens decidíssim a mirar-la i mai més, sinó que volíem que vingués a convocar, a proposar i activar, no? Pues reflexions, el que sigui, activar la memòria, no?
1: Això és un arxiu obert. Un arxiu que no treballa aquestes estratègies no és un arxiu, diguem, que està a l'alçada de les circumstàncies actuals. Un arxiu que tanca però que no obre, no? En aquest sentit, la idea d'arxiu obert és fonamental per parlar de cultura.
0: Doncs ara en parlarem una mica més de l'arxiu i parlarem també d'aquest projecte que, com us dèiem, doncs, omplirà els carrers i places del barri de la Ribera, del Born. Ara us ho explicarem, d'estratègies i manera de fer entendre i, sobretot, conviure i compartir el món del circ. I és que al final hi ha molta gent que vol ser artista.

0: Son Remei de Calafresca, ho dèiem, actuaven el passat la setmana passada, divendres, a la Carpa de l'Atlàntida, dins la programació del Mercat de Música Viva de Vic, tot presentant els seus nous temes, que sortiran segurament d'aquí uns mesos, però ja us direm que la liaran parda, perquè aquest personal, doncs, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, és dels que no es mossega la llengua, que igual t'està cantant una cançó que conviden a una manifestació, i ho dic literal, eh? Tal com va anar la història. D'alguna manera també convoquem a una manifestació, perquè estàvem parlant de convocar la gent a sortir al carrer.
1: Sí, sí, sí. Veiem també amb la història del circ, i amb la història present, també des del present, com hi ha una diversitat de pràctiques bastant potents, no? Per exemple, pràctiques que s'expressen en diferents formats. Carrer, és un art de carrer, no? Després hi ha la carpa, també. I després hi ha també tots els espais, teatres, centres culturals. I realment aquest projecte també és com una reivindicació, per això es fa al centre de Barcelona, perquè hem trobat que hi ha una falta de visibilitat i presència dintre de tot aquest ecosistema cultural, no? de falta de infraestructures en les que el circ pugui estar present. Llavors, nosaltres quan entenem la ciutat des del projecte, no només entenem la ciutat com el carrer, que també és una dimensió política, recuperar aquest espai, no només per la pràctica artística, que quan miràvem a la història vèiem que hi havia, no?, molta... L'art era una pràctica social, no?, una plàstica social també, i com una estètica emergent, no?, dels anys 80, amb molts...
2: I molt efímera, no? El carrer dona aquesta capacitat que és de no només no tancar-te, diguem, i amagar-te d'alguna manera, sinó de que avui pots ser aquí, l'altre dia pots ser allà, i això també en termes d'accés del conjunt de la ciutadania és molt important, no? És a dir, anar a fer sortir la gent de casa i ocupar aquest espai.
1: Clar, és convidar la gent a dir, vale, l'artista, això no són espectacles el que fem, no? Bueno, això ja entrarem després, no? Però és el mateix que l'artista no té un espai per poder expressar-se al carrer lliurement per tota la normativa cívica que ja coneixem, no? També com s'ha anat desenvolupant també totes unes normatives que no deixen aquesta espontaneïtat artística, però també li passa a la veïna. Estem treballant amb la gent del barri i recordant, també fent una memòria de la pràctica de vida, ens passa el mateix. Ens diuen, no poden treure la cadira, i en el passat ho feien, no? Com s'han transformat aquestes formes de vida, que nosaltres també diem, ostres, és que això que li ha passat a la nostra història en relació a la pràctica del circ també ens ha passat a totes. Com aquesta ciutat, nosaltres amb aquesta indagació i amb aquesta investigació ens hem adonat que totes aquestes pràctiques que es feien del circ al carrer als anys 90 també comportaven una pràctica social més expandida, que aquestes formes també implicaven a la comunitat. I és això també el que volem recuperar amb interrupcions. És circ al carrer, en el centre de la ciutat, posar-lo en el centre, donar-li un espai de visibilitat, perquè sí que és un espai polític de reivindicació, i ara entro també amb el que dèiem abans, no entenent la ciutat no només com un espai públic, sinó de la via pública al carrer, sinó també de totes les infraestructures. Entenem la ciutat com una infraestructura en la que també hi ha una falta d'infraestructura preparada per poder fer pràctiques de circ. A teatres, no hi ha un teatre específic del circ. A centres culturals, per exemple, també vèiem, estàvem estudiant de per què circ i pensament no els centres culturals de cultura contemporània no acullen a la pràctica del circ com una interlocutora que pugui formar part, no?, d'aquesta hibridació artística, però també i des de l'arxiu del circ, des de la central del circ, es vol com poder obrir espais de diàleg amb aquestes estructures, no? I després també el fet, o sigui, de la carpa, que també és un tema, no? que anys enrere...
2: Aquest era... és un debat que està sobre la taula ara mateix a Barcelona.
1: Això, no? Anys enrere era una pràctica que, bueno, que es donava, no? I ara mateix doncs, també hi ha una limitació. I ara amb això, ja vull tancar, no vull acaparar tant la paraula, però sí que és molt important veure com a través de la història de les pràctiques de la ciutat en relació al circ hem vist que s'ha quedat una mica exclosa, no? del que és l'espai com central. Uh-huh. Per això aquesta col·laboració amb l'Antic Teatre. Per què l'Antic Teatre? Per què la Central del Circ col·labora amb l'Antic Teatre per fer crear un dispositiu de presentació de l'arxiu viu o de l'arxiu del circ a la ciutat de Barcelona? Perquè és un dispositiu situat que es situa en aquesta ciutat, perquè és on estem. I per què és l'Antic Teatre el centre d'operacions d'unes interrupcions que es duran a terme durant 2 setmanes? Doncs és l'Antic Teatre perquè és un teatre que també té les seves limitacions a nivell estructural, però aposta per al circ, a la seva programació regular, es fan pràctiques de circ de sempre... és un teatre que s'arrisca, no? també amb artistes, amb una mirada contemporània, que també li volíem... Estem molt entre la tradició i el circ té això, no? Es pot pensar el circ des d'un espai experimental, contemporani, de pensament, però alhora és molt divers i comparteix tota la tradició més cultural i també més popular, no? I familiar. Llavors, bueno, una mica entre aquesta intersecció.
0: S'ha anomenat a l'Antic Teatre. Anem a escoltar un tema que crec que t'agradarà, Dani Granados. Mhm.

0: Laia Cabrera, ja ho hem dit, creadora, artista escènica, treballa amb Plaudite Teatre i també està amb el Teatre Comunitari de l'Antic Teatre. I quan els he demanat, va, digueu-me alguna cançó, ella m'ha dit aquesta, diu, perquè amb aquesta la treballem amb les nostres iaies, amb les veïnes d'allà de l'entorn de l'Antic Teatre.
1: Sí, així és. Nosaltres, el projecte artístic comunitari de l'Antic Teatre és una... podríem dir una comunitat artística que ja forma part de la identitat pròpia, crec, de l'Antic. Porta més de 15 anys, crec, sí, 15 anys de formació i les artistes, dic artistes perquè les iaies, bueno, conegudes, no?, com les iaies i els iaios, són unes artistes que porten allà, doncs, molts anys amb una constància, una dedicació i una empenta que és admirable. Allà ens trobem dos dies a la setmana, fem dilluns i els divendres, els matins, i ara mateix, doncs, a través d'interrupcions, doncs, col·laborarem amb tres artistes en les quals participarem fent aquestes accions. No vull fer spoiler, però una d'elles serà una que es diu Listen, amb l'Arnau Horta, que, bueno, que estem treballant a espais sonors del carrer. Una altra amb el col·lectiu Plas, que treballem una mica la memòria. Bueno, és molt ampli i no vull ser com redaccionista simplista, però sobre memòria, què es porta que hem perdut al carrer que ja no hi és, que no existeix. I després amb el Carl Stats, l'home orquestra, que farem també una interrupció amb un diàleg molt divertit al carrer, no? Perquè jo crec que és important la presència d'aquestes iaies i iaios nostres al col·lectiu, i és perquè elles tenen aquesta memòria, no? Aquesta memòria física, i no vull dir com saviesa, perquè no, però sí que tenen realment incorporada a la seva carn aquesta cosa que s'ha perdut, però que està, llavors, qui més oportú, no?, que per reclamar i per activar un altre cop aquest carrer, doncs que siguin ells, no? I sí, això.
0: Doncs anem a, si us sembla, fer una mica de guia, perquè ja hem posat una mica les bases del que és aquest projecte, ho dèiem, del 3 al 17 d'octubre, Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera, seran l'escenari des de, sobretot, els diferents espais públics. Com i de quina manera ho heu plantejat, això? Com ho podrem gaudir? Ens hem de deixar perdre pels carrers, per les places?
2: Vale. Ui, avui ja... M'encanta
3: el gest
2: perquè...
3: de sí, sí. Prepareu-vos.
0: Exacte, prepareu-vos. Sí, el gest aquell de la pista, precisament de la carpa de... Eps.
3: Redoble crescense.
4: Però és curiós, és curiós, perquè fugim de la idea d'espectacle.
1: Sí, no, jo volia afegir una cosa que m'he deixat, que és, amb les col·laboracions, jo crec que és molt important destacar la hibridació i les sinergies que s'han creat i que recull aquest projecte, que no és que cada dia hi ha una programació i un artista ve i fa una proposta escènica o treu l'aro i la musiqueta i falla la seva peça o la seva idea, sinó que tots els artistes que participen es submergeixen al barri, busquen quins col·lectius amb els quals poder col·laborar, sigui el col·lectiu del projecte artístic de l'Antic Teatre, sigui la RAI, sigui Entremesos, sigui els capgrossos, no? O sigui, hi ha com una hibridació que fa que es generi aquesta cosa aquesta barreja entre cultura popular, gent del barri, artistes, creadors, pensadors, il·lustradors, el que té la llibreria allà, que també participarà, llavors es crea, la peça es crea des d'aquí, i crec que això és important remarcar-ho, perquè no és una idea, i com, no?
4: Sí,
2: és un òmnic a terra.
4: No, sí. Com es gesta això, no? I com és aquest dispositiu? A partir de la recuperació d'una peça, que d'un espectacle, l'únic espectacle realment que es recupera és el Ball del Balcó, del Circ Perillós. És un espectacle que es va fer l'any 1994, que va ser molt trencador. No sé si tant pel seu contingut, sinó per la seva forma també, no? És un espectacle, una acció, una situació que es crea en el carrer. Mm-hmm. És en aquest moment també de situacionisme, no? El Circ Perillós feia obres, o sigui, obres al carrer. Durant aquesta dècada també, molts artistes del circ i molts artistes també del món de la dansa van qüestionar una mica el teatre com a espai de representació i ubicaven a altres indrets, no? Altres espais que poden ser el carrer, places, però també espais ocupats, fàbriques en desús, abandonades, i com hi havia com un espai molt experimental, no? D'entrar a ficar-se a dintre del conflicte, de les situacions que es podien donar al carrer. Circ Perillós agafa situacions de conflicte de carrer i interactua dintre d'aquest conflicte amb la comunitat, amb les veïnes, no? Des d'aquest punt de vista és un llenguatge, és trencadora o és arriscada aquesta peça, perquè va crear un llenguatge, una forma en la que barreja la ficció amb la realitat, també amb el teatre, no? L'arquitectura és el teatre, el balcó és el teatre. Nosaltres ens vam pensar, ostres, a partir de la reactivació d'una peça dels anys 90, que a veure com són les nostres sensibilitats i com es desenvolupen, que és també el que parlem molt, no? Es pot mirar aquesta peça des del present i com també convidem a 10 artistes, recuperem aquesta peça, ens la pensem, o també com de dir... és la nostra història, no? És la nostra història de creació, de la creació del circ, i a més convidem a 10 artistes a desplaçar la idea artística i crear situacions, que nosaltres li diem interrupcions, però són situacions de trobada al barri.
2: Que no estan previstes allà i que de sobte...
4: Això.
2: No?
4: I ens aboca a fer una creació col·lectiva. No són 10 espectacles, són 10 situacions inspirats, i a més també hem convidat artistes que la majoria són de circ, són artistes de circ, però altres són artistes que venen d'altres arts plàstiques, arts vives també, però que no necessàriament de circ, i altres com per exemple l'Aitziar González, que és arquitecte, urbanista, també que ens ajudarà a pensar, no?, com aquesta evolució també d'aquesta ciutat, no?, cap a un model.
2: Mm-hmm. Ha anat sortint aquesta idea de, no només de programa art, sinó de pensar, no?, el sentit de l'art, de vincular un arxiu, és a dir, són projectes que van molt més allà del que estem acostumats, d'allò que passa només en un espectacle de teatre o en una sala, no? En aquest sentit, jo crec que hem de celebrar també, Consol, que en els últims anys van sorgint propostes que tenen aquest objectiu d'anar al carrer i també de sortir dels temples de la cultura, però també dels temples de pensament. I dic-lo de pensament perquè ho han dit diverses vegades, no? Estan vinculant circ i pensament, circ i pensament.
0: Estava pensant, és que ara que has dit lo dels temples... Ara que has dit allò dels temples, m'estava sortint la imatge precisament d'anar a carregar-nos al temple, saps? L'acció directament d'anar a destrossar-lo directament,
2: però és
0: perquè
2: que abans...
0: els temples de la cultura han fet molt de mal, eh? O sigui, això també ho s'ha
2: bueno,
0: de dir.
2: Una de les coses malament que han fet és no reconèixer la capacitat d'imaginar futurs, per exemple, que té... al món del circ i que avui estan reivindicant, no? I jo pensava ara, la setmana fa 10 dies la convenció del RIT, no?, que va ocupar els carrers de pensament, tenim la Bienal de Pensament. Quina és la proposta de pensament i reflexió que esteu fent des d'Interrupcions també per portar aquestes idees al carrer i que siguin més accessibles?
5: Una de les coses recuperant el que deia abans dels arxius oberts, no? De que aquest arxiu ens ha de servir per convocar, posar temes sobre la taula, reflexionar, entendre quines plomes hem perdut del passat, que volíem i quines no volíem i com les recuperem, etc. Es crea aquest dispositiu, aquest marc. Interrupcions, al final, és un marc de presentació d'aquest arxiu de circ que ha vingut aquí a ser un agent més dintre d'aquest ecosistema cultural nostre, no? I que ve a proposar, també. Llavors, generem aquest dispositiu de presentació i l'arxiu es vol presentar generant reflexió, generant conversa, posant temes sobre la taula, no? I quin és el tema, no? Responent a la teva pregunta, què estem assenyalant aquí des del circ amb aquest interrupcions? Estem assenyalant els carrers, què ens està passant amb els carrers, no? Aquests carrers, doncs, que potser cada cop són menys un espai de coexistència, no? I que això ens molesta tant a les veïnes com a les artistes, com al circ. I per què ho fem al circ? Doncs perquè ens sembla que estem legitimats a fer-ho, no? Perquè hem estat al carrer durant molt de temps, no? I això ho recull l'arxiu, no? I ho tenim, no? Les proves les tenim a l'arxiu, no? De que, doncs, al circ hem estat allà dinamitzant, anunciant-nos, convocant... I llavors ens sembla això, que estem legitimats a posar aquest tema sobre la taula, aquest tema que nosaltres pensem, doncs, que val la pena reflexionar-hi, i convoquem no només a gent del sector, no només a la ciutadania, sinó també a altres artistes, altres disciplines, a dir, ei, va, vinga, ens està passant això, què fem, no? I sí, aquest és el tema que estem...
1: De fet, bueno, donar veu que l'últim acte, no? O sigui, aquest pensament o aquesta cloenda es farà amb una àgora final, no? I el títol, o sigui, com la dinamització o el títol d'aquest acte és Es pot crear sense memòria. Una mica no? Que és això que estàs dient tu, no, Anna? De com
5: bueno, sí, assenyalar
1: aquí, sí, no?
0: M'agrada molt això d'aquesta pregunta de es pot crear sense memòria, perquè us estava escoltant mentre anàveu dient una miqueta, doncs, com havia nascut aquest projecte, quins són els objectius, quines eren les referències, i pensava que en els últims temps hi ha molta gent que està mirant enrere precisament per tirar cap endavant. Parlem d'espai públic. Pràcticament al costat de la Ribera tenim un dels espais públics probablement més tumultuosos, més estimats i més odiats probablement de la ciutat. I ja que el senyor Quimi Portet, i ja estàvem parlant de la passada edició del Mercat de Música Viva de Vic, es posava, doncs, el punt i final a aquesta darrera edició, deixem que ens faci baixar per les Rambles.

0: Doncs fixa't, vaig a recuperar unes altres paraules escoltades en el Mercat de Música Viva de Vic durant l'actuació precisament del senyor Nacho Vegas, que se vino arriba i va interpretar les seves cançons acompanyats del cor de Sant Medí, que eren 45 persones, deixa-ho córrer, allà sobre de l'escenari, i deia el Nacho Vegas: ens volen en solitari, però nosaltres serem col·lectiu. I em sembla que una miqueta, no?, ens podríem fer una samarreta, fins i tot un pin, amb aquesta frase.
1: Sí, està la cançó aquella, no me'n recordo el nom del disc, que es diu Nos quieren en soledad, nos tendrán en común, no?
0: Exacte.
1: I d'alguna manera Interrupcions està plantejant una resposta directa, no?, en aquesta línia, és a dir, estem en un moment i en un context, i ho hem de dir, hi ha també una cultura que busca aquest individualisme, no?, que busca que ens tanquem a casa amb els nostres dispositius tecnològics i que no parlem amb ningú, que no baixem al carrer, que no teixim xarxes i que continuem, diguem, aïllats, no? Però Interrupcions és una d'aquestes propostes que el que diu és no només anem al carrer, sinó que anem en comú, i no anem soles, sinó que anem acompanyades, no? De qui aneu acompanyades i per què aquesta aliança amb institucions, amb comunitats, amb veïns i veïnes?
2: Doncs estem la Central del Circ, el Circ, l'Arxiu, l'Antic Teatre, pensant una proposta al carrer, Centre de Barcelona. I què? I com? Amb 10 artistes pensem al carrer? Però és una interrupció, vale, però l'hem de fer conjuntament amb el barri. Pensem com habitem aquest espai, no? I de quina manera involucrem a la comunitat perquè formi part. I pensàvem, no són espectacles, són espais de trobada. Connectar-nos i primer el que vam fer és observar què està passant en el barri, com són aquests espais i de quina manera els volem habitar i amb qui volem establir connexions, quins són aquells espais al Palau Alós estratègics, o sigui, hem establert connexions amb els espais, hem establert connexions amb comunitats molt diverses, que venen de l'àmbit artístic, però molt de cultura popular també, no? I m'agradaria compartir també una peça que és una referència en quant a una estètica, però una estètica política, que va ser, que és que ara són els 50 anys que es diu Trip i Joc, Joc Trip, és una peça de La Tràgica, que és una companyia de circ que va ser molt, molt, molt potent, perquè l'any 1976 per primera vegada es va fer aquest espectacle al carrer, i va ser la primera peça política, amb caire polític, després de la dictadura de Franco, no? Llavors aquest esdeveniment va suposar per al circ un canvi brutal, de manera que es va anomenar aquesta peça la primera peça del nou circ català, però també va implicar políticament a tot un ecosistema, que era la primera vegada que es feia un passacarrers, no? Aquesta peça barreja la pràctica més experimental del moment de l'època amb cultura popular, i això és una rua que acaba sent una verbena, no? Aquesta rua passen moltes coses, molta barreja estètica. Això de la rua, la manifestació, es forma part molt de les nostres interrupcions. Les nostres interrupcions són situacions que passen a places, a carrers, però també hi ha molta rua i també hi ha molt passacarrer que és posar en moviment, no? Diverses comunitats del barri també, com d'alguna manera participen, interactuen, es creuen, i a vegades doncs també ens creuem amb una paella popular com ens o una festa, no? O una verbena, una juerga, que el dia 16 d'octubre, per exemple, hi ha una juerga, el dia 4 d'octubre hi ha una paella, i és com també obrir l'imaginari a totes aquestes situacions de barri, de compartir un espai heterogeni. Espai heterogeni d'intercanvi de comunitats diverses.
1: És que Interrupcions d'alguna manera també està intervenint o interrompent un status quo particular, no?, en aquest espai públic, no? I no puc deixar de preguntar-vos per quina és la percepció o recepció de les administracions públiques competentes en la matèria, que no sempre és fàcil ni facilita...
0: Ara hi ha hagut un altre gest d'aquells de vaig a tirar-me cap enrere, vaig a respirar a fons, vaig a fer om...
1: No, jo crec que una administració, diguem, conseqüent hauria d'agrair una programació d'aquest tipus, facilitar-la i dotar-la de recursos econòmics i normatius. Però no sé com està passant això i si teniu llicències per fer tot això, perquè l'espai públic no està dissenyat ara mateix normativament per fer això.
2: Doncs sí, no, el districte de la ciutat de la Ribera, bueno, d'aquell del barri, han col·laborat, ens han donat tots els permisos i tothom està col·laborant, no? I en aquest cas diríem que ha anat prou bé, però també cal val a dir que totes aquestes pràctiques avui dia necessiten permisos i als anys 90 no calien. És a dir, perquè... bueno, és una contradicció. Ens han donat permisos per fer totes les interrupcions, però ens posem a pensar, bueno, és que cal un permís per trobar-te al carrer.
1: És una excepció. El que esteu creant són excepcions.
2: És que, per exemple, dèiem que no són espectacles. I, per exemple, hi ha una interrupció que és una passejada que és una passejada en silenci pel carrer. I llavors, cal un permís per això? Sí, cal un permís. No? Llavors és bueno, una mica contradictori, però alhora hem tingut a favor les administracions i les institucions.
3: Sí, les administracions les tenim a favor des de la gènesi, no?, del projecte, però hi haurà una cosa guai, jo penso i espero en aquesta proposta, que també hi haurà una interpel·lació directa a les administracions, no?, que serà, o sigui, quan posem aquesta reivindicació o aquesta problemàtica, assenyalem aquesta problemàtica de què passa amb els carrers, què ens està passant amb els carrers, per la pràctica artística, i no només per la pràctica artística, sinó com aquest espai de convivència i coexistència, quan fem una mirada una mica més zoom out dels carrers i els pensem com a infraestructura d'una ciutat, que és el que estava apuntant l'Ester a l'inici de la conversa, hi ha una d'aquestes intervencions en les que convoquem el sector i tindrem una conversa pública per pensar com acull la ciutat de Barcelona aquesta pràctica artística del circ, no només en els carrers, sinó què ens posa a disposició, quina infraestructura posa a disposició la ciutat de Barcelona perquè el circ es pugui desenvolupar, no? Que a dia d'avui doncs, no està molt disponible, no?, aquesta infraestructura, i esperem que això interpel·li d'alguna forma també, no?, a la institució pública i que puguem tenir també pues, un debat ric en el futur per entendre quin espai ens fem. No només als carrers, que és un espai supernatural pel circ nostre, sinó també més enllà dels carrers, no? En aquests teatres, en aquests centres d'exhibició estable, que estaria superbé doncs, que poguéssim anar aconseguint-nos.
0: Seguirem parlant, perquè això només ha fet que començar. Últimament, hi ha senyales que diuen hem de tornar a treure les cadires al carrer. Això és un gest revolucionari.
1: Jo aquest diumenge ràpidament vaig viure dos gestos revolucionaris passant per Barcelona. Un és el parc de Joan Miró, un microconcert de cúmbia amb dues comunitats llatines ocupant un espai meravellós amb bueno, una festa preciosa. No hi havia cap permís, per tant, reivindicaven aquesta espontaneïtat de la cultura de l'espai públic. I després un grup de xineses fent un ball en un racó també del carrer Tarragona. D'alguna manera, interrupcions també entra en això, dintre d'una certa normalitat que requereix demanar permisos. Però crec que hem de recordar que la cultura també ha de tenir aquesta dimensió espontània a l'espai públic.
0: Interrupcions, ja ho sabeu, del 3 al 17 d'octubre, barri de la Ribera de Barcelona. Ja us anirem explicant coses i tranquil·les que seguirem parlant, que aquí hi ha molta tela i volem saber... No ens agrada deixar les coses només en un espai tancat. Això, nosaltres això d'estar tancades no ens agrada gaire. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem demà amb el Territori Clandestí a partir de les 7 de la tarda i, com sempre, la sintonia de Ràdio 4. Dani,
1: Consol. Fins la setmana vinent.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: de Wembley. És tot per ara, tornem amb més informació al punt de les 6 de les 9, volíem dir, en aquesta sintonia. Bona nit.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Letra Lligada.
1: Lletra Lligada.
0: Amb Maricruz Hernández.
2: Hola, famílies. Benvingudes. Com esteu? Com que en aquest programa som partidaris de compartir experiències, permeteu-me que avui parli en primera persona. Aquesta setmana una mare em feia la següent reflexió relacionada amb el seu fill d'11 anys, un nano que ja utilitza ChatGPT, i es preguntava què hauria de fer, prohibir-li l'ús, controlar-lo, supervisar-ho o aprendre a utilitzar-lo fins i tot amb ell. La seva qüestió ens ha portat fins al programa d'avui. Quins consells podríem donar a aquesta família perquè la intel·ligència artificial ajudi a aprendre, però no faci els deures en lloc del seu fill? Com sabem si ChatGPT, per exemple, està ajudant un alumne a pensar o està pensant en lloc seu? Perquè el risc està també en delegar l'esforç cognitiu. Però també pot afavorir l'aprenentatge d'un alumne amb necessitats específiques. Bé, tot un embolic que ens ha portat a que escoltem d'aquí una estona una experta en ciències socials, intel·ligència artificial i educació per respondre a aquests dubtes. I veurem per què és important implicar-nos ja des de que les criatures són ben, ben petitones. Ara, per això, hem de posar-nos a l'altre cantó de la pantalla. I si un llibre pogués ser la solució? Comença Lletra Lligada. Aquelles famílies que ens seguiu habitualment ja sabeu que en els últims anys tenim una sintonia que ens indica o que ens obre d'alguna manera la porta als llibres, a aquells personatges que ens acompanyen, que acompanyen les nostres emocions, sobretot les emocions dels nostres fills i filles, perquè ja hem descobert, gràcies a la Laura García, que és la nostra prescriptora literària en aquest Book Life, que els llibres, els contes, els llibres de ficció, són una bona manera, una bona eina, precisament per entendre què ens passa per dins, per entendre determinades situacions. I tenim la sort de que hem tornat a embolicar la Laura una temporada més, la 13a de Lletra Lligada, perquè ens acompanyi. Benvinguda de nou, bona tarda.
3: Jo sóc de fàcil embolicar, tu ja ho saps.
2: És veritat.
3: Sóc fàcil amb això.
2: És la sort que tenim.
3: Gràcies. No, jo us dono les gràcies per comptar amb mi una temporada més, perquè jo estic encantada de venir, ja ho saps, i de col·laborar amb vosaltres.
2: Moltes gràcies. Recordem per aquelles famílies que ara s'han incorporat, que són noves mares i pares en la Lletra Lligada i que diuen, prescripció literària, Book Life, què és tot això?
3: Book Life és un projecte de biblioteràpia i prescripció literària que va néixer el 2020, al gener farà 7 anys, que passa el temps molt ràpid i que des de la seva creació hem intentat acompanyar a famílies, però també als adults, als nens i als joves, a través de la lectura. La lectura té un component cognitiu i d'aprenentatge fonamental que tothom coneix, però és veritat que també té un punt d'acompanyament i de creixement personal i de benestar que a través de la lectura podem proporcionar a les persones doncs, que estan en un canvi vital, que estan en un moment determinat de la vida o que estan passant per un tràngol emocional complicat. La literatura és meravellosa per això i la biblioteràpia d'altres països es coneix molt i aquí a casa nostra, gràcies a Book Life, cada dia es coneix més i la prescripció literària és una manera doncs, de donar eines literàries per acompanyar-nos en moments determinats de la vida i, com no, la maternitat i la paternitat, que és un moment complex, difícil, sí. I que a vegades doncs no sabem com posar paraules allò que ens està succeint o com explicar als nens i nenes allò que els està succeint, i la lectura és meravellosa per fer-ho.
2: De fet, a Espanya i la sanitat pública, per exemple, ja està apostant per aquest camí, ja està, és a dir, ja sí, ha entès sí. Els beneficis que té aquesta lectura, diguem, en les persones que estan malaltes o que estan passant, com tu deies, en situacions difícils.
3: Sí, Book Life col·labora i ha col·laborat amb l'Hospital Clínic de Barcelona, amb l'Hospital Sant Pau, amb l'Espai Fòrum de l'Hospital del Mar, però també amb altres centres educatius, per exemple.

0: No? És un treball de formigueta, però és cert que la lectura té grans potencials a l'hora de millorar el nostre benestar emocional. Per moltes coses, ho hem parlat aquí moltes vegades, perquè posa paraules allò que sentim, fomenta l'empatia, ens ajuda a posar narrativa a la nostra vida, a ordenar les nostres idees, a sentir-nos identificats amb allò que li succeeix a un altre, ens fa sentir menys sols, ens fa crear tolerància respecte a altres realitats que no coneixem. És a dir, té un munt de beneficis emocionals que ben treballats i a través de persones doncs, que coneixem com funciona la biblioteràpia o la prescripció literària, té uns grans beneficis, sobretot en moments determinats de la vida, però jo crec que en qualsevol moment, no? Perquè al final la lectura no només ens diverteix, sinó que ens acompanya. No? Des de Book Life sempre intentem que la gent entengui que la lectura és un gran acompanyament. Evidentment és una eina emocional, però és un gran acompanyament. No? I en moments com el dol, en moments com la malaltia que tu comentaves, en moments com per exemple l'adolescència, no? Que és un moment difícil... doncs ara posem paraules a per què ens ha acompanyat també durant tota la vida, no? Doncs ara a Book Life intentem ensenyar-ho i ensenyar a molta gent que ho pugui utilitzar en el seu dia a dia.
1: Ara que la Laura García, la nostra prescriptora literària, anomena els conflictes, les situacions difícils, quan això ho situem a dins de casa, en la vida quotidiana familiar, és a dir, quan tens infants i adolescents a casa, ens porten un moment també molt complex ara mateix, que és tot aquest debat que tenim entorn de les pantalles, no? La setmana passada parlàvem precisament de com trobar aquell mòbil que ens aportés allò que necessitem, que dona tranquil·litat també a les famílies, però que eviti tot aquell mal ús o tota aquella possible porta a les addiccions, no? Que pot comportar també aquest vincle tan excessiu amb internet. I n'hem parlat altres temporades de donar alternatives, de com reflexionar sobre el tema, però estem veient que convé, en la lletra lligada en seguirem parlant moltíssim aquesta temporada, i avui la Laura precisament ens proposaves parlar-ne, no?
0: Sí.
1: És a dir, fer aquest acompanyament literari per poder tenir també aquestes converses amb les famílies.
0: Sí, de fet, el llibre seria una miqueta a l'altra banda de la pantalla, no? És a dir, la pantalla ens ofereix una sèrie de beneficis entre cometes, no? Allibera dopamina, reforç intermitent, evita emocions incòmodes, no? Perquè tot el que s'usa a les xarxes socials és bonic, és tot meravellós, no? Ens estimula constantment, ens permet generar hàbits digitals, no? Com un repetitiu de les xarxes socials, etc. I a l'altra banda de tot això està la lectura, no? que és un altre tipus d'activitat completament diferent. No? Per què? Doncs perquè la lectura, ja sempre ho he dit, és una manera de meditar, requereix un esforç cognitiu, requereix una concentració, requereix posar focus i requereix un esforç que per mi no és cap esforç, però que si el comparem amb estar mirant la pantalla, yeah, evidentment és un esforç cognitiu molt gran. Però els beneficis que comporta són tan elevats que hem d'intentar que no només, perquè jo sempre ho dic, intentar que els nostres fills no mirin tantes pantalles i llegeixin més llibres passa perquè tu facis això. No miris tantes pantalles i llegeixis més llibres, perquè això és així. Per tant, avui us he portat llibres no només per nens i adolescents, sinó també per pares.
1: Ah, fantàstic.
0: Hem d'intentar trobar aquell llibre que ens faci fer el clic lector. Mira, jo l'altre dia estava a casa amb familiars i hi havia el meu cosí que em deia: és que jo us admiro tant, les que llegiu tant o els que llegiu tant, perquè jo no hi ha manera que m'enganxi, no? No hi ha manera que llegeixi, no hi ha manera que... Dic, és que no has trobat aquest llibre que t'ha fet fer el clic lector, no? Perquè és molt difícil recomanar literatura, jo m'hi trobo, no?
1: Sí.
0: Perquè cada persona és un món, cada persona té els seus gustos i, a més, cada persona està en un moment vital en què necessita un tipus de lectura diferent a un altre, no? Per això és tan complexa i alhora tan meravellós fer prescripció literària o biblioteràpia, no? Perquè no només has de saber molt de llibres, sinó també has de conèixer la persona que tens davant, què li està passant, en quin moment vital està vivint. I això és fonamental en els joves i en els nens. Hem de saber quins són els seus interessos, hem de saber què estan vivint per oferir-los lectures que els siguin atractives, perquè és que si no tenim la batalla perduda,
1: sí,
0: per l'esforç aquest que dèiem cognitiu i perquè la recompensa... Mira, a mi sempre em fa pensar, saps quan diuen que vas a caminar, vas a fer trekking i diuen has de portar aliments que alliberin, no, els hidrats de carboni de manera lenta.
1: A poc, exacte.
0: No? O sigui, clar, si menges caramels o sucre, tindràs una pujada superalta d'energia, però la baixada serà molt forta. En canvi, si prens fruits secs o altres elements o altres aliments amb un alliberament més progressiu, doncs tindràs energia durant molt, molt més temps. És molt més bo el caramel. Bueno, a mi m'encanten els fruits secs, no? Però això passa igual amb les pantalles i els llibres, no? Les pantalles tens una energia o una dopamina molt elevada, però quan t'ho treuen la baixada és molt forta, no? I amb la lectura és molt més progressiu. Costa més, no? No tens aquella punta d'energia tan que ens fa sentir tan bé, però la liberació és més progressiva i t'acompanya durant més temps. És molt difícil, però aquí n'hem parlat moltes vegades, hi ha maneres de fer-ho. Però avui volia portar-vos llibres que ens ajudin als pares a abordar una mica el tema de les pantalles i que ens donguin alguns trucs o algunes reafirmacions per si sou dels que encara us resistiu a donar el mòbil, no? Per si sou dels que heu donat el mòbil però us sentiu malament. Per si... És molt difícil ser pare avui dia. Jo ho soc mare,
1: i
0: ho sabem
1: i
0: perfectament.
1: I els experts, a més, ens ho reconeixen.
0: Però
1: és així.
0: Si tenim l'eina del llibre, la vida sempre és més fàcil. Per tant, intentaré donar-vos alguns llibres que podreu llegir que parlen de pantalles pels pares i les mares, pels avis i els tiets i tot, i després també algun llibre que podem intentar llegir amb els nostres nens i nenes abans que els hi doneu el mòbil, mentre els esteu començant a donar, i després també, perquè amb històries de ficció potser entenen millor el perill del mòbil, perquè no només és un perjudici, diguem, psíquic, no? Sinó també és un perjudici que hi ha perills, no? Les xarxes socials que han d'intentar evitar. Tinc moltes recomanacions, no em donarà temps
1: ja
0: a fer-les totes.
1: Ja sabeu que és difícil, quan ve la Laura, a més, entre tot el bagatge que porta ella i que jo em quedo embadalida, li podria cedir el programa a la Laura,
0: no.
1: Que ompliria tota l'hora sencera, però vaja... Tenim més convidats, o sigui, intentarem, diguem, fer una prescripció útil, que acabàstic, que em sembla superinteressant, tot això que tu proposaves, perquè, esclar, els que ja tenen adolescents una miqueta més gran que diuen, ostres, que tot aquest moviment a mi m'ha arribat una mica tard, no? Sí. Amb el mòbil que ja li he donat, i quan ja he fet la reflexió, com faig enrere, com li trec el mòbil, no? Llavors va molt bé també que ens portis lectures pensades també per aquest tipus de públic.
0: Hem d'intentar fer la lectura atractiva. Això és una assignatura pendent que tenim tots com a societat, no? Abans, fa 50 anys, el llibre era una de les poques coses que ens distreia, no? A nivell cultural. Teníem el teatre, teníem el cinema, teníem la lectura i teníem a sortir al carrer a jugar als nens, no? Ara hi ha moltes altres distraccions, no? I en aquest període de temps, d'aquests 50 anys, el llibre ha passat a ser una obligació en edat escolar, no? I això ha fet que molts nens i nenes no llegeixin. Els que sí llegeixen moltíssim, o sigui, no? Són superlectors. Per què? Perquè el llibre és una eina fantàstica quan ho descobreixes, no? Quan descobreixes que no només és un llibre per aprovar una assignatura, sinó que és una cosa que t'obre un món infinit, no? Però, a més, un bon ús dels llibres ens permet veure que podem dedicar el nostre temps a més coses que les pantalles, no? És a dir, ens dona una alternativa. I això fa que, per exemple, tinguem beneficis com fomenta l'atenció i la concentració. És a dir, la lectura, posar focus a alguna cosa, ho deia al principi, és com meditar. Mentre estem llegint i estem concentrats, estem fent allò només, i no estem fent qualsevol altra cosa.
1: És veritat, i la ment es queda allà, atrapada en aquelles pàgines.
0: Per tant, per això és tan difícil concentrar-nos en la lectura, però quan ho aconseguim és com, buah, ja no estic fent res més, no? Entrenar la paciència, perquè hem de llegir, hem de seguir llegint per saber què passarà amb els personatges, no ho sabem ja, hem de continuar, no? La capacitat d'atendre una cosa sense estímuls constants, és a dir, multitasking no, només estic llegint, desenvolupa la creativitat i la imaginació, ens fa saber que tenim aquestes dues eines tan potents al nostre cervell que les hem d'entrenar, no? Ens ajuda a visualitzar situacions i personatges, mons inventats, i això estimula la imaginació. Ens ajuda a entendre que podem entretenir-nos sense un estímul digital, això és evident. Millora la regulació emocional. Per què? Perquè quan llegim històries explorem emocions. A vegades jo ploro amb els llibres, però la meva filla també, que és adolescent, no? Igual que plorem amb les sèries, sí, o plorem amb el cinema, o plorem amb una música, no? Ens ajuda a explorar aquestes emocions, però amb una cosa molt interessant, que és fent-ho d'una manera segura, dins d'un marc tancat, perquè allò que estem llegint no és real. I aleshores podem sentir la por, la culpa, l'enveja, sense que això tingui unes implicacions personals. I és com una simulació de la vida que ens permet entrenar-nos, no? És com el coaching de la vida, però de manera segura. Per això hi ha tanta gent que llegeix llibres de por o que li agraden les pel·lícules de por, perquè té tot el bo de la por sense... això està explicat per als psicòlegs i psiquiatres. Per què hi ha tanta gent que li agrada les pel·lícules de por? A mi no m'agraden gens perquè no m'agrada patir, no? Però per què això, les pel·lícules, les sèries... Perquè et permet tot el bo, sí, l'adrenalina, l'intriga, el misteri, però en un pla tancat. Clar. Què vol dir? Que no va amb tu, no vindrà ningú a matar-te a tu.
1: No t'estàs jugant la vida.
0: No t'estàs jugant la vida, no? I això és molt atractiu. Doncs amb el llibre passa exactament el mateix. Tu pots explorar emocions i conflictes de manera segura i després tancar el llibre i te'n vas a fer la teva vida, no? Fomenta la reflexió, l'autonomia, l'esperit crític. Ofereix moments de silenci, que importants.
1: Ui, sí.
0: No? Silenci, introspecció, no? Potencia les relacions socials i comunicatives. Per què? Perquè compartir un llibre com fem nosaltres aquí, o amb els clubs de lectura, o amb els tallers, és meravellós. M'he llegit un llibre boníssim, te l'has de llegir, no? Això que fem, els que... Sí, de què va, no? Fomenta les relacions i ofereix alternatives atractives. Però abans hem d'intentar que els nostres nens no odiïn la lectura, que és una cosa
1: clar,
0: difícil.
1: Dir, per poder obtenir tots aquests beneficis, sí, tu has de poder entrar a la lectura amb il·lusió, diguem, amb
0: il·lusió.
1: Amb ganes. Com
0: Jenny,
1: ho fem?
0: Jenny Rodari té un llibre, sí, que jo crec que hauria de ser a totes les cases, a totes les escoles i arreu. Ara l'han editat recentment, bueno, se n'ha fet moltes edicions perquè aquest llibre és molt antic, és a principis del segle passat, però Jenny Rodari és present, jo crec que no passa de moda, no? I Jenny Rodari té un llibre que es diu Escola de Fantasia, reflexions sobre educació per a mestres, pares i nens, un llibre fantàstic que ens parla de moltes coses, però sobretot l'eix vertebrador d'aquest llibre és què podem fer com a pares, com a mestres i com a educadors perquè els nens entrin a la lectura de manera divertida i de manera conscient que estan fent una cosa bona per ells, no? Jo n'he triat unes quantes, però n'hi ha moltes més en aquest llibre. Jo us recomano que el aneu a buscar i us el llegiu a casa i mireu una miqueta, o als mestres us el compreu si no el coneixeu, que n'hi ha molts que sí. No presentar el llibre com una alternativa a la televisió ni als còmics. El llibre mai pot ser un càstig. És a dir, tanca la tele i vés a llegir. Ui, error, no?
1: És una frase i un argument que s'ha utilitzat molt.
0: Home! No, error. Tanca la tele. Pues si el nen està encantat amb la tele i tu li tanques la tele i el poses a llegir, res, no. Anem a la llibreria, o anem a les... Ara que tenim la setmana llibre en català, anem a passejar, anem a la biblioteca, fem una activitat junts en el que hi hagi el llibre, no? Aquesta seria una bona alternativa, no? Per què? Perquè no oferim el llibre com a càstig, sinó com a activitat lúdica de la família, no? Una altra cosa que no hem de fer. Dic que els nens d'abans llegien més. Això ho fem molt. Jenny Rodari
1: diu antic,
0: que això
1: ho
0: hem de fer.
1: Imagina't, el Jenny Rodari ja ens ho advertia, llavors.
0: Per què? Perquè sona a una cosa d'abans, no? Els meus pares llegien més, jo no sóc els meus pares, és més, si estic a l'adolescència, no vull ser com els meus pares.
1: Em sona un rotllo horrorós.
0: Em sona un rotllo horrorós, doncs no llegiré, val? No. Potser és mentida que els nens d'abans llegien més, perquè si posem a l'estadística que abans tenien menys distraccions, home, doncs potser sí, però els que llegeixen ara llegeixen moltíssim. Yeah. És a dir, que això no ho podem dir. Això de llegir massa més, no. És veritat que culpem els nens si no els agrada llegir, no? És que no li agrada llegir, no? És que no sé què fer perquè llegeix.
1: Comparant,
0: no? I anem
1: el
0: comparant.
1: El germà mira com llegeix,
0: aquest mira com llegeix. O sigui, no podem posar en el focus del nen que és culpa seva. No, o sigui, no és culpa de ningú, perquè hi ha adults que no llegeixen, tampoc, no? És a dir, no podem carregar amb ells una cosa que primer, no depèn absolutament d'ells, és evident, però tampoc depèn dels pares, perquè jo a casa meva, per exemple, tinc dos nens i una llegeix molt i jo crec que l'altra llegeix també, però no ha fet el clic lector, per tant, no és culpa de ningú, val? I hem de deixar-los els tempos literaris, no? Hi haurà nens que arribaran abans, altres que no hi arribaran, o hi ha altres que arribaran d'adults, o algú que no hi arribarà mai. Val? Però no podem afegir la culpa. Una altra cosa que no hem de deixar de fer, que aquí ho hem dit moltes vegades, deixar de llegir en veu alta als nens perquè ja sàpiguen llegir.
1: Això és veritat.
0: Ara arriben els 8 anys, 9 anys, i el nen ja sap llegir, ja està, una altra cosa menys que haig de fer al meu dia a dia, carregat de coses. No, als nens els agrada molt que els llegim en veu alta. Per tant, seguim-ho fent.
1: I ara que ens obsessiona tant el vincle, que tenim tanta por a perdre el vincle amb els nostres preadolescents i adolescents, hi ha famílies, hi ha pares i mares que llegeixen amb els seus nois i noies de 12, 13 anys, 10 anys, encara, és a dir, fins i tot al llit, els dos, tu una frase, jo una altra.
0: Clar, jo ho faig.
1: I crees precisament aquest vincle, aquest moment de poder conversar.
0: I a més és llegir això també.
1: Sí, és clar.
0: Perquè el nen escolta, però està escoltant una lectura que tu estàs fent en veu alta. Molt fan de la lectura en veu alta a totes les edats.
1: Sí.
0: I això ho fem en hospitals també, en persones convalescents. Vull dir, la lectura en veu alta és meravellosa. I una altra cosa també important, molt important, que diu Jenny Rodari, no oferir-los prou varietat. I una cosa que fem els pares també, que som una mica així amb el còmic, no, el manga no. Sí, manga sí.
1: Manga és lectura, el còmic
0: manga
1: és lectura.
0: Lectura.
1: Correcte.
0: Val? O sigui, a partir d'avui, pares i mares, manga és lectura.
1: El Lletra Lligada ja fa temps que vam treure un cartell enorme que
0: manga
1: posa... El manga és lectura,
0: val?
1: Sí, senyora.
0: Per què? Perquè, home, entre que llegeixin manga i no llegeixin, què preferiu? Jo ho tinc claríssim. I a més perquè el manga és la porta oberta a altres lectures d'un futur. És com els bestsellers. Bestsellers és lectura. O sigui... necessitem
1: sí,
0: que la gent llegeixi.
1: Etiquetes.
0: Fora etiquetes. O sigui, hem de fer que la gent llegeixi. I el manga els encanta. El meu fill s'ha llegit 20 llibres de manga aquest estiu.
1: Ostres!
0: Què et sembla?
1: Meravellós.
0: Jo estic encantada de la
1: I
0: vida.
1: Tant.
0: Que si Naruto... Bueno, no diré, que si Naruto... Si tot,
1: sí.
0: Tot és igual. Bueno, hem anat a la llibreria d'aquí de Barcelona dos vegades, al Norma Còmics, 4 o 5 vegades. Que el meu fill em demani, mama, vull anar a una llibreria. No m'ho puc creure. Jo feliç, jo us vull fer feliç a vosaltres, deixeu que els vostres fills llegeixin manga, a veure, controlat per l'edat, eh? A veure...
1: Esclar, sí. Hi ha manga i manga, però avui
0: dia
1: hi ha manga per lectors molt joves, que està molt
0: bé. I us
1: bé.
0: Recomano, a més, als pares que llegiu manga. Aquesta és una altra recomanació que jo afegeixo, que Jenny Rodari no la diu. Llegiu els llibres que llegeixen els vostres fills. Primer per saber què llegeixen, i després per compartir. Ah, doncs m'agrada molt aquell llibre que t'has llegit, no?
1: Sí. O jo no he entès per què aquest personatge ha fet
0: això.
1: Això
0: mateix,
1: no?
0: Val? És a dir, tot això ho diu Jenny Rodari i jo crec que és molt important. Anem a veure alguns llibres que ens ajudaran als pares a entendre què passa amb la ment dels nens quan accedeixen a les pantalles i també ens donaran eines per intentar entendre una miqueta què podem fer per reduir el temps d'ús. No? Em sembla que n'hem parlat alguna vegada, però no vull deixar de llegir-lo. Preneu nota, feu-los llegir del Michel Desmoguet, Més llibres i menys pantalles. Aquest no és un llibre que carrega especialment contra la pantalla, sinó que ens dona els beneficis de la lectura. Jo us n'he dit uns quants, però en aquest llibre n'hi ha moltíssims, moltíssims més. I és un llibre per reafirmar tot allò que ja sabem, però que a vegades se'ns oblida, no?, en el dia a dia. Per què hem de llegir i sobretot per què hem de fer que els nostres fills llegeixin. Un altre llibre del Michel Desmoguet, que ja es va fer molt famós en el seu moment, La fàbrica de cretins digitals, no? Totes aquelles coses que passen si deixem que els nostres fills i els nostres joves visquin només rodejats de pantalles. És dos llibres d'un mateix autor que crec que són indispensables i com a pares us agradarà molt, però també per utilitzar-los per nosaltres mateixos, pel nostre dia a dia. I,
1: és
0: no?
1: El que tu deies, per comprendre quina situació estem nosaltres de relació amb les pantalles, amb el telèfon mòbil.
0: Correcte.
1: Especialment, i veure a partir d'aquí doncs, què es pot fer, perquè, com tu deies abans al començar la secció, hem de ser l'exemple dels nostres fills i filles.
0: Sí, a més perquè si llegim sobre coses que ens interessen, comencem la lectura. No? És a dir, estem llegint llibre, format llibre, sobre pantalles, no? I sobre què podem fer per ajudar els nostres fills a millorar la seva relació amb les pantalles. Ja estem llegint. Un altre llibre molt important, Habla con ellos de pantallas y redes sociales, de l'Alicia Banderas. Un llibre igual que el següent, que es diu Tot el que heu de saber sobre internet abans que els vostres fills, fonamental,
1: sí.
0: Francesc Grau, perquè clar, nosaltres ens pensem que ho sabem tot i els nostres nens saben més que nosaltres, no? Sí. És com això del Farmear i Laura, que clar... No pots estar parlant amb un adolescent dient-li no pots entrar a internet si tu no saps de què va la història, no? Yeah. O sigui, tot el que heu de saber abans sobre internet abans que els vostres fills, del Francesc Grau i aquest altre que us deia, Habla con ellos de pantalles i redes sociales, de l'Alicia Banderas. És posar-nos una mica al dia als pares, és molt difícil, perquè hi ha moltes coses i hi ha un gruix molt gran de coses noves que van sortint, no? Però aquests dos llibres em penso que són importants per saber-ho, no? Viure en digital, del Miquel Àngels Prats, com eduquem per al món d'avui. Les pantalles no són en si dolentes, és l'ús que en fem d'aquestes pantalles, no? És igual que la intel·ligència artificial. I això és important tenir-ho clar, perquè potser el dia de demà els nostres nens i nenes es dediquen tenen una feina relacionada amb el món digital i no els hem de fer analfabets de l'àrea digital. No. Els hem d'ensenyar que, doncs, que és la IA, perquè funciona, que és un cercador, però ho hem de fer de manera controlada, no? I Viure en digital, del Miquel Àngels Prats, i La família en digital, del Jordi Jubany, ens apropen a aquesta visió una mica més didàctica sobre l'ús beneficiós de l'internet i de les xarxes socials, perquè arribarà un moment que els nostres nens tindran 16, 17 i 18 anys i que ja no els podrem mantenir al marge de la...
1: No podem
0: viure d'esquenes. I no els hem de mantenir al marge, no?, de les, sí, de les xarxes socials, perquè han de saber, i potser també, com deies, els beneficiarà molt en el seu dia a dia, no?
1: Mira, tota aquesta reflexió que estàs fent m'ha fet pensar en una frase que em va dir una vegada el Jaume Funes, que sí, tu també coneixes molt bé, i que precisament va repetir el dia que vam fer el programa des de l'escola dels, sí, teus fills, des de, sí, l'Escola Joan Frau de Badalona. Per cert, obro parèntesis, si hi ha educadors, docents, profes, mestres que ens esteu escoltant i que voleu que anem a fer lletra lligada des de les vostres escoles, compartir-la amb les vostres classes, estarem encantadíssims d'anar-hi, perquè el que volem precisament en aquest programa també és escoltar els infants, escoltar-vos a vosaltres, perquè els esteu acompanyant durant moltes hores, però també sentir la veu d'ells i elles. Per tant, si ens voleu convidar a anar a les vostres aules, lletralligada@rtve.es, o mira, ara que parlem d'internet, a través de les xarxes socials també ens podeu fer arribar la invitació. A la Jonfrau ens ho van passar de meravella.
0: Els
1: nanos van dir unes frases d'aquestes de bé, jo posa-les en majúscules,
0: sí, sí,
1: i mira quina reflexió
0: fa. I els pares vam sortir
1: malparats. Exacte, vull dir que ens encanta, sí que convidem-vos.
0: Sí.
1: Tanco parèntesis, un dels convidats que vam tenir allà, la Jonfrau, precisament, va ser el Jaume Funes, i ens deia, compte, perquè estem parlant sempre de els nostres infants són nadius digitals, i va dir, això és mentida, el problema és que acabaran sent orfes digitals. Què vol dir? Que si les mares i els pares no acompanyem bé aquesta entrada en l'entorn digital, ens trobarem, com deia ara la Laura García, amb aquests nois i noies que no en sabran, no sabran com moure's, no sabran dels perills que es poden trobar i no sabran tampoc beneficiar-se de tot allò bo que els hi pot comportar. Dit, sí, això, Laura, ens queden 2 minuts.
0: Doncs
1: haurem de deixar les recomanacions pels nanos, pel proper dia que
0: el
1: vingui,
0: proper
1: si
0: dia
1: et sembla.
0: Perfecte. Sí, només vull apuntar que portava el llibre del Jaume Funes, No sense el meu mòbil, que crec que és un llibre de capçalera,
1: sí,
0: per tots els pares i mares i també pels nens. De 0 a 3, res de pantalles. També és important aquest llibre de l'Anna Ramis.
1: Ens ha acompanyat en el programa per l'Anna.
0: Perfecte, els perjudicis dels nens més petits, no? Això també és una cosa que ens arriba tard, els que tenim nens, sí, més grans, però que els que, bueno, els que teniu nens d'aquestes edats és important. I deixa'm acabar aquest espai, totes les recomanacions de nens, i els farem al proper programa, sobre el llibre fantàstic d'un molt estimat David Bueno. No, ja has vist que no t'he portat El cervell de l'adolescent avui, però t'he portat un altre anterior que a mi em va agradar moltíssim quan el vaig llegir. És un llibre que està escrit pel David Bueno, l'Anna Forés i l'Antoni Ruiz, bueno, que també n'has parlat aquí, però que, sí, per mi és fantàstic, és Els beneficis de la lectura en veu alta. Un llibre fascinant sobre com el nostre cervell canvia quan llegim en veu alta o quan escoltem lectures en veu alta. Hem d'intentar recuperar, no perquè soni a temps pretèrits, però hem d'intentar recuperar els bons hàbits que teníem abans, no? Abans es feia molta oralitat, s'explicaven moltes rondalles, molts contes, però sobretot per nens petits. I això ho hem d'extendre a tothom. La lectura en veu alta ho hem dit abans, és una pràctica fonamental, regula les emocions, ens fa sentir bé, és una manera d'estimar llegir en veu alta, no? És una manera d'estimar les, sí, persones i de cuidar. quan llegim en veu alta i dediquem temps, posem entonació, expliquem històries, creem un entorn, també és un crear un entorn de seguretat en què els nostres nens puguin explicar-nos històries que els han passat en el seu dia a dia.
1: Es crea un clima diferent, eh?
0: Per què ho hem de limitar a una edat concreta, no? Extenem-ho i podem canviar les pràctiques, podem fer el que tu deies, llegeixes tu avui, si estàs cansat llegeixo jo, llegim entre els dos, llegim plegats, el que vulgueu, però sobretot llegiu en veu alta als nens més grans, a partir de 10 anys, 13, 14, 16, perquè els hi encanta.
1: Feu-ho i traieu-vos, a part de totes aquestes etiquetes i prejudicis que moltes vegades diem, aquesta vergonya a llegir. És que jo no sabré llegir bé, és que no... És igual, és a dir, a la teva criatura, al teu adolescent, el que vol és sentir-te la veu, li és igual perquè potser si ell té també dificultats de lectura us ajudareu mútuament, o si ell llegeix millor en veu alta, doncs t'ajudarà també a tu.
0: Els encanta llegir-te en veu alta.
1: Exacte, i els agradarà molt de poder-te acompanyar. Per tant, fora vergonyes, feu veus com feu els personatges, que riureu, que plorareu junts, i això, tant que ens preocupa el vincle, us ajudarà precisament a crear aquesta relació especial i a no perdre aquest punt de la comunicació cada vegada que es van fer més grans. Laura, ja sabia jo que això se'ns quedaria massa curt.
0: No, però ara això vol dir que haig de tornar en breu. Perquè
1: em sap greu, però t'hauré de tornar
0: sí,
1: a convidar.
0: Perquè tinc
1: clar,
0: un munt de llibres aquí
1: que ens
0: han quedat. No, jo encantada de la vida. És un tema que dona per molt i, a més, és un tema també que ens anirà molt bé per posar, no?, per posar capítols. Ara hem fet els pares i després farem els nens més petits, després els nens de 9, 10, 11, 12, 13, que és aquesta franja que sempre queda una mica coixa, i també per adolescents.
1: Doncs a finals d'octubre torna la Laura García amb el seu book live. Gràcies, bonica.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Lletra lligada a Ràdio 4.
1: Aquests darrers dies llegia un article amb una plataforma molt interessant, per cert, que també us recomano molt, que es diu The Conversation, que és una plataforma oberta que podeu trobar ràpidament amb temes molt diversos, però molt relacionats amb dades científiques, amb el que diu l'evidència científica de molts temes, entre d'altres l'educació. I em va interessar molt un article que deia com la intel·ligència artificial pot ajudar l'alumnat autista. I això a mi em va fer rumiar, tenint en compte tot això que venim debatent, ja no només en aquests últims anys, sinó fins i tot en aquests últims mesos, de forma molt intensa, i ara amb totes aquestes reunions que estan mantenint els governs sobre l'ús de la intel·ligència artificial a les aules, com poder fer un millor acompanyament des de les famílies en la tecnologia, amb aquests infants, adolescents, preadolescents. I vaig pensar, ostres, estem una altra vegada en aquell punt que diem és que el millor és l'equilibri, no? I com trobar l'equilibri? I vaig pensar, doncs ens hauria de visitar Lletra Lligada la responsable d'aquest article que m'ha cridat l'atenció, que és la Margarida Romero. Ella és investigadora a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. És el principal centre d'aquest Consell Superior d'Investigacions Científiques d'Espanya, dedicat en exclusiva a la investigació científica en el camp de l'IA, de la intel·ligència artificial, i ella més porta molts anys treballant en l'àmbit de l'educació. Margarida, benvinguda.
3: Moltes gràcies per la invitació.
1: Al contrari, encantada. És difícil trobar aquest equilibri? És a dir, parlant d'aquests beneficis que tu parles en aquest article teu, no?, de com pot acompanyar aquests infants amb unes necessitats específiques a l'hora d'aprendre i no caure en totes aquestes addiccions, en obrir la porta massa aviat a una tecnologia, a un entorn que potser no sabem acompanyar de moment prou.
3: I tant, l'equilibri és extremament difícil perquè requereix comprendre la tecnologia, ens hem d'aculturar a aquesta nova tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa i les seves diferents formes, perquè actualment existeixen IAs adaptades a l'educació i són poc conegudes encara, però són IAs ben adaptades per als infants i de vegades especialitzades en alumnes que tenen necessitats educatives específiques.
1: Sí.
3: I això cal que el conjunt d'actors educatius, tant famílies com a mestres, professors, puguin aculturar-se a aquest tipus diferents d'IAs i els seus usos, perquè n'hi han de bons i n'hi han de no tan bons, per poder també acompanyar. Actualment hi ha molts usos amagats.
1: Doncs estaria bé això, no?, de poder conèixer-los. Aquí, clar, llavors estem demanant també que el personal docent estigui ben format en aquest tipus de tecnologia. De vegades, per segons quina generació hi ha de mestres i de professors, això és un repte, com ho és també a casa amb les famílies, però no sé si realment a les escoles d'educació, és a dir, a la facultat d'educació, s'està formant els futurs mestres i docents en aquesta temàtica.
3: Sí, i de fet la competència digital docent s'ha actualitzat, el departament l'ha actualitzat per integrar els aspectes relatius a la IA, i les diferents facultats d'educació a Catalunya estan integrant aquesta formació dins dels cursos en els que es fa tecnologia educativa. O sigui, sobre el tema de formació inicial, jo crec que està bastant cobert. I sobre el tema de la contínua, jo crec que hem d'anar a passos. Això és molt nou i podem tenir la sensació de que mai estarem al dia. O sigui, tenir la sensació de ser una rata corrent en una espiral que no para mai. I hem de dir, ostres, el que és important com a mestres i com a famílies és que nosaltres sabem què és assenyat. Podem tenir una noció de què vol dir aprendre. Llavors, un mestre, per exemple, que és especialista en matemàtiques, no li cal conèixer totes les eines d'IA per matemàtiques o les IAs generatives. El que li cal és comprendre què estan fent els seus alumnes, o sigui, interessar-se sobre els usos que n'estan fent, per després poder acompanyar també i explicar, doncs mira, aquest ús que està fent, diguem, el Pol, no? El Pol no entenia com s'estava, com resoldre aquest problema, i de fet va demanar pistes de solució, no va demanar la resposta. Això no està malament, perquè de fet ho ha utilitzat com un tutor. En canvi, ostres, si el Pol li demana a la IA que li doni directament la resposta i ho recopia, aquí està fent trampes, està fent una drecera i no està fent l'esforç. O sigui que hem d'interessar-nos també i portar a l'aula els usos que actualment estan amagats. I entre els mestres, jo crec que també, per exemple, a França hi ha unes iniciatives que són els cafès de la IA. I la idea és que els mestres en sala de professors doncs, puguin compartir de manera informal: mira, doncs jo ho he utilitzat, he agafat i amb aquest material he fet un qüestionari. Amb què ho has fet? Ah, mira, doncs aquesta eina educativa utilitza un servidor que està en una empresa europea, ho podem utilitzar sense que això se'n vagi a vés a saber on. Yeah. O sigui, que hem de parlar-ne més de la IA.
1: És clar, quan precisament en parlem, és a dir, quan parlem d'intel·ligència artificial darrerament, i quan jo tinc aquí en l'estudi mestres, sobretot hi ha professors de secundària, de batxillerat, la por sempre és que s'hagi perdut aquest sentit crític, aquest pensament crític de l'alumnat, que fins i tot de vegades demana fes-me un treball sobre, no?, sobre una temàtica, i fins i tot es conforma amb allò que li dona. Clar, tu feies ara una reflexió interessant, que era, veiem quin ús n'estan fent. Clar, si és un noi o una noia que li serveix per entendre millor allò que s'ha impartit a classe, que li fa preguntes, no?, a aquesta intel·ligència artificial, perquè ja sabem això dels chatbots, és a dir, aquesta pregunta que tu pots fer en aquest avatar que et pot acompanyar amb una aplicació molt determinada, si tu la fas servir per això, però i això com? I com has arribat a aquesta conclusió? I això d'on ho has tret? I per què el resultat d'aquesta equació és aquesta? No? Quin procés has seguit? Suposo que això l'ajuda a ell a entendre tot aquest mecanisme. Si al final el que busco és el resultat, m'estalvio aquest esforç cognitiu, no?, de pensar com ha estat tot aquest procés.
3: Exactament, o sigui, hem d'acompanyar l'esforç, i justament aquest procés és el que els mestres i les famílies poden fer. La temptació d'obtenir la resposta és molt forta. Llavors hem de modelar, mostrar exemples de com podem utilitzar-la. Doncs mira, ens estem preparant un examen. Tenim un exemple del tipus de preguntes que ens faran. Anem a generar noves preguntes. O he de preparar una conversa en anglès. Vaig utilitzar la funcionalitat d'interacció vocal per preparar-me i per demanar correcció sobre la meva pronunciació. Hem de mostrar també usos que són adients. I alhora, i aquest és el repte que tenim a nivell també institucional, és que hi hagin IAs educatives. Que en lloc de dir, doncs mira, utilitza allò que et trobis, sinó que et puguis utilitzar una IA que està pensada per l'educació. Per exemple, nosaltres un dels elements que utilitzem és el Vita Science, que és una aplicació que està feta està pensada fins i tot per a primària, perquè no guarda les dades de l'usuari. I a més els hi ensenya als nens quin impacte mediambiental està tenint l'ús de la IA. No només en l'índex carbònic, sinó també en què equival, per exemple, això equival a 3 minuts de cotxe, o això equival per fer-los reflexionar sobre un ús prudent, de dir, no ja. De seguida anem cap a la IA, pensa primer i després utilitza-ho. Però tot aquest element de metacognitiu sobre la tasca, sobre el que volem, les nostres intencions, per què et fem fer deures? Cal explicar per què fem deures. Estem fent deures perquè per aprendre necessitem repetir, necessitem consolidar els aprenentatges i això necessita repetició. Com al gimnàs, necessitem repetir exercicis de cara doncs, a consolidar aquests elements. Doncs hem d'explicar als nens que si no ho estan fent, estan també perjudicant-se. Llavors hem de tenir un discurs que potser abans no era tan necessari, però ara hem d'explicar per què estem demanant aquestes tasques i que no són innecessàries, sinó que són aspectes de desenvolupament dels coneixements, desenvolupament de competències i desenvolupament d'aquesta perseverància que és tan important.
1: En els darrers mesos hem conegut també l'informe PISA, del que tu també estàs molt al dia, i és clar, de nou, el focus, a part que hi ha hagut una davallada, que ha estat una davallada constant, és a dir, no és només, diguem, d'aquests últims anys, sinó que ja era com una tendència, però s'està posant molt el focus en la comprensió lectora, i aquesta comprensió lectora, hi ha molts experts que l'estan lligant precisament a l'ús que fem de la tecnologia, a l'ús de les pantalles, al passar molt de temps de les pantalles d'aquests alumnes. No sé què en penses tu, és veritat que això ens portaria a fer una reflexió molt gran, és a dir, podríem fer la xerrada només envers aquesta qüestió, però és clar, ens estem plantejant això si és veritat, és a dir, ara li donem la culpa de tot sempre a la intel·ligència artificial, a la tecnologia, no sé si tu també ho veus així, que hi ha realment una correlació, una causalitat.
3: Sí, és, si ho mirem des d'un punt de vista de recerca, les causes són multifactorials. Jo voldria dir, l'escola no ho pot tot. El que s'està fent a l'escola globalment està molt bé. O sigui, de dir, el problema l'estem tenint sobre el tipus d'activitats i l'aïllament i la soledat que viuen els nens i adolescents en la majoria de països de l'OCDE. Quan no hi ha activitats fora de l'aula, d'interacció social, d'activitats de qualitat, de possibilitat de jugar en exterior i tot plegat, que tot això s'ha reduït molt, hi ha una tentació que apareix. Però no és, l'element primer no és la pantalla, és també la manca d'entorn educatiu, que això s'està treballant amb els plans d'entorn educatiu en diferents contextos, no? Però és sobretot què està passant fora de l'aula. Estan tenint les famílies la possibilitat de conciliar realment i acompanyar les criatures i els adolescents a construir entorns fora de l'aula que permetin tenir activitats significatives fora de pantalles? Perquè el problema no l'estem tenint a l'aula. Els mestres fan un ús molt assenyat de la tecnologia a l'aula i culpar l'ús de la tecnologia a l'aula del que està passant fora de l'aula és bastant problemàtic. Però tampoc és totalment culpa de les famílies, tot i que les famílies poden fer molt, perquè aquestes tecnologies estan dissenyades de manera perversa tenir tota la nostra atenció, per captar tot el temps possible, per mostrar-nos continguts que ens sorprenen però que no ens fan reflexionar o entrar en un pensament profund. Estem en un entorn en el que, d'una banda, no tenim prou alternatives suficients i els nens que tenen aquestes alternatives fora de l'aula més riques estan tenint menys dificultats a l'escola i trobem diferències molt, molt importants entre nens i adolescents que tenen aquest entorn ric i nens i adolescents que malauradament tornen a casa, potser estan sols i tenen pantalles.
1: Estic pensant que, esclar, començàvem la conversa parlant a les nostres famílies d'aquest article que jo vaig llegir on tu feies una reflexió sobre també els beneficis que pot tenir aquest tipus d'aplicacions, no? Amb infants, amb alumnes, amb necessitats específiques d'aprenentatge. I dèiem, hem d'aprendre a acompanyar millor, no? A aquests alumnes i a tots els alumnes en general. Però ara, escoltant-te, penso també els hem d'ensenyar a estar una estona sense ella, sense aquesta tecnologia, perquè, com tu dius, abasta tant que tot ho faig a través de la pantalla, encara que sigui fins i tot escoltar podcasts supereducatius i interessants que m'expliquen, no ho sé, les meduses, com habiten a dins del mar, o puc viatjar a l'univers, o... És a dir, tot això m'està nodrint també culturalment, estic aprenent, però ho estic fent a través d'una pantalla. Per tant, potser també hem de buscar el que ens deia la Laura abans i el que tu ara comentaves, no? Aquestes estones sense aquestes pantalles, tornar a intentar avorrir-se i a trobar la manera de divertir-se o de passar una estona junts sense que tinguem a les mans un dispositiu electrònic.
3: I tant. I de fet, s'han perdut també habilitats de manipulació fina. Tot el que era, tot el que és construcció Lego, mecanos, puzzles, tots aquests trencaclosques, tots aquests elements són elements importants, no en totes les famílies, no tots els nens tenen Legos. I aquests jocs de construcció són molt importants per les competències visioespacials. Trobem ara en Facultat d'Odontologia alumnes que tenen dificultat de rotació mental i no els hi permetrà com a dentistes exercir de manera correcta per la rotació mental necessària.
1: Que quan fort!
3: O sigui, el fet de no jugar físicament, i això el Peter Gray ens diu, estem en una societat en el que la quantitat de joc lliure no estructurat, o sigui, no només en activitats extraescolars molt ben definides, o sigui, el joc lliure i en entorns natural s'ha perdut moltíssim. Hi ha aquesta play deprivation, o sigui, la manca de joc que està tenint conseqüències en salut mental, en capacitat de desenvolupar-se. I els canadencs ara, des de fa 2 o 3 anys, l'Associació Pediàtrica del Canadà ha fet justament un avançament sobre el risky play, o sigui, de dir, hem de reintroduir el joc arriscat. Què vol dir el joc arriscat? Vol dir arbres en els que sí, podem caure i un nen es pot trencar un braç. Doncs mira, forma part de... Però quan aquesta associació de pediatria ha analitzat els pros i contres entre permetre certs riscos i aprendre a gestionar aquests riscos i tenir entorns escèptics, clar, hem perdut moltíssim. Hem volgut protegir, tenim nens amb bombolles plastificades.
1: Entre cotonets.
3: Exacte. Hem de salvatjar una miqueta més.
1: En el programa sovint ens acompanya la Societat Catalana de Pediatria i precisament ens diuen això, que els pediatres a l'atenció primària estan receptant natura, anar al parc, perquè fins i tot hi ha famílies que no tenen temps de poder portar, perdoneu, els seus infants als parcs perquè no hi ha estona o perquè tenen una agenda d'aquestes administres terrible amb un munt, com tu dius ara, d'activitats dirigides. I per tant, falta aquest joc lliure que ens sembla una tonteria, és bé, que s'entretingui, i no. I això que tu dius com a experta, no?, i que ens han dit també neurocientífics en el programa, és que això precisament per un bon desenvolupament ho necessiten. Aquest seria, per exemple, una primera reflexió, un primer consell que tu podries donar com a investigadora que porta tants anys treballant amb tecnologia en el món de l'educació, generant també entorns de joc educatius. El primer consell que podríem donar a aquestes famílies que ens escolten, que la tecnologia sembla que els hi ve, ui, això encara em queda molt lluny, perquè fins que jo li doni el mòbil al meu preadolescent, però no pensem en què estan fent potser amb la seva criatura de 3, 4 anys, que també sovint tenen accés a la tauleta o al telèfon de la mare o del pare.
3: I tant. No, regulació, o sigui, les famílies han de portar polítiques molt fortes. A nivell de famílies d'una mateixa classe, especialment quan ja comença l'ensenyament obligatori, secundari obligatori, l'ESO, és essencial que pugui haver decisions com, per exemple, no anem a tenir telèfons intel·ligents, anem a tenir telèfons aquests antics. Si és una sola família és molt difícil perquè el nen pot sentir-se discriminat i pot haver-hi molta pressió social, però si les famílies es fiquen d'acord poden definir usos, és a dir, doncs, a partir de les 7 o 8 de la tarda no s'envien missatges en els grups. O sigui, tots aquests elements de comunicació s'han de socialitzar. No pot ser que cada família es trobi sola davant d'aquests elements i potser hauria de ser un dels elements que no només informalment amb iniciatives de mestres, sinó que fins i tot pugui ser, fins i tot acompanyat per l'escola, de dir, fiqueu-vos d'acord com a AMPA o com a famílies d'una classe sobre què voleu per als vostres adolescents. de cara a no haver de cada família la talla d'aquesta banda. I de l'altra banda és això, aquest equilibri. Hem de, d'una banda, aculturar-nos i comprendre com funciona la informàtica, el tot l'aspecte de pensament computacional, la IA, què volem i què no volem com a societat, quines línies vermelles volem ficar de dir, doncs, no vull que un robot s'encarregui dels meus pares, de persones grans, vull que hi hagi un humà. No vull que mai cap mestre pugui ser substituït per hores de pantalla en un programa, encara que sigui fantastiquíssim. No volem que els nanos estiguin fent una progressió autònoma sense un humà al voltant seu. Hem de definir tot un conjunt de línies i hem d'implicar-nos en aquestes decisions i, de l'altra banda, assegurar-nos que tot el que fa, tot el que és necessari pel desenvolupament dels infants, que és presència, i malauradament això és també conciliació i assegurar-nos que a nivell de societat avancem, espais de joc lliure, interaccions amb altres infants, autonomia, una mica més de risc, de gestió del risc, o sigui, hem de també assegurar-nos que anem construint aquests espais, ens anem reapropiant la ciutat també als que estan en entorn urbà i anem confiant de dir, hi ha potser més perills en els en un mòbil hi havia unes dades de al cap de 7 dies un adolescent pot estar contactat amb intencions per pedocriminals o d'altres. O sigui, és molt ràpid que una persona amb intencions negatives pugui entrar en contacte via Snapchat, un TikTok o altres amb adolescents. Hi ha potser menys perill fora de casa, jugant fora, però tenim la sensació com a famílies que és millor que els nens es quedin a casa.
1: Sí, perquè mentre els estic veient allà a l'habitació, estan tancats, no tenim la sensació de que, en canvi, ells estan obrint una altra porta que els porta a un món encara molt menys controlat. Ja veieu que era interessant, que compartir temps avui amb la Margarida Romero, aquesta investigadora experta en ciències socials, intel·ligència artificial i educació. Ella treballa a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i està a punt de publicar més un llibre que té aquest títol, que ja també crida l'atenció. A idiotes, juguen amb aquest idiotes i a intel·ligència artificial, a idiotes, la intel·ligència artificial ens tornarà ximplets? Que no us penseu que és precisament un llibre dirigit a superexperts? Jo l'he començat a llegir i precisament va dirigit a nosaltres, a mares, a pares i a mestres que acompanyen a infants i adolescents que ara tenen tants reptes per endavant. Així que, Margarida, hauràs de repetir, visita Lletra Lligada per parlar-nos d'aquest llibre i de tot el que comentes.
3: Amb molt de gust, merci.
1: Moltes gràcies. També a nosaltres ens agradaria transformar tot el que compartim aquí amb vosaltres en eines útils a casa vostra o a les vostres aules. Ja sabeu que ens encanta escoltar-vos, així que expliqueu-nos si funciona. Avui hem fet camí a la ràdio gràcies al control de so, al Cristian Estanescu i a l'Aro Serén. Bona setmana, famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La crisi de l'habitatge, el motiu de la manifestació multitudinària d'aquest dissabte a Madrid, convocada pel Sindicat de Llogateres. L'objectiu és que s'aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, en referència a la dona de 87 anys desallotjada per un fons voltor aquesta setmana. Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: La vivienda debe ser un derecho y no un negocio. Necesitamos una regulación valiente que lo proteja. Necesitamos caminar hacia un nuevo modelo de vivienda que elimine la especulación y garantice el derecho. El primer paso para todo esto es este mismo martes. Exigimos que se apruebe el Real Decreto Mari Carmen.
0: La proposta del sindicat blinda els lloguers indefinits, inclou la congelació dels preus i exigeix que no hi hagi desallotjament sense una alternativa habitacional. L'executiu espanyol accelera negociacions per consensuar un escut contra els desnonaments, un decret que ja va tombar el Congrés en repetides ocasions. Óscar López, ministre.
3: Y yo espero que alguien alguna vez escuche ese grito de la calle, esa manifestación que vamos a ver hoy, esa gente que está reivindicando, porque no todos son iguales. Hay quien pone medidas y hay quien vota en contra de las medidas. Por tanto, el gobierno está intentando sacar adelante algo que, quiero recordar, ha frenado hasta en 4 ocasiones, el PP y Vox, con su voto.
0: Pel que fa als grups polítics, Junts proposa prohibir desnonaments únicament quan els pisos siguin de fons voltors, mentre Podemos reclama l'expropiació de propietats als grans tenidors i Sumar amenaça amb no assistir al Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el Reial Decret d'Habitatge. Un apunt, Catalunya concentra una tercera part dels llançaments que es produeixen a l'Estat. L'any passat en van ser 6.000. A Ceuta, dues persones han estat detingudes per l'agressió sexual d'una menor a la platja del Trampolí. La noia ha estat traslladada a un centre de menors de la ciutat autònoma. Avui la policia ha retirat dels carrers un centenar de menors per evitar, volíem dir precisament, que es vulnerin els seus drets. Mentrestant, a Madrid, prop de 20.000 persones s'han concentrat en recolzament a Ceuta aquest migdia. Una manifestació en la que han participat PP i Vox, que han reclamat la dimissió del president del govern, Pedro Sánchez. De la seva banda, l'executiu espanyol treballa en un decret per agilitzar devolucions, però es calcula que 4.000 migrants continuen en situació de carrer. I de l'educació els expliquem que la consellera Esther Niubó ha fet una crida als docents per passar de la crispació al consens. Niubó ha assenyalat a l'agència EFE que és difícil tornar a negociar els acords tancats amb els sindicats UGT, Comissions Obreres i professors de secundària perquè, diu, ja estan desplegats. El sindicat majoritari USTEC els titlla d'insuficients i manté l'amenaça de vaga si no s'atenen demandes com l'ampliació dels recursos a l'educació inclusiva i que es baixin les ràtios a les aules. Escoltem Esther Niubó, consellera, y Yolanda Segura, USTEC.
4: Y que podamos debatir y reconducir este clima, pues ciertamente crispado que tuvimos el año pasado, para convertirlo en un clima más constructivo y con la mirada en la próxima década.
5: Está claro que encara doncs, queda mucha feina a hacer, malgrat que hayan fet uns acords endavant. Això no soluciona els problemes que tenim als centres educatius. El que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
0: I als esports, en marxa l'enfrontament entre la selecció espanyola de futbol amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol i la selecció anglesa a Wembley. L'actual campiona del món enceta així el seu camí a la Nations League davant una selecció que també arriba amb una medalla mundialista. Aquesta hora el marcador és de 0-1 a favor de la Roja gràcies a un gol de Lamine Yamal al minut 2 del partit. Coneguem ara la previsió del temps per demà. Noelia García Emet.
6: Demà diumenge a Catalunya, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Al litoral, cel ennuvolat amb núvols baixos, sense descartar durant el matí precipitacions febles. A la resta del territori, més sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes seran de 20 graus a Barcelona i a Tarragona, 17 graus a Lleida i 16 a Girona. A partir de dilluns, baixaran les temperatures de forma generalitzada i la propera setmana s'esperen precipitacions. Bufarà vent fluix de direcció variable, augmentant a moderat a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: En clau cultural, les celebracions de la Mercè aquest vespre se centren en el correfoc amb la nova Porta de l'Infern, una gran estructura que es podrà gaudir durant l'espectacle al Passeig de Gràcia de Barcelona. I a la la platja de Bogatell, els concerts gratuïts de la Pegatina, al·lèrgiques al polen esbatlana i com a cap de cartell Love of Lesbian a 11:45 amb Ejército de Salvación. Ho és tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.

0: o bé en qualsevol moment a través de RN Audio, a través del portal d'internet. Sigui com sigui, la forma com entrem en contacte, la benvinguda més cordial a l'edició número 2654.
1: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: poco más de qué se trata.
1: Arranca y vámonos.
2: Els continguts que us hem preparat per aquesta cua del setembre d'un 2026 són els següents. Enregistrament de Ràdio Barcelona, freqüència modulada de 1991, estrena de secció, i ens fa molta il·lusió, la Ràdio i l'Esport, i està aquí al meu costat per intervenir Joan Manel Surroca, novetats tecnològiques amb l'enginyer Andreu Beà, dones científiques i tecnòlogues amb el grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, l'altra ràdio a l'escola amb el Pito Martínez, Ràdio Afició amb la Xari Bermejo des de Mike Delta Víctor, la tertúlia, que és com esperem acabar aquest programa, de la Ràdio i la Televisió Internacional amb en Francisco Rubio, de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, i també hem de trobar temps per la supercomputació amb la Mariona Sanz, que des del Barcelona Supercomputing Center ens informarà d'una empresa emergent que ha sorgit en aquell indret capdavanter amb la recerca en el món de la supercomputació i la intel·ligència artificial. Tot això servit i fet per la Irene Moreno, realització tècnica, control de so i Sintoniqui a la direcció i presentació.
3: L'altra ràdio vintage amb en Sintoniqui,
4: l'altra ràdio vintage.

0: Moment d'obrir ja el programa amb l'habitual fragment històric extret de l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'adreça on podeu consultar tot el material que s'hi troba, 17.500 fragments, és ben fàcil, arxiuradio.uab.cat. I ja que estem a Barcelona en uns dies de concerts populars amb motiu de les festes de la Mercè que s'han celebrat i que encara tenen aquesta cua en el moment que nosaltres estem en antena, alguns d'aquests concerts, els organitzats a la platja del Bogatell, han estat organitzats, com és habitual els últims anys, per Los 40. Per tant, us proposo d'escoltar un enregistrament de Ràdio Barcelona FM, perquè no existia encara el que era l'emissora de cadena 40 principals a la ciutat de Barcelona en aquell any 1991. Doncs això, 1991, enregistrament de Los 40 principales del mes de febrer a través de Ràdio Barcelona FM. Hey, all right!
1: Principales en concierto. Estos son los acontecimientos en vivo para los próximos días. La Iguana llega a la ciudad condal. Iggy Pop va a estar en concierto en Barcelona. Recuerda, este mismo martes, día 19 de febrero, en la sala Studio 54, Iggy Pop en concierto. Recomendación de Los 40 principales, no te duermas porque las entradas anticipadas las tienes todavía a la venta en las taquillas Gran Vía Ribau y en los puntos habituales. Este martes, día 19, en la sala Studio 54, Iggy Pop, La Iguana en concierto.
0: L'altra ràdio va sumant temporades, estem a la nostra 47a temporada, però per sort és un programa viu, un programa que va obrint seccions noves, gairebé us diria, en cada temporada. En aquesta temporada, una de les seccions noves serà la ràdio i l'esport, i podrem escoltar, que ja seu aquí al meu costat, cada mes, en Joan Manel Sorroca, aquest nom. Ara que estem amb els 50 anys de Ràdio 4, és un dels noms importants de la història de Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, per ser precisos, perquè entre el 1990 i el 2007 va

0: ser el cap d'esports, però prèviament va estar treballant a la nostra emissora i anteriorment va estar a les èpoques de Ràdio Cadena Espanyola i de Ràdio Joventut. Jo li he demanat, i estic molt content, Joan Manel, i molt agraït, benvingut a l'altra ràdio, que preparessis cada mes alguna curiositat, algun fet històric, alguna qüestió tecnològica que hi ràdio i esport. I vols començar la teva col·laboració a l'altra ràdio parlant de la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol que, per tant, no ens portarà a Catalunya, sinó que per quina part del món ens n'anem.
1: Ens portarà a Buenos Aires. En primer lloc, agrair la teva invitació, per mi és un plaer. Ja saps que bé, tot el que tingui relació amb la ràdio sempre doncs, queda el record de tants anys dedicat en aquesta tasca i espereu que les meves històries doncs, siguin
0: d'interès. Segur que seran interessants, això està garantit.
1: M'agrada començar aquest petit espai.
0: Per l'origen, sí. Tu que fas història del món olímpic.
1: Més que res per una raó, perquè el que va inspirar aquesta primera transmissió radiofònica va ser un radiotelegrafista i el que tenia la llicència número 1 de ràdio aficionat d'Argentina.
0: D'acord.
1: És curiós, l'origen aquest. Horacio Martínez Sever, es deia. I tot arrenca de que quan la selecció d'Uruguai guanya per segona vegada consecutiva el títol de campió olímpic de futbol als Jocs de París del 1924, doncs es fan un partit d'homenatge als uruguaians al tornar a casa seva. Es fa un partit a Montevideo, entre Uruguai i Argentina, empaten un gol, i decideixen fer un partit de tornada a Buenos Aires. Aquest partit de tornada es tenia que jugar a finals de setembre, però va donar el cas de que hi va haver tanta afluència de públic que no es va poder jugar el partit perquè la gent va envair el camp.
0: Sí, de tanta gent, envair el camp i ja no es podia
1: llavors,
0: jugar. És una curiositat.
1: El partit es va jugar el dia 2 d'octubre i ha passat a la història per tres coses.
0: 2 d'octubre de 1924. Quines són aquestes tres coses?
1: Primera, l'aparició de l'anomenat gol olímpic, que tothom sap que és un gol que es marca directament des del llançament de cantonada, d'un córner, i que la pilota entra directament a la porteria.
0: I aquí es va fer el primer.
1: Aquest es va fer el primer. I d'aquí ve el nom, perquè la transmissió, el gol el fa César Unzari, el locutor, l'Horacio Martínez, diu gol a los olímpicos. Gol a los olímpicos, que eren els uruguaians.
0: Clar, ho acabes de dir. Sí,
1: per tant,
0: sí.
1: D'aquí queda la frase de gol olímpico. Segona, arran de les dificultats del primer dia que no es pot jugar el partit, apareixen les primeres tanques al món del futbol. El ballador olímpico, que li diuen els argentins, que sempre posen adjectius. I la tercera, que més, la transmissió d'aquest partit de ràdio, que la fa l'Horacio Martínez Sever, junt a Tilio Casime, que és el director del Diario Crítica. I aquest home fa la transmissió amb tres micròfons. Un ell, un altre la Tilio, i un tercer per captar l'ambient. I, com que no s'havia fet mai una transmissió de ràdio de futbol, i per tant no existia vocabulari com ara el podem tenir, què van fer? Van publicar a la premsa un esquema en el que el camp de futbol estava dividit en 40 segments.
0: A camp?
1: I llavors, siga vostè el partido por la ràdio.
0: És a dir, podien tenir la plana de diari...
1: Vostè no va al partido, però està la pelota en la zona 4.
0: Com allò de la gent que juga escacs, que tenen la seva nomenclatura, perquè pogués tenir la precisió de quina part del terreny de joc
1: que jugava. Perquè encara no s'havia fet el vocabulari dels defenses, centrocampistes, mediocampo, zona media, cerca de l'àrea, etcètera. Doncs aquí es va fer aquesta primera transmissió. Pensem que les transmissions de futbol a Amèrica es van fer més habituals, però aquí la cosa va tancar. A casa nostra fins al 27 no va haver-hi.
0: Fins al 27 no va haver-hi el primer partit de ràdio a casa nostra transmès pel nostre mitjà de comunicació. Coses tan interessants, tan sorprenents com la que avui ens ha explicat en Joan Manel Sorroca, la tindrem a la Ràdio i l'Esport dins a l'altra ràdio de Ràdio 4 una vegada al mes, fins aquí un mes. Moltíssimes gràcies, Joan Manel.
1: Benvingut, gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Sintonico.
0: La ràfaga ens dona peu ja a saludar el primer especialista del programa d'aquesta setmana de l'altra ràdio. És el tecnòleg, l'enginyer Andreu Beà, que també com la majoria d'especialistes que formen part de l'equip de l'altra ràdio ja va sumant unes quantes temporades i evidentment jo li agraeixo sincerament. Andreu, benvingut una altra temporada al programa. amb aquesta vitalitat, amb aquest optimisme i sobretot amb aquesta sapiència, no?, que l'Andreu Beà ens parla a vegades de qüestions que tenen a veure amb plaques solars, altres amb qüestions de robots que netegen hospitals, altres amb eines que poden ser útils per persones que tenen problemes de mobilitat i que necessiten eines per recuperació. En fi, el catàleg de coses que has portat al programa és llarg i extens, o aquell metge que jo ara quan... t'escolto, Andreu, em ve la memòria, no? Crec que era el doctor Alegria, no?, que treballa a l'Àfrica.
3: Sí, l'Iñaki
0: Alegria. Amb aquella gran aplicació per ajudar amb qüestions de tractaments pediàtrics a persones que no són pediatres però que estan fent atenció a l'Àfrica i amb resultats molt bons. Avui ens parles d'una eina que és possible que també pugui tenir utilitat per més d'una persona que està escoltant l'altra ràdio, que t'ha cridat l'atenció i que avui ens les presentes. Tal com l'escoltareu dit a la catalana, l'eina es diu Ton Fotos. Ton Fotos, tal com sona.
3: De fet, és com si fos una tonelada de fotos, però no és en pH anglès, no, Ton Fotos, no? Aleshores, com una tonelada de fotos. El problema que intento resoldre avui és un problema que jo fa anys que portava intentant resoldre, val? A casa tenim ara mateix 1 milió de fotos. Ho vam mirar, si vosaltres poseu a la carpeta de fotos, no?, allò, el botó dret, mireu, sí, quantes fotos teniu a dintre les carpetes, no, normal, les famílies actualment és entre 30 i 50.000 fotos. Nosaltres hem tingut, doncs, la sort o la desgràcia de tenir 1 milió de fotos.
0: Pots dir, clar, quantes no ha... persones formen part de la teva família? Perquè ara resultarà que sou 15.
3: No.
0: Quants són?
3: No. A veure, aportant fotos, dos, només.
0: Dues però... persones a la família, sí, aportant fotografies.
3: Sí, sí.
0: I heu arribat, dius, a quina quantitat?
3: A 1.024.000 fotos.
0: Carai, Déu-n'hi-do.
3: Sí. Sí, Déu-n'hi-do. Llavors, quan t'adones d'això, bueno, ja fa temps que ens n'hem adonat que teníem més fotos de lo normal o del que podríem gestionar d'una forma natural. A més, el meu pare, en Pau Descansi, doncs ens va deixar, amb 90 anys, va escanejar totes les seves diapositives. Imagineu quina sort tenim ara, doncs, perquè les podem veure i mirar i gaudir,
0: sí, sí,
3: millor, no? Doncs, i ell ja ho va veure, no?, doncs que les diapositives eren un format que ara ja ningú fa servir, que potser un dia es perdrà el catxarro per passar les diapositives, i llavors no... Home, sempre les podràs veure així, a contrallum, no?
0: Sí, sí, però no
3: però
0: és el mateix.
3: La veritat és que les va passar, les va, diguem-ne, digitalitzar, i també, que són unes 6.600, és a dir, 66 caixes d'aquelles de 100 que hi havia abans, us en recordeu,
0: home,
3: que són
0: tant
3: més grans dels
0: ja
3: dients.
0: Ja és una bona aportació,
3: no tots,
0: eh? Potser, molt bé, molt bé.
3: Però potser no tothom se'n recordarà, d'aquelles caixetes amb les diapositives, i per altra banda, tots els àlbums, que són unes 6.000. En total, ens va portar des de l'any 52 a l'any 2001, que va tenir la seva primera càmera digital, unes 12.000 fotos.
0: 12.000 fotografies procedent del format anterior, escanejades...
3: Però recordeu que aquella època 36 diapositives et duraven un any. Hi havia un aniversari, un viatge...
0: I hi havia molta més continència. Ara 36, sí, fotografies, molta gent no li dura ni una hora, en fa més.
3: Correcte.
0: Clar.
3: Jo et dic, mira, només amb l'eclipsi vam fer... La meva filla em va fer 286. Perquè us feu un ordre de magnitud, Esclar que amb moltes proves, posant-hi filtre a la càmera, sense filtre... Però, bueno, ho dic per això, perquè nosaltres havíem arribat a fer, jo havia arribat a fer 5.000 fotos al mes, val? Que és moltíssim. I clar, però amb aquest ritme, al final, doncs, vas agafant disc dur més gros i dius, bueno, el dia que això peti, o el
0: sí,
3: dia
0: sí,
3: que jo vulgui buscar algo, no trobaré res.
0: No és pràctic, clar, tanta quantitat.
3: Bueno,
0: sí, sí.
3: La primera pregunta que et fas, aquest és el problema, vale? Ara anem a buscar una solució. La primera pregunta que et fas és com les endreço, per concepte o per temps, o per data? No?
0: D'acord.
3: Dius, vale, d'entrada per data.
0: Bé.
3: Posem una carpeteta que es digui 2026 i allà dintre, pemba, pemba, tot allà dintre. Què passa? Que quan tu fas les còpies de backup, si és que les fas del teu telèfon, que ara doncs, hem reduït les fotos, la majoria de gent ja fa les fotos únicament al telèfon, les
0: sí,
3: càmeres,
0: sí,
3: encara fins i tot les compactes aquestes que eren molt pràctiques de butxaca han desaparegut pràcticament, no? I doncs quan tu fas aquesta còpia, el problema és que es queda barrejada amb tota una quantitat de porqueria, de retalls, de memes, de gent que t'envia, de vídeos xorres que no tenen cap importància per a la teva família, i dius, i tota aquesta pastarada, perquè al final és com una deixalleria digital,
0: d'acord,
3: no és... doncs la còpies a un ordinador, Però, clar, llavors, les 3-4 fotos que són claus, no? que t'agrada doncs, d'un, no sé, d'un casament, o jo què sé, d'algú de la família que hi havia.
0: Un viatge, algun moment.
3: O d'un viatge.
0: Algun lloc significatiu que hagis vist, sí.
3: Queda enterrat, literalment, o digitalment, amb tant de soroll. És a dir, la senyal, el soroll no et deixa veure la senyal. Aquest és el problema greu que ens afrontem actualment. No? I com això no s'indexa, és a dir, tu, tots ho volem fer, però quan ens jubilem. És a dir, ara posarem els noms a cada foto de no sé què, tal i qual. I això és impràctic i és inviable. No? Ni que estigui jubilat. A més, si en tens tantes, és que no ho pots fer. No? Llavors, anem a intentar fer que el nom d'ordinador, tal com es diu, ordeni, endreci les nostres fotos.
0: Bé.
3: Aquest és aquest, fins i m'he explayat amb la definició del problema.
0: Tenim claríssim el problema, tenim claríssima la situació, molt ben explicada. L'audiència diu, a mi també em passa, però no a lo millor amb el número de fotos
3: segur.
0: Que ens diu l'Andreu Bea.
3: És igual.
0: Però és igual. Ara, anem a la part positiva i no direm, ho direm el mes que ve, no, ho direm ara.
3: No,
0: la solució, saber que es diu Tom Fotos, però com es fa això, a veure?
3: Fins fa poc, fa uns 6 o 7 anys, hi havia una cosa que es deia Picasa, que el Google, com el Picasso, el Picasa, Google el va comprar i els van destrossar, és a dir, i els van descatalogar i aleshores ara ens van deixar sense res. O sigui, jo aboco perquè les nostres dades són nostres. Jo no tinc per què donar ni a Google Fotos, ni a l'iCloud, ni ningú sigui d'Apple, o sigui de Windows, o sigui de qui sigui. Les meves fotos estan a casa meva. Val? I aleshores nosaltres tenim una NAS, un sistema de storage aquí al menjador, amb 16 terabytes, i ho guardem. Per tant, estic parlant de quelcom que suposadament el Google Fotos et soluciona, no? Que és anar tenint totes les fotos allà del carret, doncs et fa una còpia de seguretat i si vols buscar, doncs et poses gos, et busca les fotos que surti un gos, no? Però això no és el que jo vull anar una mica més enllà, no? Vull tenir un control total de les fotos.
0: D'un disc dur extern, queda clar.
3: Exacte.
0: Estem al disc dur extern.
3: I per tant, estem amb local.
0: Amb local.
3: A casa nostra.
0: Perfecte.
3: Les nostres fotos, no una cosa que sigui un núvol. Doncs, aquí, quan van descatalogar el Picasa, ens vam quedar orfes durant 6 o 7 anys. Però hi ha hagut un noi d'Ucraïna que, ha creat això que es diu Ton Fotos. I no és de... O sigui, tens per fer unes proves, però em sembla que estem parlant d'uns 50 euros, 56 euros. Però són els més ben invertits que he fet aquest any. Vaig començar el mes de gener i cada setmana, cada 15 dies, he pogut anar fent un any. És a dir, he anat començant enrere i ara ja estic a l'any 24, ja estic a punt d'arribar al mes de setembre, deixant un ordenador nit i dia treballant. I què fa? Doncs agafa la carpeta, imagineu, del 2013 i la va escanejant. I una a una va buscant les cares que hi ha en aquella foto. Val? I passa un rectanglet.
0: Sí.
3: El que passa que no sabem qui és aquella persona. Normalment, a una foto hi ha 3-4 persones, hi ha més cares que fotos.
0: D'acord.
3: Això ho tenim clar. Va. A dia d'avui ja portem més de 3 milions de cares amb etiqueta. És a dir, el que el Facebook en deia FaceTag, és posar una etiqueta a cada cara.
0: Sí, sí.
3: Val? Recordareu, alguns ho havíeu fet al Facebook. Doncs és aquest esport, no?, d'anar buscant les cares de les persones i anar-les enriquint. Però clar, això tothom fa una base de dades. La majoria de programes que fan això, no és l'únic que ho fa una base de dades. Què passa? Que quan tu agafes aquesta foto ja enriquida, imagineu una foto senzilla amb dues persones, ¿vale? Pues mira, el Cinto i l'Andreu. Doncs aquí han sortit els dos i a la nostra base de dades diu que aquí som els dos. Però que jo agafo aquesta foto i l'envio a algú, doncs aquesta informació es perd. La primera programa que incrustava la informació en aquest enriquiment semàntic de dir, amb aquesta foto hi ha el Cinto i l'Andreu, a dintre del propi JPEG, és a dir, dintre del
0: fitxer,
3: era el Picasa.
0: D'acord.
3: I ara ho hereda el Ton Fotos. La majoria d'altres programes tenen índex i tenen moltes coses, però al moment que se't trenca l'índex o que canvies d'ordenador o que això, es perd aquella informació. Per tant, és fonamental aquesta distinció que us diré avui de guardar aquesta informació incrustada dintre del fitxer. I això ho fa el Ton Fotos. I el que fa, bàsicament, et guarda la posició relativa amb aquella foto d'on està la teva cara, que és un rectangle, i on està la meva, i els noms. Val? I després, també, si sabeu que ara els mòbils et porten el GPS, diuen XY de la Terra, no? Et diu, aquest senyor estava aquí, amb aquesta foto. Doncs això també ho posa. Què passa? Que si tu ja tens endreçada la data, perquè hem dit que tu has anat fent carpetes doncs, el 2026, segurament la data del fitxer també és important, no? De quan la vas... El que en diuen data taken, no?
0: Sí, d'acord. El dia de la presa de la foto, sí.
3: Exacte. Doncs si tens la data, les persones que hi ha i el lloc on te ho vas fer, fixeu-vos que estem enriquint moltíssim semànticament aquesta imatge. La fem que sigui autodescriptiva.
0: Molt bé.
3: Doncs... Aleshores, això et permetrà fer, en el futur, un concepte nou que he creat que es diu Fotorum Vitae. Què és un Fotorum Vitae? Pues, d'aquella persona, totes les fotos que tens que surti aquella persona.
0: Molt bé, molt bé.
3: Per tant, aquest Ton Fotos és un gestor, per acabar, fotogràfic, pensat per grans biblioteques, tot queda al teu ordenador. La gran aposta és el reconeixement facial. No us ho he dit, però un cop jo li explico qui és el Cinto, ella busca aquests milions de fotos doncs, i extreu els 300 que hi ha a la cara del Cinto.
0: Sí, sí,
3: això és màgia, eh?
0: O sigui,
3: es va entrenant amb IA.
0: Per
3: tant, converteixes cares en persones identificades i cerques per persones, per dates i lloc. I és molt potent per recuperar fotos antigues. I no és només un visor de fotografies, val? I el que és important és que treballa sobre una biblioteca existent, que
0: sí,
3: és la nostra.
0: Sí, sí, d'un disc dur extern.
3: Molt interessant per arxius de milions d'imatges. És a dir, si funciona amb milions d'imatges, si en teniu 50.000, no patiu perquè anirà bé.
0: Ens ho ha explicat l'enginyer i tecnòleg Andreu Bea, que torna al programa el mes entrant. Fins aleshores, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Canviem de temàtica en aquesta edició de l'Altra Ràdio i ens endinsem ara a la secció que cada mes ens portarà el grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Per segona temporada tenim la col·laboració mensual d'aquest grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, la qual cosa ens agrada molt que així sigui des d'aquesta ràdio pública. Avui és la Maria Àngels Olivella qui ens presenta la figura de la informàtica, la matemàtica i la militar nord-americana Grace Hopper.
4: Grace Hopper va néixer a Nova York el desembre del 1906. Ja des de petita mostrava una gran curiositat per la tecnologia i li agradava molt desmuntar rellotges despertadors per veure com funcionaven. També ella mateixa doncs, portava un rellotge que funcionava al revés i quan se li demanava el per què, deia, home, i per què no, els humans som al·lèrgics als canvis. Va estudiar matemàtiques i física al Vassar College i més tard va obtenir un doctorat en matemàtiques. Durant la Segona Guerra Mundial va voler entrar a la Marina dels Estats Units, però inicialment la van rebutjar perquè no complia els requisits de pes i alçada. Finalment, però, va poder aconseguir entrar. Va començar a treballar amb els primers ordinadors electromecànics, el Mark I, i en aquella època els ordinadors funcionaven amb seqüències numèriques. Hopper va proposar una idea revolucionària, que és que les persones poguessin donar instruccions als ordinadors utilitzant paraules. Així doncs, el 1952 va desenvolupar un dels primers compiladors, o l'A0, i al principi la seva idea va ser rebutjada, ja que molta gent pensava que els ordinadors només servien per fer càlculs. A partir d'aquí va crear el primer llenguatge de programació, el Flowmatic, i d'aquest en va sortir el COBOL, un llenguatge que encara avui en dia s'utilitza en el camp de la banca i l'administració pública. Una de les anècdotes més famoses va passar el 1947 quan va trobar una polilla atrapada dins un relé d'un ordinador al Mac II. La va enganxar al llibre de registre i va escriure que era un cas real de bug, és a dir, un error informàtic. Encara que aquesta paraula doncs, ja evidentment existia, aquesta història va ajudar a popularitzar-la en el món de la informàtica. Des de la perspectiva de gènere, la seva història és especialment important perquè va destacar molt en un àmbit molt dominat pels homes. I tot i trobar barreres pel fet de ser dona i per defensar idees innovadores, ella va continuar endavant. El 1983 va ser ascendida a contraalmirall i es va retirar el 86 als 79 anys. Després va continuar fent de consultora, donant conferències i sovint amb l'uniforme de la Marina. En aquestes xerrades, ella repartia trossos de cable d'uns 30 centímetres per explicar que la llum recorre aproximadament aquesta distància en un nanosegon. Chris Harper va morir el 1 de gener del 92, però el seu llegat continua. Des del 1994 se celebra la Grace Hopper Celebration of Women in Computing, un dels esdeveniments més importants per a les dones al món de la informàtica. En conclusió, Grace Hopper és un exemple de curiositat, perseverança i capacitat de qüestionar les normes i una dona que va ajudar a transformar la informàtica.
2: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
0: Genuí programa de ràdio pública, per sort des de Ràdio 4, oberts a poder donar difusió des de l'altra ràdio moltes iniciatives d'organitzacions que tenen un elevat interès. Hem escoltat ara la col·laboració d'aquest grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Jo deia que estava molt content de que aquesta agrupació formi part de l'equip de l'altra ràdio i ara entra en acció el Barcelona Supercomputing Center. Novament, en aquesta temporada, i ho agraïm sincerament des de l'altra ràdio, tindrem dues col·laboracions del BSC, com ha passat en els últims anys. Els segons programes a més, i com és aquest el cas, els quarts programes a més. Entrem ja dins de l'apartat de supercomputació del BSC, saludant la Mariona Sanz, la directora d'Innovació i Desenvolupament de Negoci en aquell centre de recerca de prestigi internacional. Benvinguda, Mariona, a una nova temporada.
5: Hola, Cinto. Avui, a la secció d'innovació del Barcelona Supercomputing Center, us parlaré d'un altre spin-off, Qubist. Avui us vull parlar una d'aquelles històries que ens recorden el talent tecnològic que tenim a casa nostra, al Barcelona Supercomputing Center. Us sona el nom de Qubist? Doncs us hauria de sonar, perquè aquesta empresa, nascuda el 2020 com a spin-off del Barcelona Supercomputing Center, creada per Cesare Luzgasco, que era investigador del Departament de Computer Science, està revolucionant la manera com les grans companyies gestionen les seves dades. Imagineu-vos que una empresa té un magatzem gegant ple d'informació digital, el que en el sector anomenem un data lake house. El problema és que sovint buscar una dada concreta en aquest magatzem és molt lent i, a més, també molt car. Aquí és on entra Qubist. Qubist utilitza una tecnologia anomenada indexació multidimensional, que es va inventar precisament al Barcelona Supercomputing Center per analitzar on es produeixen els embussos d'informació i optimitzar les rutes per on passen les dades. El millor de tot és que el lema de l'empresa ho diu tot. No canvies res, augmenta la velocitat, redueix costos. És a dir, les empreses no han de canviar les seves eines de treball. Qubist simplement les fa volar. I per si penseu que això és només una teoria, us porto un cas d'èxit real amb una empresa client de Qubist en l'àmbit de la ciberseguretat. Aquesta companyia necessitava analitzar quantitats massives de dades per protegir els seus clients de possibles atacs. Però el seu sistema estava col·lapsat. Les consultes eren tan lentes que posaven en risc la detenció d'amenaces en temps real. Qubist va entrar-hi, va reorganitzar l'emmagatzematge i va implementar una plataforma senzilla per gestionar-ho tot al núvol. I agafeu-vos a la cadira amb els resultats. Una consulta que abans trigava 38 minuts a processar-se amb la tecnologia Qubist va passar a fer-ho només en un minut. Estem parlant d'una reducció d'un 97% del temps. Imagineu-vos doncs, també els costos no?, associats que s'han reduït. Això no només estalvia molts diners si en servidors, sinó que permet que l'empresa pugui ser molt més ràpida a l'hora de bloquejar un ciberatac i protegir els seus clients. Aquest és un projecte que Qubist doncs, va implementar i ja està en marxa. És realment molt interessant veure com els resultats de la recerca que fa el BCC acaba convertint-se en solucions que es fan en que es poden portar al món real i en el món digital perquè sigui més eficient i molt més segur.
0: Ara entrem al bloc de radioafició del programa del dia d'avui i abans de saludar l'especialista que porta habitualment aquesta secció en els quarts programes, a més, deixeu-me donar una informació i és que el passat dissabte 19 de setembre el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte d'Àvila es va celebrar la 11a edició de Iberradio, Fira de les Radiocomunicacions. Durant tot el dia es van poder visitar a Àvila una trentena d'estants i es va celebrar també un mercat de segona mà. Es va activar l'indicatiu especial Alfa Oscar U, India Bravo Romeo i Pablo Cruz Corona amb indicatiu EA8. Hotel Zulu, per tant EA8 AXZ, va presentar el llibre Exploración Espacial y Radioafición del Sputnik a los Viajes Interplanetarios. Pablo Cruz Corona, en aquell llibre, tracta de les estacions espacials, dels centres de seguiment que hi ha a Espanya, de totes aquestes naus que circulen per l'espai. Parla també del programa Apollo, de l'Estació Espacial Internacional, així com del paper dels radioaficionats doncs, en el món de les comunicacions a l'espai, allò que l'Eduard García Luengo durant tants anys ha fet a l'altra ràdio de Ràdio 4. Doncs bé, l'obra també dedica una atenció especial a les futures missions a la Lluna i a Mart, a les comunicacions des d'altres mons, les sondes Voyager, l'exploració de l'espai profund i les futures xarxes de comunicació interplanetària. També s'endinsa en aspectes pràctics d'especial interès per als radioaficionats, incloent continguts sobre com muntar una estació per rebre senyals espacials, com fer una estació completa per operar amb el satèl·lit de radioaficionats geoestacionari QO100 i també dona informació sobre com seguir els satèl·lits que estan en òrbita. Es tracta, per tant, d'una obra pensada tant per radioaficionats com per totes aquelles persones interessades pel món dels satèl·lits, de les comunicacions i de l'exploració de l'espai. Recordeu el títol, Exploración Espacial y Radioafición, del Sputnik a los Viajes Interplanetarios, escrit per Pablo Cruz Corona. I ara sí que cedeixo el temps d'antena molt de gust a Xari Bermejo, la presidenta del radioclub Mike Delta Victor de X-Group. Ella sempre, cada mes, es fa una elecció, una tria d'efemèrides que s'han celebrat o bé que celebraran ben aviat en el món dels radioaficionats.
6: Primer diploma commemoratiu de les festes de Santa Tecla de Tarragona 2026. Els companys del Ràdio Club del Tarragonès han celebrat les festes de Santa Tecla de Tarragona 2026 i, paral·lelament, han organitzat una activitat commemorativa via ràdio. Han estat en l'aire amb l'indicatiu especial Eco Hotel 3 Serra Tango en tots els modes i bandes del 12 al 23 de setembre de 2026. L'activitat compta amb un diploma commemoratiu basat en el sistema de diplomes hamhour.cloud. Per obtenir el diploma era necessari aconseguir un mínim de 60 punts. Tota la informació sobre l'activitat, la consulta dels contactes i la descàrrega dels diplomes es pot trobar al web de l'activitat ecohotel3serratango.ea3romeocharlieyankee.org. Commemoració del tren Galaico Expresso. Activitat organitzada pels companys de la Unió de Radioaficionados de Ourense, que van estar en l'aire els dies 5 i 6 de setembre de 2026 amb l'indicatiu especial Ecogolf 1 Golf Eco, commemorant la restauració d'aquest emblemàtic tren d'època, realitzada per Moferga, Museu del Ferrocarril de Galícia. En el passat, aquest tren recorria la ruta de Barcelona fins a Galícia i actualment, gràcies a la posada en valor del patrimoni ferroviari, circula com a tren turístic per la ruta entre Ourense i Monforte de Lem, al llarg del riu Miño i de la Ribeira Sacra. Celebració del centè aniversari de la Papa Quilo Papa, Ferrocarrils Estatals Polonesos. I no abandonem el ferrocarril, ja que l'Associació per al Foment de l'Esport, el Turisme i la Cultura, Culeixar, i la Fundació del Grup Papa Quilo Papa, de la mà de la Dobrici Amateur Radio Club Sierra Papa 3 Papa Delta Òscar i de membres del Sierra Papa Fira Club, han organitzat aquesta activitat, que estarà activa de l'1 al 30 de setembre de 2026. Han posat en l'aire diversos indicatius especials. Hi ha un diploma commemoratiu allotjat en el sistema de diplomes hamauer.cloud. Per obtenir el diploma, cal assolir un nombre mínim de punts segons les categories següents. Bàsic, 100 punts. Bronze, 200 punts. Plata, 300 punts. I or, 400 punts. I fins aquí la participació mensual de Mai Delta Víctor de X Group a l'altra ràdio. Tota aquesta informació, incloent les URL completes, la teniu per escrit al Facebook de l'altra ràdio. A nosaltres ens podeu trobar al nostre web maideltavictor.com.
2: L'altra ràdio, amb Sintonic.
0: Programa coral, programa global, amb extraordinàries col·laboradors i col·laboradors, a banda de les institucions que també podeu escoltar. Hem sentit ara la secció de radioficció amb la Xari Bermejo, que suma temporades, però qui suma també hi ha unes quantes temporades més, és el Pitu Martínez, l'altra ràdio a l'escola. Comencem el nostre curs radiofònic escolar, temporada 2027, saludant-ho. Com estem, Pitu?
7: Bona nit, tu. Doncs aquí estem començant aquest nou curs, aquest curs 2026-2027, que ve carregat de molt bones notícies. De fet, el primer que t'haig de dir, Cinto, és que per fi, després de 46 anys treballats, més 6 anys d'aquests d'estudiant treballant, m'he jubilat.
0: Vaja!
7: M'he jubilat amb tots els honors...
0: No m'ho esperava,
7: i,
0: Pitu.
7: ...il·lusions.
0: Amb 46 sí, anys, Pitu. Només a feina, Pitu, escolta'm. Quina mandra, mira. Pitu, deixa'm dir-te una cosa. Saps una de les últimes ràdios que he pujat a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, que es fa des d'un pis del barri de Sant Antoni per internet? Es diu Ràdio Mandra.
7: Ràdio Mandra, sí, però jo no tinc mandra, eh?
0: Pitu, 46 anys de feina. Això no és res, Pitu. Felicitats.
7: No estic cansat pas, eh?
0: Felicitats,
7: mira,
0: eh?
7: Mira, estic aquí amb el programa.
0: Doncs que existeix Ràdio Mantra per internet, cert, al barri de Sant Antoni, que el Pitu, com vam dir, ho vam dir a final de la temporada passada, no?, que vas anar en aquell marató de la Ràdio Badalona, que et van adreçar les organitzadores unes paraules extraordinàries, molt merescudes, ho vam avançar, però ara ja és una realitat. Però anem al tema que ens interessa. Què ens expliques en el programa d'avui, cua del setembre del 26?
7: Doncs que aquest any Canal de Reporters continuarà un any més, fins i tot la jornada que s'acostuma a fer a finals de curs cap al mes de maig amb nois i noies amb totes les universitats de Catalunya. Si no passa res, això encara es funciona.
0: Bon senyal, no? Aquesta llavor que tu has creat al Departament d'Educació i de Formació Professional ha de continuar. Sí, sí, és evident que les persones acabem els nostres cicles laborals, però que són projectes molt necessaris, molt importants. Bona notícia.
7: I després tenim un embolic. No sé si t'has assabentat.
0: Quin?
7: La intel·ligència artificial, la paren, no la paren?
0: Bueno, escolta, cap problema. Mira, la propera setmana, tornant al programa, ja van estar ara fa uns dies Javier Otero i Marcos Montero de CIGOPC, parlarem d'intel·ligència artificial, tot això innovador, aquests sistemes que han entrat a un altre lloc sense que s'ho esperessin. D'aquí una setmana en parlarem de tot això que ara està tant per els mitjans de comunicació d'Antròpic i companyia, serà la setmana que ve.
7: Sí.
0: Anem a Ràdio Escolar, Pitu, deixem la intel·ligència artificial,
7: que aquí
0: no ens interessa. Què has triat? Què has triat?
7: Vinga, avui us porto una faula. Una faula de la proposta aquesta que es feia de 100 anys explicant històries és del curs passat, que es va fer de més o menys per allà a Sant Jordi, i és un tastet d'aquesta faula que explicada per nois i noies de l'escola Josefina Ibáñez de Brera. I la faula és la faula del lloro i la mona. I són així.

0: El lloro i la mona. Una vegada hi havia uns senyors molt rics i molt ben relacionats que tenien un lloro que havia après de dir.
1: Quina vetllada més agradable.
0: Aquests senyors solien tenir convidats que ja anaven a sopar o a prendre cafè. I això era l'ocasió de tertúlies molt animades. Algunes de les persones més importants i més distingides de la ciutat eren convidats habitualment d'aquelles celebracions. No cal dir que eren tractats com si fossin prínceps i es podien atipar amb els menjars exquisits i els plats més ben cuinats i que el vi de les millors marques hi corrien a dujó.
2: Fragment de ràdio Josefina Ibáñez d'Abrera, primera vegada que surt aquesta ràdio escolar a l'altra ràdio, l'escola. La següent, pel que veig aquí, sí que ja ha sortit a més d'una ocasió, ens la presenta en Pito Martínez.
3: Sí, la segona és l'Escola Rosella de Viladecavalls i és un conte elaborat pels nois i noies de quart que es diu El Molinet Màgic.
4: Som els nens i les nenes de quart de l'Escola Rosella de Viladecavalls i avui us presentem la gravació del nostre conte.

0: Fa molts i molts anys, en un poble petit, prop del mar, hi vivien dos germans. Un era ric, avar i malcarat. L'altre era pobre, però bo, generós i sempre disposat a ajudar tothom.
1: Un hivern molt dur, el germà pobre no tenia res per menjar. Amb molta vergonya, va anar a casa el seu germà ric per demanar-li una mica d'ajuda.
2: Pitu, on trobem més fragments com aquests que ens has portat avui?
3: Aquests i molts altres fragments... Bueno, fragments no.
2: Els programes sencers.
3: Els fitxers sencers.
2: Els programes sencers.
3: Dins de canal de reporters, posant-ho a Google, canal de reporters de l'ISTEC, trobareu allà, en el repositori, una llista llarguíssima de tots aquells treballs que estan fent els centres educatius i que els podeu escoltar i descarregar.
2: Més vinent en Pitu Martínez Torn a l'altra ràdio. Gràcies, fins aleshores, no. Pitu.
3: A tu, Cinto. Vinga, adéu-siau.

0: Ràfaga de Maria Pelae, que ens introdueix a l'última secció del programa d'avui. Tots els col·laboradors i col·laboradores de l'altra ràdio valen aquest joc, no?, que posem en antena amb aquesta ràfaga divertida. I, evidentment, qui val i val molt i té un gran coneixement de la ràdio internacional és el president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, que si a mi no em falla la memòria seria el col·laborador a dia d'avui actual de l'altra ràdio més veterà. El Pitu Martínez porta molts anys col·laborant, però en Francisco Rubio el supera lleugerament. Paco, molt content de tornar a
1: compartir el micròfon. Gràcies, content d'estar una nova temporada aquí.
0: I que la veterania dins de l'equip de l'altra ràdio vagi
1: sumant anys. Crec que són 45 anys, vull dir, que no està malament.
0: Està dit aviat, el programa en té 47.
1: El mateix que el nostre club, la nostra associació.
0: Associació de Radioescoltes Barcelona, ADXB, recordem l'adreça a internet.
1: adxb.org.
0: Dic en
1: 47 anys.
0: 47 anys, entitat sense ànim de lucre. A principi de cada mes, per tant, la propera setmana mantindrem una secció curta de freqüències i horaris del món de l'ona curta. Curta en el temps, vol dir breu, i de les bandes internacionals que encara hi ha activitat. Deixa'm donar una novetat de la nostra casa. En aquesta tertúlia obrim dient que des del passat dilluns, que era 21 de setembre, el programa despertador de Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb el gran Badó Lledó, la gran Montse Vidal, la gran Ares Teixidó, també es pot veure ja per la 2CAT, de dilluns a divendres, des de les 6 del matí fins a les 8 del matí, simultàniament, com quan està en antena per Ràdio 4, és a dir, va justament abans que entri Cafè d'Idees, Gemma Nierga i el seu equip. A la 2CAT, per tant, es pot veure una realització automatitzada del programa que es fa des d'un dels estudis de Roc Boronat 127 que disposen de càmeres que es poden automatitzar i d'una petita graella d'il·luminació. Per tant, el programa no ha modificat en cap cas el seu format i manté tota l'estructura i sobretot aquest ritme trepidant radiofònic que té en Badó Lledó, la Montse Vidal i l'Ares Teixidó. I també felicitem, el nostre programa sempre ho hem fet, no és una excepció, en aquesta 47a temporada, els col·legues del programa Hoy por Hoy de la cadena SER, dimarts passat en un teatre de la Gran Via de Madrid, van fer un programa per celebrar els 40 anys de la creació d'Hoy por Hoy per Iñaki Gabilondo, que també va estar present a la primera hora. Aquest programa ha canviat de presentador, l'ha deixat l'Àngels Barceló per discrepàncies amb el que seria la direcció, la línia que sembla que havia de seguir a l'Hoy por Hoy, i l'ha agafat un altre veterà de la cadena SER, més jove de generació, com és Aymar Bretos, que és qui va estar al capdavant d'aquest programa. Dit això, ens anem cap al món internacional. Tu, Paco, ens portes cap al Consorci Digital Radio Mundiale, que va participar a la fira IBC 2026, celebrada en el centre RAI Amsterdam del 11 al 14 de setembre.
1: Sí, correcte, és la fira més important del món de la radiodifusió, International Broadcasting, que cada mes de setembre es fa l'actualitat de les últimes novetats. I el DRM Consorci, el consorci aquest de la ràdio digital, que és una ràdio digital d'una mitja, d'una curta, d'FM també, també FM digital...
0: Hauria de substituir a l'amplitud modulada, hauria de substituir a la ona mitjana, com diu Francisco,
1: complementària,
0: i a l'onda
1: curta. Jo diria complementària, sí.
0: Sí, perquè permet simultanejar emissió analògica
1: receptors
0: en digital.
1: Receptors que permeten les dues coses.
0: I amb la versió DRM Plus és possible que també es fessin emissions per FM. De moment a Europa aquest sistema no l'ha adoptat.
1: No, encara no funciona, però Àsia és molt important. I això és el que s'ha dit en aquesta conferència. Al gener d'aquest any ja a l'Índia hi havia 13 milions de cotxes amb receptors digitals DRM dintre dels cotxes, analògic i digital, és a dir, les dues freqüències combinades.
0: Perquè aquí tenim el DAB, però que era sí, un substitut de l'FM. Tenim el DAB i tenim l'FM amb cotxes, diguem-ne, moderns, que és la ràdio digital, tot i que només va al centre emissor de Collserola a Catalunya de moment, i que també Ràdio 4 estem amb DAB+, doncs a l'Índia hi hauria el DRM per ràdio digital.
1: Que sembla que avanço que hi haurà novetats perquè s'estan aplicant ja les noves freqüències de DAB a Tarragona i a Girona i altres llocs. Vull dir, ja parlarem, però no és d'ara, és d'un parell de mesos. Bé, l'empresa també Solar Grove ha representat el receptor N88.
0: Aquest l'he vist.
1: Sí, de freqüències analògiques i digitals.
0: N88, Solar Grove, però encara no està a la venda.
1: No.
0: Hi ha una llista d'espera.
1: A partir del mes d'octubre o així sortirà primer a l'Índia i després es comprarà per les grans plataformes que tot coneixem, Amazon, AliExpress i tot això.
0: N'hi ha un que el tenen pintat de verd, em fa l'efecte.
1: Sí,
0: és a dir,
1: és de colorins.
0: Un és fosc, però l'altre té un to, diem, diguem-ne, bastant verdot.
1: És de colorins. Agafarà una mitja, l'ona curta, l'FM i sortirà al mercat. També hi ha un mòdul DRM1000. Aquest és un mòdul de recepció que es col·loca dintre dels sistemes, per exemple, els cotxes, nova generació, Bluetooth, altaveus, tabletes, portàtils, equips de sintonització. Tot això funcionarà, i telèfons mòbils també, perquè també l'empresa alemana Starways ha presentat un nou model també de recepció per totes les bandes, que aquest és el tipus portàtil, tipus d'anada de viatge, i l'aplicació per telèfons també, la DRM DAP, atenció, perquè s'ha ajuntat, perquè sigui aplicat cap a Europa.
0: Interessa cap a Europa. Múltiples sistemes, exacte. Això és el que interessa.
1: Multiestàndard, que deien ells.
0: Clar.
1: DRM DAP Software Radio, aplicació per a Android, i així es pugui ficar també als cotxes i als telèfons mòbils. Això estarà funcionant d'aquí poc temps. I, per últim, l'empresa Intot, que és una altra empresa de l'Índia, hi ha molt tema a l'Índia, però que també està funcionant a Indonèsia, a Malàsia, és a dir, a Xina. Xina és molt important de la ràdio digital, atenció. Bé, l'empresa Intot també uns sistemes que hi ha 2 milions de cotxes que ja funcionen a l'Índia amb 14 models diferents de cotxes que agafen totes les bandes.
0: Breument, Paco, tu a Barcelona, en Digital Radio Mondiale, en ona curta, que és l'únic que tindríem accés nosaltres, no tenim cap ona mitjana, ni Europa, ni cap qüestió, què pots escoltar?
1: S'escolta la BBC, el Servei Mundial de la BBC, World Service, pels matins, en la banda 49 metres, i també a Ràdio Romania Internacional, que fa una missió cap al Brasil, cap a Amèrica.
0: Arribarien un parell de transmissions digitals en ona curta.
1: Sí, la Índia feia el sistema per ona curta, però de moment no ha tornat.
0: Anem precisament a repassar un cop d'ull ràpid, ona mitjana, ona curta, més aviat pel que seria a emissores.
1: Sí, hi ha novetats, hi ha moviment. Una nova emissora que ja es va parlar uns mesos, que era Ràdio Nova Internacional, que és una emissora que s'ha fundat ara amb diferents DJs, diferents DJs, diferent gent que treballava a les emissores internacionals.
0: Molt bé.
1: Ha muntat una plataforma que començarà el 3 de gener de 2027, el proper 3 de gener, i que emetrà per una curta, però no se sap les freqüències. També notícia d'última hora, ultimíssima hora d'aquesta setmana passada. La Veu d'Amèrica, que havia tancat molts transmissors,
0: sí,
1: perquè el tema
0: dit
1: del
0: tertúlia,
1: president Trump, que havia tancat tot.
0: Sí, va tancar la ràdio pública, el president Trump, alguna cosa ha reobert, però molt poc.
1: Ha reobert el tema en coreà, en xinès, tot això, i tornarà a obrir, per sort no havien llançat les antenes al nostre emissor.
0: Mal assumpte.
1: Una emissora molt potent que arriba aquí a Catalunya, la Veu d'Amèrica des de Djibouti. Djibouti, on ona mitja.
0: Déu-n'hi-do.
1: 1431 kHz, amb 500 kW de potència, tornarà a emetre perquè a l'Orient Mitjà és molt important el tema de la informació en aquest moment. També, nova emissora internacional.
0: Quina?
1: Myanmar, diga Birmania.
0: Sí, Birmania.
1: L'emissora es diu Mizima, amb doble Z, Mizima.
0: Mizima,
1: The Voice of Independent Myanmar, és a dir, l'emissora...
0: Sí, de Myanmar.
1: Que és una emissora que s'ha ajuntat amb Reporters Sense Fronteres, perquè, clar, és un altre país que hi ha censura, que hi ha molts problemes de drets humans, i, bueno, són emissions que s'emeten per una curta també, poquetes hores, per parlar i informar a la població local d'allà per al món de l'Ona Curta. I l'última notícia, pues bueno, això, el que sortim de l'Ona Curta, les emissores religioses han sigut molt importants durant tota la vida.
0: Trans World Radio, Radio Transmundial, Adventist World Radio, l'Adventista, Radio Vaticana, l'emissora catòlica...
1: Radio Vaticana continua.
0: I altres que existien, Family Radio, Estats Units,
1: protestants... Hi ha unes quantes protestants.
0: Etcètera, no? Vull dir, de molts credos, que era molt habitual a l'Ona Curta dels anys
1: 90. Clar, funciona molt bé, el que els agrada aquests programes.
0: Quina tanca?
1: Tancarà el mes de març, encara estem batent d'escoltar-la, la FEF, la Far East Broadcasting Company.
0: Filipines.
1: Dos plantes transmissores, Bocaue i Iba, que tancaran. I atenció, si t'interessa i tens diners, hi ha en venda...
0: Hi ha més interès que diners, Paco.
1: Hi ha en venda 5 unitats transmissores d'ona curta. 5 transmissors d'ona curta, 5 a les antenes. Tot això, si t'interessa...
0: Ja no és només un problema de capital, que el capital brilla per la seva absència, és un problema d'espai.
1: Espai.
0: A on el col·loquem?
1: Bueno, en algun terreny d'algun...
0: A on col·loquem uns equips
1: algun
0: de quilowatts...
1: I posem l'antena.
0: A l'Eixample de Barcelona...
1: No, home, s'ha de sortir fora, això.
0: S'ha de buscar algú de l'interior de l'illa de cases.
1: Suposo que acabaran aquestes emissions en altres emissores també religioses i bueno, hi ha molt moviment, doncs, i continuarem parlant durant tota aquesta temporada que
0: Paco,
1: hi haurà moviments.
0: Ens acomiadem d'aquesta edició de l'Altra Ràdio fins la setmana entrant, freqüències i horaris al món de la
1: curta. Parlarem, encara hi ha freqüències.
0: A tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos, bona nit i sobretot, molt bona ràdio.

0: Ràdio 4. Electrònica de sastre. Amb Isabel Díaz.
1: Ladies and gentlemen, welcome.
2: La vida nos fue dada hace 1,000,000,000 de años. ¿Qué hemos hecho con ella?
3: Let me take you on a trip. A journey full of sound and beats.
4: I can't wait for the weekend to begin.
5: Hi, everyone.
1: I'm your DJ.
6: This is something special for you.
7: The sound of now.
8: Aquí comença un nou capítol d'Electrònica de Sastre, el nostre taller de cultura electrònica fet a mida a Ràdio 4. I precisament a aquesta hora, en què encara continuem amb la ressaca de les festes de Barcelona i Tarragona, de la Mercè i Santa Tecla, et proposem que la música no s'aturi. Avui et convidem a un viatge sonor molt especial a través de la sessió de Celia Carrera des del Bueno Bueno Festival 2026, que és gairebé el mateix que fer un trosset del Camí de Sant Jaume. Celia, de la que ja estàs escoltant de fons els primers compassos del seu set, és discjòquei, també és periodista càntabra establerta a Pamplona. Col·labora amb Bascondés i té un futur tan lluminós i energètic com la seva selecció musical vestida de jazz, house, UK garage i un final àcid. I tancarem programa amb el tema Killing Me, inclòs el darrer treball pel segell Voodoo Rhythm Records, que ens presenta el sempre sorprenent Sam Snatchy, poeta, activista, psicotecnopunk, que passa pel nostre programa tot just una setmana abans del concert que oferirà el 2 d'octubre a la sala Dos Rombos de Badalona. Hem començat.
9: Hola, soy Celia Carrera y estáis escuchando la sesión que hice para el festival Bueno Bueno en Murchante. Espero que la disfrutéis, igual que yo pinchándola. Un saludo desde Pamplona para todos los oyentes.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. La barrera del so. Amb Irene Desumvila.
1: Escoltar cap on van les noves músiques, en totes les seves formes i en tots els seus instruments. És el que fem cada setmana aquí a la Barrera del So, i en especial els dissabtes amb l'Acústicament, per estar a prop d'on es produeix el so, d'on comença la nota. Avui, amb especial escolta a la corda. Avui la corda serà protagonista de manera especial, ens fa molta il·lusió l'Acústicament d'avui. Avui acostant-nos a l'instrument o als instruments, després ho veurem, i a la seva manera de concebre'ls, de conceptualitzar-los, d'usar-los, perquè és que la cosa va molt més enllà que només tocar-los, Avui, com sempre, amb la feina tècnica de l'Aró Seré, benvinguts a la Barrera del So.
2: Per mi la música és vida, és una manera de connectar amb les emocions d'un mateix i també amb les emocions de les altres persones, independentment de quina cultura siguin.

Una conversa secreta entre el vent i la fusta. Una carícia de cura. Un bocí de cel blau etern. I alhora també la tremolor de l'eteri transformant-se en arrel. La vibració d'una resistència ferma, indomable, serena. El vermell ressona com un clam antic de pell i memòria.

0: que es bonica com un sol.
1: Anna Amigó i la seva arpa canten El que som. Sang de dona, 12 cançons on el cançoner evoluciona i alhora es revela també en la seva veritat primera. Música que arpeja l'essència. Avui a l'Acústicament, la ment acústica de Anna Amigó.

0: Anna Amigó, què tal? Com estàs? Hola, bon dia, molt bé, Irene, gràcies.
1: Benvinguda, benvinguda. Tu i la teva arpa. És que em fa molta il·lusió avui, l'acústic d'avui. Més enllà, perquè és que estèticament, sonorament, visualment, o sigui, conceptualment, precisament vull parlar d'això, no? Perquè certament, i la idea que volia traslladar una miqueta amb aquesta introducció, és les dones som això, és a dir, som la delicadesa, aquesta cosa de l'arpa que ens situa en el cel, i alhora això també és la nostra fortalesa. Nosaltres no som dèbils, som fortes alhora que som aquest cel de dolçor, no?
0: Sí, ho has dit molt bé, jo ho he visualitzat molt, tot el que anaves dient, i de fet, aquestes paraules que acabes de dir també, la sensibilitat, no? Són paraules que la gent em diu al públic, i al moment del concert que els hi pregunto què us ve al cap quan sentiu dona i música. Hi ha gent que em diu noms de cantants, de personatges famosos, però generalment quan diuen paraules arriben la sensibilitat i la tendresa i l'amor són les que surten més. I realment és això, però també n'hi ha d'altres que diuen el tema de ser fortes, no? I mira, has fet aquest...
1: Sí. I paraules com sang.
0: Sí,
1: no?
0: També.
1: Sí, perquè sí. El projecte es diu Sang de Dona.
0: Sí.
1: I ens connecta també amb... Bé, clar, sangs és que són moltes coses, el vermell i la sang.
0: Sí. Sí, sí. De fet, molta gent es pensa que el títol del disc ve precisament donat perquè hi mor un cert número de gent en cada cançó, no? I és aquest tipus de sang, però va més enllà. El mot sang és tothom venim, per avui dia, d'una mare, no? Tenim la línia matrilineal, no? El tema de la sang. A les dones, cada 30 dies, cada 28 dies, un cop al mes, patim una sang. O sigui, ho pots veure de molts llocs diferents. I llavors, per això va ser un sang de dona, sí.
1: I les cançons, que moltes formen part del cançoner popular, no? De quina dona ens parlen?
0: Ens parlen de diferents personatges, perquè de dones no és que n'hi hagi moltes, és que totes naltres, segons vivim diferents situacions. Llavors, podríem estar parlant potser d'una mateixa persona, que si li passés tot el que canto, sí, tindria molt mala sort, però sí. És que potser hi ha dones que els hi passen dues o tres coses de les que jo canto.
1: I tant.
0: I de fet, a vegades no ens n'adonem que hi ha gent que hem tingut molta sort de viure la vida que tenim, de créixer en famílies doncs, més o menys culturitzades o en barris o pobles o ciutats una mica doncs, sense violència o el que sigui, però és que resulta que potser això no és lo normal.

0: En moltes altres cultures ja et diu alguna cosa. Després, que hagi perdurat amb tant de temps, si una cançó no té importància per una cultura, desapareix. O la fan desaparèixer, també. Però en aquest cas, el testament d'Amèlia segueix viva i, a més, quan la cantes o quan algú l'escolta, li venen ganes de seguir cantant-la o d'entendre-la i de tornar-la a escoltar. Llavors té una cosa especial aquesta cançó i realment és això, molta gent l'ha versionat i moltíssima gent la seguirà versionant, jo no en tinc cap dubte.
1: Uh-huh. Ara parlaves d'aquesta proximitat també del territori. Clar, tu t'hi has acostat també molt al cançoner del Baix Camp i del Montsant, no? De la Conca de Barberà.
0: Sí.
1: Per què? Clar.
0: Clar, jo sóc d'allí. Llavors, quan vaig començar, jo anava cantant doncs, les cançons que havia pres a l'escola, el testament d'Amèlia, la dama d'Aragó, que de fet són les dues que han quedat més pulcres, més estandarditzades, diguem-ho així. Uh-huh. Llavors un dia vaig arranjar la cançó de la dama de Reus, que vaig extreure d'un llibre d'un musicòleg, bueno, que es diu Jaume Ayats, ell és de Vic, el Jaume. Llavors jo, clar, al ser de prop de Reus, vaig pensar, deixem anar, bueno, que xulo, no?, poder cantar una cançó de prop de casa teva. I un dia la vaig cantar a prop de Reus i els amics de Carrutxa, que són de Reus, em van venir i diu, aquí no es diu la dama de Reus. I jo no ho sabia, això ho explico al concert també, i clar, diu, ostres, i com es diu llavors? Diu, bueno, aquí es diu la dama de Granada perquè els problemes ens agraden ben lluny de casa.
1: Mm.
0: Clar, i aquí te n'adones que estem parlant d'una Catalunya vella i una Catalunya nova. I que les cançons també, o sigui, no és una Catalunya vella i Catalunya nova en la forma de parlar, en el tipus de cuina, també amb el que cantem i en els missatges com els passem. I a partir d'aquí vaig començar doncs, a treballar molt més aquests dos cançoners, agafant melodies d'aquests cançoners, que potser també existeixen a la banda de la Catalunya vella, però amb una altra melodia, la trama.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Llavors, generalment, la gent el que escoltarà són les melodies d'aquests altres dos cançoners.
1: Com t'interpel·la tu, també? És a dir, clar, per exemple, jo parlava d'això d'aquest eteri que es transforma en arrel. Havia de ser quelcom arrelat i, per tant, dius tu, doncs, canto allò que tinc a prop, no? Canto també cançons de la meva terra. Aquelles cançons, com et reinterpreten a tu mateixa com a dona, no?
0: Sí, totalment. Totalment, perquè, a més, veus les dones del teu carrer, pots veure generacions abans que tu amb quins paisatges es movien, què els hi devien dir, aquells paisatges, no? O ni que la cultura hagi canviat, ni que hagin evolucionat per diferents llocs, eh? Però hi tens un vincle, i aquest vincle no es pot trencar. I això també ho porta molt la sang, no?, el que diem. Uh-huh. Ni que no sigui físicament, és una cosa sentimental, no? I tu t'hi sents bé i t'hi sents identificat. Llavors, dones veu a moltes dones que potser no la van tenir. És una cosa que també t'emociona molt i també et dona moltes ganes de poder explicar el que moltes no han pogut dir, no?
1: Uh-huh. I així reviuen històries en aquestes 12 cançons, com també en aquesta, La Porquerola. Don't...

0: Agre. Val, atenció amb això. Clar, com es produeix la translació, la transmutació de l'emoció del text en notes, no?, en música?
1: Sí, com es fa? Bona pregunta. No ho sé, no ho sé. El que vas dient, les mans ho van fent. És que és posar-t'hi, sí. Tenir un... Al final jo el que intento és que l'arpa estigui dient... Evidentment no es pot dir tot exacte i tot idèntic, no? Però sí que dones unes pistes de lo que realment està dient la veu i el que està passant, llavors. Bueno, treballar-ho molt i mentre la vas cantant, si et deixes portar per les mans, o per la fusta en aquest cas, no? S'estava sentint diferents percussions o diferents rescats, no? Tens moltes maneres de dir, per exemple, la paraula agre. Hi ha moltes maneres. Llavors et deixes portar pel moment i vas treballant-ho perquè encaixi i realment transmet molt, sí.
0: M'agrada molt perquè, a veure, és treure l'instrument del seu estereotip, no només conceptualment, sinó també manualment, no? Artesanalment, percutivament. És tocar la fusta, és colpejar, no?, la corda d'una altra manera.
1: Sí. Sí, de fet, l'arpa el que té és que és molt versàtil i la gent no s'ho pensa. No? Estem acostumats a veure l'estàtica fent música molt bonica, que realment és un instrument, bueno, meravellós, però pots fer percussió, no cal trencar la fusta, no la trenquem. Quan toquem les cordes més fort, tampoc les trenquem. És molt difícil trencar una corda d'arpa estirant-la forta. Pots agafar un arquet de violí, passar-lo per les cordes i fer un bordó. Pots cantar dins de la tapa de l'arpa, té forats per on surt el so de la caixa de ressonància. Si tu parles allí dins o cantes allí dins, crees com una esfera, no? Com si cantessis dins d'una esglesieta petita. Doncs també pots jugar amb aquestes coses, entre altres.
0: I com has arribat a experimentar, diguéssim, aquestes tècniques extenses, no?, a fora una mica del conservatori?
1: Sí. Sí, de fet, jo, com que no la vaig estudiar al conservatori, l'arpa, crec que he pogut tunejar-me la meva música com jo he volgut, no? Perquè sí que és veritat que quan segueixes un pla d'estudis, evidentment, doncs segueixes aquell pla, després sempre en pots sortir o pots compaginar, no?, un tipus d'arpa clàssica, per exemple, amb un tipus d'arpa folk. No és incompatible, al revés, eh? Cada una té unes tècniques o la fa servir per un tipus de música. Però jo, l'haver-ho fet autodidacta, vaig fer un any i mig de classes privades i després, doncs, de saber una mica la base, doncs, m'he anat fent el meu repertori i el meu tocar.
0: I com és que sorgeix aquest idil·li entre tu i l'arpa? Perquè a vegades potser és com més comú que agafis una guitarra i el comencis a tocar i aprenguis autodidacta, sí. No? Però amb una arpa és com estrany, no?
1: Sí. A mi m'hauria agradat tocar-la. A l'Espluga de Francolí hi havia escola de música, i encara hi és, eh? Però a la meva època no s'ensenyava arpa, vull dir, encara tampoc. I llavors vaig pensar, doncs, bueno, si no puc fer arpa, faré piano. I la directora de l'època va decidir que jo no podia fer piano perquè ja ho feia la meva germana. I jo hauria de fer un instrument per tocar amb la meva germana, perquè un duet de germanes és una cosa molt bonica. I al final els meus pares em van posar a fer violí, per tant jo fins als 19 anys vaig estar estudiant violí també en conservatori i després me'n vaig anar a l'estranger, vaig viure entre altres a Escòcia, on el tema del folk i el violí va fer un boom molt gran, però un dia vaig tornar a veure passar una arpa per allí i et va quedar una cosa, l'arpa. I després me'n vaig anar a viure a Bèlgica i allí l'arpa, igual que quan passes als Pirineus, l'arpa és un instrument normal, es pot estudiar a moltíssimes escoles de música. I va ser allà a Bèlgica, doncs, que un dia al portal violí el luthier, mentre me'l netejava, vaig anar al departament d'arpes que tenien i vaig començar a tocar. I res, la setmana següent ja estava a classes d'arpa.
0: I per què aquí tenim aquesta relació diferent amb aquest instrument?
1: No ho sé, la veritat. No ho sé, perquè a Catalunya, a època medieval, l'arpa era una cosa normalíssima. No ho sé. Una de les coses, a veure, el clavicèmbal en la seva època, després el piano va anar desbancant aquest instrument, no? És una de les coses, però a nivell social potser també hi té alguna influència, no ho sé, no sabria què dit.
0: Uh-huh. I el disc és d'arpa només, eh?
1: Sí, arpa 100% i la veu, i sí, de fet, jo també em quedo parada a vegades quan el torno a escoltar, dic, hosti, és que només hi ha l'arpa aquí, sembla que hi hagi un batibull d'instruments, no, només hi ha l'arpa. Sí.
0: Doncs mira, avui has vingut tu amb la teva arpa. que m'ha fet molta gràcia perquè li dic, clar, com s'ha de transportar una arpa, no, Anna? I tu dius, amb un bolso gran.
1: Un bolso gran, la meva sí. Sí.
0: I clar, és una funda que Déu-n'hi-do. Però avui hem tingut la sort doncs, que l'has portat. Com es prepara una arpa també per un concert? És afinació igual que un instrument? Quin tipus de ritual existeix?
1: Arriba abans, molt abans, al lloc, treure l'arpa de la funda i deixar-la que s'aclimati a la sala on tocaràs. Si és una església, doncs hi haurà més humitat i farà més fred o més calor, depenent de l'època de l'any. Si és un auditori, potser tenen aire condicionat, no? Doncs també canviarà l'afinació. Llavors, si tu arribes 2 minuts abans del concert i et poses a tocar, doncs l'arpa, la fusta, no haurà tingut temps d'aclimatar-se en aquell ambient. No és com naltres, no? Que ens posem i traiem jaquetes segons tenim fred o calor. Uh-huh. Llavors, li has de donar l'oportunitat d'aclimatar-se més o menys. Mentre vas tocant, es va desafinant, com tots els instruments, eh? Uh-huh. També estan vius. Uh-huh. Llavors, bé, intentes minimitzar-ho el màxim possible, llavors arribar. En el meu cas, jo tinc 38 cordes, perquè és una arpa celta, una mica més petita, que les que estem acostumats a veure, clàssiques, que en tenen unes 46-47 cordes, generalment. Llavors, bueno, vas afinant, reafines si ho necessites.
0: Quant pesa una arpa?
1: Doncs mira, la meva em pesa 15 quilos, perquè tinc un luthier que vol fer arpes que no pesin, però d'aquest tipus, de, com tinc jo, d'arpa celta, de fàbrica, diguéssim, uns 20 hauries de fer, i les grans uns 40.
0: Sona diferent si és celta o és...
1: Sí, la clàssica té un extra de caixa de ressonància i és el que fa el so clàssic. Mm-hmm. La caixa és més gran, perquè clar, també tens més cordes, llavors l'instrument és molt més gran i això fa la caixa, la part de baix, que tocant al terra, té com uns volants que s'enxamplen i després té com un pedestal, no? Tot ajuda a que ressoni una mica més i és un so clàssic. Jo en el meu cas no ho tinc, llavors és
0: I
1: diferent.
0: De quina manera la teva arpa de luthier i celta també doncs es relaciona amb el propi missatge de la teva proposta?
1: Jo, per mi és això, és un arbre. Uh-huh. Jo tinc un arbre en mi, és molt especial. Llavors sí, les arpes clàssiques són molt maques, sonen molt bé. Jo quan he pogut tocar alguna vegada, el so és preciós. Però a mi em representa la terra. Jo estic molt vinculada amb la terra, també soc cofundadora d'un projecte que es diu Lligams Orgànics. I bé, la terra és essencial. Llavors, aquesta arpa és un braç més meu, però a més és un arbre que m'acompanya, no us ho explicau. Sí.
0: Doncs l'arbre de l'Anna i l'Anna tenen el set preparat per ells. Ens interpretaran una de les cançons d'aquestes 12 cançons de Sang de Dona. Això es diu Isabel.

0: Isabel. I clar, estava jo ara fullejant el llibret, perquè és un disc que va amb llibret, i em sembla meravellós, i en el llibret hi van unes il·lustracions, i a les il·lustracions doncs es veu una dona, no?, i quantes mans, no?, sobre del seu cos.
1: Sí.
0: Com explica aquesta il·lustració també, aquesta cançó, de què parla aquesta cançó?
1: Clar, jo la vaig començar cantant perquè per mi era un missatge de malcasada, no? La família que ha de donar la filla amb algú molt més gran que ella, segurament a canvi d'uns diners, una dot o alguna cosa, no? I un dia preparant una exposició amb l'Anna Maria Endevert, preparàvem Tros de dona, que fèiem una visita musicada al Museu Terra, a l'Espluga, clar, ens vam mirar i ella mateixa em diu: però si això és una manada, aquesta cançó. Clar, en qui et creus al final? Ella diu que potser no hi volia anar. O sigui, la veu de la paraula d'una dona, tornem al mateix, té el mateix valor que la paraula d'un home? Jo no t'he fet res. Ah, no, sí que has sigut tu. No, tu has vingut perquè has volgut. És el mateix, és que portaves minifalda, no? Mm-hmm. Al final. Mm-hmm. Llavors, ostres, canviava tot el panorama, no? I aquesta imatge ho reflecteix. Es veu la Isabel, que per un cantó hi ha moltes mans d'homes que les tiren, però també hi ha les mans de la mare. Perquè al final, el mal menor quin és? Que la mare em casi amb un jaio o que em violin uns quants nois. Clar, si t'ho planteges, bueno, jo no em vull... Jo no sé. És molt dura la cançó, si pas a fixar. I segur que seguiríem cantant-la i analitzant-la i trobaríem mil altres coses, perquè és això, aquestes cançons tenen... Les vas cantant i vas descobrint coses.
0: És... Com es connecten temporalment, no? Clar, mm-hmm. de quin any és això? De quina època és això? Uf, clar.
1: Això no té autor.
0: Clar.
1: Bueno, no té autor, ja ens entenem. Mm. També moltes coses anònimes.
0: Mm-hmm. Clar, i alhora també, novament, com... Si ara parlàvem de la il·lustració, tornem una mica a la música, no? En el sentit de com il·lustrar també, perquè probablement us ha cridat l'atenció, si heu escoltat la cançó, els cavalls, no?, que troten o cavalguen, cavalquen, i que això també s'ha traslladat també amb la manera d'atacar la corda, de tocar l'instrument, no?
1: Sí. Sí, de fet, és una manera fàcil d'escenificar un cavall, no? Fer el galop aquest, no?, que fugen, no? Així ajudes a imaginar la fugida. Llavors, és una de les maneres de poder-ho fer, sí. A mi m'agrada molt utilitzar-lo, ja sé que és potser molt, molt típic i tòpic, eh? Però al final estàs donant, ajudant en aquesta imaginació, no?
0: Uh-huh. Però aquest espectacle de tòpic potser en té poc, en el sentit de que ha seduït també, per exemple, la crítica, perquè has guanyat el segon premi al concurs mundial d'ARPA d'aquest uh-huh. any a Utrecht.
1: Sí.
0: Com
1: sí,
0: va anar
1: sí.
0: això?
1: Buah, va ser una sorpresa molt gran, perquè jo m'hi vaig apuntar per anar a ensenyar el que tenia. O sigui, ja està. Era és una competició on no hi ha un programa fixat. Tu hi pots anar amb el teu programa que vulguis. Per això és fàcil que hi hagi des d'arpes celtes, arpes clàssiques, gent que toque jazz, gent que fa una performance amb vídeos, i gent que porta ballarins. I jo vaig portar, doncs, bueno, sang de dona, no? I realment, sí. Els arpistes em van venir a parlar després, a tots els havia agradat molt, tots havien votat per... Perquè, la meva feina, sí.
0: Per què van valorar aquesta proposta també més despullada?
1: Perquè no tenia vergonya de res. No hi havia prejudicis, era molt, molt neta, molt pulcra també, molt transparent, molt sentiment. I s'hi van veure reflectits, jo crec. I també les possibilitats aquestes de l'ARPA, no? Hi ha una persona que em va venir i em va dir: m'has fet recordar que això també ho puc fer amb l'ARPA.
0: Mm.
1: Llavors, clar, quan algú super et diu que l'acabes d'inspirar, dius: mare meva. Uh-huh. I ves, és... Jo per mi tampoc no era una competició, i això ho vaig viure, o sigui, les persones allí, si tu ets bona, i jo t'admiro, o sigui, no, i no m'ha de fer por dir-ho ni celebrar-ho, no? I era això, era més com si et trobes amb els amics a casa i dius: mireu què he composat, i els ensenyes.
0: Clar, perquè a més també moltes de les persones tampoc podien comprendre perquè no entenien el català, clar, parlo un altre idioma, no? Vull dir, tampoc la complexitat plena del missatge tampoc no... O sigui, que els hi va arribar l'emoció del directe. De fet, vas estar nominada també al Premi Alícia a millor directe.
1: Sí, a les semifinals, no vaig arribar a la final perquè, bueno, és que hi ha molt bona música, però que se'm valorés el directe de la presentació del disc al Convent de les Arts, jo vaig quedar paradíssima, o sigui, va ser una sorpresa molt gran.
0: Sí, i finalista també, Premi en de Rock, millor artista revelació de clàssica i contemporània.
1: Sí, que això també va ser, dic, mare meva. Perquè ja ho sabem, que aquest, això és molt difícil, o sigui, ja no arribar a una final, o sigui, que puguis estar entre uns seleccionats, no? Que vagis passant fases. A Catalunya es fa molt bona música i de molts tipus, i vull dir, és estar al lloc adequat, al moment adequat, i tenir una mica de sort, també, no?
0: I a nivell de la gravació del disc, com s'ha de gravar? Ara estàvem parlant una mica de com ha de ser un directe, o com és el teu directe, de la veu i l'arpa, no? Per tant, sí, una cosa, deies, doncs, sense vergonyes, despullada, com molt sincera, molt oberta, no? Sense artificis. I a l'hora de gravar això, bé, clar, s'ha de traduir també aquest estat emocional en una gravació més escèptica, segons com, no?
1: Sí. Bueno, primer que necessites algú que tingui 25 ulls i 25 orelles i que pugui ser, que t'entengui molt bé, no? I que pugui fer el que tu vols transmetre, aquesta persona també ho entengui i ho pugui plasmar. I a mi em va ajudar la Dubarry Iniesta, en aquest cas, que és un expert en diferents tipus de música, també en folk, i bueno, té una trajectòria molt gran, ja, això ja ho sabem. I bé, en el nostre cas el que vam fer és gravar l'arpa i la veu per separat, més que res, doncs, bueno, per diferents coses, perquè si mai has de tocar una nota, doncs, desafinada, doncs potser l'has de corregir. Si ho graves tot junt, has de gravar-ho tot una altra vegada. Però jo estic molt contenta de com va quedar, perquè he gravat tot el disc sense claqueta.
0: Vale.
1: O sigui, sense metrònom, sense res. Llavors, bé, això ja et diu que...
0: Natural, com també és el que estàs explicant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, totalment. Llavors, això és una cosa que sí, que estic molt orgullosa d'haver-ho fet tot sense claqueta, i amb l'Eduard ens enteníem a l'hora de fer-ho, bueno, superbé.
0: Ja també, també hi ha sang aquí, eh? O sigui, també és una mica un part, també, aquest,
1: el
0: fer aquest disc.
1: Total, sí. Sí, és dur, però bueno, quan t'hi poses estàs disposat a fer-ho, no?
0: Clar. Llavors... De fet, abans m'explicaves també que hi havia cançons que havien hagut d'esperar el seu moment, no?
1: Sí. Hi ha una cançó, la Caterina de Lió, precisament, l'altra Caterina de Lió. La vaig composar perquè vaig canviar el final de la història, perquè dic, bueno, ja n'hi ha prou de que les dones es morin, no? I vaig dir, prou, fins aquí. Però no la vaig presentar en directe. Em va costar molt tocar-la en concert, molt. I va ser arran de l'exposició de Tros de Dona, que hi havia quatre espais... Hi havia la casa, hi havia la Fenya, que era una fàbrica de camises refeta, diguéssim, i hi havia una altra que era el safreig, amb llençols que penjaven, amb articles, o coses que passaven, o que passaven fins fa poc, com la dona no va poder obrir un compte fins tal any, fins fa quatre dies.
0: Sí.
1: I aquell va ser l'espai on la vaig presentar. I potser es va estar 2 anys amb un calaix, eh?
0: Perquè... De què parla exactament? I aquí, per exemple, veig la il·lustració que descriu l'altra Caterina de Lió. Veig una dona a lloms d'un colom que vola, no?
1: Sí, això ja significa una llibertat, no? Prendre't tu la teva vida pel que tu vulguis, que ningú decideixi sobre el que has de fer, i encara menys amb violència, no? I l'altra Caterina de Lió ve de... La cançó tradicional parla d'una noia que fa la bugada amb un safreig. I al passar uns nois, la sogra s'inventa que ella flirteja amb aquests nois. Que, de fet, a la cançó també em poso dins del cap d'ella, dient, hòstia, tornin aquests. Que això passa a moltes noies. Quan veus uns que van i tiren un piropo d'aquells, dius, hòstia, una altra vegada, nois. Llavors, sempre ens ho mirem de fora. Llavors vaig pensar, entrem dins el cap, perquè ni que sigui només una frase. I diu això, diu, hòstia, tornin aquests. Llavors la sogra s'inventa que ella ha flirtejat amb ells quan ella no ho ha fet. I convenç el seu fill que quan arribi a casa la posi a puesto, doncs, pagant-li. I ella, tant la sogra com el fill, l'acaben apallissant i ella s'acaba morint. Hi ha versions que es veu que estava embarassada, perd un fill, llavors la sogra se n'arrepenteix... Bueno, hi ha diferents versions, eh? I llavors jo al final vaig agafar que mentre l'estan apallissant, ella doncs agafa forces, li fum una empenta al seu marit, li va del cap directament i se'n va i diu, aquí us quedeu, no?
0: És que de veritat, que se'n diu cansino, la cosa, perquè de veritat la petjada atàvica que hi ha sobre la dona, o sigui, tot, sempre aquesta cosa sobre, de veritat que és que... Però, no sé, jo penso que, o almenys des d'un punt de vista personal, diguem-ne, a vegades veig moltes dones o veig artistes que feu aquesta feina i sento que realment m'obre una mica el camí, saps? O sigui, sento que m'ajuda.
1: Mm-hmm. Home, això és d'agrair, saber-ho.
0: Sí, o sigui, dones que, per exemple, han passat abans que jo per algunes sí. coses i que d'alguna manera doncs, em poden fer de mirall per això, des del patir violència, des de la llosa de la dictadura, de la pressió de l'estètica, de la bellesa, de la bellesa en B baixa. Per favor, de sí, veritat, que cansat, escolta.
1: Sí, sí. és que és molt cansat ser
0: dona. Molt cansat. Sí,
1: per tots els costats,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, ho és. Però, certament, està canviant. Les sí. coses estan canviant, no? Una mica. O què creus, tu?
1: Jo crec que sí, que la societat està canviant, però hem de vigilar, perquè precisament fa poc em parlava amb una persona d'aquests partits polítics que van llançant com caramelets. A veure què passa si dic això. Aquests mateixos que diuen les dones no haurien de votar. Mm. Això a Holanda va sortir fa 4 dies al Parlament. No es va votar a favor, evidentment. Però o el tornar a votar per casa, no? Per foc, o per llar, no per persones. O sigui, això et torna a dir que... A veure, això esteu plantejant... I això són com a proves, a veure què passa si a les dones els hi fem això o allò, no? I això fa com una mica de por, perquè hi va haver molta gent que va haver de lluitar perquè poguéssim votar, perquè poguéssim estudiar, perquè poguéssim treballar, i amb tot el dret, no? O el que dèiem, obrir un compte. Fins que fa 4 dies una dona havia de demanar permís al seu home per obrir un compte al banc, perdó. Clar, i això hi ha molta gent jove que no ho sap. I potser és aquí, nosaltres som d'una generació que tenim una consciència... i que som molt conscients que hi va haver moltes dones i que encara hi són, que es barallen perquè el futur de la dona doncs, sigui molt millor i sigui més igualitari, no? Mm-hmm. Hi ha molta gent jove que crec que obvia molts esforços de dones i això s'hauria de vigilar.
0: I tant. I Holanda, Alemanya, Hongria... Sí. Veurem a veure l'estat espanyol cap on anem, però bé, certament. I per això són molt necessaris aquests missatges com els que trasllada l'Anna Amigó, que avui ens ha interpretat un tema i ara farà també un altre, un segon, que és aquesta, la que estàvem parlant, aquesta, l'altra Caterina de Lió. L'arpa del teu arbre és tot teu. T'escoltem.
1: Gràcies.
0: I després continuem parlant.

0: Deixar aquesta presó i viure la meva vida. Tot queda enrere, enrere sota el pont de Lió. Per tant, aquí un crit també doncs, a la llibertat, a l'abast de la nostra pròpia llibertat, que és vast. Anna, on podrem veure aquestes cançons en directe i a l'espectacle? Perquè m'imagino que l'espectacle també... Bueno, ho hem vist, no? Que tu vas explicant també les cançons.
1: Sí, per mi és molt important explicar diferents coses, no? I situar les persones. Llavors, durant l'octubre en tinc uns quants... Mira, són tots molt diferents. I també recomano, sí, repetir, perquè... Si s'ha vist a l'aire lliure, és molt bonic veure-ho tancat en un lloc, perquè sents la música molt diferent. Vale? Llavors, sempre l'espai també hi fa molt. El dia 4 d'octubre, és un diumenge, a les 12 de migdia, pels qui són excursionistes, els agrada caminar, que pugin a dalt al Montsant. I faig un concert que tanco el cicle Escolta Montsant, que ha durat 2 anys amb el mateix artista per diferents ermites del parc, i és l'últim concert.
0: Llavors, és a dir, en una ermita?
1: A dalt, sí, en una esplanada, és la part de dalt del Montsant.
0: A l'exterior?
1: En principi sí, vale. En principi sí.
0: Si no
1: sí.
0: Plou.
1: Si no plou o si no fa massa sol.
0: Clar,
1: també,
0: clar.
1: Sí. Però hi ha un lloc amb ombra, llavors jo crec que em podré posar allí i la gent que es porti un barret, no passa res. Però a fora, al mig del Montsant, sí, és molt xulo.
0: Però quina passada, no? També aquesta cosa de transmissió oral...
1: Sí.
0: Allà en la terra, no?
1: Sí. O sigui, no? Sí, i aquest serà molt xulo perquè, a més, des de Cornudella de Montsant i des d'Ulldemolins, els centres excursionistes dels dos llocs han organitzat una sortida a peu, a diferents hores, perquè, clar, un és més curt que l'altre, que arriben a les 12 del migdia a dalt, al cim, i llavors comença el concert. Ai,
0: que bo.
1: Sí.
0: I
1: sí,
0: deies,
1: sí.
0: Hi ha altres tipus de concerts?
1: Sí, llavors, per exemple, el 18 d'octubre, tocaré a Riudoms al Teatre Auditori. Llavors, per exemple, aquest és lloc tancat. El dia 19 baixaré a Barcelona, 19 d'octubre, al Centre Cívic Urgell, que de fet és...
0: Molt bé, allà, també
1: sí,
0: està molt bé aquella
1: però
0: sala.
1: Fan obres a la sala i serà...
0: Just anat a dir...
1: Sí, vaig ser ara fa poc i... No, però no passa res.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un institut de secundària al costat que té un teatre molt bonic, també, i ho faré allí.
0: Molt bé.
1: El dia 9 d'octubre, me l'he deixat, és un divendres, per primera vegada tocaré a Girona, que, de fet, a la província de Girona m'he tocat a Olot, però és una zona que és infranquejable, quasi, i estic molt contenta. Tocaré a la Casa de Cultura, a l'Auditori Josep Viader, a les 7 de la tarda, el dia 9, divendres 9, sí.
0: Fantàstic, m'encanta, perquè normalment els artistes no venen amb l'agenda tan apresa. Sí, m'agrada,
1: sí,
0: molt bé.
1: Molt bé, no. I el 24, també d'octubre, és que l'octubre, mare meva... és Muntanyes de Prades, a Farena. Fan una tardor musical i aquí és dins de l'esglesieta petita.
0: Wow.
1: Que sona molt bé. Llavors, és això, és tant en teatre com en llocs propers, és que sona molt diferent. Jo per això recomano tastar-los tots, perquè sí, són molt especials.
0: I a més també, deies, en aquest cas, el Centre Cívic Urgell estarà a l'institut, és que també és un espectacle, trobo, força educatiu.
1: Sí.
0: Vull dir que també voldria estar obert també a estudiants.
1: I tant.
0: Doncs teniu tota aquesta oferta per anar a escoltar doncs, com ressona aquesta corda amb aquesta memòria també ancestral a través de la veu i de l'arpa de l'Anna Amigó amb aquest sang de dona. Anna, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
1: Gràcies a tu, Irene, per convidar-me.
2: Sant Joan, feu-la ben gran. Sant Martí, feu-la dormir.

I estem escoltant la música de Contrastes. Acaben de publicar nou treball discogràfic, Ferus, una fera doncs impresa en 8 cançons d'aquesta formació atípica de guitarres. Avui hem dit que la corda seria especial protagonista del programa i tenim guitarres clàssiques, contemporànies, flamenques. Són interrogants que no sé fins en quin punt tenen més aviat més pregunta que resposta, però que convida doncs a intentar treure'n l'entrellat juntament també amb la corda, les cordes vocals en aquesta ocasió també de la Issa Miralles. Doncs dèiem, convida aquest treball discogràfic a intentar esbrinar, intentar definir o si més no, doncs simplement deleitar-se de la música a través de les guitarres, de la guitarra, també la guitarra del seu líder, el Juan Carlos Gómez.

Doncs Ferus ve d'un viatge a Roma que un dia passejant pels seus carrers vaig veure gravada en pedra a la porta de, a la porta d'un palau una inscripció que deia en llatí, deia Cum feris Ferus. I bueno, em va cridar molt l'atenció, em va agradar molt i d'aquí jo crec que em va inspirar pues, per fer un dels temes que porta aquest títol, no?, del disc, Cum feris Ferus. A part, bueno, vaig començar a treballar en aquesta idea de la fera, no?, I em va connectar, a poc em va anar connectant amb aquesta part instintiva o intuïtiva, no? Amb aquesta part lliure i salvatge que tots portem a dins i que per mi és fonamental i és bàsica i essencial per poder crear, per poder composar música en aquest cas, no? I amb tot això, pues, bueno, van decidir de posar-li Ferus com a títol del disc.

entre la clàssica, però també el progressiu, la contemporània i, sobretot, el misteri.

Escoltem Reflejos, del primer treball discogràfic de Contrastes, amb aquests passatges tan fins i tot diferents i alhora propers en una mateixa cançó, i amb la veu, en aquest cas, de la Isa Miralles, que contrasta, mai millor dit també, la seva veu lírica, doncs, amb aquesta proposta, i que fan de la música un univers propi, encisador, potser una mica de feres també.

Les composicions de contrastes surten a partir d'idees musicals meves que, bueno, que jo vaig desenvolupant pensant sempre en la formació que som, que és tres guitarres i veu. I per què aquesta formació, que pot resultar una mica inusual? Doncs sí, perquè a mi m'agrada molt la música simfònica i tenir tres guitarres és com tenir una petita orquestra. La veritat, o sigui, tots els recursos i possibilitats que té una guitarra multiplicat per tres, no? Tens allà 18 cordes per fer el que vulguis i realment és apassionant. I quan estàs escrivint, doncs el repte de com distribueixes cada guitarra, com crees contrapunts, com fa una l'harmonia, l'altre ritme, l'altra melodia, bueno, és al·lucinant, la veritat, que te fiques en un món allà que bueno, que no te l'acabes, perquè dius tres guitarras, és que no t'ho acabes. En fi, i després la veu, que en el nostre grup la veu és un instrument més, no és tant una veu solista la que acompanyem, sinó que és un instrument i el concepte és aquest, que el que fa és crear, pues, textures també i uns contrastos brutal, no?, amb les guitarres. I ara hem incorporat també una bateria al grup, que realment li dona, pues, bueno, vam veure que era necessari per a aquesta música el suport aquest rítmic i potent que realment fa alçar la música encara més.

Definir la nostra música, doncs és una mica difícil. És una mica difícil posar-li una etiqueta concreta, no?, a la música de contrastes. I, de fet, és que tampoc ens interessa gaire, la veritat. Sí que puc dir que, a veure, que la música, en aquesta música hi ha influències molt diverses, ¿vale? Des del flamenc, perquè bueno, la meva formació és de guitarrista flamenc, tot i que també estudia música clàssica, estudia guitarra clàssica, però la meva formació és flamenca. Però sí que hi ha influències, jo penso que hi ha influències de la música moderna, fins i tot de la música antiga i tradicional. Però, bueno, fer-vos... no podem dir que sigui un disc concretament flamenc, ni de música jazz, ni de clàssica, o el que sigui, no? És, bàsicament és música original i que parteix d'aquestes influències i de totes les possibilitats que ens dona aquesta formació de tres guitarres, veu i ara pues, també bateria.

0: Tres instrumentistes excel·lents, que són el Juan Carlos Gómez, el Luis Miguel Gómez, el José Miguel Galera i també la veu de la Isa Miralles. Ferus és el segon treball discogràfic de Contrastes. I ara, recomana'ns, Juan Carlos, una cançó per acabar.
1: Doncs ara escoltarem Lazos, i la destacaria perquè és la primera cançó del disc, i ho és perquè, bueno, crec que és bastant directa i propera i resumeix bastant clarament el concepte de tot el disc. Amb aquesta cançó, pues, el que és el diàleg entre les tres guitarres, la veu i la bateria. Jo crec que és una peça que entra fàcilment, o pot entrar fàcilment i pot connectar amb facilitat amb l'oient. Així que per això l'escull i per a presentar el disc. Moltes gràcies.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El pop d'abans molava més. Amb Roger Gascón.
1: Ei, família, què tal? Com esteu? Avui us porto un programa molt curiós. No pel programa en si, sinó per la música del grup de què us parlaré. Un grup format l'any 1986 i que va publicar 5 discos fins que es van separar l'any 1993. Tot i ser un grup molt alternatiu, molt original, fins i tot diria rarot, i molt poc comercial, van tenir una certa dosi d'èxit al Regne Unit, malgrat ser de Boston, Estats Units. Al seu país no van triomfar gaire, fins molts anys més tard, quan es van convertir en un grup de culte i han fet gires mundials. Però ja en la seva època, tot i el seu poc èxit, van influir moltíssim tota una generació de grups que sí que van tenir més èxit, com Smashing Pumpkins, Wizard, Radiohead i, sobretot, Nirvana, fans declaradíssims de la banda i de la qual van adoptar els enormes contrastos entre les parts més suaus de les seves cançons i les més potents. Parlem d'un grup format pel cantant, guitarrista i compositor Black Francis, el també guitarrista Joey Santiago, la baixista Kim Deal i el baterista David Lovering. Uns quants potser ja sabeu de quin grup parlarem avui, oi? Benvinguts, doncs, a aquest episodi del Pop d'abans molava més, dedicat als Pixies.

Hem començat aquest episodi dedicat als Pixies amb Levitate Me, la cançó que tanca el seu primer disc, titulat Come on Pilgrim, un EP de 8 cançons que en principi formaven part d'un total de 17 cançons que havien gravat a la maqueta que va cridar l'atenció de la discogràfica 4AD. Tot i que el grup hauria preferit que el seu primer disc tingués totes les 17 cançons, el president del segell va decidir publicar-ne només 8 perquè considerava que les altres eren més fluixes. S'ha de dir que totes les cançons descartades menys una es van acabar publicant regravades en els futurs discos del grup. Una altra de les cançons d'aquest primer disc dels Pixies, que trobo que defineix molt bé què és aquesta banda, una pura bogeria, una bona anada d'olla, és una cançó que m'encanta, mai millor dit, ja que es titula Isla de Encanta.

voy, me voy. Donde no hay sufrimiento.

0: Com heu notat, pràcticament la totalitat d'aquesta Isla de Encanta és en espanyol, o semblant, i és que el cantant i compositor del grup, Black Francis, havia passat un temps a Puerto Rico i havia après una miqueta l'idioma, no massa, tampoc ens passéssim, com es pot veure en una altra cançó d'aquest primer disc de Pixies. A veure si enteneu quina és la frase que repeteixen a les tornades d'aquesta Vamos.
1: Estaba pensando sobre viviendo con mi sister en New Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya, bien rica, bien chévere.

Què, heu entès la frase de les tornades, oi? Vamos a jugar por la playa. O millor dit, vamos a jugar por la playa, cantada alhora per Black Francis i la baixista Kim Deal, que per cert es va unir al grup quan només en formaven part Black Francis i Joey Santiago i havien posat un anunci dient que buscaven baixista a qui li agradés el grup de folk dels 60 Peter, Paul and Mary i el grup de rock alternatiu dels 80 Husker Du. Déu-n'hi-do, quins gustos més variats. No va respondre gaire gent a aquest anunci. De fet, l'única persona que es va presentar a la prova va ser Kim Deal, i no portava baix, ja que no en tenia, no n'havia tocat mai cap. I després se'ls va sumar David Lovering, que Kim Deal va conèixer al seu propi casament. Un grup tan curiós com les seves cançons. Mireu, si no, aquesta, I've Been Tired. One, two.

0: L'any després d'aquest disc de presentació, els Pixies van treure el seu segon disc, titulat Surfer Rosa, amb 13 cançons amb l'estil inconfusible de la banda, entre els quals hi trobem una de les seves cançons més famoses, que apareix a la llista de les 500 millors cançons de la història de la revista Rolling Stone i a un munt de sèries i pel·lícules, inclosa l'escena final del Club de la Lluita, que l'any 1999 va contribuir a fer que molta més gent conegués aquesta Where is My Mind?
1: Stop.

Aquesta Where Is My Mind és la cançó més escoltada del grup Spotify amb diferència. Té diversos discos de platí i va ajudar a donar a conèixer el seu segon àlbum Surfer Rosa, produït pel mític Steve Albini, un disc que, tot i ser molt alternatiu, vaja, que no era pop comercial, va tenir força èxit a Europa. Fins i tot les revistes Melody Maker i Sounds li van donar el premi de millor àlbum de l'any. I és que és un molt gran disc, amb cançons enormes, com aquesta composta i cantada per la baixista Kim Deal, una meravella de cançó titulada Gigantic.

Aquest Gigantic, el primer single dels Pixies, va entrar a les llistes del Regne Unit al número 93 en aquesta versió que acabem d'escoltar, que és lleugerament diferent a la del disc Surfer Rosa, ja que la van regravar de nou sota la producció de Gil Norton expressament perquè sonés més a single, i els va agradar el resultat, ja que pel següent disc de la banda van tornar a comptar amb aquest productor de Liverpool, que els va ajudar a manufacturar un dels millors discos de la història. I no només ho dic jo, l'any 2003 la revista Enemy el va considerar el segon millor àlbum de la història. La revista Pitchfork el va considerar el quart millor disc dels anys 80. I la revista Rolling Stone el col·loca a la posició 141 dels millors discos de la història. Hi ha una mica de disparitat d'opinions, que és ben normal quan un disc és tan peculiar com aquest, però el que està clar és que sigui el número 2 o el 141, aquest Doolittle, publicat l'any 1989, és un dels millors discos de la història i comença amb aquesta cançó tan interessant en què la veu salvatge de Black Francis contrasta amb els coros suaus i agradables de Kim Deal, aquesta Debaser.

Beisa, aquesta cançó de Pixies inspirada en la pel·lícula surrealista de Dalí i Buñuel, On Chien Andalú, dona el tret de sortida a l'aclamadíssim tercer disc de la banda, un disc ple, farcit de cançons enormes i amb els trets característics dels Pixies, que inclouen una enorme varietat vocal de Black Francis, els canvis abruptes de dinàmica, ara fluix, ara de cop fort, ara de cop fluix, i una cosa molt curiosa que sempre m'ha fet molta gràcia, és una mica de friquis, eh? És que moltes de les cançons, les rodes d'acords són de tres compassos, no pas de múltiples de dos com sol ser normal. Això tan curiós ho trobem en moltes cançons del disc, inclosa la tornada d'aquesta meravellosa Wave of Mutilation.

Wave of Mutilation, aquest exemple de cançó que amb prou feines arriba als 2 minuts, com moltes dels Pixies, i això que el productor del disc, Gil Norton, insistia que les cançons fossin més llargues. Sort que no li van fer cas. Per mi és una de les gràcies del disc, i dels Pixies en general. I, de fet, si fossin més llargues, en cabrien menys en aquest programa. Ja em va bé així, ja que em vull posar un munt. Com, per exemple, la 5ª cançó del disc, la cançó més pop de tot el repertori dels Pixies. Aquesta, Here Comes Your Man.

Aquesta, Here Comes Your Man, es nota que és una cançó molt diferent al que solien fer els Pixies, i és que la va escriure Black Francis quan encara era adolescent, i de fet, és una de les cançons de la primera maqueta que es van descartar per al primer disc. I encara diré més, el grup no volia ni tan sols gravar-la per a la maqueta, ja que la consideraven massa pop, però el productor Gil Norton va demanar de rescatar-la per al tercer disc, i tot i que Black Francis li feia vergonya cantar-la, al final hi va accedir, i va ser tot un encert. Here Comes Your Man va sortir com a single i va arribar al número 54 a les llistes britàniques i al número 3 a les llistes de rock alternatiu d'Estats Units. Un resultat semblant al que va obtenir l'altre single extret del disc, una altra meravella de cançó, la primera on hi toquen músics externs als Pixies, una secció de corda composta per dos violoncel·listes i dues violinistes. Es tracta de Monkey Gone to Heaven.

Monkey Gone to Heaven, aquesta grandíssima cançó que parla sobre com l'ésser humà llença les seves escombraries al mar, però amb el to surrealista característic de Black Francis, que, per cert, òbviament, no es diu Black Francis, ni tan sols es diu Frank Black, que és el nom artístic que va adoptar posteriorment en solitari, sinó que el seu nom real és Charles Michael Kittredge Thompson IV. Déu-n'hi-do. No m'estranya que es canviés el nom. I la que també es va canviar el nom, però malament, va ser Kim Deal, que en els dos primers discos dels Pixies consta com a Mrs. John Murphy, és a dir, la senyora de John Murphy, que era el seu marit. Quin horror! Sort que en aquest tercer disc ja apareix com a Kim Deal, si no encara hauria passat a la història de la música com a senyora de John Murphy. I de Mrs. John Murphy passem a Mr. Greaves, una de les cançons més curioses del disc. I mira que n'hi ha per triar i remenar. Fixeu-vos què fa amb la veu Black Francis a aquesta Mr. Greaves.

Mr. Greaves, una altra de les cançons del disc Doolittle, amb rodes d'acords de tres compassos i una gran varietat vocal de Black Francis, que, alerta, no és l'únic que canta aquest disc. Hi trobem també una cançó cantada a dues veus entre ell i Kim Deal i, sobretot, la gran sorpresa, una cançó cantada ni més ni menys que pel baterista David Lovering. I no és una cançó qualsevol, és una paròdia portada a l'extrem de les cançons d'amor, amb una estrofa on només hi ha xiulets, als quals el bateria respon simplement amb "Yeah", i tota la banda diuen un rere l'altre i després a l'uníson "I love you". Tot això és l'estrofa, perquè veieu com s'enfotien. Però la cançó té molta gràcia, de fet està tota plena de detallets, com per exemple just a l'inici, on sentim cridar dues vegades "Mou el cul!", al qual es respon "No massa fort!". Ja veieu, és una meravella aquesta "La La Love You".

0: La La Love You, una de les cançons més curioses del tercer disc dels Pixies, però no sé si la que més, ja que déu-n'hi-do la que posarem ara, una de les millors cançons sens dubte del grup. Ho té tot, originalitat, ganxo, melodies, falsets, crits, rodes de cors de tres compassos, cors de la Kim Deal i un títol molt curt, d'una síl·laba, aquesta.
1: Hey! Been trying

Hey, una de les cançons més aclamades del disc Doolittle dels Pixies, un àlbum que acaba amb una cançó amb la dinàmica flush-for-flush tan característica dels Pixies i que té una temàtica bíblica, com altres cançons del disc. En aquest cas, la història de Samsó i Dalila. La cançó en qüestió és Gouge Away.

Gaucho Way, l'última cançó del disc Doolittle dels Pixies, un dels millors àlbums de la història, però que també té el seu punt negatiu, i és que durant la gravació la relació entre Black Francis i Kim Deal va quedar molt malmesa, en part perquè Kim Deal volia incloure més cançons seves al repertori dels Pixies. I a la gira de presentació del disc les coses van empitjorar. Durant un concert a Stuttgart, el cantant li va llançar una guitarra a la baixista, i a Frankfurt ell es va negar a tocar. A partir de llavors els dos es van deixar de parlar, i l'atmosfera del grup va quedar tan malmesa que cap d'ells no va assistir a la seva pròpia festa de final de gira i es van prendre un temps sabàtic. Poc després van tornar a la càrrega per enregistrar el seu quart disc, titulat Bossa Nova, publicat l'any 1990, però no van tenir gaire temps per preparar ni assajar el disc, i no els va quedar un àlbum tan brillant com l'anterior, tot i tenir algunes grans cançons com aquesta, Veloria.

L'any següent, ja el 1991, els Pixies van publicar el seu cinquè disc, titulat Trompe Le Monde, un àlbum en què es troba a faltar més protagonisme de Kim Deal, ja que no hi aporta cap composició i pràcticament ni se la sent cantar. La seva relació amb Black Francis ja estava sota mínims, i a inicis de 1993, el cantant va anunciar que el grup se separava. A la baixista i al bateria els en va informar per fax. Black Francis va començar una carrera en solitari com a Frank Black, mentre Kim Deal va formar el grup The Breeders amb la seva germana bessona Kelly i van tenir força èxit a l'escena alternativa amb cançons enormes com Cannonball. 10 anys més tard, la fama dels Pixies havia augmentat considerablement, les tibentors s'havien suavitzat i el grup va decidir reunir-se. Des de llavors, no han parat de fer concerts i han tret diversos discos. Això sí, des del 2013 sense Kim Deal. Acabem el programa d'avui dedicat als Pixies amb el segon single del disc Trompe Le Monde, una cançó dedicada a l'arquitecte Alexandre Gustave Eiffel, aquí rebatejat com a Alec Eiffel. I això és tot per avui. Espero que hagueu gaudit molt del programa. Ens veiem la setmana que ve a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Teodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: se hizo frágil.
1: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
2: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes un dissabte més al Més que esport, amb dos nous temes, ja sabeu, en aquest nou format d'aquesta temporada, relacionats amb l'esport i els seus valors, i fins a les 3 en punt de la tarda aquí a Ràdio 4. Avui amb la Marina Agudo i la Elena Ramos al control de so. Avui obrim els micròfons del programa una nova iniciativa de l'Hospital Neurorehabilitació Goodman amb l'esport com a protagonista, i a la segona part ens acompanyarà un esportista d'elit, llegenda d'un esport minoritari però important com és el voleibol, per parlar de la vida després de l'esport. El nostre primer tema resumeix perfectament l'esperit més genuí del programa, els valors de l'esport i l'esport com a eina de salut, superació, integració i solidaritat. En els nostres 12 anys d'història han passat per aquí moltes persones a les que l'esport els ha ajudat a superar els moments més difícils de la seva vida i sovint, malgrat els canvis que el destí els hi ha portat, s'ha convertit en un estil de vida i en una porta oberta plena de noves oportunitats. Doncs en aquest sentit, avui us parlem dels primers jocs esportius interhospitalaris per a persones amb lesió medul·lar de l'Estat espanyol.

Entre els passats 8 i 10 de setembre va tenir lloc la primera edició dels Jocs Esportius Interhospitalaris Activa't, organitzats per Goodman Hospital de Neurorehabilitació. Es tracta d'una iniciativa pionera a l'Estat que pretén promoure l'activitat física i l'esport adaptat com una part fonamental del procés rehabilitador i sobretot de la vida després de l'alta de persones amb lesió medular. 47 d'elles, procedents de 10 hospitals de l'Estat espanyol, van compartir 3 dies d'esport, convivència i intercanvi d'experiències acompanyats de 33 professionals dels seus hospitals de referència. Els jocs van incloure la pràctica de 21 modalitats esportives adaptades, com el bàsquet, el ciclisme, el rugbi, el tir amb arc, la natació i el curling, repartides entre les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal de l'Hospitalet Nord i la seu de l'Institut Goodman a Badalona. A més, les sessions van comptar amb el suport de figures d'alt nivell, com Sergio Barrote, medallista paralímpic en ciclisme adaptat, i Paula